0: vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I en ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. És la primera victòria professional de Camprubí que, a priori, no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
5: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
4: Que maco.
6: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
5: Exacte.
6: No?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Llegeixo en un article de Llucia Ramis en què parla de les paretes de Sant Joan que gairebé ningú recorda l'olla fresca amb pareta de Sant Joan. I penso realment que no n'havia sentit mai a parlar jo d'aquesta olla, així que rebusco aquí i allà, i sembla que aquesta és una recepta antiga en perill d'extinció a les cases, i ja no diguem als restaurants, una mena d'escudella d'estiu que se serveix tèbia, amb cigrons, patates, ceba, carbassó, mongeta tendra i paretes de Sant Joan, una recepta de Mallorca que connecta directament amb moltes altres escudelles amb peres d'hivern a zones de la Cerdanya, del Berguedà o del Ripollès, i anant més enllà, al Piemont italià fan la sopa minestrone amb peres i fesols, o a Corea, sopes de vedella o de porc endolcides amb peres. Quina meravella tot plegat, però cap amb paretes de Sant Joan, una fruita entranyable, potser per la seva mida petita i pel diminutiu. Són extraordinàries les paretes de Sant Joan si són bones, però és veritat que cada vegada s'avança més la collita i aviat les deixarem de veure com tantes altres coses del calendari agrícola que ha quedat una mica trastocat per les altes temperatures. Sigui com sigui, les paretes santjoaneres, efímeres, estimades, que venen a celebrar l'estiu, com les figues, les nous verdes per fer ratafia, els préssecs amb la pell que surt sola o una síndria collida al punt.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Encara que no t'ho creguis, estava sí. El cas que era època de les peres de Sant Joan.
1: Saps per què? No esperava menys, sí.
2: Perquè en Cesc Bertran, que és el tècnic del Matí de Catalunya Ràdio, ara últimament fa dies que et menja cada dia.
1: Ah, té horta o no les deu comprar?
2: No sé d'on les treu. No sé d'on les treu, però cada dia ve amb aquelles paretes i cada dia diu, està boníssim això, aquella entonació que té ell.
1: No li conec l'entonació, però bé, si ho dius tu, però són boníssima, sí, ja té raó ja de comprar-se-les. A qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
2: Doncs mira, em venen al cap unes quantes persones que podríem convidar per aquest tema, però mira, de totes em quedo amb la Rosa Gil de casa Leopoldo.
1: Sí, home, parlem de la Rosa Gil, la neta de Leopoldo Gil, que és el fundador d'aquest històric restaurant barceloní que es diu Casa Leopoldo.
2: Sí, això d'històric ho serà també per les vegades que ha passat a la història, ja que, si no ho sabíeu, avui Casa Leopoldo tanca les seves portes una altra vegada.
1: Sí, diem una altra vegada perquè si no anem mal comptats em sembla que ja en van 5 de vegades que ha tancat,
2: sí, diguéssim. Sí, 5 vegades ha tancat, sí. O s'ha traslladat. Aquest restaurant inaugurat el 1929 i que per 3 anyets de res no arribarà al segle de vida.
1: Mira, ja,
2: si l'haguéssim aguantat una mica, celebraríem el centenari. Actualment la propietat de Casa Leopoldo és un grup de restauració barceloní que en va assumir la gestió el 2024. Van comprar el negoci a uns xinesos que el van adquirir el 2022, que va ser l'any que Romain Fornell, Òscar Manresa i Rafa Penya es van desprendre del negoci a causa dels estralls de la pandèmia. Ells el gestionaven des de 2017 i el van convertir en un bon restaurant de cuina catalana, però allunyat del que havia sigut Casa Leopoldo.
1: Sí, de fet, el restaurant, mític restaurant, va deixar de ser de la família del fundador el 2015, quan la Rosa Gil en va baixar la persiana, deia cansada de fer jornades de 12 hores.
2: Clar. Doncs, bé, avui el restaurant torna a tancar i en part la causa és aquesta motxilla històrica que ara explicàvem. El seu propietari actual explica en una entrevista que molts comensals volien respirar aquest misticisme, informar-se, i que això suposava molta feina i moltes hores al personal, i avui en dia el sector de la restauració no està per gaires romanticismes.
1: Sí, una entrevista Time Out amb Ricard Martín, que també llegim allà que la seva ubicació històrica, que està al Raval, doncs, òbviament, genera inseguretat i frena alguns clients. En fi, el cas és que Casa Leopoldo torna a tancar, no sé si a l'espera que algun valent el vulgui tornar a ressuscitar, sí, no sé jo.
2: L'actual propietari ho deixa a l'aire, diu, bueno, si algú vol agafar.
1: No crec, la Rosa segur que no, o sigui que nosaltres aquí sí que la convidarem, òbviament, a que vingui, li servirem, bueno, el que tu vulguis que li servim.
2: Li fem cua de bou, veure com ens queda a nosaltres.
1: Marca
2: a veure,
1: de la casa.
2: Sí, a veure què ens en diu.
1: De la seva casa.
2: Sí.
1: I qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
2: Doncs hauria de venir un home del temps, en Francesc Mauri mateix.
1: Sí.
2: Que vingui en Mauri mateix i parlem del temps, de la calorada que fa i de les que vindran. Un fet que han de tenir en compte tots els treballadors que fan la seva activitat a l'aire lliure, com per exemple els agricultors i els treballadors que acullen la fruita a aquesta època.
1: I tant, bàsicament cal adaptar doncs això, els horaris, el clima, les temperatures que farà, equipar adequadament el personal que està treballant allà a ple sol i quan calgui, doncs, aturar l'activitat, és a dir, para màquines.
2: Això és el que ja apliquen diverses explotacions agrícoles de les Terres de Ponent. Aquesta setmana llegim al Segre que els responsables de camps de fruita comencen la recollida a les 6 del matí per evitar les hores de més calor. I a partir de llavors treballen de manera intensiva fins a les 2 del migdia, si el temps ho permet. Si s'ha de parar abans, es para abans.
1: I tot això, doncs, amb subministrament abundant d'aigua, gorres, protecció solar, roba de màniga llarga, encara que no vingui gens de gust, però
2: no.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: El Francesc Mauri, que el convida.
2: Doncs el podem convidar uns préssecs, uns paraguaians de la zona d'Aitona, on vam anar fa cosa d'un any, acompanyats també per pics de calor.
1: Sí, però bé, nosaltres què vam fer? Re, mitjoreta de collir préssecs, no ens queixem ara,
2: eh? I en vam tenir prou.
1: I encara tenim un últim convidat.
2: Ui, mira, em vull pensar bé, el tercer convidat, perquè és per parlar d'una de les notícies que crec que m'ha apassionat més d'aquesta temporada.
1: De tota la temporada?
2: Ha arribat ara cap al final.
1: No de la setmana.
2: No. De la temporada crec que està en el top 3 de notícies que més m'han apassionat.
1: Jo crec que ja sé per on vas. Digue'm, va.
2: Mira,
1: i llavors què?
2: Mira, convidaré l'Enric Calpena. Ah. Saps? De l'Enguàrdia.
1: Sí, home, clar, que el conec. Sí,
2: eh? Doncs que vingui l'Enric Calpena. Perquè estic segur que el tema l'interessarà. Igual que a molts ramaders catalans. Atenció, pareu l'orella. Llegeixo el titular. Un pastor austríac, cansat dels atacs de llop, posa una armadura a les seves ovelles.
1: A totes les ovelles?
2: A totes les
1: ovelles. Totes amb armadura?
2: Totes amb armadura.
1: Sí.
2: N'he vist la fotografia, ja t'ho dic. Les ovelles porten una mena de malla, com de reixa negra, per tot el cos, amb unes punxes que van sobresortint per tot arreu. Més que un ramat d'ovelles, sembla un grup de clients d'un club de sadomaso, posats
1: ben
2: a quatre grapes.
1: Ben vist, Joan.
2: No, tenen aquest aspecte.
1: Sí, no sé com us coneixes també, però ho has clavat ara mateix.
2: M'ha sorgit, sí.
1: Sí, ho has clavat,
2: Està. És una reixa que fa 1,5 metres de llarg, per 1,6 d'ample, que embolcalla l'animal. És com si ovelles quedessin embolicades per aquesta d'allòs.
1: Vaig a buscar la fotografia, ara, a veure si la trobo.
2: Quedaràs impactada. I pesa, això, només 2 quilos. Vull dir, tampoc és una armadura de ferro colat que pesi 30 quilos. Vull dir que les ovelles tampoc pateixen un excés de pes. Diu el pastor que si un dia el llop clava queixalada a la malla, se li passaran les ganes de tornar-ho a fer mai més.
1: Mira, ara l'he vist.
2: Estàs flipant o no?
1: És impactant. Home, tu has dit això del club de sadomaso, però també podria ser un vestit del Paco Rabanne.
2: També?
1: Tu saps que el Paco Rabanne feia aquells vestits? Home, doncs també.
2: Si Paco Rabanne tingués un ramat d'ovelles...
1: Segur que les vestia així, seguríssim.
2: Sí, sí,
1: i l'Enric Calpena, que ens l'imaginem vestit així?
2: Em costa molt.
1: Em costa molt. Que vingui vestit com vulgui i que el convidem.
2: No, doncs li fem una mica de xai a l'estil austríac, però que vagin compte amb les espines.
1: Amb les espinetes i els ossets. Doncs ja els tenim a tots. Rosa Gil, convidadíssima. Francesc Mauri també. I Enric Calpena, tots avui, que gaudirem d'una bona conversa i de la Dolors, que ara ens canta el menú, va. Dolors, què tal? Bon dia.
3: Bon dia i ben tornats.
2: Gràcies.
3: Penúltim menú de la temporada.
1: Ostres,
3: la setmana vinent, últim dia que obrim.
1: És veritat. Programa especial, eh?
2: Sí.
3: Us hem preparat una sopa freda de meló amb pernil de periodista. Uns lletons amb salseta de cuiner igualadí i una amanida de temporada que servim amb gelat de mostassa i dissenyador.
1: Gelat de mostassa, tu.
3: Sorprenent i boníssim.
1: Tan creatius a la cuina avui.
3: I per començar, què us vindria més de gust? Tenim cuixetes d'arqueòloga guisades amb birranci i cebetes, cocotxes de jardiner al pil-pil o bé una rosa banda amb lloms de pagesa.
2: Què fem? Ja, les cuixetes d'arqueòloga...
1: Les ovelles i tot això... Sí. Avui hi ha nyapotop, per cert, eh? Vull dir que no marxis molt lluny. T'has de menjar tot això, però que ho sàpiga la gent, eh? Que és l'últim nyapotop de la temporada.
2: I ja veuràs què porto.
1: Sí, què fem? Les cuixetes d'arqueòloga, llavors?
2: Cuixetes d'arqueòloga.
1: Això.
3: Bona tria, aquestes cuixetes d'arqueòloga amb birranci.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'1 a 2 del migdia a Catalunya Ràdio.
3: amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
1: Òscar Guayabero i Sandra Lozano, ben tornats a la taula del caníbal. Com esteu?
4: Molt bé, aquí estem.
5: Molt bé, Paula.
1: Conscients que és l'última secció de la temporada, sí?
5: Sí. Quina pena.
1: Una mica de tristor, un aplaudiment. Una mica, eh?
4: Bueno, ja ho allargarem d'alguna forma.
1: Sí, home, aquest duet no es pot acabar aquí, això. No es pot acabar aquí. Bé, amb l'Òscar Guayabero després parlarem de disseny, i avui la cosa fa estiu, ja us ho avancem ara, però anem primer als principis de tot, sempre. Història, antropologia, gastronomia, amb la Sandra Lozano. Va.
0: Sopa prehistòrica, amb Sandra Lozano.

0: com ja sabeu, Sandra Lozano, doctora en arqueologia a la Universitat de Barcelona, ha treballat com a historiadora al Bulli Foundation i també ha estat docent d'història de la cuina a diverses universitats. A més, co-creadora del podcast Gastromovides, és a dir, l'escolteu aquí i també allà, i monologuista. Déu-n'hi-do tot el que hem après amb aquesta sopa prehistòrica aquesta temporada, perquè hem passat pel paleolític, pel neolític, per tot arreu. I, clar, bàsicament hem parlat, oi, Sandra, de menjar, és a dir, de teca, de coses físiques, no líquides,
1: sí.
0: Però avui acabarem justament una mica brindant perquè ens endinsarem en els orígens del vi. El com i quan comença aquesta relació dels humans amb les vinyes, que jo no en tinc, no sé si l'Òscar, absolutament cap mena d'idea sobre això. És a dir, que t'escoltem, a veure.
1: Sí, avui vinc a parlar una mica de beguda, perquè és veritat que hem parlat molt del menjar, i vinc a parlar-vos de la fascinant història de la domesticació de la vinya. La Vitis vinifera silvestris, que és la versió salvatge de la planta que coneixem avui, ja apareix a Europa fa 2 milions d'anys en zones a tocar del Mediterrani, com ara els Pirineus, els Alps o el Caucas.
0: 2 milions d'anys, acabes de dir, i si alguna cosa és pres és a ubicar les coses, paleolític inferior, vol dir
1: exacte.
0: Això, més o menys.
1: Sí? Més o menys, sí.
0: Més o menys.
1: Exacte, la història de la vinya corre paral·lela a la dels homínids, i quan els homínids van arribar a Europa, com els heidelbergensis, els neandertals i més tard els sapiens, se la van trobar i van conviure. Ara bé, d'aquella època no en sabem gaire res més, no tenim proves directes de cap mena d'interacció.
0: El que sí que sabem, que a mi això m'ha fet molta gràcia, és que aquesta connexió entre els nostres avantpassats i els fruits, que ja començaven a fermentar, té com un nom curiós, no?, en el món científic, que és la hipòtesi del mico borratxo.

0: dia.
1: Hipòtesi del mico borratxo. A veure, explica'ns això, Sandra.
2: Sí, aquesta és una proposta del biòleg Robert Dudley. Uh-huh. Ell explica que als homínids tenim un olfacte dissenyat per detectar els fruits en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més calories. El cas és que en aquest punt els fruits tenen tant de sucre que comencen a estar una mica alcoholitzats a causa d'una fermentació espontània. De fet, està demostrat que aquella època vam desenvolupar l'enzim per metabolitzar l'alcohol. Aquesta habilitat era un avantatge evolutiu fantàstic per als caçadors-recolectors, perquè recollir les fruites una miqueta alcoholitzades els despertava la gana, cosa que feia que mengessin més i es nutrissin millor. Una estratègia fantàstica, però clar, també t'alegrava una mica el dia.
1: Sí, sí, no? O sigui, això vol dir que podria ser, no?, que en aquest paleolític que ara dèiem ja es consumissin begudes semblants una mica al vi, no?, o sucs de raïm, que al fermentar-los es convertissin en vi, ni que fos de manera, això que deies tu, accidental. Vull dir que ningú, òbviament, ho buscava, això. Però hi era, no?
2: És clar, és clar. Podria ser que els neandertals i els sapiens ja gaudissin d'uns sucs de raïm una mica alcoholitzats, el que avui en diríem vins de fermentació salvatge, o de maceració carbònica,
1: sí,
2: no?, que diria els Centelles.
1: Vins naturals, sí.
2: Sí, però la part realment increïble arriba amb el neolític, perquè la vinya es domestica.
1: El neolític ja vam aprendre, oi, que es domesticaven cereals, moltes plantes, en aquest cas la vinya.
2: Ja, però és que la vinya silvestre era una planta molt complicada, molt complicada, perquè a diferència dels cereals, era una planta dioica.
1: Dioica, què vol dir això?
2: Dioica significa que els sexes estan separats. Hi ha plantes mascle, que fan pol·len, i plantes femella, que donen fruit. A més, a la natura, la Vitis vinifera silvestris no fa gaire pol·len, així que la domesticació era un repte gegantí, perquè veien que hi havia plantes que donaven fruits, no massa, i altres plantes que no donaven gaire fruits. Llavors, imagineu-vos, si seleccionaven les plantes femella, només aquestes es quedaven sense la pol·linització i aquestes plantes no donarien fruit. Si ho feien bé i sembraven les llavors del fruit, tindrien 50-50% de possibilitats de femelles i mascles. I llavors tindrien un camp amb la meitat de plantes que donen fruit i l'altra meitat que no donen fruit. I això no és el que passa avui dia.
1: No, exacte.
2: No? Amb les vinyes?
1: No, no. Avui ens assegurem el fruit, no?
2: Exacte. Clar, no tenim mig camp estèril com hauria sigut amb la Vitis vinifera silvestris, no?

0: Vaja.
1: O sigui que la cosa no devia ser... Devia tenir una certa complexitat, vaja, no? Però com es passa d'aquesta vinya salvatge i gairebé impossible de domesticar a la vinya que coneixem avui, eh? Mm-hmm. I com van arribar a aquesta conclusió de mascles, femelles i tot això.
2: Exacte. Doncs a mi això em sembla una bogeria històrica, mm-hmm, que vull explicar-vos, perquè us podeu creure que es va aconseguir domesticar perquè els humans van seleccionar els pocs exemplars de vinyes hermafrodites que existien com una mutació genètica estranyíssima. Oh. S'estima que hi havia únicament un 2 o 3% de vinyes hermafrodites i són aquestes específicament les que han trobat i es van seleccionar. Sí, és a dir, vam actuar els humans com una mena de filtre radical de selecció, replicant massivament un error genètic per canviar la biologia de la planta. Pensar-ho bé, bàsicament van fer un copiar i enganxar d'un mutant de la natura fins a convertir-lo en la norma. I això vol dir que el vi que bebem avui existeix gràcies a aquest hackeo genètic prehistòric. Mm. De fet, avui dia totes les vinyes del món són hermafrodites, mm, i venen d'aquesta mutació raríssima.
1: I els hi devem a ells que, bueno, tampoc sabem com ho van deduir, no?
2: No ho sabem, no ho sabem.
1: Una cosa...
2: No ho sabem, però això ens parla de l'interès que tenien en aquesta planta. Mm. Tot i que, com deia, a la natura dona pocs fruits, però potser ja havien comprès el potencial d'aquests raïms.
1: Això, mm-hmm, que deies abans, eh? aquesta alegria una mica, no? I que s'havien detectat perfectament, eh?
2: Sembla que aquells primers micos borratxos en sabien molt més del que pensàvem.
1: No, això ens ha quedat clar durant, diguéssim, tot l'any, mare de Déu, tot el que els hi devem, tot i més.
0: Aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, que amb el vi o amb qualsevol altra cosa, també es parla de l'ús dels fongs i d'altres històries que diuen que va suposar salts evolutius,
2: bueno,
0: no sé ben bé.
2: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
0: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons quins casos... Però bueno, de fet, ara les vinyes encara són més estranyes, perquè, si sabeu, totes les vinyes estan empaltades.
2: Sí,
0: és a dir, totes les vinyes del món, no, del món no, d'Occident, neixen com d'una forma, les empelten amb una altra perquè no puguin tenir la filoxera, i llavors d'aquí surt la... Que a mi, com m'ho van explicar, em va semblar una bogeria absoluta.
2: És que el vi és un miracle. Ja. És un miracle que el tinguem, sí, efectivament. Sí, sí.
1: Interessantíssim. Ha sigut un plaer escoltar la Sandra Lozano aquesta temporada del Paleolític sense foc fins a totes les grans revolucions de la cuina que hem descobert. Ens retrobem al setembre, segur. Gràcies, Sandra. Ens quedem
2: a vosaltres.
1: Ja hem dit que la cosa va de... Que fa estiu, amb guayabero.

0: Igualment diferents. Amb Òscar Guallavero.
1: I ara arriba el moment, diguéssim, d'endolcir una miqueta aquesta prehistòria. Hem dit que avui la cosa feia estiu, i és que avui amb l'Òscar Guallavero, dissenyador de capçalera d'aquest programa, anem a un dels grans invents també de la humanitat, déu-n'hi-do, que són els gelats, on la nostra relació amb el gel, que una mica aprofitarem per parlar de tecnologia, perquè és que, clar, hi ha molta tecnologia al darrere, no?, de poder menjar-nos aquest gel, no?, de menjar coses gelades. Com ens ho farem, això? Avui toca parlar de gel, eh?
2: Doncs sí, de fet, qualsevol xerrada sobre menjar acaba sent una xerrada sobre moltes coses, sobre la política, sobre sociologia i també sobre tecnologia, clar.
1: Sí, sí.
2: I els gelats són una excusa per parlar de tecnologia. Quan diem gelat, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred. I aquestes màquines acaben produint textures completament diferents. Per això m'agrada pensar que els gelats són una mena de mapa tecnològic del món, no? Els italians, els nord-americans, els japonesos, els indis o els mexicans no només mengen gelats diferents, sinó que han inventat maneres diferents de congelar, no?
1: Els primers gelats, no?, el començament de la gelateria eren aquests sorbets, i que els italians, ara començarem amb ells, perquè hem de començar amb els italians, són una mica els inventors del gelat, però allò a mitges, ara ho entendrem.
3: Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limón, è vero limón, ti piace?
1: Paolo Conte deu ser la persona que ha cantat més vegades el gelat, o que més vegades, no?, s'ha posat per cantar el gelat. Però a veure, expliquem això de la innovació italiana, amb el món dels gelats.
2: Doncs sí, la gran innovació italiana no és el fred, sinó és l'aire. És a dir, la màquina tradicional del gelato, del gelato al limón, que diu el Paolo, la mantecatore, congela i remena i la barreja alhora, però ho fa molt lentament. I això significa que incorpora molt poc aire. Quan mengem un gelato artesà, estem menjant una preparació molt densa. Hi ha més matèria i menys aire que en molts altres gelats. Per això el gust és més intens. De fet, podríem dir que la història del gelato italià és la història d'una màquina pensada per evitar que entri massa aire.
1: Però un bon dia arriben els nord-americans i decideixen que, sabeu què, farem tot el contrari que els italians, no?
2: A doncs veure. Sí, el gelat suau, o el soft serve, és gairebé una enginyeria de l'aire, però al contrari. Les màquines injecten aire mentre es congelen la barreja. Això produeix aquella textura lleugera, esponjosa, gairebé de mousse, no?
1: Ja.
2: I a partir d'aquí apareixen les empreses que desenvolupen màquines específiques. La gran revolució arriba als anys 40 i 50... amb fabricants com la nord-americana Taylor Company, que és com la, diguéssim, la icona de les màquines de fer gelats,
1: sí,
2: que encara avui domina gran part del mercat, almenys als Estats Units.
1: Aquest, el soft serve que ara deies, és el que se serveix perquè la gent tingui una referència a les grans, i no vull dir marques, però ara tots ho sabrem, les grans multinacionals d'hamburgueses.
2: Efectivament, aquella cosa que tu fas així amb la palanca
1: així amb
2: i surt,
1: surt
2: una barreja que va fent com aquella espiral.
1: Exacte, cap amunt, que es cap queda amunt. Cap amunt, Però bé, aquesta màquina és força sofisticada.
2: Sí, perquè dins hi ha un cilindre metàl·lic refrigerat a temperatures molt baixes. La barreja líquida de llet i sucre i greixos entra en el cilindre mentre una hèlix o agitador va contínuament girant, però la clau és que al mateix temps una bomba injecta aire de manera controlada. És congelar, batre i airejar simultàniament. Quan prems la palanca, el gelat surt directament del cilindre amb aquella forma helicoidal tan característica que dèiem ara. Sí. I la diferència és que un gelat artesanal pot tenir aproximadament un 20 o un 35% d'aire, i en canvi un soft serve arriba fàcilment al 50%.
1: Ja, els americans estaven fent... És capitalisme, amic meu, vull dir, estan guanyant molts diners aquí. Si un 50% és aire, o sigui, estem menjant aire, no del tot, però gairebé.
2: Sí, però no, això no és necessàriament dolent.
1: Ja.
2: M'explico. L'aire modifica la percepció de la temperatura, la textura i el gust. Fa que el gelat sembli més lleuger i es fongui més ràpidament a la boca, però sí. Fa gràcia perquè és una demostració perfecta de com la tecnologia també expressa valors culturals, no? Si el gelato italià diu més gust, el soft serve diu més volum. Val?
1: Ara anem a veure com s'ho fan, ens ha quedat clar, com s'ho fan els italians, que la revolució dels nord-americans, però anem a veure ara com s'ho fan al continent asiàtic. I, home, la primera parada és al Japó, on hi ha uns gelats que, déu-n'hi-do, ja fa uns quants anys que trobem aquí, que són els famosos kakigori. que són fascinants. Oi que sí, no? Aquelles muntanyes gegants de gel, ho podríem descriure així, ho sembla, no? Com una muntanya de gel. No hi ha crema aquí, com a Itàlia.
2: No hi ha crema.
1: I a priori, si no hi posem coses, tampoc hi ha gust, eh? Ara estava pensant. Una altra família de gelats, diguéssim.
2: Aquí són una família nova, que són els gelats raspats, que els hi diuen.
1: Uh-huh.
2: El Japó, com trobem, com tu has dit, el kakegori, i la màquina no congela la barreja làctea, sinó que parteix d'un bloc de gel. Massís,
1: mm-hmm.
2: Sí, sí, aigua congelada, mm-hmm. I es raspa amb una precisió extraordinària, com tots els japonesos, bueno, fins a obtenir una mena de neu molt, molt, molt fina. El resultat és gairebé eteri. No tens la sensació de menjar gel, tens la sensació de menjar una mena de núvol fred, no?
1: Mm.
2: I aquí són on els kakegori es converteixen gairebé en una arquitectura efímera, perquè el gelat raspat es va acumulant en forma de muntanya molt lleugera dins d'un bol. I a diferència d'un granissat o d'un gel picat occidental, les escates són tan fines que pràcticament no es perceben individualment.
1: Mm-hmm.
2: La sensació, com dic, és d'una neu acabada de caure.
1: Mm. No sé si l'heu tastat, aquest gelat, perquè ara dèiem els nord-americans ens venien aire, bueno, aquí, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. Perquè això és aigua gelada i raspada, vull dir.
2: Bueno, però aquí el però kit són els xarops.
4: És molt efímer, no?
2: És molt efímer.
1: Sí,
4: cosa que l'has de menjar...
1: Rapidet.
2: Sí, sí. Mes d'agost o juliol aquí a Barcelona, precisa gràcia, dura...
1: 30 segons.
2: Menys que un gelat a la porta d'un col·legi, que diuen, no?
1: Sí, sí. Es poden afegir coses, diguem-ho això. Vull
2: sí.
1: dir, xarops, un sabor...
2: Tradicionalment eren xarops, però no eren uns xarops qualsevol. Els més antics eren de matcha, el té verd japonès, també n'hi ha de maduixa, de meló, de yuzu o de sucre moré.
1: Mm.
2: El líquid no es posa només a sobre, sinó que es va incorporant per capes perquè el gust es penetri en aquesta muntanya de gel que estem prenent.
1: Com un pastís. Una mena de pastís.
2: Com un pastís, exacte. Sí. De fet, els kakegori contemporanis es construeixen com pastissos.
1: Sí.
2: A dins hi porten i poden amagar crema, fruita fresca, pasta de mongeta vermella dolça, que es diu lanko, mm. o mochi. Quan els talles, amb la cullera descobreixes que té diferents com estrats.
1: Aquí,
2: no?
1: Això ja m'agrada més.
2: Això és una mica més sofis, eh?
4: Sí, més sofisticat.
1: Una mica de cosa. Va, deixem el continent asiàtic i encara ens queda una última parada i la farem a Sud-amèrica. Sí.

0: Ah, Òscar, em sap greu. O sigui, a mi i a la Sandra ens agrada Bad Bunny. Sí, no, que dius que te'n vas, on te n'has d'anar?
1: No, el mi el Benito em cau molt bé. Ah. No tinc cap problema. No, mai he entès el que diu, però em cau estupendament.
0: Sí. I la música, que no et fa moure una mica el cos, és una cosa meravellosa.
1: L'altre dia que el reggaeton és com la música que ajuda més el cervell a relaxar-se, una cosa d'aquestes. Sí, perquè és tan previsible que el cervell es posa en modo automàtic, diguéssim.
0: És per això que l'hem posat. Jo l'havia de colar, encara que fos el penúltim programa de la temporada. I benvingut sigui Bad Bunny, que clar que sí. Bueno, tot això és com a excusa, perquè el pobre Bad Bunny ja sabem que és de Puerto Rico, però anem a Mèxic.
1: Anem a Mèxic.
0: Està un amic, no acaba d'estar a prop, però bé. Què passa a Mèxic amb els gelats, va?
1: Doncs a Mèxic, i a bona part d'Amèrica Llatina, hi ha els raspados, que els hi diuen, no? Mm-hmm. Que és una cosa semblada al que hem dit dels japonesos, però encara més manual. És una màquina que és força elemental, és altre cop un bloc de gel, una raspadora manual o mecànica i tiramilles. Llavors el gelet es converteix en encenalls i després s'afereixen xarops pues, de fruita, de tamarindo, d'hibiscus, de, en fi, llet condensada, del que sigui, no? M'agrada perquè ens recorda que una tecnologia no ha de ser complicada per ser eficaç, no? De vegades, clar, un raspador manual pot competir amb una màquina industrial molt sofisticada que injecta gel, aire, que dèiem abans, no? Mm. Sempre es tracta de trobar la tecnologia adequada, un concepte que ja n'hem parlat aquí, en aquesta secció.
0: I encara que soni Bad Bunny, anem a l'Índia un moment, perquè no sé com es diu el gelat allà, que ells fan aquests batuts, no?, amb iogurts i coses així com molt especiades, entenc que deu anar per aquí la cosa, no?
1: Doncs sí, és el kulfi, que sembla que jugui a una altra lliga. El kulfi gairebé comença amb foc en comptes d'en fred. No? A diferència del gelat, el kulfi no és un batut, cosa que resulta en unes postres sòlides, denses i congelades, similars al gelat tradicional occidental. Així que, de vegades, es considera una categoria diferenciada als postres làctics. A causa de la seva densitat, el kulfi triga més a fondre's que els gelats normals, els occidentals, i per fer-lo, la llet es cou durant hores i hores perquè es redueixi i es concentri. Mm. I després s'hi afegeixen cardamomo, safrà, pistatxo, i es congela amb motlles. Mm-hmm. Els resultats són molt densos perquè no hi ha batut ni hi ha aire. I, de fet, si l'italià i el nord-americà controlen l'aire i el japonès controla el gel, l'indi controla l'evaporació.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, ja quina complexitat.
0: Dit, que, sí, ara, mira, això del motllo em feia pensar que no n'hem parlat, però amb els gelats domèstics, clar, que sempre acabem fent, no?, una mica a casa, sí, sobretot si hi ha nens, potser, que hi ha aquests motllos fantàstics que poses coses i al final dius, mira, ja ho hem fet, no? Però
1: em fa pensar... A mi m'agrada molt els de iogurt.
0: Veus? Clar. Mm. Exacte. Pots afegir coses, frites...
2: Jo faig de plàtan. Tot l'estiu faig de plàtan. Sí? Totes les bananes que es queden així com...
0: Més madures.
2: Més madures, les congelo i faig gelats. Mm.
1: I, de fet, acabar la temporada amb aquest tema em sembla molt xulo, perquè, bueno, seguim amb els paral·lelismes en la teva secció, Sandra. Mm-hmm. Tu avui has parlat de beure en comptes de menjar, doncs jo avui parlo de fred en comptes de calor, no? És a dir, sempre hem parlat d'escalfor i de com cuinar, no?, en foc, i avui, l'últim programa, doncs, parlem de lo contrari, perquè la civilització no només consisteix en dominar el foc, sinó també consisteix en dominar el fred.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Com hem après, realment, interessantíssim. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I ara va, escoltem el nostre estimat Salvador García Arbós, que també és molt, molt fan de Bad Bunny, a veure qui haurà vist avui a la sala d'un restaurant. Penúltim programa de la temporada i acabarem, com no podria ser d'una altra manera, amb un nyapo top. Vinga, fins ara.
3: Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
4: Vaig veure que demanava el mateix que l'altra taula. Un xic per curiositat i una mica per enveja, una mica i força, desitgem allò que tenen els altres. El talent, la riquesa, la parella, les amistats, la casa, les vistes, el vi, i fins i tot allò que mengen amb tanta afició i silenci. Hi ha coses que es poden somiar i d'altres s'han de tastar. En flaire nas que no en tastaràs. Una foto o un vídeo a les xarxes socials pot desencadenar el desig. Llegint silenci a la llista de plats de la carta no sol fer ni fred ni calor. El cant dels plats fora de carta pot ser seductor si és molt insinuant. Però no hi ha res tan persuasiu com l'espectacle just davant dels teus morros oliosos. La litúrgia de preparar un còctel, l'elaboració des de zero d'un steak tartare, flamejar els taps de Cadaqués o la crepe Suzette, quan et pelen una taronja sense tocar-la amb cap dit, o la preparació minuciosa, hipnòtica i elegant d'un cafè de filtre o d'un espresso manual. Fascinant. Què els ha portat aquella taula? Doncs això, jo vull el mateix.
3: Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?

0: I alerta, perquè avui per última vegada aquesta temporada, és a dir, allò que podríem dir per rematar-ho com Déu mana, arriba el servei de verificació gastronòmica del restaurant Caníbal, encapçalat, creat, dirigit per Gerard Jubany, més conegut com a Nyapotó, què tal?
1: I dirigint un equip format per mi.
0: Tu t'ho fas tot, eh?
2: Els millors equips són aquests,
0: eh? Mira, la voluntària d'avui ja ho sabem, el gènere, per aquesta veu. Qui tenim aquí?
1: Doncs mira, la propietària, anava a dir, d'aquesta veu, segur que no és la paraula correcta,
0: no.
1: Però avui s'ha ofert com a voluntari una persona que està molt al dia en tot això que ens agrada del món de la cuina i que ha vingut al restaurant Caníbal molt feliç i contenta perquè està d'aniversari, està de celebració, concretament celebra els 25 anys de la revista Cuina, de la qual ella n'ha estat directora els últims 5.
0: Sí, i aquesta veu era la de Judit Càlix per molts anys. I felicitats, Judit, què tal?
2: Moltes gràcies. He parlat abans d'hora.
0: No. Quin goig que fa, quin goig que fa sempre la revista, que nosaltres he de dir que la rebem a la redacció i és una cosa que fa molta il·lusió, treure-li el plàstic i fullejar i tot això, però aquesta fa especialment goig. 25 anys, eh?
2: Moltes gràcies. 25 anys, 300 números.
0: És veritat.
2: L'altre dia el cap de redacció, el Ferran Caldés, va fer un exercici de... Bueno, de fet, surt aquí,
0: a la
2: secció d'infografia.
0: Sí, és veritat.
2: Més de 1.000 entrevistes, no sé quantes, tropecientes mil també de receptes. Els ingredients que més... Això és curiós, que de totes les receptes, els ingredients que més sovintegen en les 4.000 receptes que tenim són l'oli, l'arròs, el tomàquet i la ceba. Coses ben senzilles.
0: Doncs aquest número, com dèiem, fa molt goig. Hi ha hagut diferents redaccions, al darrere d'aquests 25 anys, diferents també direccions. Tu vas agafar el relleu del Socarrats, me'n recordo quan van venir allà a Sants, que encara teníeu la seu a la, de la revista Cuina. Ara fa 5 anys, però quin és allò que podíem dir el segell Càlix? Allò que dius, això em fa especialment orgullosa de la meva etapa com a directora.
2: Bé, cada director al final imprimeix el seu segell. Jo el que sí que he mirat d'incloure és el màxim de dones possibles en el món de la gastronomia. A nivell de cuiners, d'artesans, doncs costa més que es vegin, no? Perquè no hi siguin. Moltes vegades ens falta aquest cop de mà, i això és una de les primeres coses que vaig voler fer, no? Que hi hagués molta presència femenina, després també reivindicar sempre i encara més la cuina catalana, evidentment passada pel sedàs de les modernors actuals i de les tècniques i de la maquinària, dels utensilis, que això no ho neguem pas, i que sigui... Sobretot, cuina no és una revista només de cuina, no hi ha només receptes. Sí. És cultura gastronòmica, al final. Al final, quan menges i veus, això que diem en el lema, tenim un lema aquí sota del títol, que és menjar, beure i viure, no? Mm-hmm. El viure, no? Tot això que ens fa compartir les estones més importants de la vida, que al final passen al voltant d'una taula.
0: I saps què? Ara estava pensant, això no ho hem explicat mai, i jo no sé si la Judit no ho sap, però el Jubany sí. Jo vaig conèixer el Jubany gràcies a la revista Cuina.
2: Tu
0: vas ser col·laboradora. Em vaig enamorar d'ell gràcies a llegir-lo a la revista Cuina.
2: Els dos heu estat col·laboradors de Cuina.
1: Sí.
2: Perquè tu també.
0: Sí, alguna vegada. Però és veritat que el Jubany, crec que va ser el Socarrats, que et va encarregar un article sobre què?
1: Les paelles, no? Sobre com eren les paelles, les que complien tots els cànons, exacte.
2: El recordo, aquest reportatge.
0: Jo també el recordo.
1: Quan necessitava els Socarrats un article una mica més així estripadet, deia, escolta, per què no m'escrius alguna cosa sobre...
0: Llavors jo vaig veure la revista, vaig llegir i dic, qui deu ser aquest Gerard Jubany que ha escrit aquestes coses? I llavors vaig descobrir que rondava per aquí, per la ràdio.
2: T'haurem de recuperar, perquè jo així com a destraler i com a punt irònic tinc un altre col·laborador teu, que és...
0: Quin de tots?
2: El Salvador García Ros.
1: Home!
2: Vull dir que una abraçada des d'aquí.
0: És que val a dir que moltes de les signatures d'aquesta revista compartim allò que es podria dir plantilla. Salvador García Arbós, ara l'has dit, Carme Gasull, Marc Casanovas, Toni Massanés, però va, confessa, o sigui, quin és el pitjor, és a dir, el que et fa patir més, aquell que es publica demà a la revista i encara no ho ha entregat, o sigui, el gandul que espera a l'últim moment.
2: T'ho puc dir perquè, a més, és el Toni Massanés.
0: Què dius?
2: Sí, sens dubte.
1: És un home molt ocupat,
2: i li perdonem sempre, evidentment. evidentment.
0: Ah, el Toni, però, eh?
2: Sí, vaja, sí. Vaja.
0: Jo pensava al Badó, eh?
2: A vegades ens fa patir. Sí. Bueno, són dels dos. El Badó és molt de discutir els temes que tracta i de parlar-ho tot molt.
1: Et diuen, demà a tal hora ho tindràs. I tu ja saps que no. Li dius que sí, però tu ja saps que no. I ja comptes que serà una mica...
2: Exacte. Sempre li dius uns quants dies abans del tancament perquè així t'arribi a l'hora.
0: Permetem que ho faci, això. Ara ho comentàvem. La versió digital està fantàstica, meravellosa, però allò que dèiem, el valor del paper, i pensàvem les fotografies, no? Perquè aquestes revistes, sobretot, hi ha molt contingut, però entren pels ulls, i hi ha fotògrafs fantàstics aquí dins, com és la Becky Lawton, que em sembla que ha fet la fotografia de portada, Enrique Marco, a Mariona Villavieja, a Pep Montoya... algun secret inconfessable, perquè tot quedi tan maco, ben posat, tan bonic i tan ben fet, que després nosaltres anem a fer aquestes receptes i no sé jo.
2: Bueno, de vegades...
0: De vegades sí, però
1: carinyo,
0: bueno, aquest pastís de...
2: El carinyo sempre és el secret. Sí. Però a banda d'això, compte que aquests fotògrafs que has anomenat doncs també tenen un equip d'estilistes i cuiners, o sigui que aquí darrere hi ha gent que són cuiners. I
0: o sigui,
2: que
0: fer una foto pren molt temps.
2: Molt. Per exemple,
0: no sé,
2: a mi...
0: quanta estona fer una foto a la revista
2: Potser el pastís, tot un matí, una sessió d'un reportatge central poden estar ben bé des de la primera hora del matí fins al migdia. L'estilista més et diuen no, i que hi hagi una mica d'aquí, perquè és una coberta molt neta, però a vegades que diuen una miqueta de sucre per aquí o una branqueta de canyella, sí que sigui tot així com improvisat, doncs que doni aquest toc casolà. I bé...
0: Però qui cuina aquests plats? Cuineu vosaltres des de la revista Cuina per fer les fotografies o qui ho fa?
2: En aquest, per exemple, per inspirar-me, en el de la Carme Ruscalleda...
0: La Carme, uns fideus.
2: Sí, això és...
0: Uns fideus a banda.
2: Exacte, això és cuinat per la Carme i la Becky fa la foto.
0: Ah, ella mateixa, la Carme, ho ha cuinat?
2: Sí, sí.
0: I on ho ha cuinat, a casa seva?
2: Ah, sí, al seu estudi. Ah. En aquest cas, sí.
0: Molt bé. A l'estudi de la Becky.
2: Sí, i ella al seu estudi doncs té ja els plats, una cuina... Cada reportatge és un món. Uh-huh. I cada reportatge necessita una intervenció diferent.
0: I hi ha una picada d'ullet sempre a la revista Cuiners. Una mica, jo sempre m'he pensat en Nyapotop, perquè hi ha aquí al final, no?, que feu productes nous, sí, que llença al mercat, que a vegades jo sempre m'inspiro amb això. Dic, mira, el Jovany t'ha enviat alguna vegada alguna fotografia d'això per un Nyapotop.
2: Sí. No saps il·lusió que em fa estar aquí, perquè
0: segur?
2: A més...
0: Segur?
2: Sí, però és que a més a la Paula li he dit més d'una vegada, a mi el Nyapotop és el...
0: Mira, veus?
2: El caníbal és 80% Nyapotop.
0: Mare de Déu, escolta, no ens passem tampoc, eh?
2: El tinc davant.
0: Jo trobo que està sobrevalorat.
1: La Judit té molt bon criteri, com ha demostrat la direcció d'aquesta revista.
0: Va, ja explica-li, perquè és que no pot tardar més, la Judit. Està ansiosa ja per saber que t'està...
2: Tinc molta gana.
1: Avui he portat un producte que potser ens serviria per una festa d'aniversari.
0: Ah.
1: Potser una mica més infantil que els 25 anys d'una revista, però serviria per celebrar un aniversari. El que és segur és que és un producte cinematogràfic, perquè avui tastarem unes crispetes amb gust de plàtan.
0: Oh.
1: Les porto...
0: Ai, a veure, saps,
2: el plantejament...
1: Atenció a la sorpresa. Palomites dulces sabor plàtano.
2: Bueno, el color denota que és plàtan,
1: sí,
2: són ben groguetes.
1: Sí.
0: I jo no t'havia dit mai que l'única cosa del món mundial que no he que és que no puc tastar, que no suporto, és el plàtan.
1: Això és una cosa molt estranya que et passa a tu.
0: A dins del control, la Gisela i l'Albert fan cara de sorpresa.
1: Com pot ser que una persona no li agraï el plàtan?
0: Em pagueu 1.000 euros i no em menjo un plàtan. Però menjaré les crispetes amb gust de plàtan.
1: Ja veuràs. Doncs escolta'm, us donaré 3 arguments a favor d'aquest producte, que els he trobat, 3 arguments en contra, i després vosaltres en feu el tast i dicteu sentència.
0: Doncs comencem pel bo i millor, que són els 3 arguments a favor.
1: El primer argument a favor és la innovació, la creativitat, que diria el Ferran Adrià. Sempre està bé innovar i explorar nous gustos i noves versions d'un producte, sempre i quan no parlem d'un plat o d'una recepta arrelada a la història i als sentiments d'un col·lectiu, que llavors ja entres en el terreny del sacrilegi. Les crispetes permeten innovar. En fem unes amb gust de plàtan? Doncs mira, ho tirem endavant i no seran pitjors que les crispetes aquestes de colors dolces que ja fan, que a mi em sembla... Tinc el mateix trauma que tu amb el plàtan. m'encanten, jo el tinc amb les crispetes dolces.
0: El millor del món, les crispetes dolces.
2: Home, les crispetes... On vas a parar?
0: Les heu de mesclar amb les salades.
1: Tenim aquí una sibarita de les crispetes. Doncs el primer argument a favor seria la innovació. Anem. Segon argument a favor. En aquest cas, com a mínim, cap xef ha posat en risc el seu prestigi apadrinant una animalada d'aquestes, tal i com hem vist tantes vegades abans, com el David Muñoz fent dònuts, el que fa els torrons de mil gustos, els de totes aquestes coses. Per tant, aquí ningú s'hi ha jugat al prestigi. I el tercer argument a favor, per dir-ne un, perquè m'ha costat una mica, és que és un producte català, posats a buscar-li coses bones.
0: Ja.
1: De vegades portem coses molt estranyes que venen de països llunyans. Recordem, per exemple, aquella beguda de soda amb gust de bacon, que vam tastar en aquest espai.
0: Sí.
1: Però aquesta vegada no ens ha calgut anar gaire lluny, perquè això està fet per aquí a Girona.
0: Per aquí, a prop, sí. Avui tastem crispetes amb gust de plàtan amb Judit Càlix, directora de la revista Cuina, i aquests són els tres arguments en contra.
1: El primer, que això és una mena de campanya de màrqueting, eh? Veiem que a la bossa de les crispetes hi ha un Minion, el veieu aquí?
0: Sí.
1: Això és perquè l'1 de juliol s'estrena una nova pel·lícula d'aquests personatges, dels Minions, que tenen el plàtan com a aliment preferit, d'aquí el gust de plàtan d'aquestes crispetes.
2: Ara ho entenc.
1: I a veure si amb la tirada de la pel·lícula doncs la gent s'anima a tastar això, que potser t'ho vendran a fora de les sales de cinema o alguna cosa d'aquestes.
0: Però diu Minions i Monsters.
1: Sí, perquè és la nova pel·lícula
0: I Monsters està escrit en blau i a dins hi ha algunes blaves, de crispetes.
1: Alguna blava, sí, però de moment el gust que ha de tenir això és de plàtan. De tota manera, això ho venen a les botigues normalíssimes.
0: Sí,
1: t'ho trobes allà. Segon argument en contra. El gust de plàtan pot arribar a cansar.
0: Sí,
1: les crispetes són un aliment molt lleuger, no atipen, però el seu consum requereix temps. Són lentes de menjar, perquè te les vas menjant una per una, no sé que te les fotis a grapats, que tampoc seria el cas. Això vol dir que si optes per aquestes crispetes que tenim aquí, estàs consumint, no sé, quanta estona estàs consumint crispetes amb gust de plàtan. Que una et pot fer gràcia, dues, tres, quatre, però quan portes un quart d'hora menjant crispetes amb gust de plàtan, pots dir, saps què? I el tercer argument en contra seria els ingredients. En principi, unes crispetes són una elaboració senzilla de fer, només intervenen dos o tres productes, no? El blat de moro, si poses una cullera d'oli, i si ho remates amb una mica de sal al final. Però en aquest cas la llista d'ingredients creix molt i ho fa a base de sucre, fins a 6 lletres S, d'aquelles que sí, són colorants, emulgents, antioxidants... Sempre diem que sospita de les llistes d'ingredients molt llargues, aquí és llargueta, la llista dels ingredients.
2: És tot pel plàtan, això.
1: És tot pel plàtan.
0: La culpa tot és dels Minions i
1: del plàtan. Per tal de no posar-hi plàtan de veritat, han hagut de posar-hi moltes coses diferents. Tres arguments a favor i els tres arguments en contra estan exposats. Ara arriba el moment, si em permeteu, obrir aquesta bossa i que l'aroma de plàtan inundi l'estudi.
0: Gràcies.
2: Jo espero molta olor a plàtan, a veure.
1: No sé què dir-te.
0: Encara, no us ho dic jo, que encara m'agradarà. Si no fa... Tasta.
2: Ai, no fa olor.
0: A sucre, de moment, oi?
1: Sí.
0: A sucre.
2: La crispeta, una mica.
1: La crispeta endolcida.
0: Tu primer.
2: Jo primer,
0: sí,
2: agafo.
1: Menjar crispetes i parlar per la ràdio són dues activitats que no es porten bé.
2: S'ha sentit el soroll i tot.
1: No, perquè després et queda una crispeta al mig del coll. Això passa.
0: Cruixents són.
2: A veure... El punt de plàtan...
0: Una mica hi és,
2: però és... Jo m'imaginava, saps aquelles llaminadures en forma de plàtan?
1: Sí.
2: Que tenen molta... fan molta olor a plàtan i tenen molt sabor de plàtan, però no és això.
1: Hi ha alguna diferència entre les crispetes blaves i les grogues?
2: A veure, deixa'm tastar.
0: Sí. Jo m'he tastat una blava.
1: La Judit ja està bevent aigua, perquè és que això se't queda al mig del coll.
0: La blava és com de carmel,
2: normal i corrent.
0: I l'altra és la dolenta, la de plàtan. Sí.
1: La plàtan, eh? Però tu veig, Paula,
0: si
1: que ho
0: estàs, blaves,
1: però ho estàs tolerant bastant
0: ho
1: bé.
0: Ho estic tolerant bastant bé.
2: Perquè el tant per cent de plàtan està molt equilibrat, podríem dir.
0: Sí.
1: Jo no vull influir en la decisió. Comencem, anem a dictar sentència, no?
0: Va.
1: Sí. A veure, li pregunto primer a la Judit. Si haguessis de situar aquestes crispetes dolces amb gust de plàtan en un punt de la línia que va del producte top, el producte nyap, on el situaries?
2: Ai, per poquet.
1: Recordo que tens la sortida diplomàtica del PSE.
2: Sí, jo que he dit un 4, si és de 1 al 10, un 4 i mig.
0: Un C baix.
2: Sí, jo diria, sí, sí, sí. Seria un nyap, però comestible.
0: Un nyap comestible, està bé, sí, sí.
1: Val. I tu, Paula?
0: Faria un C, també.
1: Un C, o sigui, tenim un C baix i un C. Per tant, podem arribar a la conclusió que ens trobem davant d'un producte...
3: Sí!
0: Sí, bueno, ho hem salvat, més o menys.
1: Prou.
0: Però mira que bé plàtan...

0: pasta fresca i maionesa de llima i alfàbrega. Oh. És que aquí no es menjaria aquests lletons, mare de Déu. Del restaurant Caprici, va. Adéu, Judit, una abraçada.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, Jovany.
2: Adéu.
3: Els lletons formen part d'aquella cuina de menuts que ens agrada reivindicar perquè és una cuina que aprofita el producte i que ben treballada pot ser molt elegant. En aquest cas els fem a la brasa perquè agafin aquest punt torrat i profund, mantenint alhora una textura molt melosa i delicada. Després hi afegim la pipara fresca que dona cruixent i un punt vegetal, lleugerament picant, i una maionesa de llima i alfàbrega que porta frescor i equilibra el conjunt. És un plat que representa bastant la nostra manera de cuinar, respectar productes tradicionals i portar-los cap a una versió actual, directa i molt gastronòmica.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens veiem diumenge vinent, últim menú de la temporada, amb un programa especial dedicat a la pesca, als pescadors i a les peixateres i als peixaters. Serà, com sempre, a la una del migdia. Canviarem el menú, òbviament, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
4: Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.
5: Aquesta necessitat de fugir de nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, que amb el vi o amb qualsevol altra cosa, salts evolutius, bueno, no sé ben bé.
1: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
5: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons quins casos...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats. És de

0: 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
1: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb un possible maltractament.
2: Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles.
0: Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada. Aquest dilluns continua prohibit el bany a la platja de l'Almadrava, a Ventallós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, mentre es descontamina la zona de les restes d'una balena en descomposició.
2: El cetaci va ser retirat ahir de l'aigua amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret l'animal, els treballs se centren en la neteja de la sorra i de l'entorn per garantir que la zona pugui reobrir-se al públic amb totes les garanties sanitàries. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat quins seran els següents passos.
3: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
2: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins.
0: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a 8ens. Aquest dilluns es juga el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai.
2: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
0: Encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
2: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
0: I aquest dilluns arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
4: Fins aquí les notícies.
5: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
7: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
7: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
5: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
7: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
9: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
9: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
9: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
9: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal, com esteu? OpenAI i Google i els seus models d'IA han resolt problemes matemàtics que feia dècades que ningú resolia, i això fa plantejar a molts experts en tecnologia i en educació. Està perdent sentit estudiar matemàtiques si les màquines ja en resolen els problemes? Que el que fan és obrir encara més interrogants. És una pregunta que de seguida traslladarem al nostre primer convidat, perquè avui comencem el programa conversant amb Jani Roca, un gran expert en cultura digital i, sobretot, jo diria que un home ple de sentit comú. I també parlarem del Mundial de Futbol amb Jordi Urbea. Continua sent un gran aparador publicitari per a les marques. Amb Elisabet Colobardes parlarem de si la IA ha de ser molt més humana. I, per acabar, revelarem coses que probablement no sabeu de la visita al Papa Catalunya. Quin desplegament tecnològic va ser necessari per garantir les telecomunicacions amb Àlex Carballo. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Avui estem molt contents que el Genís Roca torni al programa, però és que sempre és un plaer i sempre és necessari escoltar la seva opinió raonada i meditada sobre l'actualitat lligada a la tecnologia i la innovació, però sobretot lligada a l'ésser humà, com el que ha de ser, el centre al voltant del qual girin els invents i la tecnologia. Jo diria que és l'home del sentit comú davant dels gurús, els visionaris i la gent que gairebé anuncia la fi del temps amb tanta intel·ligència artificial i tanta innovació. S'agraeixen veus com la del Genís, que ens diguin calma i no ens posem nerviosos. Genís Roca, què tal? Com estàs?
1: Hola, feliç.
0: Molt bé, estàs d'acord amb aquesta frase que deia?
1: Sí, sempre em fa vergonya quan parlen de mi, però t'ho agraeixo. Es notava el carinyo.
0: Es nota calmat, no? Jo crec que ets l'home que parla fa més anys aquí a Catalunya de tecnologia amb d'altres, però com ho fas des de la calma i des del sentit comú?
1: És que passen els anys i es demostra que tot això demana un temps i que la gent ho... Una cosa és el ritme en què te presenten la tecnologia i una altra cosa és el ritme en què nosaltres l'anem assimilant i l'anem incorporant. I com que el destí de tot això és que l'anem assimilant i l'anem incorporant, fem-ho bé. Ara estem tots hiperventilant amb la intel·ligència artificial.
0: Aquesta histèria digital que vivim.
1: Tot això, que ja ho veuràs. Portem 4 anys parlant-ne. Diu, va molt ràpid. Bueno, va molt ràpid. Porto 4 anys parlant-ne i tot just estem anunciant que passarà, o que està passant, però que no s'ha completat. Si portem 4 anys parlant-ne, jo crec que encara faltaran 4 més, això hauran sigut 7, 8, 9, 10 anys, calla que no siguin 15, agafa't, corda't bé el cinturó i condueix per la carretera, que això és un cotxe, no és un coet.
0: Pep Guardiola diu, corda't el cinturó, que ens ho passarem bé. Jo crec que no sé si ens ho passarem bé amb la intel·ligència artificial. Ens ho passarem bé?
1: I tant. Donarà problemes, com tantes coses, però podria valdre la pena.
0: Expliquem que el Genís Roca fa moltes coses, eh? És consultor, és president d'Accent Obert, una fundació dedicada a impulsar la cultura catalana en el món digital, que n'hem parlat, participava en governs d'entitats com el RAC, Museu Picasso, i assessora governs, institucions, i ha escrit un llibre sobre la IA. És a dir, és cert que ja teníem calculadores a les escoles, continuem aprenent, multiplicant, dividint. Quan parlem de la intel·ligència artificial que ho resol tot, no? Per tu què és aquesta intel·ligència artificial? L'altre dia parlava, si t'escoltava, una xerrada de software. Com li expliquem a algú ara mateix que viu a Berga i que no té idea de la intel·ligència artificial?
1: És una baula més en el procés de digitalització de la societat. És a dir, nosaltres vàrem començar primer digitalitzant el que és la gestió. Amb els primers ordinadors vam començar a posar informàtica a la comptabilitat, les nòmines, el magatzem, l'inventari, vàrem fer tot aquest viatge. Avui no queda cap empresa que no tingui digitalitzada la gestió. Ja no es pot presentar una factura en paper. La factura ha de ser electrònica, la recepta de la farmàcia és electrònica. Vull dir que hem anat informatitzant les coses de gestió. Ara són dies, no? La declaració de la renda se presenta online, ja no pots presentar la trimestral d'IVA en el taulell, l'has d'anar a presentar online. Les coses de gestió, fem-ho fàcil, eh? Factures, comptabilitat, nòmines, tot això va per internet.
0: La nòmina, una transformació digital. No?
1: La nòmina t'arriba al banc, ja no hi ha allò que et donen un sobre el dissabte i si ho fan té pinta de que és il·legal. Vull dir que les coses oficials passen per internet. Això va ser la primera transformació digital. La segona transformació digital, el que vàrem endreçar són els punts de contacte, el relacional. Ara li dius a la teva parella que arribaràs tard al dinar amb un WhatsApp, tens xarxes socials, envies correus electrònics, el que és venda, prevenda, postvenda, atenció al client, tot això passa amb suport digital. Les trucades telefòniques són suport digital. Hi ha molta gent que ja no paga en efectiu, pagues amb targeta, però tant cada pagament és una transacció econòmica. Però de cop i volta, la gestió és digital i la relació, les converses també són digitals. Quan tot és digital, tots són uns i zeros, i quan tots són uns i zeros, tot és susceptible d'aplicar-li matemàtica a lo bèstia, de començar a fer sumes, restes, multiplicacions, estadística inferencial. La IA és això. La IA és agafar tota la informació que tens, que és tot, aplicar-li models matemàtics i deduir què passarà, inferir quin serà el següent pas.
0: Que és la revolució inevitable, que de fet doncs, la IA és la protagonista, el llibre que el Genís va publicar ho va fer fa gaire, aquest, amb aquest títol, La revolució inevitable, no? Aquesta revolució en la que tu dius que passem d'una societat industrial a la societat digital i que era inevitable, no?
1: Per això que et dèiem, si tot es va recolzant en informàtica, tot va generant rastre digital i la IA, insisteixo, és un punt més d'inflexió. Al final, si tot està digitalitzat, deixem-ho operar. La intel·ligència artificial no podia haver arribat abans perquè abans hi havia coses que no estaven digitalitzades. Però ara comença a estar-ho tot. Hi ha gent que això, amb això s'esgarrifa. I fan bé, d'esgarrifar-se. Tenim problemes. Però també és veritat que amb aquesta tecnologia poder et podran atendre millor la teva salut o poder podran personalitzar-te millor...
0: Tu ets dels que estàs a favor o estàs en contra? És a dir, la IA, alguns diuen, no? La IA és la fi de tot el que coneixíem, som els orígens d'un nou món, el qual potser els humans ni tan sols formaven part. S'han dit moltes coses, però tu com dius, la pel·lícula futurista Blade Runner succeïa el 2019 i els cotxes volaven, no, aquí no volen, el 2021 els ordinadors es revelaven. Doncs, a veure, jo crec que passen coses, sí que estan canviant algunes professions, no? I ens està traient aquestes tasques rutinàries, però no està canviant tant la IA, no? Com diuen alguns experts.
1: Canviarà molt. El que passa canviarà és que molt, hem caigut amb la trampa aquesta de blanc o negre. Aquesta bipolaritat ciutadana de... O estàs a favor o estàs en contra.
0: I tu estàs a gris o estàs a Genís Roca? M'interessa saber.
1: Doncs depèn. Ja, això té greus problemes i grans oportunitats. Llavors, el que no s'hi val és ser càndid i només voler veure les oportunitats, o no s'hi val ser un plom i només veure els problemes. Això tocarà estar atents. Això és com dir-me, els cotxes què? Bé o malament? Home, depèn. Mira, ara em posaré estupendo. Val? Quina és la tecnologia més antiga de la humanitat?
0: El foc.
1: El foc. I el foc dona pel sac? Molt.
0: Home, ens ajuda a cuinar cada dia.
1: Ens ajuda a cuinar, ens dona llum, ens escalfa, però també ens crema. Ens han cremat amb la planxa, ens han cremat amb el tub d'escapament d'una moto. Els meus pares, els teus pares, els nostres pares durant generacions. Cuidado! No toquis, que et cremarà. I ens hem cremat igualment. Hem perdut patrimoni, es va cremar Notre Dame. El foc és una tecnologia que ens ha donat molts problemes, però no hem estat mai disposats a prohibir-la o a impedir-ne l'ús. Això sí, tenim cos de bombers, tenim regles antiincendis, tenim extintors, tenim mesures, tenim lleis contra els piròmens. Vull dir, una tecnologia pot donar problemes i el que fem és formació i regulació. Però el que no fem mai és prohibir-la i abandonar-la. No crec que abandonem la IA per por que et faci. El que haurem de fer és posar-la sota control i administrar-ne els usos, però això podria acabar bé.
0: Deies, hi ha coses que ajuden molt, d'altres no tant. Diferenciem una mica avui amb tu, Genís Roca, els problemes que hi veus i les oportunitats. Comencem pels problemes. Creus que es perdran dels llocs de treball? Seria aquest un problema? Digue'm els altres problemes que veus tu en aquest cas.
1: No, sempre que et vegi un problema t'hi posaré l'avantatge al costat.
0: Val.
1: Anem a aquest dels llocs de treball.
0: Els llocs de treball.
1: Tu ets un empresari i veus que fent servir IA te pots estalviar 4 hores d'una persona. Hi ha dos tipus d'empresaris. El que diu, buah, si són dues persones, estalvio 8 hores, em foto una al carrer. I això és una manera de pensar. Però hi ha una altra manera de pensar, que és, acabo de guanyar 8 hores al meu equip. A què ho dedicaré?
0: Sí, a ser més creatius.
1: Hi ha gent que quan veu 8 hores de temps disponible, pensa en estalvis. Hi ha gent que quan veu 8 hores de temps disponible, pensa en inversió. Hi ha gent que amb aquestes 8 hores pensa el meu equip, què més pot fer? Què més podem fer? Volem créixer, volem ampliar, volem nous mercats, volem nous productes, volem noves idees. Acabo de guanyar temps per pensar. Hi ha gent que pensa així. Hi ha gent que pensa, ui, 8 hores, em foto un al carrer. Són dues actituds davant de la vida. No és culpa de la IA, és que tu tens una manera d'entendre els negocis. La IA el que està fent és posar-nos davant del mirall. Hi ha gent que em diu, hem posat una IA en la policia de Chicago, l'hem entrenada amb l'històric de la policia de Chicago i ens ha sortit insuportablement racista. La IA és racista. Dic, no. L'històric de la policia de Chicago és insuportablement racista. La majoria de les coses que li estem veient a la IA ens estan posant davant del mirall. La IA no treu llocs de treball. Hi ha gent que només pensa en retallar despesa, retallar despesa, retallar despesa.
0: Retallar costos.
1: I aquest tipus de gent no fa créixer un país.
0: Digue'm tres professions que segur que es mantindran i digue'm tres que desapareixeran a llarg termini per culpa de la IA.
1: No t'ho sé contestar. Jo diria que els llocs de treball que persistiran són els de la gent que sap pensar, que sap entendre el que passa i que sap prendre decisions. I una decisió pot ser aquí hi posaria o aquí no hi posaria. I pensa una altra cosa. Per molta IA que tu hi posis, la responsabilitat sempre és d'una persona, física o jurídica.
0: Sí, però estàs d'acord, i aquí no m'ha explicat, Jani Roca, ara no cal recordar a una empresa molt coneguda que m'explicava que el Departament de Comptabilitat els va dir als seus comptables: escolteu, a partir d'ara les factures ho fa molt més ràpid una IA, posarem a una IA a fer factures i per tant ens agradaria que aprenguéssiu a programar, d'acord?
1: Sí, però...
0: ja que els diem als comptables.
1: No,
0: és a dir...
1: però això és la història de la vida, eh? Quan l'Ajuntament de Barcelona va posar semàfors, van fer falta menys guàrdia urbana, perquè abans n'hi havia una a cada cantonada i ara hi ha un semàfor. Quan tu truques al telèfon aquell d'assistència, hola, i te diuen premi l'1, si vol no sé què, premi el 2, això és un punyetero robot, i abans hi havia algú atenent. Totes les tecnologies de la història de la humanitat treuen llocs de treball. El meu pare era pagès i quan va arribar el tractor eren menys gent a segar. És a dir, la descripció de tecnologia és una eina que t'ajuda a fer una feina. Totes les tecnologies de la història de la humanitat treuen feina. Quan va arribar la primera comptabilitat va treure feina als comptables. Vull dir que tu ara em dius, en el Departament de Comptabilitat ara les factures ho farem diferent. Bueno, és que abans del programa informàtic de comptabilitat hi havia 20 persones escrivint coses en llibretes. Totes les tecnologies de la humanitat treuen feina. Si voleu, ens posem a lamentar-ho, però insisteixo.
0: M'agrada molt.
1: Totes...
0: T'he de preguntar, sobretot, també, sobre la IA agèntica, com el ChatGPT. Tu dius, ChatGPT és com l'oracle de Delfos. Tu li preguntes el que et dona la gana i et contesta el que li dona la gana i no saps d'on ho ha tret, no? Aquesta és la part més rellevant. Ho parles amb ironia, no?, en aquest sentit, no?, d'aquesta IA generativa.
1: Hi ha dos tipus d'IAs. A mi no m'agrada parlar de generativa i no sé quin rotllo, aquestes coses tècniques. Hi ha dos tipus d'IAs. Amb les que pots parlar i les que fan coses. Llavors, ChatGPT és una IA amb la que parles. Tu parles i ella contesta.
0: Molt i clar, simpàtica, per
1: sí, ser. Ha de contestar sempre, eh? Vull dir, té la necessitat de contestar. Aquesta és una màquina per contestar. I, en canvi, per exemple, Claude, que també se'n parla molt últimament, està més orientada a fer coses més que no pas a tenir converses. Claude, hi ha dos tipus d'IA. Per depèn de quines feines, jo en vull una que faci coses, investiga'm cada dia la competència i fes-me un resum del que has vist, investiga'm cada dia el BOE si ha sortit algun concurs públic que jo m'hi voldria presentar. Aquest tipus d'IAs que fan coses em porten a un camí, i el tipus d'IAs que contesten coses s'han de fer servir diferent.
0: Que es diuen agents, que se li diu agents d'intel·ligència.
1: M'agraden més les que fan coses.
0: Els agents, els que et contesten correu.
1: Coses, les que fan
0: tu,
1: coses.
0: Tu, Genís, ho fas servir per contestar correus? T'he de preguntar, sí?
1: No, per contestar correus, no.
0: No?
1: No, però per analitzar tendències, sí.
0: Val.
1: Si agafes i dius, aquestes són les meves fonts d'informació. De què vam parlar ahir? Què hi ha més? Què hi ha de destacable que em pugui interessar a mi? Buah. M'ho assenyala amb el dit i després jo llegeixo, però acabo de guanyar molt de temps, eh?
0: No, jo també l'he fet servir per investigar, és a dir, tu li pots preguntar el futur de com veu el futur del català d'aquí 10 anys, com veu el futur del canvi climàtic d'aquí 10 anys, és a dir, totes les preguntes, l'única, clar...
1: Això em posa nerviós.
0: Sí, perquè li has de fer recerca profunda, després li has de passar dades...
1: En base a què? En base a què em contestes?
0: Amb totes les dades que té.
1: Ja, no, totes les que té és una merda. Totes les que té hi ha molta porqueria en aquest món de Déu. Això és com... L'altre dia un polític me deia, he preguntat a la IA sobre mi i el que diu, dic, home, el que diu és la mitjana del que hi ha de tu, i de tu hi ha gent dient de tot. Hi ha preguntes que contestar-te amb la mitjana no és satisfactori.
0: Ja. Un altre tema. Avui amb Jani Roca parlant d'intel·ligència artificial. A tu també et preocupa? N'hem parlat moltíssim al Revolució, eh? Si Europa continua depenent tant tecnològicament dels Estats Units i la Xina, estem perduts. Quina és la teva opinió de la sobirania digital i de que anem una mica, com sempre, lents, no? Sempre ens passen per davant, no? Per tot arreu.
1: He estat repassant la documentació i enlloc està escrit que Europa tingui el privilegi de dirigir eternament l'univers. No està escrit enlloc que nosaltres tinguem superioritat sobre la resta de pobles del món. Llavors, no està escrit enlloc que nosaltres tinguem que dominar la tecnologia i que la gent ens hagi de demanar permís per fer coses. Mira, fa poc vaig estar a Xina acompanyant una expedició de la gent de Comertia.
0: És veritat, ho vaig seguir, sí. I què tal? Et va impressionar?
1: Sí, clar. I la sensació que vaig tenir és, a Xina, l'estat d'ànim és, buah, amb aquesta tecnologia dominarem el món. I el nostre estat d'ànim és, buah, amb aquesta tecnologia ens donaran pel sac. Són dos estats d'ànims. I el seu estat d'ànim, amb aquesta tecnologia dominarem el món, em recorda el que van viure els meus pares als anys 50-60. Que Europa, amb la revolució industrial, deia, buah, amb aquesta tecnologia dominarem el món. Serem la fàbrica de cotxes del món. Serem, sí, teníem el domini d'una tecnologia que ens permetria dominar l'economia. Teníem aquesta sensació i ens menjàvem el món. Exportàvem a tot arreu. Ara els hi toquen ells. Et recordo que mentre nosaltres ens forràvem amb la revolució industrial, els teníem en ells fent samarretes per un euro al sud-est asiàtic.
0: És veritat. Vull dir, poder la robòtica de la Xina, no? Et va sorprendre molt, la robòtica que tenen?
1: Em va sorprendre que tenen lideratges joves de gran ambició en projectes estratègics. Aquí nosaltres tenim... La nostra economia està dominada per gent de 60-70 anys, i dubto que ells em portin a liderar el nou cicle tecnològic.
0: Carai, frase per acabar, Geni Roca. Ens ho hem passat molt bé. És que s'han passat 20 minuts superràpid. A un jove que t'estigui escoltant, un futur incert amb aquesta IA i amb el que ve, què li recomanaries?
1: Llegeix i escriu a mà.
0: Llegeix i escriu a mà.
1: Sí. Escriu el truco sempre ha sigut el mateix.
0: El cervell, perquè així el cervell treballa millor.
1: Sí, se'n surten els que llegeixen i escriuen. Hi ha gent que llegeix, hi ha gent que escriu, hi ha gent que llegeix i escriu.
0: Només se'n surten els que llegeixen i escriuen?
1: Els que llegeixen i escriuen...
0: A la perruqueria que se'n surti, no, llegeix i
1: escriu. Els que llegeixen i escriuen tenen avantatge competitiva. I si escriuen a mà, més. Fes servir la IA que et doni la gana, però llegeix i escriu a mà. Si em demanaves un consell, faig aquest.
0: Has vist? És que el Genís així ens agrada. Un home que parla del foc, un home que parla de l'origen, que parla del que és essencial, escriure i parlar i abraçar, perquè també, no?, i emocionar-nos, no? Al final també tanta tecnologia. Jo a vegades estic cansada de tanta tecnologia. Tu no et passa, tu i jo, que ens dediquem a parlar-ne? És a dir,
1: no,
0: trobo a faltar la humanitat.
1: Gràcies
0: humanitat.
1: A la tecnologia tinc més abast de gent a la que li puc recordar que els estimo, tot
0: això
1: i que estiguin
0: sí,
1: lluny.
0: Això sí, però sempre una abraçada millor que un emoticó.
1: I penso una altra cosa, la tecnologia és una característica dels humans. O sigui, la diferència entre un lleó, un niu de formigues i nosaltres és que nosaltres ens recolzem sistemàticament en tecnologia. Vull dir, gràcies a la tecnologia som humans. Tota aquesta tonteria de la tecnologia humanista. Però si és un oxímoron, tecnologia igual a humà. Els peixos no fan servir tecnologia.
0: Molt bé, recomanem molt el teu llibre, aquesta revolució inevitable.
1: Cinquena edició.
0: Cinquena edició.
1: Estic sorprès.
0: Molt bé, això vol dir que a molta gent li agrada el que fas i et segueix, bueno, Geni Roca.
1: Agraït.
0: Un luxe, com sempre, escoltar-te. Ja saps que ens agrada que vinguis al Revolució i t'esperem a l'onzena temporada, que tornis a venir i a pensar en tu i a pensar des del foc.
1: Fins on te toqui.
0: Fins ara. I on anirem? No sé. El futur és incert, però intentarem explicar-ho. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: Segur que heu reconegut la cançó una vegada més. Shakira posa banda sonora a la Copa del Món de Futbol, l'aparador esportiu i publicitari més gran del món, oients. Aquesta edició serà històrica, eh? 48 seleccions, 54 partits i 3 seus als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Però també arriba marcada per ingressos rècord, preus a l'alça i crítiques d'aficionats que senten que el torneig s'allunya de la graderia tradicional. En aquest context, les marques tenen una gran oportunitat i també un repte, connectar amb l'afició. Parlar de marques, de publicitat. Aquí el nostre col·laborador estrella en publicitat és Jordi Urbea, CEO de Gilby. Espanya, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Aquí gaudint del Mundial, alguns partits, eh? Amb aquests horaris és una mica difícil, però de tant en quan me n'escapo i en veig algun i gaudint-lo, que és
0: molt
1: important.
0: Bé. I de la crack de Shakira, eh? Perquè, escolta, aquesta dona no para de fer coses. A més, ara el Mundial. I continua sent una aposta segura per moltes marques, aquest espai. Jordi.
1: Mira, el Mundial de Futbol, jo crec que és un dels events més bèsties que hi ha a nivell mundial i, per tant, et diria que ha anat evolucionant i així com abans et garantia que tu estaves sorties en el Mundial i la teva marca anava com un coet, ara sí que va igual de bé, sí. Però el context ha canviat una mica i ja no té prou que hi siguis amb que hi estiguis present, sinó que ara has de lluitar per el soroll mediàtic de moltes marques que hi participen. Clar. Tenint en compte que també estan a molts països, doncs hi ha moltes marques. I aquest soroll, les marques tenen que treballar molt fermament i molt bé perquè la seva inversió econòmica doncs sigui rentable al 100%. I cal afegir-li que hi ha gent que no sponsoritza oficialment les marques, però s'aprofita de que hi ha soroll del Mundial de Futbol per també afegir-s'hi. Amb la qual cosa, el que era abans un gran soroll mediàtic i fàcil de resoldre, ara és molt més complicat perquè has d'invertir-hi molts més diners que abans.
0: Que, per cert, deixa'm dir als oients que la persona que cantava és Shakira, que s'ha dit a les xarxes socials que era una doble perquè anava amb ulleres de sol. No era Shakira. I, a més, els que són molt fans sabem que té una marca aquí al front. És una marca, fixeu-vos, una fotografia, i és ella. Per tant, no hi havia cap doble. Per cert, aquestes marques, Jordi, xifres d'enorme inversió. Invertir, però significa impactar, i explica'm una mica aquest concepte. No és el mateix comprar que visibilitat per construir significat,
1: clar,
0: no?
1: És que, clar, abans la gent, doncs allò, tacant amb la seva marca una determinada activitat, en aquest cas un campionat del món de futbol, doncs aquella marca ja tenia una repercussió mediàtica garantida. Ara el que no hi ha suficient en sèrie, sinó que ja has de crear-hi un relat allà dins. Has de participar del relat. I has d'aconseguir que la gent que hi participa, que s'hi faci teva el relat de la teva marca, s'identifiqui amb la teva marca i vulgui estar treballant amb la teva marca. Perquè, si no, acaba sent una marca que passa desapercebuda o no hi ha soroll. I crec que això és tremendament important. I, per tant, el que has de fer és, d'alguna manera, afegir-te a l'emoció del Mundial. És a dir, lograr que hi hagi una interacció entre la marca i els consumidors perquè allò tingui l'èxit necessari.
0: Explica'm lo d'Adidas, per exemple, el bon exemple en aquesta batalla publicitària, la campanya que fa, i a més hi ha figures públiques, Messi, no? Yamal, etcètera, sí?
1: Sí, però fixa't, el més curiós és que en aquesta acció que es diu Backyard Legends, no és limitat a dir som la marca del Mundial perquè tenim la pilota i molts equips vesteixen la meva marca, sinó que intenten crear algun tipus de relat que vagi molt més enllà. I fixa't que, a més d'agafar figures futbolístiques com el Messi, el Lamine, el Bellingham, busquen també altres d'altres sectors, no? El Bad Bunny, el Timothée Chalamet, o gent que ja està retirada.
0: Beckham,
1: que sí que està relacionat amb el futbol, per suposat, o Zidane, però els col·loca fora d'un altre context, els treu del context d'un estadi, els porta a un barri, els fa estar presents amb la gent, els transporta al món de la música, els transporta al món de la moda, els transporta a altres tipus de records, més enllà de l'emoció d'estar dintre d'un estadi o de veure una activitat esportiva que, per suposat, ja dones per fet que fan aquests senyors. Però la porten a un lloc molt, molt curiós. Ja no parlarem d'on t'ho van rodar-ho, que a sobre tenim la sort que va ser rodat per aquí, no? Sinó que el que estan intentant és que hi hagi aquesta manera de connectar amb la gent, que hi hagi connexió amb el públic i que faci que allò sigui una experiència que la gent tingui ganes de viralitzar, compartir, explicar
0: per
1: i transmetre.
0: Per tant, una mica la comunicació esportiva, Jordi Urbea, no aniria tant en l'èpica i en les estrelles inassolibles, sinó una mica recordar per què et vas enamorar, no?, del futbol,
1: bueno,
0: sí?
1: Bueno, és el que intenten en aquesta campanya, però si et fixes en els seus competidors, Nike va per una altra línia, Nike, no? Nike ha optat per una altra... És aquesta idea que acabes de treballar, no? De dir, escolta, Nike ha dit, escolta, anem a fer alguna cosa en el que hi hagi un ritme molt més reconeixible del públic futboler de sempre, no? I per tant, ha buscat crear una acció que sigui contrapès a lo que estava preparant Adidas. Adidas ha entrat en la base i, en canvi, els altres han anat a tocar el cor, a les aficions, al soroll, a l'activitat pròpiament esportiva. Per tant, hi ha com un contrast en les maneres d'apropar-te, no? Uns recorren l'emoció i els altres recorren a l'acció d'apropar-se en cadascun dels elements en els quals hi participen, no?
0: I parlem també de l'experiència de l'espectador al Mundial, no? Com ha canviat la forma, Jordi Urbea, que vivim al Mundial? Perquè jo t'he de dir que fins i tot de veure la meva filla, ara m'explico, d'11 anys, estem amb els cromos del Mundial.
1: M'han dit que això és una bogeria.
0: És una bogeria, que s'acaben a tot arreu.
1: Bueno. M'han dit que hi ha alguns països que hi ha tal nivell de bogeria que alguns d'ells ja són peces de col·leccionista. És a dir, arribat, bueno, són aquestes coses que no les controla. Però fixa't, és quan toques l'emoció. Un cromo. Pensa-t'ho.
0: Però està molt bé que els nens digital, estiguin no tant de pantalla i jo estic encantada que estiguem fent cromos i enganxant cromos.
1: És que l'altre dia estava el meu fill, que té 23 anys, estàvem amb uns amics a casa i de cop i volta veig que treuen feixos de paquets de cromos.
0: Ah, també, ja?
1: I se'ls canviaven.
0: Amb 23, jo, també?
1: Però amb 23, 25 i 27 anys, que eren els seus amics.
0: Està bé que
1: però què m'esteu dient, això?
0: Sí.
1: Per tant, les marques van molt més enllà, transgredeixen, van molt més enllà.
0: Jo dic que va molt bé perquè la meva filla d'11 anys aprengui tots els països del món.
1: Bueno,
0: i els dic que
1: o trobar on està Curaçao, no?
0: El Mundial serveix, a part del futbol, de saber tots els països del món.
1: I trobar algunes capitals i tal. Això és un munt de curiositats que un altre dia ho treballarem. Però, clar, tu fixa't quantes marques hi han abocat calés, tal, i ara quan acabem el Mundial diré, digue'm algunes marques del Mundial i et costarà dir-me'n tres.
0: Clar,
1: perquè realment al final hi ha tanta fressa que al final si aquestes marques no logren que el seu soroll vagi més enllà, viatgi per les xarxes, es bellugui per les xarxes, quedi impactat per les xarxes, si no, això no funciona de ninguna de les maneres, no? I a més, avui en dia tot es retalla, no? Aquests ja estem veient els resums dels partits ja, que es veiem més abans amb les xarxes socials que no mirant-los per la tele amb altres notícies, no? Per què? Perquè senzillament la gent ja busca ràpidament què ha passat, què ha succeït, que algú m'ho expliqui, els comentaris. Però les marques també hi volen ser-hi, participen del soroll, i sens dubte el que ara volen és estar presents en el quasi en el minut de cadascun dels usuaris en el món del futbol. I com a anècdota,
0: sí,
1: mira el que és bèstia a les xarxes.
0: Tinc una pregunta final, eh? Sí,
1: mira el que és bèstia.
0: Què?
1: No sé si saps que va haver-hi un cas de que va haver-hi un influencer que va dir, escolta, agafaré un jugador random del món, random del món,
0: sí,
1: i de cop i volta diré que vull que sigui famós. I va agafar un jugador de la selecció neozelandesa, i era un jugador random, un jugador que no el coneixia ningú, i de cop i volta va dir, tothom seguim aquest noi. I aquest noi de cop i volta es va posar amb 5 o 6 milions de seguidors, i aquest noi ha començat a vendre campanyes per marques estant Però espera't, el remate... El millor de tot és el porter de Cabo Verde, que va fer un partit l'altre dia, fa uns dies, amb la selecció espanyola.
0: Sí.
1: Doncs de cop i volta, en un vespre, 6 milions de seguidors.
0: Va guanyar. Clar, és que ho mira tanta gent al Mundial.
1: Però clar, però que era un porter de la selecció de Cabo Verde, i que de cop i volta juga amb Espanya, i de volta no el coneix ni el Tato, i 6 milions de persones el comencen a seguir perquè va fer un bon partit. Això, com ho pots controlar? Això, com ho pots controlar? Com pots portar-ho?
0: Jordi, mira, tu, si fossis també el porter ara, ja tindries també 6 milions.
1: No sé si tindria 6 milions. Ja m'encantaria a mi tenir 6 milions, però no els tinc ni els tindré.
0: Per acabar una frase. Si una marca et preguntaig d'invertir el Mundial, què li diries? Que sí, no? Suposo.
1: Jo li diria que sí, però que pensés no solament en invertir, sinó que pensés clarament en com ho voldria explotar.
0: Molt bé. Doncs escolta, Jordi Urbea, com sempre, ensenyant-nos a veure el món amb ulls d'analista de la publicitat, què hi ha darrere del Mundial, quines marques són importants. Moltes gràcies, Jordi Urbea.
1: A tu, bona nit.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Tech Talks.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. but deliberately chosen because this moment needs words.
0: La intel·ligència artificial ha de ser desarmada, és una paraula forta, però la dic expressament perquè cal cridar l'atenció. Això deia fa uns dies el papa Lleó XIV després de publicar la seva encíclica magnífica Humanitas, i avui en volem parlar amb una gran dona TIC. És la doctora Elisabet Golobardes, professora catedràtica de la Salle Universitat Ramon Llull i vicerrectora d'Ordenació i Qualitat Acadèmica de la Universitat Ramon Llull. Què tal, com estàs,
4: Elisabet? Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Elisabet, aquestes que escoltàvem són paraules importants que n'hem parlat. S'ha parlat molt d'aquesta encíclica sobre la intel·ligència artificial, centrada en aquesta reflexió sobre la dignitat humana, els humans, no? Com es pot garantir que una tecnologia tan poderosa que ens està canviant estigui al servei de les persones, no? I sigui més humana? Què em diries?
4: Uf, quina pregunta tan bèstia. Primer, deixa'm dir-te que l'encíclica no va tant de tecnologia, sinó de repensar què és el que ens fa ser humans donada la tecnologia. Per tant, la pregunta vindria aquí, és a dir, què és el que ens fa ser humans realment? Des del moment que ens fem la pregunta, que tu deies el verb garantir, vol dir que hem de posar lleis, hem de posar un marc legal, hem de posar prohibicions perquè la gent en faci un bon ús d'aquesta tecnologia. Si anem una miqueta més endavant, doncs haurem d'aprendre a usar-la correctament, que és el que està passant avui en dia. Haurem d'aprendre a saber què fan els algoritmes, per què ho fan, i la paraula educació, però l'educació des d'avui.
0: Clar. A més, és cert, atenció, oients, que aquesta encíclica, que parla de la intel·ligència artificial, fa referència a una recerca de la que és coautora l'Elisabet Golobardes, oi que sí?
4: Així és, sí.
0: Quin és aquest tram?
4: Bueno, aquí he portat el llibre avui, que no el podeu veure, però bàsicament se'ns va demanar de diferents científics i recercaires que féssim una reflexió de com podia afectar la intel·ligència artificial en el dia a dia, és a dir, a la indústria, a les finances, a l'educació, a la comunicació, etc. Jo en concret em vaig dedicar a la comunicació, és a dir, com podia afectar a la desinformació i a la polarització de les opinions, a l'ús de les xarxes socials.
0: Val. I què deies exactament? Que tindrem més fake news que mai? Estarem més desinformats?
4: Bueno, ja ho estem, no? És a dir, tota la vida s'han explicat mentides, però ara el problema és que n'hi ha un ús massiu. Si ens posem a les xarxes socials en què tothom pot fer tuits, o el xat GPT, en què tothom pot xerrar i generar textos, ens n'adonem que la gent només escolta allò que li agrada. Si la gent només escolta allò que li agrada, doncs ens anem separant les opinions blanc i negre. És a dir, els que volen blanc només escolten blanc, els que volen negre només escolten negre. I portat al límit, podria fer perillar la democratització.
0: La doctora Golobardes investiga intel·ligència artificial des dels anys 90, tu. Ets una pionera i tu aportes una perspectiva de com ha canviat, perquè, clar, ara parlem molt, però és que fa 3 dècades, no?, de la recerca abans del boom, no?
4: Així és a dir, la intel·ligència artificial com a terme és de mitjans del segle passat i està instaurat ja com a docent i a recerca a les universitats des de fa 30 o 40 anys. Què ha canviat? L'ús massiu. És a dir, ha canviat que ara tenim eines més potents en quant a ordinadors, tenim més dades a la nostra disponibilitat i, per tant, podem accedir a més persones. Això és el que realment ha canviat.
0: Clar. L'IA és una tecnologia que s'hauria d'usar amb més esperit crític, em diries, del que s'està utilitzant?
4: Totalment. Mira, si em permeteu, posaré un exemple de l'universitat, però que és inventat, però que pot passar a qualsevol lloc. Imagineu que de cop i volta hi ha un atemptat en un país del món, a l'altra punta, Honolulu, als Estats Units, i el vicerrector d'Internacionals ens demana quants alumnes i professors tenim en aquests moments a Honolulu i quines són les seves adreces. I nosaltres agafem totes les dades de tots els estudiants de la nostra universitat, els posem al ChatGPT, li preguntem quants tenim a Honolulu i ens dona la resposta. Haurem fet un mal ús, inconscientment i segurament sense voler-ho fer, perquè hem regalat totes les dades als nostres estudiants i professorat a les xarxes socials, han passat a ser públiques a tot arreu, això sí, he obtingut la resposta en segons. Aquest és el risc que tenim com a societat.
0: Avui parlant amb l'Elisabet Golobardes de la Salle dels problemes reals de la societat doncs que hauria d'ajudar a solucionar la IA, o quin risc important creus que la IA estigui en poques mans, què destacaries tu com a experta i que portes tants anys, no?, treballant en això, no? Què diries? Quins problemes reals pot crear? I que estigui en poques mans també serà un altre perill?
4: Jo crec que és un problema que estigui en poques mans i en moltes mans. Temo a separar. En poques mans en el sentit de que estem pensant en poder. Vol dir que el poder el tenen poques persones, en volen fer un mal ús, es poden incrementar les desigualtats, la gent pot no accedir a la tecnologia i poden dominar la part econòmica de quant costa accedir a aquestes eines. Però també pot ser un perill a l'ús massiu, com comentàvem abans, és a dir, és una eina molt poderosa que pot generar, pots fer consultes i posar dades massives i personals sense tenir-ne cap coneixement, i tothom l'està usant sense saber-ne si en fa un mal ús o un bon ús, i això pot anar en contra de tots nosaltres. Ens estem despullant a les xarxes socials.
0: Clar. A més, un altre gran problema són els biaixos, no?, amb què aprèn la intel·ligència artificial, no? També per això es perdia aquesta humanitat, no?, que diem, la humanitat, no?, ser humans, aquests valors, no?, que potser... Els valors de la intel·ligència artificial, quins són?
4: Bueno, justament el valor que pot tindre la intel·ligència artificial és que ens pot ajudar a ser millor humans. Què vull dir? Que si entrenem un sistema, per exemple, de diagnòstic mèdic, on l'usuari final seria el metge especialista amb aquell diagnòstic mèdic, sí, ho puc fer amb dades que siguin representatives i que no tinguin capisme, és a dir, que tracti per igual el gènere, les cultures, les religions, el sexe, l'edat, etc. Per tant, la intel·ligència artificial podria ser més objectiva perquè podria tractar d'una manera honesta les dades i ens podria ajudar, per exemple, si l'usuari per seleccionar persones en una empresa, a fer-ho de manera més justa. Aquesta seria la part humana de la IA i que al mateix temps potser ens faria més humans tornant als nostres principis.
0: Clar, és que la IA hi ha un impacte, no?, que afecta 360 graus, no? I quin impacte tindria la diversitat de la recerca, no?, i el desenvolupament de les tecnologies com la IA pot ajudar moltíssim, no? Encara ens queda per descobrir molt, no?, del que passarà.
4: Certament, depèn de l'ús que en fem, és a dir... El que hem de tenir clar és per què podem usar i per què no podem usar la IA. La podem usar per fer sistemes d'ajuda en medicina, tothom ho té clar. La podem usar per llegir un llibre? Home, no. El temps de la lectura d'un llibre va bé. Volem que la gent segueixi llegint un llibre i que pensi, que tingui consciència. I jo entenc que la IA l'hem d'usar per tot allò que permeti millorar tot el dia a dia del ciutadà i ciutadana.
0: Als teus alumnes què els dius, tu?
4: Això mateix. És a dir, amb exemples molt, molt, molt clars, com de medicina, com d'ús i mal ús de les xarxes socials, els hi faig veure pel·lícules, els hi faig veure vídeos, els hi faig fer vídeos. Llavors, a vegades alguns es molesten perquè, clar, si els hi faig veure una pel·lícula, dura com a mínim 90 minuts, ja no volen veure pel·lícules.
0: Volen veure, la gent vol veure...
4: Coses molt curtes. I clar, és el temps de madurar l'argument, una història, etc.
0: Què ens està passant amb el cervell? Et preocupa? És a dir,
4: sí,
0: el nostre cervell vol la immediatesa, vol els àudios ràpids, no li agrada, li agraden els vídeos de 5 minuts, 10 màxim?
4: Jo crec que està creant addicció, i això és terrible, tot i que jo no sóc experta en salut mental. Està començant a passar que amb gent experta en intel·ligència artificial i tecnologia vulgui deixar la intel·ligència artificial i tecnologia perquè estem corrent massa. I no sabem per què correm. Hi ha un acudit que corria per les xarxes que és, a veure, un embaràs dura 9 mesos. Si posem 9 dones embarassades, no durarà un mes. Hi ha coses que necessiten el seu temps, necessiten madurar, necessiten créixer. I el fet de fer-ho tan accelerat, amb una resposta tan ràpida, fa que molta gent s'estigui angoixant i estressant. Aquest seria el mal ús principal.
0: Molt bé. Doncs el darrer titular, què em diries sobre la intel·ligència artificial, sobre el que es va dir amb aquesta magnífica Humanitas? Estàs d'acord, per tant, en part? Quin seria el teu titular final?
4: Bueno, tornar a recordar què és el que fa que realment siguem humans, independentment de la tecnologia. Això també està passant a les universitats, no? És a dir, ja no sabem si hem de fer de caça fantasmes amb detectors als exàmens o hem de canviar la manera en què eduquem. Per tant, què és el que volem ser com a humans, com a persones i com a ensenyants.
0: Molt bé, doncs doctora Elisabet Golobardes, la IA sens dubte ens canvia la vida, però també es posa deures, no? Potenciar vocacions a les noies, desenvolupar l'esperit crític, no? I dedicar aquesta tecnologia també a solucionar els problemes de la societat i sobretot a no deixar mai de ser humans, no?
4: Totalment.
0: Sobretot, no? Jo crec que l'ànima i la humanitat és més important que mai. Gràcies, de veritat, un plaer escoltar-te, gràcies.
4: Gràcies.
5: Alors on danse. Alors on danse.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Anem a recordar un dels moments més recordats ja per Barcelona. És la banda sonora de l'espectacle de Llum i So després de la benedicció que va fer el papa de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Àlex Carballo, tu també pell de gallina, suposo.
5: Gallina de piel, com deia el Johan.
0: Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia Vodafone, benvingut a la Revolució. I amb Àlex volem parlar d'aquesta visita, però ho volem fer, atenció, des d'un punt de vista tecnològic, perquè tu el vas viure des d'una posició molt concreta, no? Anem a PAMS, és a dir, ha estat un esdeveniment històric, però des del punt de vista de telecomunicacions, com es veu un acte d'aquestes dimensions? Què és el que ha passat i que no hem vist?
5: Pues, bon dia, Chantal. Es veu des d'un punt de vista de moltíssima responsabilitat. Pensa que, per exemple, la vigília a Montjuïc amb més de 50.000 persones o la Sagrada Família plena a vessar, i tothom enviant fotografies, fent vídeos, enviant whatsapps, trucant, i tot sí. Va funcionar molt bé i, per tant, un orgull també des del sector.
0: Clar. Com es preparen aquests operadors? Comencen a treballar un dia abans, explica en concret quin desplegament tecnològic van fer els operadors de Barcelona, com funcionava?
5: Doncs la veritat és que vàrem estar mesos preparant aquest esdeveniment. De fet, va haver-hi una coordinació inicial en el qual vam intervenir quatre actors. Va estar la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Mossos d'Esquadra i els tres grans operadors, coordinant-nos, i he de dir que la coordinació, Chantal, va ser de manera molt honesta. De fet, els operadors no competim en aquests grans esdeveniments, i, per tant, cap improvisació i molt treball previ.
0: Parlàvem de xarxes privades de 5G, quin és exactament, el salt en situació d'emergència del 5G, és a dir, també estava molt vigilat, és a dir, no va passar res, i també el papa estava vigilat, i que ningú de les persones que es trobaven al carrer, Àlex, tothom també es sentís més protegit, no?
5: Sí, de fet, la tecnologia va ser un dels aspectes claus també de la seguretat. De fet, com a màxim representant de l'empresa Vodafone aquí a Catalunya, vàrem fer una fita, jo crec que espectacular, amb els Mossos d'Esquadra. Bàsicament el que vam fer, Chantal, és vàrem crear una xarxa privada pels cossos de seguretat per tal de que es poguessin comunicar en entorns d'altíssima densitat de població. És a dir, Sagrada Família, Montjuïc, els Mossos d'Esquadra tenien una comunicació segura, fiable i independent de la xarxa pública, en el qual tu i jo estàvem connectats a la xarxa pública.
0: És secret el nom d'aquesta xarxa?
5: És secret el nom d'aquesta xarxa, i és complementària a la xarxa Rescat, que utilitzen els cossos de seguretat, però el que es demostra és que el 5G és la tecnologia complementària a les xarxes d'emergència per tal que els cossos de seguretat puguin parlar en situacions com la de la visita al Sant Pare.

0: Les xarxes van aguantar durant la visita del Papa, però fa poc més d'un any l'apagada en van parlar el 28 d'abril, que ens va ensenyar que les xarxes doncs, tenen límits. Com es concilia les dues coses? I també, no? Què em diries, no? Sobretot, com es concilia i quan la connectivitat és tan important en esdeveniments com aquest, no? Que no pot fallar res.
1: No pot fallar res. I de fet, aquesta és la clau, no? O sigui, tu ara em parlaves de l'apagada. Per mi la diferència entre un escenari com l'apagada, com un escenari de la visita del Sant Pare, és, la paraula per mi és preparació. No? Quan tu tens un esdeveniment global d'aquestes característiques, els operadors tenim mesos per preparar la xarxa perquè estigui, diem, ready, per aguantar tot el tràfic que es va suportar. No? En canvi, amb una apagada, al final és un esdeveniment sobtat i no programat, i aquí és on es veuen les carències que també tenen les xarxes de telecomunicacions. No? De fet, ara fa poc, des del Ministeri, se'ns proposa que el 75% de la xarxa pública estigui redundada en bateries per si hi ha un esdeveniment com el que va passar amb l'apagada. En canvi, quan hi ha un esdeveniment global, com pot ser el Mobile World Congress, també, tenim mesos per preparar i que tot funcioni com ha de funcionar.
0: He pensat una cosa, ara, és una idea que tinc. Per què no tenim més carregadors públics al carrer? És a dir, com tenim a l'aeroport... Explica'm aquesta... A l'aeroport, oi que tu estàs i pots carregar? I llavors, per què no ho tenim, això, al carrer?
1: Jo crec que no ho tenim al carrer. Primer, perquè has de demanar permís a l'Ajuntament i, per tant, hi ha permisos per instal·lar via pública, que no és fàcil ni és de termini curt. És llarg, t'ho dic jo, perquè al final nosaltres, els operadors, instal·lem antenes.
0: Sí, sí, però quanta gent es queda sense bateria?
1: Moltíssima.
0: Doncs estaria
1: moltíssima.
0: Bé, no?, que hi hagués a la Diagonal
1: per
0: carregar, no?, mòbils. No sé, és una idea, que deixo anar.
1: Chantal, estaria ple, però igual que no hi ha tampoc molts carregadors de cotxe, encara elèctric, al final jo crec que hi ha molt d'ordenança pública que no és senzill.
0: Clar. Una altra pregunta que tinc. Quines lliçons s'emporta el sector de les telecomunicacions, no?, d'un esdeveniment com aquest? Perquè ara tindrem l'any que ve el Barcelona, el Mobile World Congress 2027, molt important, ja sabeu, que hi seràs, no?, aquesta fira de telecomunicacions la més gran del món. I suposo que Barcelona ha d'ensenyar aquesta connectivitat, no? Ja l'ha ensenyat amb la Sagrada Família.
1: L'ha ensenyat.
0: L'ha ensenyat també el Mobile 27.
1: Doncs mira, lliçons que ens emportem de la visita del Sant Pare, ara jo et diria, ho comentàvem al principi, quan ens coordinem els grans operadors, sumem molt i no competim, val? I per tant aquí els tres operadors vàrem estar molt coordinats entre nosaltres i va ser tot un èxit, perquè al final els ciutadans de Barcelona comparteixen les tres grans companyies i per tant no tenia sentit que competíssim aquí, no? Per altra banda, el 5G... clarament com a tecnologia complementària de les xarxes d'emergència TETRA. Tercer, un esdeveniment d'aquest tipus té un efecte molt positiu i és el següent. I és que ens empenta a tots a innovar en un curt espai de temps, no? Que moltes vegades aquesta innovació no succeeix si no tenim, no?, aquest petit estrès de tenir un event global com la visita al Sant Pare.
0: Molt bé. Per anar acabant, Àlex, jo tinc aquesta idea, dels
1: Quina
0: carregadors.
1: Idea? Dels carregadors?
0: Sí, et sembla bona idea
1: jo
0: o no?
1: Jo crec que t'ho paràs amb l'administració aquí. No és senzill instal·lar nous elements a via pública, és força complex, és força complex, però la idea té tot el sentit del món. De fet, els carregadors allà on vagis, a l'aeroport, a l'estació de Sants, estan tots plens. La gent necessita estar carregant tot el dia.
0: Clar.
1: Per tant, mira, pots patentar la idea i parlar amb algú de l'Ajuntament a veure si agilitza el tràmit.
0: Jo soc periodista, ciutadana, penso idees, no? Però a vegades fem la vida més fàcil.
1: Està ben tirada.
0: I la connectivitat.

0: la part de robòtica, si bé el 2026 va treure la seva poteta, el 2027 vindrà amb força, i la combinació d'intel·ligència artificial i robòtica jo crec que serà el titular del Mobile de l'any que ve. Abans, Chantal, em deies si Barcelona s'havia convertit, no, en referència en aquest tipus d'esdeveniments. Mira, jo et diria, i això ho acostumo a dir quan parlo en públic, crec que Barcelona és una combinació de quatre pols perfectes. Una és una infraestructura de telecomunicacions de primer nivell, de debò. Dos, talent tecnològic de primer nivell, també. Tres, i això no se'n parla molt, un dia et proposo, Chantal, fer un monogràfic d'això perquè és molt interessant i la gent no ho coneix, i és la connectivitat submarina que existeix des de Catalunya al món i que ens permet connectar amb el món. I quart, per mi, és que hem demostrat que Barcelona respon quan hi ha grans esdeveniments.
1: És veritat. Doncs escolta, parlarem segur. Àlex Carballo avui ha desvelat alguns dels secrets de la logística que hi havia darrere d'aquest viatge del Papa, aquesta connectivitat important. Gràcies, Àlex.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

En programa, oients, avui amb una frase de l'artista Yoko Ono, i és aquesta: somriu quan et miris al mirall i fes-ho cada matí i començaràs a sentir que la teva vida és una mica diferent. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el Revolució, la Júlia García, el Xavi Llaurador, el Gerard Gil, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels atacs creuats dels últims dies. L'acord confirmat per un alt càrrec de Washington arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control del pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons i que ha posat contra les cordes l'alto el foc pactat el 17 de juny. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs creuats. Els Estats Units van tornar a bombardejar objectius iranians i ahir l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornen a la taula de negociació.

0: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
1: Venezuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia.
0: L'onada de calor que ha sufocat a Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus, mentre que Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'OMS xifra amb més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada d'Europa.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que ha rebut.
0: Han mort 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on viatjaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents sobre l'ecologia, nous materials de construcció, reutilització dels espais en desús o habitatge públic, per donar resposta també a un món en transició amb reptes socials i climàtics.
1: Per participar en aquests debats vindrà a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va recordar que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
2: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
1: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
0: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat al Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai.
1: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi de Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
0: Encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
1: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
0: I en ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats pel seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
3: Fins aquí les notícies.
4: Som el dia.
5: Som la nit.
6: Som dos programes amb el mateix objectiu.
4: Saber què està passant.
5: Què ha passat.
6: I també per què ha passat.
4: Tant a casa
5: com al món.
6: Què ens fa diferents?
4: El ritme.
5: El ritme.
6: El ritme.
4: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
5: Perquè al Catalunya nit som pausa.
6: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: A tot hora
5: i a tot arreu.
7: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Som diferents.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El mallorquí Joan Batista Picornell, un personatge culte i polifacètic, va sortir de l'illa de ben jove, la segona meitat del segle XVIII, i no hi va tornar mai més. La seva va ser una biografia en moltes etapes. Pedagog, influït per les idees de la Il·lustració, defensor convençut de la igualtat de tots els éssers humans, escriptor, metge, activista, revolucionari. En tot allò que va fer, el va guiar la lluita contra els privilegis de l'antic règim, que el va portar a liderar el moviment independentista d'algunes colònies espanyoles del Nou Món.

0: Joan Batista Marià Picornell i Gomila va néixer a Palma el 1759. De jove es va mostrar especialment interessat per la renovació pedagògica, amb unes idees que va posar en pràctica amb el seu propi fill i que aspiraven a acabar amb el monopoli de l'educació en mans de nobles i de capellans. Però ben aviat va quedar decebut de les possibilitats reals d'evolució a Espanya i va apostar per assolir els canvis a través de la revolta. Al llarg dels anys va moure's entre Espanya, el Carib, Venezuela, França, els Estats Units i Cuba, sempre arrossegant un bagul carregat de llibres com a únic patrimoni. Va rebre dues condemnes a mort per haver liderat la conspiració revolucionària fallida de Sant Blai a Madrid el 1795, inspirat per la marxa de la Revolució Francesa. La sentència va ser commutada per un desterrament perpetu que el va separar per sempre de la família. Va ser enviat a Amèrica en un moment especialment turbulent per les colònies. Només dos anys després, el 1797, Picornell va prendre part a la rebel·lió de La Guaira, a Venezuela. Algunes de les seves proclames d'aquell temps van ser incorporades posteriorment a la Constitució i al futur himne de Venezuela. El 1812 va ser proclamat primer president de la República de Texas, o de les províncies internes de Mèxic. En la trajectòria s'hi van acumular les traïcions, les decepcions i els fracassos, però moltes de les causes que va defensar van acabar imposant-se dècades després. Encara va consagrar els últims anys de vida a la medicina, enfrontant-se a una violenta epidèmia de febre groga a Nova Orleans l'any 1817. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem d'un, allò que es diu popularment, un personatge, de realment un personatge.
1: Un personatge mallorquí, de allò que es diu una personalitat calidoscòpica, absolutament, perquè té tots els colors del verd, tots els colors del blau, del blanc, del lila, del negre...
0: Bueno, i del vermell, i del revolucionari,
1: I del vermell, perquè realment és una persona que... En certa forma podem dir que gairebé és un innovador i un avançat al seu temps amb totes les coses. Potser no tenir un farang gairebé en cap que ho vegi ell, però el que ell va defensar, després tot es va complir anys després. I això és important. És a dir, és important a la vida, quan un té un sentiment polític, social, ideològic, cultural, el que sigui, que deixi una llavor i germini de cara al futur. Aquest és el seu gran triomf. Ara, Déu-n'hi-do també la nostra història. És a dir, que un personatge amb aquestes característiques internacionals, a banda i banda, diguem, de l'Atlàntic, no hagi estat una persona molt reconeguda per la historiografia...
0: Parla malament de la historiografia, no del personatge,
1: I ens podem tirar unes quantes bufetades als historiadors.
0: Clar, perquè realment la història de Picornell no ha estat especialment tractada. No, diguéssim, segur que hi ha coses, però no especialment.
1: Jo la primera vegada que em van parlar d'aquesta història, que em sembla que t'ho vaig comentar... Sí. El dir per Cornell, jo pensava, en fi, amb els fets de la Guerra Civil, dels assassinats Manacor i totes aquelles atrocitats que es van produir. Vaig pensar després amb algun altre Picornell, amb referència a algun atleta que és de l'estadi Picornell, de les piscines Picornell. Sí, alguna relació Catalunya a les Illes, Catalunya a Mallorca, però no en tenia ni noció. I ara, la veritat és que m'he entusiasmat pel personatge, tot el dia llegint certes coses de Texas, a veure què passa.
0: Doncs anem a entusiasmar-nos, perquè és el que ens pertoca. Avui tenim la sort que ens acompanya en Joan Maiol Serra, naturalista, que ha estat diputat i també exconseller d'Agricultura a les Balears, i que ha debutat en la narrativa. Nosaltres no acostumem a portar autors de novel·la, en aquest cas una novel·la tan ben documentada i tan ben tramada que no ens hem pogut resistir la tentació. La novel·la s'anomena El sediciós, molt adequadament, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Picornell, que ha publicat la nova editorial Moll. Senyor Maiol, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Estic molt, molt content de ser a Barcelona.
0: Doncs, escolta'm, així estem tots contents d'acord del fet. Picornell és conegut a Mallorca o som nosaltres principatins que no ens assabentem de res?
2: A Mallorca també és molt desconegut. Hi ha hagut moltíssima gent que s'ha sorprès en la publicació de la història. Jo som el primer que me vaig sorprendre fa uns anys quan vaig descobrir casualment aquest personatge. Afortunadament, avui dia, internet facilita molt aconseguir informació molt ràpidament. Vaig contactar amb una historiadora veneçolana que li va dedicar la tesi doctoral i vaig reunir prou material i me vaig posar a redactar la novel·la. Alguns sí que el coneixien. Per exemple, el meu amic Tomeu Mestre, que és autor d'Espròleg del llibre, ell el havia...
1: Tomeu Mestre Balutxo.
2: En Balutxo, sí, sí. El havia considerat...
0: No, Balutxo amb el nom o Balutxo...
1: No, de motiu, no amb el nom, no, de motiu.
0: No, sí, sí.
1: D'afecte.
2: Sí, i doncs en Tomeu el coneixia i ell havia fet un recull de mallorquins il·lustres i havia... pensat, havia decidit no incloure'l, no? Perquè al final de la història d'en Picornell demana perdó a Fernando VII i, bueno, pareixia, en certa manera, que hi hauria hagut una traïció en els seus ideals. Tanmateix, és vera que la trajectòria d'una vida s'ha de veure en conjunt, no només per la darrera etapa. I, a més, a la novel·la explora la hipòtesi de que realment té molta verosimilitud, que quedés enlluernat per la Constitució de 1912 i que això el fes... 1812, perdó. I això el fes intentar la reconciliació i
0: també les ganes
2: de tornar a Mallorca, clar, que qualsevol clar. Mallorquí els apeteix.
0: Sí. Doncs anem a parlar una mica del personatge en qüestió. Hem comentat que ell neix a 1759 a Ciutat. No sé com devia ser la ciutat de Palma aleshores, no? Allò,
2: sí,
0: no, m'imagino molt petiteta i molt poca cosa.
2: Bueno,
0: com a tot arreu, eh?
2: Jo penseu, no, era una ciutat... a l'edat mitjana havia estat el casc urbà més important de la Mediterrània Occidental, per davant Barcelona.
0: Poca broma.
2: En un moment en què el comerç havia estat superintens, Mallorca estava una cruïlla de les rutes nord-africanes, europees, etc., molt importants. Per tant, la ciutat emmuradada, que naturalment encara hi estava, era relativament extensa. Ara, era una ciutat molt provinciana, molt afectada per l'entrada dels borbònics.
1: El pes de la religió.
2: Sí, el fet de la religió. Per tant, probablement en Picornell no hagués tingut la mateixa història si hagués quedat.
0: L'hagués quedat petita.
2: Petita
0: també mentalment. Físicament, sinó mentalment.
2: Sí.
0: D'on venia? Venia d'una família il·lustrada? O...
2: No, era una família de comerciants de ciutat. Que petit terratinents, per tant, en aquell moment sí, era una família ben situada, amb inquietuds intel·lectuals. Ell va estudiar l'Estudi General Lulià, va començar allà. Probablement era nebot d'un clergue il·lustrat, un canonge Picornell de la Seu, i per tant va tenir una certa formació inicial a Mallorca bastant positiva. No? Mm-hmm. Ara, realment, els seus estudis els culmina ja a Madrid i sobretot a Saragossa, i és a Saragossa on comença...
0: L'envia la família o és ell?
2: Sí,
0: que...
2: sí, ell parteix cap a...
0: Jovenet,
2: cap a Saragossa, jovenet, primer a Madrid, se casa amb una madrilenya més gran que ell i se'n van a Saragossa,
1: a Salamanca.
2: I allà ja fa carrera, perquè...
1: Introdueix... Salamanca era una universitat aleshores la de més prestigi.
2: Probablement, sí. I allà triomfa ja.
0: Perdó, és una ciutat universitària, en aquest sentit. Estem parlant d'un moment, al segle XVIII, complex per la monarquia espanyola i per tot l'entorn, i per tant Salamanca havia de ser un cert alleujament amb respecte a altres llocs de l'Estat.
2: I tant.
0: No devia estar malament, en aquest sentit.
2: I devia arribar molt més a ressò del que passava a França que no a Madrid.
0: Encara que es critiqués i tot el que es volgués. Però en tot cas, arribava amb més notícies més fresques i es podia discutir més, segur que no
2: ben
0: pas a Madrid.
2: Ben segur.
0: Per tant, és positiu per ell, aquesta formació.
2: Sí. I a més, ell agafa molt de prestigi, no només com a pedagog, que és l'episodi que viu a Salamanca de fer un examen, sotmetre en el seu fill de 3 anys a un examen d'un tribunal de la universitat, és realment cosa al·lucinant. Sí, el nen no sabia llegir ni escriure. Però el pare, per demostrar l'eficàcia del seu nou mètode pedagògic, el havia preparat i el va sotmetre a un examen d'un tribunal de professors de la universitat, convocat massivament, perquè fins i tot va imprimir un pesquí per anunciar aquest examen, i hi van anar molt de centenars de persones. I el nen va contestar més de 200 preguntes, sense saber llegir ni escriure, perquè...
0: És amb 3 anys, però 3 anys és molt petitet.
2: Efectivament.
1: No. Picornell era un home particular.
2: Era un home particular, sí.
0: I quin era el mètode aquest tan meravellós? Ho dic per aplicar-lo, aviam si... perquè, esclar, si era tan magnífic...
2: Però... Sí, ell explica que lo important és fer entendre, no fer aprendre, sinó fer entendre. No? I, per tant, ell procurava que el nin assimilés tots els conceptes a base de, evidentment, repeticions, contínues, però, sobretot, intentant que ell copsés el sentit de cada una de les coses que li ensenyava.
0: Però clar, això en una època abans d'internet i abans de Google, per tant, perquè ara pot tenir molt sentit això d'entendre abans de captar una acumulació de coneixements, perquè tens una base relativament senzilla d'accedir-hi i, per tant, ho complementes, però en aquell moment no.
2: No, i tant.
0: Clar,
2: i tant,
0: això i tant. És...
2: Fins i tot les fonts escrites eren limitades, no?
0: Perquè... Per això dic que... Sí. Que Déu-n'hi-do.
2: I tant.
0: Clar,
2: i tant.
0: Això li devia causar, d'una banda, un gran prestigi com a pedagog i, al mateix temps, una malfama d'excèntric que Déu-n'hi-do, perquè, clar, això és bastant sorprenent. Una mica sinistre, diguéssim, portar el nen allò, passar un tribunal, no sé com ho es devia viure,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sembla que sa mare ho trobava un poc estremat.
0: Clar.
2: Però era una operació, ell ho planteja com una operació publicitària de primer nivell, no? Perquè ell aconsegueix que se'n faci ressò l'escassa premsa del moment i que arribi aquesta notícia a sa cort i intenta que Florida Blanca el comissioni per implementar
1: és el gran marquès i autoritat a la monarquia borbònica.
2: Efectivament.
0: De Carles III, ja, en aquell moment. No sé si no ha arribat encara Carles IV.
1: Carles III, sí.
0: Clar, és un home molt interessant, Florida Blanca, i un personatge de primer ordre, dels pocs que se salva d'aquella època, vull dir que Déu-n'hi-do. Florida Blanca, per tant, s'interessa en Picornell. Un Picornell jove, estem pensant en una persona no gaire gran.
2: S'interessa i li encomana implementar el mètode pedagògic a la partida de Talavera, per començar per alguna banda.
0: Que és una prova, gairebé,
2: sí, és una prova, i ja ell recruta alguns dels seus col·laboradors que se mantindran amb ell bastant d'anys, en Manuel Cortés especialment, i fan aquest intent de posar en marxa el sistema, però la por que té la corona espanyola de la situació francesa fa que enviar el govern, en Florida Blanca no l'havien trobat prou dur, i el substitueixen pel Conde de Aranda, que és més reaccionari, que immediatament acomiada en Picornell i acaba la història de s'intent.
0: Clar, hem de pensar que l'esclat de la Revolució Francesa, nosaltres ara ho veiem tot com un... tot junt, no? I, en canvi, va ser una cosa molt gradual i cada cop la gent s'anava espantant més, la gent que no ho veia clar. O sigui...
1: I tot quan el van... En fi, quan li van tallar el coll.
0: Però el 1689, el primer moment és, una revolta més de tantes que hi ha tot arreu del món i que després s'acaben amb un munt d'execucions i 3 canvis cosmètics, no? Això no estranyava. Però, clar, el procés es va accelerant i va espantant de cada cop més. I la reacció de la monarquia hispànica, en aquest sentit, és la mateixa que...
1: Va tenir pànic.
0: A tot arreu fan el mateix. Comencen a destituir els ministres més o menys liberals, més o menys, i introdueixen encara més reaccionaris. Per tant, no és estrany que això passés. Clar, Picornell també devia estar una mica marcat, perquè encara que no s'hagués decantat políticament per res, era evident que la seva manera de veure el món era, que ara diríem, progressista.
2: Sí, efectivament, i tenia contactes reconeguts amb gent d'aquesta banda. I ell, sobretot, queda molt decebut de l'evolució política de la monarquia, de l'entrada d'en Godoy, i...
0: Això és Carles IV, ja és el següent.
1: El ministre de Carles IV, Godoy.
0: Sí, i amant de la reina, ja posats a fer...
1: Sí, perquè Carles IV era un...
0: No ho tocava bé.
1: Un ningú. Un ningú. I es veu pel cos.
0: Perdona, era molt bon rellotger, les coses com siguin. No, clar, els mèrits de cadascú s'han de dir. O sigui, a part d'això, no se sap cap mèrit més, però era bon rellotger. Ja, diguem-ho, està bé.
2: Doncs ell aconsegueix contactes, probablement ja a través de la maçoneria, i...
0: O sigui, era maçó, aquest també. La maçoneria estava prohibidíssima.
2: I tant, però... Sí, estava prohibida, però hi havia notables que estaven afiliats.
1: Perquè aportaven idees, progrés, llibertat, i clar, la gent, el món evolucionava.
2: doncs intenten muntar la Revolució Francesa a Espanya. No? Que és,
0: muntar la... Aviam, això estem parlant d'una cosa molt gruixuda.
2: Molt. Sí. Ja se coneix com la conspiració de Sant Blas perquè se va descobrir el dia de Sant Blai, no? per una traïció d'alguns dels quals havia captat en Picornell per participar en aquesta revolta. Però, bé, fins i tot tenien armes i tenien disposició de bastant diners, i és quan cau el primer gran fracàs d'en Picornell i els seus, perquè són descoberts, empresonats, torturats, fins i tot torturen sa dona d'en Picornell, de sa qual ell s'havia allunyat per prudència, però no va servir de res. Es nin es governa el segrestre i l'envia a un hospici, el separa de sa família, sí. I hi ha un procés relativament ràpid que acaba amb una condemna per sedició, amb aquestes paraules, d'en Picornell i d'algun dels seus còmplics, però sembla que per pressions de l'ambaixador francès, probablement d'algun dels notables que podrien estar involucrats amb aquella sonada, i tal vegada la maçoneria, el rei finalment li commuta la pena per un desterrament de perpetuïtat i l'envien cap a Veneçuela.
0: Clar, hem de pensar el sistema que va fer servir Picornell, que és molt del segle XIX, però no del segle XVIII, o sigui, el del cop d'estat. Això sí que es produiran amb maçons i derivats, allò amb carbonaris i tota aquesta colla, diguéssim, es produiran molts cops d'estat durant, sobretot, la primera meitat del segle XIX, d'aquest tipus, conspiracions d'una elit que utilitzen... Però això, la Revolució Francesa no havia anat així.
2: No havia anat així.
0: Havia anat, i l'americana tampoc. Vull dir que potser s'avançava a l'època, no?
2: Sí, potser sí. Tanmateix, jo crec que va ser descobert amb un estadi bastant primerenc i va constituir això una crisi increïble. És curiós que el fiscal, en el seu al·legat, quan ja retrata en Picornell i l'insulta en tots els apel·latius que li pot dedicar, diu que és un home que ha tingut una vida tan extraordinària, digna d'una gran novel·la.
0: Ah, ja ho diu,
2: i era el començament de la vida d'en Picornell, perquè tot el que va venir després supera amb escreix en els episodis anteriors.

0: Tal com comentàvem, la primera vocació de Joan Baptista Picornell va ser la pedagogia. Reclamava una educació basada en l'experiència i no pas en la memòria. Per ell calia entendre més que no pas repetir. Per posar a prova les seves idees, va decidir formar el fill de 3 anys abans que sabés llegir en història, geografia i catecisme per no incomodar els religiosos més del necessari. El 3 d'abril de 1785, davant d'unes 3.000 persones reunides a Salamanca, el petit Joan Antoni, que encara no sabia llegir, va respondre correctament unes 300 preguntes, tal com recollia el notari designat per donar fe d'aquell acte de renovació pedagògica.
1: Els doctors nomenats per la universitat per testificar sobre l'examen públic al general major d'escoles menors el dia 3 d'aquest any per don Joan Antoni Picornell i Obispo, nen de 3 anys, 6 mesos i 24 dies d'edat, diuen que assistiren a l'esmentat examen del principi al final. Tan moguts per la curiositat com desconfiats per semblar-los quasi impossible, que es reduís a altra cosa que respondre algunes poques i fàcils qüestions de doctrina cristiana. Els semblava també massa tendre l'edat per sostenir en públic un examen i recelaven no sense fonament que el batibull i la confusió la covardissin o el sorprenguessin. Però tots els temors varen ser sobrers. Es va demanar a l'infant tota la història de l'Antic Testament segons el Catecisme Històric de Flaurí i a totes aquestes preguntes va respondre amb puntualitat. Se li va demanar amb extensió la doctrina cristiana i va respondre també la divisió general del globus terraqui i la d'Europa més particularment, les principals muntanyes i rius, els estats, capitals i els seus sobirans actuals i diversos governs. A tot va satisfer amb suma prestesa, amb respostes tan breus com oportunes. Se li feren moltes de preguntes sobre el mapa d'Europa, preguntant-li per diversos llocs sense cap ordre i els va assenyalar sense aturar-se. De manera que, tot i que no va ser interrogat amb igualtat sobre tots els punts que figuren impresos a l'examen, creuen els comissaris que a tots ells els hauria satisfet de la mateixa manera. El temps que aquest va durar va ser d'hora i mitja, amb pocs minuts de menys, i les preguntes en la nostra estimació passaren de 300, tal volta amb prou accés per la velocitat amb què se li feien i la suma brevetat amb què les responia. Tanta que algun cop es va fer necessari manar que les preguntes fossin més detingudes per no fatigar. Va assistir un concurs considerable de personal a escoltar-lo. Per 2 o 3 vegades va haver-hi avalot i veus que clamaven amb gaubança i aplaudiments per fer impressionar qualsevol. Però el nen es va mantenir sempre serè. Va demanar aigua diverses vegades i, en una ocasió, va brindar molta de gràcia a la salut de tots. Va acabar l'examen pels aplaudiments i els visques de la gent, havent insinuat el nen que es fatigava, tot i que el pare insistia encara que se li demanés més i més. En fi, creuen els comissaris que el nen don Joan Picornell és un prodigi, ja que no sap llegir, cosa que fa encara més digna d'alabança la sol·licitud i els espatllaments dels pares a cultivar-la. Signo a Salamanca, a 15 d'abril de 1785. Diego García de Paredes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Maiol Serra i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Joan Baptista Picornell, un revolucionari, molt revolucionari, mallorquí, no sé si molt mallorquí, també, senyor Maiol, allò també.
3: Havia nascut a Palma d'una família
0: illenca. Per tant, molt mallorquí, sí, sí. Molt revolucionari, molt mallorquí, sí, sí. Per tant, el tenim marcat. El tenim ara, pobre home, condemnat primer a mort i ara a exili, la resta de companys de la conspiració també els hi van commutar la pena?
3: Sí, algun va col·laborar en sa justícia i va sortir més ben lliurat, i altres no, i van ser tots commutats i deportats, i finalment alguns d'ells se trobarien a Veneçuela, a La Guaira.
0: Els van enviar tots cap allà.
3: Els van enviar cap allà.
4: Els castiguen d'un fet insòlid, perquè no s'havia produït això.
0: O sigui, un intent de cop d'estat...
4: Bueno, un intent de cop d'estat...
0: No deixa de ser-ho,
4: És més un puig que un intent de cop d'estat, però normalment el cop d'estat el fa una força militar...
0: Sí, tens raó.
4: És un grup de gent que diu, escolta, avancem els principis de la Revolució Francesa i els drets de l'home i del ciutadà, que més endavant s'hi posarà, no?
3: S'hi posarà. Va ser el primer que els va traduir a l'espanyol per publicitat a les seves idees. O sigui, que li devem es transposar aquest text, que realment és importantíssim.
0: Molt, clau.
3: Per fer-ho entendre. A més, amb un sentit de sumó molt, molt peculiar, ell els imprimeix a les illes del Carib. No? Quan aconsegueix fugir de Venezuela després de s'intent de...
0: Sí, ara parlarem de l'intent de la Guàrdia, sí.
3: I els imprimeix i es peu d'impremta, diu que estan impresos a Madrid en la impremta La Verdad. No?
0: Això no succeeix.
3: I estaven impreses a Guadalupe o a qualsevol de les illes per on se va moure i evidentment, per ell mateix, no hi havia cap impremta darrere.
0: De la Verdad de res. Tornem-hi. L'hem enviat al pobre home a Venezuela, que a més els viatges aquests eren terribles. Vull dir que aquesta tampoc no estem parlant d'un viatge de plaer precisament amb una certa comoditat, sinó que, de fet, molta gent s'hi deixava la pell per les males condicions del viatge. Ja no perquè naufragués el vaixell, que també passava, sinó perquè, clar, les condicions eren, a més, de presoners.
3: I tant. Clar, ell surt encadenat de la Corunya. I sí, li
4: dediquen... Home, porta uns quants mesos de presó, no?
3: Clar. Sí, després de mesos de presó i de tortura.
4: I ben escalfat.
3: Sí. I bueno, jo m'he entretingut a reconstruir les condicions del viatge, perquè m'apareixen que realment avui dia són difícils d'imaginar, no? Però, clar, passar-se mesos un vaixell... que si les tempestes eren dolentes, les calmes podien ser pitjor. No? Yeah. I amb unes condicions d'alimentació i d'higiene nulles. Sí,
0: sí. Una aigua realment... deteriorada, etcètera.
3: Sí, per tot.
0: Sí. Horrorós. Però aconsegueix arribar i teòricament salvar-se. Quan arriba allà, és alliberat? Perquè això no, que els hi passava? O sigui, els empresonaven? Què passava?
3: Ell és tancat en un penal que està en l'esport més pròxim a Caracas, la Guaira, però ja, quan t'has tancat, contacta amb emigrants mallorquins allà, o descendents de mallorquins, i ben aviat amb un grup de criolls que se plantejaven l'independència de Venezuela. I és el primer intent, l'intent de Gual i Espanya, se diu Gual, és un llinatge molt estès a Mallorca, i és el primer intent separatista d'una colònia espanyola, i ell des de la presó ja prepara materials, redacta documents, engresca gent, i protagonitza una fuga molt, molt curiosa, també, perquè segurament d'acord amb el director del penal, que pensava, si aquests guanyen, me convé estar tenint seu. No? Sembla que el bisbe també estava una mica dins la conxorxa, i aconsegueix escapar, però pot dir després són descoberts, i ell tanmateix fuig a Curaçao, s'embarca, i posterguen l'intent perquè que han estat descoberts i molts d'ells empresonats. No?
0: Pensem que moltes d'aquestes revoltes inicials de les colònies espanyoles no són, com ara diríem, anticolonialistes. Mm. És una altra cosa, vull dir que no és els sistemes d'alliberament que veurem al segle XX a moltes colònies, per exemple, africanes. No té res a veure, no són... Són separatistes, en un sentit. Fins i tot alguns es plantegen mantenir la monarquia, cosa que, òbviament, encara és més complex, no? Però que és una altra cosa,
3: Eren elits criolles, sí. No? I Picornell té una diferència molt important amb els capitots revolucionaris venezolans, i és que ell defensa la llibertat pels esclaus.
0: Clar, això
4: es volen ser independents per mantenir els seus privilegis.
0: Sí, i sempre que no els empipin i que portegis la gestió.
3: I sobretot aconseguir més llibertat comercial, perquè les colònies estaven lligades a un comerç exclusivament en la metròpoli. Clar, per tant, quan ells volen comerciar amb Anglaterra, amb Estats Units, França...
4: El problema que té Anglaterra amb els Estats Units és el problema que tindrà en tots els països que són colonitzats per les potències europees. Els ofeguen, i clar, per això se'n volen anar.
0: Clar, però no són revoltes anticolonialistes en el sentit d'emancipació. No. És una altra cosa,
3: I tant,
0: volen mantenir... Picornell, de tota manera, no es devia sentir molt còmode, llavors, amb els seus col·legues de revolució.
3: Bueno, supos que devien dir, mira, tenim un camí a fer plegats i ja... ja... Però ell en cap moment s'amaga de la seva, dels seus principis antiesclavistes i aconsegueix que en els principis que pacten els revolucionaris, els esclaus que participin en la revolta seran alliberats després de la revolta. Això sí que és un avanç en aquest
4: sentit.
3: Un avanç
4: molt important, sí, perquè sí. Encara estarà fins als anys 80, quan Espanya aboleix l'esclavitud a Cuba, imagina't.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: El nou fracàs, ja en portem dos, d'intent revolucionari, sí. Portava una mala ratxa, portava en Picornell, cap on el porta?
3: O una altra condemna de mort. El jutgen en rebel·lió, el jutgen en absència, però no, queda...
0: El jutgen a Venezuela.
4: S'ha refugiat a Curaçao, has dit, no?
3: Sí, a Curaçao, i llavors comença un viatge atabaladíssim per totes les illes del Carib, que en aquell moment, clar, en aquell moment era ja s'empori del sucre, no? I el sucre era un element econòmic extraordinàriament important.
4: L'or blanc, que deien.
3: Exacte. I a més també, com que també se feia melassa per fer el col, encara més, no? I per tant, totes les potències europees tenien alguna illa del Carib com a base per aquest tipus de negoci. I per tant, ell va passant d'illa en illa, quan se fa mig dels anglesos, o després dels francesos, o després dels holandesos, i se va moguent, fugint dels espies espanyols que intenten fer-se amb ell, i passa uns anys de 70 en porcel de tabalades navegacions, no? que és difícil seguir en detall tota aquesta trajectòria.
0: Tot això, la família és a Espanya, diguéssim.
3: Sí, finalment la dona és indultada, perquè no havia tingut cap participació directa en l'intent de rebel·lió, li permeten anar-se'n a Mallorca i establir amb el fill.
0: Amb el fill. El treuen de l'hospici.
3: I va la família política a Palma i s'estableixen a Palma.
0: Tenim a Picornell, ho dic perquè anem centrant-nos, perquè si no, Picornell saltant d'illa en illa intentant salvar. Estem parlant de quins anys, en aquests moments?
3: Estan parlant de finals, final des de 8, principi
0: 98, 99, 1800, sí, més o menys, al voltant. Per tant, ja tenim una situació de crisi important a la monarquia borbònica, perquè ja han perdut la primera guerra de coalició contra els francesos, i la situació econòmica és un desastre d'aquells salvatges. Sí. Clar, això és una oportunitat revolucionària per en Picornell, m'imagino, no?
3: Sí, efectivament. Ell llavors passa en els nous Estats Units, no? S'estableix a Baltimore i comença a rodar pels Estats Units, i en aquell moment té contactes amb en Monroe. I en Picornell havia...
0: La doctrina Monroe, aquella de l'Amèrica pels americans.
3: És que aquesta frase és d'en Picornell. Aquesta frase és d'en Picornell.
0: Ah, caram.
3: Aquesta frase l'havia escrit en Picornell a les seves proclames. I, per tant, jo crec que és verossímil l'hipòtesi de que si va tenir contactes amb en Monroe i tenia aquesta idea tan clara, fos ell qui contagiés en Monroe d'aquesta idea. Que els yanquis transformen, perquè...
0: Clar, Amèrica
3: són ells. Nord-americans, no?
0: Sí.
3: Però segurament l'origen de la frase és picornellesc.

0: El fracàs de les insurreccions de Sant Blai a Madrid el 1795 i La Guaira a Veneçuela el 1797 no van fer desistir Picornell de l'activisme revolucionari. En el canvi de segle s'havia establert a Baltimore fent servir el cognom Altamira. Va exercir com a professor de física i química, tot i ser conscient que els espanyols oferien una recompensa pel seu cap. En una carta dirigida al seu deixeble Manuel Cortés, que havia estat enviat a Londres per conspirar amb el general veneçolà Francisco de Miranda, Picornell continuava sospesant les possibilitats que les colònies americanes assolissin la independència de la metròpoli.
1: Agost de 1800. Els negocis m'han duit fa pocs dies a Filadèlfia, una estada breu, però atrafegada i profitosa. Ha estat la capital de la nova república fins fa poc, que s'ha traslladat al districte de Colúmbia i continua sent el graner del Carib. S'hi embarquen contínuament incomptables carregaments de blat. He fet nous amics que saben i volen empènyer pels nostres tractes. Aquest és un món nou, obert al comerç, amb idees que bullen alimentades pel foc de la llibertat. He conegut un advocat molt actiu i intel·ligent, molt ben situat entre els capdavanters del govern, James Monroe. He discutit amb ell llargues hores i ha rebut amb interès la meva idea que els afers d'Amèrica els han de resoldre els americans. Manté que deuen gratitud a la corona espanyola que els ha ajudat a lliurar-se del jou britànic. Però entén que ho ha fet per odi als anglesos, no per amor als americans. La política no pot ser una cadena de favors. La política ha de perseguir la justícia i la felicitat del poble. I els pobles que pateixen el colonialisme espanyol no han de pagar més les factures dels governs de Madrid. Monroe ho entén i veu que els interessos de la nova república americana estan en la llibertat de les províncies espanyoles d'Amèrica. M'ha promès defensar aquestes propostes davant els poderosos, però insisteix que cal temps, que la fruita ha de madurar, que tenim el vent a favor, però no sempre prou intens. M'alegra saber que has aconseguit penetrar en el cercle d'en Miranda, tot i que t'aconsella anar alerta. És ben segur que l'ambaixador espanyol el fa vigilar de prop. Ara desconfien del seu heroi. I si sabessin dels nostres contactes, la ràbia els revoltaria. Has d'insistir que treballi la voluntat dels anglesos. Si aconseguim que yanquis i britànics ens donin suport, la victòria està assegurada. Dels americans me n'ocupo. I ja et dic que els he fet veure que els seus interessos estan a foragitar els espanyols d'Amèrica, obrir els ports al comerç amb totes les nacions, afavorir les indústries que la metròpoli ofega. En Miranda ha de fer veure als anglesos que és l'hora de passar la factura a Espanya pel seu suport a la independència americana, encara que sigui col·laborant amb els seus antics colons. Han d'entendre que de res servirà mantenir-se ressentits per la seva derrota. Ha arribat l'hora d'assumir quin és el món nou i de veure que val més reconciliar-se i col·laborar amb els seus antics súbdits per aconseguir avantatges en un procés que saben, millor que ningú, que no s'aturarà.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Maiol, ja veiem com escrivia en Picornell. Clar, com a bon fill de la seva època, l'escriptura per ell devia ser bàsica i devia preocupar-se, i pedagog, etc etc. Per tant, tenim molts escrits d'ell explicant les seves idees revolucionàries.
3: Sí, sí, hi ha molts escrits. Aquesta carta no. Aquesta carta és verossímil, però imaginada. Però no, hi ha moltes proclames d'en Picornell i fins i tot algun dels seus escrits, algunes de les seves frases, han estat incloses literalment a la Constitució vigent a Veneçuela, encara ara. Per tant, va deixar una herència
0: important.
3: Escrita molt important.
0: Val, el tenim als Estats Units, ha contactat amb Monroe, suposo que comencen prou perquè es filtrin idees mútues. Cap on va Picornell? Què desitja en aquell moment?
3: En aquell moment, ell passa a Europa, torna a Europa, va a França per formar-se en medicina i en farmàcia.
0: Clar, perquè estem a època napoleònica, llavors.
3: Estàvem en època napoleònica, efectivament.
0: Mm. O sigui, Napoleó ha arribat al poder,
3: i ell, ell ve, va a París per formar-se amb un metge militar, que no havia l'Arrey.
0: Molt important, era el metge bàsic de... És el que s'inventa les ambulàncies, per exemple.
3: Ah, sí?
0: Sí, és el que... Les ambulàncies militars. O sigui, fins aleshores, quan hi havia una batalla, els ferits quedaven allà, alguns els arrossegaven literalment o els posaven a coll i bé per retirar-los, doncs l'Arrey inventa això, unes ambulàncies que s'apropen i que, per tant, poden fer un servei directe.
4: I els més malferits demanaven que els acabessin de rematar.
0: Sí, clar, era una cosa terrible. Doncs l'Arrey és un dels grans... A més, l'Arrey era dels pocs que amb Napoleó es va barallar i que Napoleó li aguantava. O sigui, cosa que tenia en compte... Sí, sí, l'Arrey els hi deixava anar ben fortes i Napoleó s'ho empassava perquè li tenia molt de respecte pel que feia. Perdó, parèntesi,
3: Sí. Vull fer-ne un de parèntesis.
0: Vinga, va.
3: No? En aquest moment, si jo faig feina amb una Larry, una descendenta del metge que està que viu a Mallorca i que és cap de comunicació de Oli de Mallorca, on també col·labora, i curiosament el món és petit, no?
0: Sí, sí. I em sembla que són descendents irlandesos que havien anat a parar.
3: Crec que és d'origen irlandès, efectivament.
0: Crec que eren catòlics irlandesos que van fugir d'Irlanda i van acabar patar, com van passar molts francesos protestants que van passar a Anglaterra.
3: La globalització no és un invent.
0: No, és una cosa molt, molt antiga. Sí, tornem-hi. Llavors,
3: Tornem-hi.
0: Contacte amb l'Arrey, per exemple, o té contacte, sí.
3: I després, a la novel·la, ficcion una entrevista amb en Fouché, amb el ministre perpetu de policia de França.
4: Sí. Que... El que diria d'interior, de governació, el que executa.
0: Però que arrenca té els primers contactes amb els Borbons, després durant la convenció de Robespierre, continua amb Napoleó, amb Lluís XVIII, quan torna Napoleó i continua, i quan arriba Carles Desem, sembla que és quan plega.
4: Perquè ell no té idees, ell només té una idea, s'ha d'estar amb el poder.
0: Sí, sí. I el aconsegueix, eh? Ell i Talleyrand són els dos personatges fascinants d'aquell moment.
3: Sí, i tant. Ara, aquest dia es va llegir una frase seva que venia contes de la història d'en Zapatero. Deia, donau-me una carta manuscrita de qualsevol i el portaré a la guillotina. No. Era capaç de manipular qualsevol cosa.
0: Déu-n'hi-do. És bona, aquesta.
3: Sí.
0: Llavors, contem... fa contactes allà.
3: Sí, fa contactes. És cert que en Fouché va negar a l'ambaixador espanyol l'entrega de Picornell. O sigui, l'ambaixador espanyol sap que Picornell és a París, el reclama, i en Fouché diu que no se li entrega, posa l'excusa que convengui, i bueno, jo faig intervenir en Fouché amb el retorn de Picornell cap a Estats Units i el seu establiment a Nova Orleans, que és on s'implicarà amb els intents d'independència d'una part de Mèxic, que és Texas, i on serà proclamat president després d'una de les batalles les que va intervenir i que aquí varen tenir èxit. Però va ser un èxit molt efímer. No? Perquè va durar molt poques setmanes, allò era un continu traïcions entre les diferents faccions, i en Picornell, decebut, abandona.
4: Texas és una història molt curiosa, perquè està en un territori tan gran, que és el segon estat més gran dels Estats Units, gairebé té 700.000 quilòmetres quadrats. I és el segon territori més ric dels Estats Units. O sigui, però Mèxic ho feia tan malament, no controlava el territori, tenia plantejaments absolutament heredats, diguem, d'Espanya, tradicionals, i el món anglosaxó era més avançat cap a la modernitat. I aquests tenien la idea d'aquell territori, d'alguna forma o altra, l'havien de controlar. Quan se'ls va produir l'oportunitat, primer Texas i després tot el que és els territoris, diguem, de Nuevo México fins al Pacífic, Estats Units...
0: S'ho van passar.
4: S'ho van passar.
3: Mm-hmm. Sí.

0: El 1811, Pi Cornell va participar en la insurrecció veneçolana liderada amb èxit pel general Miranda, que acabaria sent traït pels seus col·laboradors més joves. Decebut per la manera com la naixent república veneçolana s'havia rendit, el sediciós mallorquí es va refugiar a Nova Orleans, on va trobar-se amb el filibuster francès Jean Lafitte, que va informar Pi Cornell d'una conxorxa en marxa a les terres orientals de Mèxic, les terres de Texas. Li va faltar temps per sumar-s'hi.
1: Sí, don Joan. A Mèxic, cada dia que passa, més i més gent està farta de greuges i espolis dels espanyols. La pólvora és eixuta, bastarà una espurna. I jo conec qui té un foguer. Sóc a port per un negoci que tal vegada us interessa.
2: No us vull enganyar, Lafitte. A mi el que m'interessa és la llibertat dels pobles.
1: D'això es tracta. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans volen alçar-se contra el rei d'Espanya a l'orient de Mèxic. Les terres de Texas. Oi que en James Monroe, el secretari d'Estat, és amic vostre?
2: És un home cabal. Hem mantingut llargues converses, certament. En moltes ocasions li he fet veure que Amèrica ha de ser per als americans.
1: Doncs en Monroe ha paraulat 10.000 mosquets a canvi de futurs drets miners de la Texas independent. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans pretenen organitzar un alçament contra el rei espanyol a la part oriental de Mèxic, el que es coneix com les Terres de Texas. El riu és la porta a un país immens, don Joan. És la frontera amb Louisiana, i són moltes terres per poblar, pasturar i conrear. Pi Cornell, us vull presentar al cap de la conxorxa, José Álvarez de Toledo. Veniu aquí, José. Seieu amb nosaltres. Segur que el senyor Álvarez sabrà apreciar el vostre domini de l'oratòria.
3: Bona tarda. La vostra fama, Pi Cornell, ha transcendit arreu.
2: Caram, començaré a pensar que una estranya força magnètica em fa viatjar allà on hi ha una revolta en marxa. Però ja us en fieu, dels americans? No voldran cobrar la factura a tard o d'hora?
1: Tenim interessos comuns. Nosaltres tindrem el comerç. Ells volen el comerç i necessitarem els negocis. Però ara lluitem per la llibertat, pel progrés, per fer fora els paràsits espanyols.
2: Comandant, els homes i els muls són imprescindibles, però també ho és una impremta. Hem de poder difondre les nostres idees i les nostres victòries.
3: M'agrada molt això que dieu. Vos ens pot fer bon servei per donar contingut als escrits i a les proclames.
2: Faré el que calgui per veure triomfar una insurrecció, finalment.
4: Això és En Guàrdia.
0: Joan Mayol, per primera vegada crec que Pi Cornell té un càrrec, no? Que és president d'una república independent. Això és magnífic. No li dura gaire, no?
5: No li dura gaire. No.
0: La seva vida, em sembla que això és bastant constant. El no li dura gaire,
5: sí.
0: Crec que és una cosa allò bastant reiterada. Sí. Què passa amb l'alt de Texas? Com es produeixen els fets perquè no li duri gaire el càrrec?
5: Hi havia diverses faccions que tenien baralles entre elles tan dures com... Amb...
0: Devien ser catalans.
5: I els yanquis de darrere jo crec que també van manipular molt. I ell abandona amb una decepció completa, és captat per un personatge molt curiós, que era un capellà de caputxí, que el convenç de demanar perdó a la corona espanyola, intentar tornar a Espanya, cosa que no aconsegueix.
0: Però arriba a demanar perdó
5: i fins i tot arriba a delatar alguns dels seus col·laboradors.
0: Sí,
5: és una pàgina fosca.
0: Clar, estem parlant, si això és 1817, no? Era... 1800 i escaig, diguéssim.
5: Sí, en tot cas.
0: És un relatiu... Ja és madur, però no és tan gran, tampoc.
5: Efectivament. Clar, ell, 1815, és quan renuncia a la presidència. El 17 té una altra decepció molt gran, perquè el seu fill intenta venir a anar des de Mallorca a Nova Orleans o a Mèxic, i mor. Desgraciadament, i això suposo que també el digué afectar moltíssim.
6: No el va veure mai més, el fill.
5: No el va veure
0: mai més. Sí, una cosa més trista.
5: I va ser quan? Quan Llevotegue té una, un període molt important a nivell sanitari, perquè intervé en s'intent de controlar una epidèmia de febre groga a Nova Orleans i redacta la primera farmacopea que es publica en els Estats Units. Per tant, també sobre... amb això sol ja apareixeria un carrer Palma, no?
0: Sí, sí. Però és curiós perquè, a més a més, estem parlant dels anys, per exemple, l'epidèmia de febre groga a Barcelona és de 1821. Uh-huh. Per tant, estem en aquesta època, més o menys, i ve també d'un vaixell que ve de l'Havana, probablement va ser el vector que va introduir.
6: I que no es va respectar la quarantena.
0: El Gran Turco, es deia el vaixell. Sí. Doncs, esclar, estem parlant d'uns anys en què el tema de les epidèmies, això es dispara, però per ara no hem sentit res d'una formació mèdica de Picornell.
5: Sí, quan van a París.
0: A París amb l'Arri. Ara jo ja estava perdut.
5: Sí.
0: O sigui, el resultat és que ell s'hi posa per al control de l'epidèmia a Nova Orleans i se'n surt bastant bé.
5: Se'n surt, sí. I després és quan ja definitivament marxa i se'n va a Cuba, on continuarà exercint sa medicina i especialment ell s'interessava per parts, per ajudar ses dones que tenien dificultats de parts.
0: D'aquesta època, que potser és una època ja més trista en molts sentits, encara que potser per ell va ser molt plena, s'han conservat escrits o ja va perdre l'ímpetu revolucionari?
5: Sí, crec que una vegada abdicat de president de Texas, no li conec més escrits polítics. No? Però sí que va anar a Cuba amb intenció de fer-hi feina de política en minúscula, i ell acabà sent regidor de San Fernando de Nuevitas, que és el poble on va morir. O sigui, que ell va continuar sempre un poc implicat amb els afers.
6: Hem de tenir en compte que en aquesta època Cuba és de les zones més riques del món.
0: Mm-hmm. Que gràcies
6: al sucre, al tabac, als esclaus...
0: Sí, els esclaus indirectament, perquè és la font que genera tota l'altra riquesa.
6: Però, el licor... Sí. Els cuiros, amb tot això, i després exportacions, en fi, importacions, és una zona molt rica en aquells anys. Però, no arriba amb, Cuba, té 800.000 habitants.
0: Cuba formava part del tot del Regne d'Espanya.
6: Absolutament.
0: Sí. I no tenia problemes en aquest sentit, o ell estava incògnit?
5: No, amb això, diguem que el perdó real li havia arribat en aquest nivell, no? que el bon matí ha establert-se.
0: Amb el qual es podia permetre això. Sí, quin record ha quedat? Ell mor allà,
5: diguéssim. Mor allà.
0: Quin record ha quedat de Picornell allà? Ja hem vist que aquí no gaire cosa.
5: A Veneçuela sí, que hi havia un monument en els llibertadors, i hi havia una llista dels llibertadors, i en aquesta llista en Picornell hi consta. És el lloc on ha quedat més memòria pública.

0: Joan Mayol, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Avantguàrdia. Ell és l'autor d'aquesta novel·la molt ben documentada, El sediciós, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Picornell, que ha publicat Nova Editorial Moll. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler, un personatge, allò que dèiem,
2: sí, són aquests personatges que, en fi, que és una de les raons per les quals la gent s'interessa per la història i per la novel·la històrica quan està ben feta.
0: Sí, sí, perquè realment t'enganxen i et fan ganes de llegir més i de saber més d'una època fascinant, com és aquell cavall de segle, és una cosa...
2: Desconeguda totalment.
0: Home, una meravella. Això és l'Avantguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Josep Lluís González, Cristina Serra i Albert Cortés.
5: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Avantguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació

0: per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
1: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
0: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
1: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
2: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
1: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
0: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
1: El japonès Ai Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
0: Encara motor George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
1: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
0: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
3: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Ariana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són... Ai, ja, 3 minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí 2 dies, a les 6 de la tarda, serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta, nena,
1: molt maca aquesta, Quina profunditat. Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sempre tu l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves.
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'ull realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. A l'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui ja, evidentment, ni el contem, i no us negarem que, tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que, precisament, dona la benvinguda a un nou dia, i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És evidentment Good Morning Baltimore del musical Hairspray, que per cert arribarà a Barcelona de la mà d'Àngel Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil.
2: Tranquil, reposant una miqueta, sí,
0: agafant
2: sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial. I ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa, en parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, de la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve el Ricard Ostrell, sí. Doncs ha deixat descansar una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, res, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon doncs. Dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express, aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que ho entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aigua...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí. Darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba a la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. finançament. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
4: Molt bé, molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en 2 dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots, eh?
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, et bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé, eh?
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí i un minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlarem poc, Marta?
6: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
6: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift emporta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates mentir, a tota la gent,
6: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
6: Però
0: potser ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altes temperatures.
6: Infàstic.
3: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
6: Sí, sí, sí, nana, és el que es porta ara.
3: Quina marranada. Ja
0: Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
6: Anar rosegant.
0: Si ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
6: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
6: Posarem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
6: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos de tot arreu si recicles com Déu mana.
6: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
6: No.
0: I quan arriba la factureta dic, ja hi tornem a ser.
6: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit, i un d'ells ens el porta com cada matí, l'Ot Serra. Bon dia, estima tot.
7: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
6: Batega amb Manuel Carrasco.
0: Caramba, Lara, com estàs avui?
6: No.
0: Estem a l'última setmana del programa.
6: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: No m'oblidis, per favor.
6: No,
0: moment,
6: i he posat
0: no pots...
6: aquesta.
0: A veure, Lara, com
6: és
0: no pots
6: no
0: conèixer, per favor?
6: No m'agrada, cap... Ui, a mi m'havien agradat,
0: A mi també, hi ha cançons que estan molt bé.
6: No. Oh. I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que és tan simpàtic.
4: A mi em cau molt bé, però o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
4: No sé, no m'ha interessat mai.
3: No t'acaba, eh?
4: No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
4: I, de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
4: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters a les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
8: Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre. Aunque parezco gay, que yo me pregunto, ¿que parezco femenino? ¿Y todavía vamos por ahí a esta altura? ¿Quiénes somos los demás?

0: Una cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, jo no, almenys jo no la sabia, sobre Beyoncé, que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Knowles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea. M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Viana. Sí.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
1: A veure, Cristina.
0: Exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de Cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana!
0: Xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: La comencem fatal.
0: La comencem
2: això
0: fatal.
2: Ha d'anar canviant,
0: home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero que aquests 4 dies que queden almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo el noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo el noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí. Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, raro, ja hi ha la lluna rara. Jo estic com una marea. Saps? Com, jo, què passa? Dic, la lluna, ja la tenim
2: lluna,
0: aquí.
2: La lluna, no, avui està molt gubeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar a Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba els 82 per molts anys a tots i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: 4 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
4: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
2: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada a Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
4: Després d'uns dies d'atacs i represàlies, amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
2: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
4: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior el de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
2: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
4: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
2: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
4: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
5: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
4: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
2: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
4: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar el
2: vol. I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
4: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
2: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
2: Pràcticament 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, amb varietat de temes a les portades, hi ha el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Ara dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta: on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
3: Altres temes de portada. El periòdico: només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
6: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
3: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
2: 6:15, 5 minuts, com d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
3: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
6: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
3: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
6: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
3: El periódico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per a aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
6: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
3: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
6: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
3: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
6: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
2: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
7: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50ena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
2: Ara només cal falta que no ho robin.
7: Sí, però Suïssa.
2: Clar, és el que t'anava a dir. Si això passa aquí, durant dos dies. Qui ha tancat?
7: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
2: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
7: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
2: Què estan desapareixent?
7: Doncs les maires, el peix, no sé si t'agraden.
2: Ah, sí, m'encanten.
7: Doncs mira.
2: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustosa, fàcils de fer i desapareixent.
7: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a la baixada, segons llegim l'Ara. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
2: Veus? Doncs aprofiteu, si en trobeu, per menjar-vos una bona maire.
7: Ah, això mateix.
2: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que esparvera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
6: A la contrària.
2: Era un moment que no et sento, com?
8: Ah, que no és que fotin fred.
2: Fot calor.
8: Fot una xitxa.
2: van dir amb el fred, però crec que ho pots
6: quin
2: comparar
6: seria
2: amb calor.
6: L'equivalent amb calor?
2: Les pedres també poden arribar a petar.
6: Ah, bueno, sí.
2: No, amb aquestes sí,
7: temperatures. M'agrada molt. No l'havia sentit mai, ja t'he de dir.
2: Calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
7: No.
2: Doncs vinga.
7: A veure com fa, com dius.
2: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el Caribe
7: no,
2: del món.
7: No, t'ha sentit prou bé.
2: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Sí. Marc, què? Ens explotarà
6: matinada
2: el cap amb aquesta calor.
6: Matinada horriblement torri de la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 6:15 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 26 tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que comença de baixa, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Aquestes temperatures que diem altíssimes. A la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa. Temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte a la costa.
2: I aquestes hores, que amb només 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
7: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Sinfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
2: I acabem parlant d'Andrea Motis.
7: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava, a l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginestà, Masoni i Tomeu Penya.
2: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com. Segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
8: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora i, en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
2: Doncs sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
7: Que bo! Sí, no gaire.
2: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada el 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Venezuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
9: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Venezuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país.
10: Buena, buena voy, señores. Buena, buena vengo a dar.
11: Buena, buena voy, señores. Buena, buena vengo a dar.
9: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme.
12: Yo canto y tú cotiseas.
9: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Venezuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Un minut, arribem a 6:15 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
13: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja són... Ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos... les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que, amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de... no de l'oblit o de, del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després, l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que, diguem-ne, les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després, la final, no ara, la final ara, del Mundial, ara, sinó ara, la gran final de l'Enic Màrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
2: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enic Màrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
7: Molt.
2: Que té un
7: seguit d'admiració total.
2: Admiració total, perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enic Màrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
13: Però aviam si algun dels cracs de l'Enic Màrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
2: Dada Maiol! Torna l'equip Sara Elias, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé, com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
7: Sí, sí.
2: Segona i tercera posició.
13: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries...
2: Si no m'ho dic.
13: Una dada real sobre El Encargado. Agua y
7: sed. Ui, aquí.
2: Però...
13: haureu vist l'escena de l'Encargado, del porter, l'Encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
2: No en tinc ni idea del que em parles, però...
7: No.
13: Has vist la sèrie de l'Encargado?
7: No, no,
13: no l'has vist, doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Hi ha una dada sobre això?
13: Hi ha una dada sobre això?
14: Però com ho trobes, això?
13: Pues, ja, ara us ho explicaré.
7: Idescat de Argentina.
14: Idescat Buenos Aires. A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
13: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Sara i jo diem 2 milions.
14: Cada dia?
2: Sí, clar. És que ja clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
14: 1,5 milions, et diria més i tot, tres i mig.
13: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
2: Què?
13: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la mànega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
2: És una bestiesa.
13: És una bestiesa. Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
2: que gastin menys,
13: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar. No cal fer-ho amb aigua.
2: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
14: Nois, pareu.
13: I mira-te L'Encargado, que és una gran sèrie.
2: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana, que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar. Com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
15: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
15: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
17: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
18: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
15: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
19: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
15: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
22: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
23: Ah,
22: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
23: Que maco.
24: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
22: Exacte.
24: No?
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.

0: Els matiners.
1: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxar, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure... Ah.
2: Sí, sí. Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs
3: de persones que,
2: o dones, o dones, és a dir, que la...
3: Que les dones ronquen molt, també,
2: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 93207474. Per cert, Josep Cuní va visitar Col·lapse de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més... el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulat i hi ha persones que diu prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Podeu recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per Col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Endic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a, bueno, acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
5: Extorsionistes que hi havia...
6: Primer, la més important, la psicoterapeuta.
5: Val.
6: Aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
2: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana. I acabem, home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'X de 3CAT.
7: Què passa? Ai, ens veiem a Menorca, no?
8: Conec una cala secreta que flipes.
7: Estàs sol. No, el xiringo ja em coneixen. Tu vens amb mi a Menorca i flipes. O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal. De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys... Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final... Passa que està tot tan gentrificat, i després dutxeta i cap al jaspe, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo, no? Juny i setembre, perquè agost és per guiris. Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26. O sigui, no has anat mai a Menorca? Uau.
2: Ai, si el Jasme, si les parets del Jasme parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 93207474, aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
9: Hola, bon dia, matiner.
2: Com estàs, Cristina?
9: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
2: I cap on vas exactament, Cristina?
9: Jo visc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
2: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs?
9: Sí, tirem ràpid, sí, uns minutets.
2: A quina hora ens hi posem, Cristina?
9: el posem a les 6 o 10 minuts abans.
2: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
9: No, no, jo ho porto molt bé. Bueno, ho he fet sempre, eh? Sempre he matinat molt i ho porto molt bé.
2: És a dir, que fa anys, que fem aquest horari.
9: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
2: I tant, home. És que el dia comença que no té color, perquè no hi ha ningú.
9: Sí, clar, molt millor.
2: Cristina, fins a quina hora treballarem?
10: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui, que perquè el mercat obre tot el dia.
2: Sí.
10: I que jo soc una petita autònoma, o sigui que treballo des de les 6 fins a les 8 de la tarda.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat, a quin mercat de Sant Adrià de la Besòs et podem trobar, Cristina?
10: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
2: Val.
10: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li record, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres,
2: sí,
10: perquè jo us escolto també cada dia.
2: Molt bé.
10: I ell també va del meu cor.
2: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
10: Sí, perquè em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la veritat.
2: Doncs tots...

0: Ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a, a molts països europeus que crec que han batut tot els rècords.
1: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món. Sí, de veritat, Es diu World Wild Weather.
0: Sí.
1: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. Però, de nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura puja fins als 40 graus, aquí i tal. I anaven un darrere l'altre, un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
0: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
1: Avui, aquest dilluns i dimarts, seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol, però normal, i atenció amb tempestes, tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral, per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
0: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
1: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
0: Gràcies, Tomàs, una abraçada. Ja. Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí... A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
2: Mira, home.
0: Ui, si vas amb menorquines i tot.
2: Menorquines, què vol dir? Abarques.
0: Les abarques aquestes. Què és això?
2: Jo què sé.
0: Jo què sé, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Mira, tot bé? El cafè per sobre, ja.
0: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes una samarreta blanca t'acabes tacant. Què, bé tot?
2: Sí.
0: Doncs vinga, que t'ho deixo ja ben preparadet. Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Ricard Ostrell. I tornem demà, que tingueu un molt bon dilluns, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja és dilluns. Bon dia a tothom. Després d'una nit amb avisos de calor nocturna al litoral i prelitoral central, ens llevem avui amb 28 graus al Port de Barcelona, 26 a Mataró i 21 a Torres de Segre. I de nou, dia de calor. També dia de vaga de Renfe. En hora punta, des d'ara i fins les 9 del matí a la tarda, circularan un 66% dels trens de Rodalies. La resta del dia passarà un de cada 3 trens. Els AVE, els serveis mínims són del 73%. I arrenquem també última setmana de la temporada, en un dilluns en què Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos per l'any que ve.
1: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: I més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han d'actualitzar després del conflicte a l'Orient Mitjà. Relacionat encara amb la guerra, la Moncloa també concretarà avui quines ajudes es prorroguen. I avui, en temps d'àgora, també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar amb un acostament, amb Junts.
2: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Catalunya serà el cambio que necesita España.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada també en Venezuela.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos nuestros familiares. Ayúdennos.
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses i l'últim balanç és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Anem cap a un dels punts més afectats d'aquesta tragèdia, a La Guaira, hi ha el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Què és el que veus? Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs bé, ara ens trobem a La Guaira, s'han habilitat desenes per poder acollir els més de 2.600 rescatistes internacionals que han arribat per col·laborar en les tasques de treure les runes i rescatar les persones super

0: de vivents que s'han sumat als més de 25.000 efectius de la policia, l'exèrcit del propi estat veneçolà en aquesta tasca. La presidenta del Cid Rodríguez ha estat explicant que s'han rescatat només el dia d'ahir fins a 33 persones d'entre les runes i ha extès el període de poder rescatar, seguir rescatant gent més enllà de les 72 primeres hores. És important destacar que hem pogut presenciar aquests 3 dies, els últims dies d'aquest cap de setmana a la Guàrdia, com moltíssimes persones s'han organitzat entre elles conjuntament amb els policies de l'Estat, amb l'exèrcit nacional, com per poder localitzar a quines cases encara hi havia supervivents i així enviar els rescatistes directament a aquelles cases, sempre prioritzant a les persones que podien sortir en vida. Moltes persones estan començant a ser acollides a poliesportius i edificis municipals i les Nacions Unides també han arribat aquí per coordinar l'ajuda humanitària d'alimentació, hidratació i tot el que ve sent el primer impacte per acollir a la gent que s'ha quedat desplaçada. Recordem que estem parlant de més de 200 edificis que han col·lapsat totalment i més de 500 edificis que han col·lapsat parcialment i que ja no s'hi pot viure. Aleshores, una miqueta aquesta és la situació, ho seguirem informant properament, però les tasques segueixen desenvolupant-se 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Tots els rescatistes estan fent torns de 8 i fins a 12 hores per seguir buscant la gent que pot haver sobreviscut encara.
1: Bernat, explica'ns com és La Guaira, perquè això és una zona que és molt, molt turística, no? El seu centre històric, les platges, està a uns 30 quilòmetres de Caracas.
0: Exactament, molt bona pregunta. La Guaira viuria un Lloret de Mar o la Costa Brava, un Platja d'Aro. Ens hem dit que la gent de Barcelona, Platja d'Aro, de vacances, doncs aquí la gent de Caracas ve a La Guaira a passar les vacances. I hem de recordar que tot el terratrèmol va succeir un 24 de juny, que és festiu aquí a Venezuela i que la gent estava celebrant, doncs aprofitant per anar-se a la platja i sortir de la gran ciutat. Això ha fet encara més dramàtic el nombre de víctimes que s'han produït i és per això que hi ha milers de voluntaris de Caracas que també han pujat fins aquí després d'acreditar-se en un procés en la mateixa ciutat de Caracas organitzat pel govern. Vindria a ser el més semblant a Platja d'Aro que ens puguem imaginar.
1: Sí, sí, sí, pel que fa al turisme i pel que fa al que és habitualment en aquesta zona, no? Bernat, gràcies també per acompanyar-nos. Seguim connectant amb tu. Que vagi bé.
0: Que vagi bé, gràcies.
1: És una de les zones més afectades. L'últim balanç, com dèiem, és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Avui a les 10 també parlarem amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem conegut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares estan a la presó per la mort del seu nadó de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que el petit s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
2: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: I amb la Rebeca Carranco també parlarem a partir de les 10 de la infermera de Manresa, a qui s'ha enviat ara a presó, acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 2:15 avui farem Àgora Esportiva amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustáquio! Després que Canadà s'hagi convertit aquesta nit en la primera selecció en classificar-se pels vuitens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica i amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la propera matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11...

La gran final de la Lliga d'Enigmàrius. Avui farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors de Barcelona, amb l'equip també de l'humor dels temes pendents i amb actuacions tan especials com la de Julen.

0: Aquesta és la última setmana de la temporada regular del Matí de Catalunya Ràdio. Per molts és una setmana alegre, perquè s'acaba despertar-se a aquesta hora, però per d'altres, Frederic Vicenç...
1: Sí, va per barris, això.
0: Doncs bé, el terratrèmol radiofònic, perquè t'hauràs de llevar tot l'estiu d'hora.
1: La mateixa, sí, bàsicament.
0: Ara fas moltes vacances durant l'hivern, no?
1: Quines galtes que m'ho diguis tu... Després, la setmana passada.
0: Jo no faig vacances, eh?
1: Bueno, noi, compte'm. Justament avui, per dos o tres dies, et direm això com a mínim.
0: Les hores passen volant, ja ho saps.
1: Sí.
0: I els cafès també.
1: Sí, exacte.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Pinsem, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Hi ha molta cosa d'habitatge avui. El periòdico destaca en portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees que tenen pisos assequibles. El diari destaca que Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates d'Espanya per viure. Però, per exemple, també tenim a La Vanguardia un tema indirectament relacionat. També diu en portada que Barcelona tindrà fins a 50 hotels nous d'aquí al 2030.
0: I a Brussel·les?
3: Un estudi de l'organització ecologista Transport and Environment també va sobre habitatge. Assegura que l'augment del turisme aeri podria elevar els lloguers a Espanya fins a 217 euros des d'ara fins al 2031. De fet, l'informe situa Espanya entre els països europeus més exposats a aquest fenomen.
0: I amb què et dormís, Estats Units?
3: La CNN explica que els estudis en el món antic creuen que tindran un augment d'estudiants el curs que ve arran de l'interès que suscitarà la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, que s'estrena d'aquí uns dies. La cadena diu, de fet, que hi ha diversos museus que ja estan organitzant esdeveniments temàtics.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Més conflicte comercial amb el Japó. El govern xinès ha afegit 20 empreses japoneses a la llista de control d'exportacions. Això impedeix que les empreses xineses els venguin sense aprovació prèvia del govern. El motiu oficial de l'executiu xinès són les ambicions de Tòquio textualment de remilitaritzar-se.
4: Comencem setmana i ho fem amb temperatures més normals per l'època de l'any. Temperatures que es normalitzaran pel juliol. Farà calor, però una calor menys acusada que la de dissabte i diumenge. I amb un temps de matí de sol i tarda amb ruixats i tempestes, atenció, que poden ser intenses en l'àrea del Pirineu i l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona.
0: Són les 6:10, anem a actualitzar-nos. En Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. El dia en què el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran.
6: Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Madrid, Dani Senceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar el març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per als joves de fins a 250 euros al mes. Roc Fargas.
8: Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Roc Fargas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Partit Popular ja parla de girar full per acostar-se així a Junts.
9: La votació de dijous al Congrés a favor de la dimissió de Pedro Sánchez ha donat ales a Alberto Núñez Feijóo per exigir la sortida del president espanyol de la Moncloa i fer-ho de la mà de Junts, que la setmana passada va plantejar al PSOE que pensi en un altre candidat. Sentim el líder del PP dissabte al Congrés del Partit de Catalunya.
10: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos contra Catalunya.
9: El més revelador va ser, però, un altre dirigent, Miguel Tellado, que deia deia això a la cadena SER.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
0: Per Sánchez, és la prova que el Partit Popular assumeix l'amnistia i fins i tot busca beneficiar-se'n, malgrat tota l'oposició dels últims mesos.
11: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con l'amnistia y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Junts vol furgar en possibles dissidències internes al PSOE per fer caure Sánchez, però són poques les veus que el qüestionen públicament. Una d'aquestes veus crítiques és la del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que deia això dissabte al Comitè Federal del PSOE i ha tingut accés al País.
12: La realitat jo crec que invita a darle la palabra a la gente, a confiar en la gente.
6: Mentrestant, el soci de govern Sumar viu amb incomoditat els casos de corrupció que envolten el PSOE, però no vol trencar el govern ni solucions com la que planteja Junts. Gerardo Pisarello, dels Comuns, va parlar ahir.
13: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
0: En temps d'àgora en parlarem avui amb els nostres agoristes de la relació entre Junts i el Partit Popular i també amb Lluís Orriols, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín.
9: El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quatre dies després del doble terratrèmol, ho explicàvem ara, Venezuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança.
6: Mentrestant, el balanç oficial de la catàstrofe natural no para de créixer. L'últim recompte eleva a prop de 1.500 el nombre de morts i a més de 3.000 el de ferits. Encara hi ha, però, desenes de milers de desapareguts.
0: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
15: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana, cada hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida, la xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Venezuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Venezuela.
9: Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
16: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
9: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
0: 6 i 17, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics.
6: Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra encara és provisional. Tot i això, la ministra de Salut Salut francesa, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003 en què van morir unes 15.000 persones.
17: Si la canícula és comparable d'un punt de
18: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
6: Les temperatures han començat a baixar. França, amb tot, es preveu una revifada de la calor d'aquí una setmana.
0: I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
9: L'acord, confirmat per un alt càrrec de Washington, arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolars. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar aquesta escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
0: Ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
6: Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Pare Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció de la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
19: I, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
6: El nadó nascut a finals de març l'havien visitat anteriorment dues vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó.
0: I Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
9: En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
0: I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant dels de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia del 2021.
6: La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Dimarts a 9:15 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat, presumptament, la vacunació de la Covid-19 dels Guàrdies Civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Granado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, un sindicat minoritari.
22: La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància, que són del 73% i circulen el 65% del total de trens de mitja distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe Mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
0: I el Servei Català de Trànsit suposa frontalment el reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps.
1: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
0: Mentre hi ha hagut 2 morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís en aquest cas un altre vehicle al Poblenou de Barcelona. I s'investiguen les causes d'un accident múltiple que va deixar 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta.
2: El sinistre va passar la matinada d'ahir a la carretera nacional 340 i hi va haver 3 vehicles implicats, entre els quals un taxi. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. A més, 6 homes van quedar ferits de gravetat amb politraumatismes i diverses contusions. Els serveis d'emergències els van atendre al lloc dels fets abans de traslladar-los a l'Hospital General de Castelló i també a l'Hospital de la Plana, on continuen ingressats. Les autoritats treballen ara per aclarir què va provocar la col·lisió.
0: I investiguen les causes també d'un altre accident, un accident d'una avioneta de paracaigudisme que ha deixat 11 morts als afores de Nancy, a l'est de França.
22: Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt amb paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure ahir al matí, poc després d'haver-se enlairat a 300 metres d'altura. Els familiars dels estudiants van veure l'accident, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
21: Vull dir, evidentment, que au drame s'est rajouté un autre drame.
23: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
21: Au choc, évidemment, et au traumatisme psicològic.
0: I atenció, perquè en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
1: Concretament, s'ha registrat un robatori a Sant Martí durant el mes de febrer, 2 robatoris a Horta-Guinardó durant els mesos de febrer i març, 2 robatoris a Sarrià-Sant Gervasi durant els mesos de març i maig i 3 robatoris a Nou Barris, 2 durant el mes de maig i 1 al juny. Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris ve des de l'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 anys previs. 13 casos el 2024 i 15 més el 2025. Els Mossos d'Esquadra, citats per aquest diari, descarten que es tracti d'atacs anticlericals ni relacionats amb el culte.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.
24: I avui s'inaugura el Festival Grec, serà a les 9 del vespre, amb la versió de Marta Pazós de l'òpera dels 3 Rals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona?

0: Torres del Rebel.
1: Més festivals, en aquest cas a l'Alt Empordà, perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu. Hi ha 12 concerts programats, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Andrea Motis, que inaugurarà avui el festival, Ginestà, Masoni o Tomeu Penya.
2: I la tercera?
1: I acabem parlant de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han cancel·lat el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols al país. En un comunicat, Dudamel ha lamentat el fet de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
2: I ara els esports. Montserraia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ja som a la fase decisiva del Mundial de Futbol i ja tenim una selecció classificada pels vuitens de final. És Canadà.
3: Sí, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que no havia passat mai a les eliminatòries d'un Mundial. A vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputarà demà. Avui, 16ens de final, 7 de la tarda, Brasil-Japó, quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, dijous, Espanya-Àustria, a les 9 del vespre.
2: I Marc Márquez és el setè del Gran Premi dels Països Baixos i queda en 40 punts de Besechi, a la general del Mundial.
3: Jorge Martín va acabar tercer i és el nou líder del Mundial de MotoGP. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio.
4: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto. He sacado un séptimo, salir sin lesiones y esperar la siguiente.
3: Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc.
2: I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon.
3: Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i de Novak Djokovic contra el xinès Wu. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, el barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta.
2: Avui a partir de les 11, final de l'Enigmàrius, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Què? Fa calor, eh? I parlant de la calor, us en recordeu dels qui se'n fotien de l'escalfament global fa 20 anys? No? Doncs m'estranya, perquè són exactament la mateixa gent que encara ara domina Catalunya, Espanya, Europa i el món. I voleu saber una cosa molt graciosa? Que aquesta gent, les seves empreses, són les que ara s'estan enduent la gran majoria de subvencions per projectes d'energies renovables. No us sembla graciós que els fons Next Generation, per exemple, destinats precisament, entre altres coses, a pal·liar els efectes de l'escalfament global, estiguin anant a parar a les mateixes mans que l'han estat provocant durant dècades i que se'n fotien del canvi climàtic fins fa 4 dies? Amb una mà segueixen carbonitzant el planeta i amb l'altra s'enriqueixen amb diners públics destinats a descarbonitzar-lo. No em digueu que no té gràcia, per favor.

0: cançons sobre la vaga de Correus.
1: Sí, que està convocada per demà. Per això, avui és de nota, eh? Cantants que han aparegut en segells.
0: A segells.
1: Un dels últims casos és Tina Turner. Ara fa mig any, els Correus alemanys la van homenatjar amb un segell commemoratiu.

Aquesta és una mica de trampa, perquè aquesta va sortir als segells no com a cantant, sinó com a princesa. És l'Estefania de Mònaco, wow, que als anys 80 va treure un parell de discos. El seu gran èxit va ser aquest com a Nougat en francès. També va tenir una versió en anglès que es deia Irresistible.

0: Bé, aquest va ser un dels més populars. L'any 93 es va fer un segell amb Elvis Presley i fins i tot es va fer una mena de consulta entre els americans sobre si volien que la imatge que sortís fos un Elvis més jovenet o un Elvis més veterà.
1: En punt 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns, avui que és 29 de juny. Per tant, és Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Felicitats als Peres i als Pau, si ho celebren. Anem a repassar els titulars amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
3: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia justament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes pels lloguers per joves de fins a 250 euros al mes.
2: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació.
1: Venezuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
3: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta, però, que hi ha uns 50.000 desapareguts encara. L'opositora Maria Corina Machado creu que li ha arribat l'hora de tornar.
4: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est del continent.
2: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. La ministra francesa de Salut és Stéphanie Rist.
5: Si la canícula és comparable...
6: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell.
3: La criatura va morir divendres a l'Hospital Part Taulí, on l'havien ingressat per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, en declaracions a aquesta casa.
7: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: I atenció, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari.
2: A Rodalies els serveis mínims seran del 66% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. També hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i llarga distància.
1: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
3: El Servei Català de Trànsit defensa que la mesura respon a criteris de seguretat viària i a les característiques de la xarxa viària catalana.
1: I a Barcelona s'acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
2: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
8: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta.
1: I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes a les portades i també el terratrèmol de Venezuela com a denominador comú.
9: Sí, La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Arai dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta què hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta. On és la maquinària de l'estat? La indignació apunta, diu Adelsi Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. I el diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ja ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció, i amb El País, que titula que l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
1: Avui es pot al Pallars Sobirà, el dia es desperta amb ruixats i amb 11 graus, al migdia arribaran els 30 graus, a Torredembarra, el Tarragonès, ara tenen 25 graus i al migdia arribaran els 34, amb molt de sol, i avui sembla que les temperatures seran més normals per l'època de l'any. Tomàs Molina.
10: Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. La resta del país farà força sol.
1: I arran del terratrèmol de Veneçuela arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'ençà de la catàstrofe del terratrèmol de Veneçuela, a Catalunya hem assistit al silenci d'una de les espècies més fascinants de la nostra tribu. Parlo del copaire o del barcelonista en comú simpatitzant del xavisme, és a dir, aquell tipus d'home, dona o doni que s'ha passat anys dient que el país de Maduro gaudia d'una sanitat i d'unes infraestructures públiques molt superiors a les nostres. Doncs bé, com s'ha comprovat, Veneçuela és un punyetero desastre, i no només perquè el comunisme porta i sempre a la mort, sinó també perquè porta sempre a la misèria i a la falta de mitjans de salut i de reconstrucció mínims. Una pobresa que, curiosament, no experimenten els seus líders, tots ells multimilionaris, començant per la famosa Delsi. Copaires, barcelonins en comú, on coi us amagueu? Ah, i una altra pregunta, quan surt la flotilla de camí a Caracas?

0: I en aquest repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial d'Itàlia, ens anem fins al 1990, que la música la va posar aquest Giorgio Moroder, Montserraia.
1: Gianna Nannini i Eduardo Bennato, crec que mai havia vist tantes enes seguides, canten sobre les nits màgiques perseguint un gol sota el cel d'un estiu italià en un tema compost per Giorgio Moroder. Un'estate italiana és el títol de la cançó del Mundial d'Itàlia 90.

0: després del Mundial de Mèxic 86, Alemanya es revenja de l'Argentina i es reedita una final que els alemanys guanyen per 1-0 amb gol d'Andreas Brehme i es proclamen campions a l'Estadi Olímpic de Roma per tercer cop en la seva història.
1: Aquells anys 90, en Berlusconi com una de les figures polítiques i mediàtiques del moment, i aquelles melodies tan ensucrades mentre ell anava fent les festes en aquelles illes. Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalies.
2: Bon dia. Hem recordat el pas de Josep Cuní pel col·lapse de Jordi González de TV3. De fet, el periodista va recordar com va gestionar, evident, com es ve d'això, el moment del mític Prou, quan presentava els matins a TV3.
3: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
4: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
3: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir: Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
1: Que bé que parla en Cuní, eh?
5: Home!
1: Fa escoltar, sempre, eh?
5: Sempre.
1: I avui on són festes? Avui a Sant Pere.
2: I Sant Pau?
1: Sí.
2: Avui encara sou a temps de gaudir de la festa major, precisament de Premià de Dalt. A les 6 de la tarda hi haurà en Bauca, actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. A 8:45, botirrumbada, sí, amb Muchacho i los Sobrinos. Hi haurà botifarrada popular i ball amb rumba. I a les 11 de la nit, al camp de futbol municipal, piro musical.
1: Sant Pere en espanyol. I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
6: Doncs el discurs que ha fet Ricky Martin en el concert que feia a Alemanya, dedicat en aquest cas al poble veneçolà, i ha llançat una campanya d'ajuda humanitària global per recaptar diners per la situació.
7: This country is beautiful. This is a country.
6: El que està passant és insuportable, diu. Venezuela és un país preciós, ha dit, amb persones meravelloses que ja han patit prou, i ha afegit que el país no pot quedar-se sol en aquest moment.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge d'un veí de la Verneda, a Barcelona. Des de fa mesos, ell i la resta de veïns del seu bloc reben visites constants d'agents immobiliaris que volen comprar els pisos. Explica que cada vegada se senten més pressionats i que fins i tot han arribat a oferir-los diners a canvi d'actuar com a informadors si s'assabenten que algun veí està interessat a vendre casa seva.
10: Cada setmana trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri, o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
9: Per la seva banda, Tecnocasa diu que el contacte porta a porta és una acció comercial habitual per donar a conèixer els seus serveis i mantenir un contacte proper amb els veïns del barri. Defensen que no són pràctiques invasives.
8: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
11: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb caigudes, pressionades per la incertesa del sector tecnològic. L'IBEX 35 va cedir un 0,45 i obrirà avui des dels 19.400 punts. Són caigudes que s'encomanen des de Nova York. Divendres, el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va continuar caient. Pel que fa a les borses que estan obertes a aquesta hora, les asiàtiques comencen la setmana vestides de verd majoritàriament. El Hang Seng de Hong Kong guanya prop d'un 2% i el Shanghai Composite un 0,20%. I acabem amb el preu del petroli. Avui el barril de Brent cotitza estabilitzat en $72. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a betravel.com.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: És una de les previsions del dia. El govern espanyol engega avui el procés per elaborar els pressupostos.
13: I avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Fins ara les previsions del PIB estaven fixades en un creixement del 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic, doncs, ja poden engegar la maquinària per als pressupostos, tot i que el govern de Sánchez per ara no té els suports necessaris. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà.
5: Aquí, a partir d'avui, ja es poden demanar les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes.
13: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors amb un pis o una habitació de lloguer. Dependrà, això sí, de la situació econòmica de cadascú i se'ls donarà un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Això sempre que l'import de lloguer no superi una determinada xifra. Creuen que així es cobrirà els joves que no van poder acollir-se al bo estatal. S'hi destinaran 27 milions d'euros.
5: També ho estem seguint a Veneçuela. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol és de 1.450 morts. I 3.150 ferits.
13: El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats i ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
14: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
13: La líder opositora veneçolana María Corina Machado diu que arran dels terratrèmols ha arribat el moment de tornar a Veneçuela. Ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
15: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
13: Fins ara Donald Trump, que tutela el país des de la caiguda de Maduro, s'ha resistit a deixar retornar i a prioritzar treballar amb el chavisme.
5: I atenció si teniu previst agafar el tren, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores.
13: Si la convoca el sindicat ferroviari, un sindicat minoritari, la Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí i de 2:15 a 2 a les 4 de la tarda i també de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens d'AVE i de llarga distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe amb mercaderies i ha convocada una altra vaga pel 15 de juliol.
5: Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps.
13: Sí, Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat justament en el col·lectiu de motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
16: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità, nosaltres necessitem el mural per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
13: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
5: Més notícies. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
13: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recordava que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
17: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
13: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
5: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que portarà el pas del Tour de França per Catalunya, Carola Gil.
18: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs.
19: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
20: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
18: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any.
13: Pels voltants de Sant Joan van estar 48 hores sense servei. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
5: Tossa de Mar, Laia Claret.
21: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
22: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
21: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitello és el president.
23: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
21: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
24: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després...
25: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
26: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
25: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 8:15 del vespre, quan la imatge del Sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I l'Alt Empordà comença un nou festival.
27: Un concert d'Andrea Motis Guitar Trio que comença una nova edició amb el Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
5: Girona, Fèlix Martín.
28: El Festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel Matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
29: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
28: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc, Intimate. Entre d'altres, Ginestar Actoral dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I de l'Alt Empordà al Montsià.
27: Perquè el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanà.
5: Tarragona, Jordi Barranca.
30: La mostra trasllada el visitant a la primera edat de ferro, Marvell Albí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
31: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com han funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en este cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
30: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Repassem les estrenes a les plataformes. Let's give it up one more time for the
27: birthday girl! Perquè Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El Prequel de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. Aquesta és una de les novetats destacades de les plataformes de streaming juntament amb Millennial Mal a Filmin.
5: Marc Garriga.
32: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, la sèrie El mostra els seus dies a l'institut on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maitrey agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben dimecres a Prime Video. Filmin presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado, mentre dijous arriba a Movistar Plus Memòria d'un assassino, sobre un pare de família i alhora assassí professional a qui l'Alzheimer fa que confongui els seus dos mons. Per acabar, Enola Holmes 3 s'estrena a Netflix dimecres amb un nou cas per a la germana de Sherlock Holmes interpretada per Millie Bobby Brown. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la Belenguera. L'acte commemorava dos centenaris, el de l'estrena d'aquest poema i el de la mort de qui el va escriure, Joan Alcover.
27: L'acte s'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte s'ha celebrat a la plaça del Doctor Robert i ha reunit més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia, a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Belenguera, precisament davant el món en record a Joan Alcover.
5: I els esports, Montserrat Raia.
0: El Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. A vuitens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc de demà. Avui, setzens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix es sorten amb 20 graus i està fent alguns ruixats. A la Pobla de l'Illet, al Berguedà, 17 graus. Al Dover, 25 graus. Al Baix Ebre, avui un dia en què reapareixen les tempestes aquesta tarda que afectaran moltes àrees del Pirineu, també l'interior de les comarques gironines i l'interior de les de Barcelona aquesta tarda vespre. Localment podrien ser fortes i podrien anar acompanyades de calamars o pedra. A la resta del país farà sol, però amb temperatures que seran més normals per l'època de l'any.
3: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
8: No, te'n falta una.
9: Ah, clar, la del tot costa.
8: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
8: Marc Crosas.
9: Natàlia Arroyo.
8: Jean-Marie Dongu.
9: Bruna Vilamala.
8: Damià Abella. Ion Vaquero.
9: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
9: Al tot costa.
10: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui... Al Matí de Catalunya Ràdio.
11: A dos quarts de nou obrirem l'agora analitzant si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts. En parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid.
12: A partir de les 10 parlarem amb la periodista Rebeca Carranco sobre el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell suposadament pels maltractaments dels seus pares i sobre l'empresonament de la parella d'un bomber mort a Manresa acusada d'haver-lo enverinat.
11: A dos quarts d'11, àgora esportiva sobre el Mundial amb Ramon Besa, Leia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz.
27: A partir de les 11, la gran final de la Lliga Enigmarius. Farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors amb l'equip d'humor del matí i amb actuacions especials.
13: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
32: Divendres vam parlar de l'onada de calor que pateix França. Ho vam fer amb dos presumptes homes del temps francesos que ens van donar consells per combatre, això, les altes temperatures.
14: 46 degrés de température. Avec le magret de mer.
15: Magret de mer.
14: Magret de mer. Température stable. Et sur le pont d'Avignon, la température est en plus fresque, 49 degrés.
32: Molt bé. L'amic Maurice ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més, André?
16: André Frigeration.
32: Ah, molt bé.
16: Bonjour, monsieur.
32: No, són experts en alguna cosa. Jovany, és evident que són experts en alguna cosa.
16: Le ventilateur.
15: En fer l'idiota.
16: Sí. Le ventilateur, tu saps que hi ha trois boutons.
15: Trois boutons. El ventilador té tres botons.
16: Número 1. Número 2.
32: I le 3. Són un palet, dos palets o tres palets.
16: Mon consell.
15: Sí?
16: Moi, mon consell.
15: Sí?
32: Les trois.
17: Sí, fatal veritat. Tres, eh? Sí. No està una, mal.
15: Sí, són tipicoll versió francesa.
14: Si vous, écoutez, si vous devez à Guillaume...

0: tots.
1: I el segon, el Lluís Gavaldà.
2: Una bona manera de millorar el dia és fotre el camp d'aquest clima subtropical que ha vingut per quedar-se i anar-se'n a indrets on les onades de calor tenen data de caducitat. Què sé jo, com per exemple a Londres, on s'ha inaugurat una nova exposició a la Tate Modern dedicada a explorar la petjada cultural de Frida Kahlo, probablement la primera icona feminista de l'art contemporani. Si aneu, descobrireu la influència de la seva obra en artistes tan rabiosament contemporànies com la mateixa Tracy Emin. No és d'estranyar. Dir Frida Kahlo és parlar de compromís, superació i reivindicació de la cultura autòctona. Què més es pot demanar?

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Sembla que avui comença una normalització de les temperatures, entre cometes, per l'època de l'any, que es mantindria tota la setmana, però també reapareixerien les tempestes aquesta tarda, que poden ser, per cert, fortes. Tomàs Molina, bon dia.
1: Sí, atenció amb les tempestes aquesta tarda. De fet, ja estan descarregant en alguns punts de l'Alt Pirineu i també en alguna zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien descarregar amb forta intensitat. Serà un dia amb sol a bona part del país, però amb aquestes tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu. Especialment a l'interior de les comarques gironines i de cara a la tarda també en algun punt de les comarques de Barcelona. Localment poden ser fortes i les temperatures, ja ho diem, amb tendència a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor normal per l'època de l'any.
0: Dia de calor i dia també complicat al transport públic per una vaga convocada a Renfe. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: En hora punta circulen 2 de cada 3 trens. No sé quina és la situació a aquesta hora.
2: Que s'estan complint aquests serveis mínims, a Rodalies, això sí, algun tren cancel·lat. Per tant, més temps d'espera a les estacions en alguns casos i a l'AVE i la llarga distància, de moment, no consta cap alteració. És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, per retreure el Ministeri de Transports, diuen incompliment de compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies. I entre els usuaris, avui, majoritàriament, la reacció és de sorpresa.
3: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. Sí que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
0: Doncs potser arribeu tard si agafeu el tren. Recordeu, 2 de cada 3 trens. Fins ara, Joan, gràcies.
2: Fins ara.
0: Arrenquem última setmana de la temporada en un dilluns en què a Madrid també tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
4: I el govern va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I avui també és notícia a l'habitatge. Es poden demanar atenció a la Generalitat ajudes de fins a 250 euros al mes per lloguer per als joves, això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio us avancem que els veïns de la Verneda de Barcelona denuncien pressions d'agents immobiliaris que volen comprar els seus pisos. Hem parlat amb algun ex-treballador que explica que s'arriba a pagar diners a veïns perquè facin de confidents.
5: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera. Òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma gratuïta.
0: Avui en parlarem també en temps d'agora, com també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en una acostament.

0: Menem junts.
1: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Catalunya serà el canvi que necessita Espanya.
0: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya, ha dit Feijo. Avui en parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada en Venezuela.
2: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos al metro familiares. Ayúdennos.
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses. L'últim balanç és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. A les 10 en parlarem també amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem sabut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares que són a la presó per la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
3: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem de la infermera de Manresa que s'ha enviat ara a la presó acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella. Un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 11:15, avui, Àgora Esportiva. Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz, el Canadà, que s'ha convertit aquesta nit en la primera selecció que es classifica pels vuitens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11... La gran final de la Lliga Enigmàrius. Avui de 11 a 12 serem al Mercat de les Flors de Barcelona amb l'equip de l'humor dels temes pendents, amb el Màrius Serra, evidentment, i amb actuacions especials com la que sentim del Julen.

0: estic tremolant.
1: Tot això vull que llançar a l'Empordà. El sol ha sortit a les 6:13 i a Mollerussa el Pla d'Urgell es pondrà a 2:05 de 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de 8:45, l'Àgora del matí, amb Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
1: L'última esperança.
4: A Veneçuela, el govern ha allargat més enllà dels 3 dies les feines de rescat per intentar trobar supervivents. Ahir encara es van rescatar 33 persones amb vida sota la runa.
5: Més de 2.600 rescatistes internacionals s'han sumat als equips d'emergència veneçolans per buscar les desenes de milers de persones que encara estan desaparegudes. D'aquestes, com a mínim, 152 són espanyoles. És l'últim balanç que ha fet el Ministeri, que ha elevat a 17 els ciutadans espanyols morts a la catàstrofe.
1: Tornem a Veneçuela. Bernat Lautaro, bon dia.
6: Bon dia, com esteu?
1: Tu ets a La Guaira, que és aquesta zona que dèiem que està a uns 30 quilòmetres de la capital i que seria una zona molt turística, ara molt castigada per aquest terratrèmol.
6: Exactament. Ens trobem a La Guaira, una de les zones més afectades. Ens hem d'imaginar que és com la Costa Brava, Catalunya, i que un dia festiu hi havia molta gent, doncs, passant aquest dia festiu a la vora de la platja. Doncs sí, com bé heu afirmat, el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha allargat fins a una setmana o fins a 10 dies, s'ha de veure, de moment són 3, el període de rescat de supervivents. Això significa que totes les tasques, tant dels rescatistes nacionals com dels internacionals, es dedicaran exclusivament a buscar els supervivents abans de intentar treure cossos de familiars. Això és una lliçó que ja han donat els mexicans, els brigadistes mexicans, en què en els terratrèmols que han tingut a Mèxic han allargat fins a 10 dies el període de búsqueda, de cerca de supervivents, i els va funcionar en moltes ocasions en els terratrèmols que han tingut, com el del 2017. També hem vist imatges dantesques en el dia d'avui, com la instal·lació de cadàvers perquè vinguin a ser identificats per les famílies. Estem parlant de centenars de cadàvers davant del port de La Guaira. Quan un passa per allà, la pudor i la fase de descomposició és molt forta, però bé, són els contrastos que s'estan veient. Així mateix també s'han vist, com bé mencionàveu, escenes de rescats commovedores en el moment en què s'ha pogut treure un fill i un pare l'ha anat a abraçar als seus braços després de 3 dies d'estar desaparegut a sota de les runes.
1: Doncs aquesta és la crònica en directe de Bernat Lautaro des de La Guaira. Gràcies, Bernat.
6: Bon dia.
1: I mentrestant, es reprenen.
7: Després d'un cap de setmana amb intercanvis d'atacs que han compromès les converses de pau, Estats Units i l'Iran han acordat aparcar aquestes hostilitats i tornar-se a reunir aquesta setmana a Qatar per continuar concretant els detalls de l'acord de pau a què van arribar el 17 de juny.
1: Primera pedra.
4: Precisament arran de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, el govern espanyol actualitzarà avui les previsions macroeconòmiques. És el primer pas per acabar portant al Congrés els pressupostos de l'any que ve, un compromís de Sánchez que a hores d'ara sembla molt difícil que tiri endavant.
5: El Consell de Ministres s'ha avança un dia perquè precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà, últim dia de juny.
1: Madrid, Teresa Ceaja.
8: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 250 euros.
7: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte o bé de lloguer d'un pis o bé de lloguer d'una habitació. La quantitat de l'ajuda depèn de la situació econòmica de cadascú, però com diem, màxim 250, mínim 20 euros.
1: Pressions immobiliàries.
4: Són les que denuncien els veïns del barri de la Verneda de Barcelona. Us ho pensem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els agents immobiliaris insisteixen als veïns per comprar els seus pisos. Fins i tot els ofereixen diners en negre, canvi que els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva.
9: Trobes 2 o 3 cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis parlant amb
0: un d'ells va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
5: Tecnocasa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis de defensa, que no són pràctiques invasives.
1: Tensions comercials.
7: El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, rep avui a Brussel·les el ministre de Comerç xinès, Wang Wentao, en un moment de ple debat a Europa sobre si cal protegir-se per l'arribada de molts productes xinesos a baix preu.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
3: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 1 milió.
4: Quan falta un dia perquè acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització, el País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds. El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té ara 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
1: A presó.
5: Els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar. Es va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, la criatura, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
7: Aleshores, l'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols. La doctora Clara Pareja, que és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, explica que s'ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant. Havia nascut a l'Aragó, va arribar a Catalunya fa 2 mesos i l'havien visitat com a mínim 2 vegades a un cap de Sabadell.
9: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: Robatoris a esglésies.
4: En l'últim mig any han robat en 8 esglésies a Barcelona. Concretament s'han registrat un robatori a Sant Martí, 2 a Horta Guinardó, 2 a Sarrià, Sant Gervasi i 3 robatoris a Nou Barris.
5: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 darrers anys. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
1: A judici.
7: Aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de la de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
1: La secretària de Zapatero.
4: Gertrudis Alcázar, imputada també per la presumpta implicació en la causa del rescat de Plus Ultra, compareix avui al Senat davant la Comissió d'Investigació sobre possibles irregularitats de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials.
1: Recta final.
5: Del judici de la Kitchen, la presumpta operació parapolicial en temps del PP per espiar l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. A partir d'avui declaren els 3 últims acusats, que són persones a qui acusa la família de Bárcenas, però no la Fiscalia.
7: També avui a l'Audiència Nacional, el jutge Pedro continua els interrogatoris del cas Leire amb l'empresària Carmen Cano, que és qui va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE i després va denunciar haver estat víctima d'un intent de suborn per evitar ratificar-ho davant dels tribunals.
1: Sense majoria.
4: Avui al Parlament Andalús arrenca el ple d'investidura per la reelecció del president Moreno Bonilla. Aspira a un tercer mandat, però després de les eleccions del 17 de maig ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox.
5: Per ara, tot i que porten setmanes negociant, no hi ha tancat un acord de legislatura, com sí que ha acabat passant Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
1: Apartat.
7: Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions municipals de Figueres. Es diu Arnau Liesa i té una relació sentimental amb una noia que és menor d'edat. En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després de que la direcció s'assabentés d'aquesta situació.
4: Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
1: Ajornat.
5: El concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que s'havia de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, en un comunicat el director ha lamentat la situació, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: Mentre arrenca
7: Una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà avui a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera del Tres Serrals de Bertolt Brecht. Entre el repartiment, Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Miriam Mogles o Júlia Trullol. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
1: En Brecht aquest fa bona pinta, no? En...
7: Segur que sí. Molt recomanable.
1: I pel que fa als esports, Montserraia, Canadà vuitens.
10: És la primera selecció que ja és als vuitens del Mundial de Futbol i és la primera vegada que passen amb unes eliminatòries d'un Mundial. Han superat Sud-àfrica 1-0, gol al descompte. En vuitens s'enfrontaran al guanyador de Països Baixos-Marroc de demà. Avui 700 a les 7, Brasil-Japó i quart 11 de la nit, Alemanya-Paraguai.
1: Marcel Camprubí.
10: És el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El barceloní de 25 anys aconsegueix la seva primera victòria professional.
1: Tot això avui, que és dilluns 29 de juny, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Tina, amb 3 quilos 340 grams a l'Hospital del Mar. Benvinguda a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2:15, us informa Marc Jurado. Tenim 22 graus a Gurb, 26 a Gavà i 27 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, aturades de Trinitat a Horta i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
11: Dos morts i un ferit greu a Barcelona en un xoc provocat per un conductor temerari.
13: Fugia dels Mossos quan van embestir un altre vehicle al Poblenou.
11: Gemma Bonet.
14: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció, fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
15: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
14: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Consternació al Bages, un cop s'ha sabut que el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al febrer.
16: La dona, que és infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
17: L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació.
11: En parlarem a les autocades aquí al matí. I dues del Vallès Oriental, la primera, la Vall del Tenes, guanya des d'avui 13 viatges de bus més cap a Barcelona.
16: La General La Generalitat amplia les expedicions de l'autobús express S7 que connecta la vall de Tenes i Parets del Vallès amb la capital del país.
11: I la segona, la Llagosta, inaugura una piscina al doble de gran que l'anterior.
17: Compta amb una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Ho llegim tot plegat al 9-9.
11: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
16: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països.
11: I música. Amb banda neon. El grup amb hits com aquest guapíssima actuen a Rubí. Serà aquesta mitjanit a l'Escardívol, a la carretera de Molins de Rei a Caldes, entrada de Franc i Roger Mas.
18: Sens temelos escull, sens por de la...
11: El Festival Fresc de Sabadell a les 9 del vespre, entrades a partir de 28 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randaroc?
20: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
19: Amb Uigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
20: Entra a uigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Uigo, sigues espavilat.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. La Vanguardia avui titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa. I també és la imatge de desolació El Periódico, que recull la pregunta on és la maquinària de l'estat i afegeix que la indignació apunta a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició d'avui amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem amb El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 63.813-63813 de la sèrie 47047.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: I avui a les històries del Mundial, el partit fantasma, Maiol Roger, bon dia.
22: Bon dia. 1973, Xile i la Unió Soviètica juguen la repesca per l'última plaça del Mundial d'Alemanya. Només 15 dies abans del partit d'anada, el general Augusto Pinochet fa un cop d'estat i instaura a Xile un règim obertament anticomunista. L'eliminatòria passa a ser un enfrontament entre dos règims amb ideologies contraposades. La Unió Soviètica partia com a gran favorita que s'enfrontava a una selecció xilena en hores baixes. Al partit d'anada, Xile rescata un 0-0 en un ambient molt hostil a l'estadi Lenin de Moscou. El partit dels valents el bateja la premsa xilena. Tot es decidiria a la tornada a Santiago de Chile, a l'estadi nacional.
23: I en esa època l'estadi nacional todavía seguía siendo ocupado como el principal centro de prisión, tortura y exterminio.
22: Que, com explicava aquest periodista, és un dels escenaris dels horrors del règim de Pinochet. La Unió Soviètica es nega a jugar-hi, al·legant motius morals i de seguretat, però la FIFA no ho veu igual. El seu secretari general visita l'estadi i, en paraules seves, no hi veu res que impedeixi disputar-hi el partit. I la Unió Soviètica pren la decisió definitiva. No s'hi presentaran.
1: I es va jugar el partit, finalment?
22: Es va jugar el que es coneix com el partit fantasma. La FIFA obliga que el 21 de novembre el partit es disputi. Hi ha públic a les grades, càmeres gravant, però no hi ha rival. Els 11 jugadors xilens salten al camp sense adversaris, l'àrbitre xiula a l'inici del partit i amb total parsimònia els xilens arriben a l'àrea contrària i els 28 segons marquen a plaer.
24: Esto de jugar solo y ganar con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos.
22: Immediatament l'àrbitre xiula al final del partit i la selecció xilena es classifica per un Mundial on no passaria de la fase de grups. El combinat xilè no es tornaria a enfrontar mai més amb la Unió Soviètica. El partit, això sí, serà recordat per sempre com una ocasió més en què la FIFA va triar tapar-se els ulls davant dels horrors d'una dictadura.
25: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
27: Divendres, l'Enigmàrius feia fa patir gana per accedir a la popularitat i la resposta era afama. Afamar vol dir fer patir fam i arribar a la popularitat és arribar a la fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna, de 4 lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. 4 lletres.
26: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Paz Padilla Telecinco.
0: Jo pensava que Telecinco ja havia tocat sostre, però no. Este cada setmana s'ha estrenat el show de Paz Padilla, el dissabte i ahir diumenge, a la vesprada, i no tinc una paraula que puga resumir el programa. Un dels gags va ser Paz Padilla vestida de vella pel carrer amb càmera oculta i amb les calces caiguent-se-li. Ja està, amb això ja estaria.
1: I a la recomanació del dia avui, que s'obre el termini de les ajudes pel lloguer de joves de menys de 35 anys, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Drama.
3: Una comèdia dramàtica generacional protagonitzada per Elisabet Casanovas en la pell d'una millennial a qui la vida li fot una bufetada quan es queda embarassada sense voler-ho ni saber qui és el pare. Amb capítols curts, ritme i un humor directe, reflecteix les preocupacions d'una generació que intenta trobar el seu lloc enmig de la precarietat laboral i el desig de construir un futur tot i les incerteses. Drama té 6 únics capítols que es poden veure a RTV Play.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
10: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
28: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
29: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
31: Troba el teu lloc amb ParkClick.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
33: Bon dia, l'Enigmàrius.
27: De 2.314.574 lletres.
34: A la merda.
33: Un dels protagonistes del dia és l'Enigmàrius, aquest concurs lingüístic creat fa molts anys per Màrius Serra, perquè avui se'n celebra la gran final. Avui, a partir de les 11, anirem al Mercat de les Flors, on viurem la final de la Lliga, Enigmàrius.
35: És el pitjor dia de la temporada. No penso ni ficar-vos a per la ràdio.
33: Perquè què passa? Sí,
35: el dia de la final del Super Màrius és el pitjor dia de la temporada.
33: No es diu Super Màrius.
35: Perquè no he encertat mai cap. I sempre em fa sentir com si fos mig tonto, aquest joc.
33: A veure, Sergi, per començar ets mig tonto, de veritat.
35: No.
33: I no et posis així, perquè els Enigmàrius moltes vegades són complicats, hi ha molta gent que no els sol encertar.
35: Però que jo no n'he encertat mai cap! Mai!
33: Bueno. Però no t'ho agafis així, Sergi.
35: Però és que no l'endevini el Super Màrius. És que l'escolto i no sé de què parla i s'inventa coses.
33: Bueno, ja, però és una mica complicat, però la cosa és que l'escoltis cada dia i a poc aniràs entrant una mica en la dinàmica del joc.
35: No.
33: Mira, un Enigmàrius de la setmana passada era peça del pany que et pot deixar afònic, de 5 lletres.
35: Mm. És a mi?
33: Sí.
1: Per començar has d'estar atent. Peça del pany que et pot deixar afònic, 5 lletres.
35: 5 lletres.
33: Sí.
1: 5 lletres.
35: La P...
33: No, cinc, no va d'encertar lletres.
35: La M...
1: Gorja.
35: El plàtano... Plàtano! Plata no és!
33: No.
35: Uau, és imbècil. Merda de joc.
1: Són 2:15. Dilluns, en vaga a Renfe està convocada per un sindicat minoritari, però ara mateix només passen 2 de cada 3 trens. Com van aquestes primeres hores de servei, Joan Garcia?
2: Bon dia. De moment s'estan complint aquests serveis mínims, però no a tot arreu amb la mateixa regularitat. De fet, ens avisen que hi ha algunes línies que en passarien menys d'aquests 2 de cada 3. A Rodalies, algun tren cancel·lat, més temps d'espera a les estacions, com aquí mateix a Sants, que ara mateix l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris, que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga, i un ens ha fet aquesta variant del famós pixa i rellisca.
6: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, como trabajo por hora. Aparte, van faltar la Renfe últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
1: Esto es jauja. Doncs ja ho tenim, Joan. Gràcies.
2: Vinga, fins ara.
1: I la resta del transport públic, Maria Fernández Noguera?
11: Doncs mira, al marge d'aquesta vegada Renfe destaquen els retards de l'R15 i l'R16. A l'R15 hi ha un retard de prop d'una hora en el tren que va de Lleida a Barcelona. A l'R16, el tren que va de Tortosa a Barcelona, va 40 minuts tard. I com és habitual, també hi ha una demora de 10 minuts a l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou. També retards de 10 minuts a l'R T2, en el tren que va de Salou a Tarragona.
1: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs a aquesta hora, força retencions a les entrades de Barcelona, molt carregades ja a la 2 des de Pallejà, la B23 a Molins de Rei i Esplugues i la B20 a Santa Coloma, tot cap a la capital. Ronda de Dalt, aturades també de Trinitat a Horta en sentit Llobregat i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat i a Santa Coloma sentit Trinitat.
1: I el món continua pendent de Veneçuela i de les tasques de rescat per trobar supervivents sota la runa, ara que ja fa 4 dies del terratrèmol. I els ciutadans assumen els milers d'equips de rescat arribats d'arreu del món per intentar trobar en vida algunes de les desenes de milers de persones que continuen desaparegudes. L'últim balanç oficial de víctimes és de 1.450 i més de 3.000 ferits. I això en un dilluns que a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
13: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, Montse Raya?
14: Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. En vuitens s'enfrontaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, als 16ens de final, Brasil, Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, l'Anna jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
1: I pel que fa al temps, sembla que aquesta setmana la calor tornarà a ser normal, de finals de juny i d'inici de juliol, però també que les tempestes reapareixen a molts punts del país i que poden ser fortes. Tomàs Molina, bon dia.
15: Molt bon dia. Sí, de fet, aquest vespre, aquesta nit passada, ha fet algun ruixat, ja ha fet 3-4 litres en alguns punts del Ripollès, al voltant d'un litre en algunes àrees també de l'Alt Pirineu. Persistirà aquesta situació durant la tarda, amb ruixats, tronades que afectaran tota la zona del Pirineu i que durant la tarda afectaran també alguns punts, per exemple, del Vallès o de l'interior de les comarques de Barcelona. Temperatures amb tendència a la baixa, ja ho estan fent a les comarques de Ponent, i tota la setmana continuaran amb valors normals per l'època de l'any i demà encara amb tempestes al Pirineu.
1: Avui a l'hora del matí, d'aquí una hora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
16: Bon dia.
1: Avui varietat de temes als editorials dels diaris.
16: La Vanguardia, per exemple, dedica aquest editorial al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
17: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
16: L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques.
17: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
16: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per als que s'han esforçat per formar-se i per tenir una feina.
17: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demandes si millorés la connexió amb transport públic amb les grans ciutats.
16: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització. Destaca que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'aprova a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
17: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
16: I per la seva banda, el Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE i Pedro Sánchez, que el 2021 va qualificar d'exemplar l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, de qui diu és amic de Begoña Gómez.
17: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per pressionar i aconseguir contractes públics de manera fraudulenta.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
0: Hi ha hagut fins a un miler de peticions perquè repeteixi l'examen de selectivitat d'aquest any. Llegim al Món la informació que signa el Gabriel González, que apunta que el baix nivell de matemàtiques detectat aquest any en la selectivitat, amb una mitjana que no arriba a l'aprovat, amaga tot un seguit de problemes estructurals que s'han anat enquistant al batxillerat. Els experts apunten al Món que la reducció de les lectives de matemàtiques, els últims anys n'han fet una menys a la setmana, i un model educatiu que elimina el raonament, són aspectes prou rellevants com per detectar aquest problema. Potser l'examen era massa llarg i algunes preguntes estaven mal redactades, però no n'hi ha prou com perquè el resultat hagi sigut el que ha sigut. Caldrà refer els números.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra de Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
8: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:38. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
19: Doncs col·locar plaques solars entre les vies de tren. Ho estan provant a prop del municipi de Bates, a l'oest del país. Per ara s'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a la mitjana anual de 4 illes de llars. Ho veiem a Swiss Info.
1: I aquesta desapareixent?
11: Doncs les maires, des del 2000 fins al 2025, els ports catalans n'han capturat un 80% menys. Si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a un euro, perquè es veu que els divendres el peix per fregir té poca sortida i la maire habitualment és un peix que es fregeix. Ho explica l'Ara. Si fa uns anys parlàvem de la falta de sardines, ara és la maire. El motiu és sobretot la falta del fred i aliment per viure.
1: I si teniu previst anar a Venècia, atenció, prepareu la butxaca.
19: Perquè estudien fer pagar 50 euros per entrar a la ciutat només un dia. Ara mateix és de 5 a 10 euros en funció de l'antelació amb què es paga i estan al marge els que s'allotgen a hotels perquè ja paguen la taxa turística. L'oposició considera que és només una fórmula per recaptar sense fixar un màxim de visitants. De moment, el debat està obert. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Una notícia per als que facin la porra del Mundial de Futbol.
11: Que hi ha un gat, el Billy, que s'ha fet viral per clavar fins ara 21 resultats. Ja assenyalen que és el nou Pop Pol. Es tracta d'un gat de pèl blanc i negre que viu a Irlanda del Nord i té una peculiaritat. Mai anuncia empats. La seva propietària explica que va arribar a casa amb una bossa de banderetes i va dir, per què no ho provem? Va posar dues banderetes i el gat va començar a triar la guanyadora. Ho veiem a diversos digitals.
1: I qui ha tancat?
19: El mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament del restaurant han estat horribles. Ho compara amb el que pots sentir el dia que has decidit deixar la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir el 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política i la gastronomia.
1: I què torna?
11: Això.
9: Gairebé 60 anys després, Estudio Canal ha anunciat una nova sèrie d'animació en 3D inspirada en la cèlebre creació de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. El projecte comptarà amb la productora de la saga de cinema Paddington i està previst que es comenci a rodar l'octubre. Expliquen que readaptarà el mític personatge de la Pipi, però que es conservarà els seus trets més característics. Ho veiem a diversos digitals.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
10: El Financial Times apunta que el boom de la intel·ligència artificial està impulsant un augment rècord dels acords a la indústria energètica per buscar capital i construir infraestructures per centres de dades. Les compres i fusions en aquest sentit, per fer centres de dades, han superat els 5 primers mesos de l'any els 200.000 milions de dòlars, una xifra mai vista. El Guardian, sobre això, avui entrevista Erin Brockovich, l'activista que va inspirar la pel·lícula amb Julia Roberts, que ara fa campanya justament contra aquests centres de dades per la intel·ligència artificial. Calcula ella que només als Estats Units se n'han construït 30, que n'hi ha 70 més en construcció, amb tot l'ús de terreny i de recursos naturals que això implica. Sobre la calor, a França, Le Figaro parla en portada de preocupació entre les autoritats per aquestes 1.000 morts de més i admet que cal un projecte faraònic, fa servir aquesta paraula, faraònic, per adaptar el país a les noves temperatures. Recordem que l'aire condicionat a França no està especialment estès. A partir d'aquí, Le Figaro diu que França té un avantatge, que és l'energia nuclear, i per això el diari conservador insisteix que és un error que s'enfrenés la modernització.
20: I a la premsa econòmica, 5 Días publica que Espanya és el país europeu que més diners ha destinat a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Fins ara ha mobilitzat el 0,25% del PIB, 4 vegades més que la mitjana de la Unió Europea. El Economista explica que Catalunya es postula com a líder en l'acollida del sector de la computació quàntica. Catalunya acumula més de 270 milions anunciats en projectes quàntics, una xifra que ens situa al capdamunt del rànquing estatal. I l'ON Economia diu que l'arribada real del Bizum a les botigues físiques ja té data al calendari, encara que algunes entitats financeres ja estan provant el Bizum Pay amb alguns grups reduïts de clients i de botigues, el desplegament massiu del nou sistema de pagaments està previst per al setembre.
1: I a la premsa esportiva que destaquem, Montserrat, ja?
14: Comencem comptant diners. Comptem fins a 150 milions d'euros, que són els que el Barça hauria de pagar a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Doncs bé, la pregunta que es fa Joan Bails al diari Esport és: cal pagar 150 milions per Julián? D'entrada, diu Bails, és una bogeria i recorda, entre altres, els 135 milions que el Barça va pagar al Borussia per Dembélé. Creu que l'operació pot ser un èxit rotund o una ferida econòmica difícil de tancar. El diari Ara, parlant de crònica d'uns sobrecostos anunciats sobre el nou Camp Nou, que creuen que s'ha encarit des de l'inici de les obres i que obligarà el Barça a endeutar-se encara més. Recordeu aquesta cançó de l'últim Mundial on l'Argentina va ser la campiona? Santi Nolla, al Mundo Deportivo, veu el camí de l'Argentina en aquest Mundial com la via més lliure, diu Nolla, que si superen Cap Verd en 700, a 800 es trobarien Austràlia o Egipte i en quarts altres equips assequibles. Justament de Cap Verd parlen a l'avantguàrdia. Els taurons blaus han desafiat la IA, que només els donava un escadocer 1% de passats 700 del Mundial. La modesta selecció capverdiana ha passat com a segona de grup i sense perdre cap partit, i això que al mateix grup hi havia dues campiones del món, com Espanya i l'Uruguai.
21: Un aplauso muy fuerte, sí señor.
1: I a la premsa del cor, el rei Carles d'Anglaterra, Elisenda Pineda.
22: L'opinió pública britànica ha passat de la indignació a l'orgull. Fa un parell de dies, el rei Carles III va crispar el populatxo quan, liquant-se en la seva pròpia suor, va permetre que un membre del seu equip li refresqués el clatell amb un ventall de mà en lloc de fer-s'ho ell solet. La cosa ha canviat aquest cap de setmana, quan, en un acte oficial, ha aparegut el príncep George al costat de Kate Middleton, espigat com una canya de riera i exhibint elegància, distinció i ni una gota de llapis al darrere de les orelles. No podem dir el mateix del monarca, que darrere d'aquells reials pàmpols regalimava mantega. A veure si en una altra ocasió pren exemple del nen, que a aquestes alçades ja li passa la mà per la cara.
1: I qui fa anys avui? Xavi Canalies, bon dia.
23: Demi, bon dia de nou. Felicitem el xef català Jordi Cruz.
1: Jordi Cruz en fa 47.
23: 48.
1: Fa 48, mira, un menys que el Gerard Jubany.
23: Veus? Home, és veritat.
1: Feliciteu-lo, dieu-li WhatsApp. Sí, si l'esteu escoltant, sou amics del Gerard Jubany.
23: Hi ha 49.
1: 49 anys, tu.
23: 40 tots, que es diu.
1: Aviat en farà 50 i hem de fer una festa grossa.
23: Ja se li nota, se li nota.
1: D'aquí 15 anys jubilat.
23: També fa anys. Home, el president del Barça, avui Joan Laporta.
1: Joan Laporta, 65.
23: 64. Sí. També fa anys Joan Clos.
1: Això és broma, eh? 79.
23: 77. Sí. I acabem felicitant Andreu Mascolell.
1: 85.
23: 82.
1: I Santoral.
23: Alerta avui perquè és Sant Pere, sí. Sant Pau i Sant Pol.
1: Sant Pol de Mar, quina hora és?
23: Exactament. Pere i Pau van ser dos dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Segons la tradició popular, Sant Pere seria el guardià de les
1: Sant
23: portes del paradís.
1: Sant Pere era
23: espanyol. I què més diu?
1: Sant Pere era espanyol i tan espanyol que era es va espanyar tot sol.
23: En aquest cas, per això se'l representa amb unes claus a la mà. Pau va sentir la veu de Jesús i es va convertir al cristianisme. Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'Evangeli als no jueus de l'Imperi Romà. I Sant Pol prové del Paulus, llatí que significa petit o humil. Tenia la condició de jueu i ciutadà romà, alliberat després d'una primera captivitat. Va ser detingut novament a 5 quilòmetres de Roma, on va morir probablement decapitat. A Catalunya hi ha 12.270 persones que es diuen Pere, 23.553 que es diuen Pau i 22.049 que es diuen Pol.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 29 de juny del 2026, ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 29 de juny de 2016, Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar a judici com a executors de la consulta independentista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior acusa el president, la vicepresidenta i també la consellera d'Ensenyament, que segons el tribunal és qui va obrir els col·legis on més de 2 milions de catalans van anar a votar. I ara fa 10 anys Mariano Rajoy guanyava amb 14 diputats més unes eleccions espanyoles que s'havien hagut de repetir perquè ningú havia pogut formar govern. Més coses. Eurocopa de futbol 2016. Fracàs d'Espanya. Itàlia l'elimina a vuitens de final. I en bàsquet, ara fa 10 anys, el Barça destituïa l'entrenador Xavier Pascual després d'haver guanyat 4 lligues i una Eurocopa. Pascual se'n va amb llàgrimes als ulls i convençut que hauria pogut continuar.
1: Avui és 29 de juny del 2026. És el 180è dia del calendari. Falten 20 dies per la final del Mundial, 5 per la sortida del Tour de Barcelona i 4 pel final de temporada regular del matí de Catalunya Ràdio. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
12: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ajuden-nos!
13: Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los malgrat no té garantits els suports necessaris al Congrés.
15: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los pressupostos en 2026 i eleccions en 2027.
24: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya serà el cambio que necesita España.
25: Va rebre l'atenció a la UCI pediàtrica i al matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i diferents fractures.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Miracle.
26: Tot i que habitualment quan parlem de miracle ho relacionem amb un origen diví, el diccionari també permet referir-se a miracle com un fet mundà però improbable i extraordinari. Ahir es van rescatar 33 persones de sota la runa a Venezuela. Un miracle tenint en compte que ja havien passat més de 3 dies des del terratrèmol.
1: Voral.
26: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants. La decisió del govern de permetre circular motocicletes pel voral en cas de retenció ha indignat el Servei Català de Trànsit.
1: Eliminatòria.
26: Fase d'una competició que disputen els participants per determinar quins són exclosos i quins passen a la fase següent. Definició rutinària per al que acostuma a ser el moment més vibrant d'una competició, com les eliminatòries del Mundial, que van començar ahir amb la victòria del Canadà sobre Sud-àfrica.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 500 euros.
27: És la quantitat de diners en bé que ofereixen agents immobiliaris a veïns de la Verneda a canvi que facin de confidents i els avisin si algun veí del bloc està interessat a vendre el seu pis. Una informació que avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els veïns denuncien pressions i insistència de les immobiliàries que cada dia els piquen el timbre per fer-los ofertes de compra.
1: 250 euros.
27: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer de fins a 250 euros al mes per joves. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte d'un lloguer de pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda dependrà de la situació econòmica de cadascú amb un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20.
1: 1,3 milions.
27: És el nombre de persones que ha fet la sol·licitud en el procés de regularització d'immigrants. El termini per demanar-la es tanca demà i el govern espanyol té 3 mesos per resoldre cada expedient. Són dades de la plataforma Mercurio on es registren les peticions que s'emeten a tot Espanya i que avui publica El País. Les xifres oficials les farà públiques l'executiu aviat.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig un camió de bombers al costat de dos cotxes absolutament destrossats. Un dels vehicles està mig enfolat sobre l'altre i dos agents dels Mossos treballen marcant alguna cosa a l'asfalt. hi ha una lona de la policia catalana que tapa part d'aquesta escena.
0: Per un lateral d'aquesta lona sobresurt una d'aquelles mantes isotèrmiques amb què es cobreixen els cadàvers. És el Poblenou, a Barcelona. Ahir diumenge dues persones van morir en una persecució policial. Una era qui conduïa el cotxe que intentava escapar de la policia, l'altra anava en el turisme contra el que va impactar el fugitiu. La seva parella està ingressada en pronòstic reservat.
1: I a la segona imatge veig els castellers de Barcelona amb la camisa vermella fent un 3 de 7. És el moment en què queda carregat perquè l'enxaneta està fent l'aleta i fins aquí veiem que tot és normal, però el que sorprèn és el fons. No és la plaça de qualsevol municipi català. Hi ha neu i hi ha muntanyes rocoses.
0: Són a Jungfraujoch, que és a 3.450 metres d'altitud. A Suïssa, un cap de setmana especial per a la colla, que ha coronat els Alps d'aquest país amb una gira per Suïssa que inclou l'apadrinament de la colla de Lausana i aquesta actuació a l'estació ferroviària més alta d'Europa. No és fàcil aixecar un castell en aquestes condicions.
1: I la tercera, veig l'alcalde de Nova York, Jonrad Mamdani, amb vestit i corbata, llançant-se a l'aigua d'una piscina. L'acompanyen diverses persones, aquestes sí que van en banyador.
0: Inauguració oficial aquest cap de setmana de la temporada de piscines a l'aire lliure de la ciutat nord-americana. És ritual que l'alcalde es capbussi vestit com si anés al despatx.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la xia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia cita un estudi científic que mostra que la combinació d'alimentació i exposició al sol fa envellir la pell. La investigació afirma que una dieta rica en llavors com el sèsam, la xia, la quinoa o les pipes de girassol augmenta la resposta fotocangerígena de la nostra pell si prenem el sol durant el seu consum o després. Segons la notícia que ara circula, l'estudi assegura que una investigació amb rates de laboratori ha mostrat que la combinació d'aquesta dieta amb l'exposició al sol activa l'envelliment de la pell i el risc de patir càncer. Si no es mengen llavors, diu la notícia, prendre el sol no comporta cap risc per a les persones.
1: I això és real o fals?
32: El matí de Catalunya Ràdio.
4: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
5: L'educació inclusiva demana escoltar, comprendre i acompanyar les diferents necessitats educatives de l'alumnat. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa avui la primera edició de la Trobada d'Inclusió, Diversitat i Acompanyament. La iniciativa reuneix professionals, entitats especialitzades i membres de la comunitat universitària en un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'acompanyament educatiu de persones amb diferents realitats i necessitats.
4: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la xia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després és una notícia falsa. La notícia, però, s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Molts negacionistes l'estan difonent per defensar la pràctica de prendre el sol sense protecció. L'estudi que cita la notícia, però, és en real, és del 1996, mostra que menjar grans quantitats d'omega-6 accelera el càncer en prendre el sol. Però l'estudi, atenció, està fet en rates. No és extrapolable el que ens passa a les persones.
1: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui hi ha vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat.
19: La convoca el sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims són del 66% en hora punta. La resta del dia només circulen la meitat dels trens habituals. També hi haurà serveis mínims als trens de mitjana distància, els AVE i la llarga distància.
1: I el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
9: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte a l'Iran i que caduquen demà.
1: Des d'avui, els menors de 35 anys ja poden demanar les ajudes als lloguers de la Generalitat.
19: Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar els joves que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. L'ajuda arriba a 250 euros al mes.
1: I Venezuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
9: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta que hi ha uns 50.000 desapareguts. L'opositora Maria Corina Machado creu que ha arribat el moment de tornar.
7: The time has come.
8: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa.
19: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifren més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calor.
1: I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
9: El Servei Català de Trànsit ho argumenta per criteris de seguretat viària. Ramon Lamiel n'és el director.
10: Es necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
1: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per suposats maltractaments a Sabadell.
19: La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí, on l'havien ingressat amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
1: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
9: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
1: I el Mundial de Futbol?
19: El Canadà guanya 1-0 Sud-àfrica i es classifica per als vuitens de final. Avui a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 11:15, Alemanya-Paraguai.
11: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
14: El que fa el temps d'avui, dilluns 29 de juny, parlem d'una normalització de les temperatures per l'època de l'any, amb un dia que serà ben variable amb sol, però amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes en tota l'àrea del Pirineu i a la tarda, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa.
11: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra.
16: Sí, destaca la 2 a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. Precaució, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També la ronda de Dalt i del Litoral, molt carregada en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. I també en trams intermitents, retencions a l'AP7, entre La Roca i Barberà en sentit sud.
17: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
20: Xiripipis, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
20: Molt bé.
1: Això és bo, això és bo.
20: Ai, estic molt bé.
1: Això és bo, això és bo.
20: Sí, i vosaltres què? Última setmana, eh?
1: Sí.
20: Última setmana.
1: S'acaba això.
20: Com s'encara això?
1: Doncs com s'encaren els finals, amb alegria.
21: Depèn del final, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Pere.
21: Home, mira, que és el seu sant avui, que els hem felicitat també de la ràdio. A veure, home, quina cançó.
1: I del seu germà, que es diu Pau.
21: I del cosí.
20: Bueno.
1: A veure, estem marcant el telèfon.
21: Quins nervis,
1: noi. Pere.
20: Va, Pere.
21: Ui.
1: Ai, en Pere. Pere de la Cullera. De la Cullera. Doncs una llàstima, perquè li volíem desitjar un feliç sant i els seus avis li volien dir que l'estimen moltíssim.
21: Sí, desitgen que tu i el teu germà, en Pau, passeu un molt bon dia i per això sona aquesta meravellosa cançó que toca en directe ara mateix Manu Guix, de Neil Diamond, que és Sweet Caroline.
1: Dale, Manu!

0: 636-360-609 per demanar cançons ja de cara a la temporada que ve. Manu, un petonet ben fort.
1: Adéu, preciosos, fins demà.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Fa calor. I les temperatures extremes i els incendis recents tornen a evidenciar les conseqüències del canvi climàtic. No només a Catalunya, hi ha una onada de calor altíssima que ha castigat tota Europa l'última setmana i amb temperatures que han superat els 40 graus arreu del continent. Des de Catalunya fins a Alemanya, que atenció, ahir va viure el seu dia més càlid des que hi ha dades. I el mateix ha passat a Polònia o la República Txeca. Estem davant d'un perill real, però que no és nou. El canvi climàtic fa molts anys que forma part de les nostres vides i l'amenaça continua creixent, malgrat tots els intents de controlar-la. Perquè, atenció a la dada, segons el Ministeri de la Sanitat, l'onada de calor, la recent, ha deixat més de 40 morts només a Catalunya. Més de 1.300 a tota Europa, segons l'OMS. És més important que mai lluitar contra les conseqüències de l'escalfament global. A França hi ha hagut més de 70 ofegaments de banyistes que fugien de la calor. Per tant, la prioritat ha de ser tenir cura de la gent més vulnerable del nostre entorn directe. Però a la vegada no ens podem resignar a tractar només els símptomes, sense parar atenció a les causes. Continuem necessitant solucions reals que ataquin d'arrel un problema global. I aquí, el capitalisme ferotge, aquest consumisme desfrenat, hi té una responsabilitat. Durant dècades, Europa ha liderat la transició verda al món, però les xifres mundials no enganyen. En ple 2026, les emissions de gasos d'efecte hivernacle continuen creixent i també creixen la crema de combustibles fòssils i la demanda global d'energia. Amb la nostra contribució no n'hi ha prou, per molt exemplar que sigui. Només cal mirar arreu. La Xina continua cremant carbó massivament. Els Estats Units de Donald Trump giren l'esquena als pactes climàtics i la transició ecològica ha deixat de ser una prioritat de molts governants i d'empreses. Potser hem de fer balanç i replantejar aquesta estratègia, perquè aquesta és la gran paradoxa. Els efectes del canvi climàtic es pateixen de manera local, però la lluita s'ha d'afrontar de manera global.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui dilluns 29 de juny, ara mateix, a Medinyà, al Gironès, 24 graus, a Maials, al Segrià, 19 graus, a Sitges, al Garraf, 26 graus. Avui un dia amb temperatures que seran una miqueta més normals per l'època de l'any, amb sol en conjunt, però també amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats en tota l'àrea del Pirineu. Localment podran ser intenses a l'interior de les comarques de Girona i també podran arribar al llarg de la tarda a l'interior de les Barcelones, especialment cap a l'àrea del Vallès. A la resta del país farà més sol, però també amb nuvolades a la tarda.
0: Ara són les 8:03 i avui parlarem del cas del nadó de 3 mesos que va morir a Sabadell i també dels seus pares que ja han entrat a la presó. Comentarem avui al matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País, Rebeca Carranco, que avui, per cert, publica una altra notícia. Els Mossos buscarien dos joves que van entrar en una casa de colònies i van fer tocaments a dos menors d'edat. Abans, però, hem de tornar a Venezuela. Aquest és el so als carrers de Venezuela. Continuen les feines de recerca dels milers de persones que segueixen desaparegudes després del doble terratrèmol de la setmana passada. Des de llavors, les autoritats del país afirmen haver recollit fins a 20 morts per hora.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos!
0: Mentre encara continuen les feines dels equips de rescat, l'últim balanç oficial és de gairebé 1.500 morts.

0: 3.000 ferits i, sobretot, desenes de milers de desapareguts.
1: Vayan pasando, vayan pasando. Vayan pasando.
0: Aquest és el moment en què es van trobar una supervivent, una dona d'uns 60 anys i que forma part de la trentena de persones que es van retirar amb vida de la runa. Tot plegat, mentre va arribant l'ajuda que han enviat diversos països, es calcula que a Veneçuela ja han arribat més de 2.500 rescatistes internacionals. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
2: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Veneçuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana, que d'hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Insistim que l'últim balanç oficial parla de 1.500 morts pel doble terratrèmol i es dona per fet que la xifra, malauradament, augmentarà. Anem ara en directe a La Guaira, una de les zones més afectades, a uns 30 quilòmetres de Caracas. Bernat Lautaro, bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
0: Quina és ara mateix la situació, Bernat?
3: Bé, ara la situació és que els rescatistes internacionals de diversos països, més de 2.600, com bé esmentàveu, es troben ja instal·lats en el port de La Guaira, els campaments, i ja es divideixen en torns de 12 hores per poder assistir a les tasques de rescat. S'ha fet un primer pentinat, diguem-ne, de la zona, ubicant i marcant les cases en les que encara s'ha de verificar si hi queda gent viva, i totes aquestes unitats de diferents països, amb una coordinació central vinculada a les Nacions Unides, s'encarreguen d'anar edifici per edifici amb diferents equips a buscar les persones que puguin estar vives. Recordem que la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha extès el període per buscar supervivents i ha creat un estat major per atendre les persones sense casa i donar-los un refugi provisional. L'electricitat ja va tornant poc a poc a l'estat de La Guaira i s'està arreglant el subministre d'aigua. Destacar que avui, aquesta matinada, han arribat 14 bombers de la Generalitat de Catalunya especialitzats en tasques de reconstrucció d'edificis i avaluació de danys que s'ajunten a tots els altres internacionals que ja es troben aquí.
0: Perquè, Bernat, també estem llegint notícies que diu que hi ha saquejos justament a La Guaira.
3: Mira, és una... El que està passant és que estan corrent moltes notícies, diguem-ne, que es fan més grans del que realment són. Els saquejos van passar les primeres 48 hores en un moment de desesperació en el que, òbviament, la policia no hi era o no era suficient. Ara mateix, des del dia 2, quan el ministre d'Interior, Diosdado Cabello, va començar una operació de seguretat, de militaritzar tot l'estat de La Guaira, ja ens podem trobar amb més de 14.000 efectius policials i de l'exèrcit desplegats a l'estat, i no hi ha situacions d'inseguretat o saquejos més enllà de les que es van produir els dos primers dies. De fet, hem pogut visitar un supermercat Farmatodo, dels que hi ha aquí, que són la cadena més gran, en què, després del saqueig, ha sigut aprofitada per uns voluntaris d'un altre estat de Veneçuela que l'han reconvertit en un centre de distribució de medicines i aliments.
0: Gràcies, doncs, des de La Guaira, Bernat Lautaro. Que vagi bé.
3: Que vagi bé, bon dia.
0: I encara dos apunts més relacionats amb aquest terratrèmol. Un d'econòmic, Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia.
0: I un altre cultural. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Comencem per l'econòmic.
4: I vol dir petroli, economia. Un tall d'electricitat ha fet tancar les últimes hores la refineria més gran de Veneçuela, que es diu Amuay, d'on surten més de 600.000 barrils de petroli cada dia. S'ha restablert ja, però ha estat la segona refineria que s'ha quedat sense electricitat després dels terratrèmols. Altres refineries tampoc no estan al 100%, en aquest cas perquè els falta aigua. Per ara, els terratrèmols no han afectat les exportacions de petroli que suposen gran part dels ingressos del país.
0: I el cultural, Marta?
5: Que Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela no actuaran el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. De fet, han cancel·lat tota la gira a Espanya pels terratrèmols a Veneçuela. Segons un comunicat, la gira s'ajorna a una data encara per determinar i el director veneçolà lamenta la situació, però diu que en aquests moments la prioritat és fer costat al país.
0: Veneçuela, doncs, que continua sent un dels temes del dia que també abordarem avui a l'Àgora a partir de 3:15. L'altre el tenim a Madrid.

0: Que tot i que avui és dilluns, tenim Consell de Ministres que s'avança un dia. A l'agenda del dia hi ha engegat el procés per elaborar els pressupostos. En concret, s'actualitzaran les previsions econòmiques. A partir d'aquí, es decideix quants diners gasta l'Estat i, sobretot, en què. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia, sí, és el tret de sortir dels comptes amb la presentació d'aquest quadre macroeconòmic que s'ha adaptat als efectes de la guerra a l'Iran. Aquesta setmana el govern espanyol es reunirà també amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat, és a dir, fins on poden gastar. Tot i engegar la maquinària, encara queden mesos perquè els comptes arribin a debates al Congrés, serà a la tardor. En les darreres hores, Pedro Sánchez ha reivindicat els seus plans, tot i saber que no té suport per aprovar-los.
2: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: Aprovar-los o no determinarà el final de la legislatura i si és avançat. Avui el Consell de Ministres també prorrogarà part de les mesures aprovades al març per fer front a l'increment dels carburants i l'energia per l'impacte de la guerra.
0: Amb aquesta reunió, el govern de Pedro Sánchez vol reforçar el missatge que està disposat a acabar la legislatura i això malgrat els casos judicials que l'envolten i que avui, per cert, també marcaran el dia. Per exemple, el cas Zapatero.
3: Avui compareix al Senat la secretària de l'expresident Gertrudis Alcázar, que recordem està imputada en el cas contra Zapatero. Declara la comissió del Senat que investiga la Societat de Participacions Industrials, la coneguda com la SEPI, que és l'organisme que va ajudar l'aerolínia Plus Ultra, el tema pel qual s'investiga Zapatero.
0: També serà notícia el cas Leire.
3: Sí, perquè el jutge que segueix avui amb els interrogatoris parlarà i escoltarà l'empresària Carmen Pano, que és qui va afirmar que va portar 90.000 euros al PSOE i que ha denunciat ser víctima d'un suposat intent de suborn.
0: I també s'emportarà titulars el cas Kitchen.
3: En aquest cas és un cas que afecta el PP, eh? Recordem, s'investiga si el Partit Popular va ordenar espia a Bárcenas amb policies. A partir d'avui declaren els tres últims acusats que encara no han comparegut. Dit d'una altra manera, ara sí s'entra la recta final d'aquest judici.
0: Tot això marcarà un nou dilluns de reunions polítiques. Avui el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, presideix la primera reunió del nou comitè de direcció del partit després del Congrés del cap de setmana, on Alberto Núñez Feijóo ha parlat de passar pàgina.
4: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
0: Així parlava Feijóo després que Junts votés amb el Partit Popular una moció al Congrés per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. I no és l'única veu en aquesta línia.
3: De fet, encara va més enllà i encara va ser més revelador un altre dirigent del Partit Popular, el portaveu Miguel Tellado, que deia això a la SER.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17. Y por lo tanto, no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no?, como el que vivimos en aquel momento.
3: Ja no som al 2017, ara el context és un altre, deia Miguel Tellado. Pedro Sánchez ahir va sucapar. El Comitè Federal del PSOE es referia sobretot a la frase de passar pàgina per dir que, mira que bé, mai és prou tard perquè el Partit Popular s'afegeixi.
6: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
3: És el que deia Pedro Sánchez. Recordem que la setmana passada Junts també va fer una proposta en aquest sentit. Va plantejar al PSOE que Sánchez faci un pas al costat i el substitueixi un altre president fins que es pugui acabar la legislatura.
7: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
3: És el que deia des de Sumar, Gerardo Pisarello, que es desmarcava d'aquesta proposta de Junts.
0: Avui a l'hora aquest matí escoltarem a Míriam Nogueres i també parlarem de la relació entre Junts i el Partit Popular amb el professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid, Lluís Orriols. De moment, un primer comentari de la periodista al diari Ara, Núria Orriols.
8: Entre el PP i Junts hi ha un flirteig creixent, però no hi ha una negociació per fer una moció de censura i investir Feijóo. Es podria dir que s'utilitzen mútuament pels seus propis interessos, que tenen com a comú denominador, per motius diferents, castigar a Pedro Sánchez. El joc del PP és debilitar-lo per anar guanyant força fins a les eleccions, i el joc de Junts passa per sortir del que en diuen blocs de dreta i esquerra que es formen al Congrés. Per això Nogueres insisteix tant en la via Starmer, investir un independent amb majoria plurinacional i que apunta-li a la legislatura davant de l'augment del PP i Vox. Discursivament li pot funcionar a Junts, però no té viabilitat dins del PSOE, perquè, com s'ha demostrat aquest cap de setmana, Sánchez té el partit ben controlat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
9: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis.
10: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa mig minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corral, Lara García i Llum Sol. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns del barri de la Verneda de Barcelona denuncien pressions immobiliàries perquè venguin els seus pisos.
18: Els agents fins i tot ofereixen diners en negre als veïns a canvi de que facin de confidents i els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva. A la Verneda, diverses vegades al dia, agents immobiliaris truquen per fer ofertes de compra als veïns.
19: Trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
0: Aquest és el testimoni d'un veí de la Verneda que ens ha arribat a través de la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio.
18: Tecnocasa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, per la seva banda, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis i que no són invasius. Sobre si els agents ofereixen diners als veïns perquè facin d'informadors, Tecnocasa diu que es tractaria d'una actuació aliena a les directrius de l'empresa.
0: La bústia, el telèfon de bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio és el 636-36-0609. 636-36-0609. Aquest argument que contrasta amb el d'una extreballadora d'immobiliària que ha accedit també a parlar en aquest programa mantenint l'anonimat.
18: Assegura que les immobiliàries busquen tenir confidents dins dels blocs.
20: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera. Òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
18: Des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs lamenten la gentrificació que aquests grups immobiliaris generen a la zona.
21: Al final, el que fan és comprar o gestionar les propietats d'altres propietaris amb la intenció d'especular i sovint intentar implantar pràctiques més abusives, no? I al final això no és més que pues, el resultat d'una gentrificació que estem patint al barri.
18: És Marta López, la portaveu del Sindicat d'Habitatge.
0: I en tot cas, aquest titular, que us avança al matí de Catalunya Ràdio, no és l'únic d'habitatge que tenim avui.
22: Avui s'havia previst una nova tongada per de desallotjaments d'habitatges ocupats al barri de la Mina. El periòdico destaca a la portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles, mentre La Vanguardia explica que Barcelona tindrà 500 hotels nous d'aquí al 2030.
0: I des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves.
22: Fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat dependrà de la situació econòmica. El mínim són 20 euros i el màxim 250.
0: I per cert que la crisi de l'habitatge serà un dels eixos del Congrés Mundial d'Arquitectes que es fa aquesta setmana a Barcelona. I avui també tenim vaga a Renfe, convocada pel sindicat minoritari. Anem en directe a l'estació de Sant. Joan García, bon dia.
23: Bon dia, Ricard.
0: Com està sent aquesta vaga, Joan?
23: Doncs mira, s'està notant, depèn del moment. En general es compleixen els serveis mínims. Només en algun cas algun tren no ha passat o va amb retard, sobretot els regionals. I això fa que el servei sigui regular tot i els mínims. Tres consells per si avui s'ha de viatjar en tren. Primer, consultar el servei. Es pot fer a Rodalia, gencat.cat o renfe.com. Dos, preveure més temps pel desplaçament. I tres, valorar si tenim alternatives. Entre els usuaris, la principal reacció avui és de sorpresa. i amb tot el que ja portem a les espatlles de comentaris irònics a l'estil d'aquell famós pixirradisca.
1: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Sí que potser arribo tard.
2: I a mi m'afecta mucho por el trabajo, como te trabajo por hora. Aparte, van faltar las rentas últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
23: És una vaga que ha convocat el minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incomplir compromisos, sobretot en mercaderies. I atenció, perquè a partir de 9:45, els mínims a Rodalies fins a les 4 de la tarda seran només del 33%.
0: Gràcies, Joan, i no deixem aquí les queixes perquè Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar asseguren que estan tips dels talls de telefonia i internet des de fa més d'un any. Laia Claret.
4: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
17: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
4: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitelón és el president.
24: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
4: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:21. I és una de les notícies de les últimes hores. S'han empresonat els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
25: Ells mateixos van trucar als serveis d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar, es va traslladar a l'Hospital Parc Daulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols.
0: I ho dèiem abans, els Mossos busquen dos joves que van entrar en una casa de colònies i van fer tocaments a dues menors d'edat.
25: Ho explica El País. Els dos intrusos van entrar a les habitacions la matinada de dissabte. La casa de colònies és a Palamós. Quan les dues joves es van despertar, van cridar i van alertar els monitors. Llavors, els intrusos van marxar.
0: I encara dels successos, en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
26: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons explica avui el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels dos anys previs. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
0: Mentre s'investiga encara la mort de dues persones en un xoc a Barcelona quan un conductor temerari fugia dels Mossos d'Esquadra. Gemma Bonet.
27: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
28: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
27: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlant de circulació, el Servei Català de Trànsit s'oposa al decret del govern espanyol que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps. Miquel Jarque.
29: El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial al voral, però reservar-lo per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
30: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità, nosaltres necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària i nosaltres no ho veiem i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
0: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio. I tornant als tribunals, aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon.
26: Els acusen d'haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de guàrdies civils o policies nacionals durant la pandèmia. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: I atenció a això. Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions a Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
31: En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
0: 8:24 i sembla que les negociacions entre l'Iran i els Estats Units avancen.
31: Les dues bandes han acordat aturar els atacs i tenen previst reunir-se dimarts a Qatar per resoldre les seves disputes sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
0: I els que sí que es reuneixen avui són la Xina i la Unió Europea en plena disputa comercial. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això a un dia perquè s'acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització. El País explica avui que ja s'han superat el 1 milió de sol·licituds.
31: El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
0: Aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la primera cantada de la Languera.
5: S'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte va reunir més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia, a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Balanguera, un acte, per cert, que es va fer davant el monument en record de Joan Alcover.
0: I ara dues previsions per avui mateix. La primera, hem de parlar del grec.
5: Perquè avui s'inaugura a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Terrals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allarga un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona, a l'Alt Empordà.
5: Avui també comença el festival estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava.
6: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
7: Tinto de verano, Don Simón.
8: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento.
7: Y ahora, tasta el blanco de verano, Don Simón.
9: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovsky, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
10: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
11: Vaja, Carles.
10: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
11: I tu què li vas dir?
10: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
12: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els esports amb Montserrat i la selecció del Canadà, que és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial.
14: Classificació històrica del Canadà en una eliminatòria de Mundial després de superar Sud-àfrica 1-0, gol al minut 92 de Stephen Eustaquio. Demà a aquesta hora ja sabrem qui jugarà contra el Canadà als vuitens. Serà els Països Baixos o el Marroc, ja que juguen la pròxima matinada a les 3. Avui, dels 16ens de final a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, i abans, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó. Carlo Ancelotti, seleccionador brasiler.
15: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
14: Dijous, Espanya buscarà un lloc als vuitens del Mundial contra Àustria a les 9 del vespre.
0: I Marc Márquez, que acaba setè el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Martín, nou líder de la General del Mundial.
14: Jorge Martín va ser tercer ahir. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc.
0: I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon.
14: Padosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro i Marcel Camproví. Primera victòria professional del barceloní de 25 anys, nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta a Sabiñánigo, Osca. La prova era de 211 quilòmetres, 3.160 metres de desnivell positiu i el ciclista del equip Pinarello s'ha imposat a l'última pujada final.

0: Són 8:45.
1: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
3: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
2: De veritat?
3: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
4: Zoom!
5: Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
7: Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut de 8:45 i el matí arrenca pendent de... La vaga Renfe, és una vaga a tot l'estat. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
8: Bon dia. Els serveis mínims s'estan complint en general. Només en algun cas algun tren no ha passat o va amb retard, sobretot els regionals, i això fa que el servei en algun moment sigui irregular, tot i els mínims. I a partir de 9:45 s'acaba l'hora punta. Els serveis mínims aleshores cauran al 33% fins a les 4 de la tarda. A l'AVE i la llarga distància són del 73% tot el dia.
0: I avui pendents de Madrid amb una triple cita judicial. D'una banda, pel cas Zapatero i el cas Leire, que toquen el PSOE, i de l'altra, per la trama Kitchen, que esquitxa el Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia, sí, per aquesta cita del Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, també investigada pel rescat de Plus Ultra, el paper li vol demanar explicacions abans que el jutge la citi, encara sense data. En el cas Leire, també afecta el PSOE. L'empresària Carmen Pano declara com a testimoni després de denunciar intents de suborn perquè canviés la versió i negués que havia dut diners efectiu a la seu del PSOE. A tot això, a l'Audiència Nacional, últimes sessions del judici pel cas Kitchen, el suposat espionatge Bárcenas des del Ministeri de l'Interior en època de Fernández Díaz, declaren els darrers tres investigats.
0: I ja està restablert el subministrament elèctric d'un tall que ha afectat més de 77.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada. Lara García, bon dia.
10: El tall també ha afectat Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat. Protecció Civil ha arribat, activa el Procicat en prealerta. S'ha anat recuperant progressivament i a aquesta hora, segons la companyia, ja no queda cap abonat afectat. La causa ha estat un incendi que ha deixat una avaria a dues subestacions.
0: Mentrestant, el Tour de França escalfa motors, redacció per Jurado.
11: Sí, dijous hi ha la presentació d'equips, però avui i durant tota la setmana, Ricard, ja hi ha activitats per anar escalfant. Entre d'altres, hi ha sessions especials de cycling inspirades en les etapes que passen per Barcelona. En el camp batejat com a Cycling Tour Barcelona són els centres esportius municipals de la Verneda, Vintró, a Sant Martí, i l'Espanya Industrial. Hi ha la fàbrica Estelladam, trobada de representants del món del ciclisme, la salut i la indústria de l'esport per analitzar l'impacte i les oportunitats que genera el Tour.
0: Com d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia. I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia.
0: Doncs ara sí, punts vermells.
12: Doncs mira, punts vermells, sobretot a les rondes, en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt, també la 2 des de Pallejà i la B23 des de Molins de Rei, tot en sentit Barcelona.
0: I pel que fa als punts taronja?
12: Punts taronja, tot i que no genera unes retencions destacades, atenció, perquè a Girona la J652, la carretera que connecta Pals amb Torrent, es troba tallada per un accident, una col·lisió frontal que hi ha hagut entre un turisme i una furgoneta.
0: Avui varietat de temes que veiem als editorials dels diaris i comentarem alguns d'ells a l'Àgora. Avui amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Ebrera i Afra Blanco. Varietat de temes com, per exemple, La Vanguardia, que el dedica al risc d'incendis, diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals i afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen són els boscos els que dificulten la prevenció dels focs. L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques, i el periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu, diu, per als que s'han esforçat a formar-se i a tenir una feina.
13: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, bon dia.
14: Molt bon dia.
0: Com estàs?
14: Molt bé, gràcies.
0: Em fa una calor, tu.
14: No, ja no tant.
0: Sí, ja no tant, però sí, bueno. Clar.
14: I aquesta setmana serà més normal, més... farà calor, som a finals de juny i principis del juliol, i la temperatura serà la normal per aquesta època d'any. I, a més, també serà una setmana amb ruixats. De fet, avui i demà, els ruixats, les tempestes, seran freqüents en tota l'àrea del Pirineu, tempestes que poden descarregar amb moderada forta intensitat en aquesta zona, especialment al Pirineu Oriental, al Pirineu Gironí, i de cara a la tarda vespre fins i tot poden arribar en alguns punts del Vallès i podrien tocar també algun punt de la zona del litoral de l'àrea de la costa central. De cara a demà, doncs, una situació similar, seguirem parlant de sol en conjunt, la nit serà relativament no gaire calorosa i després, durant el dia, reapareixeran els ruixats, les tempestes al Pirineu i Prepirineu, un altre cop localment podrien ser forts, i les temperatures seguiran a la baixa. Per tant, l'ambient no és que hagi de fer fresca ni absolut, però almenys no farà tanta calor.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Divendres, fa patir gana per accedir a la popularitat, era a fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna. De quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. Quatre lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
18: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
19: Catalunya Ràdio.
20: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
21: I els frescos d'Aldi!
20: Al!
21: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
22: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
23: Molt honorable!
24: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
16: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
23: Ho veieu?
16: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
25: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
26: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
27: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la sindicalista Fra Blanco, amb la professora de Dret Montserrat Nebrera i amb l'economista Pau Llong i l'empresari David Madí.
28: I de què hem parlat fins ara, que es pugui explicar abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs hi ha hagut una espècie de competició de bronzejats.
28: Sí, aquí, guanya el David Madí.
29: La que perdo jo, segur.
28: Tu estàs perdent, Pau. Potser el Pau està moreno, perquè el Pau també li toca el sol, eh? No, Pau? No, encara no hi és, encara no hi és. Ara es connecta.
29: Perdona, el Pau és moreno, quasi bé d'esmet.
28: Sí, és veritat que sempre ve, sempre ve.
29: No hi toca, sóc jo.
0: David guanya.
28: Però no prens el sol, Montserrat? No.
29: Jo prenc poc el sol, la veritat. Per això... Entre altres coses, perquè diuen els experts que això que feu de prendre el sol, que en realitat...
28: No, que no és bo, no és
29: bo. No, és perquè no em sento
0: bé. És fatal.
29: Ja, per això us veig aquest bronzejat que diu exactament l'estatus de cadascú, no?
28: I tu, Afra, ets molt de prendre el sol o no?
1: Bueno, a mi m'agrada, però ara estic un pèl morena per la moto, perquè vaig bastant en moto i dins de la ciutat no vaig amb jaqueta, cosa que hauria de fer. Mm. Per tant, una mica bronzejada sí que estic.
28: Doncs, benvingut sigui, escolta. Sempre amb moderació. Ara entrarem en diferents temes. Hem de parlar del Partit Popular i de Junts, que sembla que començar-hi certs acostaments. Veurem si això té algun sentit o no. També sentirem d'aquí pocs minuts a Míriam Nogueres, que serà als matins de TV3. Però abans volem obrir l'àgora parlant d'uns fets que encara cuegen. Ja fa uns quants dies d'això ens hem de situar a dissabte passat al balcó de l'Ajuntament de Sabadell, on l'equip va celebrar l'ascens de segona divisió i en un moment determinat Diego Foli, el porter del Sabadell, va cridar això.
2: I poco más, poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
3: Hijo de puta. Pedro Sánchez. Hijo de puta. Pedro Sánchez. Hijo de puta.
28: Després d'això, la Federació d'Associacions de Veïnals de Sabadell l'ha denunciat per delicte d'odi i l'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata. I ha demanat també al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Què en penseu de tot plegat, David?
5: Bé, jo crec que els futbolistes, quan se surten de la ratlla de parlar del futbol, habitualment no surt bé. I no és la primera vegada que passa, ni l'altra. El perquè amb una celebració de futbol, que a més a Sabadell era una gran nit, que es va viure amb una gran intensitat i que era una nit d'orgull de ciutat i de tot plegat, aquest surt per aquí, doncs jo què sé. Ara, dit això, crec que també tota aquesta onada de demanar-li que li facin un judici per delicte d'odi i totes aquestes coses ja crec que formen part de l'exageració. Però en termes generals crec que lo sensat és que els futbolistes no se surtin de la seva ratlla perquè normalment els surt malament.
28: Sí, sí. Pau.
6: No sé si em sentiu bé.
28: Sí, perfectament.
6: Ah, val, és que, perdoneu, és que abans no us podia sentir perquè estàvem ajustant el so, que no estic aquí a l'estudi, com veieu. A veure, sobre això, el Sabadell, la veritat és que a mi m'ha sorprès tota la reacció, si voleu que ho sigui sincer. És a dir, evidentment el club té dret a imposar una sanció interna pel seu règim disciplinari. Al final aquest senyor és membre d'un club i aquest club pot considerar el que sigui oportú. I, per tant, a més, també tothom té dret a criticar aquest senyor, que no sembla el ganivet més esmolat del calaix, diguéssim. Això és evident. Però, hòstia, persona non grata. Una denúncia al jutjat de guàrdia per delicte d'odi. És a dir, jo crec que és una altra mostra de que hi ha una tendència a la judicialització de la vida social, podríem dir, política, pública, comunitària, i que no sé ben bé a qui beneficia aquesta tendència punitiva. O sigui, al final el context és el context que és un context festiu, és una reacció segurament de mal gust, no dic que no, però no ho sé, pregunto si guanya Rajoy i hi ha un pregoner d'esquerres independentista a l'Ajuntament i
28: clar,
6: de sobte la gent...
28: Mori el Borbó, per exemple, no?
6: No sé, el que sigui, sí. I resulta que aquesta persona serà denunciada per delicte d'odi, si es manifesta de forma més o menys improvisada i canalla contra Rajoy, no sé, jo recordo quan nosaltres érem joves, i compartíem també ciutat, no, Ricard, que, bueno, contra el senyor Manuel Bustos,
28: sí, sí,
6: tota la seva deriva corrupta i corruptora. Contra
28: l'estil Bustos, l'estil Bustos.
6: Ah, clar, doncs jo crec que en aquesta lluita doncs segurament van haver-hi manifestacions de tipus molt similar. No sé, em sembla increïble que des de la FAP es pretengui que aquesta persona sigui persona non grata i se la denunci per delicte d'odi. Una altra vegada, la utilització del delicte d'odi com una utilització, podríem dir, que no és per la que estava pensada, no?
28: És interessant que ho diguis, Pau, perquè...
6: No per protegir el president del govern espanyol. I, per altra banda, també sorprèn, i acabo amb això, tot de formacions d'esquerres i suposadament independentistes i tal, bueno, considerant que les masses... insultin el president espanyol és una mena d'atac a la democràcia. No sé, disculpin, potser és una cosa de mal gust.
28: No, però això és un èxit de Pedro Sánchez, que ha aconseguit que s'associï el seu nom doncs, a uns valors que van més enllà del seu nom, no? Que és la democràcia. No? Sembla, és un crític, evidentment ningú se li escapa, eh? És un crític que utilitza Vox, diguéssim. No?
6: Sí, sí, clar. Està clar. I que però... la majoria de gent que ho crida i que aquest senyor segurament és un senyor que comparteix bona part de l'agenda, podríem dir, reaccionària, de Vox, antifeminista, etcètera, etcètera. Però segurament sí, però hòstia, en un context mig festiu, un senyor que tampoc l'insulta literalment, sinó que fa aquest joc, diguem, amb el públic, de, a veure què em contesteu, i portar-lo als jutjats, no ho sé, nois. Jo penso que hauríem de viure en una societat on aquest tipus de coses es puguin condemnar moralment, a la gent li pugui semblar més o menys estúpid, idiota el que ha fet aquest senyor, que, insisteixo, no sembla la persona més espavilada de la ciutat, però d'aquí tota aquesta deriva punitiva i judicialitzadora, sincerament, no la comparteixo, no sé.
28: És interessant, i més que ho digui el Pau d'aquesta manera, eh? Montserrat.
29: Doncs sí, i a més hem d'estar d'acord, no? Jo crec que més enllà del bon gust o no, i del reflex que jo crec que és el carrer del que també està passant en les institucions, perquè si aquests insults, quasi bé, no en plan coro, però els podem sentir en el Congrés dels Diputats, doncs què podem esperar del carrer?
28: Totalment.
29: Pues això, no? Que justament algú critiqui, o fins i tot parli de delicte d'odi, que no entén què vol dir el delicte d'odi, o sigui, clarament el que diu això, no sé amb qui s'ha informat, però això no és un delicte d'odi, segur. Per tant, qui diu que això és un delicte d'odi, que sigui contemporàniament els que han dit que un seguit de delictes que estan en el Codi Penal han de treure's del Codi Penal. És a dir, delictes contra les institucions, delictes contra els sentiments religiosos, delictes contra els símbols de l'Estat, perquè és el que s'està fent ara. I justament ho demanava fins i tot Amnistia Internacional, deia, hi ha delictes al nostre Codi que ja no formen part del que seria el normal, no? I en altres països ja no existeixen delicte contra allò que va dir aquell de la puta bandera i no sé què, tot això ja no existeix. O la crema de la foto del Borbó, tot això ja no existeix en molts països. Si s'ha demanat que això surti, ara resulta que diu una cosa d'aquestes, que efectivament estarem tots d'acord en que millor que no s'expressés així al carrer, però bueno, s'expressa així, de malament, doncs, que això sigui un delicte d'odi i que no es pugui dir, això
28: recordem,
29: és la bomba.
28: Recordem un tuit de Pablo Hasél, no sé si recordeu, de fa uns quants anys, que, de fet, va estar jutjat i finalment absolt perquè va desitjar que s'estavellés l'avió del Betis, que hi viatjava un jugador que el raper acusava de neonazi, deia que si no fos perquè moririen els pilots i les hostesses, desitjaria que l'avió de la plantilla del Betis s'estavellés. I això s'emmarcava dins la llibertat d'expressió, tal com va dir el jutge en aquest cas.
29: Efectivament, sí. Efectivament. És a dir, els límits a la llibertat d'expressió, malmesa durant tants anys, i per tant ara reivindicada fins i tot més enllà del que alguns ens agradaria per mantenir certes formes, no? Jo crec que de vegades dius, ostres, això ja, llibertat d'expressió, bueno, ho pensaríem a nivell particular, però el sistema, les institucions,
28: no, gust, els tribunals, que respon als estereotips, dius, que hi ha un crit de l'extrema dreta, pots assenyalar-ho tot.
29: Però aleshores tu t'has de posar sempre en el mirall de què seria si diguessin una cosa que a tu et semblés bé. És a dir, que quan criden Pepito, el que fos, diguéssim, fill de puta, aquella persona que tu diries, efectivament ho és. Doncs en aquest sentit s'ha d'acceptar que els altres ho facin i aquest és el sentit general de la llibertat d'expressió, que sempre és llibertat d'expressió quan em fareix, no quan em sembla bé, aleshores és un acudit.
28: Afra.
1: Jo és que el problema crec que no rau en les reaccions que hi ha hagut des de les diferents associacions, sinó des de la inacció del mateix club. Crec que quan tu formes part d'un club, o si més no, jo quan he format part d'un club i he format part d'un equip durant molts anys de la meva vida o de diferents clubs, tinc més que present que, perquè a més així també es reflexa en la relació contractual, tinc més que present que tu representes un estil, representes uns resultats, representes uns valors, representes una cultura i que les accions dins i fora representen el club. I per tant, el que jo no acabo d'entendre és la inacció decidida per part del club. Ara, delicte d'odi, com diuen els meus companys, doncs no el veig, que evidentment és un espai festiu on cadascun dels membres s'hauria de fer mirar la manera d'actuar, o en aquesta festivitat, o d'altres que hem pogut veure, no? I de com s'han de guardar les formes, i de com s'ha de saber on està el límit, però això ja depèn d'un mateix, i crec personalment que el delicte d'odi no hi cap, les reaccions del moviment associatiu són lliures en aquesta banda i en l'altra, però la meva crítica clara i definida és cap al club, perquè escolti'm, aquí s'està representant un club i s'està representant uns valors, una cultura, un estil, i l'esportista, el porter,
28: és a dir, un porter no pot dir el que pensa, vols
29: no,
28: dir?
29: No, més que el que pensa, no. Un nom.
28: Tu havies jugat a bàsquet, no, Afra?
1: Sí, el que estic dient és que no serà ni la primera ni l'última vegada en la que un club sanciona a un jugador o a una jugadora per les accions per les paraules, per les expressions, podem anar a veure, si no més lluny, els twitters de jugadors de futbol que hem trobat a altres països i com s'han sancionat aquests jugadors per fer una apologia o per tenir un posicionament. El que estic dient és que el que em sorprèn és que el club no hagi pres una actuació. Que això no vol dir treure'l del club, o sí, però que normalment
28: sí, però que
1: els clubs...
28: De treure del club per dir... No, Sabadell. Manuel, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
28: Per què demanen declarar-lo persona non grata?
4: Hombre, perquè és evident. Aviam, una persona que ha fet el que ha fet és una persona de que, bueno, pensem de que no solament el tema de non grato, això, aviam, són tres propostes que hem fet. D'una banda, a l'Ajuntament, perquè no pot ser que una persona, en aquest cas, aprofitant d'una situació d'eufòria col·lectiva amb una plaça plena de gom a gom, amb canalla, amb tot Déu per allà gritant i tal i qual, i comencin a fer un tipus de bueno, d'aquesta frase famosa que han fet famosa l'extrema dreta i el feixisme a nivell tot l'estat espanyol, no? I, bueno, i a partir d'aquí nosaltres hem cregut que això no es pot banalitzar en absolut, perquè masses coses estan banalitzant en aquest país, i que, bueno, que val la pena dir no entrem per aquí. Llavors, què hem fet? Han sigut proposar a l'Ajuntament que valori la possibilitat de declarar-lo persona non grata, això és una banda. Per una altra banda, el mateix club que prengui mesures contundents, no allò de que nada, lo sentimos mucho, no, una cosa contundent.
28: Que el facin fora, vol dir.
4: Bueno, mira, això ja nosaltres no ens fiquem en aquest tipus de temes.
28: Però què més volen que facin?
4: No és un problema nostre, és un problema que té de decidir el club. Nosaltres, des de luego, creiem que una persona d'aquestes característiques no pot estar en un club com el Sabadell, això segur. Ara bé, la decisió la ha de prendre el club de futbol, però no pot ser una decisió allò de que, bueno, vale, venga, va, una palmadita a l'espalda, no facis una tirada d'oreja a la persona, que no facis més i tal, i qual. Això no pot ser. No. I d'altra banda, el que hem fet ha sigut posar-lo al coneixement de la Fiscalia per si pot haver-hi algun... si pot interpretar-se com un delit de la llei. O sigui, són tres propostes que hem fet en general perquè això, bueno, primer, serveixi d'exemple perquè ningú passi aquestes borrades, a nivell públic i coses d'aquest tipus, i que puguin decidir. No tenim cap resposta ni de l'Ajuntament, ni tenim resposta per part del club, a nosaltres, com a Federació de Veïns, que l'hem demanada, ni tenim resposta per part del jutjat. Suposo que això és més lent.
28: Sí. Però, bueno, perquè si haguessin cridat morin els monàrquics, també ho haguessin recorregut?
4: Mira, com que no estem en aquest moment... I si haguessin dit viva el terraplanismo, també...
28: Ho pregunto per si és una qüestió, diguéssim, perquè és un crit que proclama l'extrema dreta i que per això ho denuncieu, o si és perquè creieu que s'ataca a una dignitat d'una persona i, per tant, per això ho denuncieu. És a dir, per saber on està el límit del que creieu que és intolerable.
4: Bueno, això és una qüestió que, home, aquesta pregunta, sí, de bote pronto, està de pensar. Home, pensem de que, evidentment, parlar de morts i parlar de coses d'aquest tipus, estem en contra, això és evident que sí. Una altra cosa és que sigui antimonàrquic, és una altra història, és una opció política, però que ser antimonàrquic no vol dir que muerta el Borbón, per entendre's. M'explico, però vull dir que esclar, són dues coses diferents. Una qüestió és... el que nosaltres estem discutint en aquests moments és amb un acte deportiu, esportiu, on hi ha una alegria generalitzada a tota la ciutat, on la gent surt al carrer, on hi ha això, una plaça plena de gom a gom amb gent de totes les edats, majors, joves, canalla, i que a una persona se li ocorre la gracieta, com diu ell, la gracieta de dir això, que no ha dit a l'escal fill de puta, per exemple, que no ha dit això, no, esclar, és que això no, perquè de la seva... per nosaltres creiem que bueno, significa molt això, significa molt, Vull dir que, esclar...
28: S'hagués dit a l'escal fill de puta si estaríem parlant del mateix.
4: Això d'entrada, el que vull deixar clar és que d'entrada la persona que diu aquest tipus de frases ja té al cap un funcionament determinat. Té una ideologia al cap, això és evident. O sigui, això no és que sigui...
28: Per tant, el que no els dirà és la ideologia, diguéssim, eh?
4: M'he salido de l'alma. No, m'he salido, mira... No, això ja té un caliu, té una qüestió més ideològica per part de la persona que fa aquest tipus de comentaris, no? Però, bueno, això és... Bueno, per això dic, nosaltres el que hem fet ha sigut això. Hem sigut posar a disposició de unes propostes concretes a l'alcaldia, per una banda, per una altra banda, al club, i per una altra banda, perquè el jutjat valori si això pot ser considerat un delicte d'odi o no. Ja està, senzillament, això no és més història. Des de luego, nosaltres no volem banalitzar aquest tipus de comportaments. En aquest cas concret, què farem si una altra vegada hi ha una altra cosa? Ja ho veurem. En aquest cas concret, com que això no ha passat mai aquí, ha passat ara, doncs a partir d'aquí hem decidit per parlar-ho i per deixar-ho. Senzillament això.
28: Doncs queda clar. Senyor Navas, gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bé.
28: És el president de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell. Un minut i ara ho comentem.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
9: Hi, I'm Madonna.
10: Ha fet de la provocació la seva bandera.
11: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
10: I de l'ambició, el seu motor.
11: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
10: Va desafiar les normes.
11: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
10: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
28: David.
5: Després de sentir el president aquest de la Federació de Veïns, s'ha de recordar sempre que la llibertat d'expressió serveix pel que no t'agrada. Aquest és el concepte número 1. I puc entendre que hi hagi gent que s'hagi sentit molesta. Per entendre'ns, la meva primera impressió quan sento un futbolista que fa un espectacle d'aquests, penso, vaya cretí. Però, dit això, la llibertat d'expressió serveix pels que no pensen com tu. I per això és important que es mantingui, no? I després hi ha una altra polèmica, que és si els jugadors de futbol s'han de pronunciar políticament o no s'han de pronunciar políticament. Bueno, aquest és un debat infinit. Serveix per aquesta expressió. Serveix quan el Lamine Yamal treu la bandera de Palestina, o serveix per mil vegades que han passat això. Bueno, aquest és un debat infinit. Jo crec que hi ha un equilibri entre la persona que juga a futbol o que té, o és igual, o és que és cantant o que és artista o que té una rellevància social, que té dret a expressar-se políticament com li doni la gana en el seu moment, i ja està. I llavors cadascú doncs, ja sabrà de quin peu calça.
29: És que, a més, en aquest cas, deixeu-vos la seqüència. El senyor... Com es diu? Aquest jugador? Dofi?
28: Sí.
29: Ufi? Bueno, és igual. Diu... Vaig a dir una expressió, i el que diu és un nom, no?
28: Foli, això.
29: Doncs vaig a dir una expressió, i ell el que diu és això. És a dir,
28: Pedro Sánchez. Bueno, però evidentment està convidant al crit, això.
29: Bueno, està convidant al crit, però podia no haver respost ningú. I resulta que, i probablement és el que més ens hauria d'interpel·lar, una plaça plena de gent de gom a gom, se sent un crit que no és menor. És a dir, hi ha un munt de gent que... I diu el que diu, no? Que a mi, particularment, no m'agrada. No m'agrada tal congrés, no m'agrada que la gent insulti. Crec que és la primera de dels esgraons perquè allò que es diu llibertat d'expressió acabi sent una incitació a la violència. Jo, sincerament, no m'agrada. No m'ha agradat mai. I crec que s'haurien d'utilitzar unes altres maneres per expressar opinions polítiques. Però ell No, diu, perdó, eh? diu el nom.
5: Val per aquest cas, però per un altre que també està de moda aquests últims dies, que és la denúncia que li han fet a la Pilar Rahola, en el seu moment per defensar Israel.

0: fins a quin punt aquelles expressions que no ens agraden políticament parlant no les podem considerar, és a dir, com si ara diguéssim viva Vox. Això és una expressió de delicte d'odi? Bueno, doncs ens ho hem de fer mirar.
1: Són les 9 del matí. Míriam Nogueras ara mateix en directe als matins del Trescat.
2: S'acaba el trimestre i els hi faran l'atraco de sempre. I tenim lleis, tenim propostes que estan a sobre la taula i estan absolutament aturades. I per tant, nosaltres no ens importa el nom. Nosaltres el que vam suggerir és, ja que vostè...
1: Li han preguntat per candidats alternatius a Sánchez, diu que no li importa el nom.
2: És incapaç de triar els acords que tancat amb nosaltres, doncs canviem al senyor Sánchez. I qui vingui, això sí que ho vam dir, ha de ser algú que compleixi amb Catalunya i compleixi els acords, que sigui capaç i tingui aquesta capacitat de complir els acords. I insisteixo, el que ens estranya a nosaltres és que siguem els únics que podem propostes a sobre la taula.
3: Sense entrar en noms, deia que seria bo que complís amb Catalunya. Seria bo, per exemple, que fos un català?
2: És que, insisteixo, és el de menys per nosaltres, el nom. Nosaltres el que volem és que es compleixin els acords i ens agradaria no ser només els 7 diputats de Junts per Catalunya, perquè hi ha 9 diputats del PSC i els diputats d'Esquerra i ens trobem una mica sols a Madrid defensant Catalunya i els catalans. Però la proposta està sobre la taula, la mantenim, perquè, insisteixo, crec que és una proposta que s'ha de madurar i precisament qui l'ha de madurar és no tant el senyor Sánchez, sinó el seu partit.
3: Deia que hi ha aquest rum-rum dins el PSOE. Junts és qui llença aquesta proposta. Junts també donaria suport a la investidura del nou candidat?
2: Jo insisteixo, a nosaltres el qui ens és igual. Hi ha algú amb capacitat de complir els acords? Parlem-ne.
3: Tot això seria a canvi de res o exigirien contrapartides al nou president del govern
2: espanyol? Mira, nosaltres sí una cosa hem demostrat aquesta legislatura, sobretot aquesta que els nostres vots han comptat, i a diferència de la legislatura anterior, crec que podem dir que aquesta legislatura han passat coses. Jo crec que la persona que es posi al capdavant de qualsevol partit espanyol ha de tenir clar que si no es compleix amb Catalunya, mentre hi hagi vots catalans que facin que la legislatura tiri o no tiri endavant, és que mentre segueixi donant l'esquena a Catalunya, mentre segueixi incomplint amb Catalunya, hi haurà inestabilitat sempre al govern espanyol i a l'estat espanyol en general. Per tant, nosaltres el que volem és que es compleixi. Crec que hem demostrat també que allò que ens han dit sempre de qualsevol partit espanyol, que esto es imposible, que és una mica la resposta que hem tingut del Partit Socialista des del primer dia amb totes les negociacions. Nosaltres vam posar sobre la taula que des del minut 1 aquesta legislatura els diputats catalans poguessin parlar català i la primera resposta va ser esto es imposible. Finalment va ser possible perquè nosaltres hem mantingut la posició. Mai hem fet res a canvi de res. Crec que és la gran diferència entre la legislatura anterior, els partits que donaven suport al PSOE ho van fer a canvi de res. No ho dic jo, ho va dir el mateix Sánchez al faristol del Congrés, va donar les gràcies als partits que li havien donat els vots a canvi de res. Nosaltres, el 23 de juliol, quan vam treure aquests 7 vots decisius, una de les coses que teníem clara era que ni un vot dels catalans a canvi de res.
3: La proposta la van llançar al Congrés sense haver hagut contactes previs amb el PSOE, per tant, era la primera notícia que en tenien. No sé si hauria estat més efectiu que hi hagués hagut aquests contactes i si pel que fa a la resta d'aliats de la investidura també es plantegen parlar-ne i mirar d'aconseguir una postura comuna.
2: Jo... Al final, això, els que podem seguir una mica més la política internacional, que ho hem anat seguint, el tema de l'Starmer, jo vull pensar que no som els únics que ho hem fet i que tirar aquesta proposta no ha estat tan estrany com s'ha volgut fer veure, perquè, com he dit abans, passa a molts països, ha passat a molts països i el que és la normalitat democràtica a Europa hauria de ser-ho aquí també. Ara, cada partit decidirà què vol fer. Jo crec que és una proposta que, a part, que pot garantir que es compleixi amb Catalunya, que crec que és el que tots els diputats catalans volem, frena aquesta entrada a l'extrema dreta que cada dia és més gran. I precisament quan nosaltres posem el focus en el Sánchez i en la seva incapacitat de complir, quan no es compleix, no tiren lleis endavant, és a dir, que no tiri la llei contra les ocupacions endavant, que no tiri la llei a favor dels autònoms endavant, tot això genera malestar. Perquè al final, el dia a dia de la gent, no només no canvia, sinó que empitjora. Passem d'un govern del PP on sortim d'una crisi, una bombolla immobiliària, ara ens n'anem a una crisi on cada cop la classe mitjana catalana està més empobrida a conseqüència de les polítiques dels governs d'esquerres espanyols. I si li sumes que, a més, aquests governs estan absolutament estancats i que aquestes lleis que poden millorar la vida de la gent no tiren endavant per incapacitat de tothom, ostres, jo entenc que tot això...

0: té un límit i tot això genera un malestar que aquí el capitalitza l'extrema dreta. Per tant, aquesta és una proposta que pot fer que s'acabi complint amb els catalans, que tiren endavant aquestes lleis que són necessàries i que, a més, es posi fre a l'extrema dreta. Perquè si per Junts hi ha alguna línia vermella, aquesta línia vermella es diu Vox.
1: Parlava abans dels contactes amb la resta d'aliats de la investidura. Un dels aliats de la investidura va ser Esquerra Republicana, que davant tota aquesta situació de presumptes casos de corrupció que assetgen Pedro Sánchez, no ha demanat eleccions ni ha plantejat trencar. Com entenen aquesta posició intermèdia de l'altre gran partit independentista al Congrés dels Diputats?
0: Bueno, jo crec que això hauria de contestar la mateixa Esquerra, perquè el seu portaveu al final el que proposa és un bloc d'esquerres espanyol, per tant, deslligar-se molt dels motius i pels quals arribem fa 10 anys en el Congrés dels Diputats, i per tant haurà de decidir Esquerra si està amb els comuns, amb Podemos, amb Sumar i amb el PSOE, o està amb Catalunya. I s'ha insistit molt a posar-nos a Junts per Catalunya en blocs espanyols. Som l'únic partit de l'hemicicle que no està a cap bloc espanyol. Estem al bloc Catalunya, ho hem estat sempre, i crec que mantenir aquesta coherència i sobretot...
2: Doncs avui era interessant també sentir a Míriam Nogueres en aquesta proposta, la Via Starmer. Mayol Roger, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
2: Què és això?
3: És el pas al costat d'Artur Mas de tota la vida. Keir Starmer, el primer ministre britànic, va anunciar la seva dimissió dilluns passat, fa tot just una setmana, i que el succeiria un candidat del seu mateix partit. Hi ha d'haver primàries, però tot apunta que serà l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, i el que li demanen al Sánchez és això, que dimiteixi no per convocar eleccions, que és la proposta del Partit Popular, sinó per cedir la presidència a un altre candidat del Partit Socialista.
2: La situació de bloqueig que hi ha al Congrés dels Diputats per tots aquests casos que envolten el PSOE fa difícil pensar com serà aquesta recta final de la legislatura espanyola. Ja no hi ha majoria, però tampoc hi ha alternativa, com a mínim per ara.
4: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
2: I aquesta és la novetat, sentir Feijó, que ha dit que el canvi no es pot fer sense Catalunya. Ha parlat de passar pàgina del procés i ha afegit coses com aquesta.
4: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Cataluña será el cambio que necesita España.
2: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya. Podem saludar aquesta hora Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. Què tal, Lluís? Bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia, com estem?
2: Et sorprèn aquest canvi de to evident del Partit Popular cap a Junts?
5: No. La veritat és que ja tenim senyals des de l'última legislatura de que el Partit Popular, tot i que ho fa amb timidesa i amb certa desídia, però sí que és conscient de que ha de fer un punt i a part a la situació que vam viure a Catalunya fa una dècada i que es necessita recomposar majories parlamentàries. Però dic que ho fa amb certa desídia perquè és conscient de que, tal com estan ara les coses, que això no vol dir que sigui en el futur, però tal com estan ara les coses, es necessita de Vox. I bé, ja ho he vist amb el que heu posat ara, no? Que Vox i Junts són aliats que són incompatibles, no? I per tant, de moment és conscient que la via per governar passa per Vox i no per Junts. Però és una forma, diguéssim, de buscar complicitats en un futur on és possible que Vox no estigui o Vox no sigui necessari i que Junts, com sempre ho ha estat, o els partits catalans, com sempre ho han estat, siguin els partits bisagra a Espanya.
2: Que no sé si tot això també ho veus com una estratègia per Junts situar-se com aquesta alternativa a Vox de cara a unes properes eleccions en què guanyi el Partit Popular o guanyi el PSOE al final, no? I, per tant, torni a ser la clau de volta de l'estabilitat parlamentària espanyola.
5: Clar, Junts o com a mínim Convergència i Unió sempre va tenir aquest paper i era un paper que quan aconseguia certs intercanvis d'estabilitat a Espanya per a canvi de transferències, que això va funcionar molt bé en dos sentits. Primera, perquè Convergència i Unió i el PNV han aconseguit que Espanya sigui dels països amb els governs més... amb esperança de vida més llargs de tota Europa, no? I és per aquest intercanvi entre estabilitat a nivell nacional amb transferències a les regions, no? A les comunitats autònomes. I això ha funcionat. Una altra qüestió és quan governa la dreta. Aquí Junts té un problema, perquè fixa't que tot i que es poden posar molt d'acord amb polítiques programàtiques en termes econòmics, no? Això sol dir, no? Junts és un partit en l'econòmic, és conservador en l'econòmic. I és possible, si mirem els estudis comparats en les posicions ideològiques de Junts, no distan tants del Partit Popular en termes econòmics. Ara bé, si mirem els seus votants, només un 20% dels votants de Junts es consideren de dretes, la meitat es consideren d'esquerres. El nivell de rebuig que genera el Partit Popular entre els votants de Junts és, jo et diria, unànim, cosa que no passa viceversa. Viceversa, hi ha més facilitat entre els votants del PP d'acceptar Junts, no ara potser, però sí en un futur, que Junts, perquè Junts té aquest element de la qüestió identitària que es posa en primer pla molt fàcilment. No?
2: Per tant, diries que al Partit Popular li convé més a Junts que Junts al Partit Popular.
5: Exacte. El Partit Popular té més facilitat d'apropar-se a Junts i de crear un lideratge a partir de dir als seus votants que Junts és acceptable, que no viceversa. Per tant, Junts té un problema en aquest partit bisagra que es configura, que és amb el Partit Socialista ho té més fàcil, amb el Partit Popular sempre té aquest impediment d'uns votants que sempre seran rebels o que seran molt hostils a aquest tipus de pactes.
2: Clar, en aquest sentit, no sé si creus que pot ser clau la decisió sobre l'amnistia del dia 16 de juliol, no? Perquè veurem què és el que diu la justícia europea i veurem si això acaba desencanant un possible retorn de Carles Puigdemont, i això pot canviar també del tot l'escenari polític.
5: Bueno, l'amnistia pot ajudar, sens dubte, però jo crec que aquesta legislatura ja està en un punt mort. No crec que hi hagi res que la canviï. Fixa't una cosa, que el primer any d'aquesta legislatura, 2023 fins ara, es va aprovar la llei d'amnistia i tot i així Junts no va aprovar els pressupostos. És a dir, que ja era una majoria fràgil, inclús havent-hi una llei d'amnistia. No? Jo crec que Junts no canviarà d'opinió, o Junts ni els grups parlamentaris no canviaran d'opinió perquè hi ha elements més enllà de l'incompliment que Nogueres posava sobre la taula, no? L'incompliment del govern central dels pactes. No? Però hi ha elements sobre la taula que són evidents, que són els escàndols de corrupció i el desgast del govern, no? I que estem davant d'una recta final que queden mesos per una legislatura. Per tant, és difícil pensar que es recomponguin les majories. En aquests moments, normalment, en aquest moment de la legislatura, el que fan els partits polítics és ja marcar distàncies, és distanciar-se. Lo sorprenent és que Sumar no hagi deixat el govern, no? En aquestes circumstàncies, lo habitual seria que ja Sumar i els socis parlamentaris comencin a allunyar-se del Partit Socialista, marcar un perfil propi i buscar ja composar una identitat pròpia per unes eleccions que venen relativament aviat.
2: En aquest intent que dèiem d'apropar-se, els de Puigdemont per part del Partit Popular, era encara més clar aquest cap de setmana Miguel Tellaro, secretari general popular a la cadena SER.
6: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
2: I tot això coincideix també amb el fet que Junts va votar amb el Partit Popular aquesta moció al Congrés per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Dissabte, de fet, el president espanyol posava èmfasi en aquests cants de sirena.
7: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
2: I el PSOE aquí també té un paper difícil, Lluís.
5: Sí, mira, el cas de l'apropament entre el Partit Popular i Junts, que estàvem veient en aquests talls, l'apropament és en dos vectors, és el vector econòmic i el vector antisanchisme, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, no? Desgast d'aquest govern. Però és molt precari, eh? És a dir, podem veure apropaments en aquest sentit, però buscar majories alternatives no només en una investidura, sinó en aprovació de pressupostos, això serà més complicat. El Partit Socialista ho té difícil, però no per un problema de complicitats de les majories parlamentàries, de la majoria d'investidura, que això la podria recomposar amb un altre Partit Socialista. El problema que té el Partit Socialista és el desgast que té aquest govern, no? De fet, la via Stramer, doncs, segurament el que ens està dient és que normalment en partits d'aquesta situació, que estan en aquesta situació, un govern tan desgastat amb un líder que està portant el partit en una situació difícil, que hi ha unes eleccions autonòmiques i locals, el que hi haurien és rebel·lions internes perquè hi hagi successió del primer ministre o del president o perquè hi hagi avançament d'eleccions. No? El sorprenent a Espanya precisament és això, que hi hagi un Partit Socialista dòcil o anul·lat que no sigui capaç de controlar el líder de torn, no? Un líder que ja, diguéssim, genera un desgast a la reputació de la marca, no? I que deuria generar preocupació als alcaldes i als líders autonòmics. Però el problema, jo diria, del Partit Socialista no és tant recomposar majories, que això eventualment ho podrà fer, sinó és recomposar-se internament en un relleu de lideratges.
2: Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Un plaer.
8: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
9: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
12: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
13: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges en família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
15: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña. Y mucho menos contra Cataluña.
2: Eren les paraules d'aquest cap de setmana de Feijóo amb un Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular, que afegia...
6: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
2: I com veieu aquest acostament? David Madí, Pau Lloch, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. David.
3: Doncs jo entenc que a Junts hi hagi molta frustració per com ha anat aquesta legislatura. Inclús frustracions més d'ordre personal que d'ordre polític. Entenc perfectament i entenc que les situacions és difícil. I segurament les frustracions tenen 50% culpa dels socialistes i 50% també culpa de moltes incompetències de Junts a l'entendre i a llegir la política espanyola en cada moment, no? Arribats aquí, al final de la legislatura, tu pots portar tot això a un escenari de trencament i d'ajudar al canvi, que en aquests moments es veu a l'horitzó, val? I jo crec que per això, per Junts, és un suïcidi. És a dir, si Junts, per activa o per passiva, o posant un pont intermig, ajuda en el canvi, que és en el canvi en els seus enemics, no adversaris, sinó enemics, que els han volgut posar a la presó, que els tenen exilats, que han construït la hidra politico-judicial mediàtica, que encara segueix funcionant i que configurarà el nou govern i que el portarà cap a un totalitarisme com mai s'ha vist en aquest país. I llavors jo crec que Junts amb això ho té bastant clar. I jo puc entendre que a l'hora que passa això, amb determinades lleis, amb determinades votacions, on no té acord amb el Partit Socialista, vota el que li sembla d'acord i les coincidències crec que no tenen valor. Però aquí, en l'establiment de relacions, crec que té més a veure amb la frustració i segurament amb temes més personals que amb una idea clara estratègica. Perquè per mi és molt evident. Val pel Junts, val pel PNB i tal.
2: Quan dius més personals, David, vols dir que amb el PSOE la llistia no s'ha aplicat.
19: Té lògica política, perquè saben perfectament que si per activa o per passiva... És a dir, pot passar, és molt probable que passi, que hi hagi un govern d'aquestes característiques. Però això arribarà democràticament, perquè hi ha una votació, perquè es decideix, i punt i s'ha acabat. No perquè determinats partits ajudin a que això passi. Em sembla que és bastant sí, obvi, és perquè obvi. A determinats partits, si això és Junts, o fos el PNB, o fos un Sumar, o un Podemos, igual, diguéssim, els que d'una manera tàcita o directa han estat en aquesta banda de la història. Els perjudicaria enormement. Val? Per tant, quan això no aguanta l'anàlisi polític, és perquè estan passant altres coses. I jo crec que aquest és el tema, però vaja, crec que erren, en general, tots plegats, tots els actors. Ho dic també pel Partit Socialista, que sembla que hagi tirat la tovallola, per molt que faci proclames de tot això. Estem en una situació política molt interessant, que és l'últim quart d'hora amb tothom amb l'aigua al coll. Val? I aquest és un escenari que per polítics d'altura i experimentats és una oportunitat més que...
2: Per fer experiments. Per fer experiments.
19: Més que una situació terminal.
2: Afra.
20: Aviam, jo és que al·lucino una mica. Tots esperàvem aquest moment en el que el Partit Popular fos capaç d'anul·lar totes les seves mobilitzacions crítiques, insults, esmenes a la totalitat, però personalment no esperava que fos tan ràpid. Personalment no esperava que fos tan ràpid. Estem parlant d'un Partit Popular que el 2021 ja es va posicionar en contra dels indults i va mobilitzar part del seu electorat als carrers. Estem parlant d'un Partit Popular que es va mostrar contra l'amnistia i va presentar una esmena a la totalitat. Molt bé, al Partit Socialista se li pot reclamar la no aplicació total de l'amnistia. Però, en canvi, el Partit Popular va fer una esmena a la totalitat de l'amnistia per endurir encara més la norma, no? I va mobilitzar-se el 24 de setembre, va fer més d'un centenar de mobilitzacions el 12 de gener, el 3 de desembre del 2023, el 28 de gener del 24 i el 26 de maig del 24. Tot això sembla que alguns s'han volgut oblidar i asseuen a dialogar o a parlar o a intentar fer veure que hi ha una certa alineació amb un partit amb el que considero que és materialment impossible, entre d'altres coses, perquè parlem molt de la moció que va presentar Vox al Senat per intentar il·legalitzar a Esquerra Republicana i a Junts, però ens oblidem de que mesos després el Partit Popular va presentar una proposta legislativa per promoure la il·legalització de tots els partits. A veure, ajudeu-me, potser crec que no estan parlant ni de Bildu ni del PNV, per il·legalitzar tot aquell que promogui declaracions unilaterals o referèndums il·legals i unilaterals d'independència. I en aquest marc absurd d'un partit, que és el Partit Popular, que intenta seduir a un Junts, Junts avui diu que té una línia vermella i es diu Vox. No entenc res. No entenc absolutament res. Jo estic d'acord amb el Madí. Si en algun cas, amb el David, si en algun cas intenta Junts, i no formo part del seu electorat, però crec que la memòria encara està molt fresca, arribar a algun punt d'acord amb el Partit Popular serà el suïcidi per Junts.
2: Deia Lluís Oriols que un 20% avalaria això, del votant de Junts. Pau.
21: A veure, jo diria que no és tan estrany. D'alguna manera, Junts es veu empès ja des de l'inici de la legislatura, està en un bloc que no és el seu, tot i que la senyora Nogueras diu que defensa els catalans, aquesta expressió tan pujolista. La senyora Nogueras no em defensa a mi contra el meu arrendador. I no defensa molts catalans, que no pensem que ens defensi en absolut. Però vaja, la direcció de Junts és la dels fons d'inversió. O sigui, Junts va tancar les portes al Congrés a la presa en consideració d'una proposició de llei per regular els lloguers de temporada i habitacions, per exemple. Per tant, en molts moments Junts ha estat molt més a prop de PP i Vox. Per tant, Junts és dret en els lideratges, tot i aquesta base social centrista de la que parlava l'Oriols, no? El Lluís, dic.
2: Sí.
21: No la Sílvia. I fins i tot segurament té sectors socioliberals o socialdemòcrates. I per tant, bueno, estem en un moment en què Junts s'ha apropat amb la qüestió migratòria i Aliança Catalana, el PP i Vox a nivell espanyol, encara que digui que Vox no, i per tant, després de la cantarella contra, per exemple, Esquerra Republicana, dient que falcaven els del 155, que han estat tota la legislatura donant la turra amb aquesta idea, que tothom falcava els del 155 menys ells, doncs ara sembla que indirectament potser falcaran els de la divisió en azul. En definitiva, Junts passarà a la història com el partit segurament més erràtic de la història de Catalunya, i mira que hem tingut gent erràtica en aquest país, i bàsicament perdrà vots per tot arreu, pel front català, perquè en lloc de votar la còpia la gent votarà l'original i votarà la senyora Sílvia Orriols, i si es tira pel precipici de falcar aquest canvi de govern a nivell espanyol, doncs jo crec que no li espera cap més futur que la residualitat a Junts per Catalunya.
2: Montserrat.
0: Sí, sí, segurament la posició de Junts és, si més no, erràtica en tantes coses, perquè efectivament hi ha un seguit de partits en el seu, a les seves rodalies, que, amb les que comparteix coses que són contradictòries entre si, si vols tenir una idea coherent de posicionament com a partit català, més aviat liberal que no pas socialdemòcrata, que defensi els interessos de Catalunya. Això està complicadíssim, tal com està el panorama de partits, no? Ara, clar, queixar-se de que hi hagi un canvi en el cas del Partit Popular, canvi segurament més ràpid del que estem en disposició d'acceptar, bueno, el mateix que va fer el propi Pedro Sánchez quan havia de portar aquí Puigdemont detingut, i de sobte es va treure de la màniga una llei d'amnistia que la pròpia Míriam Nogueras en el Congrés de Diputats va reconèixer que havia estat gràcies als seus 7 vots. Per tant, aquí cadascú fa això que deia aquell, ho fa tothom. El que pot fer que haga, lo que sea, lo que calgui, i s'ha vist perfectament. Ara, si pensem en quines són les possibilitats del Partit Popular, és evident que no té la capacitat que ha tingut el Partit Socialista de buscar aliances. Algunes ens podrien significar, o podríem pensar, que som molt espúries, no? Doncs posar-se al costat i del bracet amb Bildu, doncs potser no és el que en l'imaginari del Partit Socialista d'aquells tempos segurament era el més acceptable. Però, en tot cas, està clar que el Partit Popular té menys possibilitats, i que una d'elles, la que està acaronant, l'altre dia deia Feijóo, estamos hablando con todos, però el Santi Rodríguez, quan li van preguntar abans del congrés que han tingut aquest cap de setmana, va dir no negociem amb ningú, és a dir, no volen dir que efectivament hi ha segurament converses i intenten convèncer els de Puigdemont de que es posin més o menys a tiro, però és des del punt de vista matemàtic impossible. És a dir, amb la composició parlamentària actual, allò que va ser un Partit Popular que fa algun tipus d'acord amb les rodalies del sistema, amb els partits perifèrics, això ara és impossible. Necessitarà també Vox, i si ha d'escollir entre Vox i aquests partits petits, segurament escollirà Vox, entre altres coses perquè no tindrà més remei que fer-ho. No tindrà més remei perquè no li donen els números tal com està la situació.
2: David.
19: No, la partida política del desenllaç d'aquesta legislatura s'està jugant en els subterranis, com habitualment passa. El que passa que Junts ha de ser molt conscient de les seves limitacions, de les seves dificultats actuals i de les seves dificultats futures, segons com vagin les coses, i ha de ser molt conscient de tot plegat, no?, per creure's algunes de les coses que els poden estar dient en els subterranis. Perquè em temo que les coses van per aquí.
2: Afra?
20: No, és que jo trobo que la situació del Partit Popular és la situació que ha cercat, ha buscat i ha trobat i va trobar el Partit Popular. El problema és que el Partit Popular juga amb un fet que és que creu que les gens som com la velocitat de Twitter o d'X, i no és així. El Partit Popular porta tota una legislatura fent mal, promovent l'odi cap a una Catalunya. I cap a una Catalunya que ja no és la que era. Hola, sí, és veritat, benvinguts. No és la que era en la que era, perquè hem tingut efectivament una amnistia no total, però sí parcial, i s'ha de defensar que ha de ser total, i perquè hem tingut uns indults. I a partir d'aquí el Partit Popular s'ha trobat totalment encapçalat com a conseqüència de les seves accions, no només a les cambres, no només davant de les carxofes, sinó també a peu de carrer mobilitzant l'odi contra Catalunya. Contra una Catalunya que tant si és independentista com si no és independentista volia aquesta amnistia aplicada en la totalitat i volia aquests indults. Per tant, quan està parlant el senyor Feijóo de defensar Catalunya i de que necessita Catalunya, Catalunya no la vol. No vol el senyor Feijóo, perquè ha liderat l'odi. El problema de Junts per Catalunya, la meva percepció, no és que no vulgui a Junts a Vox, és que no vol el PP. Després, si continuem analitzant les rodalies, no? Ens trobem a un PNV absolutament insultat i denigrat pel Partit Popular. Okay. I qui li queda? Li queda a qui ha escollit, el propi Partit Popular. Desídia, no crec que sigui desídia. Crec que hi ha molts ànims de voler seduir a Junts per Catalunya, però també penso que Junts per Catalunya no obvia quin és el seu electorat ni tampoc el mal que ha fet el Partit Popular sobre els seus propis líders polítics i lideresses.
2: Pau, vols afegir alguna cosa?
21: No, només dic que aquest plantejament tipus Starmer, no, doncs, bueno, té la seva audàcia, no? Perquè al final tampoc estan plantejant investir algú del PP ni algú de Vox, no? És a dir, tothom sap al servei de qui pot estar aquesta maniobra, però a la vegada, sí. En certa manera, jo crec que ha sorprès la capacitat d'un partit, insisteixo, que ha tingut una trajectòria molt erràtica i que ha canviat de posició d'un mes a l'altre, diguéssim, en aquesta legislatura, de plantejar un escenari que almenys dona una miqueta de joc. En aquest sentit sí que veurem on va la conjuntura, no? I on ens porta.
2: David.
19: També s'ha de partir de la base que, com deien els subterranis, el Partit Popular m'agradaria saber si de veritat vol moció o no la vol. Senzillament gesticula.
0: No.
19: Perquè si jo estigués en el seu headquarter, el que pensaria és seguir amb l'erosió, perquè l'erosió és el que
2: em farà guanyar eleccions.
19: És el que em farà pujar més el resultat, que al final és el que vull, no? Però, en qualsevol cas, la situació, sobretot, i pensant en una cosa que deia l'Afra, Junts serà tot l'erràtic que es vulgui tal, però aquí el principal seria saber què vol fer el Partit Socialista. Perquè si tira simplement de manual...
2: El que vol fer és aguantar Pedro Sánchez.
19: Si vol tirar només de manual de resistència, anirà de mal en pitjor. Perquè això és una degradació d'erosió...
0: És un mal morir,
19: del que coneixem de tantes i tantes situacions que són...
2: Però ho ha dit per activa i per passiva, i coneix a Pedro Sánchez i insisteix en això, no? Que és un home que aguantarà fins al final.
0: Bueno, però l'última cosa que ha dit no és aquesta.
19: I amb això té raó... El Rufián, que jo ho digui que té molt de mèrit...
21: Això anava a dir, que és molt rufianista,
19: Sí. No, ja saps que això té mèrit per mi perquè no el puc ni veure. Però...
2: I ella és un temprà, em sembla. Sí.
19: Però és possible resistir per fer què durant aquest temps? No?
2: I intentarà els pressupostos.
0: Jo crec que
2: ja t'ho ha dit.
19: El Partit Socialista...
2: Però ja t'ho ha dit, David.
19: Sí, això és una estratègia.
2: Bueno, sí, per tirar la pilota amunt, sí, sí.
19: Perdona, això dels pressupostos, que ningú se senti ofès, això dels pressupostos com el de la via Starmer és màrqueting de poble.
0: Però permet avançar les eleccions, perdona. Tu presentes els pressupostos, et diuen que no...
2: A la tardor. A la tardor dius, escolta, això no ha sortit, és el meu programa electoral, presento les eleccions, convoquem eleccions a partir del febrer.
0: I, a més, ha fet el programa electoral, eh?
19: Llavors, això és l'estratègia de resignació, que porta unes eleccions amb les mateixes dades cara i, per tant, amb el resultat...
0: De fet, arribaven igual al 27.
2: Però arriben al 27, que és el que ell va dir.
0: Exactament, ell compleix...
2: La paraula de Sánchez.
19: La diferència entre el camí resignat i el que encara hi hagi partida depèn de que el Partit Socialista tingui un full de ruta del que vol fer.
2: Són les 9:32. Hem de canviar d'escenari, hem de parlar de Veneçuela. Aquest és el so dels carrers de Veneçuela. Continuen les feines de recerca dels milers de persones que segueixen desaparegudes després del doble terratrèmol de la setmana passada. Des d'aleshores, les autoritats del país afirmen haver recollit fins a 20 morts per hora.
1: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos!
2: I mentre encara continuen les feines dels equips de rescat, l'últim balanç oficial és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i, sobretot, desenes de milers de desapareguts.
4: Vayan pasando, vayan pasando. Vayan pasando.
2: Aquest és el moment en què es van trobar una supervivent, una dona d'uns 60 anys, que forma part d'aquesta trentena de persones que es van retirar en vida de la runa, tot plegat, mentre va arribant l'ajuda que han enviat diversos països, i es calcula que a Veneçuela ja han arribat més de 2.500 rescatistes internacionals. I entre d'altres podem saludar la Maria del Mar. Maria del Mar, bon dia.
22: Bon dia.
2: On et trobes?
22: Estic a Caracas, al barri de San Bernardino, amb una de les escoles que nosaltres tenim aquí a Veneçuela.
2: Tu ets la mare general de la Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret.
22: Exacte.
2: I com és que ets a Veneçuela? Com és que et trobes aquí?
22: Bé, a mi em toca una mica aquesta cura internacional de la nostra presència i la setmana passada vaig arribar-me fins a l'Amazones, d'aquí de Veneçuela, on tenim també una missió educativa. de tornada de l'Amazones, que fins ara gairebé era missió impossible arribar-hi arran de tot el que ja havia passat al propi país, aprofitava per passar per Caracas perquè tenim una altra escola aquí. I va ser aquí precisament on em va agafar el dimecres el terratrèmol.
2: I has decidit quedar-t'hi?
22: Sí, per fer presència i perquè emocionalment aquí tothom està molt tocat i cal ajudar també a posar una mica de cap, i ho dic en el bon sentit i amb molt de respecte, però cal aquesta ajuda, jo dic, ajuda internacional per suposat, però també ajuda a pensar des de fora, perquè aquí porten massa temps emocionalment molt afectats.
2: El govern venezolà, abans ho dèiem, ha pujat a 1.450 la xifra oficial de morts, però de desapareguts n'hi ha uns 50.000. Diries que aquest és el principal problema ara mateix, que hi ha poca esperança a mesura que avancen les hores?
22: Evidentment, no? Mentre hi ha vida hi ha esperança, però això pues, al llarg de les hores es va acabant i sobretot et posa l'alarma la manera de funcionar d'aquest país des de fa tants anys. O sigui, el que un pot percebre és aquesta manca d'organització, d'infraestructura, de serveis. Pensa que el terratrèmol va ser en hora local, a les 6 de la tarda, 6:05, i a l'encabat de 4 hores i una mica més van ser les primeres declaracions oficials. O sigui, des del meu cap, això era com impensable. Jo vaig estudiar periodisme i el que necessitava era precisament, escolta, qui ens dona informació, què ha passat, com està tot. O sigui, això aquí és gairebé missió impossible. I tot depèn sempre de la voluntat local, personal de la gent, que és qui sempre està acostumat a mobilitzar-se perquè saben que no vindrà res de dalt. O sigui, aquest dalt no existeix.
2: Sí, sí, està baix, no? Està baix.
22: Exactament. Comporta molta desorganització, perquè dius, tothom té molta bona voluntat, però dius, ara mateix això és una catàstrofe
2: de dimensions. De fet, és el que es diu sempre en les grans catàstrofes, no? No envieu material perquè sí, no hi aneu perquè sí, sinó poseu-vos en contacte amb les organitzacions principals que us diran què és el que fa falta, perquè igual fa falta mantes o menjar. És a dir, no saps ben bé mai què és el que pot fer falta exacte en una crisi concreta, no? Les sensacions, dius que ara mateix encara són de caos, de desinformació, de que la gent va una mica desorientada.
22: Sí. Totalment és així. O sigui, és a nivell molt local que vas sabent històries, perquè, clar, posem xifres, però darrere d'aquestes xifres pues és un familiar, és un germà, és una mare, és un avi que no saps on està i que, bueno, està sota, no?, d'uns enderrocs d'uns edificis que tristament veus. O sigui, aquí mateix al barri de San Bernardino també ha sigut una de les zones més afectades perquè és a la pròpia geografia de la ciutat són les zones que estan més a prop del llindar de muntanya. I això segur que ha fet, no?, que hi hagués molta pressió quan va ser el moviment.
2: Clar, entenc que un sisme d'aquestes característiques no es podia preveure, no? De si els edificis podien aguantar, com estem veient, perquè hi ha imatges que són realment molt devastadores, les que hem vist, no? Gairebé barris sencers com han caigut, sencers.
22: Totalment. Això és veritat, que dius, bueno, la natura té les seves lleis i no depenen de nosaltres, tot i que és cert, no?, que sí que hi ha una part de prevenció que depèn de nosaltres. O sigui que aquí no hi ha serveis mínims, és una realitat des de fa molt de temps, que si necessitaves una intervenció quirúrgica tu havies de buscar la manera i d'aconseguir el fil, l'agulla, les venes i tot el que t'havien d'atendre. Això en molts països del món, nosaltres també estem a Camerún, i funciona exactament igual. Dius, amb un cap europeu com el meu gairebé sembla impossible o impensable, però és així com funciona. Per tant, és cert que el terratrèmol, dius, bueno, va arribar aquesta alarma de Google, sí, però hi ha un previ que en el país no existia.
2: Sí, sí. Ara mirava la xarxa mundial d'escoles que teniu, en aquest cas la Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. Esteu a 11 països, sí. I veig que la majoria de llocs són llocs frontera. Camerún, Veneçuela, Colòmbia, Equador, Brasil, Paraguai, Indonèsia, entre d'altres. No sé si heu notat també en aquests últims anys un augment de tensió, també, de més conflictivitat, diguéssim, per ser aquest espai més de frontera.
22: Sí, tant. O sigui, tristament sembla, no?, que el tema educatiu, o quan parlem d'educació de qualitat, sembla com un privilegi d'uns quants en certs països, però això és un dret humà que cal defensar, i per això nosaltres doncs, intentem, no?, estar en llocs on les oportunitats d'educació són molt difícils. O sigui, et comentava que jo venia, no?, de visitar l'obra educativa que tenim a l'Amazones, de Venezuela, i tristament és una zona on nosaltres a l'escola tenim moltes de les ètnies dels pobles originaris de l'Amazones, però és una zona que actualment està també, no?, molt en pressió. Per què? Perquè hi ha les mines d'or, les mines de coltan, i tot això està fent que aquests pobles originaris també siguin desplaçats, amb tot el que això comporta. Però bé, o sigui, com tantes altres coses del nostre món, que tant de bo es puguin anar millorant.
2: És Maria del Mar Sánchez Izuel, en directe des de Veneçuela. Una abraçada i gràcies per acompanyar-nos.
22: Moltes gràcies per donar-me veu.
2: Adéu-siau. És la mare general de la Congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. 1.500 morts, 3.000 ferits i, sobretot, desenes de milers de desapareguts. Explicava ara la Maria del Mar aquesta sensació de caos, de desinformació, que és el que sempre expliquem o denunciem quan ens trobem en una situació, doncs això, d'emergència, que és molt important que sapiguem què és el que hem de fer i com ho hem de fer. I en aquest cas, doncs, sembla que no està sent gens fàcil, sobretot perquè la conseqüència d'aquest terratrèmol és imparable. Montserrat.
0: Sí, bueno, perquè ha plogut a sobre d'una estructura o manca d'estructura ja molt malmesa, que no pot comunicar, que no pot coordinar, que no té capacitat de reacció. I, per tant, ara veiem el pitjor des del punt de vista més d'imatge, però després vindrà el post, no?, que és totes aquestes persones que no hi són, aquests cadàvers que estan amuntegats a sota la runa, i, per tant, aquestes malalties, aquestes epidèmies que es poden propagar pel fet de que no es pot eliminar tot allò que anirà contaminant les aigües, i, per tant, que la situació és probablement encara més complicada del que seria en qualsevol país, no solament que tingués unes infraestructures adequades o adaptades a una sinistralitat sísmica que és evident a un lloc com Veneçuela, sinó a més que tingués tot això que ara la germana volia posar de relleu, que és que no hi ha capacitat de comunicar per part de les institucions i que aquestes institucions, per tant, no poden liderar el que està passant. I, per tant, si ningú té la capacitat de coordinar, com es pot fer que el que en una habitació seria més fàcil de resoldre, quan és una quantitat ingent de persones que necessiten aquests recursos, com es pot resoldre? I que, per tant, que ningú pensi que des d'aquí pot enviar d'aquesta manera així voluntarista, pues jo què sé, que si les mantes o que si les llaunes, perquè no saben on arriben i perquè no saben com es poden logísticament coordinar. I això és el més desesperant. És a dir, que més enllà de la gent que estigui allà a peu de carrer, com aquestes monges o com tantes altres persones que ja hi viuen en el territori, que qui vol, o que això no és la dana, que ja era complicat. Això és una cosa molt més desgraciada i difícil de resoldre i que, per tant, mirarem amb desesperació el que segurament no es farà.
2: Pau.
21: Bueno, primer de tot, celebrar, en certa manera, que en puguem estar parlant, perquè l'altre dia vaig veure un tuit del Mohamed Safa, que és de la director executiu de la ONU, que deia com, en certa manera, era increïble com tres morts d'antivirus havien rebut més atenció mediàtica que 50.000 persones desaparegudes. No és el cas de Catalunya Ràdio, però sí que és veritat que, en certa manera, la reacció a una cosa tan devastadora com el que està passant a Venezuela i a Caracas en particular, doncs ha sigut bastant sorprenent. La persona amb la que heu contactat deia que la natura té lleis, però bueno, és evident que fins i tot davant de la tragèdia, doncs el tipus de construcció, la previsió davant d'aquest tipus d'infortuni, la fortalesa de l'Estat i de lo públic, de la legislació, que d'alguna manera determina com han de ser els edificis. Tot això és determinant per entendre com és la resposta a aquest tipus de tragèdies. I, per tant, jo crec que fora bo que, fins i tot, per sobre de les diferències que podem tenir avaluant els diferents tipus de govern que ha tingut Venezuela, no? A ningú se li escapa que, sobretot, des de 1999, Venezuela va escometre transformacions que van beneficiar moltíssima gent i que segurament jo defensaré i alguns dels meus companys de taula no. Però, en tot cas, un terratrèmol com el que han patit aquests dies hagués impactat de forma devastadora, evidentment, amb un govern anterior al 1999. També hagués impactat de la mateixa manera amb un govern de Hugo Chávez i també ho està fent amb aquesta mena de govern estrany d'elits del chavisme en coalició amb el trumpisme després d'aquesta asfixia induïda dels Estats Units, aquesta mena de règim estrany que tenim ara de transició, que costa fins i tot d'entendre. I, per tant, el que ens toca, jo crec, és exigir que la comunitat internacional pugui ajudar en la reconstrucció, no? Sobretot això, les persones que hem estat allà, que coneixem molta gent que viu aquí però té família allà, doncs la veritat és que han sigut dies molt, molt complicats. Els llaços de la societat catalana, per exemple, a Venezuela, són molt, molt estrets en tots els sentits i en tots els bàndols, i per tant, realment, és que la situació és duríssima i és devastadora.
2: Afra.
5: Ara, estic d'acord amb el fet de que en els darrers dies estem escoltant això de Venezuela no estava preparada per un seisme, no? I de tant en tant hauríem de fer una petita gran reflexió si la resta de regions, o si més no la nostra, ho està. Al final, l'acció preventiva és absolutament clau, no? Bueno, no tenien les infraestructures adients, és veritat que no tenien un sistema d'alerta prematur i és veritat que tampoc tenen un equip de resposta com si el podem tenir aquí, però això ens obliga també a posar en valor allò que nosaltres sí tenim i, per tant, defensar-lo públic. I ens ajuda també a avaluar si l'aïllament de regions són adients o no són adients. A mi ara mateix el que més em preocupa és que tota l'ajuda que arribi sigui ajuda humanitària. És a dir, a canvi d'absolutament res més que ajudar. I això, dubto molt que sigui així venint de la mà dels Estats Units, per exemple, que de ben segur hi ha un interès de control regional que ja estava patent amb aquest model de cogovern que existeix a Venezuela i que tot just el Pau situava, no? Però em preocupa l'intent del control de la regió, l'utilització de la regió i no el que hauria de ser ara i ha de ser sempre, que és aquesta ajuda humanitària i amb resolució i començar a parlar ja de la rescissió de l'aïllament que està sofrint Venezuela d'ençà dècades.
2: David.
19: Comparteixo moltes de les coses que han dit. És curiós la sensació que jo tinc, perquè Venezuela està en l'agenda des de fa molts anys, en la polèmica permanent. La polèmica pel model polític, per relacions de tot tipus, i després doncs, de l'atac i presa a la presó del Maduro, doncs, polèmica mundial i tal. No? I de cop i volta passa un esdeveniment incontrolable, imprevisible, és a dir, amb el que té a veure amb els terratrèmols, la capacitat preventiva és molt poca.
2: És, sí.
19: És molt poca, inclús
0: en paral·lel... Inclús a Venezuela...
19: No, inclús al Japó, que en saben molt, que en paral·lel que passava aquest sisme a Venezuela, doncs estava passant un molt semblant al Japó, amb conseqüències totalment molt diferents. No? I de cop i volta es produeix una corrent de solidaritat internacional, de la polèmica absoluta a una corrent de solidaritat, o jo percebo una corrent de solidaritat molt important, no? I jo crec que això doncs, dona que pensar, crec que és positiu i crec que tots plegats en aquest moment de desgràcia absoluta, doncs si es pot parar un moment la polèmica política de Venezuela i donar espai i col·laboració per, com a mínim, durant un temps ajudar a sortir d'aquesta desgràcia, doncs millor, no? Perquè ja vindrà el moment de parlar si aquest és un país que precisament pel règim que tenia doncs té més conseqüències o no, ja vindrà. Però jo crec que en aquests moments l'impacte és tan gros i es produeix aquesta circumstància que em dona que pensar bastant.
2: Són les 9:49, seguirem connectant amb Venezuela i seguint el que hi passa allà. Farem una pausa i de seguida volem parlar d'Aliança Catalana, que ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres. Es diu Arnau Liesa i l'ha fet fora perquè diu que surt amb una noia menor d'edat.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
23: Hola, bon dia. Doncs ja tenim aquí les rebaixes del Corte Inglés amb la millor moda per dona. Ho vols saber més detallat? Mira, vestits, bruses, faldilles, samarretes... Descobreix una selecció de moda per dona amb fins a un 50% de descompte en marques com Southern Cotton, Woman El Corte Inglés, Roberto Verino o Now Lover i fins a un 40% en una selecció de la marca Tintoretto. De llenceria, gaudeix d'una selecció amb fins a un 50% de descompte en primeres marques, com Emphasy, Chantel o Passionata, i fins al 30% en Easywear Íntim. També t'espera fins a un 50% de descompte en moda jove per dona, amb una increïble selecció de Desigual, Pepe Jeans, Easywear i Brownie, amb els dissenys més frescos per aquesta temporada, esclar. I de sabateria, descobreix l'elegància i la comoditat de la Touche amb una selecció al 30%. Sandàlies, sabates de vestir, mocassins, ballarines, sabates de taló... Què? Tu quin triaràs? Són les rebaixes del Corte Inglés fins al 31 d'agost a la botiga web i app. Aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, atenció, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. I res més per avui. Fins demà, bon dia.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
24: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
25: Doncs millor.
26: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i, si és amb amics, millor.
27: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
28: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
29: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
30: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
29: De veritat?
30: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
31: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
32: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
31: D'altres temen el retorn del feixisme.
33: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
31: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
34: Ja disponible a la plataforma 3CAT. Angie
35: Ange! Ho veus?
36: Què?
35: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
36: Molt.
35: Tan nostre com dir...
37: Posarem llum?
38: A la foscor.
37: O com dir...
35: Aventureres, aventurers.
36: Ens hi apuntem o què?
37: Què dius?
36: Saps que és molt nostre, també?
39: Sou molt bona gent!
40: Xxt, silenci.
41: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
35: O el Catalunya Ràdio.
42: I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
35: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
36: I que així sigui, per anys i anys.
31: 3CAT.
35: Molt nostre.
43: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
44: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
45: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
44: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
43: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
44: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
46: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
44: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
43: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
46: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
44: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
2: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. I amb Aliança Catalana, que ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt, diuen, amb una noia menor d'edat. Redacció, Francesc Soler, bon dia.
0: Bon dia. Sí, en un comunicat el partit d'extrema dreta explica que ha pres aquesta mesura després que la direcció s'assabentés d'aquesta relació que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Arnau Liesa, de 31 anys, ha detallat que efectivament manté una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. La relació hauria començat a primers d'any i, segons explica, l'hauria portat a renunciar voluntàriament a la feina de docent. Liesa també sosté que es va equivocar no informar-ne al partit i manté que ha estat ell qui ha pres la decisió de renunciar a tots els seus càrrecs a Aliança Catalana per no perjudicar la formació.
2: Doncs un comunicat que, per cert, diu això, que renuncia voluntàriament a la seva feina, que ho va fer perquè entenia que era l'única manera d'actuar amb coherència, responsabilitat i respecte cap a totes les parts. Què us sembla, això, Pau?
1: Home, d'entrada, que
2: un temazo,
1: és la... que té tots els elements per ser la trama de l'estiu, no? O sigui, extrema dreta, menors, amor, consentiment, relació alumne-professor... Mm. Vull dir, no, més enllà d'això...
2: No, però tot, més enllà d'això no, Pau, perquè jo crec que s'ha de desgranar en els elements que dius. Perquè no, per dir, una cosa és la relació professor-alumne, que és un tema. L'altra és si en major de 16 anys ja es pot tenir relacions o no. Que legalment sí. L'altre és el consentiment.
1: A veure, jo crec que...
2: I l'altra és la qüestió ètica d'una formació política.
1: A veure, aquest senyor, l'Arnau Liesa, subratlla que la noia, diu, és major de 16 anys,
2: sí,
1: d'acord?
2: Sí.
1: Per començar per algun lloc. Diu, això ho diu, evidentment, perquè 16 és l'edat, com dius, que el deixa fora del codi penal, no? És a dir, la primera cosa que fa és construir una mena de defensa jurídica, una cosa que ja sona bastant malament, val? Per tant, aquí ja tenim un problema de fons, que és la confusió entre allò que és legal i allò que és un consentiment de veritat. Deixa'm, si vols, començar per aquí, perquè hi ha tants elements que, si no, això serà
2: està
1: una mena d'aigua barreig. Mm. Diu, ens han ensenyat a pensar el consentiment com una mena d'interruptor. És a dir, hi ha un sí, ja està, no hi ha res a discutir, però la veritat és que depèn de les condicions en què es pronuncia aquest sí, no? Depèn de, per exemple, si hi ha una mínima igualtat de poder, d'edat, d'informació, d'alternatives reals, també, no? I aquí jo crec que és evident que no n'hi havia, no? Hi ha 30 anys contra 16, pràcticament el doble, però sobretot, i això és el que importa, hi ha una relació de professor-alumne, és a dir, la relació entre qui ensenya i qui aprèn és, podríem dir, asimètrica per naturalesa, d'acord? Un professor avalua, qualifica, té autoritat, encarna un saber... Per tant, aquesta desigualtat és necessària per ensenyar, però precisament el que obliga és una cura especial, és a dir, prohibeix fer-la servir per res que no sigui l'aprenentatge. Fixeu-vos que ell... deixa la feina, diu, abans del segon semestre, perquè sabia que la relació era incompatible amb el seu paper, no? Però vaja, en definitiva, el problema és pensar que no hi ha una coacció evident pel fet de que hi hagi un cert consentiment explícit. És a dir, es pot no estar coaccionat en cap moment i tanmateix viure dins d'una relació de dominació, no? Per tant, la pregunta que s'hauria de fer aquí és aquesta noia o aquesta nena estava en condicions d'igualtat de poder dir que no? Jo crec que, evidentment, no. Per tant, al final, la seva posició, jo crec que el retrata en el seu comunicat, i aquí Aliança Catalana el que ha fet és rentar-se les mans i agafar la posició més pragmàtica de totes, no? Que és que davant d'aquesta informació pots treure's de sobre aquest marrón. Deixeu-me acabar amb una recomanació. La Clara Serra va escriure un llibre fa poc que es diu El sentido de consentir, que va ser molt polèmic, on parla precisament del consentiment com una mena de llindar mínim, és a dir, no com un horitzó de desig, I això, no?, diu el que estava intentant explicar, no?, que sempre és difícil en una tertúlia, no?, que és aquesta idea que una relació sigui consentida no la fa necessàriament desitjable, igualitària o bona, no?, i que reduir-ho tot a la fórmula només sí és sí, doncs ens pot fer perdre de vista relacions de poder, coaccions estructurals, etc etc. Per tant, un tema, pues, que serà un temazo que em portarà a parlar segurament i que, i res, tinc ganes de saber també els companys de taula que en pensen.
2: Montserrat.
3: No és fàcil perquè efectivament no. Es barregen qüestions legals que serien al límit des del punt de vista de les responsabilitats en aquest sentit i la resta, no?, de les que parlava el Pau. Ara, pensant en el consentiment, m'estaven recordant de quina manera s'ha dit que quan les dones avorten o les persones molt grans decideixen aplicar o acceptar l'eutanàsia, es parla de que són consentiments. I alguns diem que molts d'aquests consentiments probablement són tan poc lliures com els que ara estava referint el Pau, no? Ara una bona amiga que fa poc, creient ella, va optar per l'avortament perquè no tenia més remei, perquè no hi havia possibilitat de mantenir el fill que havia de venir, i va dir, pues no em queda més remei, no? Doncs molts consentiments que donem per fets i que creiem que són llibertats s'acaben convertint en cotilles perquè el consentiment, efectivament, com diu el Pau, jo estic d'acord en general en que aquesta és la idea, el consentiment, per ser-ho de veritat, ha de ser lliure, i la llibertat en molts casos no existeix per qüestions econòmiques o, en aquest cas, per qüestions de dominació, que efectivament es poden donar.
2: passa en molt poques ocasions.
3: Que tinguem realment capacitat per decidir lliurement.
2: La qüestió és ser-ne conscients i com treballem amb aquesta... No?
3: Efectivament.
2: Llavors, i quin grau estem disposats a acceptar de desigualtat.
3: Efectivament. I, per tant, és una qüestió tan complicada, tan complexa, que en un cas com aquest és difícil d'acabar de decidir. Sí. Fins a quin punt es tracta d'una noia que ha estat constrenyida per una circumstància per un professor que és molt més gran, o es tracta, que ja n'hem tingut alguns casos, noies de 16 anys, que en realitat no sembla que tinguin 16 anys, que són molt més adultes, fins i tot, que els nois de 30, no? I que tenen un comportament, no solament des del punt de vista relacional, sinó en la seva proposició

0: Bueno, jo té alguna, feia algunes classes en un institut o un col·le o el que fos, de reforç i tal, i en aquell moment...
1: Es van reforçar massa. Afra.
2: Aviam, però l'Arnau Liesa formava part d'Aliança Catalana, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Vale, l'Aliança Catalana, aquella formació política que assenyala constantment a les persones migrants i que els igualen a col·lectius sencers i els assenyalen perquè ens han de protegir a nosaltres, a les dones, no? Perquè aquestes persones migrants són una inseguretat contra les dones, no? Bueno, aquesta situació mostra una realitat força més complexa, no? Que és que el problema no és d'on es ve, sinó quines conductes es toleren i quines acceptem o compartim. I el problema no és l'origen dels homes, sinó que el problema són els homes o alguns homes. I crec que això és el que l'elecció que qualsevol persona hauria d'estar ara mateix analitzant. Sí. Hosti, una persona que forma part d'una organització que assenyala constantment a persones, a homes migrants, perquè tots aquests col·lectius migrants van en contra de nosaltres, les dones, que residim, hem nascut o que vivim a Catalunya. I mira, no! Ha! Mira, no! Que tenim un catalanet que és un risc també per les dones. Llavors, el problema no és on neixen, ni quina és la seva cultura, ni quina és la seva religió, ni quin és el seu idioma, sinó el problema en si mateix són els homes, ho insisteixo, no els homes en la seva totalitat, sinó alguns homes. Bueno, vale. Ok.
1: David.
3: A veure, jo...
1: Sí, sense bueno, vale. Oh, que jo crec que ja és una frase de la temporada, eh? Jo ja, crec que... ja me la quedo, Afra.
0: Que no és Afra... Young Dog.
3: No, més enllà del...
1: Que sí, que s'ha entès perfectament.
3: Aquest cas dona de sí. Jo crec que hi ha dos plans. Un, el polític, que el polític és... Hi ha un candidat nostre que té un marrón, que és evident que amb una polèmica pública sobre aquesta història és un candidat tocat, per tant, canvi i fora. Aquest és un pla que s'entén, que és fàcil i tema resolt. L'altre és el laberint aquest del consentiment, no? Perquè en quines condicions una noia de 16 anys estima amb puresa o està condicionada per relacions, etc, etc, no? Però això és que és més vell, jo sé que...
0: El Napeu.
3: Sí, més vell que el Napeu, no? I vull recordar dos grans pel·lícules sobre dos grans novel·les dels anys 50 i 60, que és Lolita de Nabokov i el graduat amb el Dustin Hoffman i Anne Bancroft, dos pel·lícules magnífiques en sentit, una dona madura amb un jove, un home madur amb una joveneta.
1: Sí, sí.
3: Dos escàndols, dos novel·les escàndols en el seu moment, no? I que parlen de situacions d'aquestes de tot tipus. Llavors, crec que són dos plans diferents, un el polític que és fàcil, crec jo, i que qualsevol partit de qualsevol ideologia faria segurament el mateix, i l'altre és el debat aquest del consentiment. I aquí ens falta informació, no? Perquè el que seria interessant seria escoltar els dos protagonistes, però alhora és una cosa que és escabrosa, no? Que crec que la gent té dret a la seva intimitat i fins on jo crec, doncs mira, han fet bé, no? Han renunciat i tal. I veurem què dona de si aquesta història.
1: Igual acaba sent a les portades d'algunes revistes, no ho sé. Bé, bueno, és un dels temes del dia.

0: I tanquem l'Àgora ara amb Bafra Blanc, com David Madí, en Pau Llonch i Montserrat Abrera, però abans, Marisa Gil, pel Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: I més explicarem des d'ara fins la 1 al matí de Catalunya Ràdio.
2: De seguida parlarem amb la Rebeca Carranco, periodista de successos del diari El País, col·laboradora d'aquest programa, i parlarem, entre altres coses, del cas de la infermera de Manresa acusada d'assassinar la seva parella, un bomber del grup d'actuacions especials.
3: Després, Agora Esportiva amb Ramon Besa, Ricard Torquemada, Carme Barceló i Joel Díaz per comentar els setzens de final del Mundial que tot just van començar ahir i acabaran aquest dissabte.

0: A les 11, des del Mercat de les Flors a Barcelona, la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026. Els 50 millors concursants de la temporada competiran. Entre ells, només un es programarà campió d'aquesta 19a edició del concurs més llongeu del matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 12, una nova edició de la Renaixença. Avui entrevistaran el periodista i realitzador del programa En Guàrdia de Catalunya Ràdio, Enric Calpena, i l'objecte protagonista serà el puzzle.
2: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
3: Hola!
2: Gerard Jovany, que avui en fa 49 anys. L'ha felicitat, Joel?
3: Moltíssim l'he felicitat. L'he intentat abraçar, però m'ha fet una finta.
2: 49 anys, ja. Com passa la vida, Com vas començar aquí,
3: Fuentes, el jovenet.
2: Fent el Pujol, allà, Fuentes.
4: I el Núñez.
2: El Maragall, i tot. I mira,
3: I
2: ara Salvador Illa, veus?
3: Res, doncs em preguntes que què, no? Doncs,
2: la vida passa, Jovany.
3: La vida passa.
2: I dia passa, any empeny.
3: Però els porto bé, home.
4: Sí,
3: els
4: portes molt bé. Si fos per aquesta barba que portes, els portaries molt bé.
3: Doncs deia que el Mundial de Futbol està donant molt de sí, no gaire a nivell futbolístic, però sí a nivell radiofònic. Per exemple, dissabte la selecció espanyola va jugar contra Uruguai. La selecció de Fede Valverde es va dedicar, òbviament, a repartir destralades. En una d'elles, sobre Pau Cubarsí, Manolo Lama, a la COPE, va perdre la paciència. Escolteu-lo i conteu les vegades que algun col·laborador intenta parlar i en Lama crida «Vergüenza!».
5: «Madre mía, lo que acaba de hacer! ¡Madre mía, lo que acaba de hacer! ¡Roja! ¡Fuera, hombre! ¡Mete tu pueblo, hombre! ¡Qué vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Una vergüenza lo de Uruguay! ¡Una vergüenza lo del árbitro! ¡Qué vergüenza! Lleváis todo el rato hablando de un sinvergüenza que hay en el campo. ¡Qué vergüenza lo que está haciendo Uruguay! ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza lo que está haciendo Uruguay!
6: A ver cómo está Cubarsí,
5: Pues Uruguay... ¡Una vergüenza!
7: Vale.
3: Més de la COPE, ahir es va jugar el partit de 700 de final entre Canadà i Sud-àfrica. Va guanyar Canadà en un partit bastant infumable. Ara Canadà passa a 800 de final, però, segons un col·laborador de l'equip del Manolo Lama, no arribarà gaire lluny i ho argumenta perfectament.
8: Bueno, que la W...
9: Que Canadà tiene dos días más de descanso que Holanda o que Marruecos. Pero que si Dios quiere caerá en octavos de final porque es un truño de equipo.
10: Y punto y remés, ¿no?
3: Ja està, que tanta argumentació i tant sistema de joc. I un altre àudio d'aquest partit. Un cop superada l'eliminatòria, encara sobre el camp, el seleccionador de Canadà va reunir els seus jugadors, això, sobre el terreny de joc, per fer-los la típica arenga. Els de la COPE van córrer a posar un micròfon al mig de la rotllana per veure què deia, però es van trobar amb un imprevist que l'entrenador de Canadà doncs parlava en anglès, clar.
8: Mira, escucha a los canadienses que están haciendo ahora mismo corrillo, oye. El entrenador toma la palabra.
11: Think about the 2 years we've been together. Think about how we talked about sticking to the plan, sticking to who we want to be, playing aggressive, accessing your qualities, you guys showing your character, being heroes.
12: Ha dicho de Lopetegui.
3: Y ha dicho de Lopetegui.
8: Go Browns! Go Browns! Mira.
4: Oye, qué malos eran mis profesores de inglés, ¿eh? Pero no he entendido nada.
8: Paco, yo he entendido Mike Taylor y Rich.
2: I a les xarxes, què han dit avui, Joel?
3: Les xarxes, almenys les meves, el meu algoritme està completament obsessionat amb el Mundial, i d'entrada es pregunten, per exemple, què anava a dir en aquest tall que sentireu un tal Fran Garrido, col·laborador del Chiringuito. Estan comentant en directe el partit d'Espanya amb Uruguai, molt alterats, i quan l'àrbitre xiula al final, aquest bon home va dir una cosa, però frena i no la diu. Aviam si teniu alguna hipòtesi, d'acord?
13: Sí,
3: No em ve el cap res. I de la barbària espanyola a la uruguaiana. Així narrava l'expulsió de Canovio, jugador de l'Uruguai, el llegendari Alberto Kessman, que vindria a ser com el Puyol d'allà, per entendre'ns.
14: Ai, ai, ai, lo tiene que expulsar. Lo va a expulsar. Lo expulsa la cancha. Roja para Canovio. No hay objeción. Que se vaya rápido Canovio porque ya prácticamente estamos a un minuto al final. Canovio, bueno.
15: Siempre terminamos igual, ¿eh? Siempre terminamos igual.
14: Tiene que irse. Tuvo bien expulsado el futbolista, no hay reclamo en esta de Canovio. Sí, señor.
16: Terminó en Houston, Cabo Verde, Arabia Saudita, 0-0.
14: Me cago en la reputa madre que lo parió.
6: I de la barbària a la lliçó de civilització d'una nena uruguaiana de 9 anys entrevistada per una ràdio de Montevideo. Uruguai eliminada, el reporter li pregunta a la nena si està trista i aquí aquesta noia comença el recital.
7: Triste no, molesta un montonazo. Qué ganas como de tirarnos un balde de agua bien frío y que ahí activen el cerebrito un poco. Después, Federico, que nadie lo ve y hasta mi abuelo me preguntó si jugó o no. Muslera... Ay, Dios, fue pésimo cuando todos pedían que no pongan a Muslera y Bielsa puso a Muslera.
12: ¿Cuántos años tienes?
7: Yo 9.
12: ¿Sabes mucho?
7: Sí, bastante.
12: ¿Sí? Y ojalá en la próxima Copa del Mundo le vaya bien.
7: Hasta ahora no se está viendo. Es pésimo Bielsa y ojalá que se vaya.
6: I de l'afició d'Uruguai a la d'Argentina després de la victòria contra Jordània a un estadi de Dallas, Texas. És una història bonica que presentarem, Ricard, en tres actes, d'acord?
2: A veure.
6: Acte primer, els aficionats d'Argentina troben una cartera. Bixetera, perdió la bixetera, es posen a cantar això. Acte segon, els aficionats d'Argentina obren la bixetera i troben el nom del propietari de la bixetera.
13: Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero!
6: Acte tercer, apareix Juan Manuel Montero! Dale campeón, li crida Juan Manuel Montero.
2: Va ser això, la secció espanyola. Hi ha un article avui del Sergi Sol molt, molt interessant que defensa que els mitjans catalans s'haurien de retransmetre els partits de la secció espanyola. Diu, perquè més enllà de les lluites polítiques de la bandera, doncs és una manera també de que es faci tot en català. Seria útil si volem que la llengua catalana sigui útil.
3: I les subvencions pels damnificats pel Mundial, que us hem d'aguantar els que no ens interessa zero.
2: Bueno, escolta,
3: us hem
2: però també s'ha d'aguantar...
16: Que no ens interessi zero, hi ha la vida de catalana en aquesta
2: clar, selecció. No, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no. M'interessa zero
16: la mama,
3: en general.
2: El papa què? El mobile m'ha dit
3: qui ho aguanta. Jo necessito aquí davant
2: del... El mobile t'interessa.
3: Del comunisme i de la socialdemocràcia necessito una subvenció per passar i aguantar-vos aquest mes i mig.
2: M'ha dit demanar una subvenció, senyores i senyors.
16: Per aguantar.
2: Digues.
6: Juraria que els partits de la selecció espanyola ja es retransmeten en català per la 2.
2: A la 2, sí.
6: Vull dir que en principi ja estaria cobert, això, no?
2: Sí, però vull dir que hi ha un seguiment, unes programacions especials, tots l'Uruguai també es fes en català,
6: sí,
2: per exemple.
6: Sí.
3: Subvenció quantiosa, us ho dic en sèrio.
2: Pau, ja ho veus, com hem acabat la temporada de l'Àgora dels Dilluns? Que l'Avis va dir, demana una subvenció.
17: Sí, no. És un cas... Sí. Amb Sergi Sol d'aliat, a més a més, sí. No? No sé, és tot molt desconcertant. Escolta, ha sigut un plaer, cuideu-vos molt i tingueu molt bones vacances, poseu-vos crema solar, i res, escolta, malgrat la grou, molt content d'haver estat amb vosaltres.
2: Sí? Us abraçareu abans d'acabar temporada? Això és
17: bueno, per favor. Jo sempre que estic a casa...
3: Bones vacances.
2: Exacte. No hi haurà una abraçada com la d'Artur Mas amb...
3: No,
16: està aquí. Ni papereres de la història.
3: No, el que hauríem d'acabar...
2: De fet, no seria igual.
16: Això anarem a trobar.
3: Hem d'acabar les temporades és amb una recomanació de llibres o de regal de llibres.
2: Ah, però no m'ho diguis avui, David. No m'ho diguis avui. És veritat.
17: Llibres per l'estiu.
2: Mira, fes-m'ho arribar i divendres ho llegiré. David m'ha dit, Pau Lloc, Montsant Nebrera, Fafra Blanco, que tingueu unes bones vacances. Que vagi molt bé.
17: Igualment a tots.
3: Bon estiu.
2: Ara tornem.
18: Catalunya.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Avui l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Sort, a banda de fortuna, és també un tros de terra petit. I si invertiu en un tros com aquest, podreu llegir tros del revés. Sort. Sort a tothom, que avui és la gran final de l'Enigmàrius. 777 dels 1.191 participants l'han encertada. Ja ho sabeu, avui sense punts, però amb premi. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Ivon Tutusaus Cortés, del Bruc, a l'Anoia. I avui també ens heu dit, sobretot hort, però també banc o mina.
21: La vuelta al cole es más fácil en el Corte Inglés.
18: canjea tu vale escolar de la Generalitat y equípate con todo lo que necesites. Además, al reservar tus libros de texto, te llevas un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
21: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
22: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
25: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Passen 2 minuts d'un quart d'11, ho hem explicat a l'informatiu. Al Bages, el jutge ha enviat a la presó una dona de 41 anys acusada d'haver enverinat i mort la seva parella a Sant Salvador de Guardiola. El cas té un factor afegit, que és que la dona empresonada és infermera de l'Hospital de Manresa. La víctima era un bomber de 46 anys. En parlem a aquesta hora amb la periodista dels successos del diari El País i col·laboradora d'aquest programa, Rebeca Carranco. Rebeca, què tal? Bon dia.
26: Hola, què tal? Bon dia.
2: I gràcies per acompanyar-nos. Quins indicis van fer que els investigadors deixessin de pensar en una mort natural i comencessin a sospitar d'un possible homicidi en aquest cas?
26: Doncs en aquest cas hi ha diversos indicis. El primer és un propi bomber que també avisa els Mossos de que el seu company ha mort en unes circumstàncies molt estranyes, que és un home esportista, sa, no? Que no li quadrava gaire tot el que havia passat. I després hi ha un element lògicament definitiu, que és aquesta autòpsia que se li fa al cos i que allà el que troben és que tenia una quantitat anormal de medicaments al seu cos, no? Benzodiazepines i fins i tot fentanil. Llavors, amb tot això, els Mossos comencen una mica a entendre millor tots aquests episodis previs que aquest bomber havia patit, de somnolència, desorientat, diverses visites a l'hospital, no? I aquí és quan comença aquesta investigació amb la idea de que no és un amor natural, sinó que probablement és un amor criminal.
2: Aquí també la pregunta és: per què no es va diagnosticar mentre la víctima era viva?
26: Clar, ell té com diversos episodis, no? Hi ha un fins i tot que ella està conduint, com intentant arribar a la feina i se n'adona que no és capaç, no? Que està marejat i para, fins i tot, truca al 112, el porten a l'hospital, no? I aquí comencen com a mirar-li tot, no? És a dir, potser té algun problema neurològic, se li fan tacs, se li fan anàlisis de sang, i és veritat que sí que hi ha com algunes primeres traces, no? A l'orina ja li troben benzodiazepines, però en aquell moment com ningú fa com un crit d'alarma, ningú veu com una cosa molt cridanera, molt estranya, no? Sinó, bueno, una persona que li estan buscant què pot tenir, què pot provocar tot això en un entorn on, a més, la seva parella, i ara detinguda, és infermera del mateix hospital on l'havien tractat, no? Llavors, és veritat que ara que això, com una vegada sabem que l'han detingut, sí que ens sembla com que evident i com és possible que en aquell moment no es veiés, és veritat que segurament en aquell moment fins i tot es va veure com una qüestió de més seguretat, no? Si la teva parella és infermera, estàs en un hospital ben assistit, la clau és trobar què t'ha passat, no que t'hagin estat enverinant suposadament durant molt de temps fins finalment provocar-te la mort. Mm.
2: La infermera, és la investigada, quin paper hauria tingut segons la hipòtesi dels Mossos?
26: Doncs aquí els Mossos el que sospiten, i està a presó preventiva comunicada sense fiança, és a dir, que el jutge doncs, també veu que hi ha suficients indicis, el que sospiten és doncs, que la seva parella, que és infermera, tenia accés a aquests medicaments, i ells el que creuen és que probablement els hi va estar donant a casa, no? És veritat que no sabem ben bé de quina manera, ni com, ni per què no se'n va donar tot això, i fins i tot creuen que també la seva estància a l'hospital és possible que ella també intervingués d'alguna manera i que també doncs, fes que això, que finalment doncs, acabés morint. Mm.
2: I se sap el mòbil del crim?
26: Clar, aquí en aquesta investigació els Mossos hi ha una cosa que han sigut 4 mesos sota secret, no? És a dir, que no en sabíem res, no sabíem ni si tot no es va comunicar que aquesta mort era una mort sospitosa, no? No van dir res oficialment, i llavors en 4 mesos ells quan ja veuen tots aquests elements que hem anat dient, no? Aquesta autòpsia que no està clara, que a més la seva parella havia dit que ell volia donar òrgans i llavors que era millor no fer-li l'autòpsia, no? Una actitud que també els sembla estrany. Ells comencen com a resseguir tota aquesta relació durant tot aquest temps. I llavors això de l'autòpsia que també els crida l'atenció, i després hi ha un element que els investigadors tenen en compte com a possible mòbil, que és que ella en aquell moment, doncs, té una nova parella, després de seguida que ell mori, fa com una mena de festa, també, com de donar la benvinguda a aquesta nova parella, això provoca com molta sorpresa, llavors no tenen ben bé clar, doncs, què és el que porta suposadament aquesta persona, si és que realment ho ha fet, a matar la seva parella, però sí que veuen aquesta idea de relacions sentimentals paral·leles, no?, i això com un possible mòbil d'aquest crim, si definitivament...
2: Sí que volia iniciar una nova relació sentimental, diguéssim.
26: Que tenia una relació sentimental, no? Això és el que creuen, que tenia com una relació sentimental paral·lela.
2: I ara el procés és en quin punt està, processalment?
26: Doncs ell mor el 9 de febrer de 2026, a ella la detenen aquest dijous passat i ha ingressat a presó. Ella està ingressada a presó, acusada de l'homicidi de qui era la seva parella, i ara veurem doncs, si ella recorre, quins arguments al·lega, no?, per intentar aconseguir la seva llibertat. Però bueno, la instrucció ara apunta que ella és la principal sospitosa i un jutge ha ordenat el seu ingrés a presó. Mm.
2: També aquest cap de setmana, Rebeca, hem conegut la notícia de la mort d'un nadó a Sabadell per possibles maltractaments. És el segon cas que coneixem aquest any, que és un fet que a mi em deixa... En fi, esparverat, perquè no acabo d'entendre què porta a una persona a maltractar el seu fill d'aquesta manera, un fill, un nadó, de 3 mesos.
26: De 3 mesos.
2: I els pares ja han ingressat a la presó, també.
26: Sí, els pares van ingressar a presó, és com tu dius, un nadó de 3 mesos, i que, bueno, els pares avisen dijous, que venen a dir que li estan donant el biberó i que de cop es troba malament, s'ofega, no?, arriba el sistema d'emergències a casa seva, l'intenten reanimar durant molta estona, el porten a l'hospital, és veritat que encara el porten viu, i mor divendres, i el mateix divendres són detinguts. I aquí el que veuen de seguida els forenses és que té símptomes compatibles amb el nadó sacsejat, que és allò que hem explicat moltes vegades, que si tu un nadó tan petit, de 3 mesos, el sacseges, tot s'està fent, tot és molt tendre i et pots provocar unes lesions neuronals de per vida o el pots matar, no? Llavors, el que creuen és que ha passat això, que és un nadó sacsejat, i a més estan investigant altres fractures a les costelles que semblaven més antigues i que llavors creuen que és compatible amb possibles maltractaments previs, no? Una mica aquesta és la sensació que tenen els investigadors i per això aquestes persones doncs, van ser detingudes i ara estan a presó. És veritat que veurem com evoluciona, que sempre és molt difícil en els casos dels nadons maltractats, és molt difícil després com atribuir directament què ha fet què en cada moment, no? Que això ja ho hem vist amb l'altre cas que tu deies també ara, no? De qui fa què en cada moment, però sí, estan els dos a presó.
2: I aquí també el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar quina atenció sanitària va rebre l'infant, perquè havia anat dues vegades al CAP, d'un CAP de Sabadell, no?
26: Sí, aquest és un infant, la parella ve des de Saragossa fins a Sabadell i portaven 2 mesos a Sabadell i, com tu dius, es visita 2 vegades al CAP de Sabadell. I ara el que està mirant Salut és per què es visita, no? Si és una visita rutinària, si és un refrat, o si hi ha alguna cosa més, per veure si els protocols funcionen degudament, si algú no va saber veure alguna cosa greu que els va passar per alt, no? Per exemple, recordem el cas d'aquest altre nadó de la Vall d'Hebron, que està viu, que està amb una família de la Vegaia, per exemple, s'ha sancionat a 3 hospitals, no? A l'Hospital Sant Pau, a Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, per no saber veure o per no comunicar degudament tota aquesta situació, i ara el que volen fer en aquest cas, doncs també és veure si realment tota l'assistència sanitària que se li va donar a aquest nadó va ser la correcta.
2: I a banda d'això, tenim un altre succés que també avui expliques al País, Rebeca, que és que els Mossos estan buscant 2 joves que van entrar a una casa de colònies de Palamós i que van fer tocaments a 2 menors d'edat.
26: Sí, sí, els pares, a més, estan molt preocupats, lògicament. Això va passar la matinada de dissabte, cap a les 6 del matí. Hi ha 2 persones que són alienes a uns campaments d'estiu que es fan a Palamós i que entren a una de les habitacions on hi ha diverses menors i, segons els Mossos, toquen 2 noies, no? Elles es desperten, criden, avisen els monitors i aquestes 2 persones doncs, aconsegueixen escapar i ara els Mossos els estan buscant i el que expliquen aquestes noies és que els fan tocaments, no?, per sobre de la roba mentre estan dormint i que creuen que són 2 persones joves. I aquí hi ha l'element afegit de les famílies, de dir que els ha faltat informació, que tot una mica que han anat sabent és el que anaven explicant uns pares, uns altres, no? I una informació oficial com parcial, no? I que no sabien ben bé què havia passat i aquesta preocupació màxima, doncs això, que tens un campament d'estiu i que algú entra a l'escola i fa això.
2: I en té cap pista la policia per això, Rebeca?
26: Fins on sabem els estan buscant. Sí que és cert que no pensen que hagin trobat res, no? Que és una de les coses que també ens deien les famílies, però ahir ens ho negàvem quan vam preguntar, que no sembla que hagi sigut un robatori, i per ara no sabem si realment els tenen ja ubicats i els atendran en breu, o si estan cercant i mirant càmeres i a veure si els poden trobar d'aquesta manera.
2: Rebeca Carrancó, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada, que vagi bé.
26: Gràcies.
2: Són les 10:26. Aquests són tres successos que han marcat també el dia d'avui. Farem una pausa i de seguida entrem a l'Àgora Esportiva per parlar d'Espanya.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
5: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
9: I els frescos d'Aldi!
5: Al!
9: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
10: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
11: Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
27: Evitem el soroll.
28: Ens allunyem de les estridències.
27: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
28: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
29: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
27: Un informatiu sense presses.
28: Per donar context als grans titulars.
29: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. A Catalunya Ràdio... Postdates. Veig flors i penso en tu. Faré portar-les a tu pel dolç camí de cada dia. Complin d'aromes davant meu la via. De Poesies, de Joan Maragall. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
2: Després d'una primera fase del Mundial més llarga que mai, ja han començat les eliminatòries. I aquesta nit, Canadà s'ha classificat per vuitens en guanyar 1-0 a Sud-àfrica. Avui, Brasil-Japó a les 7 de la tarda, Alemanya-Paraguai a 2:15 de la nit i a les 3 de la propera matinada, Països Baixos-Barroc. Ens acompanya avui a l'Àgora Esportiva Ramon Besa. Bon dia, Ramon.
30: Hola, bon dia.
2: Ricard Torquemada, bon dia.
31: Bon dia.
2: Carme Barceló, des de distància. Què tal, Carme? No està. I Joel Díaz, bon dia, Joel.
32: Ja sé qui sóc.
2: Veus
32: com sempre,
2: bé?
32: Ricard.
2: Com sempre, seguint Espanya, Joel.
32: Home, per l'amor de Déu.
2: Perquè està ple de catalans.
32: Sí,
2: està
32: sí, sí.
2: Ple de catalans.
32: Ple, ple,
2: i
32: ple.
2: I els jugadors del Barça.
32: Sí,
2: bueno,
32: sí, sí.
2: Sí, això és així, això és així. Escolta, com... és que m'agrada provocar, Ricard.
31: Ja ho veig, ja ho veig. Però ha estat molt subtil.
2: Bueno, les sensacions quines són de moment, Ricard, al Mundial?
31: Les sensacions del Mundial... Mira, jo crec que va començar molt bé... hi ha algun element en comú com, per exemple, l'aparició de les estrelles, que això no passa gaire al Mundial, que arribin tan aviat. O sigui, s'hi han presentat tots, com a la carnisseria, que van agafant el paperet aquell del torn.
2: Sí.
31: No n'ha faltat cap. I això, en un Mundial tan aviat, no és normal. És normal que apareguin quan arribin les eliminatòries. Veurem si allarguen la trajectòria, però en un esport com és el nord-americà, que viu tant de la icona, és curiós que justament allà això hagi passat. I jo crec que s'ha apagat una miqueta el Mundial en aquesta última jornada de la fase de grups, perquè jo crec que ha arribat un moment que no sabíem ja quin grup jugava, quin partit, el gol a baraix per classificar els tercers, o sigui, ha estat una mica embolic. Ara arriba la veritat, que és l'eliminatòria, el matemàtic que diuen els brasilers, o te'n vas a casa o et quedes, i ara arribaran les emocions potents, i perquè com ens agrada en aquesta societat, hi haurà l'èxit i el fracàs, o sigui, comencen a caure entrenadors ja, el de Corea ha caigut, el d'Escòcia ha caigut, me'n deixo algun que també ha caigut.
3: El de l'Uruguai, jo crec que si caurà, no ha caigut, caurà.
31: I ara doncs, com els gladiadors, ara hi haurà gent que ja començarà a morir, i hi haurà gent que començarà, que continuarà avançant, i avui, per exemple, hi ha tres grans eliminatòries que ja donaran resultats.
2: Sí. Joel?
3: Jo crec que aquesta primera fase ha estat una mena de broma. És a dir, jo el Mundial l'entenc com que cada partit és vital i és la gràcia dels Mundials. I fins ara ho era també durant la fase de grups. Amb l'ampliació d'equips aquesta última i l'aparició de seleccions estranyíssimes, ha passat això que diu el Ricard, que no era tan necessari guanyar durant la fase de grups com ho era anteriorment en els Mundials
31: clàssics. És que pensa, Joel, que ara queden el mateix número de seleccions que en un Mundial clàssic.
3: Àngela Maria.
31: Sí. Àngela
3: Maria.
31: Ara començaria sí. El Mundial.
3: Sí, sí, amb sorpreses com Cap Verd, per exemple, que dius, bueno, què fot aquí Cap Verd, per què no hi és Itàlia? Doncs mira, Itàlia, haver-te classificat. Però jo crec que sí, que l'interessant comença ara, i respecte al que ha dit el Ricard, que totes les estrelles han aparegut, jo diria que la Mínia Mal encara no ha aparegut.
31: Bé, sí.
3: La Mínia Mal no està bé, del tot, cosa que hauria d'implicar que no jugués segurament tants minuts com l'està fent jugar De La Fuente, però és que és l'únic jugador amb desequilibri potent que té ara mateix Espanya i no en poden prescindir.
2: Però aquest encara quan el posarem en quarantena?
3: Què vols dir?
2: Vull dir que potser ja no és encara. És a dir, potser...
31: Que ja no hi arriba, vols dir,
2: clar,
31: no?
2: És que això ho hem vist amb molts jugadors, eh?
3: Bé, és dels... De tot, el que complementaria respecte al que deia el Ricard és que Messi ha arribat amb tota la bona forma que pot arribar un tio de la seva edat.
2: Sí, sí.
3: De Cristiano millor no en parlem. Tots els davanters de França han arribat amb una forma espectacular.
31: Harry Kane,
3: el Diomandé, tots han arribat molt bé. I la Minyamal no ha arribat ni de lluny en el millor moment de forma de la temporada, això és així.
6: Ramon, és que està obligat a ser el líder sense estar en les millors condicions, perquè la selecció espanyola està molt físicament en un moment molt precari, les condicions de joc tampoc ajuden, i aleshores, clar, quan tu has de marcar la diferència és una cosa, però quan tu també t'has d'agafar tot l'equip i posar-te-la a l'esquena n'és una altra, i crec que se l'està exigint i fent veure que tot depèn de Lamine. Crec que depèn també molt de la posició de Pedri, depèn molt de que no hi ha cap extrem en condicions, quan aquesta era una selecció de centrecampistes que amb els extrems marcava diferències. Nico no hi és, Jeremy està lesionat, el Víctor Muñoz està fotut, vull dir, tot plegat sembla que està agafat amb pinces i veurem
3: Rodri,
6: què passa.
3: Rodri està tieso, que es diu científicament.
6: Això pel que fa a la part esportiva, per afegir alguna de les coses que han dit el Joel i el Ricard, també diria que és el Mundial fins ara de la geopolítica, perquè fem propaganda o ens interessem per Cap Verd, ens interessem per Curaçao i ens passem les estones on són, què fan, entrevistant, i aleshores com si els pobres haguessin estat convidats a la taula dels rics.
3: Sí.
6: Ara un cop els rics ara ja demanen el caviar, ja els han dit, bueno, va, vinga, aquesta colla, llevat de si fem cas de, per exemple, a mi m'interessa el que està passant a Àfrica, no? Segurament per tots els que hem estat a Sud-àfrica, quan vam estar en el Mundial del 2010, que tenies una sensació d'aviam si aquell Mundial hauria servit d'alguna cosa, doncs crec que, llevat de Tunísia, dels 10 equips...
3: 9 de 10,
6: sí, 9
3: sí.
6: Es van classificar, vull dir que és això, però quants n'arribaran? Bueno, Ghana, que va ser quart finalista a Johannesburg, i ha estat eliminada per Canadà, que també hi ha Sud-àfrica, però vull dir que Ghana tampoc està en una situació que jo cregui...
31: No, el gran candidat és Marroc, no?
3: Sí.
31: Com a selecció africana.
6: I que això ha fet... Tornem a la geopolítica i l'economia. Segons els números de la FIFA que avui comptava, 12.000 milions d'euros ha ingressat la FIFA. Poca conya. Si ho comparem amb el Qatar, és el doble.
3: Mare de...
6: amb proveïdors, amb publicitat, amb això dels quatre temps...
2: Els quatre temps, clar,
6: amb tot el que vulguis, els drets de transmissió. Clar, si tu poses 48 països, doncs i els drets de transmissió i tota la història tothom paga, aleshores això es dispara. Per tant, aquest negoci ara ja diuen de fer-lo més gran, el Mundial proper, que ja hi vagin més seleccions.
3: Sí, home, clar que sí.
6: Sinó més.
2: Però, clar, 64.
3: Mira, al final, si ho van ampliant, al final jugaràs a la selecció catalana. I al final ja no hi haurà més remei.
2: No pateixis, que no s'ampliarà tant, Joel. No passis. Jo,
3: ara, respecte a això que deia el Ramon dels pobres convidats a la taula dels rics, m'ha fet pensar una cosa que ahir comentàvem un amic, i és que un Mundial, i més quan se celebra en un país com els Estats Units, on, diguéssim, que menys els sud-americans, la resta del món, hem de gastar molts diners si volem anar-hi, és que una cosa que et permet un Mundial com aquest és veure quina cara fan els rics de cada país. Perquè, clar, tu, evidentment, vull dir, si veus aficionats de Cap Verd a Dallas, és gent que té quartos. I el mateix es pot dir de qualsevol equip. Aleshores, d'alguna manera
31: camps,
3: pots veure quina cara foten els pijos d'Àustria, els de Turquia, els del Marroc. Això és interessant.
31: Perquè estan plens i les entrades són
3: caríssimes.
31: Fora de...
3: Suma i l'allotjament, suma i el viatge. Són unes vacances de 3.000 euros, en molts casos.
2: Barcelona, per aquí, ara sí.
7: Sí, sóc per aquí, perdoneu-me, sóc per aquí, us estava escoltant, i és que aquest Mundial és per rics. És que és per rics. Vull dir, és per rics, és per patrocinadors, és per sortejos...
2: És per rics a l'estadi, el que passa és que...
7: I ja està, vull dir, no hi ha més.
2: El pots seguir com sempre, sí, mirant-lo per la televisió.
7: Pots seguir com sempre, però al final és per rics, ni més ni menys. Vull dir, no... I si volen ampliar això, que jo escoltava l'altre dia, que podíem arribar a 68 equips...
31: 64,
7: al final, o 64, al final dius, mare de Déu, això és una barbaritat, que al final és fer caixa per la FIFA, que ja sabem què és la FIFA, com és la FIFA i com funciona la FIFA, i al final ho parlàvem l'altre dia, insisteixo, cada cop més lluny de la gent, de tota la gent, i que això està provocant doncs, que la gent s'arreli més a clubs i equips més propers i coses més properes, perquè tot això s'està convertint... O sigui, tu veus, per exemple, no, el públic, no, familiars, no només dels espanyols, sinó de qualsevol equip, els familiars també els veus, a part de la indumentària de l'equip, de l'equipació del seu país, de la seva selecció, veus també doncs, els bolsos, les coses, els no sé què... Vull dir, tota la gent que està al seu voltant, també els veus benestants, no? Vull dir, al final està tan lluny de la gent del carrer que dius, ostres, al final això és un espectacle, s'ha convertit en un espectacle que veurem a la final, que hi haurà, a la mitja part també hi haurà una actuació, vull dir que al final tot això, dius, a mi, jo sóc una senyora gran ja, perdoneu-me, romàntica, i penso, no, gran sóc, i romàntica també, rei. I dius, ostres, del que a mi m'agradava, del que a mi em feia sentir, doncs sí, m'agrada molt veure l'espectacle futbolístic com a periodista i com a analista, però a banda d'això, les emocions i la pell de gallina, doncs, ho sento, però la trobo molt més a prop de casa meva, no? I ja, independentment de temes polítics, etcètera, vull dir, ja és una sensació de dir, estic pagant una entrada per veure un espectacle.
2: Mira, pel Brasil-Japó d'avui queden entrades a partir de 811 dòlars. La més cara, més de 7.000. 7.000 la més cara.
31: Imagina.
7: Mira.
31: Brasil-Japó,
7: Què és això per un brasiler mig? Un brasiler mig. Mireu, també hi ha diferències molt bèsties, a nivell de comptes corrents en aquell país. Però això, sabeu el que són 7.000 euros per un brasiler mig?
2: Sí, sabem.
6: No, és veure-ho per televisió, i les televisions paguen, és la clau. És dir, clar, tu no hi pots anar, aleshores la gent segueix a les... Llevat que siguis, que això passa, no sé si passa amb tots els holandesos, escocesos, que són gent que... seleccions que porten gent i que se'n poden haver anat a Estats Units, els holandesos tots sabem que anaven amb caravanes per tota Europa, no sé en quines condicions hi han anat, i et pots trobar fanzón de gent que no va al camp però que participen de la seva selecció. No sé si n'hi han molts, jo ara parlaria per parlar, no he parlat amb els companys que estan allà desplaçats, però tens els escocesos, em sembla que a Boston han creat un... com la ciutat se l'han fet gairebé seva, no? Aleshores, no sé si van tots al futbol o s'ho miren també per televisió, tot i estar a Boston i estar a la fanzón, no ho sé.
2: Per anar tancant temes, Messi, que abans l'hem obert, el meló, Messi, porta ja 6 gols, Messi, Ricard.
31: Sí, la veritat és que...
2: O sigui, et sorprèn a tu el rendiment, té 39 anys,
31: I tant. No només m'ha sorprès, sinó que m'ha emocionat, m'ha remogut, o sigui, no m'ho podia imaginar. És veritat que el fet d'anar a Miami, per mi, en el meu cas, ha estat com perdre el vista, no, jo no l'he seguit, i la sensació que l'havia vist en algun partit com el Mundial de Clubs d'ara fa un any era que estava en una altra dimensió competitiva i com a mínim jugava en un equip que no podia comparar-se amb els millors equips europeus o sud-americans, però a mi m'ha emocionat tant, jo deia l'altre dia, com el Gamper, és a dir, és com la primera petjada i l'última petjada, han estat tan commovedores perquè el que està aconseguint, a mi m'està, jo diria que és el millor Mundial de Messi, o sigui, jo ja m'arribo a animar amb això, perquè com a actuació individual, a banda dels 39 anys, crec que té un gran component Scaloni de responsabilitat, li ha fet un vestit a mida, li ha dit, tu no et preocupis que et faré el vestit perquè encaixis perfectament, sí. Ell ho ha entès, els companys entenen perfectament el rol i ha convertit un equip que ben bé tampoc saps com juguen, però ells saben quin rol tenen. Ha greixat la màquina de fa 4 anys quan pensaves que era l'última versió de Messi amb l'Argentina i li ha donat una continuïtat que per mi és l'equip que més m'ha agradat. És veritat que és un futbol que no és atractiu perquè li ha de baixar molt el ritme, juguen gairebé caminant, però arrosseguen el rival, l'hipnotitzen. Veurem ara quan arribin els exàmens.
2: Sí, l'atonten, sí, total. Sí,
31: exacte. Ara falta veure quan t'arribi una bèstia, si la pots domar, no? Però mentrestant...
2: Però això, per exemple, a vosaltres us obre la porta allò, un últim any de Messi al Barça, això, o no? No,
3: no crec que, Ricard, això està... Ja podem parlar de que és impossible,
2: ho dic,
3: no?
2: Ho dic veient el que estem veient, diguéssim, no?
7: De
2: que
7: però, podria... Ricard, aviam, estem parlant de Messi, estem parlant del president Laporta. Vull dir, mentre Laporta sigui president del Barça, Messi només vindrà de nit a la porta tancada.
2: Reconciliacions més rares hem vist, també?
7: No. Això és inviable. Coneguent una miqueta Leo... A mi, és, mira, parlàvem abans de la pell de gallina, és de la poca pell de gallina que tinc jo aquest Mundial, que és veure Leo Messi, i què voleu que us digui? Jo el llegeixo també en clau Barça, em sap molt greu el que va succeir en el seu dia i veient l'evolució del jugador, que tothom deia, bueno, però que la MLS el que farà, quatre coses i res, entrenaments, els partits són res, tal i que qual, bé, molt bé, tot el que tu vulguis, però al final en versió selecció argentina, com dèieu, se li ha fet un traig a mida, i això també es podia haver gestionat a nivell de vestidor dins del Barça, que aviam, no el demandaríem 90 minuts cada partit, ni molt menys, i una mica jo crec que s'hagués pogut arribar a un consens esportiu interessant, però la part personal és inviable. O sigui, mentre el president Laporta, que el dia 1 ja serà president de facto, malgrat que ha estat president de facto tot el temps, però en qualsevol cas jo veig absolutament inviable, i de fet el Barça no ha mogut fitxa públicament, només el va felicitar pel seu aniversari, i sempre un perfil baixíssim en tot el que té a veure amb Leo Messi, no? Quan està tot el planeta està babejant.
3: Carme, jo crec que per la part personal és inviable i per la part esportiva també. És a dir, Leo Messi està podent allargar totalment la carrera jugant a una lliga amb un ritme infinitament més baix que la lliga espanyola. Deu ser un ritme equivalent a la primera ref d'aquí. El Messi tampoc jo li veuria cap mena de sentit que el Messi jugués 5 minutets aquí, 5 minutets allà amb el Barça. Això seria completament absurd.
7: Home, depèn dels minutets, eh?
3: No, sincerament, bueno, és la meva opinió. Jo crec que no té cap sentit. El que sí... que se l'espera aquí Messi és perquè se li faci l'homenatge que encara se li ha de fer amb un gran Barça-Argentina, al Camp Nou quan estigui acabat, i una estàtua de 63
7: home,
3: metres.
7: Si és quan el Camp Nou estigui acabat, a lo millor ve amb algun net, ja.
3: No, Messi, ja jugarà. I sobre Messi també voldria comentar una cosa, que és un tuit que he llegit avui d'un home que ho definia molt bé, que deia que Messi havia arribat a una mena de nirvana futbolístic, que és una cosa com que no s'havia vist mai, que és un tio que ja ha superat la fase de l'esport, que el futbol és un esport, diguéssim, i ha entrat en una fase tal de domini d'aquesta disciplina que ja només és plaer per ell. Sí. O sigui, ell ja no està aquí lluitant res.
31: És que a més té l'avantatge que sap què passarà l'instant posterior. Clar, és a dir, és una comprensió del joc tan bèstia que sap què farà el rival, cap on anirà la pilota, què farà el teu company, què has de fer tu.
3: Jo, Ricard, crec que no havia passat mai a l'història de cap esport que un jugador deixant de ser atleta...
31: Jordan...
3: Però Jordan mai va deixar de ser atleta.
32: És a dir, Messi ha deixat de ser un atleta per dominar el joc només des del talent i el coneixement. És improbable, no ho sé, eh?
6: És la gran diferència entre els killers com Cristiano Ronaldo o el propi Mbappé, que ells es relacionen amb la porteria, no amb la pilota. O sigui, tu per entendre per què Mbappé, quan juga en França, que tu veus tot aquell estol de davanters, Dembélé té el joc, també. Ho farà millor o pitjor, s'equivocarà amb la presa de decisions. Mbappé només té la pilota, tu ara t'hi fiques, i la porteria. Sí, no, és el que té al cap. Segurament Harry Kane seria una versió que intentaria aproximar-se a la visió de conjunt que té Leo Messi. I després hi ha la gestió fora del vestidor, que per mi va ser l'altre dia significativa, quan ell diu, bueno, seré suplent, que juguin els companys, jo també, Argentina pot jugar sense mi. Però, en la línia el que diuen el Ricard i el Joel, no s'oblida que ell està llegint el joc. I en aquell moment diu, bueno, ara puc sortir, i quan surt és per fer el gol i marcar les diferències, no?
31: Es va fer a l'etapa del Barça algun experiment, però jo ara proposaria veure un partit només seguint Messi. És que és increïble. O sigui, tu només l'has de seguir ell, ara camina, ara treu l'escàner, ara mira un costat, mira l'altre, mira on hi ha més espais, on no d'espais, ara em toca a córrer, ara descanso, ara defenseu vosaltres, si la recupereu, sóc aquí, aixeca la mà, es posa a un costat, orienta els refusos, o sigui, és espectacular. O sigui, és que gairebé fa més il·lusió veure que la pilota, perquè a vegades els centrals estan repetint passada i no passa res, però ell...
7: reprenent una mica la pregunta del Ricard en clau Barça, no? Clar, jo veig tot això, Ricard, i dic, a veure, això en clau Barça s'hagués pogut treballar d'alguna manera, perquè recordem que va ser Xavi el que va demandar a l'entrenador, el que va demandar la tornada de Leo Messi, van estar parlant molt de temps i tal. Tu dius, ostres, no es podia haver fet alguna cosa... Estem parlant d'un jugador extraordinari, en el més ampli sentit de la paraula, i dius, aleshores, jo no dic fer-li un Barça per ell, ni molt menys, no estic parlant d'això, sinó d'aprofitar aquest atontament que una forma de jugar que té la selecció argentina, no?, que provoquen el rival, doncs a dir, bueno, doncs, amb una versió més petita, no?, de jugador Messi amb un estil Barça, què podem inventar al voltant d'aquesta figura, i anem veient any, no?, una miqueta com aniria. És que, clar, jo veient el que està succeint ara, doncs penses que ens hem perdut, no? Que ens hem perdut algun experiment...
32: Jo prefereixo pensar tot el que hem vist de Messi, que han estat molts anys...
8: Potser n'estaríem veient el Barça que estem veient.
6: Però també hi ha, per mi, una altra qüestió. Quan el Messi tenia el Barça al cap i la Champions al cap, on no encaixava és Argentina. Ara és el que s'ha invertit. És a dir, ell ha trobat l'hàbitat d'Argentina i, en canvi, diuen, podria jugar aquí igual. No, és ell el que fa la lectura del temps.
31: Sí.
6: I el seu temps no va igual que el tenim, mesurem nosaltres, que és la competitivitat, l'èxit cada dia. Aleshores, ell troba amb un temps determinat de temps, com és un Mundial, amb un espai de temps, ell es mentalitza per aquells mesos. Després tornarà a desconnectar, no sé si s'anirà a Miami, si tornarà a pensar amb les cases, és a dir, amb les cases de Castelldefels o tot el que vulgueu. Però ell, en aquest
8: Cornellà,
6: i on visqui, no? Però vull dir que, en el fons, la seva mentalitat és Argentina, ara. I tot aquell desencontre amb el Pecho Frío, aquell record amb el Maradona, fins i tot ell, sense donar-se compte... El dia de Maradona, què és? Avui què se celebra de Maradona? I inconscientment o conscientment, el tio es va notar. És a dir, parleu de Maradona, però jo ja hi soc. Abans que haguéssim dit... Ostres, que el desafiament entre Maradona i Messi, fins i tot ha estat capaç, d'alguna manera... De sobreposar-se a la llegenda de Maradona, no? De que sempre se li preguntava per Maradona. Ara ja no necessàriament has de preguntar per Maradona. Per tant, el mateix passa amb el Barça, el mateix passa amb moltes coses. És Messi, en aquest univers que descrivien també els companys, de dir, jo ja estic per sobre del bé i del mal, estic en el Nirvana, i a partir d'ara a mi no em feu comparacions, no em feu el que vulgueu, estic bé, i ja ho arreglarem, lo del Barça. Com? Bueno, aquest és el gran repte, i crec que hi té més a fer el Barça que no pas el Messi. Com convences a Messi del que vol fer? Perquè jo crec que ell, a més, té una certa por el dia que no et porti la pilota. És a dir, són jugadors que amb pilota poden durar 40 anys o no sé quants, però el dia que li treus la pilota a Messi em costa molt veure què farà.
7: I després hi ha una altra cosa, Ramon, en clau present, perdona que introdueixi aquest element, que és el moment emocional en el que està ell com a persona amb el tema de la malaltia del seu pare i de tot el que s'està visquent a nivell familiar, que potser dius, ostres, això el pot afectar, que no el pot, vull dir, és lògic que l'afecti, no? I que dius, ostres, s'està sobreposant, com a mínim, al terreny de joc, s'està sobreposant, i que una circumstància tan greu, que a més ja va començar el Mundial, amb rumors, amb tal, amb un merder, amb una periodista, etc, que dius, ostres, això pot pot remoure, no?, una mica els ciments emocionals del jugador. Ostres, jo el veig tan sobri, no?, portant totes les situacions de forma tan sòbria que dius, és que és extraordinari fins i tot amb això, no?
2: Deixeu preguntar-li al Ricard per Gordon. Ricard, com ho veus?
31: Perquè...
7: Quin maló.
2: 70 milions d'euros ha costat.
31: Sí, jo crec que hem d'esperar a veure'l en el context Flick. Perquè, clar, en aquest Mundial que les estrelles han anat traient el paper del torn, ell no està en aquest esglaó, però ja sabíem que no ho estava. Vaja, jo crec que no hem de pretendre imaginar en aquest esglaó. És un jugador que li donarà moltes coses a Flick que Flick necessita. Probablement, ja sé que corre el risc de convertir-se en un meme, però és el davanter que més pressió li donarà a l'equip, més intensitat a la primera línia, i aleshores hi ha el clàssic de bé, sí, però un davanter que pressiona, el davanter ha de fer gols, no? És com l'antiheroi, però jo crec que li donarà moltes coses, li donarà vertigen, li donarà intensitat. No té el talent de Rashford, però té molta més continuïtat en el rendiment. El que passa és que és un rendiment que és complementari. O sigui, Gordon no ha vingut aquí per ser actor principal. Gordon ha vingut aquí i es dedica a jugar a futbol i serà bo com a actor secundari, si l'acceptem com a actor secundari i li sabem trobar el valor com a actor secundari.
32: La pregunta és si un actor secundari val 70 o 80 milions, tal com està l'economia del Barça.
31: Això li has de preguntar al club, a Flick ja li va bé, val, no, 70 o 80.
32: És evident que és una demanda de Flick, no? això està clar. El que volia dir és que amb la situació física que tenim Rafinha, que s'ha lesionat 4 vegades de la mateixa lesió durant una temporada, no permet ser gaire optimista respecte al rendiment d'aquest jugador la temporada que ve, i justament aquest noi fa, si fa o no fa el que ens estava fent Rafinha fins ara, menys segurament 40. Amb menys gols. Sí.
12: I després, efectes comptables, hem de tenir en compte una cosa. És a dir, a nosaltres ens impressiona els calés, si tu pagaries 70 per Gordon, si tu pagaries més de 100 per Julián Álvarez, tot això, però a l'hora de renegociar els contractes, tu quan fas un contracte nou, pots posar-lo a 5-6 anys i a partir d'allà regules la quantitat que vas pagant. Si tu has de renovar Rashford, ara, per exemple, tu pagues els 30 milions, és veritat, al Manchester United, però la seva fitxa té un muntant que tu no pots diferir en les mateixes condicions que tenies abans, i tot el que és la rentabilitat. És a dir, la enginyeria econòmica que hi ha avui dia és molt complexa, perquè no és com abans, que tu deies quant val un jugador i no hi ha cap variable. Aquests famosos variables...
2: És a què renuncies per tenir aquest jugador.
12: Exactament. Sí, clar. Que és el mateix, la gran discussió, que després podem estar-hi d'acord o no, que és la que provoca quan i de retruc fa, tornem al tema nuclear, adéu a Messi, que és quan no només Laporta, perquè aquí m'agradaria recordar que en aquell moment fins i tot el CEO Ferran Reverter i els accionistes o la gent que havia estat amb l'aval que havia deixat amb el Laporta perquè fos president, perquè fos proclamat president, pel que jo sé, 3-4 persones d'aquell moment van dir que aquell crèdit que s'assignava amb la Lliga, el CBC no tenia sentit i que, per tant, s'havia de buscar altres fonts. Després resulta que Ferran Reverter va anar a picar una porta i el Laporta en va anar a picar d'altres, que aquí s'hi ha intervingut més el Madrid. Exacte. Això no ho sé. Ara, també m'agradaria fer una reflexió. Mirem com està la Lliga de Futbol Professional després del temps que portem dels crèdits CBC.
32: Mirem el Sevilla, per
12: exemple. Mirem el Sevilla, mirem el València, mirem l'Atleti de Madrid, anem-ho mirant tot. Sí. La Lliga s'ha potenciat, per tant, a la Lliga no pot deixar caure ni el Barça ni el Madrid, perquè recordem que el Madrid, en una situació precària, quants fitxatges porta fets sense preguntar preu, de dir, quant val? Pam, 60 per Cucurella,
32: sí,
12: 60,
32: alguna,
12: posa no que sigui.
32: Algun economista futbolístic m'hauria d'explicar el tema del Madrid, perquè a mi em costa molt d'entendre.
7: A Madrid et diuen que, clar, és que m'ha estalviat, que fa temps que no fitxava ningú. Clar, és que per ells Mbappé va venir gratis.
12: Però això què és?
7: Mbappé ha vingut gratis.
32: No, el problema és que per Mbappé, ells diuen que Mbappé ha vingut gratis. Clar, és que és boníssim, això.
12: Igual que el Bernardo Silva, que el fitxes, però canvi d'una fitxa que el Barça no vol pagar.
32: Però aquesta prima de fitxatge no és el fitxatge en si mateix. Aleshores, jo entenc que a nivell d'enginyeria fiscal això funciona diferent. Però és una trampa dir que Mbappé ha anat gratis al Madrid. Ni de
7: doncs mira, viuen de la trampa des de que va arribar, eh? Vull dir, perquè ara la lectura que es fa de les inversions és aquesta, no? Vull dir, nosaltres no hem fitxat tant, no ens hem estalviat el sol de no sé qui, o bueno, les lectures aquestes...
31: Bernardo Silva també va gratis.
7: També sí, a tots va gratis. Sí, clar, sí. És que aquí tothom ve gratis, perquè és el Madrid. Llavors, clar, com entres el Madrid, pues todos vienen gratis, és que clar, vull dir això, i al final tu dius, bueno, aquesta broma, quan s'acabarà aquesta broma?
12: No, i saps? Que també, en el cas del Julián Álvarez mateix, ens hem passat l'Atlètic de Madrid d'en fotre-se'n, que va fotre's els memes i tota la història, ara posar-se seriós i a denunciar, dir, bueno, així és amb què quedem, vostès què fan, no? De dir, si quan tu tens un jugador... Una altra cosa és que no el vulguin traspassar al Barça i trobin una alternativa, que no sé si la trobaran, perquè he vist que el PSG sembla que ja té el Diamandé que se'n va al PSG i no crec que...
32: Quants davanters té el PSG?
31: Bé, els va canviar, en marxarà Barcola, arribarà Diamandé. Per cert, estic a, no a un, però a tres telenotícies de cansar-me de Julián Álvarez, ja.
32: Home, doncs, pobre nano, ara... Espero que Deco no pensi el mateix que tu, perquè si no li fem una putada en aquest pobre nano, perquè ara que nosaltres demanàvem que es mullés.
31: Bé, però escolta...
32: Tothom demanava, no, aquest noi s'ha de mullar, aquest noi s'ha mullat, ara, eh? Ara està amb el cul a l'aire.
31: No pateixis per ell, que algun lloc trobarà. Sí, no et preocupis.
8: Ja en mercat laboral li dones espai. L'estiu. Aquests debats, quan acabi el Mundial, Ricard, que no sabrem què dir, doncs ja els tindrem.
31: Perfecte, no el cremo.
7: Però bueno, aquest...
8: Guarda't les notícies.
12: Sí, queda tot el... cada setmana...
31: Sí, em queden tres de les notícies, tres encara.
7: Sí, no, no, serà molt llarg, si és que realment s'acaba produint aquest fitxatge, jo crec que ens posarem a 20 d'agost, Ho dic ara i ho signo, pràcticament.
12: Resulta que és el punt capdalt, perquè el primer va ser Lewandowski, us en recordeu? O sigui, la palanca, l'efecte palanca va ser Lewandowski, i que també va provocar moltes controvèrsies. Després Lewandowski va demostrar que ha estat un davanter extraordinari, ha fet gols...
31: Se'n va a Chicago, no, ara?
12: Sembla que se'n va a Chicago.
32: Chicago Fire.
12: Per tant, ara el punt capdalt és quin és el nou. No sé quin serà. Bueno, sembla que teòricament havien tirat la canya o més enllà d'això a Julián Álvarez.
32: Ramon, el fitxatge és Lamine. Ja veuràs.
8: Ramon, Ricard Torquemada, ja Carme Barceló, Joel Díaz. Gràcies.
31: A
8: que
31: tu,
8: vagi molt bé.
31: Adéu.
7: Adéu, adéu.
13: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
14: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Batavan?
29: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡con! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
16: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
29: Ja m'entens.
17: Un programa d'un altre gènere.
18: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
20: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
29: Amb David Ávila.
20: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
29: Som 3Cat.
20: Som 3Cat.
21: Bon dia, Ostrell.
22: Hola.
23: Ha marxat, Ostrell?
22: Hola.
24: Ha marxat l'Ostrell. Ja ens han tornat a deixar sols altra vegada, com aquell dia.
22: Vols dir que hi ha algú al capdavant de tot això?
23: No.
22: Això va cap al Pedregar.
23: L'Ostrell és una intel·ligència artificial
22: que
23: va dir coses, però ell no hi és.
24: Ara sí que et sentim.
8: Ara sí que et sentim.
23: Ha guaitat, ara sí.
22: Ha guaitat, ara sí.
8: No sé què ha passat. Canvien el micròfon.
22: Què ha passat?
8: He arribat perquè acabo d'arribar al mercat de les flors, que ara farem la final de l'Enigmàrius.
23: Molt bé.
24: Hòstia, boníssim. El que guanya, què guanya?
8: Ui, hi ha molts premis. Tenim molts premis avui. Molts premis.
24: Però el gros, quin és el gros?
8: El gros, ara t'ho diré. Ara t'ho diré.
23: Un cotxe. Un tractor?
8: No, un cotxe aquest any no vam arribar. L'any que ve segur que aconseguim un cotxe.
22: Home, sí. Cotxe. Home, és la casa gran, eh? Vull dir que si no...
24: Sí. Un Tesla.
8: Sí, un d'aquests xinesos, sí.
24: Un xino? Ho podríeu regalar com aquells regalos de... Un cotxe que sigui un renting, que llavors la gent l'hagi d'anar pagant cada mes.
8: És maco aquest regal.
24: És un bon regal, sí.
32: Això es fa, això? Aquells... Ho fas tu,
24: Bueno, sí. És com aquells Smartbox que et regalen allò de dos nits d'hotel. Llavors truques i dius, sí, bueno, ha d'agafar a part, si vol agafar això...
8: La taxa turística és a part, i llavors si vol quedar-s'hi a dormir, ha de pagar la nit.
24: És un mínim 7 nits, eh? Mínim 7 nits i ha de pagar la mitja pensió, l'ha de pagar vostè. Bueno,
32: és... Total.
23: Ja és quan canvies de mil euros. Llavors és quan canvies de mil euros.
8: Per cert, què fa el teu pare, Fel? Que fa dies que no sé res.
23: Hòstia, és veritat.
22: Sí, he passat l'estiu allà baix, saps? 26
24: anys. Ah,
8: sota terra, sí, clar.
24: Hòstia, és mort o no?
0: Ho vaig trucar l'altre dia. Ho vaig dir ben nerviós o no? Em diu, no estic molt bé aquí.
8: I... clar, t'ho diràs.
0: Collons. Arona. Ell viu a Arona. Saps el SEAT Arona?
24: Sí.
8: Sí.
0: Doncs hi ha un poble de Tenerife que es diu Arona.
8: Es va equivocar de SEAT, perquè hagués pogut treure l'Eivissa, saps?
24: Sí.
0: O el León.
8: No, el León no sé.
24: L'Ateca també és maco, que a Ateca hi havia un camp de concentració a la Guerra Civil, que és com si els alemanys haguessin cardat Volkswagen Mauthausen. Això no ha passat mai allà, però aquí...
0: bueno, però aquí sí, home, aquí els agrada aquestes coses.
24: SEAT Ateca, trobo que està bé.
0: Això em fa gràcia. Doncs mira, el meu pare viu a SEAT. Perdona, a Arona.
24: A SEAT.
8: Mentre no visqui a Cupra, tot anirà bé. I avui a la Renaixença, què?
31: Visca Sant Pere.
24: Avui a la Renaixença entrevistem l'Enric Calpena, home.
8: Home, guàrdia.
24: Hòstia, quin tio, Quin tio, Enric Calpena. És molt alt, És molt alt i molt intel·ligent, aquest tio. Molt
8: sí que ho és. Sí, molt bona gent, molt bona
24: gent. Fa quedar en ridícul. Quan parles amb ell, penses...
0: els quatre que som aquí...
8: I un savi del món de la televisió, que va estar molts anys fent molt bona televisió, TV3, i se li ha de consultar més coses que l'Enric Calpena.
24: Sí,
8: senyor. Sap molt.
0: Quatre que som aquí, sumem les intel·ligències i no li arribem a la sola sabates.
24: Què va, què va. Avui dediquem el capítol al puzzle. No sé si sou aficionats a fer puzzles.
8: Sí, i tant, home.
24: Hi ha gent que els agafa unes dèries i comencen... bueno, es guarden un quarto de casa només per fer puzzles i... bueno, bueno.
8: Sí, sí, sí. Bon. Avui és Sant Pere, efectivament, Xuriguera.
31: Sant Pere.
8: Sant Pere era espanyol,
24: Sant Pere era espanyol
8: i de tant espanyol que eres, l'Espanyà tot sol.

0: Ministres que s'ha avançat un dia per evitar que caduquin les mesures anticrisi presentarà avui el nou quadre macroeconòmic com a pas previ per elaborar els pròxims pressupostos generals de l'Estat. Connectem amb Madrid. Dani Saideja, bon dia.
1: Bon dia. L'economia espanyola seguirà creixent per sobre que la resta de països europeus, segons les xifres que donarà a conèixer avui el ministre d'Economia i vicepresident Carlos Cuerpo. Segons avança la Moncloa, el quadre macroeconòmic que ha aprovat el Consell de Ministres inclou una previsió de creixement del 2,6% per este 2026, 4 dècimes més del que havia calculat el mateix executiu l'any passat, abans de l'esclat de la guerra de l'Iran, que hauria tingut un impacte limitat segons aquestes dades. La tendència dels preus de l'energia a estabilitzar-se marca també la decisió del govern espanyol de mantenir algunes de les mesures de l'escut anticrisi aprovat fa uns mesos, com ara les rebaixes als carburants i que també s'anunciaran avui. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
2: La líder de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, qualifica de ciència-ficció que Pedro Sánchez pretengui aprovar els pressupostos de l'any que ve. Ho ha dit en una entrevista als Matins de TV3.
3: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
2: Nogueras també ha negat cap acostament del seu partit amb el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Noves declaracions aquest matí a l'Audiència Nacional en el cas Leire. La suposada trama per entorpir processos judicials contra el PSOE està citada com a testimoni Carmen Pano. Aquesta empresària, que també va declarar en el cas Mascaretes, ha explicat que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE per indicacions de l'empresari Víctor de Aldama. Posteriorment, va denunciar que una persona pròxima a l'entorn socialista l'havia intentat subornar perquè canviés de versió. També està citat el seu xofer, que va assegurar que havia vist els diners.
2: Els bombers han extingit aquesta matinada un incendi que ha cremat unes 25 hectàrees a la timoneda del Fes, al Segrià, un espai protegit on nidifiquen espècies d'ocells estaparis en perill d'extinció. L'Ajuntament dona per fet que la causa és humana i reclama al govern que actuï per evitar actes de vandalisme a la zona. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
4: Bon dia. Els agents rurals investiguen les causes del foc, que va començar poc abans de les 10 de la nit, però segons l'alcaldessa del Fes, Deli Almenara, tot apunta que no van ser naturals. Recorda que al costat de la timoneda encara hi ha les velles instal·lacions d'un aeròdrom on cada cap de setmana s'acumulen persones que hi fan botellot i sovint hi ha episodis de vandalisme. L'alcaldessa assegura que un incendi com el d'aquesta nit demostra que s'hi ha d'actuar.
5: Que se't crema una cosa que és patrimoni, pues, és important. Jo crec que hauria de ser important, no només per al Fes, sinó pels municipis del costat i que es visualitzés una mica més, perquè està molt abandonat, la veritat. I recursos, pues, no en tenim.
4: Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
0: I ens quedem a Ponent perquè ha mort un pilot de motos en un accident al circuit d'Alcarràs. Al Segrià, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. Per a Joan Álvarez.
6: Hola, bon dia. Els fets van passar ahir al migdia, segons ha confirmat la Reial Federació Motociclista Espanyola en una nota de condol. L'accident va ser durant una cursa de superbikes de la Copa Amateur de Velocitat, tot just al començament de la competició. Hi va haver un xoc entre un grup de pilots en un revolt d'aquestes instal·lacions privades. Un dels participants, Samuel Levy, de 44 anys, es va fer ferides d'extrema gravetat i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i remetran un atestat informatiu al jutjat. Per Joan Álvarez, Catalunya Ràdio, Lleida.
0: Renfe afirma que amb motiu de la vaga d'avui estan circulant un 6% menys de trens dels que són habituals a Rodalies a Barcelona. L'aturada de 24 hores la convoca el sindicat ferroviari a escala estatal, és minoritari. Els serveis mínims fora de l'hora punta estableixen que ha de passar un de cada tres trens. Anem a l'estació de Sants. Joan García, bon dia.
7: Bon dia. Poca afectació al servei d'aquesta vaga. Fins a 9:15 a les Rodalies de Barcelona han circulat el 94% dels trens que oferien un dia habitual. I ara mateix per Sants en passen més del 33% prevista per aquesta hora als serveis mínims. Línies com les del Maresme o la del Garraf tenen 4 i 5 circulacions cada hora. Això sí, amb algun retard puntual. A l'alta velocitat i la llarga distància han sortit tots els trens programats. Ara hi comença a haver retards a les arribades. Joan García, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
0: esports, Marcos García.
8: La selecció del Canadà es classifica per primera vegada per als vuitens de final del Mundial masculí de futbol. Els canadencs han superat per 1-0 Sud-àfrica i jugaran els vuitens contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la propera matinada.

0: Avui a les 7 es reprenen els setzens de final d'aquest Mundial amb el Brasil-Japó. A 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai, encara en futbol, l'Alavés i el Girona jugaran un amistós de pretemporada el dissabte 25 de juliol al Royal Albert Training Center de Girona. En hoquei patins, Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. Ojeda té 24 anys i arriba al Barça procedent del Pons Lleida. I en motor, Marc Márquez queda a 40 punts del nou líder del Mundial de MotoGP, que és Jorge Martín, després del Gran Premi dels Països Baixos. Martín va ser tercer a la cursa d'ahir i el gran dels Márquez, setè.
1: Fins aquí les notícies.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. El matí de Catalunya Ràdio comença la final de la Lliga Enigmàrius de

0: Una temporada més, la gran final de la Lliga Enigmàrius amb Màrius Serra. Un aplaudiment.
1: Bon dia. De tres lletres.
0: Com estàs, Màrius?
1: Bé. Aquí.
0: Una mica moreno ja, eh? Ja veig que ja comences
1: bé,
0: a brossejar.
1: És que hi ha sol. Mira que intento esquivar-lo, eh? Però no hi ha manera, no s'eclipsa.
0: A veure, veig cares molt conegudes avui a la final de l'Enigmàrius.
1: He anat preguntant i no hi ha cap debutant en final. O sigui, tots han arribat ja a algun... És el Mundial. Això és el Mundial de l'Enigmàrius.
0: És el Mundial. I en català.
1: Sí.
0: Avui fa menys calor que l'any passat. No sé si alguns de l'any passat veu... Més o menys. Però fa menys calor, eh?
1: Estem molt millor.
0: L'any passat feia una solana...
1: Sí, home, aquí al Mercat de les Flors estem ben a cobert.
0: Tot aquest matí tenim el Sergi, que és el nostre...
2: Professor, estudiant...
1: Té sentit, ja, aquest matí.
0: Practicant, no, Sergi?
2: Sí, i diré una cosa. La final aquesta és l'únic lloc on ser repetidor és bo.
1: Sí.
2: Saps? Sí. Però tinc una queixa, que és que estem al Mercat de les Flors i no he vist ni una flor al lloc.
0: Ja.
2: No hi ha ni una.
0: Tu t'esperaves trobar unes venedores de roses...
2: Bueno, o arbustos, o plantes, i no hi ha res, és tot fusta i...
3: És que és molt tonto, Ricard.
0: Sí.
3: No sé per què el convideu. Però...
0: Vostè, Armi, és molt fan del Màrius Serra,
3: no,
0: eh? Està enamorada.
3: No. Bueno, com va començar, jo...
0: Vostè el veia allà amb l'Espartac
3: Parant. Era menor d'edat.
0: El divendres de TV3, quan anava a voltar per Catalunya, vostè estava enganxada allà.
3: Allà estava jo, mirant-te sempre. Se m'agrada molt.
0: Aprenia les paraules de cada territori.
3: Ja li he donat el meu telèfon, perquè me truqui després.
4: Sabe d'ell bona pell.
0: Sabe sempre, això sempre. Bueno, expliquem per què va tot plegat, si vols.
1: Sí, senyor.
0: Algun oient que s'incorpori per primera vegada.
1: Sí, senyor. Tenim els 50 millors de la Lliga Enigmàrius, que ve des del mes de gener i que hi han participat més de 2.500 persones. Per tant, aquí tenim la flor, noi, aquí hi ha la flor i la nata. Ells són la flor i la nata.
2: Sí, és veritat.
1: Val.
0: Sí.
1: I ara farem tres rondes per veure com anirà la cosa.
0: 19a final.
1: 19a final, si estem a punt d'arribar al 20è aniversari.
0: Això no té aturador, Màrius. Sí. Ets una estructura d'estat, ja.
1: Sí, tu creus? Està bé.
0: Sí, ja.
1: L'estructura sí, l'estat no, ja, no acaba de quallar, diguem.
0: La llengua és un estat propi.
1: Això sí. És el millor estat.
0: Una final que tindrà tres rondes.
1: Sí, senyor.
0: I el guanyarà el millor, això com sempre. Hi haurà premis per això, per molts premis avui, eh?
1: D'entrada, ja tots 50 en tenen de premis, ja tenen llet de la lletera de Camp Llong i tenen l'última novetat en jocs, diguem, que és un llibre que es diu Murdoku, que són enigmes lògics, que ja van bojos ells ja, perquè aquest estiu, ara que farem vacances, estigueu distrets.
0: Temàtica de les tres rondes?
1: Sí, cada ronda, com sempre, té una temàtica. La primera serà toponímica. Parlem del país, no parlem del territori, sisplau, però serà amb topònims. Per tant, tindreu avantatge els que tingueu alguna mica les poblacions del país al cap.
0: Doncs anem a la primera ronda.
1: Anem a la primera ronda. Sabeu que la prioritat és el número més baix. Per tant, el número 1 d'aquesta lliga, Joan Ferran, un aplaudiment, que és el número 1 en solitari de l'illa de la Regulat. Només n'ha fallat un. Només un, eh?
0: Només un?
2: Què?
1: Només n'ha fallat un.
0: Hola, Joan, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Te'n recordes de quin vas fallar o no?
5: Sí.
0: A veure.
5: La resposta era venal i jo vaig posar venós.
1: Sí, jugava amb venal de la vena i banal amb alta de la banalitat i era venós, per dues lletres.
2: Mira que falla aquesta, si està bé.
0: Va, com va? La resta tot ho va encertar.
1: Tot ho ha endevinat. Tot.
0: Doncs això sí que és un campió.
1: És un megacampió, però ara mateix ell tindrà la primera prioritat, però la resta també. I, per tant, comencem.
0: Comencem la ronda.
1: El primer dels enigmes és aquest. Molt divertit si afegiu una vall de 9 lletres.
0: Molt divertit si afegiu una vall, 9 lletres.
1: Temps!
2: Què?
1: Comencem forts, eh?
3: No s'entén gaire, eh?
1: No s'entén gaire, eh? Molt bé, molt bé. És meravellós perquè per primera vegada tindrem el seient número 1, 8. La resposta era hilarant. I la vall era la vall d'Aran.
2: No
1: què?
2: No,
1: ni el nen...
2: No entenc res.
0: No es tracta que ho entenguis, tu,
3: Sergi. Comencem bé, eh?
0: Anem per la segona. T'imagines que no s'ompli cap cadira?
1: No ha passat mai, tampoc.
0: No ha passat mai.
1: Però hi ha tres rondes. Vull dir, tard o d'hora tindrem aquí. A veure.
0: Anem per la segona, vinga.
1: Segon enigma. Retard d'un tren que ve de les Terres de l'Ebre. De 6 lletres.
0: Sí. Retard d'un tren que ve de les Terres de l'Ebre. 6 lletres.
3: El número 9, ja.
1: Número 1.
5: Demora.
1: de Mora. És correcte. Número 1 al seient número 2.
4: De moment ja tenim una primera posició.
1: Sí, sí. Tenim aquí el número 2.
4: Perfecte.
1: Ara anem cap al tercer enigma.
4: Som-hi.
1: Fa així. L'estat més primaveral del país de Trump, de 7 lletres.
4: És bona, aquesta. L'estat més primaveral del país de Donald Trump, 7 lletres.
1: Temps! El número 3, Toni Casas, de Vic.
6: Florida.
1: Florida! Som al Mercat de les Flors. Florida, número 3.
4: Endavant.
7: La número 2, que en comptes d'aixecar s'està ventant perquè realment la sí. temperatura...
4: Jo crec que ho he dit molt aviat, que no feia tanta calor com l'any passat.
1: Sí.
4: Eh?
1: Està pujant, sí. això.
4: Està pujant la temperatura.
7: No, Déu-n'hi-do.
4: Anem pel quart enigma.
1: Anem pel quart enigma, prioritat al número més baix, i diu així. Es quedava a l'est d'Europa, de 7 lletres.
4: Es quedava a l'est d'Europa, 7 lletres.
1: Temps. El número 5, Núria Causacs, Barcelona.
8: Romania.
1: Romania! De romandre i de Romania. Anem bé, anem bé. Bé.
4: Cap a la cadira.
1: El 5 fa 4, eh? Aquí tenim un fet inèdit, que és tenim el número 1 vacant. Això és bonic, eh?
4: És molt bonic.
1: Això és bonic. Ja veurem com acaba, per això. Anem al següent, que fa així. 1.000 quilos de plata al Maresme. De 9 lletres.
4: 1.000 quilos de plata al Maresme, 9 lletres.
1: El número 6, Rosa Maria Drets, de Martorell.
8: Argentona.
1: Argentona!
4: Bona!
1: Puja cap aquí. I a partir d'ara, per donar una mica més de joc a la resta de la població activa, anem fent la prioritat a partir de primer del número 10, del 20... Del... Eh?
4: Sí.
1: De manera que sap greu, número 2...
7: No, no, ella està bé, ventant-se. Mentre li donem aire, ella estarà bé.
1: Molt bé.
7: Que sí.
1: Doncs seguim amb prioritat per al número 10. I en amunt, aquest. Estableix per llei que tornis d'una illa grega, de 7 lletres.
4: Estableix per llei que tornis d'una illa grega, 7 lletres.
1: I el número 10, Josep Anton Sánchez, de Barcelona.
9: De Creta.
1: De Creta, ara pensa.
4: Ja anem. Ho has entès, Sergi, o no, aquest?
2: No estic entenent.
4: De Creta, res. Creta.
2: M'estic agobiant.
4: La illa grega.
2: Estic suant. No, Marius, no sé d'on el, treus tot
1: Creta,
2: això.
1: Els de Creta són cretencs.
2: No són cretins.
1: No. Veig que estàs al cas.
2: No sóc tan tonto.
4: Els cretins són a tot arreu, en
1: sí,
4: aquest cas.
1: No en aquella illa.
4: Exacte.
1: Molt bé.
4: Anem per la setena.
1: Anem per la setena, prioritat del 20 en amunt. I és aquest. L'estat més blanc dels Estats Units, de 6 lletres.
4: L'estat més blanc dels Estats Units, 6 lletres.
1: Temps. Número 21, com a prioritat, Nevada. Carles Masseller, de Terrassa.
10: Nevada.
1: Nevada, és correcte. Carles Masseller, amunt.
4: Sempre hi ha un terrassenc que es cola al podi, eh?
1: Sempre, ja ho veus, ja ho veus.
4: Sempre, sempre. Doncs escolta'm.
1: Anem, seguim per aquí. He estat mirant, Ricard, i no trobo cap finalista sabadellenc.
4: Bueno, perquè a vegades no ho diem i ho portem amb discreció.
1: Està bé. No anem... o potser com que esteu tan futbolers...
4: Clar, estem en altres temes. Estem en altres temes.
1: Altres temes,
4: sí,
1: enguany,
4: sí,
1: eh?
4: Ja pot ser.
1: Molt bé, el següent enigma és en prioritat del 30 en amunt. I diu així. Embogidor com una guerra ben actual, de 6 lletres.
4: Embogidor com una guerra ben actual, 6 lletres.
1: Del 30 en amunt a 34 és el primer, i per tant és Eduard Doi d'Arenys de Mar.
11: A veure, moments.
1: A veure que t'arribi.
11: Que no m'arriba el braç.
12: Tirania.
11: Ha dit tirania.
1: No és correcte. Número 36, Lluís Serra de Begur.
13: Irànic.
1: No és correcte. Número 37, Miquel Àngel Gibert.
14: No l'he aixecat.
1: Ah, no l'has aixecat, no. Home.
11: Però digues doncs, alguna cosa.
1: Doncs així anem al número 11, aquí baix. Ara, no, aquí ara ja estàvem al 30 i pico, hem d'anar avall. Olga Xuclà de Torelló.
15: De l'Iran.
1: De l'Iran. De l'Iran.
4: Són 8 lletres, per això, Màrius?
1: Són 8 lletres, sí.
4: Sí.
1: Aquí, ara farem...
2: Són 8!
1: Són 8, molt bé, ben vist, ben vist. Però Irànic eren 6, són 7, clar. Però això és aquest vídeo. Jo he dit 6, també.
4: Has dit 6,
1: que ho hem llegit aquí.
4: Sí, ho hem llegit.
1: Molt bé, farem una excepció, sí. Diguem. Deixarem amb ella aquí, però no, no podem canviar-ho, això, ara. Ja sabeu que els de lletres, ja ho veieu, sempre pequem dels números, al final.
4: Sí, això és el que passa.
1: És el que ens passa, és el que ens passa. És una guerra delirant. No, no la deixarem buida, ara. No,
4: no,
1: la deixarem,
4: no la deixarem buida.
1: No la deixarem buida. Vinga, anem a fer la novena.
4: Novena.
1: I última, amb prioritat el 40 en amunt i totes les disculpes per la cosa numèrica. I diu així... La capital europea menys punxeguda de 4 lletres. Número 41, que és Carlos Moles, Arenys de Mar.
7: Roma.
1: Roma és correcte.
4: Roma no paga traïdors.
1: Ara. Ara, adéu, senyor.
4: Doncs ja tenim una primera classificació.
1: Sí, a veure, Xuclà, jo vull saber com és que ho has endevinat si allà deia 6 lletres.
6: És que no he comptat les lletres.
1: Veus? Veus? Una senyora sàvia. No comptes? T'ha vingut de l'Iran. T'ha vingut de l'Iran. Està bé, està bé.
4: Mira.
1: Sí, aquí tenim una primera ronda accidentada, eh?
4: I aquella que dius no l'omplirem.
1: Ara. L'omplirem ara amb la segona ronda.
4: La segona ronda, clar, la segona ronda. Sí, sí. Però abans volem sentir el Julen que ens acompanya. Un aplaudiment per ell.
8: Bravo!
1: Julen de 5 lletres.
4: De 5 lletres. Com estàs, Julen?
9: Ui, ui, que caic. Bon dia, com esteu?
4: Ens posaves una mica d'animació, de música, a la festa,
9: no? Sí, estic aprenent moltes coses. Estava aprenent a punts, de fet. Sí, sí.
1: A comptar, sobretot. Jo
9: exacte, a comptar. El tema matemàtic també el porto complicat. Les lletres de les cançons em surten, però tampoc no em facis comptar estrofes.
4: Però la música és molt matemàtica, no?
9: És cert, però és cert que no vinc d'estudis musicals reglats, llavors el tema dels solfeig, els números i comptar compassos, jo ho porto malament, sí, sí. Tiro d'intuïció.
4: Això està molt bé. Què et tocaràs avui? Què et tocaràs?
9: Doncs us tocaré una cançó que precisament parla d'aquell moment en què no et surten les paraules, que és quan ets, quan sents un amor que et surt com si fossis un adolescent, quan t'enamores d'aquella manera que sents les mítiques papallones a l'estómac, que no et surten les paraules, que t'entrebanques, que et poses nerviós i et suen les mans. Parla d'aquest amor senzill, d'aquest amor ingenu, sobretot.
10: A mi això me passa cada dia.
4: No, sí, no, aquí, Ferran, quan tens, notes una...
10: No, jo no cal que m'enamori. Te pego qualsevol cosa i mentre vengen les paraules no me surten no sé què, no sé quanto.
1: I perquè ets molt adolescent, sí.
10: Bueno, perquè...
4: Ets un nen a dins teu,
10: Ferran. Soc un enamorat de la vida, sí, del dia a dia.
9: És preciós, això.
4: De fet, el teu últim disc va sobre això. Són tots els temes, va sobre l'amor, no?
9: Amor i desamor, i els grans tòpics al voltant d'això, de fet, són 5 cançons amb 5 perspectives diferents de l'amor, això, des del més adolescent fins a la ruptura més delirant, precisament. Així que una mica un popurrí.
4: Es diu amor o potser no.
9: Exacte, amb aquest dubte.
4: És el gran tema dels clàssics, Màrius.
1: Sí, sí.
4: Sempre anem donant voltes a temes i al final l'amor és on acabem.
1: L'amor és central.
4: No, seria...
1: Sí, sí, amb una lletra canviada. Diguem.
4: Doncs quan vulguis. Julen, senyores i senyors.
9: Moltes gràcies. Això és una cançó d'amor que quedi clar des del primer segon. Si has de pensar-te alguna reacció per amagar...

qualsevol cançó d'amor d'estiu fa això, eh? Oh, oh, oh, oh, oh. Potser us faré cantar després, amics de l'amic Màrius. I va rient a la meva cara, tot i així m'aguantes la mirada, em falta lletra com provocal, i ja sé que estic tremolant.

de dos cops, i tres, i quatre, i cinc, potser. I és probable que em repeteixi, però no sé si ho he dit prou fort. I això potser podeu cantar un mic, és molt fàcil, fa... Som al Mercat de les Flors. Aquí es fan cançons, també, eh?

0: de les paraules, de vosaltres i de tu.
1: Bravo!
0: Moltes gràcies.
2: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
3: Esclat. Bon dia! En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
5: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
6: Catalunya Ràdio.
7: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà llit.
8: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
7: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
9: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
12: Bueno,
11: què vull dir?
12: De fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
13: Que maco. Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
12: Exacte. Exacte.
13: No?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. El matí de Catalunya Ràdio, final de la Lliga Enigmàrius, de 2.000 lletres.
15: 4 minuts seran 11:45 del matí. Anem a la segona ronda de la final de l'Enigmàrius.
16: Sí, senyor. És una ronda castellera, sí, que ens enfilarem més que res per donar honor al meu barri, a Horta. S'acaba de crear la colla castellera. Estan intentant aixecar una colla, que això costa molt.
15: I tant.
16: Costa sí. Molta gent. I, per tant, en honor a tots els castellers, ara és el moment de la concursant número 2. Que la tenim aquí, la Maria Carme Ginebra de Torelló.
17: Sí, que estava patint de calor. Espera, que m'asseca aquí.
15: Però avui hi haurà pluges, no, Francesc?
17: Sí, avui es preveu el Pirineu. La previsió és que si plou, caurà aigua.
16: I a Torelló?
17: En canvi, si no plou, no. A Torelló potser farà sol o potser no. Al final, els mapes tampoc.
15: Temperatures. Quines temperatures tindrem?
17: Bé, podem, a les zones on tinguem temperatures de més de 25 graus, farà calor. I a les zones on tinguem menys, s'espera fred.
15: Nit tòrrida no.
17: Nit tòrrida, això depèn. Ja depèn de cadascú. Nit tòrrida per aquí o no, pregunto.
18: Ui, sí, molt tòrrida.
15: A vegades està bé una nit tòrrida, eh?
17: De tant en tant t'arregla...
15: T'arregla
17: coses.
15: Bueno, anem a la segona ronda. Vinga.
16: Anem a ocupar el seient número 1, que ha quedat vacant en la primera ronda de manera inèdita, amb aquest enigma per prioritat de número més baix. I fa així... La part més policial d'un castell, de 8 lletres.
15: La part més policial d'un castell, 8 lletres.
16: A veure, el número més baix és el número 7, que és l'Enric Garrigó de Terrassa.
19: Manilles.
16: Manilles, és correcte, amunt.
17: Manilles i nits tòrrides sempre van de la mà, eh?
16: De la mà.
17: No, sí, a veure si al final hauré d'escriure jo també...
15: Sí. Enigmàrius. No cal. No,
16: Enigmauris.
17: Enigmauris.
16: Enigmauris. Exacte. Molt bé. Ara anem a intentar mantenir la posició i ataquem el senyor Joan Ferran, que està amb el seient número 2, amb el segon enigma, amb dret a rebot el número més baix de platea. D'acord? Aquest és només per tu. Vosaltres no podeu rebotar ara. Aquí és aquest enigma. Còrvids en plaça Castellera, de 7 lletres.
15: Còrbits en plaça Castellera, 7 lletres.
16: Temps. Gralles. Les gralles, és correcte. Són còrbits.
17: Però si no has acabat d'anunciar-ho...
16: Ja la sabia, que...
17: Ja la sabia. Sí. Què és això?
16: Bastant, allà, Mario. bufant la gralla.
15: Sí. Què està fent, Hermínia, per cert?
1: Què estic fent ara mateix?
15: Està fent fotos a la gent del públic,
1: sí,
15: no?
1: Mira, sí, escolta.
15: Per què fa fotos?
1: Bueno, que no puc fer-ne, què passa?
15: No, al principi no cal...
1: Ah, doncs n'he fet moltes.
4: Hi ha algú que t'agrada?
1: Sí, sí. Sí, el número 38.
15: 38?
1: Sí.
15: Què és el número 38?
16: Sí. A veure, el
15: número... Abri-hi, veus?
1: Ah, això, sí.
16: Jordi Ferrer Martínez, de Barcelona.
1: Jordi.
15: Som veïns amb l'Hermínia.
1: Jo em sembla que el veig a l'altra banda del balcó, penjar els calçotets cada matí, el Jordi, maco? Que vius a la...
15: Pot ser, diu que pot ser.
1: Sí, home, que és fiant-ho de cara, que tinc moltes fotos.
15: Anem pel tercer enigma.
16: Bé, el tercer enigma és per conservar la posició al Toni Casas de Vic. Venga. I és aquest. Suport de casteller coix, de 6 lletres.
15: Suport de casteller coix, 6 lletres.
16: Temps.
17: Crossa.
16: Crossa. També ja hi era. Ja hi era, la crossa. Que sou castellers, que sou castellers. I que en sabeu.
15: Sí, veig que aquí hi ha domini, eh?
16: Sí.
15: Anem pel quart.
16: Anem pel quart, que el mantindrà la plaça Núria Gausacs, de Barcelona, amb aquest enigma. Caràpula... dels que s'enfilen, de 7 lletres.
15: Cràpula dels que s'enfilen, 7 lletres.
16: Temps.
18: Ni idea.
16: No coneix cràpules, anem a baix. Doncs el número més baix és el 16, que és Jaume Rafeques, de Vilafranca, al Penedès.
19: Canalla.
16: Canalla.
15: Mira, no, Rafeques.
16: Aquí, això, canvi de posició, els verds pugen i la Núria Gausacs baixa, ara mateix.
15: Veus, en Rafeques?
16: Ah, Rafeques. No es pot matar tot el que és gras, que deia en Pujal.
15: Veus?
16: Molt bé.
15: Anem per la cinquena.
16: Sí. Aguanta la posició Rosa Maria Drets, de Martorell, amb aquest enigma casteller. Alternativa castellera a la caixa, de 5 lletres.
15: Alternativa castellera a la caixa, 5 lletres.
16: Temps. El número de rebot és per al número 4, Rosa Pubill, de Martorell.
18: Banca.
16: No és correcte. Número 8, Jordi Vilagut, de Barcelona.
17: Canvi.
16: No és correcte. Número 9, Miguel Roig.
17: Faixa.
16: Ara. A caixa o faixa, home! O caixa o faixa.
15: Està de rebaixa.
16: Està de rebaixa, la faixa.
1: Sí. Només queda una dona, eh? Aquí segur,
16: només
1: queda
16: una dona.
1: Només en queda una.
15: El podi, sí, té raó,
1: Sí, sí. A veure si ens espavilem, maques.
16: A veure aquesta cosa castellera. Ara Josep Anton Sánchez manté la posició amb aquest enigma.
15: Atenció.
16: El combustible que no volen els castellers, de 6 lletres.
15: El combustible que no volen els castellers, 6 lletres.
16: Temps.
20: Llenya.
16: La llenya. La llenya no la volen. Fer llenya vol dir caure avall.
15: Sí.
16: Ja tenim nerviós el número 21, que és el que haurà de mantenir...
15: La Terrassa.
16: Carles Masseller, de Terrassa. Ja el tenim nerviós. A veure, els minyons, si han deixat cultura o no. Diu aquesta. Subjecte fort, un grup de castellers, de 5 lletres.
15: Subjecte fort, un grup de castellers, 5 lletres.
16: Temps.
17: Pinya.
16: No és correcte. Número 4, Rosa Pubill.
18: Agafa.
16: No és correcte. El número 20, ara mateix, que és l'Arnau Casas, de Vic.
21: Grapa.
16: No és correcte. Número 23, Adolfo Montoliu, de Barcelona.
22: Pilar,
16: no és correcte. El número 8, abans, ara torna a tenir prioritat, que és Jordi Vilagut, de Barcelona.
17: Folra.
16: No és, ja direu tots els noms d'això, eh? Ara el 12, Josep Maria Sant Salvador.
23: Colla.
16: La colla, home, colla! Colla! No em direu que era difícil, aquest. Vinga, va, canvi. Puja en Josep Maria Sant Salvador, de Sarrià de Ter, i baixa Carles Masellers, de Terrassa.
15: Va com va, eh?
16: Va com va.
15: Sí, sí.
16: I ara el número 11, que demostra un coneixement matemàtic proper al meu, amb la qual cosa tenim una gran afinitat, Olga Xuclà, de Torelló. Aquest és el teu enigma casteller. La part d'un castell que pot anar al foc, de 4 lletres.
15: La part d'un castell que pot anar al foc, 4 lletres.
16: Temps.
15: S'ha acabat el temps.
16: A veure, el número 6, l'aixeques o no l'aixeques? A veure.
13: Pila?
16: No, és correcte. El número 24, Joan Compte Urpí, de Vilafranca.
4: Tronc.
16: No és correcte. El número 50, Roger Esteban.
19: Sánchez Esteban.
20: Soca.
16: Soca, la Soca.
15: És bona.
16: És bona. El número 50 ocupa la posició número 8. La Soca. Vinga. El tronc es diu Soca.
15: Sí, sí, la Soca, la Soca.
16: Del foc. I ara acabem ja amb el número 41. Això de la cultura castellera cal una mica d'estudi, eh?
15: Sí.
21: Sí, la verdad que yo cuando estuve acá en Cataluña jugando, la verdad que me gustaba mucho y lo
16: ¿sí?
21: estudiaba.
16: Sí, sí. La canalla.
21: No, yo era enxeneta.
16: Ah, tú enxeneta.
21: Eso no lo sabe mucha gente, pero... Sí, sí. Yo dice mucho castells de forra, manilla y su puta madre. Y era...
16: La concha es humana.
15: I el català com el portem, Leo? Com el portem? Després de tants anys, no.
21: No, molt bé. Bon dia, Vica Barça.
15: Molt bé.
21: Enic Mario.
15: Bueno.
21: Mario Serra...
15: És un principi, és un...
21: Sí,
15: està bé,
21: està i un
15: bé.
21: Final, perquè sí. No ho aprendrem mal, també.
15: No s'ha après sí, sí. més.
16: Molt bé, doncs va. Acabem aquesta ronda. Carlos Moles, d'Arenys de Mar. Aquest és el teu enigma casteller. Fruit tropical casteller, de 5 lletres.
15: Fruit tropical casteller, de 5 lletres.
16: Temps.
20: Pinya.
16: Amb parapinya, ho ha fet, aquest.
17: Hi ha hagut una mica de... El públic, oh, que estarà fàcil, tal. Bueno, escolta.
16: Va, com va?
17: Hauríeu de ser aquí, doncs.
15: Doncs ja ho tenim. Per tant, ja tenim aquesta segona ronda. Anirem per la tercera. Serà després de la publicitat. Ara tornem.
23: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
24: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
25: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
26: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
27: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
26: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
28: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
26: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
29: Bona tarda.
30: Catalunya migdia.
26: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
30: Amb Òscar Fernández.
31: Cada dia a les 2.
26: I a partir de les 3...
31: L'espai de reflexió a la tertúlia.
30: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
26: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
30: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
32: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
30: Linkat.
32: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
30: Linkat. A Catalunya Ràdio.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: 12:45, recta final de l'Enigmarius, de la Lliga Enigmarius, 19a Lliga Enigmarius, del Mercat de les Flors. Un aplaudiment. No et digues, som molta gent avui aquí. Va. I ara és el moment tòmbola. Eh?
16: Ara ja és el moment definitiu, que són els premis pel qual es juguen tots els 9 finalistes. Per tant, si endevinen, ja es queden aquí, guanyen aquell premi, poden millorar-lo, però guanyen aquell premi. Si no, hi ha rebot.
15: Cap avall, a casa, avall.
16: Per tant...
15: Tercera ronda sobre què?
16: Ferroviària, home. És com un país de trens.
13: Molt bé, està molt
16: Sabem
13: bé.
16: Cada dia. És del que deus haver parlat més durant tota la temporada.
15: Avui hi ha vaga, avui hi ha vaga de Rodalies, per cert, de Renfe. Dic perquè passen dos de cada tres trens, en principi. Si l'heu d'agafar, doncs sapigueu que
16: bé,
15: hi ha com sempre.
16: Hi ha hagut una baixa aquí, el número 49, que ha estat suplerta del Valentí Orozco, perquè venien en tren.
15: Vaja.
16: Ja ho veus, ja ho veus.
15: S'ha d'anar amb tres dies d'antelació, si has d'anar amb tren.
16: Sí, sí. Molt bé. Per tant, ara començarem amb el seient número 9 i anirem baixant. Número 9 l'ocupa ara mateix en Carlos Moles, d'Arenys de Mar, però si ara endevina, què guanya?
17: Clar, a veure, bueno, deixa'm dir abans de tot, que això hi ha, hi ha un premi per tots els 50 participants. Sí, sí. Gentilesa de la lletera de Campllong.
15: Sí.
17: Ja el teniu aquí, el lot de tres brics amb diferents tipus de llet. I allò
15: I
17: que deies
15: 62, abans... també.
17: Exacte. Sí. El, com es diu, el mordoku.
16: Mordoku, the murder i sudoku.
17: Exacte.
16: Imagina't.
15: Són 80 enigmes de lògica i de misteri,
17: sí,
15: no?
17: Sí. Això ja ho tenim i l'Armínia, a veure, que ens expliqui una mica aquest
1: nou. Amb el nou premi. Blanchard, empresa catalana de xocolata artesana fundada el 1954, escolta.
17: Tu ja eres gran en aquell any.
1: Pere, maco.
17: Perdó.
1: Regala un lot selecte de productes. Tres rajoles de xocolata negra d'orígens, una capseta de trufes, una capseta de bombons de xocolata, oli i sal, deu ser la xocolata, deu tenir oli i sal, i un estoig de sortiment d'especialitats.
15: No,
1: escolta, és d'aquí, Blanchard és d'aquí, no fan la xocolata a la Xina,
15: Molt bé. Ah, no està gens malament. Això, si encertes...
16: Ara.
15: El següent enigma.
16: Aquest és el primer enigma ferroviari. Diu així. En contorns ferroviaris polèmics de 8 lletres.
15: En contorns ferroviaris polèmics de 8 lletres.
16: Temps.
0: No.
16: Rebot per al número 5, Núria Gausac.
2: Rodalies.
16: Rodalies. La Rodalies va en contorn. I més polèmic que Rodalies, jo crec que no hi és, en aquest...
15: Per tant, ja tenim un premi adjudicat. Blanchard.
16: Sí. T'agrada la xocolata?
2: Sí. Sí.
16: Doncs mira...
2: No convé, però sí.
16: No convé.
15: Una miqueta sí, home.
1: Una miqueta.
2: Sí, una miqueta.
15: Sí, sí, sí. Anem pel vuitè, el vuitè premi.
3: Hombre, el vuitè premi a mi me gusta mucho.
15: Luis Enrique, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en Cataluña, ya sabes que cuando acabamos la temporada yo vengo para aquí. Y una de las cosas en Francia que más me recuerda a mi tierra amada, que es Cataluña, son los turrons Imel Alemany, que es quien dará el octavo premio, ¿vale? Ya sabéis que es una empresa familiar desde el año 87.
15: Sí.
3: El premio es, y lo diré en catalán, un lot assortit de productes de mel de tòfona, mel amb suc de llimona, vitamina C, tres pots de mel, mà de sant de menta, que esto no sé què és.
15: Va molt bé, això.
3: No sé què és, però...
15: Mà de sant és que va molt bé.
3: Farigola endolcita amb mel, vinagre de poma... Bueno, que esta gente tiene de todo, madre mía. Mel crua, crema d'avellana, bueno, cacao, lo que queráis. Són lotes muy grandes este año,
15: Val, doncs ja...
3: Muy buen premio.
15: Corrons i mel alemany. Sí, sí, fa cara de tenir gana. Això si encerta el següent enigma.
16: Roger Sánchez Esteban de Sant Andreu de Palomar, aquest és el teu enigma. Ultramets per tren de 6 lletres.
15: Ultramets per tren de 6 lletres.
16: Temps.
4: Envies.
16: Envies. Sí, senyor, tot això ho menjaràs.
15: O no.
16: O no.
15: Perquè encara, encara pots millorar el premi,
16: Pots millorar, empitjorar no. Pots millorar. Mm. Anem, doncs, al setè.
1: El setè premi, que és d'envetller. Escolta, no teníem un periodista amb cap d'envetlla, que és com un tros d'envetlla de cap, el Jordi... Com es diu?
15: Jordi Grau?
1: El Jordi Grau.
3: Perdó. M'acabes de dir Capgros?
1: Capgros, sí.
3: M'acabes de dir Jimmy Neutron?
1: Sí, exactament.
3: Em sembla lamentable que m'insultes.
15: Sí, té raó.
1: Però ara...
3: No, que té raó.
15: No, que té raó, que no, que té raó.
3: Ah, tinc raó, jo.
15: Sí, sí.
3: Que, per cert, un altre dia més no m'heu convidat ni a l'Àgora Esportiva ni a la final de l'Enigmarius.
15: Però no t'he convidat perquè és que no ets col·laborador del programa.
3: Perdona, parlem-ne. La meva nòmina no diu el mateix.
15: Què diu la teva nòmina?
3: Arriba cada mes, però arriba a zero. Però bueno, és igual. Doncs ja faig jo aquest premi, amb Metllent, perquè resulta que tinc el cap gros, i ho accepto, i ho llegeixo. Ja sabeu que és una cadena d'alimentació amb productes frescos i de qualitat, i que regalarà, atenció, un lot de productes. Misteriós. perquè no tinc especificat de què serà, o sigui que a sobre em doneu la pregunta
15: del premi. Però què hi haurà? Olives? Hi haurà...
3: És que la veritat, hi haurà, suposo...
15: Fruita fresca?
3: Fruita seca?
15: Fruita seca?
16: Ametlles?
3: Ho dius per al meu cap?
16: No,
3: ja hi som.
16: Hi ha fruita seca? Fruit sec?
15: Casa Maller, un lot de productes de Casa
3: Maller. Pot ser un cistell gros, pot ser un cistell petit, i ja ho veurem. No són barats els productes d'ametlla, per tant, això val pasta, ja ho sabeu. En fi...
16: Talleu-me
3: el micròfon ja de sobre, perquè...
15: Sí, ja està, fora, vinga.
3: Un marrón.
16: Josep Maria Sant Salvador de Sarrià de Ter, l'enigma és aquest. El tren que agafes si ja has complert la condemna de 6 lletres.
15: El tren que agafes si ja has complert la condemna de 6 lletres.
16: Temps.
3: Express.
16: Express. Sí, senyor. Sí, senyor. Tren express.
15: Està bé? Sí, t'endús un lot de productes de casa en Maller.
3: Misteriós.
15: Sí. Ara anem pel sisè.
4: Bueno, el sexto premio lo voy a dar yo, que soy Ancelotti. Que estoy
15: en el... Seleccionador brasiler, ara.
4: Exacto. No entiendo lo que hago ahí, pero bueno, va bien. Entonces, este premio lo da Culinarium, empresa muy buena de distribución de elementos de cocina, servicio de taula.
15: I tant.
4: Es un pack exclusivo y limitado, que no lo tiene cualquiera. De la colección gelato, por eso lo hago yo, de Culinarium, que tienes una bolsa térmica portalimentos, y después una nevera portátil y una botella termo de 600 mililitros, que va muy bien para el calor.
15: Estàs malament, de Culinarium. De moment, per això estem aguantant molt bé, Màrius, no? Sí. Vull dir que el nivell està...
16: Aquests són finalistes d'aquests.
15: Finalistes, eh?
16: Sí. Ara va pujant el nivell de dificultat de l'enigma, esclar.
15: Clar.
16: Cara de girar-se, Josep Anton Sánchez, tots fixa't que ara miren a la pantalla com qui mirés una estrena de Spielberg, saps?
15: Bueno, és que és més o menys això. Sí,
16: ara...
15: Sí.
16: Aquest és el teu enigma, Josep Anton. S'accelera com un tren japonès de 6 lletres.
15: S'accelera com un tren japonès de 6 lletres.
16: Temps.
5: Bala.
16: Bala.
5: Ja l'has vist.
16: Correcte. Sota el nas ha rigut quan ho ha sentit i ja... Hi ha hagut una pau i tranquil·litat.
15: Doncs ja tenim el pack Culinarium repartit. Anem pel cinquè premi.
6: El cinquè premi, si em permets, Ricard. No sé si veus que tot és gent gran.
15: Irene Rigau, què tal?
6: L'únic nen jove que tenim està dormint. Felicitats. Així ens va amb l'informe Pixes, eh?
15: Sí.
6: Molt bé, cinquè premi de la Bacus.
15: Ara diuen que volen repetir algunes proves de selectivitat. Ja es queixen de que les proves...
6: Vinga, que es queixin. Fins que treguin el 10, no?
7: Sí. Era molt difícil tot.
16: Sí? El de matemàtiques, sobretot.
7: I ara quan ens corregeixen, també...
15: Sergi, recordem que és professor, que estàs de baixa.
7: Estic de baixa perquè...
15: Què tens?
7: Salut mental a la colze i al turmell també m'han diagnosticat. Perquè
15: salut mental al colze.
7: És molt dur quan has de corregir exàmens i ho fas en vermell.
15: Clar.
7: I el color vermell et descol·loca i et fa sentir.
15: I quines classes dones? De
7: matemàtiques.
15: D'ESO.
7: Sí, crec que sí. De medi, de matemàtiques aplicades al medi... no dono cap classe, Ricard, perquè fa 3 anys que estic a baixa. És molt dur, la senyora Rigau ens fot molta canya.
6: És que de veritat, eh?
7: Sí.
15: I el premi que era, senyora Rigau, sí.
6: És de la Bacus, botigues de referència en educació, cultura i oci, que regala val de 100 euros per consumir en qualsevol de les seves botigues. En cultura i educació.
7: Paraigües no regalen?
6: No, maco. Has d'anar allà i comprar-te alguna cosa que t'ensenyi.
15: Per què? T'estàs esquitxant?
7: Bueno, potser una mica.
15: Doncs anem per la cinquena. Vinga.
16: Molt bé. L'enigma és per al Miguel Roig com a mala i el teu enigma ferroviari és aquest. Parades on t'atures 4 cops cada any, de 9 lletres.
15: Parades on t'atures 4 cops cada any, 9 lletres.
16: Està rient.
8: Estacions.
16: Estacions, és correcte. És correcte.
15: Doncs ja tens 100 euros per gastar a una botiga Bacus. Anem pel quart premi.
6: Sí.
15: Es va costant això ja al podi, eh?
6: El quart premi m'agrada, Ricard.
15: Ah, sí?
6: Premi. Sí. Bé, diu Tuna Tour Snorkel, que això no sé què vol dir, però diu empresa d'experiències marines que permet nedar amb tonyines vermelles.
15: Amb tonyines?
6: En mar obert.
15: L'enviem, el que et fa broma, amb tonyines
16: vermelles. Jaume Rafé, que n'està tant cara de...
15: Jaume, vostè té ganes de nedar amb tonyines?
9: No, la veritat és que...
16: Diu, o menjar-te-les.
9: Un any em van fer volar
3: allà en Puria Brava. No
15: sé. Veus? Conyines vermelles, per això?
1: Vermelles és una aventura, és una experiència per dues persones de dues hores, eh? Navegant en un catamarà i després...
15: No té algun cunyat que vulgui, li regala?
3: Sí.
15: Segur que trobarà algú.
3: Tinc un germà bussó per allà. Que...
15: Va, sou, veus? Doncs ja està.
17: Bueno, si en pesques una i te l'emportes, Déu-n'hi-do el botín que tens, eh? També t'ho dic.
15: Sí, sí. I es podrà banyar amb les tonyines, eh?
1: Amb les tonyines, directament.
15: Fa allò que mengen també, allò, aquelles pells del peu, la tonyina, o no?
1: Sí, allò que... Se'n venen totes i t'arrenquen exacte, bueno, el peu sencer.
15: Experiència per dues persones.
1: No és amb llaunes de tonyina, eh?
15: Podran anar amb el germà, és, perquè són dues persones que podran fer l'experiència.
1: Dues persones, sí. Sí, sí.
15: Dues hores?
1: Dues hores.
17: Sota l'aigua, dues hores?
1: Sí, amb les tonyines. No,
17: aguantant la respiració.
15: Dues hores navegant en catamarà, que això... No, i després podran nedar amb tonyines vermelles de més de 2 metres a mar obert.
1: Sí, a mar obert, sí. No, en una piscina no, eh? A mar obert.
15: Mar obert. Però les 2 hores de catamarà no li treu ningú. Mira, això sempre està bé.
16: Molt bé.
15: Vinga, anem-hi.
16: A veure aquesta cara a l'hora de resoldre l'enigmàrius, que és aquest. Imperdibles que guarden els ferroviaris, de 7 lletres.
15: Imperdibles que guarden els ferroviaris, de 7 lletres.
16: Temps.
3: Agulles.
16: Agulles, a nedar, directament. A nedar
15: amb tonyines.
16: Sí, senyor.
15: Faci fotos i ens les envia. I així podrem compartir, sí, l'experiència.
16: Sí, sí, serà interessant. Podrien nedar tots 50, per això, amb les tonyines.
15: Sí.
16: Tots els finalistes.
15: Seria un bon regal.
16: Molt bé, ara
15: anem pel podi.
16: Ja som al podi.
15: Sí.
16: Ara
15: ja queden 3.
16: És el tercer lloc. Aquí poden rebotar, en el cas de no endevinar-ho, en primer lloc els altres finalistes i en segon lloc la platea.
8: Aquí comencen els nervis de veritat. Comandante, anem a pel tercer premi, gentilesa de grup Focus. Ja ho sabeu, empresa... M'agrada perquè sempre que parlo entra una sintonia de tensió, perquè sempre estic de mal humor. Però aquest és un gran premi, que consti.
15: A veure.
8: Empresa catalana que gestiona equipaments culturals i producció d'espectacles us regala 4 entrades per primera llei de Newton. Ni segona ni tercera. Primera, una obra teatral que qüestiona la justícia dins del sistema educatiu a través d'un cas de trampes escolars. I amb això no dic res i t'ho dic tot.
15: Primera llei de Newton.
8: A la Villarroel, el dijous 2 de juliol a les 7:30. Si no podeu anar, us foteu.
15: És aquest. Si no hi pot anar, ja suposo que trobarem la manera, no? De...
8: Bueno, ja, a mi no m'ho preguntis. Jo no sóc de grup Focus.
15: Doncs anem per el tercer premi, vinga.
16: Molt bé, és per el Toni Casas de Vic i aquest és el teu enigma. Ho són els retards més desitjables de 8 lletres.
15: Ho són els retards més desitjables de 8 lletres.
16: Temps. No. Ara mateix hi ha el número 2, que és la Mari Carme Ginebra de Torelló.
9: Tardans?
16: No és correcte. El número 13, Sergi Ariaca.
9: Esperats?
16: No és correcte. Número 20, Arnau Casas.
15: Puntuals.
16: Puntuals, és correcte. Els retards més desitjables són aquells que no passen cada dia que passen. Puntualment, per tant... De pare a fill?
15: De pare a fill?
1: Oh, que maco!
16: Home,
1: extraordinari!
16: Bravo!
1: Bravo!
15: Això és molt bonic.
16: Tinc. És bonic, això.
15: És molt bonic perquè on no arriba el pare, arriba el fill.
16: Les noves generacions.
15: Això està molt bé.
8: I escolta, què fas el dijous 2 a les 7:30? Pots anar o no pots anar?
15: Quin mes és?
8: No, el juliol. El 2 de juliol a les 7:30.
16: És aquest dijous.
15: Doncs treballo.
8: Doncs de què treballes, perdó?
10: Estic amb una campanya de prevenció d'incendis.
8: Hòstia.
15: Val més que treballi.
8: Val més que treballi.
16: Ja ho arreglarem.
15: Ja ho arreglarem. Ja us creem l'entrada. En tot cas, hi aniràs amb el teu pare, suposo.
10: I tant, sí.
15: Llàstima que no vas dir que no, perquè hauria sigut més graciós. Ja pots seure cap a la tercera posició.
16: Arnau Casas de Vic, tercera posició d'aquesta Lliga Enigmàrius. Les noves generacions, noi, pugen forts.
15: Hi ha esperança.
16: La segona posició per al campió de la Lliga regular, Joan Ferran de Cornellà de Llobregat.
15: Que només n'ha fallat una durant la temporada.
16: I ara...
15: Pot fallar la segona.
16: Ara, Caixó Faixa, quin premi guanya el segon?
11: Si em permets, Ricard...
15: Sí. Sílvia Cavallol, què tal?
11: Bon dia, com esteu?
15: Què tal, el Xavier?
11: El Xavier ha vingut amb mi avui.
8: No et dono la mà, que vinc de treballar. Ja sabeu que treballo a Cement Cardona.
15: Sí, ens costa.
8: Extracció de porcs.
15: No, de porcs no.
8: Bé, extracció de semen de porc.
15: Sí.
8: Per això no et dono la mà, dono el colze que vinc de treballar.
11: I és molt especial aquest premi perquè la nostra primera gran nit la vam passar a l'hostal Missa Maroi. de Tivissa,
8: a Tarragona. Oh, i tant.
15: Com la recordes, Sílvia? Com la recordes?
11: Bé, la recordo, doncs, tòrrida.
8: Oh.
11: Humida, feia un dia...
15: Tampoc volia, volia dir més genèricament.
8: Com dius tu, allò sempre...
15: És un entorn idíl·lic.
11: És un entorn idíl·lic, natural.
15: A Tivissa, Tivissa.
8: L'hostal és senzill, però és acollidor.
11: Amb una terrassa, una piscina, on banyar-se.
15: I la restauració, què tal?
11: Una cuidada restauració casolana de gran qualitat.
15: Molt bé.
11: I bé, ens regalen un sopar per dues persones.
15: Només el sopar?
11: Una nit d'allotjament, també. I l'esmorzar per...
15: Molt bé.
8: És el pack que vam fer nosaltres.
15: Tot inclòs.
11: Fins al 30 de setembre del 2026,
15: bueno, els detalls de la reserva ja els hi donarem.
11: Tenim més temps.
15: Després, anem per la segona enigma.
16: Per tant, Joan Ferran, et jugues aquesta estada amb aquest enigma. Es perd a l'estació ampliada de 8 lletres.
15: Es perd a l'estació ampliada de 8 lletres.
16: Temps. El primer rebot, Jaume Rafecas.
9: Desvaria?
16: No és correcte.
12: Extravia.
16: Extravia, canvieu, però Joan, quedes encara entre els finalistes.
15: Sí, quedes encara entre els finalistes.
16: Sí, el Miguel guanya aquest cap de setmana,
15: sí.
16: Diguem, però
15: encara estàvem dintre els 10 finalistes. I ara anirem per l'últim enigma d'avui, que també té un premi gros.
9: Buah, este premio lo tengo que decir yo, que soy número uno, ¿viste? Cabanas Oye del Mas, que nos da un refugio de lujo... Sostenible en plena natura. Mira, lo voy a hacer en catalán, Ricardo.
16: Va,
15: otro cop.
9: Me voy a lanzar.
15: Venga,
9: va,
15: avant.
9: El premio es una nit per a dues persones a la seva cabana. Experiència única de...
15: Connexió.
9: Benestar. Ah, benestar.
15: Benestar.
9: I connexió amb el paisatge del Bages.
15: Molt bé.
9: Hasta el diumenge... Com? Vàlid?
15: És igual.
9: Ah, de diumenge a dijous fins al 3 d'octubre.
15: Això ja ho resoldríem. Bueno, per tant, David, per dues persones, a les cabanes Oller del Mas.
9: No,
15: no està gens malament.
9: No, està buenísimo.
15: Això sí, encerta aquest enigma.
16: Aquest enigma, Enric Garrigó.
9: Uf, que nervio.
16: Aquest és l'enigma. El tren més astronòmic de 7 lletres.
15: El tren més astronòmic de 7 lletres.
16: Temps.
14: D'ella...
16: Oh. Els tres primers no poden.
14: Estrella?
16: Estrella no és correcta. A veure, a baix...
9: ¿Dónde vamos?
16: Aquí a baix, el número 3.
9: El padre.
16: El pare. El pare de la criatura.
14: Orbital.
16: Orbital! Pare, orbital! Toni Carles puja a la primera posició.
15: Això vol dir que tenim...
16: Ens sap greu. Baixa, però Enric Garrigó guanyarà el Premi a la Combativitat.
15: Premi a la Combativitat.
16: Premi a la Combativitat, Enric Garrigó.
17: Que se és maset, que no està malament, eh? Ampolla de cava.
15: D'una ampolla de cava, no. Escolta, està malament.
17: Sí, sí, i tant.
15: Gran reserva Brut Natura.
17: El millor Brut Natura del món el 2025, només
15: està,
17: dic això.
15: Està molt bé. Per tant, pare i fill al podi.
16: En primera i tercera posició, és com els germans Márquez,
15: sí.
16: Els pare i fill cases.
15: Molt bé, doncs ja teniu unes cabanes i un teatre, us ho podríeu canviar, no? O què?
14: No sé com ho farem, perquè això és per dues persones i que ara som tres. I amb qui s'ha de quedar fora?
16: Clar. O dues persones al sí.
15: Jo crec que la tercera persona és la que ha d'anar a les dues experiències.
16: Ara.
1: Sí, jo puc anar-hi, també estic disponible.
15: Armínia, vostè ningú l'ha cridat.
1: Sí, jo tinc tota la disponibilitat, per les cabanes, pel cap.
15: Gràcies, Armínia.
1: Sí, quan vulgueu.
15: I gràcies també a tots els concursants d'avui. Fins aquí la final de l'Enigmàrius.
16: Sou molt bons.
1: Bravo!
15: Acabarem. Gràcies per acompanyar-nos. Acabarem, per això, Julen, amb què? Amb què?
18: Una cosa, als concerts m'agrada fer una cosa que és improvisar una cançó amb una història que algú m'expliqui del públic, una cançó d'amor, que fem això a l'espectacle. Avui, com que no teníem temps de parlar amb el públic, el que he fet és prendre punts d'aquesta última secció ferroviària, intentar fer-ne una cançó, però clar, és garantia de res, això.
16: A tot tret.
15: Improvisació total, improvisació total.
18: Sí, tinc aquí 4 punts que aniré llegint. Si teniu una paraula millor, doncs la podeu posar, Intentaré rimar-ho.
15: Si algú vol dir una paraula, ho pot
18: fer. Sí, tant. Jo miraré així, si em quedo en blanc i aviam què passa.
15: Vinga,
18: això és una estrena mundial, clar.
15: Doncs, Julen, endavant, quan vulguis.
9: Vamos ya, todo tuyo, Julen, quan vulgui.
18: Si el Lil Dami vol venir, també pot venir.
9: Sí, jo sí per aquí, Tete, però tu ho fas molt bé. Confio més en tu.

0: Terrassa.
1: Faltava una paraula, eh? Terrassa.
2: Terrassa.
1: Oh, Terrassa. Terrassa. Terrassa. Sí, acabem.
0: Vinga, Terrassa.
2: Terrassa de bar.
0: Julen, senyors i senyors.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
2: Bravo.
0: I fins aquí la final d'Enigmàrius. 19 anys.
2: 19 anys.
0: L'any que ve és la vintena.
2: Sí, ja, número rodons.
0: Hi ha alguna, si alguna arribem, cosa especial?
3: Si arribem, perdoneu.
0: Al principi
3: perquè...
0: sí, està en plena forma, eh?
3: No, no, per ell, pel clima, que això,
0: això sí, porta
3: cap al...
0: Sí. Cap al desastre, cap és veritat. Alguna cosa especial que estiguis pensant ja, Màrius, que puguem avançar?
2: Sí, home, farem una entrada, diguem, digna dels números rodons.
0: Sí?
2: Home, 20 anys no passen cada dia, eh? Una cosa...
3: Entraràs en helicòpter? Et deixarà com la reina d'Anglaterra o...
0: No regalis un creuer a mantavirus, tot anirà...
2: No, no, de mantavirus, re, jo... Si de cas les tonyines,
0: aquestes tonyines.
2: Sí, ens atonyinaran.
0: Les podríem agafar i...
2: I fer una
0: mica... Una tonyinada, no?
2: Una tonyinada.
0: Aquesta estaria molt
2: bé. Popular.
0: Gràcies per la confiança. Nosaltres marxem. Màrius Serra, senyors i senyors.
2: Adéu-siau.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero es nega a declarar a la comissió d'investigació de la SEP i al Senat, on compareix citada pel Partit Popular. Gertrudis Alcázar diu que ho fa seguint un consell legal, ja que està pendent de declarar com a investigada la mateixa causa que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Connectem amb Madrid. Tania Tapia, bon dia.
6: Bon dia, Gertrudis Alcázar ha arribat acompanyada per membres del PSOE i ha fet una breu intervenció inicial per justificar la seva decisió de no declarar.
7: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
6: Les preguntes dels senadors han quedat a l'aire, com les de la representant del PP, que li ha preguntat qui paga la seva defensa i si sap quin és l'origen de les joies que la policia va trobar en una caixa forta del seu despatx. I ja li han avisat que tornaran a citar-la més endavant. El jutge situa el Cázar com una peça clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra, que l'AMA ha imputat al Cázar, que encara no té data per declarar davant del jutge. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: Més notícies, Natàlia Ramon.
8: Aquest migdia el Consell de Ministres ha denunciat quines mesures contra els efectes de la guerra prorroga per als propers mesos.

0: amb Vox i el Partit Popular. Junts no pot fer una cosa amb una mà i dir la contrària amb l'altra. Avui Míriam Nogueras ens deia, efectivament, que volen frenar l'extrema dreta. Perfecte. Nosaltres també. Si ho volen fer, que deixin de pactar amb ella.
1: Les esperances de trobar supervivents al terratrèmol de Venezuela s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència dels dos sismes. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Hi ha 774 edificis enfonsats per la tremolor de magnitud 7,2 i 7,5. Els equips de rescat treballen contra rellotge perquè en aquest tipus de desastres naturals hi ha només una finestra de poc més de 72 hores per trobar supervivents. Mentrestant, la Xina ha enviat material per fer front a l'emergència per un valor de 14 milions de dòlars.
2: Almenys 4 persones han mort i 10 més han quedat ferides per l'atac d'un míssil rus a la ciutat ucraïnesa de Dnipro, a l'est del país, segons ha informat el governador. L'acció hauria causat danys en un negoci. A banda, les tropes russes han ocupat un altre poble a la regió de Donetsk, segons informa l'agència russa RIA, citant fonts del Ministeri de Defensa. Per contra, les defenses russes han abatut aquesta nit més de 200 drons ucraïnesos en 11 regions, segons fonts oficials. En alguns casos s'han malmès habitatges, però no s'ha informat de danys en infraestructures crítiques i energètiques. De totes maneres, es mantenen les restriccions en la venda de combustible a Moscou i les regions de l'Orient a causa de l'estratègia de Kiev d'atacar les refineries russes.
1: Detingut el conductor que va provocar l'accident múltiple amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. València, Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. El detingut de 19 anys conduïa un dels 3 vehicles implicats en l'accident que hi va haver ahir a la matinada a la carretera N340. L'arrestat passarà avui a disposició del jutge que n'haurà de determinar la situació processal després de prendre-li declaració. En el sinistre hi van morir 4 persones, 3 homes i una dona, i es continuen investigant les causes del xoc. L'accident va deixar 6 ferits greus que continuen ingressats a l'Hospital General de Castelló i a l'Hospital de la Plana. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
2: I els Mossos busquen 2 nois que la matinada de dissabte van accedir a una casa de colònies de Palamós i van fer tocaments a 2 menors que hi dormien. Els crits de les noies van alertar els monitors i els intrusos van fugir. Girona, Fèlix Martín.
4: Hola, bon dia. Des de la unitat d'investigació dels Mossos de la Bisbal d'Empordà han obert una causa per un delicte d'agressió sexual. La casa està situada a l'entrada de la platja de la Fosca de Palamós i la gestiona l'entitat Rosa dels Vents. Els fets van passar cap a les 6 del matí de dissabte i quan la noia es va despertar de cop i se'n va adonar, va cridar companys i monitors. Des de Rosa dels Vents han confirmat que han fet una reunió d'urgència per parlar del tema i han anunciat que faran públic un comunicat. Hores d'ara no hi ha cap detenció. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Ja se saben, els 10 finalistes del Premi Cerverí 2026 que opten el guardó per la millor lletra original en català. Hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig van, que sentiu, també Festa i drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Claril, El forner de l'osa, La volta al món de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre de Filó Ventura, Mori el branch de Fetus, també Balcons i cavalls de Gavina MP3 i Al·lèrgiques al polen, No, no, no, de Magalí Sare i Terra de guapes de Sandra Montfort. A partir de dilluns que ve, 6 de juliol, i fins al 6 de setembre, els oients podran votar la seva lletra preferida al web de Catalunya Ràdio. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona a l'Auditori de la Ciutat. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Underrock i la Fundació Prudenci Bertran. El Premi Cerverí es convoca des del 1996 i la iniciativa vol posar en relleu la difusió d'aquests gèneres i de la lectura en català. Esports, Marcos García.
5: A les properes hores tindrem 3 equips més classificats per als vuitens de final del Mundial Masculí de Futbol. A partir de les 7, Brasil, Japó, a 2:15 de la nit, Alemanya, Paraguai, i a les 3 de la propera matinada, Països Baixos contra el Marroc. El seleccionador neerlandès de futbol és Ronald Koeman.
6: Marruecos és un equip fuerte, és un equip atractiu que quiere jugar ofensivo con jugadors con mucho talento, pero enfrente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde

0: Está nuestra fuerza. Sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
1: El guanyador jugarà contra el Canadà als vuitens de final. Els canadencs s'han classificat per primera vegada als vuitens de final d'aquest Mundial després de superar Sud-àfrica per 1-0. El Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el dia 24 de juliol. S'ha anunciat fa només uns minuts. També la propera pretemporada l'Alavés i el Girona tindran un amistós el dissabte 25 de juliol al Royal Bert Training Center de Girona. I en hoquei patins, Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. Ojeda té 24 anys, arriba al Barça del Pons Lleida i la temporada passada va ser pitxichi a l'Hockey Lliga amb 26 gols.
2: Fins aquí les notícies.
3: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
4: No, no, en falta una.
3: Ah, clar, la del tot costa.
4: Doncs som-hi, convocatòria.
5: Ahora bien lo bonito, atacantes.
4: Marc Crosas.
3: Natàlia Arroyo.
4: Gemmarí Dongu.
3: Bruna Vilamala.
4: Damià Abella. Ion Vaquero.
3: Ilia Sánchez.
6: I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
3: Al tot costa.
5: Momento, seguimos.
6: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
7: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
8: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
6: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
9: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
6: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.

16 minuts per aturar-vos, per desconnectar de les presses, l'estrès, les xarxes socials i la fugacitat de la vida. Això és tot el que ens demana, o més ben dit, ens regala la cantautora santcugatenca Júlia Català al seu flamant EP. 16 minuts de pausa. I trobareu, per exemple, aquest tema Ja no sap parlar, on canta sobre un món que encara menysté i silencia les dones.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.

0: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Va a caminar, va a passejar, però no, esport no ho toco, no. No ho he tocat mai, eh? Això sí. A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. Sí. S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
3: Va, Mercè, parla al tele. Vinga, hòstia, quines ganes, l'Enric Calpena.
4: Tot el que hem après amb ell. Oh,
5: I el que aprendrem ara, ja veureu. Té moltes encara. Coses per explicar en Calpena, sí, ja veureu.
3: Jo sóc molt fan d'en Calpena.
4: I de què parlarem?
5: Us agrada el puzzle?
4: Oh,
5: parlarem del puzzle. Fer puzzles. I la història del puzzle i tot d'on va sortir.
3: Té, calla, que arriba el jefe. Sí.
6: Déu vos guard.
7: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Tot i que les civilitzacions clàssiques, com els grecs i els romans, ja van idear una mena de trencaclosques, podríem dir que el precedent més clar del puzzle actual arriba al segle XVIII a Anglaterra.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Concretament al 1760, un tal John Silsbury, un gravador de mapes...
3: Gravador de mapes, eh?
1: Sí.
3: Què fa un gravador de mapes?
2: Collons, ja diu la paraula, grava mapes.
3: Ah.
2: Home, clar, què penses tu? O sigui, el gravador agafa un mapa gros i amb una càmera va gravant tot aquell mapa, va gravant, i després d'on et penses que surten els vídeos del Google Maps?
1: Ah. Quins vídeos del Google Maps? De què parles?
2: Collons, a veure, Peu, quan tu et bellugues amb el cotxe, a la pantalla del telèfon, tu veus que hi ha uns mapes que es belluguen, i veus que hi ha un moviment. Això és que algú ho ha gravat abans,
1: sí, senyor. No, pas cap vídeo, allò.
3: És clar que és un vídeo. Fletxa bé que es mou.
2: Ara.
3: Si estigués quiet et diria és una foto, però és un vídeo perquè es mou tot.
2: Clar. Entens o no? Si fos un plano fixe i us han tirat una foto, hi ha un moviment allà.
3: Que no serviria massa perquè tu marxaries del plano, saps?
2: Però
3: el moure-se és clarament un vídeo.
2: Hi ha un tio que té una nau gran, ha llogat una nau molt gran.
1: Una nau industrial.
2: Una nau industrial, i ha fet uns mapes gegants a terra, amb paper d'aquell marron allò d'embalar, i ella ha dibuixat tot allà. Llavors, el tio va per sobre... i va gravant...
3: Sobretot que no es vegin els peus seus.
2: Això ho fa amb sabatilles, perquè amb sabates t'arrasca tot el paper.
3: En el Google Maps sortiria els seus peus i no quedaria bé.
2: L'ombra, veus l'ombra, dius, ara hem d'anar a Mollet. Hòstia, veus l'ombra d'aquell tio allà davant per anar a Mollet i t'espantes. I llavors el tio ha gravat milers i milers d'hores...
3: En té molt, en té molt.
2: Si vas a Amèrica...
1: La teoria és preciosa. Un gravador de mapes és un tio que dibuixa mapes, simplement.
2: Bueno, és una mica el que dèiem.
1: Sí, exacte. Els gravava sobre alguna superfície, aquest senyor. El que us deia és que aquest anglès, en John Spilsbury, el 1760, va crear el primer puzzle tallant un mapa en petites peces de fusta. Ho va fer resseguint els límits dels països i la gràcia era ordenar-los refent el mapa. O sigui que el primer puzzle de la història es va fer bàsicament per aprendre geografia. Era això.
4: Molt bé. Tu, si parlem de puzzle, hauríem de parlar, trobo, de la gent que se li en va de les mans el hobby del puzzle, no? De cop i volta és com, tinc una habitació només pels puzzles.
1: Sí.
4: Mentre hi ha gent vivint al carrer, no? Jo tinc una habitació només... Aneu a la merda, home. Si teniu una habitació només pels puzzles, aneu a la merda.
1: És gros. Em sembla bé. Vull dir, és menys greu, trobo, tenir una habitació amb una plantació de marihuana. Diguéssim, que és il·legal.
3: Ara.
1: Això ja ho sé, però vull dir que al mínim en treus un rendiment, no? Gent dormint al carrer mentre hi ha pisos plens de plantacions de marihuana, és injust.
3: Sí.
1: Però gent dormint al carrer mentre hi ha habitacions fent puzzles...
5: Però escolta, que la gent faci el que vulgui amb les habitacions.
2: També és veritat.
5: Que si tu vols fer el puzzle de l'habitació i dormir al sofà del menjador...
2: Ojo, que si t'organitzes bé, amb una mateixa habitació pots tenir un puzzle i una mica de marihuana.
1: Sí.
3: Una mica sí, eh?
1: Perquè estem parlant de marihuana, parlant de puzzle.
3: Has començat tu, Peyu.
5: Has tret tu el tema.
1: És veritat.
3: Tu que t'emmerdes, eh?
1: Bueno, el 1883, als Estats Units, un nano jove, de fet, un nen de 16 anys, crea l'empresa Parker Brothers, que comercialitza són els primers que comercialitzen en massa els puzzles. Parker Brothers, ho coneixereu, perquè més tard van triomfar. Sabeu qui són, Parker Brothers?
3: No.
1: Són els que van fer famós el Monopoly.
2: Home!
1: A Catalunya no ens quedem curts, eh? Tenim una de les marques de puzzles més potents, també a nivell internacional. Educa. Això sí que ho sona.
3: Educa.
1: El logotip aquell que hi ha unes llufes de colors ballant una sardana.
2: Sí, senyor. Això és tremendo.
1: Educa neix el 1967 a Sabadell. I atenció, perquè fabriquen el puzzle més gran del món en una sola imatge. 42.000 peces. Un cop muntat, fot 7 metres i mig de llarg. Fabricat a Catalunya, eh?
3: Més que a Catalunya!
1: M'ha agradat molt d'Educa, que vaig entrar a la pàgina web, quan preparàvem això, i tenen un servei de sol·licitud de peces perdudes.
2: Hòstia, això està molt bé.
1: I demanava les peces que has perdut. Te'n deixen demanar màxim 16.
5: I com ho demanes?
1: Has de fer com una... Hi ha unes instruccions. Tu poses el puzzle i fas una quadrícula amb números i lletres i dius de la fila 4 la lletra C, per exemple.
5: Hòstia, Déu-n'hi-do.
3: 16, només em pots demanar.
1: Pot passar que si ets prou idiota com per haver perdut peces, siguis prou idiota com per equivocar-te quan demanes.
5: A mi em podria passar, tal com conto jo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Periodista, escriptor, guionista, divulgador i qui sap quantes coses més. És l'home que sempre està a punt per parlar-nos de la història de Catalunya i del món. De fet, si no fos perquè encara no s'ha inventat una màquina del temps, juraries que va presenciar la caiguda de Constantinople, que va veure entrar les tropes de Felip V a Barcelona i fins i tot que va acomiadar el Titanic al port de Southampton. Per això, Peyu, avui vigila. Si dius una data malament o si confons un rei amb un comte, ell et corregirà perquè sempre està en guàrdia.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Enric Calpena. Bravo.

0: Enric, què has menjat avui per esmorzar?
1: Suc de taronja, unes torrades amb oli i cafè amb llet.
0: Molt bé. Torrades amb oli sense res més, no hi ha embotit?
1: Sí, no, amb una mica de sal. No, res més. Ah, ja. Sí, una cosa sòbria. Després, a mig matí, m'agrada donar-li alguna coseta, després, una mica de pa amb embotit, però generalment començo per aquí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, t'hi sents còmode en aquest escó de la Renaixença?
1: Sí, el tapisser hauria de treballar una mica millor, diguéssim, a part d'això. Bé.
0: Segle XIX. No sé si és que sents còmode el segle XIX.
1: Sí, a mi el segle XIX és el que més m'agrada. De fet, sí? M'agrada la transició entre el XVIII i el XIX, és l'època que més he treballat, sí.
0: Jo trobo que és un... Ostres, sé que ho romantitzem tot, però aquella època, no?, que tot està per descobrir, que marxes en tren...
1: És una època molt dura, El Pierre Vilar, un dels grans historiadors que ha treballat la història de Catalunya, va dir que Catalunya, al segle XIX, era el lloc del món on hi havia hagut més guerres civils. En va haver-hi 4 guerres civils, es diu aviat, I això és una destrucció absoluta. És un segle hiperviolent, però al mateix temps amb molta esperança, amb moltes ganes de canviar les coses. La Renaixença mateix és un exemple claríssim. Jo no sé si ho sabeu, però els que van començar la Renaixença i els Jocs Florals estaven convençuts que el que estaven fent era el funeral del català. Acabem, matem el català bé amb uns...
0: Un comiat,
1: i ja està, això s'acaba, ningú en parlarà aviat.
0: És el que fem ara nosaltres.
2: Sí, una mica com nosaltres.
1: No, però ells es van trobar que va ser un èxit.
0: Mira.
1: I que tothom deia, què coi, això es mor, això té molta força. Doncs nosaltres estem amb les mateixes.
0: Aquí mateix, sí. Ja veurà, serà un èxit.
3: Home, i tant. Hauran d'aquí 100 anys, però vull dir que...
1: O 150, però ho veurem.
0: Que ens ho paguin ara, per anar bé.
3: Això sí que estaria bé. Això sí que aniria bé, veus?
0: Però és veritat, jo trobo a vegades a faltar... Sé que, no?, dona la sensació que abans tot era molt més intens, no?, d'això. Una família que el fill ha estudiat i se'n va a buscar feina a la ciutat. Ara tenim el mòbil, truques de seguida. Abans era, marxava, no sabies quan...
1: Som en un altre món. No hi ha èpoques pitjors i millors en aquest sentit. La gent és igual ara que en l'època dels egipcis, per exemple. El que passa que el que canvien són les circumstàncies i com ho veiem socialment. Però individualment som els mateixos. Els mateixos personatges des de que van aparèixer els homo sapiens. Els mateixos desitjos, les mateixes rancúnies, la maldat i la bondat en un sentit ample. Som exactament igual.
0: Hi ha algun moment de la història que t'hagués agradat viure en directe? Algun
1: no, no. Ah. Perquè la veritat és que la història, quan penses en el passat, el primer que et ve a la idea és la pudor que faria el passat. Sí. Nosaltres ens hem acostumat a unes olors determinades, però, esclar, la gent... Això del desodorant és un invent relativament proper.
0: Sí.
1: La higiene, el concepte d'higiene, no té res a veure al d'ara.
2: Si vas a un institut, també és més o
1: també
2: menys el mateix.
1: Sí, ja estem en aquesta època, sí. I totes les èpoques són molt bèsties. Sí. El que passa que hi ha èpoques apassionades. L'Arnau deia això, Constantinople, no?, la caiguda de Constantinople, 1453, has dit 1714, 1912.
4: No he dit les dates perquè ja sabia que s'escrivien, no?
1: Vull dir,
4: no?
1: Però són tres moments terribles i al mateix temps fascinants, no?, quan cau Constantinople, quan cau Barcelona, o el moment en què tu saps que el Titanic farà el primer i últim viatge. Home, sí. Això és bonic de per si. Anar acomiadant la gent que saps que s'enfonsarà d'aquesta estona, sí. Allò és molt agradable. Sí.
0: I dels que has viscut, perquè aquí hem sigut testimonis d'alguns moments, no?, que sempre deien això avui és una jornada històrica. No?
1: Sí, sí.
0: Creus que n'hi ha alguna que serà històrica realment?
1: No, n'hi ha moltes. Totes són històriques, però hi ha algunes que les recordarem especialment en el futur, sens dubte. Aviam, l'1 d'octubre del 17, òbviament, és una d'elles. Però la història es compon de coses molt petites. Jo vaig ser present quan a Goicoechea li va trencar la tibia i el peroné a Maradona.
0: Hòstia.
1: I dius, home, de fet, el Núñez, en aquell moment jo estava de periodista, vaig anar a la clínica, em tocava anar-hi, on va arribar el Maradona, va arribar ensangonat, el Núñez va arribar al mateix moment, es va confondre, va veure el Maradona trencat, em va abraçar...
0: A tu,
1: I es va posar a plorar.
3: O sigui, es pensava que eres en Schuster.
1: Poder. Sí, no, jo el vaig agafar, perquè sóc tendre de ment, sí. Però allò, i la senyora Navarro li va dir José Luis. Que no és el mèdico. I allí es va acabar la relació entre el Núñez i meva, però va ser un moment històric.
0: És un moment històric. Un moment en històric. La teva vida, segurament.
1: Segur. I la del Maradona, jo crec que també estava una mica grogui, però potser això ho va recordar molts anys.
0: Com és la teva relació amb la història quan neix, de petit?
1: De petit. La veritat és que jo volia estudiar història, però jo treballava en un Frankfurt.
0: Tots els camins porten
1: sí,
0: a
3: al Frankfurt.
1: És que l'única carrera que acabava, que començava, perdó, a les 7 de la tarda, quan jo sortia al Frankfurt a les 6, era dret.
0: Quin Frankfurt era, com es deia?
1: Frankfurt Haguard.
0: Haguard.
1: Haguard.
0: Alguna especialitat?
1: Jo recordo la ceba fregida al matí, la meva primera feina era tallar 2 quilos de ceba i fregir-la, i els ulls plorant com una malada. Jo tenia 16 anys, això també, no, 16-17. I res, com la primera, l'única carrera que podia accedir per horari era a les 7 de la tarda.
0: Està molt bé triar la carrera per l'horari que et va bé.
1: Sí, tal qual.
0: És la teva vocació, no pot la que em anava bé per horari.
1: De 7 a 10, feien classe de 7 a 10 i vaig començar a estudiar a dret. Vaig deixar el Frankfurt, el meu pare va canviar de feina, va millorar econòmicament i em va dir, bueno, ja pots passar al matí. Dic, no, al matí m'agradaria estudiar periodisme. I vaig fer periodisme al matí i dret a la nit vaig continuar.
0: Hòstia de Déu.
1: I després vaig fer història.
5: I l'història quan arriba?
0: Després.
5: Tres carreres,
1: No, dos carreres i un màster, que es diu, perquè vaig començar història, el que passa no tenia temps, ja la cosa ja era tres carreres al mateix temps, era una bogeria. Vaig fer primer i em vaig aturar. Però després vaig fer el màster d'història.
3: I vas sacrificar el Frankfurt?
1: El Frankfurt... No el pesa, no sé per què, però ara ja amb els anys els Frankfurts i això no...
0: No haguéssim tingut un gran frankfurista, diguéssim.
1: No se sap mai, perquè de vegades la vida també és aprendre, no és només la vocació.
3: Frankfurt Calpena, ja ho veig, per tot el país.
1: A mi m'agrada més Haguard, perquè a més en castellà, Haguard, perquè era una cosa, sí, Frankfurt Haguard.
0: Escolta, arrenques a TV3, vas presentar informatius a TV3, tu?
1: Sí, el primer informatiu, el primer Telenotícies el vaig presentar jo. Sí, sí, però va ser també molt casual, perquè jo treballava al diari El País, era molt jovenet i tot just allò començava a treballar, i resulta que diversos directius futurs de TV3 també havien treballat al País i estàvem buscant un presentador jove i em van dir, per què no vens a fer la prova?
0: Venga.
1: Vaig fer la prova, va sortir molt malament, jo tenia conjuntivitis, encara circula aquesta prova pel món.
0: Hòstia, no, això no ho hem trobat.
1: Estic així, amb aquella cara així, fent així, amb els ulls plorant. El que es va presentar abans de la prova va ser en Jaume Barberà, que el van agafar també.
0: Vols dir que no agafaven tothom, aquella?
1: Jo temo que la cosa... Estaven tan desesperats que agafaven tothom. Tot plegat que, en fi, m'ho van proposar i vaig pensar, va, anem a provar, perquè... En aquell moment, TV3, ningú sabia què seria. De debò, Vull dir que la sensació era dir... Tu, els meus pares estaven molt preocupats. Te'n vas del País, que és una feina segura, fixa. Sí. Te'n vas amb això, que no se sap, i si la policia el tancarà un dia d'aquests. I vaig dir, provo tot plegat, sóc jove, i així va la cosa.
0: Hem fet una cerca als inferns de l'arxiu de TV3, i hem trobat una notícia del 1985 que presentes tu, que de veritat m'ha fet especial gràcia. És aquesta.
6: Les feines del camp es podran alleugerir a partir d'ara gràcies a un invent més manejable i més econòmic que els mitjans utilitzats fins a aquest moment. El nou aparell pot funcionar fins i tot amb petroli.
0: Amb petroli,
1: Què dius?
0: Déu-n'hi-do el bigotet,
1: Sí, el bigotet el vaig deixar perquè com era tan jovenet vaig pensar que has de fer alguna cosa per créixer una mica.
0: Clar.
1: Perquè tenia una cara de criatura que era excessiva.
0: Recordes?
1: Tenia 23 o 24 anys.
0: La notícia de què anava, recordes?
1: No. I com, quin aparell era?
0: Ara... Mira, et donaré tres opcions.
1: Aviam.
0: S'estava presentant per primera vegada a Catalunya el tractor articulat, el recollidor de maduixes automàtic...
1: Què dius, home?
0: O la mototractor. Quina de les tres creus que...
1: M'agrada molt la mototractor.
0: La mototractor.
1: És que el concepte...
0: Ben parit,
1: Una Harley, allò, una chopper, allò, tractor...
0: Anem a veure-ho.
7: Aquesta moto que llaura, cultiva, recull, fresa i fa altres temes agrícoles, encara que sembli increïble no l'inventar dels japonesos, sinó un català. La mototractor que s'ha presentat aquesta tarda és única al món.
1: Catalunya és sempre al capdavant,
7: Té 4 cavalls de potència i 150 centímetres cúbics de cilindrada. El seient està dissenyat especialment per afavorir la circulació de la sang del conductor.
1: Home.
0: La mototractor,
1: Home.
5: Ja es veu que no va bé.
4: És un invent d'en Doraemon.
5: La mototractor!
0: Tinc certa connexió amb el sector primari i no n'he vist cap, No.
1: Perquè no creiem en nosaltres mateixos.
5: Ja.
1: Aquest és el problema.
5: Has vist com llaurava?
0: Sí.
1: El problema és la falta de confiança en el País. Perquè, esclar, aquí els catalans ens havíem d'haver abocat a fer-ho. I no només el pagès, sinó també la gent de ciutat.
0: Exacte.
1: Una mototractor t'omple moltes possibilitats. T'obre possibilitats de crear un hort a casa. En fi, hi ha molta cosa.
0: És ben bé que era una altra època.
1: Sí.
0: Vull dir, perquè això sortia a les notícies, no hi havia gaires assassinats, encara.
1: També la innovació nostra tampoc no estava en un moment molt àlgid, no?
0: I el bigoti era per semblar més gran, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, mira, sí, perquè és que era l'única manera. I me'l vaig tallar just quan vaig deixar de presentar els telenotícies i no l'he tornat a fer servir, no?
0: Quan surt la idea de l'Enguàrdia, el programa que t'ha consolidat?
1: Va ser això... A mi m'havien ofert presentar un documental, que al final la cosa no va sortir, i vaig veure que l'únic que rascava bé era l'assessor històric d'aquell documental, que era un noi molt jove, que encara estava fent el doctorat, que es deia Oriol Junqueras.
0: Què dius ara?
1: Ostres. Sí, sí, i vam connectar bé. Pocs dies després ens trobem al carrer per casualitat, anem a fer un cafè, i vam començar a parlar...
0: Us trobeu al carrer per casualitat?
1: Per casualitat, a la Rambla Catalunya.
5: Ho pots trobar,
1: per home, clar, la gent camina.
0: A Barcelona, per casualitat.
1: A Barcelona, sí, sí, sí. Sí,
2: però a Muntanyola no us trobeu ningú, per casualitat. Però
0: costa. Bueno, vull dir que ja em sembla molt fals a les sèries de TV3, com si fos ahir, o això que es troben a vegades, que dius com s'han trobat ara.
1: Pensa que en aquella època hi havia poca gent.
0: Ja.
1: Vull dir que no estem parlant dels anys...
0: Bueno, us trobeu amb l'Oriol Junqueras.
1: I prenem un cafè i comencem a parlar del tema de la divulgació històrica i vaig pensar, ostres, això té un programa. Ho vaig presentar a la ràdio, em van dir, oh, és molt bonic, però no...
0: Sempre potser... diuen el mateix, no?
1: Sí, però ja veurem, allò que dius, ja està, oblida-te'n, i l'any següent em truquen, escolta'm, podríeu fer aquest programa? I el divertit va ser quan vam acabar la primera temporada, que havíem fet 40 i escaig programes, i ens diuen, queda més història que explicar? Ah. I diuen, home, alguna temporada més podem fer, i ara portarem 25.
0: Vull dir que... 25 anys fent l'Enguàrdia.
1: 25 anys, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: L'Oriol el vam col·locar.
0: I queda...
1: El vam posar en un altre puesto.
0: Que el veu ser.
1: Sí, sí, treballar en un altre lloc.
0: Se n'ha anat pel seu compte.
1: Sí, sí, exacte, s'ha emancipat.
0: És autònom, ara.
1: Sí, és autònom.
3: A crear jornades històriques.
1: Sí, exacte.
0: Perquè els hi faltava material.
3: Sí, va dir que
1: ho he de canviar d'historiador per veure si a algú se li acudien coses noves. Per això vam portar el Soler Sabater. Sí.
0: Ets molt bo memoritzant dates, eh? Abans deies...
1: Algunes, no totes, eh?
0: Què et costa més, dates o noms?
1: Noms.
0: Noms, eh?
1: Sí, sí, les dates les rasco millor. No ho sé, deu ser una cosa, algun trauma infantil a la classe de matemàtiques, però si amb dates, normalment, m'espavilo.
0: I l'aprofites, aquest coneixement,
1: per fer-te? No gaire, no em serveix de...
0: Si trobes algun sistema... Jugar al trivial o...
1: Sí, amb això ho havia jugat bastant, però tampoc no pensis que soc gaire bo. No soc gaire bo amb res, vull dir que també no ens hem d'enganyar. Vull dir que jo soc de notables, allò. Vaig bé, ostres, aquest noi ho fa bé... I si s'espavila, arriba... No, mai m'espavilo i arribo. Però vaig fent, sí, sí.
5: Sembla que parli de mi.
0: Sí?
1: Tu també.
5: Passa això, soc més de vents, no arribo.
1: No, ja.
0: Mira, en Fel.
3: No, jo és que no vull parlar de notes. Però m'estava pensava... Enric, tu quan et poses al llit, que dius... No, sí. Vaig a dormir, t'imagino dient... Els de Constantinople van fer això. Tu què penses quan et fots al llit?
1: No,
3: estàs amb l'història.
1: No.
3: Tens el dia a dia teu...
1: Un son que no m'hi
3: veig. I tens el teu dia a dia normal com la gent normal.
1: Si fos normal, igual.
3: Ets normal,
1: Tu em veus a casa i diries aquest tio és normal. I no ho deu ser-ho, però és normal, totalment. Ho dissimulo bé, però sembla normal.
0: Tens hobbies ben allunyats de la història?
1: Ben allunyats, no molt. Però a mi m'agrada, per exemple, els wargames. Jugar a wargames de taula. Sí, això
3: és normal, diu?
1: És molt normal. És una cosa de batalletes.
0: Ninotets d'aquests petits.
1: No, jo ho faig amb fitxes.
0: A fitxes, eh?
1: Ara fa temps que no hi jugo. Però
5: com el Risc o una cosa així?
1: Més
0: evolucionat.
1: Més complicat. Sobretot batalles napoleòniques.
5: Vinga!
0: Així per desconnectar.
1: Sí. Home, està bé, eh? La de batalles que he perdut. Vull dir que això... Que també t'acostumes així. La vida és una lliçó de vida.
0: Algun esport o alguna cosa?
1: No, això no ho toco. No.
0: Res,
1: no. Jo havia nedat bastant, però la veritat és que no he sigut... M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no esport no ho toco, no. No ho he tocat mai, eh? Això sí que ho he fet molt bé. El futbol, per exemple...
5: No t'hi posis ara.
1: No.
5: Ara no t'hi posis.
1: A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
0: Escolta, això que diuen que la història es repeteix, no? Sí. I que la gent està espantada ara perquè torna l'auge de l'extrema dreta, els que heu estudiat història, és verídic, això? Anem cap aquí?
1: No, no repeteix la història, el que passa que sí que hi ha uns comportaments del passat que et recorden molt els del present i que et poden donar claus de per on van els trets, no? L'extrema dreta d'ara és... O sigui, per què va guanyar l'extrema dreta als anys 30? Perquè era una extrema dreta moderna. Ja sé que sona molt horrible.
0: Ah, sí?
1: Sí. Els partits d'abans, de dretes, eren molt conservadors, molt carrinclons, sí. I de sobte apareixen uns tios, sempre en tios, bàsicament, vestits de manera molt sofisticada, dient unes coses semi-socialistes, semi-no, amb una manera de fer molt diferent, cantant cançons que els altres no cantaven, i gran part de la població evolucionava, dir, aquests són moderns, sí. Aquests molen, no?
0: Val.
1: I això ara ens trobem en part una mica amb això. L'extrema dreta actual...
0: Té TikTok.
1: Sí, té TikTok i té sexe, per exemple. O sigui, una cosa, els partits conservadors històricament, el tema del sexe eren ultrapuritans, i de sobte l'extrema dreta als anys 30 i la d'ara no tenen cap mena de problema amb plantejar qüestions sexuals. Per tant, aplicar la visió que tenim del passat a l'actualitat no funciona. Dir, oh, és que aquests són uns puritans. No, l'extrema dreta no és puritana. Per tant, no ens equivoquem amb això. Aquest tipus de coses és la que la fa especialment perillosa.
0: Mm-hmm. Una cosa que ens preocupa i que ha sortit sovint en aquest programa, lo de Cristòfol Colom, què? Aviam, era català o no era català?
1: Però no ho sé. Sí. O sigui, diguem-ho clarament. No se sap.
0: No se sap.
1: Què se sap de Cristòfol Colom en relació a Catalunya? Se sap, per una anàlisi i feta ja als anys 20 per un peruà, un filòleg, que ell utilitzava amb els seus textos en castellà moltes catalanades.
0: Mira, perquè era català.
5: Perquè era... Sí,
1: és difícil, no es pot afirmar. No era genovès, això segur, i en tot cas la pregunta és per què, si tenia una relació amb territoris de parla catalana, per què no ho va comentar mai? Pot ser simplement perquè no li vingués bé, aquesta és una possibilitat que pot passar, o perquè volia amagar alguna cosa. No ho sabem. En tot cas, que era català no ho podem afirmar. No ho podem afirmar. Hi ha indicis, simplement. Va. Per tant, saltar-ho a dir Cristòfol Colom era català és una exageració que no ho podem afirmar.
5: No ho puc dir.
0: Per què?
1: No ho diguis, no.
3: Perquè diu que és de Pals.
5: Que va sortir
1: ell de Pals?
5: Ell
1: és de Pals? No. Ah, Colom, allò...
0: Diu que va sortir de Pals.
5: Va sortir de Pals.
1: Sí, de Pals de Moguer. Sí. Allò, no. No, això...
0: Ho vas veure, tu, Xuriguer?
5: Això se sap allà, sabem exactament on teníem la barca clavada allà.
2: On te'l tenia amarrat, la barca.
3: Els de l'Empordà són els més llestos del món.
1: I on teníeu la Pinta, la Niña i la Santa Maria? La teníeu...
2: Un al costat de l'altre.
5: Un era a Barcelona.
1: Ja, sí.
5: Va estar molt de temps.
1: Va estar molt de temps, però es va enfonsar al final, Els de Terra Lliure el van...
3: La vam fer argúcies, la Pinta.
1: Què dius,
3: ara? Ara fem autocars, però abans saien barcos, argúcies.
5: Home, clar que sí, el Montseny, tota la fusta que hi havia al Montseny.
1: Perquè tenia bona pinta, d'aquí venia el nom,
5: Això li has de preguntar a en Soler i Saboté, ja veuràs que et dirà que sí.
1: Ja li demanaré, això.
3: En Junqueras, pregunta-li en Junqueras.
1: Sí. No, d'aquests temes no n'hem parlat mai amb ells. Mira, hem parlat de moltes coses, de vegades íntimes, però d'això, precisament...
3: I així íntimes, què t'ha explicat en Junqueras, que puguis explicar?
1: De com treballa el seu hort.
0: Mira.
1: És bo,
5: treballa l'hort.
1: Treballa l'hort,
0: A mi també m'explica això.
1: Sí, perquè l'avi havia sigut pagès, i llavors això...
3: Regalar-li una moto d'aquestes, una moto tractor. Ah,
1: ja li portaré.
5: Seria maco de veure.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Enric, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
0: La paraula d'avui és esbadinar. Esbadinar.
1: Esbadinar.
0: A. Esbadinar. Acció d'escampar la brutícia mitjançant aigua a pressió.
5: Després de matar el porc, va agafar la manguera i va esbadinar tot el garatge i va quedar impecable.
0: B. Esbadinar. Expressió que s'utilitza per confirmar algú que es va dur a terme l'àpat del migdia que estava previst.
3: A les 12 vam fer conferència. I vam fer la conferència. Tal com deia el programa, a 2:15 esbadinar.
0: C. Esbadinar. Posar en complet desordre o en desconcert.
2: Quan es va fer pública la deixa de l'avi Florenci, es va esbadinar tota la família Pujol i part del país.
0: A, B o C?
1: Jo diria que la C. M'agrada molt això de posar-ho tot en desori. Sí,
0: esbadinar,
1: sí. Esbadinar. No sé si la C...
0: La saps.
1: C.
2: Correcte!
1: Bravo!
0: Esbadinar. Mercè, vull parlar-ne del puzzle.
2: Vinga, parlem-ne, doncs. Abans has dit que el puzzle més gran de tot el món,
0: sí,
2: d'una sola imatge, és català,
0: sí, sí, sí,
2: no? Que el fan a Educa.
0: Educa.
2: Però, evidentment, hi ha altres rècords mundials relacionats amb el món del puzzle.
0: Jo, la gent que fan puzzles ja em sembla una mica friquis. Els que aconsegueixen rècords mundials, ja doncs, deixa'ls anar.
2: Parlem-ne, doncs. El campionat de puzzle més gran del món el va organitzar a Valladolid.
0: Valladolid?
2: L'any 2022, mira, amb 624 participants.
3: Només?
2: Què us... Què?
3: 624, hòstia, em sembla poc.
2: Et sembla poc?
3: Home, els buixes fan allò de les puntaires i n'hi ha més, eh? Ja. Una trobada de puntaires cada, sí, any i arriben a 1.000, poder.
2: Potser té una raó. És que a Valladolid s'han especialitzat a fer rècords mundials de passo que te'n volia.
3: De xurrar, no?
2: Com, per exemple, el rècord mundial del nombre més gran de persona que menja plàtan.
0: Mira, a Valladolid ho
2: tenen.
1: Però això és bo, no és de passo que te'n volia. És un gran rècord, aquest, eh?
3: Veus? Sí.
1: Quanta gent coneixes que ho faci, això?
2: No sé, quin gurt podríem fer el de menjar prunes. No,
1: sí,
2: no,
1: ara.
3: Sí. Dia històric. Dia històric.
0: Al final, també, si et toca ser el regidor de turisme de Valladolid,
2: alguna
0: cosa has
2: d'inventar. Alguna cosa has de fer. També n'han fet una altra de nombre més gran de persones portant ulleres de sol al mateix temps.
0: Mira.
1: Fantàstic, molt bo, aquest.
2: Està molt bé, està molt bé. És maco.
3: Ho han fet dia de pluja, em sembla.
2: I un que jo sé que us agradarà molt, que és el nombre més gran de persones onejant una bandera d'Espanya.
0: A Valladolid.
2: Allò sí que va ser un dia històric. Veus?
1: Molt bé. No havia passat mai, això, eh?
0: Això passarà a la història.
1: Home, i tant, i tant, però moltes vegades. Mira, tinc ganes de tornar per veure si aconsegueixen superar el rècord l'altre dia.
0: Aquest el podríem fer, bueno, aquí a Catalunya, ara, bueno, amb el Mundial... Se'n veuen, de banderes espanyoles.
1: Home, i tant. Per fi, diguéssim, per fi es reconeix allò que la selecció espanyola és la selecció de todos, ho diuen constantment en castellà a la tele, vull dir que... Sí. Ai, senyor.
3: Tot i que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys, eh?
2: Ah, no?
3: Jo crec que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys. Els adolescents fa 4 anys estaven molt beneits amb la selecció espanyola i aquest any jo trobo que ja m'esteu mirant tots.
1: Han crescut.
2: Vull veure la tesi aquesta teva cap on va.
5: Una anàlisi sociològica.
1: És tremendo, però això ho treballa.
5: Ho treballa.
3: No, vaig per arbussis amb una llibreta, que la mires o no la miro.
2: Us explico una mica més del puzzle, que això hi ha una cosa més notòria, que és d'un català.
5: Visca Catalunya!
2: Exacte.
0: Tenim un rècord.
2: Un dels tios més ràpids a l'hora de muntar puzzles és l'Alejandro Clemente, de Sant Feliu de Llobregat.
0: Mira.
2: Què us sembla?
1: Molt bé.
2: L'Alejandro pot fer un puzzle... L'Alejandro pot fer un puzzle de 500 peces en 34 minuts. No, que no ho feu vosaltres?
0: No tinc referència, no t'ho sé dir.
4: 36.
0: 36 minuts.
2: 34, jo no. Encara no hi trobo... En 36 minuts no he trobat les dels costats, ja us ho dic.
0: Enric, estàs preparant alguna cosa, algun projecte a banda de l'Avantguàrdia?
1: Estic donant-li voltes amb un documental sobre el principi de la Guerra Civil, imagina't.
0: Del principi, eh?
1: El principi, del primer dia de la Guerra Civil, del 18-19 de juliol del 36, sí. Uh-huh. Treballant-ho, ja ho veurem, i preparant un llibre sobre una història de Catalunya sencera.
0: Oh! Sencera!
5: Ah,
1: sencera, sí.
5: Bueno, gros.
1: Això m'està desbordant per moments, eh? Sí. Això
0: també ho fas com a comiat, una mica.
1: Com a comiat de Catalunya, anava a dir, sí. Dic, de mi mateix vés a saber, perquè Déu se'm pot emportar un dia d'aquests, però de Catalunya ja podria ser. No, espero que no. Espero que sigui simplement...
0: Ets optimista amb el país o no?
1: No sóc optimista en general amb res, però com a base, eh? Però amb el país, jo crec que per ara aguantarem una estona més.
0: Aguantarem.
1: Que és un gran què, eh?
0: Enric Alpena, moltíssimes gràcies per venir a seure l'Escó de la Renaixença.
8: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: Avui us porto l'Scott, que és un Golden Retriever.
1: No Retriever.
0: Jo em pensava, dic, a final de temporada això ho sabràs dir.
1: Retriever.
0: Tot... Retriever.
1: Golden Retriever.
0: De 13 anys i és de la Núria. Veiem-lo.
1: Oh!
2: Ai, posseta, bonica.
0: Oh! Que està granadet, pobret, 13 anys.
1: Sí.
0: És de Santa Eugènia de Berga.
1: Mira.
0: I es veu que l'Escot és molt, molt, molt tossut.
1: Té la llengua bruta, sembla que s'hagi... Vols dir que no...
0: Bueno, perquè deu ser
3: aquests
0: ropinyaires que enganxa tot el que troba per terra.
1: Aquests vells, quan comencen a avorrir-se, comencen a menjar-se merdes i coses d'aquestes.
0: I els jovenets també.
3: Estàs parlant de gossos, eh?
1: Gossos, gossos.
3: Vale, no, és que si poses a la ràdio sense aquests vells, no sé què, dius, hòstia, peio.
1: Gossos.
0: Va, que us dic una dada molt important de l'Escot. L'Escot només es mou si hi ha menjar pel mig.
1: Sí, com? Parlant de gossos, també, eh?
3: Sí.
4: El caràcter de l'Escot és similar al dels protagonistes de la història que us explicarem avui. Els passa com a ell, només fan cas si els hi donen menjar.
1: Avui passegem el gos per Setmat, imperi nou d'Egipte, actual Deir el-Medinà, Egipte. Som a l'any 1152 abans de Crist.
5: Home, ja era hora, tu, t'han donat pel cul amb els egipcis.
1: Eh?
5: Era hora que passegéssim el gos per mica per Egipte. Tu, ara, no havíem anat mai, hòstia.
1: Sí, sí, sí, no.
5: Va, bueno, parir.
1: Anem amb una història ambientada molt enllà, eh? Mai havíem retrocedit tants anys per situar-nos. Avui recolem 3.000 anys en el temps per conèixer els pintors, picapedrers, escultors i guixaires que fan les tombes dels faraons.
3: Doncs, recolar 3.000 anys per parlar de pintors i guixaires? Bueno, no, m'ho podíeu haver avisat, això.
1: Per què?
3: Home, us hauria presentat els que venen a casa i ja està.
1: Els que venen a casa
3: teva... Pintors, guixaires, paletes, manobres, tot això...
6: Que són gent
0: que
6: molt gran.
0: Fas obra tot el dia, tu.
3: Sí.
1: Eh?
3: M'estic fent una...
1: Què t'estàs fent?
3: Una
1: menció?
3: Sí.
1: Com en Millet?
3: Sí.
1: Una cosa grossa.
3: Una cosa,
1: ho pagues...
3: tot il·legal.
1: Ah, com en Millet.
3: Sí, igual, igual.
1: No són pintors i guixaires qualsevols, eh? Construeixen tombes reials. Els treballadors que coneixerem són uns artesans molt respectats. Treballar construint tombes reials els assegura un bon salari. Les seves famílies viuen bé gràcies a la feina que tenen. La feina és dura, però no es poden queixar.
5: És que si tu saps muntar a la construcció, sí. No et falta mai de res, eh?
1: No,
5: res,
1: no. Eh? Alerta, eh? Hi ha un detall important. No cobren amb diners, eh?
5: Ah, però són esclaus, no?
1: No, no són esclaus.
5: Ah, no?
1: No. Ja ho vam dir una vegada, aquest programa.
3: Ui, ja me'n recordo.
1: No n'hi han d'esclaus.
3: No n'hi han.
1: Va venir una egiptòloga, va seure aquí aquest escó i va dir a Egipte no hi havia esclaus.
3: Ja hauria de ser aquí cada dia, aquesta dona.
1: Sí, perquè si no ens equivoquem sempre quan parlem d'Egipte. Sí.
6: Perdoneu, eh?
1: Què?
6: No, perdoneu.
1: Ah, val.
7: Tu, i si no cobren diners, sí. Què cobren? Amb visibilitat?
1: No.
3: BMW. BMW.
1: Vols posar el currículum? He fet la piràmide de no sé qui. Home, és un bon currículum.
6: Home, collons, no li té ningú d'aquí, això.
1: Ara explicarem amb què cobraven. Mira, aprofitarem que avui hem entrevistat l'Enric Calpena i encara corre per l'Enric Calpena, ens ho contestarà. Enric, tu que ets un erudit de la història,
8: digues.
1: Entenc que tot el món, bueno, els egipcis i tot això t'apassiona.
8: A mi no, a mi els egipcis no.
1: Ah, no?
8: La veritat és que no em fa molt avorrits i sempre de costat, així, de perfil. No acabo de trobar. Ara, de vikings, tu saps com van aprendre a salar el bacallà?
1: Els vikings?
8: És un tema... home, no sé si lliga molt, però...
1: No, ara no ens interessa, Enric. Home, no,
3: però a mi ara hem més agradat, això, del bacallà.
1: Però és que som a Egipte.
8: Ja, no, a mi Egipte no. La veritat, a mi m'avorreix.
1: No saps com cobraven els egipcis, llavors, aquests?
8: És que... Per què? O sigui, si és igual, si estan tots morts. Vull dir que no cal...
3: Tots els egipcis no, eh?
8: No sé.
0: Però quin historiador?
1: No sé, que torni a casa. Pots tornar a casa teva.
8: No?
1: Gràcies.
8: Me'n vaig.
6: L'experiment ha quedat perfecte, Peyu.
1: Ha quedat perfecte, sí. Bueno, ja us ho explico jo, ja ho llegeixo del que havia de dir l'Enric, que no ha volgut dir. Bàsicament, els treballadors d'aquella època cobraven amb espècies, amb aliments i vestuari. Rebien gra, carn, peix i verdures a canvi de treballar. Es mengen l'aliment necessari i amb la resta comercien. Per exemple, si et fan falta unes espardenyes i el teu veí en té unes que t'agraden, li pots oferir el gra que has cobrat tu de la teva paga, a veure si el convences, no? Com que no hi ha moneda, va una mica així.
3: Home, veient com està l'economia, Peyu, vols dir... I tornarem aquí, eh?
1: Pot ser que sí.
3: I tornarem.
1: I tant. Anem als fets, va, que hem dut l'Escot, el gosset, a conèixer els treballadors i encara no hi hem parlat. Ara els tenim treballant a les tombes dels faraons. Escoltem-los.
9: No.
1: Toita.
9: Tot en
3: treballo.
1: Sí.
3: Sóc un afortunat, eh? De la feina que faig. La veritat és que arribo a casa amb els braços morts de tant picar, molt mai, però... caso entena. I el que compensa, oh, això.
5: Amigo.
3: El bé que estem aquí.
5: Me'n recordo quan vaig dir als meus pares que seria escultor. Em van prendre per boig, eh?
3: Van
5: dir, estàs ben boig, eh? Vols ser escultor? I dic, mira, mare, mira, mare. Picant pedra a 45 graus, eh? Si sembla un marquès, hòstia.
1: Sí, eh?
5: Jo em puc queixar de res.
1: Si està bé aquí, eh?
5: Ah, sí, sí, està bé, ah.
3: Home, afortunats que som.
5: Home. Llàstima aquest que no para cantant tot el puto dia. Però si no fos per això, us juro que...
1: Insistim que la feina d'aquests constructors estava molt ben valorada. Era molt dura, però si ho comparem amb altres feines, era una benedicció fer-la.
3: Va, és que som uns afortunats, ja t'ho he dit. Sí. Mira, tinc un germà, veio que està allà a la mina... A la mina?
1: A la mina.
3: A la mina.
5: Ah, em sabies a la mili.
3: No, ja l'ha feta.
5: Vale, vale.
3: Ja l'ha feta, però està a la mina. I allò sí que és... Allò es passa malament.
1: Quina mina?
3: Una mina que hi ha al desert, el allà a mig.
1: Bueno, no sé. Terrible, la mina al desert, perquè et va ressolant tota la sorra nevada. Se't tapa
3: el forat. Qualsevol dia el trobaran mort.
1: Sí, sí, sí.
5: Bueno, millor estaria, també, eh?
3: Sí.
5: Però pas estar allà al mig d'aquella mina, va.
1: Mentre els treballadors expliquen aventures, arriba al seu cap i ho fa amb una mala notícia per donar-los. Avisa que cobraran més tard del que tocaria.
4: Companys, porto males notícies. Sé que ahir vaig prometre que us pagaríem avui, però he de dir-vos que no serà possible. Haureu d'esperar.
3: Com? Com que haurem d'esperar? Què dius? Però és dia de cobrar, no cobrarem avui?
4: Ho sé, ho sé, però hi ha hagut un desajustament i no és possible pagar.
5: El mes passat ja ens vau fer el mateix, eh? Això, nano, això comença a ser una bona merda, ja t'ho dic ara.
3: No li diguis nano, no.
1: Eh? El jefe no li diguis nano.
3: És el capatàs.
5: És que m'està inflant, eh?
1: Penseu que cobren amb espècies, eh? Que si tu t'esperes en aquell dia... encara emprenya més que no t'ho donguin.
5: Ah,
1: no sé si us ha passat mai que dius hòstia, avui compraré aquell iogurt que m'agrada tant i llavors no hi és. És pitjor que no pas que no et paguin els 1.000 o 1.500.
5: Ja amb això?
3: És una cosa que no em passarà mai.
1: Tu estàs esperant de cobrar una nòmina. 1.500 euros, final de mes.
5: I vols comprar un iogurt?
1: No.
5: Sempre m'ha agradat molt.
1: No, o sigui,
4: el iogurt era una metàfora o no?
1: No. Jo sé que avui, per exemple...
5: Estic iogurt, eh? Hi ha de sortir un iogurt, aquesta història que tens, que és el que m'ha interessat a mi.
1: Jo estic delit d'un tipus de iogurt que m'agrada.
5: Sí.
1: Hi ha un iogurt que m'agrada.
4: Quin és, tio? Digues quin és.
1: No vull dir-ho perquè no m'agrada. La marca, no vull contribuir. Però llavors vas un dia al supermercat i no el tenen, aquell iogurt. I et feies la idea que avui superé i em fotré aquell iogurt de postres. Això dol més, a vegades, que no la nòmina t'arribi dos dies tard.
5: No, hòstia, ja sé que no vols dir la marca, eh? Però fora micros, Peyu, digue'ns-ho, ja i t'emplenarem la nevera, no et falti mai aquell iogurt.
7: Els problemes de la Catalunya real, eh?
1: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. El mes passat ja van tenir problemes per cobrar el jornal, va arribar amb retard, i aquest mes passarà el mateix. Se'n van anar a casa sense haver cobrat. A l'Escot no li agrada sentir-ho, no li ha agradat el gos, perquè ja us he dit, aquest gos només només fa coses si hi ha teca. Ah. Només es belluga si hi ha menjar.
3: Mossa!
2: Digues!
3: Mossa!
2: Estic aquí.
3: Ja sóc a casa.
2: Ai, carinyet, que bé.
3: Noia, porto males notícies, eh?
2: Digues.
3: És que no m'han pagat.
1: Què dius, eh?
2: Com que no t'han pagat?
3: No han cobrat.
2: Però què, una altra vegada?
3: Sí, noia.
2: Però, a veure, és que cada mes estem igual, noi?
3: Ja.
2: Però què et penses, que els teus fills, què, que s'alimenten de l'aire o què?
3: No fotis crits, vull dir, no és pas culpa meva, eh?
2: Ah, no?
3: Hòstia, doncs és que la mínima que pots és em fots crits
2: a mi, eh? De qui és culpa?
3: Ah, jo què sé, que és del faraó, deu ser culpa.
2: Del faraó? Deixa't estar de faraons, mira. Saps què passa? Que tu a la mínima que pots, nyac! No, malandinyes i apa, un altre fill.
1: Què diu?
5: Com?
2: Això, aquest, deixa'l anar.
1: Ah, sí?
2: No, aquest, el que em descuido, em fa un altre fill.
1: Quants
2: fills? Jo vinc de parir, que en tenim 12 o 13 ja.
3: No els he comptat. No els he comptat. Jo
2: l'últim cop que vaig
3: ser, ella que s'anima. Jo m'he quedat amb 4 o 5. Però ella, fot-li.
1: Vinga.
3: Tenim 10 o 12.
1: 10 o 12.
2: Escolta.
3: Li diu la conilla.
1: Hòstia. Atenció, perquè la situació s'enquista. El quart dia... tornem amb l'Escot i segueixen igual.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Mo cagondes.
5: El Déu Arnau sempre pagant tard i malament, eh?
1: Sí.
5: És que, Déu-n'hi-do, noi?
1: Van passant els dies, el cinquè dia del mes, segueix passant el mateix.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: L'endemà i l'altre segueixen amb la mateixa història.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Déu-n'hi-do, eh? Cada dia arribar a la feina i...
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Sí, sí, sí.
7: S'ha quedat
1: amb l'ús.
5: Sembla que ho han deixat
4: cremat. Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
5: Pica-li l'esquena, Laia. Pica-li l'esquena.
1: Passen els dies i els treballadors de les tombes del faraó segueixen sense cobrar. Ja fa 18 dies que haurien d'haver rebut el seu salari, però ni els han pagat ni tampoc fa pinta que ho hagin de fer aviat. I no queda ben res al rebost, eh?
2: No, fills meus, avui per sopar el que haurem de fer
0: és compartir un tros de tija de papir, no? Perquè l'inepte del vostre pare segueix sense portar ni un trist sac de blat a casa.
3: Sí, jo, és que em divorciaré.
0: Bueno, doncs mira, potser en trobaré un altre que porti alguna cosa per venir.
1: La situació és insostenible. Treballar sense cobrar és inadmissible i és per això que els afectats s'acaben rebel·lant per posar fi a aquell desgavell.
10: Camarades! No s'ha fet un... Camarades, sí, se sent.
1: S'ha fet un canuto amb un paper.
10: Sí, se sent.
1: Sí, se sent.
10: Camarades, cal donar un cop de puny sobre la taula.
11: Sí, senyor!
10: Se'n foten de nosaltres.
11: Senyor!
10: Cal demostrar-los que no ens deixarem trepitjar.
11: Molt bé.
0: Vinga, apreta.
10: És per això que ha arribat l'hora de fer...
11: Què?
10: Una vaga! Una vaga!
0: Què? Una què?
11: Diu que hem de fer?
10: Una vaga!
11: A mi no em feu treballar més.
0: Una gaga?
10: Sou curts o què? Una vaga!
0: Què és una vaga?
11: Què és una vaga?
1: Atenció, que aquest és el punt més important de la història. És el fet, el motiu pel qual hem hagut de retrocedir 3.000 anys. Avui us portem a la primera vaga que s'ha fet en tota la història. La que van fer els treballadors egipcis que construïen les tombes dels faraons. Una vaga que, recordeu, data del 1152 abans de Crist.
3: Abans de Crist.
1: Hem de ser conscients que ells no saben que estan fent vaga, perquè no existien. Al cap i a la fi, mai abans s'ha fet una protesta d'aquestes característiques. Agafem l'escot, que està ben emprenyat, i marxem amb els treballadors. Estan abandonant el seu lloc de feina per dirigir-se al temple funerari de Ramsès II. Allà s'hi guarden les reserves d'emergència. Hi ha blat per colgar qualsevol. Abans de res, sapigueu un detall. Oblideu-vos de vagues violentes, eh? És una concentració que es fa en silenci. S'asseuen a terra i aixequen les mans.
12: Hòstia, semblen catalans, pobrets, eh?
0: Sí.
12: No aconseguiran per res així,
1: eh? És ben bé que sabia que hi tenien egipcis a davant i no espanyols. És la primera vegada que un grup de treballadors s'ha alçat. Els seus caps estan completament descol·locats.
4: Sé que anem tard amb el pagament, però això que feu, home, em sembla una mica...
3: Ah, és el mínim que us mereixeu, malparits. Tinc els meus 10 o 12 fills, ara no me'n recordo quants en tinc, ja. Que és que passen gana, colló.
1: Atenció al detall, eh? Que és real. Els treballadors estan tan emprenyats que amenacen de fer una acció impensable si no cobren de manera immediata. Alerta.
12: Escolta'm bé el que et dic, pallasso.
3: Sí, sí. Pallasso.
12: Pallasso. Si no us pagueu immediatament el que ens deveu, destruirem les tombes reials.
11: Sí, senyor. Ah,
3: molt bé. Molt bé.
0: Veig que l'has envalentonat.
1: Realment és una amenaça enorme per un egipci. I espereu que van més enllà.
3: Sí, sí, exacte. I a més, ensenyarem com accedir a dintre les piràmides aquestes que tenim.
1: Sí.
3: Perquè puguin entrar robat tot l'or i totes les coses que guarda el faraó dintre la piràmide. Això és gros, eh?
0: Sí. Molt bé.
3: Això és molt gros, eh?
1: Aquesta amenaça és pitjor que l'altra. La negociació s'està escalfant molt fort.
4: D'acord. Deixeu-me que en parli i mirarem com arreglar-ho tot.
1: L'única solució possible era pagar el que els devien. I ho acaben fent. Amb 18 dies de retard, els treballadors acaben cobrant. La primera vaga ha funcionat. La primera, les altres que han vingut ja. Depèn. Anem a veure si el nostre gos, l'Escot, ha sobreviscut o no a aquesta primera vaga de la història. Qui ho decidirà, Mercè?
0: A veure, la vida de l'Escot està en mans de, com et dius?
13: Ferran.
0: I d'on ets, Ferran?
13: Corró de Vall.
1: De Corró de Vall. Ferran, la pregunta és aquesta. A més de gra, carn, peix i altres aliments, hi havia un producte que cobraven els treballadors i que era especialment ben valorat. Quin era? A. Cervesa. B. Pintura. O C. Medicaments.
13: Cervesa.
1: L'Escot és... viu!

0: Era un dels productes més ben valorats pels treballadors, eh? Era més espessa que actualment i els hi servia de font d'energia. Hem estat capaços de retornar a l'escot a Santa Eugènia de Berga, però hi ha arribat amb uns morros que li toquen a terra. Tal com ens havien advertit, se li posa molt malament passar gana i fins que els caps dels treballadors no han afluixat la mosca, no ha estat content. Bé, de fet, encara està enfadat. Li sembla increïble que algú pugui jugar amb una cosa tan valuosa com la teca. I fins... Ui, telèfon, perdoneu. Un moment, ja l'agafo. Segon, moment.
1: Cuidado.
0: Sempre als auriculars.
1: Un moment.
0: Sí, aviam.
2: Nen?
0: Ei, mama, què?
2: Què, ja acabeu aquesta setmana, eh?
0: A la Renaixença, sí, però va, tornem al setembre, eh?
2: I l'estiu què faran?
0: No ho sé, què faran a l'estiu, no ho sé.
2: Escolta, tu que tens contactes,
0: sí.
2: Digues al director de TV3 o amb algú, sisplau, que facin el favor de tornar a fer plats bruts.
0: Però si ho han fet 30.000 vegades, mama.
2: És igual, que no s'emmerdin pas a posar coses noves, eh? Que faguin lo de sempre. Plats bruts i Mr. Bean.
0: Aviam, la gràcia seria que aprofitin l'estiu per provar coses noves, no?
2: I les tresines, que no s'emmerdin amb sèries rares i ja. Coses de l'estranger, no. Que tornin a posar vent del pla, si volen.
0: Mama, escolta, vols alguna cosa a part de decidir la programació d'estiu?
2: No, res, si és igual. Si no puc veure res perquè està el teu pare tot el dia amb el futbol...
0: Ah, tots estan igual ara, estem així.
2: És boig, amb això del Mundial. Miren partits de països que no sabia ni que existien.
0: Tot és futbol, mama.
2: Queda allà la tele enganxat i no veu pas res, eh?
0: Ja.
2: L'altre dia me vaig despullar de dalt a baix i li vaig dir, què, vols veure el golf de Mèxic?
0: Mama, sisplau, per favor, va, penjo.
2: No, va, bellugar els ulls de la tele.
0: Escolta, penjo. Ja parlarem.
2: Bueno, bones vacances, eh?
0: Bueno, ja ens veurem tu i jo, aquestes vacances.
2: Sí, tu sí, però digue'ls amb els altres, en Falguera i en Cercedes,
0: sí.
2: I en aquell sèrio de la música, la nena de la flauta...
0: Has faltat el respecte a tothom. Va, penjo.
2: Va,
0: adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: Que el vostre esperit!
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
6: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
5: On es va assajar, això?
6: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
7: Imagina't, és una visió.
6: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
5: Als Estats Units això acaba amb trets.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Les esperances de trobar supervivents al terratrèmol a Veneçuela s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència dels dos sismes. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha actualitzat les xifres.
2: Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
1: Hi ha 774 edificis enfonsats pels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5. Els equips de rescat treballen contra rellotge perquè en aquest tipus de desastres naturals hi ha només una finestra de poc més de 72 hores per poder trobar supervivents. Mentrestant, la Xina ha enviat material per fer front a l'emergència per un valor de 14 milions de dòlars. Més notícies amb Joan Bota.
3: L'augment de la pobresa i les desigualtats entre alumnes i la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats han cronificat els mals resultats educatius a Catalunya. És el balanç que fa en el seu darrer anuari l'entitat Equitat.org, coneguda fins ara com a Fundació Bofill. Alerten que sense un augment de la inversió i un canvi en la fórmula de repartiment, la situació educativa no revertirà. Barcelona, Sara Canyeter.
4: Hola, bon dia. L'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i la trajectòria educativa dels alumnes i que en el cas dels alumnes més pobres, que alhora és el grup que més creix, els va molt pitjor. Això acaba repercutint a la qualitat de tot el sistema educatiu i per revertir-ho cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra.
5: Sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avançats.

0: d'extinció amb 450 litres d'aigua cadascun que es posen els tractors que recullen el cereal. Jordi Fàbregas és el diputat responsable de la prevenció d'incendis i la gestió forestal de la Diputació de Barcelona.
1: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
0: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Rajanell.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls, al Vallès, Girona, Osona, el Bages, el Garraf i l'Empordà. Els proxenetes oferien les víctimes en serveis low cost per 20 euros als 10 minuts. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. Tot comença amb 2 investigacions per separat dels 2 cossos que finalment convergeixen i deixen al descobert un clan d'espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents i fets similars i el brasiler sense. En total, 15 dones detingudes, entre elles les caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. Explica el balanç al sotsinspector dels Mossos, Lluís Moreno.
4: Vam identificar a l'explotació 53 dones en situació d'explotació sexual. Vam detenir a 23 persones. D'aquestes 23, 8 van ingressar a presó comunicada i sense fiança.
3: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: El sector turístic de Tossa, l'Ajuntament i veïns denuncien els talls recurrents de telefonia i d'internet des de fa més d'un any. Estan farts de les companyies més conegudes i alguns hotelers de Tossa ja han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. Tossa de Mar, Laia Claret.
6: Bon dia. Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
7: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel, i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
6: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitelón és el president.
8: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
6: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que ens supervisi el servei. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Tossa de Mar.
5: Els esports, amb Marcos García.
9: A partir de les 7 de la tarda reprenen els 16ens de final del Mundial Masculí de Futbol. A les 7, justament, Brasil-Japó. A 10:45 de la nit, Alemanya-Paraguai. A les 3 de la propera matinada, Països Baixos-Marroc. I qui guanyi d'aquest enfrontament jugarà els 8ens contra el Canadà, primera classificada. El Barça i l'Europa jugaran un amistós a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el dia 24 de juliol. També a la pretemporada l'Alavés i el Girona jugaran un amistós el dissabte 25 de juliol, l'endemà, doncs, a les preses a la Garrotxa. En hoquei patins, el Barça fitxa Nico Ojeda fins l'any 2029. L'argentí té 24 anys, ve del Pons Lleida i ha jugat 3 temporades. I en ciclisme, 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE ha confirmat els ciclistes que competiran a la ronda francesa. Destaca Tadej Pogacar, també hi seran Adam Yates, però l'equip UAE no podrà comptar amb Marc Soler lesionat, tal com va avançar Catalunya Ràdio. També ha anunciat la seva formació l'equip Caja Rural, amb 2 ciclistes catalans, Abel Balderstone i Joel Nicolau. En canvi, queda fora Jan Castellón.
10: Fins aquí les notícies.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí, i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
12: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts, i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
12: Als Estats Units això acaba amb trets.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Encarant l'última setmana d'aquesta temporada.
1: Aquella sensació de recollir
0: les
1: coses.
0: No, ja ho tenim tot i sempre et surten tres caixes més.
1: I de sobte apareix, sí, i de sobte apareixen coses que deia, ah, sí, això és de l'octubre, com vaig portar jo?
0: No, això no ho havíem de regalar.
1: Sí, ja avui buscàvem un paracetamol i no hem estat capaços de trobar-lo.
0: No, incapaços, sí, hem hagut d'anar a robar paracetamols.
1: Hem trucat al RAC perquè mogués tres taules.
0: Va, vinga, una setmana més amb vosaltres la solució, que apretarem el botó de pausa fins al 31 d'agost, que tornem. 31 d'agost.
1: Quina pausa, no?
0: Ah, Déu-n'hi-do, és una pausa llarga, eh?
1: El 31 d'agost en antena.
0: En antena, clar, exacte.
1: Però, a veure,
0: a veure si us penseu...
1: cosetes.
0: Exacte, bueno, que som com els profes, eh? Una cosa el que veieu...
1: S'aparques allà, a la piscina, s'aparca...
0: Tant de bo. Ai, senyor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Avui us portem una solució històrica i també té a veure amb la moda. Avui parlem de la roba de bany. Quin és el seu origen històric? En quin moment es posa de moda això de banyar-se a la platja? Quins són els inicis, doncs, de la roba de bany? I quines peces es feien servir per entrar al mar en aquests inicis? A quina època apareixen els banyadors? A quina època apareixen els biquinis? Quina importància té la Primera Guerra Mundial en la moda de la roba de bany? I quines personalitats han estat importants per popularitzar l'ús d'aquesta roba de bany? Doncs mireu, té la solució a aquestes i moltes altres preguntes. Un especialista en matèria, un fort aplaudiment per la Sílvia Rosés. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs, estimada?
2: Doncs acalorada, però bueno, avui parlem de això, vull dir que...
0: Sí. A calorada, avui parlem d'això. Avui he tancat la porta de l'estudi una estoneta abans perquè estiguessis fresqueta quan arribessis.
2: Jo he demanat, enviem balandrau, per favor.
0: M'ha dit, prepareu-me un cub de gel, un cub de gel, una galleta de gel.
2: Perquè
0: una banyera de gel.
1: Això és tendència, en el món de l'esport d'elit.
0: Sí,
1: per rebaixar els músculs.
0: Bueno,
1: perquè a veure,
0: primer hauríem de tenir músculs.
2: No, sí, tenim tants músculs, tu i jo.
0: Exacte.
2: Que sabem com rebaixar-los.
0: Entre les dues, l'equip de Barça.
1: No, però vull dir que la banyera de gel... Vull dir que seria fàcil accedir a això. Vull dir,
0: ai,
1: no
0: senyor.
1: És una cosa tan rara.
0: La Sílvia Rosés, ja l'heu sentit alguna vegada a Catalunya Ràdio. Ella és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i és especialista en història de la moda. Avui parlarem de l'evolució de la roba d'estiu al llarg de la història. Com sempre, podeu dir la vostra avui, sobretot preguntes per la Sílvia, si tenim alguna de concreta.
1: Sí, podeu fer preguntes a la Sílvia a través del 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa podeu escriure un missatge de text al 677-38-77-19. Podeu fer preguntes a la Sílvia, però ja que parlarem de l'origen històric d'algunes peces de l'estiu, doncs que en parli, que ens expliquin què són, no?, ells, a l'hora de posar-se
0: en roba. No?
1: Si són de ratlles, si són de quadres, per exemple, si són de motius mariners, que rius.
0: Si són... perquè...
1: No els agrada anar
0: Ric, llis. Perquè parlàvem amb la Sílvia per preparar aquests temes, diu, és que la gent a l'estiu ens posem coses que no et poses la resta de l'any.
1: No.
0: Que dius, va, desenfunda, nena, l'estampat hawaiano... Desenfunda el que me'l posaré. I això no t'ho posaries un mes de... un 23 de gener.
2: Però és que les vacances són com una mera de parèntesi de la vida normal.
1: Sí, totalment d'acord,
2: 100%. No tan sols amb roba, sinó també amb comportament. Mm. Llavors, quan de cop acaba el mes d'agost, és allò com la ventafocs que diu, ostres, merda, m'entens o no?
1: Soc jo aquest. És que aixeco el dit, perquè és que és tal qual això.
0: És que estic tan d'acord. Després sí, o sigui, veus gent a la platja amb uns comportaments tot amb neveres precàries, que després és aquella persona que dius, per Josep Lluís, si tu necessites un hotel 5 estrelles per sortir de casa, després de l'estiu tot s'hi val. Sí, ets capaç de menjar cindrial.
2: El meló. Què està passant amb el meló? A la platja... No ho entenc. Hi ha alguna cosa més complexa de transportar que un meló? No ho entenc. Per cert, dels oients, a mi m'agradaria fer una crida d'homes que portin slip.
0: Epa, parem-ho tot. Homes que porteu slip, banyador, que ens truquin 93-201-7474. Aquells homes que porteu el...
2: banyador slip.
0: D'aquells que... El subjecte ous, que li diuen.
2: El far de huevos.
0: El far de huevos, sí.
2: El turbopàquet.
0: El turbopàquet. 93-201-7474, manifesteu-vos. O si no, el 677-38-77-19.
1: Doncs sí, que ens expliquin quin és el seu estil a l'estiu i riurem tots junts.
0: Per cert, hem fet una enquesta al Club de la Solució. La gent ens comença a respondre, eh? Mira, estampat floral, el 29% dels vots, ratlles i motius mariners, només el 18%, jo crec que això és mentida, camises hawaianes, un 7%, i millor llisos, un 46% de l'audiència.
2: Molt bé.
0: Crec que ja està una mica esbiaixada aquesta enquesta. Respongueu la veritat.
1: Però llisos a l'estiu és...
0: Blau,
1: blanc. Que ho diu qui va de llis avui, no? Però és com avorridot, no?
0: Sílvia, què en penses?
2: És que en general som avorridots vestint. Estiu, hivern, perdona, mira pel carrer, semblem fotocòpies, vull dir que...
0: Som avorrits, no tenim idees i moltes vegades passa una cosa, que no tenim temps.
2: No, i tenim por de ser diferents. Mm. Això també és veritat, perquè socialment es castiga la diferència. O sigui, més no estàs com desprotegit quan vas diferent.
0: És veritat, això. La Marta Pontnou, col·laboradora sí. nostra també, ella vesteix diferent, ella s'expressa a través de la roba.
2: I tot, sí que tots veritat... ho fem, perdona, eh? Tots
0: ah,
2: ho fem.
0: Sí, eh? Uh-huh. Jo què expresso? No ho vull saber, no ho vull saber.
2: No és una expressió individual, sinó que tu estàs emetent una informació quan tu vas vestida. Vull dir que tots l'emetem. Encara que et posis un racó allà fent com el bitxo bola i dius, no, jo no vull emetre res, això ja estàs emetent moltíssima informació fent això.
0: Doncs que sapigueu, que cada decisió que prengueu al matí quan us poseu la roba també comunica. Avui parlem de vestit de bany, si et sembla, comencem per aquí. I ens remuntem a quin any? Hem d'anar enrere. No sempre ha estat de moda això de banyar-se a la platja. Sílvia.
2: Però és que sembla increïble ara mateix, amb la calor que fa, que sembla que haguem obert el forn o l'assecador de cabells, com és possible que abans no tiressin cap al mar, com que es tiressin a l'aigua, de dir, per sufocar aquesta calor. Mm. Aleshores, això estem parlant a finals del segle XIX.
0: És que és una cosa... del segle XIX.
2: És molt recent, això.
0: Mira, saps com ho vaig detectar una vegada? Parlant amb una de les meves iaies, la vaig portar a la platja, em va dir, és que jo no tinc banyador. I li vaig dir, però quan no tens banyador? Yeah. I em diu, escolta, és que això del banyador... Generacions abans no teníem banyador, no anàvem a la platja. Un altre avi, sí, però...
2: Dic que comencen a finals del XIX, no vol dir que es normalitzi en aquell moment. Clar, hem de pensar que portaven molts segles i segles, i ara no banyant-se, sinó no dutxant-se.
0: Oh, clar. Oh, clar, nosaltres ho veiem molt normal, això d'estar estat aquós, però no era l'habitual, eh?
2: Que clar, que ràpidament pensem, bueno, és que allò era un marranisme generalitzat, però és que no és un tema de marranisme, és que tenien una altra concepció del que era la higiene. I consideraven també que l'aigua els protegia de cara a enfermetat, per tant, és que l'aigua no els tocava. I durant segles, tan sols les mans i la cara era l'únic que tocava l'aigua.
0: Mans i cara, només?
2: Sí, però durant molt de temps. Jo els dic als meus alumnes, si ara de cop una màquina del temps, que és el que jo sempre he volgut a la vida, una màquina del temps, et tirés directament a Versalles, jo crec que el primer que faria seria vomitar.
0: Per l'impacte de les olors.
2: Sí.
0: Clar, m'imagino, no? Entre carrers, que no hi havia el sistema que tenim ara mateix d'evacuació de coses.
2: És que tot en general, és que, sí, exacte, a part d'això també, però no perquè ells fossin marranos, sinó perquè és una altra concepció, no estaríem acostumats a aquestes olors.
0: Deien, no?, que Lluís XIV, no?, a Versalles feia portar moltes flors per tapar les olors que hi havia a Palau.
2: Sí, clar, és que pensa que tampoc hi havia un sistema de drenatge dels aigües, o sigui, jo penso que hi havia gent que t'agafava allò a la Pretoni en un racó, pixaves, però tranquil·líssimament, Clar, imagina't això com funcionava.
0: Segle XIX, va.
2: Perdona,
0: què passa
2: amb una roba que no rentava mai a la vida.
0: Què moment que m'estàs dient? No rentava mai a la vida la roba?
2: Depèn de quines. Algunes sí, però perdona, una casaca d'aquestes fetes amb fils d'or de no sé què, o uns vestits a la francesa de les corts de allò rococó,
0: sí.
2: Això no es podia rentar.
0: Per tant, tampoc tenien... Suposo que al final la sensibilitat s'acostuma, no? I l'olor a suor devia ser un habitual.
2: Però és com ara, per exemple, una persona que treballi on hi ha porcs, arriba un moment que no sents l'olor. En canvi, tu arribes com a bona pixapín i t'agafa un atac, saps?
0: Cada qüestió, no?
2: Per tant, jo crec que l'olfactiu, òbviament, s'adapta. Sí. Però, bueno, un altre dia podem fer un programa de marranismes.
0: Fem un tema de marranismes. Per la temporada vinent ja tenim pactada.
1: Vinga. Marranismes, eh?
0: Marranismes, amb Sílvia Rosés.
1: Amb el Raül Balam van fer un tema també de marranismes culinaris.
0: És veritat, coses que no enganxaven.
1: Que funcionaven.
0: Coses dolces i salades que aparentment no funcionarien, doncs funcionen. Va, anem al segle, ara te'n deies, a finals del segle XIX. Què passa al segle XIX?
2: A veure, al segle XIX passa que hi ha els corrents higienistes, s'avança en moltes qüestions mèdiques i de salut i comencen a comprendre que banyar-se no et posa malalt, sinó que hi ha elements beneficiosos a l'hora de banyar-se i a l'hora de netejar-se també. Aleshores, aquí comencen doncs, els banys, aquests banys rotllo Vichy català, aquest tipus d'històries, no? Aquests banys termals, comencen en aquest moment. Aleshores, si comença aquesta pràctica, comencen a dir, ostres, calla que potser ens hauríem d'imaginar alguna cosa per entrar a l'aigua. Penseu, segle XIX, una moral victoriana molt castradora, vull dir que realment era a nivell sexual, a nivell corporal, era una època molt restrictiva. Per tant, vam dir, com podem fer, com podem aprofitar aquesta aigua a nivell termal i a nivell beneficiós, però que no transgredim aquestes normes puritanes. Doncs bé, construirem el primer banyador de l'època, que de fet, més que una peça de roba, és com una peça d'arquitectura.
0: Epa! El primer banyador de l'època, quedeu-vos amb aquest titular, és una peça d'arquitectura.
2: Exacte, perquè eren com unes casetes de fusta que aleshores, amb cavalls i tot, les persones es posaven a dintre, els cavalls marxen enrere, anaven tacatacatacatacatacatacatà, quan arribaven a certa distància, perquè el cavall no s'ofegués, que era un detall, més que res perquè després t'havia de treure d'allà.
0: Total... No per respecte als animals, eh? Era perquè
2: no,
0: t'havia
2: de treure. T'havia de treure d'allà. Alguns eren més sofisticats i aleshores desplegaven tot un toldo i aleshores la persona es tirava a l'aigua.
0: O sigui que no el veia ningú.
2: No, si portava toldo no el veia ningú. Però clar, pensa que no era allò fer 100 metres papallones, sinó que era com la galeta Maria al cafè del matí. Feien taca-taca, sí, allò pum, una mica gran paraula científica, taca-taca, entraven a dintre l'aigua, tornaven allò, cavall, vinga, tira una altra vegada i tornaven cap a la costa.
0: Això l'altre dia m'explicaven que Arenys de Mar va ser una de les primeres platges on s'hi veien aquests carruatges.
2: És possible.
0: I que al final se n'enfotien, perquè, clar, les persones riques anaven amb aquests carruatges, no? Però, clar, els animals què fan? Cagar a la platja. I al final s'acabaven banyant més que mar entre fem-te de cavalls.
2: Vols que digui que no havia pensat això mai?
0: Ah, l'altre dia m'ho explicava. Mira, la Marta Pérez Verge, d'Arenys de Mar, que demà ens visita, és especialista en refranys. Demà farem perspectiva històrica d'alguns refranys. I m'explicava, i em deia, perquè li deia, dilluns parlarem d'això, i em deia, doncs mira, Arenys de Mar va ser una de les primeres platges que es feia això. I, clar, al final els d'Arenys ens n'enfotíem dels rics i privilegiats perquè s'acabaven banyant amb merda, bàsicament.
2: Bueno, és com els bebès, que els poses a la banyera i es relaxen, no? I fan prrrrrm. El meu ho feia sempre. Doncs el cavall hauria fet el mateix. En aquest cas, clar, tan sols les persones adinerades podien fer tota aquest mena de... Aquesta. Si busqueu, els oients, si busqueu això de bathing machines o màquines per banyar-se, veureu que estava tota la platja plena. I llavors la gent entrava amb tot aquest patracol.
0: A més, vaig llegir un article teu que hi havia els diapers. Qui són els diapers? Dippers, aquelles persones que t'ajuden, no?, a baixar del...
2: Ah, bueno, clar, és que aquella època necessitaven ajuda per tot. Aleshores, aquests t'ajudaven a banyar-te, a tornar a pujar. Clar, perquè es banyaven amb roba, amb la qual era bastant complicat.
0: No s'ofegaven?
2: És la pregunta, no?, si és real. És que... Clar, el que hem de pensar és que eren vestits de bany, no vestits de natació ara mateix. Ara, de fet, la terminologia és diferent, perquè en aquell moment era sucar-se per qüestions medicinals. Aleshores, la història és que, mica en mica, això anirà evolucionant. Arribarà un moment que les casetes ja no entraran a dins de la platja. Per tant, simplement es quedaran aturades a la platja... a la sorra. Si no entraran a l'aigua, es quedaran a la sorra. I això és l'origen de les casetes de platja.
0: Aquestes casetes, que ara és icònic, no? Pintar-les de ratlles...
2: Ah, exacte. Ah, aquestes casetes de platja, l'origen era aquests carromatos que entraven a dintre a banyar-se.
0: D'acord.
2: Superinteressant. A partir d'aquí van dir, ostres, poder que no fem aquesta història tan complicada, comencem a pensar un vestit de bany que sigui poderosament acceptable i aleshores que es puguin banyar amb això. Aleshores, les dones portaven el princès.
0: El princès
2: era, com tot un vestit, amb faldilla i tot, que sota portaven pantalons bombatxos, que sota del pantaló bombatxo portaven doble capa de mitges negres tupides.
0: Perquè no es veia res de pell.
2: Perquè no es transparentés absolutament res. Que sota del vestit podien arribar a portar cotilla, roba interior, sabates... Sí, gorro, i amb això entraven cap a dintre. Però és que, a més...
0: Com per dir un banyet abans de dinar, eh?
2: Exacte. Exacte. Doncs, a part d'això, a la part baixa de la faldilla portaven tot de ploms. Perquè quan entraven a l'aigua, clar, què passa? Que aleshores la cosa surava cap a dalt. Aleshores, perquè la faldilla no surés, els ploms el que feien era, doncs, baixar-ho cap a baix.
0: Mare meva. Escolta'm, deixa'm repassar un moment als oients, a veure si hi ha gent que porta far de huevos, eh? El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
1: De moment no estan sortint tots aquests que porten el far de huevos.
0: Manifesteu-vos.
1: Però sí que és cert que s'estan deixant anar, perquè l'Eva diu que l'estiu està tot permès i que amb la calor ara es posa tot el que troba que sigui fresc. I tot llis, és a dir, seria de l'equip llis. El Pol és de camises hawaianes.
0: Epa.
1: La Joana sempre flors. L'Adela, atenció. Faig servir la mateixa peça per vestir a l'estiu, que és la mateixa que faig servir per dormir i que és la mateixa que faig servir per anar a la platja a banyar-me. No es banya amb aquesta peça, però és una peça que serveix, doncs...
0: Com un camisó d'aquells, com un vestidet de tirants,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una samarreta una mica llarga. I l'Helena diu, el meu banyador és negre amb topus fúcsia i tinc una pregunta per la Sílvia. Veig a moltes noies que porten biquini diferent a la part de dalt que a la part de baix. Això perquè es fa... I què hi diu la història de la moda? Si és correcta, no? Per què no concorda una peça amb l'altra?
2: A veure, res és correcte i no correcte amb la moda. Jo parteixo d'aquesta base. Jo crec que tothom s'ha de posar el que li doni la gana i tira milles. La història de per què són... no ho sé ben bé. Penso que és més gent jove. Crec que també es vol trencar amb aquesta idea de l'homogeneïtat o d'anar a conjunt, que és una cosa com molt de les mares nostres. No? Això no va conjunt. Aleshores, cada cop això es trenca més. I arriba un moment també que comprar-te doncs, un biquini sencer doncs, és car, no? Si tens el 30 euros de la part de dalt, 30 euros de... Escolta, jo tinc un de negre que em pot combinar amb tot. No,
0: vull dir
2: que
0: no només que... això, les talles, eh? Perquè a vegades fas una de tetes i de cul en fas una altra.
2: Exacte.
0: I ara que deies això m'has fet pensar que jo vaig dir, ai, sí, m'he combinat per un casament la bossa de mà amb les sabates. I la Marta Pernó em va dir, però on vas? Això no es porta, ho has de portar del color que et doni la gana. Precisament per això, suposo.
2: Clar, però jo vaig a comprar amb la meva mare i em diu, però això amb què ho combinaràs? Mm. Sempre és la frase de la meva mare, i això per nosaltres ja és una cosa que no... Que no. Una cosa, per animals dels el Turbo Packet.
1: Vinga, va.
2: Simplement dir que jo sóc del seu equip.
0: Epa!
2: Que jo els recoso totalment i que crec que són els més intel·ligents de la platja.
0: Turbo Packet intel·ligents. A veure, parlem amb en Ferran, un dels Turbo Packets. Ferran, bon dia. Ferran, bon dia. Ramon? Companys, quan els tinguem col·locat... Ah, aquí. Ferran?
3: Ramon,
0: bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimat?
3: Molt bé.
0: A veure, tu portes suant, slip, ets Turbo Packet...
3: Fa molta calor.
0: Suant, fa molta calor, sí. A veure, de quin equip ets tu?
3: Jo del Turbo Packet.
2: Clar que sí.
0: Epa, un aplaudiment, per favor. Bravo, Ferran. En Ramon. Que Ferran ara se'ns ha penjat, no sé què ha passat, ara el recuperarem. Ramon, per què portes el Turbo Packet, tu?
3: Perquè els pantalons, amb tot el que hi ha, i quan es mullen i tot, m'empipen molt l'aigua enganxada a les cames i tot plegat. I amb l'altre surts i prou, és més còmode. Jo el trobo més còmode.
0: Sílvia, què has de dir? Perquè tu has dit, des del teu equip...
2: És del meu equip, absolutament. És que el banyador de pantaló curt està mal dissenyat, sincerament. La reixeta de dintre és un desastre. La part de fora activa. Però què passa? Que ara mateix, tal com concebem la moda masculina, si porten Turbo Packet, sembla que es vegi com amenaçada la seva masculinitat. Mm. Per tant, aquí tenim en Ramon, és en Ramon?
0: En Ramon.
2: Ramon, segur que és un home deconstruït, és un home modern, i òbviament, li importa un pepino i per davant va la comoditat.
3: Exacte.
2: Molt bé, Ramon.
3: Ho he fet sempre, els he portat sempre d'aquest model, i la veritat és que he arribat a estar en una piscina que era l'únic...
0: Ostres!
3: Les meves filles m'ho deien. Ets l'únic pare que vas amb un vestit de bany d'aquests antics i tal. Però jo vaig còmode.
0: Però escolta'm una cosa, a les dones totes portem slip, diguem-ne, no? La majoria no portem amb pantalonets, sinó que portem així com Turbo Packet, també, no?
3: No, però cada... jo penso que cadascú porta el que li va còmode.
0: Exacte.
3: Les modes, també, però jo hi vaig no tant per moda com per comoditat de bany.
0: Ramon, 100% d'acord amb tu i has vist que la Sílvia et recolza. Gràcies per trucar i gràcies per manifestar-te des del turbopaquetisme. Una abraçada, bonic. Fins ara.
3: Gràcies.
0: Adéu. Ara sí, Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ui, en Ferran ens truca des de la platja directament, eh, Ferran? On ets, Ferran?
4: No, estic a casa amb un ventilador.
0: Ah, hosti, quin ventilador, nano, ja em diràs la marca. Escolta'm, tu ets turbopaquet, eh?
4: Sí, totalment.
0: Per què?
4: Bueno, amb 10 anys anàvem al setembre de vacances a França.
0: Sí.
4: Perquè els meus pares feien la vendimia. I els meus avis treballaven a casa d'una vídua, era anglesa, que es deia Madame Flash.
0: I la Madame Flash portava Turbo Packet? O...
4: No.
0: Ah, val.
4: El que portava Turbo Packet era el seu avant.
0: Ah!
4: El capità, que... Bueno, tothom li diu el capità perquè ell va anar al desembarque de Normandia.
0: Per tant, tu et vas inspirar en aquesta família que t'acollia quan tu tenies 10 anys al nord de França i t'has quedat sempre amb el Turbo Packet forever and ever, eh?
4: Bueno, és que... la meva àvia és lligana, Conxita Reyes. I clar, sí. Tant com jo, necessitem algú que ens... ens amarri... els tres cicles.
0: Ahà.
4: M'entens, no?
0: Sí. Crec que t'entenc. Crec que t'entenc, Ferran. Crec que els testicles els entenem que han d'anar recollidets. Ferran, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada.
4: Vinga.
0: Fins
4: gràcies.
0: Ara. Adéu. No he acabat d'entendre l'explicació del Ferran, però vull pensar que era una inspiració de quan ell va anar a França, que hi havia una madame bueno, no sé què, anglesa,
2: sí.
0: Eh?
2: Dic que treballes per Madame Flash, em sembla una passada. Però sí. A part d'això, també dic que a França és obligat, eh?
0: Com?
2: El Turbo Packet?
0: Epa! Sí, com que a França és obligat el Turbo Packet?
2: A França tu no pots banyar-te en una piscina sense Turbo Packet.
0: Per què?
2: Perquè creuen que és més higiènic. I de fet tenen raó, eh? Perquè clar, el que entenen ells és que tu pots anar, i de fet, jo què sé, els homes se'n van a la platja, doncs tot el trajecte el fan ja amb el banyador perquè és com un pantaló curt.
0: Vas posant el cul a
2: llocs... Antigènic, que vas al metro, i arribes aquí i et tires a l'aigua. En canvi, entenen que amb el Turbo Packet no aniràs pel carrer. Clar que el pots portar sota, i allà, m'entens?
0: Sí, però no és el mateix.
2: Però no és el mateix.
0: Que anar refregant el cul pel metro, pel tren, a l'andana, no sé què. Interessantíssim, sí. Turbo Packet, doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
1: El marit de la Mari Carme, ara li he demanat com es diu, porta un pelotero, que és com n'han dit ells a casa de tota la vida del turbopàquet. Diu, això del turbopàquet ens ha agradat força. El meu home porta el pelotero, que diuen ells, però en segons quins llocs no, perquè no quedava prou finolis.
0: Prou finolis, m'agrada molt, el pelotero o el turbopàquet. Tot això, estàvem al segle XIX, en aquest príncep. Sí. L'origen d'aquest vestit, on el trobem?
2: Bueno, és que l'origen, de fet, és d'Amelia Bloomer, que era una sufragista superfeminista de l'hora, que venia dels Estats Units, i va dir, jo vull canviar aquesta moda victoriana que les dones perden la salut amb aquestes escotilles i tal, hem de canviar la moda de les dones. Mm-hmm. I va intentar instaurar uns pantalons bombatxo, i aleshores va dir, és que és fonamental canviar la roba perquè la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció i amb la llibertat de pensament. Per tant, ella va intentar canviar tot això, però no se'n va sortir.
0: No, perquè ens han arribat també els talons a la nostra època.
2: Ah, exacte, se n'enreien i tal. Però després, com van necessitar una indumentària per entrar a l'aigua, van dir, ostres, hi havia una dona que ta-ta-ta-ta, i ens van partir d'aquesta indumentària tan diferent.
0: Amiga.
2: Però bueno, com deia, com una dona podia mitjanament surar o sobreviure banyant-se amb aquests ploms, etc. Realment era molt complicat. Per això va haver de venir Annette Kellerman, que era una nedadora també superinteressant, que va dir, escolta'm, jo així no puc nedar, jo així no puc avançar, per tant, el que he de fer és vull un banyador com el dels homes, en aquest cas, no? Que s'ajusti al cos i que em permeti el moviment. Bueno, aquesta dona va ser molt, molt, molt trencadora, perquè quan va aparèixer a la platja amb aquesta mena de mallot, imagineu-vos
0: com un mallot,
2: com si fos de surfista, en aquest cas, vale? Així com d'acord. Apartat de surfista.
0: D'acord.
2: Va aparèixer així, a la policia la va detenir, la va portar a la presó, tota una sèrie d'històries, però ella va trencar amb aquest vestit princes i va ser l'origen com del banyador femení modern.
0: D'acord. Després d'aquesta aposta que va fer la Kellerman, on anem? Sí. Anem als anys 20, eh?
2: Bueno, clar, cada vegada aquest banyador es va reduint. Hi ha un llibre molt interessant que parla de la història del banyador, que es diu la increïble història del vestit minvant. I és molt interessant, fent al·lusió a la pel·lícula i tal, és molt interessant perquè realment al llarg del segle XX veurem com cada vegada es va reduint més i més i més i més i més. Aleshores, als anys 20 és superinteressant perquè és una època post-Primera Guerra Mundial, és una època amb moltes modernitats, on la dona gaudeix d'una major llibertat i és l'únic moment de la història en el qual homes i dones porten la mateixa per banyar-se.
0: Epa, o sigui, un vestit de bany unisex.
2: Exacte.
0: Uau, i com era? Perquè la gent ens entengui. A veure.
2: A veure, imagineu-vos, doncs, un mallot, sí, amb tirants a la part de dalt i amb una mica de faldilleta, res, com una mini faldilla molt mini, molt mini, molt mini, que simplement el que fa és dissimular la zona del pubis.
0: Ah, amic. Per doncs tant, això era el mallot, dels anys 20.
2: Exacte.
0: D'acord. Jo el que veig és que amb aquests mallots es cobrien el cos, però no us devien broncejar gaire bé.
2: Clar, és que a partir dels anys 20, especialment als anys 30, que es diuen l'edat del bronzo, aleshores, en aquest moment comença a posar-se de moda el estar moreno, sí, estar broncejat. Per què passa això? Això és molt interessant. Hi ha gent que diu, bueno, és que va venir Coco Chanel i es va inventar la moda d'estar moreno. No, això no és veritat, perquè és molt més complexa que això. Heu de pensar que al llarg de la història, fins a aquest moment, ser bonica era tenir la pell blanca. Per qüestions racistes, també, però especialment per qüestions classistes. Mm. Perquè, clar, qui estava tot el dia al sol treballant?
0: Els pobres,
2: clar. Si tu estaves collint patates, acabaves amb un bronzo que flipes. Mm. Aleshores, la persona que estava dins de casa, que no feia una tasca productiva, es podia permetre el luxe de tenir la pell blanca. Per tant, el to de pell representava aquesta diferència de classes, però això ara comença a canviar. Per què? Perquè apareixen les fàbriques.
0: Aleshores, amiga! Clar, la gent estava sota cobert.
2: On estaven els proletaris? Doncs a les fàbriques tancats.
0: Ah.
2: Aleshores, qui tenia temps lliure?
0: Per prendre el sol.
2: Exacte, doncs la gent rica. Per tant, aquí hi ha un intercanvi, es dona com un canvi en el tema de la pell. I per primera vegada, tenir la pell morena significa, en aquest cas, que pots gaudir de vacances, que pots gaudir de temps lliure, que pots fer una activitat física com jugar al pàdel, bueno, el pàdel no, perdona, el bàdminton, el tennis, el que sigui, i aleshores pots tenir la pell morena.
0: Oh,
2: i a partir
0: d'aquí
2: tothom es llença a la platja a posar-se moreno.
0: Per això es diu l'edat de bronze, no ho sabia.
2: Bé, l'edat del bronzo.
0: El bronzo. Bueno, l'edat de bronze aniria molt més enrere, eh?
2: Exacte.
0: Tot això, estem parlant de vestits de bany sencers, eh? Però ara moltes dones, alguns homes, porten biquinis, dues parts. Quan comença aquesta moda, aquest banyador de dues peces?
2: Bé, és diferent el banyador de dues peces que el banyador de biquini. Són coses absolutament diferents.
0: Banyador de dues peces.
2: Què passa? Que en aquest moment cada vegada intenten reduir més el que cobreix el cos per posar-se morena. Però a més després arriba la Segona Guerra Mundial. Mm. Falten teixits, falta de tot. Necessitem com invertir-ho tot a la guerra. Per tant, hem d'estalviar. Com estalviem? Doncs traient tela. I aquí apareix el banyador de dues peces.
0: Fins i tot això és un tema d'economia.
2: I tant.
0: Ostres.
2: Però és que no s'entén la moda sense l'economia.
0: Uau.
2: Directament. A partir d'aquí, doncs, comencen a treure la zona de, entre el sostenidor i la panxa.
0: Uh-huh.
2: El que passa que aquest banyador de dos peces mai ensenya el melic. És un límit que la compostura de l'època diu que no pot sobrepassar mai el melic.
0: Perquè el melic ja és com zona íntima, eh?
2: Exacte. Mm. Però la Segona Guerra Mundial també afecta la dona, a l'home, no només a la dona. Perquè l'home també hem de reduir. I diuen, ostres, doncs per on reduïm l'home? I aquí, any 1932, hi ha el Tarzán de los monos, no sé com es diu.
0: Sí, amb el Tarzán.
2: Müller, exacte. Que és prèvia a la Segona Guerra Mundial, però ha començat a preparar el terreny. Què passa? Que has passat tota la pel·lícula amb un taparrabos i amb els mugrons, els nipples, no?
0: I no s'havien vist mai mugrons d'homes fins aleshores?
2: Sí que s'havien vist, però era un escàndol.
0: Ah, amiga!
2: Hi ha una pel·lícula, que ara no recordo el nom, que surt... Com es diu aquell actor de Lo que el viento se llevó?
0: Clark Gable?
2: Clark Gable, mm-hmm. Exactament. Hi ha una pel·lícula que ara algun dia vindré i t'ho explicaré tot això, però el Clark Gable es treu... Si sucedió una noche, em sembla.
0: Bueno, ara t'ho busquem, ara t'ho busquem a Peixera i m'ho dieu.
2: Es treu la camisa al mig de la pel·lícula i no portava samarreta interior. Oh. I això va ser un escàndol total, perquè, home, no està, els mugrons masculins tampoc s'ensenyaven. I després d'això, els homes es van llançar en planxa a no portar samarreta interior. Què va passar? Que això va fer punxar totes les indústries que feien
0: samarretes.
2: Cotó, samarreta... Ah. I aleshores, després, per contracte, quan ell havia de fer una pel·lícula, al següent li van dir, tio, porta samarreta interior.
0: Per favor, que
2: s'arruïna l'economia.
0: La indústria de la merda.
2: Per tant, òbviament que la moda està superlligada a l'economia.
0: Ara he flipat amb aquesta dada d'en Clark Gable, que ara t'intentem buscar-la. Ah, la tens, endavant.
1: Sí, va ser el 1934 i es va generar aquest escàndol a la pel·lícula Sucedió una noche.
2: Mira,
1: perquè
2: veus?
1: Els homes van... No, és que passava allò de voler imitar el model, de que els homes van voler ser com Clark Gable i llavors vam deixar de comprar-les amb aquest criteri que tenim molts homes.
0: Aleshores,
1: doncs,
2: per
1: no
2: tant, sí, era un escàndol, però mica en mica anem superant això. Uh-huh. Arriba el Tarzán, tot grimpant entre palmera i palmera, però només amb taparrabos, exactament.
0: Era com una braga faja, que li diuen ara, eh? Portava com un... Sí, com una calça molt alta,
2: sí,
0: no?
2: Sí, una mena de cortineta, sí, una cosa estranya. Uh-huh. Dit això, clar, el Weissmuller també era un machomen de l'època, uh-huh. Per tant, ostres, comença ja a erosionar aquesta idea. Arriba la Segona Guerra Mundial, hem de també d'economitzar, per tant diuen, pam, l'home perd la part de dalt i l'home comença el seu topless.
0: Au, els homes comencen el seu topless. Passen 5 minutets de 2:15 de 2 del migdia, avui estem parlant d'aquesta perspectiva històrica, eh? L'origen del vestit de bany. Hem anat des del final del segle XIX, ara de moment som als anys 30-40, farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguirem avançant, eh? Amb aquesta peça que cada vegada va minvant. I a veure quan arribem al biquini, perquè déu-n'hi-do, als anys 40, biquinis, ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
7: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
8: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
9: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
8: De veritat?
9: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Oh. Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant amb la Sílvia Rosés. Ja sabeu que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Doncs avui estem fent això, precisament, història del vestit de bany, perquè se'ns acosta l'estiu, o de fet el tenim a sobre, i hem anat des de finals del segle XIX, ara estàvem als anys 40, Segona Guerra Mundial, dèiem que els vestits de bany van perdent tela per també una necessitat econòmica, i jo li preguntava a la Sílvia, però el banyador de les peces ja és biquini? Em diu, no, perquè cobreix el melic. Quan arribem al biquini?
2: 1946, en aquest cas, Louis Réard crea la peça més petita. De fet, anteriorment, Jacques Haim ja havia creat l'atom, que deia, és un àtom, ja no es pot dividir més, ja realment no es pot reduir més, però poc després, Réard va dir, pues no, jo ho faré més, i el meu cabrà a dins d'una caixeta de mistos.
0: I va ser real?
2: Sí, va ser real. El que va ser real és que ningú se'l volia posar.
0: Perquè, aleshores, clar, va ensenyar molta tela.
2: Clar, va haver de demanar-li un stripper que realment se'l posés, perquè cap dona se'l volia posar.
0: És aquesta que ens has portat a la imatge?
2: Sí.
0: Per tant, aquesta dona, contractada per posar-se aquest biquini amb el melic al descobert, podem dir que a partir de l'any 1946 les dones ja van portar biquinis a les platges?
2: No, que va, que va, que va. Clar, això realment de mostrar el melic era realment haver fet una transgressió molt bèstia en qüestió corporal, en qüestió moral, i les dones en aquell moment no es podien normalitzar això, més que res, perquè després de la Segona Guerra Mundial hi va haver un retrocés cap a un major conservadorisme. Haurem d'esperar 20 anys.
0: 20 anys.
2: Clar, i no és casual, 20 anys ens plantem als anys 60, i què passa als 60? Home, tenim totes les revolucions feministes, tenim les revolucions LGTBI, tenim tot el maig del 68, clar, era el moment propici en el qual replantegen, o sigui, la joventut també reivindica una altra manera de viure, de veure el món i també de conviure amb el seu propi cos. Per tant, necessitem totes aquestes revolucions perquè s'accepti el biquini. Paro dels 60 a França, aquí a Espanya no, eh?
0: Aquí què? 70s? 80.
2: Bueno.
0: L'any passat.
2: Home, pregunta-li a Franco si li agradava.
0: Clar.
2: Franco ho va tenir molt complicat, això. No. De fet, Franco va intentar nedar i guardar la roba perquè, clar, ell no volia que s'erosionés la moral aquesta franquista, però també necessitava que els turistes vinguessin. Per tant, què fem amb això? Com no podem realment dir-li a la turista que no es posi un biquini, que es posi un d'això de collal, perquè aquí anàvem obligades amb barnús. Amb barnús.
0: M'estàs dient de veritat?
2: T'ho juro per tu.
0: A les platges amb barnús.
2: Clar, tu havies d'anar amb barnús i te'l treies només per entrar a l'aigua. Per tant, home, com dona anava amb barnús?
0: Però clar, si als anys 60, ara tu deies, no? Espanya és un dels destins preferits, sobretot per nord d'Europa, a estiuejar. Com fan conviure això?
2: Clar, és que una espanyola, si la policia de la platja la caçava amb un biquini, l'excomulgaven. A part de posar-li multes o el que sigui. Per tant, van dir, què fem? Doncs mira, fem platges per turistes i platges per no turistes. O fem, per exemple, tu t'has fixat molt que en molts fronts marítims hi han com tota una franja de bardissa?
0: Sí.
2: Que dius, què hi fa això aquí? Si jo que vull veure és el mar.
0: Clar.
2: Ell va plantar moltes bardisses perquè la gent dels pobles no pogués veure les turistes.
0: Allò de que vienen les sueques!
2: Clar, però tu tens un país envasat al buit. Tu no vols que es contamini d'idees que a tu no t'interessen. Però, malgrat tot, òbviament, les finestres es van obrir i, mica en mica, van anar erosionant i van portar modernitat.
0: En aquesta època, als anys 50, et parlo, és famosíssima la visita de la Brigitte Bardot a la Costa Blava.
2: Clar. Clar, a Cannes, al Festival de Cannes, i ella es va plantar allà amb el seu, m'entens o no, amb el seu toto, es va plantar a la platja amb un biquini. I això va ser molt trencador, va ser de les grans abanderades del biquini. I de les grans abanderades de moltes coses, també. Bé, aquí hi ha tot un conflicte a nivell feminista, de si ella va trencar motlles o ella servia al patriarcat. Bé, en tot cas, sí que va trencar molta història d'aquesta, de reivindicar aquesta sexualitat de la dona. Per tant, ella va ser fonamental. I també va ser fonamental el biquini d'Ursula Andress.
0: Parlem d'Úrsula Andrés, de la mítica pel·lícula. Estem parlant de James Bond. Anem a l'any 62, ja, Rosa? Ai, Sílvia.
2: Sílvia. I passa tothom.
0: Rosa, és Rosa,
2: 1962, Úrsula Andrés, després de caçar una caracola, que dius, què fas caçant una caracola? Però, bueno, em sembla molt bé.
0: Així, endavant.
2: Així no mengem, m'explico o no? Úrsula. Aleshores, la Úrsula surt de l'aigua i com es diu ara l'actor? Bueno, el James Bond. Ara no el recordo, és igual. El James Bond li
0: James
2: surten...
0: James Bond del doctor No.
1: El Sean Connery, no?
2: El millor, sincerament. Li surten els ulls de les òrbites. Què fa aquí Úrsula Andrés? Porta un biquí cine realment revolucionari? No. Però el que passa que el barreja, ella porta com una mena d'arma, com un cinturó, com una història que la fa com molt guerrera. Per tant, ajuda també a treballar aquesta idea de la dona empoderada, la dona... Per tant, no és un biquini que la sexualitza, malgrat l'altra baveja, com un Sant Bernardo. Ella sí que està transmetent una imatge d'empoderament.
0: Per tant, l'escàndol màxim era anar en biquini.
2: L'escàndol màxim no era anar en biquini. Era anar en biquini, però després va venir un altre, que és el Rudi Gernreich. És dels grans dissenyadors de banyadors que hi ha. I ell va inventar el monokini.
0: Què és el monokini?
2: El monokini va ser una superrevolució. Bé, va ser una... com dir-ho? Un escàndol absolut, perquè era com una mena de calça del qual li sortien com dos tires i deixaven els pits al descobert.
0: Ara estic veient la foto que no m'hi havia fixat pas. I això s'ho va posar algú?
2: Això no s'ho va arribar a pesar gairebé ningú. Tan sols unes poques agosarades que tu i jo ens ho posaríem segur, perquè són del segle XXII, però en aquell moment no es va generalitzar.
0: En Fran també.
2: Sí,
1: tot i que vaig una mica més tard. Sí.
2: Perdona, tu et podries posar el tanga masculí, perquè Rudi Gernreich també va apostar pel tanga masculí, perquè ell va dir, escolta'm, en el moment aquest de la roba com de l'era espacial, que és aquest moment també, va dir, escolta'm, el que ens pronostica el futur és l'unisex, no és una altra cosa. I aquí va estar molt encertat. El que passa que en aquell moment la gent no ho va veure. Ell què estava fent aquí? No estava sexualitzant la dona. Estava empoderant la dona amb el seu cos. A dir, escolta'm, tu has de fer amb el teu cos el que vulguis. Ja l'hem tapat suficient. Per tant, tu has de ser mestressa de la teva sexualitat i del teu propi cos. El que passa que després la cosa es va complicar i va venir la sexualització. Però en aquell moment ell tenia bones intencions.
0: Abans hem parlat del Turbo Packet. Hem demanat que ens truqués gent que feia servir Turbo Packet. Quan arriba el Turbo Packet?
2: El Turbo Packet l'ubiquem especialment cap als anys 70.
0: 70's.
2: Perquè als anys 70, fruit d'aquestes revolucions feministes, en aquest moment la roba de bany, la roba interior també s'aprima moltíssim. Es treuen de cèrcols, de farcits, de coses, perquè busquen aquell cos atlètic, aquell cos com que és dinàmic. No? És l'època també de la Susan Somers, de l'aeròbic.
0: Tot el tema d'aeròbic a la tele, començar-se a moure.
2: Aleshores, el banyador és com molt aquest punt de l'aeròbic, saps? I doncs, el de la dona també es redueix i el de l'home també es redueix i apareix el Turbo Packet.
0: I ara veig Marc Spitz va contribuir a popularitzar-lo, no?
2: Clar, perquè era el nedador de l'època. Era com el Michael Phelps d'ara, doncs era el nedador de l'època i ell doncs va guanyar moltes medalles portant un super turbo packet.
0: Per què diem turbo packet, per cert?
2: Diem turbo packet. Primer perquè ens agrada, això és molt important. M'encanta, se m'omple la boca dient turbo packet.
0: Turbo packet.
2: Però a part d'això, és que hi havia la marca Turbo a Espanya.
0: Banyadors.
2: I ells van popularitzar el turbo packet. Si tu te'n vas, a Massachusetts i dius turbo packet, no t'entendran.
0: Però aquí t'entenem.
2: No ho sé, pues slip segurament, però això, aquí li diem pues far de huevos, no?
0: Com li deia aquesta oient?
1: Pelotero.
0: Pelotero.
1: Sí.
2: El torero és meu, però és un torero.
1: El torero també. Us he dit que la Manuela ens ha escrit i diu que en unes vacances no tenien vestit de bany i la recepcionista de l'hotel els va recomanar doncs, que anessin a un basar de la cantonada i van anar-hi i, perdones, diu que hi havia una varietat relativa, però per homes només hi havia aquest model, concretament, que era com una mena de culot, que portava un farciment considerable.
0: Què dius? Farciment en el paquet?
1: Sí.
0: No fotis, però cal, això. No, home, no caigueu a la pressió estètica també d'això vosaltres,
1: farciment
0: ara. Ja patim nosaltres.
1: Farciment considerable en aquest basar que ens explica la Manuela.
2: Sí. La dona del basar encara deu estar rient. Quina passada.
1: Sí, diu, mira, vam riure molt, el circuit d'aigües.
0: Per cert, ara que deies Turbo Packet i els anys 70 i Marc Spitz, això em recorda una mica l'estètica de John Travolta, Fiebre del Sábado Noche, no?
2: Clar.
1: Sí.
0: Mira l'Albert, aquí està encertat, eh? El Night Fever, eh? Perquè portaven aquells pantalons que marcaven turbo al paquet, eh?
1: És que, perdona, el Josep Manel ha preguntat, això del turbo paquet, voleu dir allò que porten els nedadors?
0: Sí.
1: Si em dic que sí, diu, ah, doncs jo porto turbo paquet.
0: Bueno, ara hi arribarem, eh? Perquè els nedadors d'ara, nano, van ja, més vestits
2: sí.
0: que la moda de princes, eh?
2: Sí, exacte. Doncs el John Travolta portava aquells pantalons de collal, saps que vull dir que els portava gairebé subaqueros?
0: Exacte.
2: I que també marcava paquet. Però hi ha un moment de la pel·lícula superinteressant que ell s'està vestint, a mi aquell moment em sembla l'Homas, i a la paret es veu un pòster icònic de Farrah Fawcett amb un banyador. Jo demano, sisplau, a l'audiència.
0: Vaig a buscar-ho, a veure, què posem?
2: Per favor,
0: a Google.
2: Ostres, no ho sé. Bueno, posa el pòster Farrah Fawcett, banyador, i et sortirà, perquè és un clàssic. De fet, d'aquest pòster...
0: Sí que surt, sí.
2: Exacte. És el pòster dels pòsters més venuts de la història, perquè es va vendre en aquell moment 12 milions de còpies d'aquest pòster.
0: Era com de color taronja o...
2: Sí,
0: no?
2: Com vermellós. Per tant, unim les dues coses. John Travolta... però és que aquest pòster va ser icònic, total. Tothom estava boig per la Farrah Fawcett, i aquest pòster... A veure, és un banyador que és senzill, sembla com si fos un mallot d'aeròbic. Sí, se li marquen els mugrons, també.
0: Ai, sí,
2: ella és als anys 70, amb aquest pentinat que portava ella, que es diu pentinat de plomes.
0: M'encanta. El serrell de la Farrah Fawcett és el que m'agradaria tenir a mi. Evidentment, no el tinc.
2: Doncs aquest banyador és el típic d'aquesta època. I va marcar també, bueno, un canvi d'aires, d'aquests cossos atlètics dels anys 70.
0: Però de banyadors vermells n'hi ha un altre d'icònic. Pamela Anderson, el seu banyador vermell a Baywatch.
2: Aquella càmera lenta, m'explico, que ni Oliver i Benji no arribava mai. Ja podies estar ofegant, que la tia...
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Què dius? No m'agradaria a mi veure'm a càmera lenta gravada d'aquesta manera, eh?
2: Ah, no, per favor.
0: O sigui, però hi ha una cosa, de cara, allò que et tremola les ulleres, tu imagina't. En canvi, aquelles noies, aquells homes esculpits, que no els hi tremola res, l'únic Hasselhoff, potser.
1: Ara li tremolen coses al Hasselhoff.
2: El cervell li tremola. La perdona, una altra cosa.
0: Allò sí que és una hipersexualització, no?, de la Pamela Anderson.
2: Clar, aquell banyó també va ser icònic total. Per tant, no tan sols treure tela és el que sexualitza. Vull dir que en aquest cas tenim un banyador sencer, però també sexualitza. Que curiós, també, una professió com la de vigilants de la platja, m'explico, el que has de fer és salvar la gent, però en canvi, doncs, que acabés sent com un símbol de sexualització.
0: Home, perquè portava, diguéssim, l'eslip, o sigui, la calça... De la part de la...
2: Bueno,
0: molt amunt, eh?
2: Bueno, saps què passa? Que és la moda del bikini. Ah. Vi amb ve baixa.
0: Ah,
2: perquè
0: amiga.
2: Et crea una ve baixa total. I és aquesta mena de... Que això és molt del final dels 80, principis dels 90. Que és, té com una molt escotat a la part del camal, que et puja gairebé a la part de, com dir-ho, de l'os del maluc.
0: Més amunt i tant.
2: Sí? I la part del pubis és molt estreta, que a mi no m'hi cap. També ja t'ho dic ara.
0: És
2: aquesta idea que no t'hi cap.
0: I les xutxeres que surten per fora, eh?
2: Ah, totalment.
0: És això, vull
2: dir. A poques els hi cap, en aquest mini espai. Però ara fa cosa d'uns 5 anys es va tornar a posar de moda aquesta mena de calça superescotada.
0: Ja no està de moda?
2: Està coetejant pel final. Però això què fa? Allarga la cama visualment i concentra la visió en la part del pubis.
0: Ai, clar, sexualització total, eh?
2: I a més, uns tirants com molt baixos que també et surt el pitram per dalt.
0: Abans dèiem, els banyadors es van fent petits, però sí que és veritat que... En paral·lel surten altres peces de roba i ara vull anar als nedadors aquests, no?, que vam veure en segons quins Jocs Olímpics, que dius, però si van vestits, cada vegada els banyadors són més grossos, no?, o que tapen més part del cos. I després hi ha una altra peça que també tapa completament el cos, que és el burquini.
2: Clar, en aquest cas, al llarg de la història, cada vegada que hem tingut una polèmica amb un vestit de bany era perquè havia tret alguna part important, perquè cada cop mostrava més el cos. Però ara la polèmica ve amb una peça que el cobreix totalment. I això és una polèmica que em sembla molt vigent a les piscines de Catalunya, per exemple. Jo vaig a l'interior de Catalunya i un cop vaig presenciar una baralla amb unes noies que portaven un burquini, no? I de fet vaig escriure un article arran d'això, perquè jo em vaig trobar al mig intentant lidiar amb això. Crec que no, mai, com dir-te, increpar una persona és la manera, això definitivament, però estan generant ara mateix moltes incomoditats. Hi ha gent que diu que el burquini, doncs, és una peça que és antigènica. Jo no li veig l'antigènic. Francament, els meus fills, quan han d'estar molta estona a la platja, els hi posa una samarreta. Per tant, no és l'antigènic. Crec que aquí hi ha qüestions culturals, racistes al darrere. Aleshores, jo també és una peça que em té partida per la meitat. Jo tampoc sé si estic a favor, si estic en contra. També a qui li importa si jo estic a favor o en contra, d'altra banda. Però és una peça que, de fet, es va crear el 2004 amb una dissenyadora que es deia Agda Zanetti, que es va trobar que la seva neboda, doncs, per la religió que processaven, doncs, no podia practicar un esport que és el del netball. Aleshores va dir, ostres, doncs jo no vull que el practiqui, per tant li va dissenyar un burquini. I aquí neix el burquini.
0: 2004, és recent, eh?
2: 2004, sí. Aleshores, clar, algú dirà, bueno, doncs és que la culpa és la religió, no? Que en aquest cas no li deixa. Òbviament que sí. Aquí hi som tots, sí? La història és, si es prohibeixen els burquinis, tu faràs que aquestes dones es posin un biquini i vagin a la platja? O simplement es tancaran a casa?
0: Possiblement la B.
2: Clar, aleshores, tant, aquí és on estic partida jo.
0: Per això dèiem, no?, que la Sílvia està partida i amb raó, i ho compartim des de la solució. I tampoc no hi trobarem la solució, això,
2: no,
0: perquè serien llargues
2: claríssimament,
0: hores.
2: Claríssimament.
0: I tampoc hi arribaríem, eh? L'altre, el que et deia, segle XXI, un banyador revolucionari, Jocs Olímpics de Pequín 2008.
2: Veiem aquell banyador, no?, que era com de tirants, no?, com una samarreta imperi, que arribava llarga, llarga, llarga, fins a cobrir els turmells.
11: És molt interessant perquè Speedo va crear el model LZR Racer. Mm-hmm. Aleshores, és un banyador que és, com dir-ho, imagineu-vos doncs, un surfista que està fent lo típic del neoprè, vale?, però amb tirants. El teixit és tan mega hidròfob que gairebé no hi ha fricció a l'aigua. Per tant, és que els nadadors volen. Mm-hmm. Durant 2 mesos van guanyar no sé quantes medalles d'or.
2: Abans no, la resta van agafar la mateixa tecnologia.
11: Aleshores van dir, ostres, aquest banyador és tan bèstia que el considerem doping.
2: No! Ho van considerar doping?
11: Sí. Per tant, actualment està prohibit.
2: Ah, de veritat? I els van retirar les medalles?
11: Sí, sí. No, medalles no, però en aquest cas ja no es pot utilitzar. És doping esportiu.
2: Em sembla flipant. Poseu-lo. Mira, el model, per si el voleu veure, es diu LZR Racer.
11: Despido.
2: Sí, Despido. Si ho poseu a Google, us sortirà una imatge. Per cert, deixeu-me anar a publicitat, re, un minutet, i a la tornada llegim whatsapps al 677-38-77-19. Ens fan, m'imagino, preguntes per la Sílvia. Pots tirar-la, si vols.
1: No, tinc una aportació que vincula les netes de Franco amb una marca de banyadors.
2: Ara hi tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
12: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
13: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
14: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo. Ocasión
15: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
20: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
21: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat.
22: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat. A Catalunya Ràdio.
23: Les dones i els dies.
24: Amb Montse Virgili.
25: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
26: Per orelles fines i cors oberts.
25: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
27: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
25: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
25: Però què pensava que era la intel·ligència?
18: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Oh! Tonight,
2: I wanna be with. 3 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb la Sílvia Rosés, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Sílvia, ho hem deixat parlant d'aquest Speedo, que és hidròfug.
0: Fug? No, fug, fug. És igual, és igual. Hidròfug i hidròfug. La qüestió és que està considerat doping ara mateix en les competicions oficials, però tu has parlat d'això ara, de competició, però a nivell usuari de platja entenc que més o menys està tot inventat. O podem reduir encara més aquesta peça de bany o podem innovar més en aquest tipus de roba?
11: Jo penso que el gran repte que tenim ara mateix és que és intentar aconseguir que les platges no siguin espais hostils una mica per nosaltres, no? Hi ha gent que va a la platja tan tranquil·lament, però hi ha molta gent que li costa, no?, anar a la platja, doncs...
0: Perdona, quantes vegades hem dit jo passo, perquè aquesta gent, o em veig panxa, o em veig tal, o no sé què, o hi ha gent que té una mastectomia unilateral o bilateral, clar.
11: Hi ha persones trans, per exemple, que per aquestes persones la platja és un espai absolutament complexa, per tant, simplement reivindicar que hi ha marques que estan dissenyant, ja que comencen a prendre consciència d'això i estan dissenyant, doncs, per dones mastectomitzades, i, bueno, simplement, més que crec que s'han d'inventar, doncs, aquestes peces de bany, doncs, que puguin posar la pròtesi molt millor, penso que també el que hem d'innovar és a través de la mirada, no? La mirada respecte a l'altre, la mirada respecte a la pressió estètica. Penso que és, jo crec que dels grans reptes que tenim.
0: El que deia, i m'ho has apuntat aquí, l'Ashley Graham, el missatge que everybody is a beach body. És a dir, si tu tens un body, tens un cos, i tens una platja, però tens un beach body.
11: Pum. Exacte.
0: A veure si no hem d'anar nosaltres a la platja, perquè tenim un cos que difereix o no de la norma. Vull dir, no fotem, El 677-38-77-19, per acabar, Fran.
1: Mira, la Montse diu que la seva mare va treballar en una empresa d'Igualada que van fer els primers banyadors amb teixit amb gometes que es cosien amb una màquina especial. I era molt habitual que als anys 60, les netes de Francisco Franco sortissin a les revistes amb banyadors d'aquesta marca d'Igualada que es deia Gom S.A.
0: Gom S.A., doncs jo no en tenia constància. Tu en tenies constància d'això?
11: Sí? No, però saber si Franco pagava, els banyadors de la gometa.
0: Què va,
11: perquè aquest no pagava res.
0: Què va, li devia ser una sessió, com fan els influencers.
1: Per cert, diu la Isabel que té una exparella que porta el turbopàquet, també. Ho fa en aquest cas perquè vol posar-se moreno de les cames.
0: Epa.
1: I així no li toqui, vol que li toqui el sol. Diu la Rita, per cert, ha votat pel color llis i que diu que el blanc és el rei de l'estiu per ella.
0: El blanc és el rei de l'estiu?
1: Per ella, per la Rita.
11: És que soc zero de blanc, però bueno.
0: Però si vas de blanc avui, tieta, què dius?
11: Ai, és veritat.
1: M'ho ha dit mirant-me a mi, que també vaig de blanc.
0: Soc zero de blanc.
11: Avui anem de comunió.
0: Sí, una mica anem de comunió. Sílvia Rosés, gràcies per haver-nos
11: acompanyat. A vosaltres, un plaer.
0: Tornarà la Sílvia la temporada vinent. Nosaltres posem punt final a la solució d'avui parlant de la història del banyador. Tornarem demà amb la Marta Pérez Verge. Parlarem de refranys i dels seus orígens històrics. Volem saber per què estem tan contents com un gínjol. Com és que la gent de teatre, en lloc de desitjar-se sort, es desitja molta merda? Doncs demà ho explorarem amb la Marta Pérez Verge. Ja ho sabeu, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio buscarem la solució.
3: La gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol comença a retirar les rebaixes dels impostos aprovades per la guerra a l'Iran. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
6: D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
3: Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
3: Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
8: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
3: Ara sí. A Veneçuela, mentrestant, la falta de recursos i el pas dels dies esvaeixen cada cop més l'esperança de trobar supervivents del doble terratrèmol de la matinada del 25 de juny. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
5: Cada hora que passa és vital per trobar supervivents, com per exemple aquí a Caracas, en un barri on hi ha diversos edificis afectats pels dos terratrèmols. Els equips de rescat treballen en les tasques de recerca de supervivents i fa poca estona hi ha hagut una intensa rèplica que ha fet que els veïns ara mateix es trobin al carrer per por a noves sacsejades.
3: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Catalunya descarta permetre que les motos circulin pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
6: La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur. Sentiu el seu director, Ramon Lamiol.
9: Necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
3: I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
6: S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendrà en disc, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.

0: tots dos sentits. Estàvem pendents d'una incidència a l'AP7 a Tarragona. Hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava mercaderies perilloses. Aquest incident ja està resolt. I recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%. A partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment. Aquest matí, menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
1: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
3: Sí, aquesta és la novetat més important. A aquesta hora, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsacabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població. En general, la rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant l'estiu. De 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre, fins a la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia Carlos Cuerpo.
5: De manera progressiva, para seguir apoyando, conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto. Conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
4: I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora, automàticament es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure el mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
1: El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
4: Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
5: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
4: La presentació del quadre macroeconòmic del govern, amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.

0: Mentrestant, Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
1: Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
2: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
3: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
1: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de la Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
4: Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià, Masoud Pezeshkian, preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
0: Qui sí que manté contactes són l'Iran i Oman.
4: Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
0: I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernades.
5: La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori, tot i que els talibans ho neguen. Aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlies, l'Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
6: Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
5: Quatre dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat al Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
0: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i en tornar li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
7: Catalunya migdia. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
8: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
17: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya migdia. Passant gairebé 2 minuts 3:15. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la comissió d'investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
19: Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
20: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
19: Els senadors han estat, per tant, 2 hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dibar, senadora popular.
21: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
19: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
0: I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Koldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
19: Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis i segons fonts jurídiques han dit que l'advocada de Koldo García els va oferir 250.000 euros si davant del jutge negaven que havien portat bosses amb diners en efectiu a Ferraz. Segons el seu testimoni, però, van rebutjar l'oferta. Segons sostenen, l'advocada, que s'ha querellat contra ells, els va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era, i cito literal, per salvar el cul a Ábalos i Koldo.
0: No deixem la política, perquè Junts per Catalunya nega un acostament amb el Partit Popular i avisa Alberto Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
2: Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
3: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
2: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
22: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
2: Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra, Ina Vidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
23: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
24: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
25: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
2: El PSC demana a Feijóo que, si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
0: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Ràdio, Feijóo ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijóo està desesperat.
26: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2.5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
27: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
0: Més coses. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Ganyeté.
28: Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
29: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
28: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
30: Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
1: l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
30: La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya L'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
0: La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació el juny i el juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
4: Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar als camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
5: Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
4: El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
0: I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar una cinquantena d'hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
6: Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de dues hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
6: Per tant, haurà de tornar a compareixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
0: Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarquer.
7: No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions a aquesta emissora.
8: Es necessita un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
7: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 i moren en accidents i més de 300 en queden ferits greus.
0: I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada tres presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
9: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadaler, conseller de Justícia.
10: travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
9: A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
11: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
9: El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
0: Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
12: Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre d'Estada, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la 1 del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
0: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:45 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants, el govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
13: Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
14: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
13: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
15: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
13: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
16: Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
17: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
16: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
17: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat. Let's make it happen.
16: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
0: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.
2: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
19: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
0: Fortià, ja hem acabat.
19: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
20: S'ha portat
19: la
20: conciliació
19: super. Familiar.
0: Home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
19: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
20: Moltes gràcies.
19: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
18: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: La millor hora del dia.
18: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 5 minuts a 2 quarts. Heads above your heads, now! You stay! L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús. Montse Camps, Montse Mas.
21: Hola, sí, la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador del Generació Digital.
22: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
21: La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega. I això, afegeix García, pot marcar el futur del format físic.
22: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà, tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
21: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
0: Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. De fet, aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valeria Obereda.
23: És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossic i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albert, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després, l'òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
0: Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp, una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
24: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
25: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
24: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
0: I més música. Potser mai sabrem del cert si val o no val. Aquest que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o El petit de Cal Eril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona Margarriga.
1: Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del petit de Cal Eril, El forner de l'Osa, La volta al món de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Moria el branch, de Fetus. També Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
0: I si voleu mirar la tele... Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods. 25 anys després que s'estrenés Una rossa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
1: A Una rossa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rossa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin, Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i Que m'hi han besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
0: Fet altres coses, eh?
1: Sí, també, però li va quedar aquest nom.
0: Sí, sí, és veritat.
1: I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Enola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Molt centrats amb el Mundial de Futbol, que entra ja en la seva fase decisiva.
4: Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa.

0: Tres setmanes de partits al Mundial de la fase de grups. Ahir van començar els setzens de final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. Tres de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial. I dels tres partits segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Arbuzà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
1: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón.
0: Aquest era Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Arbuzà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
2: Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorita, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Takekubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
1: Moltes coses, mente, el corazón, també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos dos juegos salieron bien.
0: Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbuzà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests tres partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 11:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als setzens amb un ambient, Marcos García, enrarit.
3: Sí, a la prèvia, Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim, i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilavert.
4: Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
5: Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
6: Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
3: Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilavert sobre el seleccionador paraguai. Imagina't quin és l'ambient. A 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
0: I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbuzà, el que dèiem, un altre partit en presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
2: Sí, són dues seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests setzens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser uns setzens de final doncs arriba massa aviat.
7: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà vuitens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar vuitens, guanyant a setzens contra Sud-àfrica. Va ser el primer partit d'aquests setzens de final, ho va fer el temps afegit, 0-1. va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio. Per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país perquè havia quedat segona del seu grup, per tant va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
0: Ja, i precisament aquesta dada, Josep Gaya, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
8: Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un Mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer Mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 700 fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels tres països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
0: I a tot això, Arbus, a la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tindrem protagonista especial.
2: Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa. Aquí a Chattanooga podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga, pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 700 contra Àustria, a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 700 a la mitja punta de la selecció espanyola.
0: I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova Junta de Joan Laporta. Demà 30 de juny la Junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
9: Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn. Un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mònaco, equip on ha jugat cedit. El Mònaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
0: I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
9: Va agafant força l'opció de l'Ajax. Negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema, i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
0: Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
9: La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van començar i finalment ha decidit acceptar la proposta a la MLS.
0: I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
9: La samarreta es farà demà, la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada, amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol, a porta tancada a la Ciutat Esportiva contra l'Europa.
0: Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça, sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà l'Alavés el pròxim 25 de juliol, i el partit es jugarà al Royal Albert Training Center, a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins en la pretemporada. Farem ara una pausa i després... explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camprubí i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
10: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estàs en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a Teatre Poliorama. Com.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: L'Angie Anys!
16: Ho veus?
17: Okay.
16: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tan nostre com dir... Posarem llum?
17: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
19: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
20: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
22: Molt bé.
21: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: Catalunya migdia.
0: Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
25: Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprubí en la prova de ruta elit. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'hora al campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprubí.
26: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
25: Paula Blasi, adolorida després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Pòlit i Vermeers. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
0: A motor, Marc Márquez passa satisfactòriament el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Ascent ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Damià Aguilar.
27: Marc Márquez va arribar a Ascent a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar cinquè. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Gianantonio, que segons el Tour de Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant setè a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
28: He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que el piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho.
27: Primera victòria de Yogura al Mundial. Primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances. Gran Premi d'Alemanya, allà on Marc Márquez ha guanyat 9 vegades a MotoGP. Si divendres va pressionar Bezzecchi dient que Assen havia de guanyar els 37 punts, al Sachsenring tots el pressionaran a ell dient que ha de guanyar els 37 punts.
0: I seguim parlant de motor, el Mundial de Fórmula 1, victòria pel britànic George Russell al Gran Premi d'Àustria, en un Mundial que no s'atura les pròximes setmanes.
1: George Russell ha sortit campió per segona vegada aquesta temporada, després d'imposar-se a Max Verstappen, segon, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en aquest Gran Premi. Amb aquesta victòria, el pilot britànic és segon a la classificació general després d'avançar Lewis Hamilton i se situa a 40 punts del seu company d'equip, Antonelli, líder de la competició. Aquesta victòria destaca una setmana més el domini de Mercedes en aquest campionat i és el setè dels 8 grans premis que s'endú l'escuderia alemanya aquesta temporada. Aquest proper cap de setmana el Regne Unit acollirà el Gran Premi de Silverstone que, a més, comptarà amb una carrera en format sprint, la quarta d'aquesta temporada.
0: I en bàsquet acaba la temporada oficial, s'intensifiquen els moviments de mercat i avui, en aquestes pròximes hores, el focus el tenen Ernest Macià, el Barça i el Madrid.
2: Sí, perquè el Madrid es planteja si destituir avui mateix Sergio Scariolo. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda i a Can Barça una veu nova que transmet il·lusió per vestir de blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig de 3x3 que està encantat i, a més, és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel Futbol Club Barcelona.
3: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
2: Moses Wright ha fet de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris, n'ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
0: I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar ahir al Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
2: I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
0: I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
4: Sí, l'Assemblea de la Lliga F, per 2/3 dels vots, aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalitat i expansió internacional del futbol femení professional. Avancen roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F. 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
0: Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
5: Mercat, concretament el d'hoquei patins, perquè Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades en l'Hockey Lliga i esta última, en condició de cedit, ha sigut el pitxitxi de la Lliga amb 26 gols.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa amb l'entrevista al jugador del Barça, Pau Cubarsí, i a les 11, com cada dia durant aquest Mundial, el Club de la Mitjanit, especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Tu penses?
7: Són les 3.
8: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com la gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol ha decidit aquest migdia començar a retirar les rebaixes als impostos aprovades per la guerra de l'Iran. L'1 d'octubre les ajudes s'acabaran definitivament si no és que la situació a l'Orient Mitjà obligui a recuperar-les. També hem connectat amb Veneçuela, on les opcions de trobar supervivents després del terratrèmol de dijous passat es van esvaint a mesura que passen les hores. La població cada cop està més indignada amb la falta de mitjans per a aquestes feines de rescat per part de l'estat veneçolà. I hem sentit, o més aviat no hem sentit, la declaració declaració de la secretària de Zapatero al Senat, Gertrudis Alcázar, investigada també en el cas Plus Ultra. S'ha negat a declarar al Senat, a la Comissió d'Investigació de la CEPI, precisament amb l'argument que està imputada i que ara està centrada a defensar-se de manera jurídica i per això no ha volgut declarar davant dels senadors. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
4: Doncs seguim pendents d'aquest tiroteig al nord d'Alemanya, ho hem explicat fa mitja hora, provocat 5 morts. Les circumstàncies són encara confuses, però segons la policia, els trets s'han disparat dins d'un centre de benestar social per joves i mares a Stade, a 40 quilòmetres d'Hamburg. També hi ha ferits, però no se n'ha determinat el nombre. La policia investiga com han passat els fets i els motius del tiroteig. Hi ha dos detinguts, un dels quals seria el que ha disparat. A Alemanya, les lleis sobre possessió d'armes són més restrictives que als Estats Units, on els tirotejos massius, ja ho sabeu, són molt més habituals i en parlem quan passen al Catalunya Migdia. El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan va entrar en vigor nous requisits per aquest tipus de jubilació. El sindicat de llogateres és escèptic sobre el decret d'habitatge que ha anunciat el govern espanyol pel juliol i que inclourà una pujada del 21% de l'IVA dels pisos turístics i també la pròrroga extraordinària de lloguers i bonificacions a l'IRPF pels propietaris que baixin preus. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, reclama que es tingui en compte la proposta que van presentar al Congrés fa 2 anys i demana també que es recuperi la moratòria als desnonaments.
6: Sobre les pròrrogues, exigim que les pròrrogues siguin pròrrogues ben fetes, integrals, a les que tots els llogaters s'hi puguin acollir. I en tercer lloc, no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
4: Al tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP al tresorer del partit, Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 pels responsables de la cúpula de la policia, l'exdau Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. A Catalunya, un home ha mort aquest matí en un accident en una furgoneta i entre una furgoneta i un camió a l'AP7 a Montblanc, a la Conca de Barberà, en direcció Lleida. Ho ampliem des de Tarragona, Jordi Barranca.
9: Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle on viatjaven 8 persones i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers

0: calor que han hagut de patir. Qui ja fa més estona que està dins de les instal·lacions, doncs ja més o menys ha pogut respirar una mica millor.
1: Són les màquines diabòliques de la zona blava,
0: ah,
1: que quan no funcionen te n'has d'anar quasi un quilòmetre lluny a buscar un altre.
0: Fa molta ràbia, allò.
1: I molta ràbia.
0: Apretes tots els botons i llavors et diu no ha estat possible fer la transacció. Ja, vinga, fes no sé quants
2: metres. Has de fer servir l'aplicació, molt més fàcil.
1: Ja, però... I penso quan dic...
2: Quan hi ets, no?
1: Sí, quan hi ets.
0: Molts ànims. Ja sabeu, però, que el primer tema sempre ens ve des de fora i és l'Empar Moliner qui ens l'ofereix els dilluns. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tu les màquines de zona blava ni coneixes què són.
3: No, perquè encara no m'he tret el carnet.
0: Bé, però és que, perdona una cosa, és que l'altre dia ho pensava. Quant de temps fa que t'hi vas apuntar?
3: No, mira, és que...
4: És que s'hi va apuntar...
3: He fracassat tres vegades
0: amb la teòrica o amb la pràctica?
3: No, la
0: teòrica
3: l'has treure. La teòrica... Et fa créixer com a persona, perquè dius, home, això està xupat.
0: A la primera, ràpid.
3: És que fàcil que és, què diuen? No, llavors és l'altre.
0: Has pujat tres vegades ja, examen?
3: Sí, però això era abans de Sant Jordi. Llavors, per
0: Sant Jordi?
3: No, Sant Jordi, jo ja li vaig dir al senyor examinador, abans que m'abandonés, li vaig dir, ara, Sant Jordi, i una feina que estava fent, que vaig hagut de fer, poc. Llavors ara, ahir el vaig trucar abans d'ahir.
0: Has de tornar-hi.
3: Li vaig dir... Però a veure, si ara fem 3 o 4 pràctiques més i no tenim l'examen de seguida, ja no me'n recordaré. O sigui, ara hem de mirar si hi ha cupo.
0: Perquè és difícil trobar data.
1: Sí,
0: amb unes cues, unes llistes d'espera.
3: Si, per exemple,
0: tremendes.
3: Fos pel setembre, ja no faig ni una pràctica més, perquè no me'n recordaré. Tot allò de la rotonda del Lidl, que em van dir, de Manresa, ja no me'n recordo on és.
0: Però això és molt, molt preocupant, perquè si tu... Ara fas les pràctiques i al setembre no te n'en recordaràs.
3: No.
0: Si al setembre treus el carnet, a l'octubre, clar, quan continuïs conduint, no te'n recordaràs tampoc.
3: Vaig pecar de prudent. A l'últim examen vaig pecar de molt prudent.
0: Per què et van tombar, a veure?
3: Bé, primer de tot, vaig sortir, tot molt bé, eh? I em diu l'examinador, perquè et parlen en castellà.
0: Ah,
4: sí, l'examen és en castellà.
3: Primer diu pugi i després ja et diuen... Diu, ha salido usted con el freno de mano puesto. Diu, es falta grave. Diu, si lo llega usted ver, comportava un quilòmetre o dos, diu, si lo llega usted ver, seria falta leve, però com no lo ha visto, dic, vale.
0: Però com va sortir amb el fre de mà sense...
3: No m'havia passat mai. No,
2: els cotxes de l'autoescola jo crec que no ja estan tan gastats que ja et diran amb el fre de mà.
3: A mi m'havien dit que no funcionava, doncs el meu va funcionar. I llavors hi havia uns obrers, que jo crec que me'ls van posar allà d'extres, llogats de focus, que estaven en un forat. I dic, calla, fem-ho bé.
0: Ai.
3: Agafo, pitu, pi... M'aturo, els obrers... I llavors l'examinador em va dir... Llevan toda la mañana aquí. Han pasado 20 coches de autoescuela, ya lo saben, que pasan coches. Diu, no hubiese usted tenido que pitar.
0: Però per això et van suspendre? Per haver...
3: Que portava dos faltes. No, llavors la tercera. Sí. La tercera va ser, diu, Hospital General, quan pugui. Jo veia que l'examinadora, que no poden fer res... Mm. Obria molt els ulls. Que jo crec que jo ara entenc que m'estava indicant el cartell, el tens aquí davant, a la dreta has de sortir de seguida. Però ella em va dir, perdoneu que us estic fent la dèria, ja no la faig.
0: No, però...
3: Ella em va dir, tu, per exemple, imagina't que et diu a la dreta i no has anat a la dreta, no fotis cop de volant i trepitgis la contínua perquè et suspendran.
0: Això és fatal.
3: Digues, ai, m'ho he deixat. Què vaig fer? Oi! A la dreta, patapam. Diu, ha pisat usted un poco de ratlla. Esto es falta leve también, ya lleva tres.
2: No vam conducció lliure, ja. Jo quan el vaig fer era conducció lliure i jo recordo que a mi m'han cridat l'atenció perquè jo vaig anar tot recte, tota l'estona.
0: Clar.
3: A mi...
0: T'haig de confessar que en Gil,
3: el meu examinador, en Gil Bavià, que en deu estar escoltant...
0: No, en Gil deu ser el teu professor.
3: El meu professor,
0: que dius examinador...
3: Sí, no, professor. El pobre Gil Bavià, que després de mi haurà d'anar a un balneari quan ara... Mira que té un èxit, o sigui, no li vull baixar la quota de suspesos. No? Llavors, en Gil em va dir, si fos conducció lliure, el que més et surt a compte és anar per aquí per les rotondes, però jo no m'ho aprenc, no me'n recordo, no em conec Manresa.
0: Molt bé, doncs escolta, molts ànims en Gil i a l'Empar.
3: Ai, sí, pobre.
0: A la quarta, anava a dir a la tercera la vençuda, però no, la tercera no hi ha anat, a veure
3: si
0: a la quarta.
3: Jo crec que a Cuenca no em voldrien, però si no... Ja us ho explicaria.
0: Molt bé.
3: Si me'n vaig una setmana allà...
0: Molt bé. Escolta, fem una cosa, tens dèria, eh?
3: Sí.
0: Mira, passen 9 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida la dèria de l'Empar. Publicitat i ara fem la dèria.
5: Catalunya migdia. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de

0: Barcelona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
3: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
4: Catalunya migdia.
5: Com us podeu suposar, les peripècies de l'Empar amb el seu examen de conduir han continuat monopolitzant la pausa per la publicitat. Però bé, Dèria, tenies a veure...
6: Tinc la raó per la qual puc demanar a tothom que ens està escoltant, si està a punt de triar una professió, que no triï lampista mai.
5: No, per què?
6: No, perquè es morirà de gana, mai.
5: No,
6: mai.
5: Home, doncs pues ara no. Tenen molta feina.
6: No,
5: no,
6: no, ah. No.
5: A veure.
6: A veure, ahir, diumenge a la tarda, no podia obrir la rentadora. A dins hi havia els pantalons, els mítics pantalons que la meva filla necessitava per un examen avui.
5: Ui.
6: Perquè tothom sap que si no fas l'examen amb els pantalons que vas fer servir aquell dia que tot va anar malament, tot va bé i és culpa teva, no? Em diu, la meva filla, com a cap d'operacions, em pregunta, si ara els rentem i els estenem, estaríem per demà? Perquè tèrmicament no saben les coses, ja, no? Clar. Jo, amb el sol que fa, estrenen en un minut.
5: Clar.
6: Quedo bé. O sigui, se'm respecta en aquest cas. Amb altres coses no se'm demana opinió, però amb aquesta, sí. Fem la rentadora, centrifuga, i anem a estendre aquella meravella. No es pot obrir. Llavors jo, deu ser que t'has deixat una moneda als pantalons i s'ha obturat. Nervis. Tornem a fer-la. De nou, no s'obre. Desendollo i endollo. Busco el filtre. I és a sota. Concloc que si ve tallar llenya és feina per mi... Arreglar la rentadora, no. Estic a punt que la meva filla em retiri la custòdia, em digui, tu no ets la meva mare, fora d'aquí. Tot el meu prestigi, un prestigi que vaig aconseguir el dia que el gat va pujar a un arbre i jo vaig rescatar el gat pujant a l'arbre sense escala.
5: Molt bé.
6: Se'n va en orris. Estic perdent prestigi. Vaig al xat de veïns de la zona. Dic, hola, perdonin, algun lampista és molt urgent. Ha de ser diumenge, o sigui, ahir. A la rentadora no hi havia només els pantalons. Reconec que també hi havia una targeta de crèdit que em vaig deixar a la butxaca. No em jutgeu. Als anuncis i a les sèries, quan la gent es despista, cauen simpàtics.
5: Ja, clar, sí, sí.
6: Si jo vaig veure...
5: Si passa una vegada, sí, si no. Et deixes el teu estat habitual...
6: El diari de Bridget Jones, aquella idiota, tot el dia que s'equivocava i ensopegava i feia cares, quan tothom li queia bé. Doncs, escolta'm, jo no faig, almenys no faig morrets com aquella. Total, la veïna número 1. M'envia un vídeo on un senyor t'explica què pots fer si no s'obre la porta de la rentadora. Excurs. Hi ha un vídeo per cada cosa del món.
5: Sí, sí, sí.
6: És a dir, si tu t'has sortit un pèl, no sé, al llavi, hi ha un vídeo sobre pèls als llavis. És el mateix que si tu entres a un bazar xinès, no ha passat mai que no tinguin allò que demanen. Tu et dius, teniu coets que funcionin amb endoll i piles i siguin dron? Passillo dreta. Doncs el mateix, no? Jo no vull un vídeo. Jo ja sé buscar vídeos, però la gent sent un estrany plaer enviar vídeos, molt. És una reminiscència de l'època caçadora o una reminiscència del que portava les notícies a la tribu. La gent li encanta trobar vídeos i comunicar-te una cosa que creuen que no saps a través d'un vídeo. Se senten buscadors. Jo, de veritat, no li veig la gràcia a buscar vídeos si puc buscar bolets, però és igual. La veïna número 2 em diu que truqui a l'assegurança. Home, gràcies, però jo vull un lampista ara avui per obrir la rentadora, perquè si no em prendran la custòdia i em quedaré sense filla. Hi ha una roba que és qüestió de vida o mort. Sortiré a crims. Voleu que surti a crims? ja se m'ha acudit que trucaré a l'assegurança, però és que em diran que dilluns. Jo vull un lampista avui. Comprenc que és car, sí, el pagaré. Veí número 3, em diu que val la pena que truqui al servei tècnic de la rentadora. Jo què sé, la marca de la rentadora, jo què sé, segurament és una marca alemanya, que és Cacota amb K. Però jo no puc trucar al servei tècnic perquè necessito els pantalons ara. I la targeta de crèdit també, però això és igual. Si no vinc al Catalunya a migdia, sabreu per què és. Em dic, vull un lampista. Suplico el xat de veïns un lampista, si us plau. Pago en negre o en espècies, si cal. O sigui, tinc marduix, tinc punyol, el que vulgueu. El veí número 4 em diu que és lampista. Home, molt bé. Diu, però que no em pensa cobrar per obrir la rentadora, perquè és molt fàcil i que sota hi ha un filtre i que si el trec sortiran pèls i coses diverses i la targeta de crèdit ja funcionaria. Jo li dic, vingui, per favor, si no hauré d'obrir la porta cops, com em suggeria el senyor del vídeo, número 3, per cert. Però em diu que provi això primer, que ell, de tota manera, en diumenge no pot treballar. Aquesta és la raó per la qual ningú es fa lampista. És com ser pagès i dir, calla, plantaré julivert. Tindré un latifundi de julivert. Doncs és una mala idea, tot i que ara ja no el regalen. Si demano un camell, si ara demano al xat de veïns un camell, em diran, té el telèfon però no el donis a ningú. He dit.
5: I vas poder obrir
6: no.
5: La... I estan allà els pantalons?
6: Sí, la targeta de crèdit. Sí, sí. Però això de la targeta de crèdit no ho he dit a casa per no perdre més prestigi encara, però ara ho sabran.
5: Home, sí. Bé, no sé si algú vol fer algun comentari sobre els periples de l'Empar a casa.
4: No, segurament la teva filla et culparà tu per deixar-te la targeta dins dels pantalons.
6: Ah, sí,
4: després d'haver-li dit que s'havia deixat ella la moneda.
6: No li diré. No, la targeta l'agafaré discretament i li donaré la culpa al gat.
5: Això si aconsegueixes obrir la rentadora.
6: No, clar, avui ha de ser ja cops, però avui...
5: La teva és desmuntar-la.
6: Sí. Diuen, hi ha un filtre. Jo no he vist cap filtre. A sota hi ha una cosa, però...
4: Sí. És allò. Aquell
6: és
4: quadradet.
6: Allò, no.
4: Aquell quadradet.
7: No, no he vist un quadradet. No és fàcil d'obrir, però aquell quadradet...
5: Compte que a vegades l'obres i comença a sortir aigua. Comença a sortir aigua i llavors... Sí, sí. Tens un pan d'aigua a casa, eh?
6: Sí. Tots heu obert la rentadora. Sí, sí.
7: Ara, com més dies es quedin allà els pantalons, aquells pantalons...
6: Sí. Ah, no, perquè més...
7: L'olor aquella de rescrutit que
6: no,
7: mai més mans.
6: Perquè és que els hem fet 3 o 4 vegades. Hem provat tots els programes per si de cas.
5: I els has encongit.
6: Oh, merda.
5: Oh, depèn, si has posat, si has posat temperatura...
6: Ja no es els joves no porten pantalons estrets com no, nosaltres, no. Van king size ara.
8: Mentre sí. No s'encongeixi la targeta.
5: També, clar.
7: La targeta aquella ja està, ja l'ha donat per mort.
6: No, he anat aquí davant, que es... me pueden hacer otra. ¿Qué dibujo quiere?
8: Està molt límpia.
6: Ves igual.
5: ¿Qué dibujo quiere?
7: I amb el veí 4 i tindràs relació o no?
5: No acabo d'entendre aquest raonament, però com que és diumenge no puc venir a ajudar-te a obrir la rentadora.
6: I diu, no et penso cobrar per obrir-la.
5: Bueno, clar, però
6: si no en sé.
5: Si em diguessis que volies fer tota la instal·lació de la casa, diria, home, en diumenge poder clar. No, però per obrir la rentadora, carai, ni que sigui per un cafè, no?
6: T'ho juro, eh?
5: No.
7: Però doncs... no va seguir la conversa amb el veí 4. Va dir, no puc venir, ja està.
6: Desesperació màxima. Bé, confesso que vaig obrir i vaig mirar per sota, però... Fins aquí.
5: No sé què m'interessa més, si seguir les peripècies amb el carnet de conduir o amb l'obertura de la rentadora. Però vaja, en fi, ànims, Empar.
6: Gràcies.
5: Passen 3 minuts d'un quart de 4. Una pausa i anem cap a Veneçuela, a Caracas, per saber quina és la situació allà amb el nostre enviat especial, amb el Joan Biosca.
9: Catalunya migdia.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
14: Catalunya migdia.
5: Passen gairebé 20 minuts de les 3. Veneçuela manté la feina dels equips de rescat que encara busquen gent atrapada sota la runa, tot i que ja han passat 5 dies del doble terratrèmol que, de moment, ha fet gairebé 1.500 morts. De moment, encara no es desisteix de trobar gent en vida, tot i que la població té la sensació que les autoritats no han donat una resposta adequada a la catàstrofe. A banda dels morts oficials, hi ha 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Per tant, totes aquestes xifres són molt provisionals. A la zona més afectada pels sismes, a La Guaira, s'ha pogut reprendre el subministrament elèctric en un 75% de la zona i l'aigua potable en un 70%, segons que ha afirmat el govern de Delcy Rodríguez. La devastació és enorme. El govern ha xifrat en més de 13.000 les famílies damnificades, 800 edificis amb danys estructurals i gairebé 200 construccions ensorrades totalment. Sobre el terreny hi ha més de 2.500 efectius internacionals d'ajuda en el rescat. Podem connectar amb Caracas i tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio i de TV3, Joan Biosca. Bona tarda, bon dia per tu.
8: Òscar, què tal? Bona tarda.
5: Avui fa 5 dies del terratrèmol. S'ha sentit, de fet, una nova rèplica. Hi ha hagut danys? Com s'ha viscut aquesta rèplica?
8: Sí, fa poca estona hi ha hagut una rèplica que em comenten que ha sigut aproximadament d'uns 5 graus a la zona de Caracas, on ens trobem ara. És cert que La Guaira, la costa del Carib Peninsular, uns 30 quilòmetres d'aquí, és on hi ha hagut més destrosses i més danys i on més s'està treballant amb els equips de recerca, però hem volgut venir en aquesta zona de Caracas, de la capital veneçolana, també afectada. Ara mateix al meu costat, t'explico. Estic parlant amb una mascareta, per cert, perquè hi ha les tasques de desenrunament i la policia veneçolana ens recomana, gairebé obliga a portar-la, però hi ha gossos que busquen persones, policies, militars, personal que està desenrunant. Potser escolteu el so sí. dels cubells com treuen la runa. Hi ha voluntaris, hi ha bombers descansant, hi ha cotxes destrossats. La situació aquí és desoladora, però la que viurem en les properes hores quan anem a La Guaira serà encara pitjor. Les xifres són... no sé com dir-ho, podríem parlar de xifres i de xifres, però viure-ho des de primera línia posa la pell de gallina. Realment és un escenari, podríem dir, com de guerra, no? De destrucció. També acaben d'arribar uns equips de rescat especialitzats de Qatar, o sigui que l'ajut internacional aquí a Veneçuela és enorme.
5: El que tenim és aquesta ajuda internacional, com deies, cada vegada hi ha més equips que estan arribant al país per tal de, doncs, ajudar a l'hora de desenrunar. També la feina voluntària de molts veneçolans que veuen que amb les seves mans poden intentar ajudar els veïns per intentar treure tota aquesta runa, però també comencen a haver-hi alguna petita crítica sobre la falta de resposta de l'executiu, de l'estat veneçolà, no?
8: Sí, això t'ho diuen sense micròfon i t'ho diuen bastantes persones, però també és cert que intenten deixar-ho de banda. Et diuen, ara no és moment per començar a parlar de política o d'aquestes circumstàncies, però sí és cert que hi ha moltes crítiques. A veure, hem vist escenes, Òscar, realment impensables. Fa 8 mesos, abans de la detenció del llavors president Nicolás Maduro, imatges de soldats nord-americans, de marins, batallons de marins carregats de material, trepitjant la costa veneçolana, desembarcant en vehicles amfibis. És cert que portaven material com martells, com serres mecàniques, però les imatges es veu a militars veneçolans escortant els militars dels Estats Units. O sigui, és una imatge gairebé de desembarcament. No és que estiguin ocupant militarment el país, però és una clara un clar indicatiu de qui està tutelant ara també aquestes tasques d'ajut humanitari són els Estats Units. Hi ha militars de països com Mèxic, com El Salvador, com l'Argentina, com Xile, països que són antixavistes i que també estan presents en aquests operatius de rescat. O sigui que estem veient una Veneçuela realment completament diferent a la que havíem vist fins ara, amb el chavisme controlant-ho tot i ara claudicant d'alguna manera no només a l'ajut internacional, que l'agraeixen, sinó també a la tutela. Per exemple, nosaltres hem de portar una pulsera de color rosa, que és la que ens identifica com a periodistes i és la que ens permet accedir a les zones afectades. El govern veneçolà ha posat moltes facilitats al periodisme i això no passava fins ara. Havies de demanar un visat, no te'l donaven. Jo quan vaig arribar en aquestes darreres hores per avió amb un periple a Buenos Aires, Bogotà, Panamà, Ciutat de València, a 2 hores en cotxe, 3 hores d'aquí de Caracas, a l'arribar l'oficial de migracions ens va donar les gràcies per arribar. O sigui que és una situació que jo no havia viscut mai.
5: Clar, a mesura que passen els dies és obvi que hi ha menys esperances de trobar supervivents sota la runa. Tot i això, la gent que està intentant treure totes les pedres, totes les trossos de paret al terra, encara tenen esperança o comencen a assumir que ja no trobaran més supervivents?
8: Mira, li podem preguntar una senyora, usted es vecina de aquí, ¿verdad?
9: Vivo, pero hacia la Candelaria.
8: La veo secándose las lágrimas.
9: Bueno, es que no, o sea, me da tristeza, no estoy llorando porque ya eso lo lleva uno en el corazón y uno se cansa tantos días. Ay, ya, yo estuve en cama pues casi 2 días con dolores de estómago y así, porque yo digo que los nervios se le recogen a uno.
8: Claro, ¿has vivido la réplica de hace un rato?
9: Fueron a las 7 de la mañana.
8: Un susto, ¿no?
9: Estaba acostada, no me había salido de la cama, pero sentí así yo. Ay, Santísimo Señor Jesucristo, tembló, pero fue así rapidito.
8: Bueno, muchas gracias. Estamos en directo para Catalunya Radio de Catalunya, de Barcelona. Gràcies per su testimonio. Ja ho sentiu. Testimonis com aquests en podríem tenir a cabassos.
5: I el que dèiem, cada vegada menys esperances de trobar supervivents, tot i que les xifres de desapareguts continuen sent ingents.
8: Sí, els experts et diuen que a partir del 5è dia és molt complicat, però les esperances mai es perden. És cert que en altres circumstàncies com aquestes hi ha hagut supervivents que han aguantat molts dies, però sí és cert que les possibilitats d'ara en endavant de trobar persones en vida són menors, però s'han vist imatges de nadons, de persones grans, hi havia un testimoni de los topos, que són els mexicans especialistes en rescat. Mèxic és un país sísmic, i explicava que havien trobat amb una senyora abraçada al seu gos, la senyora morta i el gos viu. I també és un altre tema, el rescat dels animals domèstics, que molta gent se'ls estima molt i formen part de les famílies.
5: Sento de fons que hi ha maquinària, per tant, hi ha maquinària potent per tal de poder ajudar en aquestes feines de desenrunament.
8: Sí, mira, acaba davant meu un obrer amb un martell enorme d'aquests de picar, i amb martells, amb casc, o sigui, sí que es veu maquinària pesada, amb grues. Mira, una, dues, tres grues, les que estic jo veient ara, i els gossos ensinistrats, o sigui, és l'escenari típic de terratrèmols, de catàstrofes, i això que és aquí a Caracas, que és la capital i que podríem dir que hi ha més bones condicions. La zona de la Guaira, perquè ho entenguem, jo no sé si comparar-ho a Lloret de Mar o a Platja d'Aro, que és on jo estiuejava, o alguna zona de la costa catalana, on la gent va els caps de setmana, estiueja, és feliç, va amb la família. És una zona destrossada completament, aquesta, que anirem ara i que podrem explicar en les properes hores.
5: Doncs és el Joan Biosca, des de Caracas, explicant el que veu i els efectes de dos terratrèmols, els de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, que encara a aquesta hora continuen provocant algunes rèpliques, i també la desesperació que hem pogut sentir en primera mà dels veneçolans que estan intentant desenrunar amb la por al cos cada vegada que hi ha una d'aquestes rèpliques. Joan, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
8: Espero que s'hagi sentit bé, anem amb mascareta, en fi, les condicions
5: perfecte,
8: són aquestes.
5: S'ha sentit perfecte, gràcies, Joan. Fins
8: gràcies.
5: Ara. Bé, doncs aquests testimonis de primera mà, perquè a mesura que puguem anar arribant al país i que puguem començar a parlar amb la gent, començarem a conèixer les històries que òbviament sempre amaguen les grans xifres, però aquestes 1.500 morts, pràcticament 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts, que segur que faran créixer les llistes d'una cosa i de l'altra, de ferits i de morts.
7: Bueno, clar, és que estem, jo crec que més davant d'un país, no?, que estava acumulant crisis polítiques, econòmiques, socials. Un país, jo sé que avui just en parlaven, no?, amb experts en la matèria, que segurament pràcticament cap país, i pensem en el Japó, que sí que té recursos, però és difícil que un país es pugui estar preparat per un terratrèmol d'aquestes magnituds. Vull dir que això és cert, però realment no hi havia pràcticament infraestructura ni mitjans, no?, ni d'alerta a la població, ni realment uns equips preparats pel que fa a la seguretat o el rescat, equips d'emergència, bombers. Llavors, evidentment, és allò que diuen, no?, ploure sobre mullat. A mi el que i ara escoltàvem aquesta senyora, que evidentment emocionalment, bueno, tothom està devastat, en un estat de xoc. Suposo que això també comporta que la gent estigui.
5: I que segurament els hi sortirà a mesura que passin
7: això,
5: els dies, no?,
7: sí,
5: perquè ara tens una feina urgent,
7: sí,
5: que és desenrolar. Sí. No? Ajudar el veí, trobar, sí, algun supervivent, sí, tot i que cada vegada com més dies passin, menys opcions. Però després hi haurà un moment en què s'acabarà la feina més urgent,
7: sí,
5: i llavors ve l'impacte.
7: Bueno,
5: no?
7: Clar, l'intervenció en crisi sobretot és això. Al principi, no?, l'ésser humà, com que estem sobretot enfocats a sobreviure, no?, en aquest moment, emocionalment també, sobreviure aquesta situació, hi ha tantes coses a fer, és tan gran el desastre que la gent va actuant. Però és cert que a mesura que passen els dies, també la sensació de quan anem dient és molt difícil, ara ja seria... pràcticament un miracle trobar gent viva, això també fa que el teu nivell d'esperança també vagi baixant, o sigui, que tot plegat emocionalment també és molt difícil de sostenir, no? I com molt bé dius, a la que també ara hi ha tots els equips d'emergència, estan al focus, a mesura que passi el pas del temps, quan els focus marxin d'allà, doncs la fractura emocional, evidentment social, econòmica, serà bestial, no? Però amb això també, abans el Joan Biosca feia aquest apunt, no? Del paper, per exemple, que tenen els Estats Units, i a mi aquí sí que em genera fins i tot un estat una mica de neguit, perquè no saps mai, no?, amb un lideratge com el de Trump, realment si és una ajuda humanitària, com hi ha molts països que estan enviant a gent a ajudar, des d'aquí a Catalunya hem enviat un equip de bombers, gent de protecció civil, que estan intentant, escolta, anem a ajudar allà, a canvi de res, però aquest desembarcament d'Estats Units, al final és com tenir la sensació de dir, aprofitem la situació de, no?, d'aquest desballestament, no?, terrible arrel d'aquesta catàstrofe, per encara apretar més, no? Llavors, jo... Aquí hi ha dues coses. Una és aquesta, aquest perill, aquest risc, però per altra part, també l'altre dia, li donava voltes, no? Al final, davant d'aquestes situacions de grans catàstrofes en països, hi ha alguns països que acaben rendits, però hi ha d'altres, i hi ha molta gent que parla amb aquest esperit veneçolà, d'aquesta capacitat de superar coses, no? Llavors, jo no sé si fins i tot pot arribar a ser una oportunitat de veure's tan, d'alguna forma, que han de fer una pinya conjunta, perquè si us hi fixau, aquests dies a les xarxes, corrien molts vídeos, veient la gent com s'ajudaven, quina actitud més positiva, que a mi va sobtar molt, que no és un estat d'ànim habitual davant d'una catàstrofe. La gent més aviat està en silenci. Intentàvem posar, no?, com aquest humor, i crec que alguna cosa, pot ser que passi alguna cosa entre aquestes dues Venezuelas que existeixen, no?, que potser al final aquesta necessitat de teixir una unió, més enllà del final, d'aquestes realitats polítiques que estan convisquent, no? Ho dic també com un punt d'esperança, perquè al final jo crec que el país s'haurà d'unir d'alguna forma. Al final és el que dèiem, la resiliència, hi ha realment poblacions que són molt resilients. I l'altre dia mirava diferents estudis de situacions que ha viscut Venezuela i tenen una capacitat de sobreposar-se molt important. I crec que és algo que també a nivell internacional s'hauria d'ajudar a anar cap aquí, no? I no sé al final Estats Units si dirà, escolta, anem cap allà per veure quin podrem treure tot això, no?
4: Jo crec que sí, estic d'acord amb aquesta part de la primera fase, no? Quan passa tot això floreix el que és el suport mutu, no?, i el fet d'estar més cohesionats, però és cert que un país tan polititzat, sobretot des de fora, hem de tenir en compte que Venezuela és un país que ha tingut un bloqueig econòmic per part dels Estats Units, que ha tingut un govern que l'ha tancat encara més, i això ha fet que hi hagi una divisió extrema, no? No cal anar més lluny, tenint en compte que Nicolás Maduro està detingut als Estats Units i des de llavors tampoc se'n sap res més, no? Jo crec que en la segona fase, que seria ja no només la reconstrucció, sinó el fet de poder assumir que ja no es rescatarà més gent, i aquí tothom farà un càlcul polític, i jo crec que Estats Units precisament el que està esperant és això, és el moment en què Donald Trump pugui sortir obertament i dir, a canvi de la reconstrucció demano petroli i or.
7: Nosaltres...
4: I que les empreses,
7: tutorització, no?
4: Clar, i que les empreses dels Estats Units puguin treure el màxim benefici possible d'això, també a nivell polític, perquè al final ell vol ser vist com un salvador, no? I tenint en compte com li està anant la guerra d'Iran, crec que li va perfecte que pugui ara aprofitar aquest moment. Per tant,
5: res és inocu. Que el que fa el terratrèmol és accelerar-ho, no?
4: Sí, perquè, llavors perquè, no va fer
5: perquè
4: igualment.
5: Perquè de fet ja estava... No?
4: Però
5: ja,
4: ara,
5: ja
4: havia, ara pot tenir més arguments per fer-ho.
5: Sí, perquè de fet parlava dels que ja ara manen, aquests sí que ens cauen bé, com l'hem dit, ara sí que podrem mangonejar, sí. Diguem-ne, fins ara no, sí. Però ara sí, no?
7: Però no sé la ciutadania si real... No sé què passarà, no en tinc ni idea, eh? Però perquè tot això que estem parlant també és dels interessos més polítics i del paper de Trump, però no sé entre ells al final haver dit, diu, hem perdut milers de persones, no ho sé, no sé si pot ser un revulsiu, segurament no, però intento d'alguna forma també, saps?
15: No, però les dues anàlisis són compatibles i a curt termini és evident que es tracta d'abordar l'emergència i l'urgència del salvament i del que puguis fer, i després ve evidentment tota la plaça la placa tectònica de sota més política de què passa després, i això ja va passar amb el pla Marshall a Europa, no? Que és fins a quin punt els Estats Units intervé i s'ho cobra. I com deia l'Òscar, això ja ha passat, és a dir, l'abordatge cap a Venezuela ja es va fer, i el Maduro el tens en una presó de Nova York, i representava que això havia quedat una mica a mitges, de tal manera que podria ser la manera de reblar el clau i que els Estats Units hi intervingués del tot. La qual cosa tampoc està escrita. És a dir, una cosa és que els Estats Units hi intervingui, l'altra cosa és veure fins a quin punt altres països de Sud-amèrica o fins i tot d'Europa poden també reclamar el seu paper, que això no està prohibit enlloc, i no, ningú ha escrit, ningú ha determinat que els Estats Units s'hagi d'emportar tot aquí, de manera que també Europa també es posés les piles. Però pel que fa des del punt de vista més humà o de... És a dir, vindrà el moment de repartir culpes. És molt difícil que el govern de Venezuela sol se'n surti, perquè a més és un govern molt que està molt verd, vaja, que ha tingut molt poc temps per consolidar-se i que està en dubte. Jo, enllaçant amb l'Empar Moliner, el meu lampista, que va venir ahir diumenge, sí que té origen a Venezuela i que té família allà, i a l'hora de repartir culpes, perquè es posava a repartir culpes, ell apuntava molt a Maduro i venia a dir que les cases, que si les cases dels últims anys no estan adequades i en canvi les de fa molts i molts anys sí que estan ben adequades, jo ho desconec. Però vindrà el pim-pam-pum i vindrà el repartiment de culpes i ara és l'oportunitat d'aquest nou govern o aquest nou sistema per refer Venezuela amb un... demostrant que hi ha una manera millor de fer les coses i que Maduro, si hagués continuat, se n'hauria sortit pitjor. És la seva oportunitat per demostrar-ho, però no està escrit que s'hagi demostrat i que, en qualsevol cas, el nou govern o Estats Units sol hagi de ser els únics protagonistes de la recuperació.
5: Doncs veurem com evoluciona la situació, però efectivament les xifres de morts aniran en augment, són 1.500, però insisteixo que hi ha desenes de milers de desapareguts i a mesura que avancin les feines de desenrunament, doncs, òbviament, aquesta xifra, el més probable, és que vagi creixent. Passant 5 minuts de 2:15, volia anar a publicitat, però arriba el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Raül.
16: Què tal, Òscar? Bona tarda.
5: I si arriba el Raül i fa una invasió de camp, com aquell que diu, i entra a l'estudi, és que hi ha alguna notícia d'última hora.
16: No he demanat ni permís. Doncs mira, acabem de saber que està imputada, que està citada com a investigada la presidenta actual de la SEPI, que és la Societat Espanyola de Participacions Industrials. Ella és la Belén Gualde, i està imputada ella i una vintena de persones més en el cas Leire, sobretot en la part del cas Leire que investiga suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Per tant, una causa que s'amplia i veurem altres noms, en aquest cas un càrrec en actiu d'una empresa destacada pública de l'Estat, altre cop havent de passar pel jutjat per donar explicacions sobre suposades comissions irregulars que haurien cobrat diverses empreses a partir de subvencions públiques, sobretot durant els anys de la pandèmia.
5: Doncs notícia d'última hora, no és un cas nou, però sí que són noves imputacions, noves investigacions, noves citacions al jutjat per nous personatges, diguem-ne, d'un dels casos que està assetjant el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, com és aquest de Leire Díaz. No sé si teniu...
15: Mai acaben d'arribar a l'home X. És a dir, sempre hi ha l'empresa pública, el col·laborador, el secretari general, el secretari d'organització, però mai hi ha, de moment encara mai hi ha, res que pugui imputar directament Pedro Sánchez. Veurem si realment estan simplement avisant o si és que realment ell és capaç d'argumentar que tot això amb ell no anava. Se li complica molt.
4: No, se li complica i, de fet, tot apunta cap aquí. És a dir, és cert que encara no tenim la imputació de Pedro Sánchez, però tots els casos que s'estan apropant cada vegada més, i certs jutges també s'ha de dir, van en aquesta direcció. Ara bé, a mi el que em sorprèn de tot això, també amb la sentència del cas Ábalos i Koldo, és que aquestes empreses segueixen tenint contractes amb l'administració pública.
15: Ah, sí. I si canten més.
4: I, per tant, aquí és cert que hi ha un comissionista que, de fet, va pactar, no? I hem parlat moltes vegades del Dama, però les empreses vinculades i que sobreviuen majoritàriament amb els ingressos públics segueixen exercint i segueixen actuant amb aquestes subvencions. Per tant, jo crec que aquí s'ha d'exigir una llei que digui, bàsicament, que si tu has estat part d'un cas de corrupció no puguis seguir contribuint amb aquestes empreses.
15: Et carregues el palco del Bernabéu, però bueno.
4: Clar, no, el palco del Bernabéu i molts altres, perquè la majoria d'aquestes empreses són les grans empreses que sustenten l'estat espanyol.
15: Sí, sí.
7: Però clar, amb tot això, i ara que parlaves de l'Aldama, ja ho deia, no? Los que vengan detrás, que hagan lo mismo, no? Vull dir que al final també és com la sensació aquesta que dèieu, no? El senyor X, no? Cada cop està com més en el rovell de l'ou i al final també el que amb aquesta sentència, no? Amb el cas de Ábalos i sobretot només amb aquest Aldama que surt una mica allò que deien, no? De Rosites, que no sé com hauria de ser en català, no sé, ja s'ha entès, no?
5: Sí.
7: Aquesta idea, no? De, escolta, canta-ho tot, perquè és que si no seràs tu, no? Que pringaràs, llavors al final suposo que també és aquest punt d'inflexió de que la corrupció ara en aquest país realment es perseguirà, desproporcionadament o no, però que com a mínim es perseguirà i sigues part del sistema per desfer tot això si no vols acabar tu també pringant fort.
15: Amb la mateixa, amb la sospita que a més envaeix tot l'estat espanyol, que és a veure qui també té el valor de creure amb els jutges al 100%, perquè això és l'altre. Sí, hi ha una corrupció suposada o presumpta per part d'un partit polític, però després hi ha una corrupció també suposada o presumpta, o fins i tot de vegades demostrada, per part d'alguns jutges. I aquí sí que la batalla pel relat és la mort.
7: Totalment.
5: Bé, doncs la notícia d'última hora que ens arriba, les noves imputacions, noves citacions davant de la jutgessa en aquest cas, i la que més crida l'atenció és aquesta presidenta de la CEPI, has dit que no?
16: Exacte, la presidenta actual de la CEPI, Belén Gualda.
5: Molt bé, gràcies Raül, bona tarda.
16: Gràcies, bona tarda.
5: 20 minuts i seran les 4, ara sí fem la pausa que volíem fer i després analitzarem precisament una de les mesures que ha aprovat avui el govern espanyol de Pedro Sánchez, aquesta rebaixa en les ajudes relacionades amb la guerra de l'Iran. Ara ho comentem.
17: Catalunya migdia.
18: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
20: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
21: La nit dels ignorants s'hereda.
22: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
21: Pot arribar a travessar oceans.
23: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
21: Veu com creixen els seus oients màgics.
24: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
21: I posa la pell de gallina.
25: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
26: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
25: És que m'heu posat la pell de gallina.
17: Catalunya migdia.
5: D'aquí a 18 minuts seran les 4. Com dèiem, aquest matí el govern espanyol ha començat a retirar les ajudes que va aprovar el mes de març per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, alhora que ha presentat el quadre macroeconòmic per aquest any 2026 i les previsions econòmiques pel 2027. Fins ara hi havia vigents rebaixes de l'IVA de tots els carburants, les gasolines, els gasoils o els biocarburants, però a partir de dimecres l'IVA sobre la gasolina per ús privat, vaja, el que posem nosaltres quan anem a la benzinera, tornarà al 21%. La resta de rebaixes en els impostos s'han aniran retirant progressivament al llarg de l'estiu i el mes d'octubre ja no en quedarà ni una. Ara bé, el govern espanyol sí que manté la bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil als professionals, que afecta als transportistes, als agricultors, als ramaders o als pescadors. Aquests sectors també tenen ajudes directes específiques. I és que els preus s'estan estabilitzats, si ens fixem en les dades de l'IPC avançat d'aquest mes de juny, que es queda una altra vegada sense bellugar-se ni una dècima al 3,2%. Ara caldrà veure si amb les mesures aprovades avui, és a dir, el retorn de l'IVA al 21% per les gasolines i una possible obertura de l'Estret d'Hormuz, es mantenen els preus dels carburants sota control o no. Saludem Elisabet Ruiz d'Otres, és professora de Finances de la UOC. Elisabet, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
5: Estabilització de l'IPC, que per tercer mes consecutiu està al 3,2%, això vol dir que fins ara s'han contingut els preus?
27: Bueno, una miqueta sí, no? Aquesta és la lectura que fem, que els preus s'han contingut i sobretot el que sembla és que les mesures que es van dur a terme doncs han ajudat una mica en aquesta contenció de preu, perquè si no haguéssim vist un increment més gran. I precisament era una de les preocupacions, no? Que de fet doncs, fa poc el Banc Central Europeu ja va pujar tipus d'interès esperant doncs, que la inflació a nivell europeu fos més alta i en aquest cas sembla ser doncs, que dintre de tot Espanya està contenint aquesta variable.
5: El que ha decidit avui el govern espanyol és normalitzar, entre cometes, l'IVA dels carburants per ús privat, és a dir, el que utilitzem nosaltres quan anem a posar benzina, no pas els agricultors o els transportistes, que tenen un altre tracte, però en canvi sí que hi ha unes ajudes que progressivament aniran reduint-se fins a arribar al mes d'octubre, en què ja no en quedarà cap ni una, això sempre que la guerra continuï més o menys en la situació que està ara mateix. Hi ha risc que això faci desterotar els preus o no?
27: Bueno, aquí veurem, no?, com evoluciona. En principi, les ajudes han d'anar més enfocades a aquells sectors que més ho necessitin o aquells col·lectius que realment es veuen més perjudicats per la pujada dels preus. I una miqueta la crítica que va tenir en les mesures anteriors, a les mesures que es van dur a terme, és que eren unes mesures molt generalistes, és a dir, que beneficiaven en general a tota la ciutadania, no? I aquest nou paquet de mesures que es proposa ara són mesures doncs, molt més específiques, és a dir, que continua recolzant tot el sector dels transportistes, de l'agricultura i la ramaderia, i en canvi doncs, a la ciutadania en general, aquells que poden tenir doncs, més renda o que poden estar menys afectats per aquest increment de preus, doncs els beneficiarà molt menys, no? I és precisament aquesta eliminació de l'IVA dels carburants que vol eliminar, però que l'ha compensat amb un descompte gradual, és a dir, que aquest traurà l'IVA, aquest descompte de l'IVA, ara tornarem a tenir l'IVA, però sí que hi ha un descompte de 15 cèntims per litre que acabarà desapareixent al setembre, és a dir, que ara serà el juliol 15 cèntims de descompte, després 10 cèntims a l'agost i 5 cèntims al setembre, una mica també aprofitant el període estival i de vacances en el que ens trobem perquè no hi hagi un canvi molt brusc.
5: Clar, hi pot haver gent que pensa que no s'han atrevit a normalitzar el preu de la benzina just a les portes de l'estiu i que la gent pugui carregar el dipòsit sense els preus disparats. Per tant, hi ha una raó més econòmica o més política en la decisió d'avui?
27: Hi ha una barreja dels dos criteris, perquè doncs, també ens trobem a les portes dels pressupostos econòmics i, per tant, aquí l'objectiu que hi ha, i que també ho ha deixat bastant clar el president del govern, el que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
5: Avui s'anuncia també que el govern espanyol comença a preparar la redacció de nous pressupostos i, per tant, ja ha començat les primeres dades macroeconòmiques. Tenen futur aquests pressupostos o no?
27: Bueno, aquests pressupostos són importants en el moment en el que ens trobem, no? I sobretot per els aspectes que vol posar de manifest, que un d'ells és la vivenda, que és el gran tema que s'ha debatit moltes vegades, que és un tema de controvèrsia i que, doncs, que en el seu moment, en el paquet de mesures anteriors, ja es va parlar també de tot el tema del lloguer i és una mesura que després el Consell no va aprovar i que no va tirar endavant. Per tant, dins del conjunt de pressupostos i d'ajudes que es pot donar a la població i al teixit empresarial del país, el tema de la vivenda torna a reaparèixer. Per tant, és un àmbit molt polític que, doncs, que realment necessita un canvi.
5: Doncs aquesta és la reflexió de l'Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya de la UOC. Elisabet, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
27: Gràcies, bona tarda.
5: Bé, tenim la normalització de l'IVA, podríem dir, però a canvi el que fa el govern espanyol és no apujar tots els impostos i de moment hi haurà aquesta bonificació de 15 cèntims que es convertiran en 10, que després seran 5 i fins a l'octubre no hi haurà el 0, entre cometes, perquè no hi hagi ja cap ajuda. No sé si veieu que aquí hi ha més raons polítiques a les portes de l'estiu que no pas econòmiques, que probablement amb els preus com estan i les dades macroeconòmiques potser no calia mantenir les ajudes, no sé com ho veieu.
4: Jo crec que tot té a veure amb la política i en el moment en què es troba el govern espanyol. És cert que són mesures excepcionals que caducaven i per tant s'havia de prendre una decisió. Sí que és cert que la decisió, hi ha una part que em sembla bé, que és que han de ser més progressives i que al final, si són excepcionals, ho són durant un temps i que no es poden allargar, però sí que cal protegir certs sectors, però també és cert que avui estem parlant d'això perquè Pedro Sánchez considera que necessita anar a una dosi d'anuncis per dia molt més elevada tenint en compte el calendari judicial. I més enllà d'això, ell sap que la seva predisposició és acabar aquesta legislatura el 2027, però que aquests pressupostos estan condemnats al fracàs. Ningú els votarà, ningú li donarà el seu suport, o si ho fa algun partit polític no serà com a mínim la majoria necessària que requereix. Per tant, al final aquests pressupostos seran un arma per començar la campanya electoral, si no és que ha començat ja, i veurem com ho fa, però el que hem vist avui per mi és un anunci totalment polític, molt més que econòmic.
5: Deia la Júlia, això és l'inici de la campanya electoral. Per si algú li quedava algun dubte, avui als matins de TV3 tenien Míriam Nogueras, la portaveu de Junts per Catalunya, al Congrés dels Diputats. Li han demanat si el fet que avui el govern espanyol comenci els tràmits previs per tal d'intentar negociar uns pressupostos, recordem que necessita el suport de tota la majoria de la investidura, per tant també Junts per Catalunya, que és segurament, juntament amb el PNB, el partit que més distàncies ha començat a marcar amb el govern de Pedro Sánchez. Míriam Nogueras ha estat molt clara, molt contundent sobre la possibilitat que Junts negociï o aprovi uns pressupostos del govern de Pedro Sánchez.
0: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors, ni els anteriors.
5: Ciència-ficció.
15: Aquest és el tema, perquè jo anava a dir que Pedro Sánchez encara podria presentar uns pressupostos que fossin molt generosos, que realment les posés a negociar coses importants amb el nacionalisme o independentisme, i que realment creés una mena d'onda. Escolta, he escoltat el missatge i, per tant, ara vaig a fer un seguit de mesures que puguin contentar tant els partits d'esquerra com els partits independentistes, però és que la manca de credibilitat que arrossega i el fet que ho faci a les portes d'unes eleccions fa que no hi hagi ningú amb una mica de criteri format que s'ho pugui creure. I, per tant, si vol fer una batalla, si vol fer donar un missatge preelectoral de no, a partir d'ara farem una Espanya diferent, reformista, progressista, oberta, democràtica, etc., em sembla que s'hauria de plantejar més enllà dels pressupostos, és a dir, deixant davant dels pressupostos, que ara mateix són una cosa que no es pot creure ningú.
7: Bueno, i ara parleu de que les dades macroeconòmiques eren bones, però seguim veient que al final les famílies segueixen costant-los un munt arribar a final de mes, i crec que encara sortien estudis que explicaven com la població, no, destina un terç a l'habitatge, però les persones que estan en situació de més vulnerabilitat econòmica, pràcticament quasi la meitat dels seus sous. Vull dir que realment hi ha com aquestes dues visions a la macroeconomia, que és una realitat, però que llavors te n'adones en la microeconomia, amb la realitat de les famílies, que tot això té molt a veure, també té un impacte directe al tema dels pressupostos, perquè en un país on no tenim pressupostos prorrogats, que no es pot impulsar, per exemple, política pública en temes d'habitatge, o sigui, realment tot plegat és un despropòsit, és un desori, i al final és com una sensació també d'irresponsabilitat política per part de tothom. O sigui, si realment, sincerament, crec que al final els pressupostos ajuden a que un país funcioni. Una altra cosa és que llavors puguem fer política, però està frenant, per exemple, i això ho hem vist a Catalunya, que al final s'han pogut aprovar, no? Però que jo crec que al final la ciutadania necessita que passin coses, que es faci política pública, i tenim la sensació de que tothom, hi ha un fang aquí al mig, un fangueig, que uns perquè tenen por d'acabar imputats, els altres bastant enfadats, i tens una sensació de desori absolut, d'espectacle de veritat que fa tirar enrere, i que a més l'única alternativa que també tenim, també veiem Feijó, no? PP i Vox, també fa tirar enrere, doncs la sensació és una mica de caos absolut, no? Llavors, quan es presenten això, ara reduirem no? l'IVA, tal, amb els carburants, molt bé, però vull dir, jo crec que al final no sé l'impacte real que això acaba tenint, val? En una situació com la que ara mateix hi ha de bloqueig, jo tinc la sensació que la gent, sincerament, pensa, vaya problemón, costarà més la benzina, i a més, i a mi què? Saps què vull dir? Llavors, la Míriam Nogueras amb aquesta actitud... Tot plegat, jo entenc perfectament que hi hagi una desafecció altíssima, perquè jo, sincerament, si no fos perquè estem aquí, compartim i ens dediquem a aquests temes, és que molts dies apagaria la ràdio, perquè tens
5: no,
7: la sensació...
5: No, això mai.
7: No, la ràdio no, mai. No, però és com una sensació constant, no?, del dia de la marmota, i és allò de dir, mira, doncs no ho sé, doncs...
15: Que passa que si això és així els últims anys, perquè realment la política no,
7: ja fa temps,
15: no ha aconseguit acords importants per res, si ha passat últimament amb un any preelectoral, encara és pitjor.
7: Clar, però és que el desgast...
5: I més amb la situació actual, perquè si sí. fos un any Clar. preelectoral en què no hi ha aquesta sensació de que hi pot haver un canvi de color a la Moncloa, que és, totes
7: Clar,
5: les aquestes ho diuen,
7: clar,
5: això fa que encara més, no? I amb aquesta sensació de que el PSOE ha perdut el suport de pràcticament tots els partits que li donen suport en cas d'haver de fer unes noves, en aquest cas, unes noves votacions que protegeixin els nous pressupostos. Una altra cosa és anar-lo mantenint o fer una oposició en el sentit de fer-li alguna moció de censura, que aquí tampoc no surten els números. Però, clar, ara que el PSOE pugui presentar uns pressupostos que convencin des d'Esquerra Republicana i Bildu fins al PNB i Junts tenint unes eleccions a tocar, sí que sembla com a mínim complicat, si no és ciència-ficció, com deia Miriam Nogueras.
4: Jo ho veig pràcticament inviable perquè, precisament, a diferència de l'anterior legislatura, en aquesta legislatura no hi ha una majoria progressista. I crec que això s'ha de poder dir obertament. És a dir, fer uns pressupostos amb gent de dreta, esquerra i centre és molt complicat. I, per tant, encara que no hi hagués tot aquest caos judicial, crec que tampoc acabarien tirant endavant. Perquè quan Junts va trencar amb el PSOE no hi havia encara tots aquests casos de judicial sobre la taula. I ja estaven anant malament les coses. Per tant, crec que també és inviable ja d'entrada que s'acordin des de fa molt temps. Ara bé, jo per posar-hi una mica d'esperança, també crec que donem certes victòries com per garantides i blindades, i no és així. És a dir, el dia que governi PP o Vox, moltes de les coses que considerem donades pel propi sistema deixaran de ser-ho.
7: Totalment.
4: I per tant, quan es parla també de certs incentius fiscals i tot això, també hem de recordar els nostres impostos cap a què van. És cert que és un discurs que ara mateix, veient els casos de corrupció, moltes vegades et venen aquestes ganes que dius tu, Alba, no? De dir, hosti, al final nosaltres estem pagant molts diners cap a l'Estat perquè l'Estat ens cobreixi les nostres necessitats bàsiques per tenir sanitat pública, per tenir educació pública, per tenir universitats públiques, però després hi ha casos de corrupció i crec que aquest és un mal que potser electoralment, quan mires les dades, no acaba d'afectar del tot, però sí que afecta en el conjunt de la política. I crec que és d'aquí on també ens hem de protegir una mica, de dir tot el que tenim no ens ha vingut donat.
15: Clar, perquè tampoc, perquè contamina qualsevol que se t'hi acosta, no? Però el que tu has dit és una mica la quadratura del cercle d'Espanya des de fa segles, eh? I és un tema molt interessant. És a dir, en efecte és molt difícil aprovar uns pressupostos que contentin els nacionalistes, la gent més de dretes i la gent més d'esquerres. És molt difícil. Però és que no en tens un altre perquè si realment tu realment et creus que l'alternativa, l'única alternativa és un govern de dreta i extrema dreta, és que ho sento, ho has d'aconseguir, sí o sí. I no ho ha aconseguit. I és que realment Espanya, des de l'època de la Guerra Civil, només té aquestes dues opcions, que és o fer una cosa plural, complexa, amb contradiccions, però que realment la quadratura del cercle, o anem al que anem. I això em temo que segurament és responsabilitat d'una mica de tothom, però sobretot és responsabilitat del govern de l'Estat i no ho ha aconseguit.
4: Però jo crec que el context també fa que tothom vagi a postures de màxims. Si el context no fos clar, aquest, i tothom pogués tenir una negociació política clàssica, tothom cediria. Uh-huh. I per tant, crec que hi hauria certes victòries que es podrien adquirir, no? Estic pensant ara, per exemple, en la paternitat de l'amnistia, no? Que hi va haver una disputa entre Junts i Esquerra, però en certa manera es va acabar compartint.
15: El principi de legislatura, per això.
4: Sí, però es va acabar compartint i per tant tothom hi guanyava, a canvi què, no? Esquerra va dir, bueno, a canvi uns pressupostos els podríem aprovar, finalment ha passat el que ha passat, però crec que tothom estava disposat a cedir, però com dèiem abans, queda un any a molt estirar de legislatura. S'està en posició de màxims, amb un setge judicial altíssim, però també amb condemnes que hi afecten el govern espanyol.
15: Ara,
4: i això no es pot passar per alt.
15: Ara posa't a parlar de finançament singular en aquest context.
7: Clar, això no.
15: No.
7: Bueno, però precisament per això que ara deies, de tot allò que podem perdre, depèn del que passi, és com aquella sensació que... o sigui, una cosa, entenc que els pressupostos evidentment estan carregats de política, però també estan carregats de necessitats socials que han d'ajudar a tirar el país endavant. Llavors, per això ens sobta aquest clima, ja ho sé que ara mateix estan passant moltes situacions, però aquest clima de brega, d'incapacitat de veure si perdem el que tu dius, moltes coses que hem aconseguit, tots i totes acabarem plorant molt i molt, perquè llavors direm, ostres, com no vam ser capaços, i ara amb un pressupost pots falcar coses, hi han coses que pots tirar, pots ajudar d'alguna forma a restablir aquest sentiment, una mica d'esperança, perquè és que si no, de què s'està aprofitant també l'extrema dreta? La sensació de desesperació, de que això no funciona, que això és un caos, de que no, d'alguna forma jo estic treballant i no serveix per res perquè no arribo a final de mes, no em puc pagar un habitatge. Ostres, llavors, a mi també em sobta això, no? La incapacitat a vegades de veure, i sap greu, també haver de fer política per el que et pugui venir, però per dir, ostres, el que tu, sincerament no podem tenir, aixecar una miqueta la mirada i dir, hòstia, entre tots intentem construir un país que al final, perquè és que et dic, si no, hi sí, perdem tots i totes.
5: Però els pressupostos són molt ideològics i llavors, clar, posar d'acord, com deia la Júlia, sí, sí, a gent que veu el país d'una manera, que el veu d'una manera contrària... Home,
7: sí, però jo crec que hi ha punts entre Junts, el PNB, que segur que podrien trobar punts de consensos.
15: No, és que això es troba.
7: Tenint present el que ens pot arribar.
15: Al principi de legislatura, això més o menys es troba. El problema és que si tu portes 3 anys d'incompliments, et ve molt poc de gust.
7: Ja, ja.
15: És un drama.
4: Sí, però també hem normalitzat que qualsevol partit polític digui jo no negocio. Uh-huh. I a mi això em sembla que no és de rebut. És a dir, fer política vol dir negociar. No, ho dic per tots. Ah. Absolutament per tots. Però hi ha un govern, el que sigui, que presenta pressupostos i hi ha partits que diuen jo no negocio. Com? Llavors, de què serveix el teu vot? Tu has de negociar. Després, si va veure malament la negociació...
5: Saps que l'any que ve tindràs eleccions municipals, en alguns llocs autonòmiques, estatals, hi haurà eleccions generals, i, per tant, quedar molt de la mà del PSOE et pot...
4: Però tu pots negociar i fins i tot que vagi malament i fer-ho servir. Això ha passat.
5: Sí.
4: I estem aquí.
7: I aconseguir coses.
4: No hi ha negociació.
15: És més,
4: és
15: responsabilitat del govern, però després també de l'oposició. El PP també hauria d'estar començant a negociar coses.
7: És que no...
15: I no ho fa. No ho fa ningú en aquest moment.
4: Bueno, Feijó ha fet un canvi de discurs aquest cap de setmana.
15: Discurs sí, però negociar no.
5: Discurs que Junts no li ha comprat.
4: Que Junts no li ha comprat.
5: Júlia Reguer, Alba Alfagema, Jordi Cabé, gràcies a tots tres. Fins
4: bona
5: la tarda. Pròxima.
4: Gràcies, bona tarda.
5: Ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda. 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Terapeuta. Persona qualificada que, mitjançant coneixements i tècniques pròpies d'una disciplina, acompanya i intervé en la millora del benestar físic, mental o emocional d'altres persones. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem l'últim cafè de la temporada amb en Toni Bassas. Bona tarda.
2: Bona tarda. L'últim cafè amb mi.
1: Amb tu.
2: Però tu encara te'n queden, sí, encara quatre de
1: més.
2: Cafès.
1: Sí. Sí. I espero que me'n quedin més amb en Toni Bassas.
2: A la temporada ja no.
1: No, a la temporada que ve, eh?
2: Ara hauríem de fer com els del que no surti d'aquí, no? I començar a especular...
1: Jugarem a veure si continuen les
2: races, truca'ls,
1: si fa un Julián a Canet...
2: Mira, si algú ho sap, deuen ser ells, sí.
1: Doncs mira, després en parlarem amb ells.
2: Molt bé.
1: Saludem també el president dels noticiaris, Òscar Fernández.
3: Hola, bona tarda a tots dos.
1: Avui farem servei públic.
3: Ah, veus? Què vols dir, que habitualment no ho fas?
1: Encara més.
3: Ah.
1: Perquè avui, que ens queda una setmana de feina als de la tarda... Mm-hmm. Parlarem de com s'afronta l'última setmana abans vacances.
3: Clar, això és que té l'última setmana.
1: O
3: clar.
1: Com s'afronta quan veus que l'horitzó és molt lluny. Clar, com s'ha d'afrontar això?
3: Aquest és el nostre cas, perquè els d'informatius allarguem. Clar, estava sentint-vos últim cafè, última setmana...
1: La tarda no para, Òscar.
3: Ja, ja ho sé, ja ho sé.
1: Canvien les persones, continua el programa.
3: Al migdia continua el programa i la persona. Com pots veure, ho he negociat molt malament, això.
1: I,
3: ho veus,
1: i
3: oi?
1: Content.
3: Home, i tant, eufòric.
1: I a més, l'Òscar Fernández, mira, ara donaré una exclusiva.
3: Ai, a veure.
1: Va, no sé si es pot donar. Però l'Òscar Fernández presentarà més d'un programa aquest estiu. O no?
3: No es pot dir això, no. No tinc ni idea, no ho sé, tu sabràs.
1: Òscar Fernández estrena nou programa aquest estiu.
3: Carai.
1: Ja explicarem de què va, perquè crec que no s'ha publicat.
3: T'has fotut en un jardí tu sol, que endavant, eh?
1: Ja estan sonant els telèfons.
3: Veus? Clar.
1: És dilluns, 29 de juny, i estem pendents de tot això. I tots cap a la benzinera.
4: Sí, perquè demà passat l'IVA de la gasolina i del gasoil tornarà a ser del 21%. El govern espanyol ha acordat avui que els impostos als carburants tornin a la normalitat progressivament entre els mesos de juliol i setembre. El primer que decau és aquesta bonificació de l'IVA vigent des del mes de març en el marc de les mesures per fer front a la guerra de l'Iran. El que passa que es mantindran unes bonificacions que farà que sigui 15 cèntims més barat al mes de juliol, 10 cèntims al mes d'agost, 5 cèntims al mes de setembre. Per tant, com més tard vagis a omplir el dipòsit, més car et sortirà.
1: Doncs deixarem el cotxe ple, abans de marxar de vacances.
3: Sí, sí. Abans del canvi de mes has d'omplir-lo.
1: Exacte. Va, farem. Va, nova imputació pel cas Leire.
4: El jutge Santiago Pedraz investiga ara la presidenta de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, i una vintena de persones més en la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE i el seu entorn.
1: I a Veneçuela la situació és extrema, ho hem sentit al Catalunya Migdia.
4: Sí, la falta de mitjans i el pas de les hores alimenten el pessimisme a l'hora de trobar supervivents del doble terratrèmol de dijous passat. La població viu, a més, atemorida per possibles rèpliques, com la que hi ha hagut aquest mateix migdia.
1: I atenció, tiroteig a Alemanya.
4: Sí, aquest migdia hi ha hagut 5 morts per 13 a Stade, una ciutat a 40 quilòmetres d'Hamburg. Ha passat en un centre d'acollida per mares solteres. La policia ha detingut l'assaltant.
1: I els esports, atenció, avui Pau Cubarsí al tot costa.
4: Sí, serà a partir de les 7 d'aquesta tarda, a la mateixa hora, segon partit dels 16ens de final del Mundial, Brasil-Japó. Més tard, a 11:15, hi ha una Alemanya per Paraguai i després de matinada a les 3 Països Baixos-Marroc.
1: És fatal, o sigui, ahir només ens posen un partit i avui ens en posen 3 i un a les 3 de la matinada. Què els hi costava ahir posar un partit a les 12?
3: Ah, truca Infantino, estàs enfadat.
4: Fa uns minuts, per cert, el Manchester City ha anunciat el nom del substitut de Pep Guardiola a la banqueta. No hi ha hagut sorpresa i serà l'italià Enzo Maresca.
1: Molt bé, doncs que tingui... No, que tingui sort, no. Li vagi com li hagi d'anar. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
4: Doncs de la inauguració del Festival Grec de Barcelona. Arriba al 50è aniversari amb 99 espectacles des d'aquesta nit i fins l'agost, amb propostes de teatre, música, dansa, circ o cinema.
1: Clar, estic pensant que al City encara hi ha catalans allà manant, per tant, home, que li vagi bé. Sí.
3: No, és que tu sol et pots amb uns jardins.
2: Absolutament. Tens tota la raó, Òscar.
1: No, desitja
2: sort a la gent, és gratis. Però sí.
1: Ah, no, doncs, què li desitges a Josep Mourinho a la banqueta del Madrid?
2: No, que li vagi molt malament, però tinc una raó objectiva. De fet, tinc la raó per desitjar-li que li vagi molt malament. Home,
1: Òscar Fernández, demà ens hi tornem a posar.
3: Molt bé, adéu.

0: Quan et falta una setmana, què et passa? Que et fa més mandra?
1: Que el rellotge corre més a poc a poc.
0: Judit, a tu també et passa això?
2: No, perquè estan al teu costat i de tots els meus companys. El temps passa molt ràpid.
0: Ara, què diu l'audiodescripció?
1: En aquests moments, Francesc Garriga, no s'ha cregut gens el que li acaben de dir.
0: Bé, hem sortit a la gent a preguntar al carrer com porten els últims dies o les últimes setmanes de feina abans de fer vacances. Ens han explicat això.
3: Moltes ganes de plegar, perquè cada cop anar a la feina és com travessar el desert i aquest canvi climàtic passa factura.
4: Doncs una mica agobiada, perquè estic amb exàmens i he acabat els exàmens i tal, i he començat a treballar més entre setmana, ja que comença l'estiu, però la veritat és que bastant emocionada per començar les vacances ja.
5: Al principi d'aquest mes bé, però ara, aquestes últimes setmanes amb la ola de calor, crec que està sent bastant insuportable a nivell general a la ciutat. Fa moltíssima calor i és que fins i tot caminar és un repte.
6: Fatal. Fatal, t'he de dir que ho porto molt malament.
1: Ai,
6: fa molta
1: pobra.
6: Calor, jo no tinc mai calor, però aquest any estic passant molta calor. Realment malament, i els nens no tenen col·le, i has de gestionar casals, i has d'intentar fer coses perquè no s'avorreixin, però tu estàs treballant, ells
1: fatal,
6: estan
1: fatal.
6: De vacances, i és una mica una locura.
0: Bé, això és en els testimonis que hem trobat, però també us volem escoltar. Atenció, perquè tenim premi pels que truquin. Us regalem una experiència per anar al Festival de Llegendes, que es celebra del 2 al 4 de juliol a Sant Martí de Tous, a l'Anoia. 932017474. Com afronteu els últims dies abans de vacances? Us queda molt? Si teniu vacances a l'octubre, com us plantegeu aquest estiu? 932017474. Expliqueu-nos la vostra relació amb els últims dies, últimes setmanes abans de vacances, i entre els que truqueu, una experiència per anar al Festival Llegendes. Us regalem l'entrada a 4 espectacles i l'allotjament de la nit de dissabte,
2: això,
0: diumenge.
2: Regal, eh?
0: Com et quedes?
2: És brutal.
0: Us estem regalant una nit. Jo no ho sabia, que hi havia allotjament.
2: No puc més. Estic fart de treballar. Pum, què et regalem?
0: Doncs una estada a la nit de dissabte, diumenge. Nit de dissabte. A més, la nit cara, eh?
2: No.
0: Perquè dius, mira, dimarts i dimecres. No, no hi vol anar ningú. Però de dissabte, diumenge.
2: Premium.
0: No, home, vull dir, ningú sí.
1: Sí, s'ha entès que és un gran premi. No t'amoïs. Ja. Els oients s'han fet càrrec, ja. Salvem el planeta,
0: salvem les coses guais. Es nota que fa molta baixada per mi. I llavors no controlo gaire el carro.
2: Estem
0: a punt de caure pel barranc.
1: D'això és el que volia parlar, també, sí.
0: Bé, com que volem aquí escoltar veus entenimentades i amb coneixement, més enllà de l'Antoni Bassas, hem portat una psicòloga, que és l'Helena Puigguitart. Bona tarda.
7: Bona tarda a tots.
0: Col·laboradora d'aquesta casa, la podeu escoltar a La Solució, per exemple. L'última setmana de feina sol ser la més difícil, com pel Bassas, o la més fàcil barra tonta, com per mi?
7: Ara contestaré com totes les psicòlogues, que depèn de la persona.
0: Però en general, notes que costa més?
7: Jo crec que han dit els oients que heu entrevistat pel carrer, han dit una cosa molt important, que és la calor. O sigui, el factor...
0: És que això està sent heavy,
7: exacte,
0: eh?
7: Exacte, el factor de clima, del que ens està passant ara, fa que tot això sigui més difícil. I potser hi hauria gent que diria que va de baixada i que ara, amb aquestes calorades, diu no, de pujada, perquè realment si t'has de moure costa molt. Jo que vinc del Maresme, quan he arribat aquí, dic, però fa molta més calor.
0: Barcelona sembla Houston.
2: I no penses també en la calor, no?
7: No. Que, bueno, jo tinc molts pacients aquests dies que quan m'explica les seves coses em diuen em costa pensar, estic espès. I és que és veritat, és que ens afecta molt. Aleshores, hi ha pujades i hi ha baixades. Potser abans hi havia més baixades que pujades i ara més pujades que baixades.
0: En tot cas, hi ha algun truc que puguem aplicar per dir, mira, l'última setmana, si fem alguna cosa, si ens concentrem en alguna qüestió, alguna eina per dir, va... No queda tant. Superem-ho, fem-ho tot bé per arribar sencers.
7: Jo t'he de confessar que m'ha fet gràcia que em passes ahir que tenia un truc per passar aquesta pujada.
0: El vols saber,
7: i
0: no?
7: I tinc ganes de saber quin és.
0: Quin és el teu truc, Bassas?
1: No anar
0: a treballar.
1: No, tant de bo. No, la cosa és que has d'anar a treballar i tal. No, jo això ho equiparo, saps allò que passa en els partits de futbol quan queden 5 minuts? Mm. Que llavors en el teu equip li fan un gol i dius, però com és possible que ens deixem fer un gol quan falten 5 minuts?
0: Ja no sé bé, què, home, no, concentració.
1: Concentració. Doncs l'últim mes de vacances, l'últim mes de feina, perdó, abans de les últimes setmanes de feina abans de les vacances, són com els 5 minuts últims del partit de futbol.
0: Oh, que bona aquesta.
1: Si has fet una molt bona temporada, home, ara per pocs dies no les pifiïs. Què vol dir això des del meu punt de vista? Visualitzar una miqueta quina és la feina que et queda per fer. Prioritzar-la bé. Entendre que els altres estan igual de nerviosos que tu i també tenen ganes de marxar i que la gent està més susceptible. A més, fa calor, etc. Llistes. A mi em va molt bé llistes.
7: Efectivament.
1: Llistes de coses. I llavors experimento un plaer salvatge...
0: Anar tatxant.
1: Anar passant, marcant. Sí, marcant i això
0: ho fa molt el Xavi Campos, el cap d'esports, té unes llistes allà.

0: I entres allà.
1: I això ja està. Clac, clac. I escolta, i dius, mira com m'està baixant la feina.
0: Ara donarem consells, amb la nostra experta, però mira, és que hi ha gent que ja està trucant, perquè, clar, un cap de setmana d'allotjament
2: a Sant Martí de Tous,
0: doncs ho vol tothom. Tinc l'Isi de Corbera. Com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Estàs a punt de fer vacances? Et queda molt? Quina és la teva situació?
3: Mira, em quedaré aquesta setmana i dues setmanes més.
0: Home,
3: i després
0: home.
3: Ja començo les vacances. Sí,
0: I, com ho afrontes tu? És a dir, et fa baixada, et fa pujada, no pots més?
3: No, bueno, ara, bueno, aquestes últimes setmanes una mica de cansament, però ja ara estic com en mode optimista perquè ja s'aproxima. Ja s'aproxima les vacances. I llavors, pues, bueno, més o menys bé. Bé, ho porto bé.
0: I tens planificat què faràs a l'estiu? De vacances?
3: No, mira, faré 3 setmanes i de moment només sé que hi ha una que potser marxarem fora, però encara no ho tinc tancat. I les altres dues, pues, no res, perquè com tinc els nens per casa, doncs anar a la piscina, un dia posar a la platja i poca cosa.
0: Però les vacances les pots triar tu o et toquen quan et toquen, en el teu cas?
3: No, jo treballo un celler i llavors les hem de fer abans del 10 d'agost. Perquè després del 10 d'agost ja segurament se començarà la verema.
2: Ah,
0: i llavors, mira.
3: Sí, i jo el celler tanque la setmana, aquestes dues setmanes abans del 10 d'agost i jo agafo una setmana abans. O sigui que començaré vacances una setmana abans que la resta de companys aquest any.
0: Escolta, el celler sí deu estar fresquet, no?
3: Sí. Clar. Allí bé, quan surts al carrer notes la diferència.
0: Clar. Bé, doncs és l'experiència de l'Alici de Corbera. Alici, gràcies per trucar entre el sorteig d'aquest cap de setmana.
1: Mira si fa calor, mira per la finestra ara.
0: Una senyora amb paraigües.
1: Una senyora amb paraigües.
0: I no plou, eh?
1: No plou,
0: no. Ni ha de ploure. A veure, a aquesta senyora li falten 3 setmanes i ens diu que hi ha un cert optimisme perquè ja ho veu, no? Això no sé si també ens ajuda, si visualitzem una mica el que ens ve.
4: Totalment. El que ha dit en Bassas, molt bé, perquè és fer-te aquesta llista, prioritzar, que és el més important i que no, perquè potser ell és molt endreçat, però hi ha gent que és més caòtica, i aleshores igual va tatxant coses que no són tan importants i al final li queda les superimportants i va superagobiat.
1: Que això també passa, perquè les més importants et fan mandra o les que t'han de donar més feina i aleshores tendeixes a dir, ja n'he fet moltes, sí, no, pst, però té, queda aquella, eh?
4: Tal qual, i és la que t'agòbia fins l'últim dia que plegues.
1: Per tant, treu-te-la de sobre.
4: Tal qual. I són gent més exigent, més organitzada, que els pesa molt saber que tenen coses pendents i que se'ls està acabant els dies, no? En canvi, hi ha gent que s'enfoca més a lo que és la recompensa, fixa't. Aquesta senyora el que fa és, tinc la recompensa aquí 3 setmanes i això em fa molt feliç, perquè dona sentit, i això és molt important en psicologia quan treballem, dona sentit al que està passant. Puc passar calor, puc tenir molta feina, puc tenir molts...
0: És el sacrifici previ.
4: Exacte, però sobretot el sentit. És que, a vegades ho explico, tu pots tenir una feina que no t'agrada gens i que cobres poc, però si aquesta feina et permet cada cap de setmana anar a la muntanya, fer algunes coses que a mi m'agraden, quan la feina té sentit, es porta molt més bé. Per tant, amb les vacances passaria una mica el mateix. Em queda 3 setmanes, però com que després el que ve m'agrada molt, doncs em compensa.
0: Saludem la Maribel d'Alcover. Maribel, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Com de lluny et queden les vacances?
5: Ui, jo ho tinc molt bé, perquè jo acabo demà.
0: Oh! Home, el dia 30 de juny. Sí.
1: Abans que tu i tot.
0: Carai, escolta'm, i com és que acabes en dimarts? És estrany, això.
5: Final de mes.
1: Home, clar, 30 de juny.
0: Pots parlar? Claro. A què et dediques, si es pot explicar?
5: Sí, soc profe.
0: Llavors et venen 2 mesos de vacances.
5: Bueno, faré formació, però sí.
0: Bé. Era una broma de mestres. Escolta'm, i llavors, per tu, clar, el final de curs és com molt gradual, no? Perquè primer acaben les classes, després feu aquesta feina més de sense els alumnes. No sé si això també us ajuda.
5: De preparar el curs següent, agafar les assignatures, els grups... Sí, molta... Ja, el de cara al curs que ve. Sí.
0: Molt bé, per tant, estiu ja a puntíssim. Tens les vacances planificades?
5: No fa de gran cosa. No, perquè tampoc m'ho permet el tema econòmic, però, bueno, sí, alguna escapadeta farem.
0: Molt bé, Maribel, doncs escolta, que vagi molt bé aquesta escapadeta i a gaudir de les vacances molt merescudes, sobretot si ets mestra.
5: Moltes gràcies.
0: Vinga, bon estiu.
5: Adéu.
0: Ens va bé tenir l'estiu ja planificat per visualitzar-lo més?
4: Sí, sense caure en l'exigència, perquè avui que vivim en el món de les xarxes socials ens dona la sensació com som els més pringats, no?
0: Clar, sí, és que veus uns viatges...
2: És que això fa molta ràbia, eh? Sí. Tothom fa coses xulíssimes i tal, i tu aquí a l'oficina.
0: Tothom coneix algú que té barco.
2: Ah, sí, això també, eh?
0: Tothom, ara resulta que tothom té barco. Sí. Jo no conec ningú amb barco, basses, tu coneixes...
1: No.
0: Basses, sí.
1: Bueno, sí, en conec, però vull dir que no.
2: No, però sí que és veritat, eh?
1: Alguna vegada.
2: Fa ràbia, perquè tu estàs tancada treballant i tothom fora, tal...
4: Però fixa't que les dues persones que han trucat han dit no faré gran cosa. No faràs gran cosa, fas vacances.
2: Ja,
4: i està molt bé, no? I com li posem la gran cosa perquè comparem amb aquestes coses que sembla que fan els altres.
1: Sobretot si te les has de passar als aeroports, amb experiència d'aquest cap de setmana, a l'anada 2 hores de retard, a la tornada 2 hores i mitja de retard. A Mallorca, o sigui,
0: més retard que vol.
1: Més retard que vol, saps? I unes gentades als aeroports que dius, realment aquest és el pla que jo voldria per les vacances? Doncs no. I també una recomanació. La llei de Murphy existeix. Tot el que pot sortir malament acaba sortint malament. Per tant...
0: El Bassa es ve calent amb Vueling.
1: No, sí, bueno, amb Vueling segur. No ens van donar ni un got d'aigua. És allò de dir, repartirem... O sigui, res. Va, és igual. Si semblava Rodalies. Bueno, ja està.
0: És que Vueling seria una mica la Rodalies
1: de l'aire, de l'aire, no? Va.
2: Estaran contents ara els de Vueling.
1: Bueno, doncs que em truquin, que els explicaré amb noms i cognoms.
0: Jo vull de premi
1: hores...
0: un vol.
1: No. No, però... o sigui, si has de fer un viatge en cotxe, home, revisa'l abans de marxar. Vull dir, busca ja un dia, no ho deixis per l'últim dia, perquè pensa que, a més, és que abans de marxar et pot trucar algú que no sé què, una urgència de la feina. Sí, per tant... No. Aquestes coses també les has de tenir presents, eh? Que hi ha com entrebancs psicològics que tu acabes pensant que m'hi ha puesto la pierna encima, però no, és que la vida és així, no.
0: Hòstia, no esperava Bassas fent una cita a Gran Hermano. No,
1: home, perdona.
0: Està molt bé, està
1: molt
0: bé.
1: Som una generació amargada. Quan deien que era un experimento sociológico, no t'ho perdis.
0: Jorge.
1: La barra que tenien, tu.
0: Jorge, de Saragossa. Sí. A veure, que tinc l'Albert de Mataró, a veure quines vacances li esperen. Albert, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Quan fas vacances?
6: Doncs aproximadament comencem d'aquí 3 setmanes.
0: Home, 3 setmanes et fa pujada o baixada?
6: No, ara baixada perquè hi ha ritme diferent de fa uns dies i estem horari intensiu i tot hi ajuda.
0: Clar, això de l'horari intensiu, Helena, també deu ajudar a canviar una mica la rutina, no? A veure que és com una altra història.
4: Exacte. Igual que tenim tant llum fins a tan tard, que et munto un plan al vespre, que ja s'està més fresquet... Com que faig coses fora de la rutina de tot l'any, això ja em dóna sensació de més estar de semivacances. I això també ens ajuda moltíssim.
0: Tu, Albert, fas gran cosa de vacances? Ho tens planificat?
6: Bueno, hi ha una hipotètica sortida per allà que s'està plantejant que és possible, ho diríem així.
0: Va, on? Digue'ns-ho.
6: No, com que no ho sabem, no ho dic.
0: Va, però és fora d'Europa?
6: Al principi que faríem un avió, en principi.
2: Molt bé, que misteriós.
0: Carai, ara vull saber-ho. És fora d'Europa?
6: No, això no.
0: És illa?
6: Podria ser una illa.
0: Ai, que ens anem a Sicília.
6: No, ja ho parlarem.
0: Ai, gairebé ens ho diu.
6: Sereu els primers a saber-ho si s'acaba confirmant.
0: Així ho esperem, farem un puix. L'Albert de Mataró se'n va a tal lloc. Albert, que vagi molt bé les vacances, gràcies.
6: A vosaltres.
0: I tinc la Carme d'Arenys de Mar, que clar, Arenys de Mar, ja ho tens tot, Arenys de Mar. Carme, com estàs?
7: Molt bé.
0: A punt de fer vacances? Sí.
7: Em queden 5 setmanes.
0: Uf, home, doncs no, a punt no estàs.
7: Però ja està. És l'últim estiu i les últimes vacances. Per què?
0: Perquè et jubiles, no?
7: Em jubilo al desembre.
2: Home, això es deu encara diferent.
0: O sigui,
7: I es veu molt bé.
0: O sigui, és l'última vegada que fas que treballes abans de vacances, diguem.
7: Sí, i que farem vacances a l'agost, poder fer vacances al gener, si vull, o a l'abril.
0: Home, llavors han de ser unes vacances per recordar tota la vida, no?
7: Home, sí, tant, que sí. No, perfecte.
0: La Carme té una pinta d'anar-se'n a l'Àsia, que no te l'explico.
7: No, et creguis, eh? No sempre viatjar lluny és estar més bé, eh? No, és que hi ha aquesta sensació de que has d'anar lluny per estar content. No, puc anar aquí, al costat, i puc estar a la mar de bé.
0: Tens tota la raó. Home, és que ets Arenys, és a dir, Arenys ja ho tens a
7: tocar.
0: Bueno,
7: Arenys ja, sí, és veritat, Arenys ja és un poble que es viu bé, no ho diem gaire, que vindran masses.
1: De tot...
7: Però...
1: No, no, aquestes... estic plenament d'acord. No s'ha de dir mai. Més aviat s'ha de dir nui, no, no hi veniu gaire. Que no...
0: Fa molta calor.
1: No, però en els grups aquests de la gent que s'està jubilant, hi ha una... i el viatge, hi ha una gran discussió, que és la de dir, hem de viatjar molt ara.
0: No. Ara que podem.
1: Ara que estem bé de salut.
7: Ara que encara caminem.
1: Exacte. Exacte. I per tant, si no vas ara al Japó, potser d'aquí 10 anys sí, ja no t'hi veuràs tant en cor.
7: Segurament, però avui en dia també tenim, a veure, la necessitat de sortir, a vegades pot sortir, clar que sí, i jo cada any he fet vacances i me n'he anat i el que sigui. Però no per anar més lluny estaràs més content i millor.
1: No, amb això estem d'acord, però pensa que les possibilitats d'anar lluny sovint estan relacionades amb l'edat.
7: Segurament, sí, clar, sí, és així. Però bueno, també és veritat, i què?
1: No, no.
0: Escolta, la Carme està en un pla.
1: Cadascú ha de buscar la seva felicitat. Absolutament.
0: No, Helena, afrontar la vida així com la Carme és fantàstic.
4: Home, és que té un regal al desembre que li venen els Reis triple.
1: La veritat, Carme, és que...
7: Però això està sempre així, eh? O sigui, el fet de marxar fora, això, a vegades, això que diu, que no sé qui ha sigut que ha dit, és que si no te'n vas, sembla que no fas vacances. Bueno, depèn. Tu pots fer vacances, però d'una altra manera. Jo hi ha hagut èpoques que ho he fet d'una altra forma, i també està bé, i també està bé, perquè l'important és estar bé. Mira, aquest estiu passat vam estar a Mallorca.
0: Mira.
7: I la veritat, no vam fer res. I dius, ai, a Mallorca, no. I ens sentíem malament. Vam fer molts quilòmetres, però no vam anar a visitar coses. Vam anar a visitar les platges, vam fer molts quilòmetres, però per la costa, caminant i caminant. Però no vam anar als llocs típics que es va tothom. Ara aquest any hi tornarem, perquè no vam fer res l'any passat.
0: Doncs a tornar no a fer res, clar.
7: No fer res, no fer-ho d'una altra manera, fer caminar, potser en aquest moment doncs, és el millor que ens va, o vés a saber. No sempre s'han de fer mil coses, perquè la gent també s'estressa anant de viatge, eh?
0: Ai, Carme, jo et trucaré algun dia, perquè a vegades m'estresso jo i em
2: va
0: bé escoltar-te.
2: No, perquè és veritat, les vacances per què són? Per descansar, no per atabalar-te, és veritat?
7: Ah, això mateix, Doncs això és el que jo penso.
0: La Carme d'Arenys de Mar ho té claríssim. Carme, doncs a gaudir d'aquestes últimes 5 setmanes de la teva vida abans de fer vacances.
7: Això mateix. Molt bé. Gràcies.
0: I llavors ja ara farem la pregunta que ningú vol ja pensar-hi, que és...
2: Ai, no.
0: Hi ha un dia que s'acaben les vacances. Hi ha algun truquet perquè no se'ns passi tan ràpid, perquè no ens angoixi, perquè no estiguem pensant ja el primer dia, no, però allò, quan ja ha passat una setmana i dius, hòstia...
2: Si ja ha passat una setmana,
0: ja... Si d'aquí 3 setmanes ja torno a ser allà amb el Basses fent cafès un altre cop...
1: Fixa't.
0: I content, eh?
1: No, molt.
2: Sembla que... Com ho has dit?
4: Aquí hi ha diverses coses. Una, aviam, aquí, tots els que som aquí, jo crec que ens agrada la feina que fem i, per tant, ens considerem afortunats. No hi ha gent que té feines molt dures. Però sí que ens hem de plantejar una mica com vivim durant tot l'any perquè les vacances acabin sent aquest final, que és com la traca final. Si necessito tant unes vacances, també una cosa que em puc preguntar és què puc canviar la meva vida del dia a dia que em pugui... anar més, menys estressada, viure una mica més feliç, si m'he de plantejar un canvi de feina, si he de plantejar coses de veritat, de fons, no? I no jugar-ho tot a la carta de les vacances, perquè penso que aleshores és quan tenen tant de pes que estem tota l'estona vivint, hi ha molta gent...
0: Que s'acaben.
4: Clar, que s'acaben. Ja em queda una setmana, ja me'n queden dos, sí? Me n'he gastat una, me n'he gastat dos, me n'he gastat tres, ja torno. Quan tornem, una cosa important és no tornar i aterrar a lo salvatge, a la feina, sinó fer com una mica de descompressió.
2: Bon consell, perquè jo ho he fet algun cop i la tornada és duríssima.
4: Molt heavy. Sí. La persona és com... Perquè pensa que pel cervell és com...
2: Clar.
4: No ha passat res. O sigui, ha sigut un somni, tot això que he tingut, no? Doncs fer aquesta descompressió i després, molt important també, el que dèiem ara, quan esperes les vacances, que és aprofitant, que tenim aquest temps, etc, doncs fer coses que et sembli que estàs fora de rutina, que et semblen aquestes semivacances. Per tant, els micro quedades, micro coses que a mi m'agraden, que em fa semblar que realment la meva vida doncs, té més sentit i estic més feliç fent aquestes coses.
0: Doncs si esteu a punt de fer vacances, afrontar-ho així, i si us queda molt, paciència, que també arribaran, no patiu. Farem una pausa molt ràpida. No marxis, Helena, perquè parlarem d'algú... que no sé si puc dir del teu gremi o algú que pretesament és del teu gremi, terapeuta Cas Andic. Demà declara, ara tenim detalls d'aquesta declaració.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire, A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
11: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
12: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
11: I amb productes del territori.
12: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: Vinga, va, comencem!
13: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. Ja m'entens.
14: Un programa d'un altre gènere.
15: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
16: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
13: Amb David Ávila.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
20: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
19: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
18: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
19: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
21: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
18: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
21: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
18: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: És una setmana decisiva pel cas Endic. Demà declara la terapeuta de la família, Júlia L., aquesta misteriosa psicoanalista de la Jet Set catalana, així ens l'han presentat. La jutgessa vol esbrinar si va participar directa o indirectament en els fets, d'alguna manera, Judit.
2: Recordeu que segons la interlocutòria de la jutge, se li atribueix a aquesta terapeuta un paper rellevant en la relació entre Isaac Endic i el seu fill, i en especial en un tema que és el moll de l'os, no?, d'aquesta mala relació entre tots dos, que era l'herència familiar i la gestió dels diners, no? Tal com es desprèn de la interlocutòria, per intentar una mica llimar i millorar aquesta relació entre pare i fill, el que va fer la terapeuta va ser, paraules literals de la interlocutòria de la jutge, aquesta terapeuta va incitar Isaac Endic a donar l'herència en vida al seu fill Jonathan, a qui descriu com una persona obsessionada pels diners.
0: Clar, Helena, tu quan llegeixes una interlocutòria, això no ens no ho estem dient nosaltres, ho diu la interlocutòria de la jutgessa, un terapeuta pot incitar a fer coses als seus pacients amb els diners?
4: És que la paraula...
0: O ha d'incitar?
4: No, és que la paraula incitar ja és que està fora del vocabulari de lo que ha de ser un psicòleg. Jo parlo dels psicòlegs.
0: No has ni de recomanar o suggerir? O...
4: És que a vegades la gent se'n riu de com parlem els psicòlegs, no? Però és que jo crec realment que hem d'acompanyar vides, no hem d'incitar vides, no hem de dirigir vides, les hem d'acompanyar. Jo tinc pacients que potser penso que s'estan equivocant amb certes decisions, no? Però hi he d'acompanyar això, obrir una mica el ventall de les possibilitats i que la persona triï. I després una cosa que penso que és molt necessària en aquest cas és entendre que hi ha comportaments que els psicòlegs tenim l'obligació de comunicar. Si veiem coses que no acaben de quadrar, no perquè ho creiem, sinó perquè se'ns està comunicant, pensaments... Si jo tinc algú que em diu que té ganes de tirar-se d'un tercer pis, jo he de fer alguna cosa. Jo no estic comportant-me com a psicòloga i complint amb el meu codi deontològic si no comunico que hi ha un perill per la vida d'una persona pròpia o d'una altra, o un abús en menor, per exemple.
0: Demà, davant la jutge, s'ha de produir aquesta declaració. Per tant, veurem quin paper va tenir aquesta terapeuta en tot plegat.
2: Això s'hi acaba declarant, perquè recordem que quan va declarar fa uns mesos davant els Mossos es va negar a declarar emparant-se en el secret professional. Demà no està tan clar que pugui repetir aquesta estratègia. No està col·legiada. Llavors, ens explicava això l'advocat penalista Carles Monguilat, que aquest fet, el fet que no estigui col·legiada, pot ser decisiu, i el més probable, ens deia, és que hagi d'acabar declarant davant la jutja.
3: Segurament no deu tenir cap títol que l'habiliti per exercir de psicòleg. Llavors, aquí tenim un primer problema. I si tinc que contestar mullant-me, jo diria que segurament la jutgessa no la deixarà acollir-se al secret professional.
0: Clar, tu pots exercir de terapeuta sense estar col·legiat a Catalunya?
4: Clar, és que terapeuta, o sigui, com a psicòleg...
0: Què vol dir terapeuta?
4: Clar, és que
0: aquest, és molt obert, no?
4: Clar, aquest és el tema, que terapeuta pot ser terapeuta de flors de Bach, per exemple, no? Es diuen terapeutes. Com a psicòlegs, tu has d'estar col·legiat. És
0: com a
4: il·legal,
0: psicòleg.
4: Il·legal actuar en un tema de salut. Jo, per exemple, soc psicòloga sanitària, has de tenir un màster habilitant, o els clínics, no? És il·legal, per tant... Fer certes coses té conseqüències a nivell administratiu i m'imagino que civil i penal, fins i tot.
0: Sabem molt poques coses d'aquesta psicoanalista. Només sabem que no està col·legiada, que pràcticament no hi ha rastre seu a internet, que això entenc que per algú que es dedica a buscar clients és estrany, no? Perquè el que vols és precisament no sortir com més recerques millor, i que es mouen les altes esferes. Avui tenim encara més detalls per aportar. El periodista del Mundo, Martín Mucha, ha fet un perfil d'aquesta psicoanalista. Martín Mucha, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Com podem explicar qui és Júlia L? Com la descrius?
5: Su fama dentro de la alta sociedad catalana es inversamente proporcional a su huella digital. Apenas queda una foto donde ella se ve a lo lejos, es de una escuela de salud donde ella colaboró a partir del año 2004... Ella está sentada sobre el escenario, al lado de una silla vacía, a su espalda un rótulo de Banca March. La presentan como prestigiosa médico, psicóloga y psicoanalista. Una eminencia en lo que denominan como terapias psicoemocionales. Poco más se sabe de su biografía.
0: Però, per tant, no està col·legiada, però sabem quina titulació té.
5: El nombre y apellido con el que le cita la jueza a declarar actualmente no figura en el listado de colegiados de psicología de Cataluña. Júlia L. sería un fantasma, de no ser por testimonios como el de la empresaria Gemma, nombre cambiado, a quien entrevistamos para nuestro reportaje.
0: Clar, aquesta entrevista és molt curiosa perquè la descriu amb adjectius molt durs. Monstre, manipuladora, sí. No?
5: Exacto. Así lo describe, así la escribe Gemma, quien acudió a su consulta, y es la impresión que tuvo al salir de ella.
0: Però i per què la veu com un monstre, aquesta terapeuta?
5: Por su experiencia personal dentro de la consulta lo describió así, pedimos que se explaye y se remitió a esa característica, a esas dos palabras que hemos citado.
0: Clar, i com acaba aquesta senyora treballant amb aquestes esferes tan altes de Barcelona? És a dir, entenc que entre ells es deuen parlar bé d'aquesta terapeuta, perquè si no, no vas treballant ara amb uns, ara amb uns altres.
5: Sí, a la psicoterapeuta solo se llegaba con invitación. Abro comillas, no era que su consulta fuera especialmente cara, era más bien como si se hubiera entrado en una secta, describe Gemma.
0: Una secta.
5: Exacto, así lo describe.
0: Sabem exactament quin tipus de teràpia feia amb els Andic?
5: A ver, son los propios letrados de Jonathan Andic quienes ponen el trabajo de Júlia L. como parapeto, ¿no? Con su método intentan justificar esos mensajes que escriben la mala relación con su padre y su, como ya han señalado, actitud con el dinero. Hablan de una terapia psicoanalítica fuertemente directiva y que en esta forma de tratar al paciente el especialista es parte esencial. No es solo un oyente pasivo, es más bien activo e incluso participa en las decisiones finales. De ahí lo de fuertemente directiva. Además, que el concepto de matar al padre que figura en algún mensaje es tan solo una metáfora freudiana.
0: Clar, això és el que diu la defensa dels Andic, ara la policia. De veure, a tu, Helena, això que està dient et quadra d'alguna manera? Ho veus com un camí lògic en un psicoterapeuta, un psicoanalista?
4: Amb... No, i més amb un perfil tan complicat. O sigui, si aquest noi, pel que fos, que jo no ho sé, no? Podia tenir una relació molt complexa amb el pare, has d'anar molt al tanto amb què treballes i què no treballes, perquè estàs tocant temes molt sensibles i que poden acabar molt malament.
0: Clar, l'origen d'aquesta professional, vaja, sí, cobrava...
2: Terapeuta, digue-li,
0: aquesta terapeuta. És mitja alemanya, mitja equatoriana. Clar, Jonathan Andic va fer un viatge a l'Equador, on perd el telèfon, se suposa. Tu creus, Martín, que és casualitat que l'Equador aparegui en aquestes dues equacions?
5: Son los mozos quienes lo ven de manera bastante extraña. Además, hay que añadir la desaparición del móvil, porque en la investigación destacaba este apellido alemán, que es más propio de Leipzig y Frankfurt que de Sudamérica, de donde se intuía su acento para sus pacientes. Es germano-ecuatoriana y cruzaba el Atlántico para atender su consulta en Barcelona.
0: Bé, són algunes dels interrogants. Demà creus que voldrà declarar aquesta senyora?
5: Es una situación compleja. Julia L., como ya han citado y ya han dicho antes, ante los mozos, se amparó en su secreto profesional, ¿no? Para no contar lo que le exigían o le pedían que cuente sobre su relación con los Andic. Siendo un enigma, lo que conteste lo seguirá siendo hasta que se presente ante la justicia.
0: En tot cas, anar-hi hi haurà d'anar segur, no? És a dir, en principi es compta que es presentarà davant de la policia, vaja, davant del jutge.
5: Sí, en teoría debería presentarse. No presentarse sería una grave situación para ella y además pondría en jaque a la defensa del propio Andic.
0: Aquesta senyora té despatx a Barcelona o ho feia a domicilis privats, això?
5: A ver, lo que me han descrito aquellos que han acudido a su consulta es que no había rótulo en su despacho, en el lugar que acudían, y ni siquiera sabían si el mismo lugar se iba a repetir en la siguiente ocasión. Eso era lo llamativo también de las citas con esta mujer.
0: Carai, i ja sé que no podem dir qui, però els noms d'aquests clients de les altes esferes són noms de persones que podríem nosaltres conèixer d'alguna manera? Gent coneguda pel gran públic o no?
5: Van des de la discreta alta burguesia de Catalunya a nobles y empresarios de altísimo nivel.
0: Ostres, nobles, jo ara, així, a primera d'allò, només me'n ve un i és a l'altra banda, no sé. No, clar, és que nobles, no? Quants nobles coneixes, Basses?
1: El de l'altra banda.
0: El comte de Godó, vaja, ja, diguem-ho així. Bé, doncs el Martín Mucha, que va fer aquest perfil de la Júlia L., aquesta terapeuta que demà ha de declarar davant del jutge, la jutgessa, i a veure què ens explica. Martín, gràcies per explicar-nos-ho.
5: Gràcies a vosaltres per contactar.
0: Bé, és un cas complicat, no, Helena? Tu que ets d'aquest gremi, entenc que t'ha de causar impacte veure això.
4: Sí, sobretot perquè penso que et poses molt en risc, és que ni que sigui per pensar en tu, no? Ja dic, aquesta senyora potser no pensa en l'altre, o no ho sé. No vull parlar d'algú que no conec, però si penses en tu mateix, t'has de protegir. El col·legi és un paraigua en el qual et protegeixes tu a l'exercici d'una professió que pot tenir riscos, perquè estem parlant de salut i de salut mental. Pensa que qualsevol títol europeu, per exemple, jo conec algun cas, quan venen aquí han de convalidar el títol.
0: Clar, no és tan fàcil.
4: No, i llavors després d'aquesta convalidació han d'agafar i s'han de col·legiar. Això és el que és legal en aquest país nostre.
0: Aquest cas Basses té aquestes giragonses argumentals i elements inhabituals, no? que el fa...
1: Jo em permetràs que no em pronunciï, no vull ja ser més... no sé si dir-ne còmplice o de la creació d'estats d'opinió. Jo espero, no sé, la veritat judicial, que sigui el més ajustada possible, tant de bo, tan exactament possible amb els fets, i que acabem d'una vegada amb aquesta història de la que tinc la impressió que l'opinió pública s'ha convertit en una mena d'hostatge que fan anar amunt i avall les defenses i l'acusació, no?
0: Demà, declaració, entre altres, de la terapeuta als jutjats. Em temo que hi haurà una bona munió de càmeres.
2: Clar,
0: per intentar captar
2: pensant,
0: la seva imatge.
2: La cara, que no sabem ni quina cara fa.
0: Demà suposo que
2: algú, la veurem.
0: Algun fotògraf d'aquests bons que tenim a casa o càmera de tele, doncs segur que la seva principal funció serà trobar-ho. Helena Puigguitart, gràcies per acompanyar-nos avui a la tarda. Hem parlat de vacances i de crims. Vull dir, ja tenim tot cobert.
4: Espero que sigui fi de bé.
0: Segur que sí. Farem una pausa i agafarem la bici. Basses, que arriba el tour!
1: Sí, sí, sí.
0: Hosti, quina il·lusió que li fa el Basses al tour, tu. Mare de Déu. Ara fem una pausa i l'animo.
6: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
7: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
8: Bon dia!
22: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
8: Tranquils, que no ens avorrirem.
22: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: cançó dedicada a l'Antoni Bassas perquè es diu Energia. I és de...
1: S'ha animat més, mira, ja riu.
2: Aviam una cosa.
0: És de Doctor Prats.
2: A mi d'energia no me'n falta ni...
0: No, home,
2: ni...
0: pel dur.
2: Bueno, parlem-ne, si vols.
0: Oh, és que
2: sí,
0: vull parlar-ne,
2: si vols. Sí.
0: Aquesta és la cançó oficial del Gran Depart Barcelona 2026, perquè sí. El tour comença aquest any a casa nostra, comença a Barcelona, ho fa aquest dissabte, dijous es fa la presentació, i tindrem el país una mica paralitzat. Estones,
2: sí, sí. No, aviam...
0: Carreteres.
2: Sí, les carreteres. I en el cas de la ciutat de Barcelona, durant 3 dies, molts obstacles, no. Aviam, que Barcelona sigui la sortida del tour està molt bé. Que aquest és un gran esdeveniment internacional que li correspon a una ciutat tan important com Barcelona, també, no? Algú feia el compte l'altre dia. Hem fet un Mundial de Futbol, la Fórmula 1, la Copa Amèrica, la Champions cada 2 per 3... Bueno, cada any, vull dir... Bueno, doncs, està bé. L'únic que hem de... Hem d'entendre una miqueta l'estat d'ànim dels barcelonins, dels que quedem, en el sentit que la vida de la gent no és de goma. I venir, viure a Barcelona i entrar i sortir de Barcelona, i estic segur que molts conductors en aquests moments que ens estan sentint em donaran la raó, és una cursa d'obstacles. Aleshores, la perspectiva d'un altre cap de setmana amb no sé quants carrers tallats i amb limitacions de mobilitat, fan que si et queixes et diguin però home, però això no, el Tour de França no ve cada any i no sé què. I és veritat, el Tour de França no ve cada any. Però les obres no se'n van. O sigui, les tenim cada any, no, cada dia. I molt bé, i s'ha de fer obres, però totes a l'hora. Llavors, hi ha un moment que l'estat d'ànim doncs no és, dic jo, per molts barcelonins, el millor possible. Ara, aquest és un gran esdeveniment i està bé que un dia passi per Barcelona. Sí, també m'agradaria saber exactament què ens ha costat la festa i què podríem fer amb els diners que ens ha costat portar el tour aquí, amb aquesta necessitat de dir no, allò que havia passat a Catalunya, saps allò? Allò ja està, ja ha passat. Ara és un lloc on es poden fer moltes coses. Això també em molesta, sincerament. Perquè, clar, si es fa per això, aleshores doncs ja m'explicaràs, no?
0: El tour ve a Catalunya. Dissabte, Le Grand Depart, amb contrarrellotge pels carrers de Barcelona, mobilitat molt complicada a la ciutat a X hores, no tot el dia. Diumenge, etapa Tarragona-Barcelona, i dilluns, la tercera i última etapa per Catalunya entre Granollers i els Angles. Entre els 3 dies, el tour passarà per 60 municipis catalans, i un dels que està més expectants és Granollers, on dilluns hi comença aquesta tercera etapa. I hem enviat el Gerard López a buscar una botiga de bicicletes a Granollers, que deuen estar...
1: Deuen estar contents, no?
0: Entenc que sí. Gerard López, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: On ets exactament?
3: Jo diria que estic amb el hub del ciclisme del Vallès Oriental.
0: Carai.
3: Sí, perquè estic en un local d'uns 1.000 metres quadrats.
0: Home.
3: Que hi ha una botiga de bicicletes, d'acord, que es diu Rabbit Bike. Fa 30 anys que existeixen aquí a Granollers. A més, també hi ha un altre local enganxat que es diu Com. Aquí és on fan...
0: Com?
3: Entre el... Sí, amb K. Com, d'acord? Entrenament, fisioteràpia i biomecànica de la bicicleta.
0: Carai.
3: I per rematar-ho, a més, hi ha bar-cafeteria. Què et sembla?
0: Ah, mira, 3 en 1.
3: 3 en 1, d'acord? Per tant, aquí és un d'aquests llocs en què realment estan expectants.
0: O no. Això vull saber si estan excitats o no, perquè els arriba el tour.
3: Correcte. Per això tenim en Manel Martínez, que és el copropietari de la botiga de bicicletes. Rebet, què tal, com estàs?
4: Bona tarda.
3: Tenim xup-xup o no tenim xup-xup?
4: Sí,
3: Granollers.
4: Aquí a Granollers s'ha mogut. Està el poble arreglat i l'Ajuntament està per la feina.
3: Uh-huh. En Manel Martínez és, evidentment, un dels copropietaris. També hi ha en Sergi García, que és un treballador del centre. Sergi, com estàs?
5: Bona tarda, molt bé.
3: Tu em deies també que hi ha xup-xup, però que, bueno, potser n'hi podria haver-hi més.
5: Sí, potser les ventes no acompanyen ara mateix i potser això és un factor determinant doncs, perquè tira endavant.
3: Però hi ha una tercera persona, que és en Roger Albaladejo, és el propietari de Com, i que ell, a més, és ciclista, d'acord? És d'aquests que hi va i que, a més, tot sovint ha anat a veure el tour, eh, que sí? O sigui, has marxat de Granollers, has pujat fins on sigui a veure'ls passar, i aquest cop els tens aquí.
6: Bona tarda, sí, exactament. Jo he anat moltes vegades a seguir-lo, ja sigui el tour o ja sigui altres proves, així que jo encantat que passi per aquí i per casa.
0: Home, pels aficionats al ciclisme, entenc que és molt especial, aquest sobretot, que heu fet quilometrades i hem anat a no sé on o no sé quan, veure'ls passar pels carrers de Granollers, això ha de fer molta il·lusió.
6: Home, sempre t'ho posen més fàcil, no fer 300 quilòmetres, sempre està molt bé.
0: No, però el sol fet de veure'ls a casa no us fa il·lusió. Vaja, a Súria passava la Volta a Catalunya i ja allò semblava que era el Mundial de Futbol, doncs imagina't si et passa el Tour de França.
5: És quelcom anecdòtic, vull dir, es veu 100% com si fos una festa major de poble.
0: Ah, d'acord.
3: I a nivell d'activitat de la botiga, heu notat que hi hagi un increment de, no sé, de gent interessada en bicicletes o preveieu que potser això us pugui ajudar d'alguna manera?
5: Nosaltres el que hem aprofitat des de botiga és, junt amb una marca que és Orbea, és presentar una nova bicicleta, aprofitant doncs el Tour. I després, el mateix dia 6, doncs, organitzar una social ride doncs, amb els clients que vinguin a aquesta presentació.
3: Una bicicleta que expressament es presentarà arran del Tour, diguem.
5: Sí, és un nou model de carretera d'Orbea. No us puc desvetllar quin és encara, però us puc dir que és un model que portarà el Lotto Intermarché.
3: I a nivell de vendes de bicicletes, hi ha bicicleta de muntanya, bicicleta, diguem, de carretera, el Tour és carretera. Ara mateix, quin pes té la bicicleta de carretera, diguem, en les vendes? Quin pes representa?
4: La bicicleta de carretera sempre ha estat present. No té, per exemple, la pujada que ha tingut a la e-bike, però la bicicleta de carretera ha tingut sempre un mercat molt estable. No ha sigut una bici top ventes, però mai ha sigut la que més s'ha vengut. Ara sí que és cert, com deia el Sergi abans, que la e-bike és la venda de referència, però la carretera es manté bé, té bona salut.
3: La gent, per la gent que ens escolta que no ho controla, la e-bike és...
4: Bicicleta elèctrica.
3: L'elèctrica, no?
4: No va sola, eh? Es té que pedalar.
0: Que t'ajuda una miqueta.
4: Correcte, una bicicleta de pedal assistent.
0: Però a veure un moment, tornant al Tour, entenc que Granollers, sent inici d'etapa, es deurà muntar una festassa, no?, al voltant d'aquest inici d'etapa. Què es farà a Granollers?
6: Doncs mira, de sortida està bastant ben engalanat. Sí que es veu el carrer principal doncs, decorat amb colors grocs.
0: O sigui, ja avui fa xup-xup de Tour. Això serà dilluns, hem dit. Vull dir, sí, que encara queda una setmana.
6: Sí, una miqueta. Jo crec que el dia gran, òbviament, serà dilluns, però tu ja vas per Granollers i no apareix algú de... Ostres, que diguis, no sé què és això. No, tu ja portes setmanes veient que el Tour passarà per Granollers i que serà un acte important.
3: Sí, a més, bé, si munten exposicions expresses de l'història de la bicicleta, també s'ha fet alguna representació teatral, activitats en paral·lel que es munten a través d'altres entitats. Per tant, aquest color groc, que de fet el veiem aquí mateix a la botiga...
6: Perquè
3: també hi ha un cartell d'aquests que veiem a tot arreu de per allà on passa el Tour, no? Aquí diu Granollers i el Tour, un bon tàndem, que és un lema que podem veure a Granollers i a qualsevol dels municipis per on passa. Per tant, el xup-xup hi és.
6: Mira, just comentàvem abans, jo anant en bici aquest cap de setmana, he passat per Caldes, que passarà el Tour, he passat per Santa Eulàlia, que passarà el Tour, per Lliçà, i a tots està el mateix lema. Surt Caldes i el Tour, un bon tàndem. Lliçà i el Tour, un bon tàndem. O sigui, que és algo que a la majoria de pobles, bueno, a tots, ho tenen marcat, ho tenen molt ben engalanat, esperant el dia que passi l'etapa.
0: Doncs,
3: de fet...
0: Digues.
3: No, anava a dir que justament jo aquest cap de setmana he anat, diguem, Granollers als Angles, amb cotxe, i tot això, aquest engalanament de color groc, l'he anat veient a tot arreu, però la que entres a l'estat francès i vas cap als Angles, allà realment no n'hi ha més aquí que allà, per entendre's. Allà, en referit a l'altra banda de la frontera estatal, eh?
6: Sí.
3: Que
6: jo crec que amb això...
3: S'està venint molt, vivint molt aquí, eh?
6: Jo crec que també amb això ells tenen potser més experiència i ho muntaran a l'últim moment, perquè també la festa que munten sempre que vas per allà és gran. Jo entenc que aquí, doncs, sent una vegada, sent algú extraordinari, doncs tots ens preparem més i no ho tenim tant per la mà i tothom ho munta ben guapo, però segur que a França també hi haurà bon ambient.
0: Doncs aquest cap de setmana el Tour arrenca a Barcelona, però també passarà per 60 municipis. Granollers té l'honor de ser l'inici d'una d'aquestes etapes i, vaja, potser no han venut més bicicletes que del normal, però com a mínim viuran una experiència històrica, que és veure l'inici d'una etapa ciclista com la del Tour. Gerard, una abraçada.
3: A vosaltres.
0: Farem una pausa ràpida. Agafem la bici, arriben els del que no surti i... Els hi preguntarem, creuen que Antoni Bassas la temporada que ve voldrà continuar o farà un Julianà Canet?
7: Els oients dels matiners Parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
7: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya, i particularment a Barcelona. Però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
10: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
11: És un barrio bueno, és una parte muy buena de aquí, o sea que no... Yo creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
12: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una vuelta.
9: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
14: De fet, no sóc catalana.
15: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
14: Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
13: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
14: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics, dir un bon dia al forn, d'on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
16: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Roger Granells.
17: Molt bona tarda.
0: On són la Julen i la Marta? Sí, doncs... Hi ha l'última setmana i no podem acabar-la bé.
17: No, és veritat, però estan treballant,
0: sí?
17: Com tots nosaltres, perquè s'està rodant l'última escena de la docu-sèrie del que no sortia d'aquí, el Descobert de Teresa.
0: S'acaba el rodatge?
17: Sí, per fi, que hi ha hora, perquè portem...
0: No
17: vull
0: dir que hi ha hora, però no si ho trobareu a faltar.
17: No sé si ho trobarem a faltar, però... Però és que la tele, jo no havia fet mai tele, i m'ha sorprès que per un minut de tele...
0: Masses, explica-li això.
17: En necessites 40, com a mínim, de la vida real.
14: I una jantada.
2: Benvingut al món televisiu.
17: I a la ràdio, no.
0: A la ràdio, un minut és un minut i un segon, que és
17: correcte.
0: El que tindries a obrir la porta.
2: Aviam,
17: no, també... No, perquè has de preparar coses.
2: No, i si vols editar-ho, sí. I la rever, i si... No, però clar, la televisió és una assignatura més complicada.
0: Posar, a veure què triguem a posar una rever al Basses. Mira, a veure, què triguem a Basses?
2: Depèn del que vulguis fer.
0: Veus? La rever, l'Enric li ha costat un segon.
2: Sí, no, però decidir que la posaràs i tot això. Però sí, la televisió és pesadeta, pobreta. Sí.
0: Roger, deixa'm explicar-te una cosa. L'Antoni Basses està fent un Juliana Canet, una mica. Que és que està jugant a si la temporada que ve continua o no la tarda de Catalunya Ràdio.
17: Val?
0: I llavors estem... Ara
2: llavors fem... els he dit que els únics que ho poden saber sou vosaltres.
0: Sí. Tu que ja has viscut aquesta experiència amb la Juliana, amb els seus dubtes, què li podem dir a Antoni Basses perquè faci un Juliana Canet i continuï tot i els seus dubtes?
17: Jo sempre he pensat que qui es presta a jugar una miqueta és que es queda, perquè si no seria molt cruel.
14: Home, sí, és veritat, estaria passant
0: molt. Ai, que bona aquesta.
2: A més, parteix com d'un principi de bondat que se suposa a la persona.
0: Home,
2: i
0: en aquest programa només hi ha gent bona.
2: Només hi ha bona gent.
0: No, gent bona.
14: Gent bona.
0: Són bona gent.
2: I gent bona professionalment. Molt bé, Garriga. Ara ja m'has convençut. Clar, jo vull formar part d'aquest grup.
0: El que no sé si hi ha més gent que és més bona gent... Que bona.
14: T'estàs posant en un jardí tu solet?
2: Sí.
0: Hauríem de fer una classificació. Però el Basses està al top.
2: Sí, però després hi ha allò de... En aquest li falta carrer.
17: Oh, sí.
2: Que és una manera de dir s'ha de ser una mica més... Saps?
0: Més...
2: Sí.
0: Més...
17: Que l'altre dia algú va dir... Crec que la Juliana diu que ara, en lloc de dir et falta carrer, es diu molt et falta plaça.
0: Et falta plaça, m'agrada molt.
17: Et falta plaça, i em va agradar bastant.
14: A les places, sobretot de poble.
17: Clar, on passa tot.
0: El tour.
2: I carrer és una mica més canalla, no?
17: Jo crec que sí.
2: Sí.
14: Però plaça m'agrada.
17: Jo el trobo com més...
0: Tu tens molta plaça.
17: De poble.
0: Cada dia tens més plaça, tu.
17: Sí, va amb l'edat. Segurament sí.
0: El dolent seria tenir-ne menys. Mm. Escolta, i què tindrem avui al que no surti d'aquí, a les 6?
17: Avui detalls de la festa
0: Desvalem el discurs de Marta Montaner?
17: Parlarem del discurs de Marta Montaner, perquè molts oients ens han escrit. Sí. A la, com es diu?
1: És que la graduació... Universitat Pompeu Fabra.
17: A la Pompeu, que es veu que la graduació de periodisme i audiovisuals, no?
0: Marta Montaner va fer el discurs, ben maco que devia ser.
2: Sí. I sentirem algun extracte del discurs.
17: Ella no ho vol perquè creu que és un discurs que va fer allà. I es va quedar allà. Però ja ho
1: està penjat a YouTube.
17: Que, sí, llavors ha dit això, que està penjant a YouTube. I a més parla, diguéssim, del que no surti, de la sort que té de treballar amb amics, i jo crec que és un discurs bonic. I llavors hem investigat una mica sobre la festa d'aniversari de l'Aitana, que va ser aquest cap de setmana, de gent que va anar a treballar en aquesta festa, i potser ens podrà donar alguns detalls de com es va organitzar.
1: Home, fet l'Aitana,
2: però sí? Cambrers o com?
17: Sí, ella va encarregar, diguéssim, ella no es volia preocupar de res. Ell és, munteu-me una festa, llavors hi ha empreses i gent que munta aquestes festes.
0: Bé, abans d'anar al berenar... Antoni Bassas.
2: No.
17: És imminent.
2: Té de bo, eh?
0: La tarda de Catalunya Ràdio vol seguir fent cafès amb tu a partir de setembre.
2: Sembla una miqueta First Dates, això, eh? Però bueno...
1: Quieres repetir?
0: Vols seguir fent cafès amb nosaltres a la tarda, a partir de setembre?
2: La resposta la podran sentir els oients la primera setmana de setembre.
0: I potser serà un àudio perquè no has vingut, o potser serà en persona perquè has vingut.
2: La primera setmana de setembre sabrem què passa amb l'enigma plantejat.
0: La decisió d'Antoni Bassas.
2: Exacte.
0: Necessito berenar.
18: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
0: I avui tenim un berenar que ha anat al Dani. Dani, bona tarda.
19: Bona tarda.
0: Em diuen que no has rebut el berenar, que te l'han enviat a la feina, però que potser encara no t'ha arribat.
19: No sé, no m'han avisat i ningú m'ha aportat ni res, jo no tenia ni idea, llavors no l'he provat.
0: Bé, en tot cas, qui creus que et pot enviar aquest berenar, una persona del teu entorn?
19: Puc suposar que és el Pol Álvarez.
0: Bé, doncs ara que saludi el Pol, i a veure si és el Pol, i si és el Pol Álvarez, no ho sé. Ja pots saludar.
20: Hola, sóc jo, efectivament, per molts anys, Dani.
19: Vaja, tio.
0: Pol, per què li has enviat aquest berenar al Dani?
20: Bueno, l'envio jo i els nostres amics, eh? Els amics que l'enviem, que el Dani ahir va fer ens dissabte i li volem enviar aquest regal aprofitant aquí la tarda de Catalunya Ràdio.
19: És conjunt,
20: sí, de molta gent.
0: Ah, mira que bé. Ho va celebrar molt l'aniversari, Dani, o què?
19: Sí, no està malament, diu. Sí, bueno, vaig anar a dinar amb ells i tal, i després estaven dient que quedava un regal per fer, llavors suposo que era això.
0: Era això el que faltava o encara en falta un altre, Pol?
20: Ah, no sé, potser hi ha més sorpreses, qui sap. Potser aquesta nit hi ha més sorpreses, o demà, o la setmana que ve.
0: Quin grup d'amics, tu? Escolta, jo també vull aquest grup d'amics que fan sorpreses tan seguides per un aniversari.
20: Ja et convidarem, doncs, també. Molt bé,
0: doncs ja estarem en contacte, carai, tu. Escolta, doncs, Pol, Dani, una abraçada molt forta i que pugueu, per molts anys us pugueu seguir fent sorpreses.
19: Igualment, gràcies.
0: Vinga, una abraçada. Doncs això.
1: Fent amics, eh?
0: És que aquest programa fa amics.
1: Molt bé.
0: Fins al setembre no desvalarem algun dels enigmes, per tant, Bassas, espero tornar-te a veure.
2: Home, això segur. Bueno,
0: Però,
2: si Déu ens dona salut, però vull dir que sí, home, compte-hi. Ens veurem.
0: Compte-hi, eh? Ara venim.
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
22: Bona tarda, us informa Marc Güell. Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència.
23: La rèplica, jo m'estava despertant, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos, pues tenemos que estar más unidos que nunca.
3: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
22: Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Més notícies amb la Maria Costa.
4: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire, i ha citat com a investigats 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anchón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la SEPI.
22: Generalitat i govern espanyol es reuniran demà per parlar del nou sistema de finançament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, es trobarà amb el número 2 del Ministeri d'Hisenda per tancar la ronda de contactes de l'executiu amb totes les comunitats autònomes per parlar del nou sistema de finançament. És el pas previ perquè el govern de Pedro Sánchez acabi aprovant el model al Consell de Política Fiscal, on hi són tots els governs autonòmics i també el Consell de Ministres, abans de portar-ho al Congrés.
4: Les mesures econòmiques del govern espanyol per la guerra a l'Orient Mitjà haurien aconseguit contenir els preus, però ara cal veure què passarà amb la retirada de les ajudes. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, creu que l'executiu ha retirat algunes mesures per intervenir en l'economia de forma més quirúrgica i amb la vista posada a les eleccions generals de l'any vinent. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: El que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps, doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
4: La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors.
22: La jutge ha deixat en llibertat provisional el conductor que va provocar l'accident amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. Investiguen el jove per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu. València, Alba Barbosa, bona tarda.
6: Bona tarda. La magistrada considera que no es donen els requisits per enviar el jove a presó perquè no hi veu risc de fugida, destrucció de proves ni reiteració delictiva. També ha tingut en compte les seves circumstàncies personals, l'edat, el fet de no tenir antecedents penals i l'arrelament personal i familiar. Sí que li imposa, però, mesures cautelars. El jove té prohibit conduir vehicles i sortir de l'estat espanyol, se li retira el passaport i se li imposen compareixences periòdiques en seu judicial. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
22: Ara els esports, Sonia Olert, bona tarda.
24: Bona tarda, Marc. A partir de les 7 de la tarda reprenen els 16ens de final del Mundial Masculí de Futbol. A les 7, Brasil-Japó. A 10:45 de la nit, Alemanya-Paraguai. A les 3 de la matinada serà el torn dels Països Baixos que s'enfronten al Marroc. El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mónaco de forma definitiva. El davanter deixarà al club blaugrana uns 11 milions d'euros. Els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en l'Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup de Pau Gasol per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení. El Barça i l'Europa jugaran un amistós a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol. També a la pretemporada l'Alavés i el Girona jugaran un amistós el dissabte 25 de juliol a les Preses de la Garrotxa. I en ciclisme, 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE ha confirmat els ciclistes que competiran a la ronda francesa. El més destacat és Tadej Pogacar i també hi serà Adam Yates, però l'equip no podrà comptar amb Marc Soler, català, que està lesionat.
21: Fins aquí les notícies.

0: un home per telèfon.
1: I el que anava a dir, el conec de fa anys, té un problema crònic amb el transport públic. És a dir, no sé si li han fet alguna maledicció, algun mal d'ull, però sempre que agafa el transport públic no funciona.
2: Ja,
1: no funciona.
0: O això és el que diu.
1: Tu algun cop l'has sentit despotricar de l'autobús número 7, sí, que també sempre diu que arriba tard. Bueno, doncs té aquest petit problema crònic de fa anys i és incapaç d'arribar a temps als llocs. No passa res, cadascú té les seves cosetes i el Toni té aquesta.
0: Estem intentant trobar-lo al telèfon, a veure si podem parlar amb Toni García Ramón, el col·laborador d'aquest programa, que...
1: Estem intentant buscar-lo,
0: ha decidit arribar tard l'últim dia de temporada. Toni García Ramón, bona tarda.
3: Bona tarda, que ja m'estàs... O sigui, estàs ja fotent-me canya perquè no estic allà, no?
0: Vexant-te una mica, home, és que...
3: Sí, sou uns valents.
0: Ho hem fet tota la temporada a l'hora, menys l'últim dia, doncs no sé, ai...
3: No, en sèrio, o sigui, aquesta ciutat és inevitable, us ho dic de veritat, eh? Inevitable no d'inevitable d'evitar, inevitable d'evitar.
1: Ha quedat claríssim, filòsof, tu.
3: Ho teniu clar, no?, com jo.
1: Ho tenim claríssim.
0: Però pues on això, ets? Hi ha hagut punxada de roda?
3: No, hi ha hagut primer avaria del tram.
0: Ah, no del Donald.
3: Que primer no anava i després s'havia espatllat l'aire condicionat i feia més fresqueta a fora que a dins.
0: Hòstia.
3: Imagineu-vos el tema i després, jo no sé què passa a la zona aquesta de Passeig de Gràcia, en Diagonal, que no passen busos. I aquí estic, amics meus. Ara m'estic pujant al taxis. O sigui que espereu-me que en breu, en mitja hora o 40 minuts, estic allà.
1: Quina distància has de recórrer, més o menys, amb el taxi?
0: No, ha de fer res, no?
3: Pues no ho sé, no ho sé. Quan hi ha, mestre, d'aquí a la ràdio?
0: A veure.
3: Ai, ai, ai. Jo sé preguntar al taxista, eh? 10 minutets, em diu.
0: El taxista ens escolta. No sé si fer la pregunta.
3: No, què vols? Què vols preguntar?
0: Fes-la. No, si ens està escoltant algun dia, eh?
1: Digue-li que posi Catalunya Ràdio. Vinga.
3: Diu el taxista. Diu el locutor de la ràdio si et posa Catalunya Ràdio. Espera un moment, que ara l'està posant.
0: A veure. És que, clar, li farà gràcia, suposo, sí, el taxista sentir-nos de parlant d'ell.
1: Ser protagonista, no?, d'aquesta història.
3: De moment, està buscant-la.
0: Perquè... Si l'ha de buscar és que no la tenia sintonitzada, malament.
1: No
0: 102.8.
1: Tenia una tertúlia esportiva, potser... Bueno.
3: No, no és aquesta perquè se m'escoltaria a mi mateix. M'està preguntant, estem pedint si podem marcar el tema.
0: Sí, això és ràdio en directe, estem sintonitzant, estem fent un servei públic per aquesta casa, que és guanyar un oient fent-li... Això ho farem cada dia. Cada dia farem sintonitzar un taxista diferent, Catalunya Ràdio.
1: És un format, això.
0: Perquè si no ens ha escoltat mai, que descobreixi el bé que ho fem.
1: És una secció, i tant.
3: No triomfem.
1: Potser generem un efecte túnel ara amb la ràdio del taxi, la nostra, no?
0: 102.8, digue-li, 102.8.
3: Bueno, jo us recomano que parleu de les vostres coses fins que jo arribi, perquè és obvi que aquesta secció no va començar sense mi. Soc una peça fonamental.
1: Digue-li que arrenqui, home, digue-li que arrenqui.
3: No, estem en marxa, eh? Estem atravessant Passeig de Gràcia, eh? Jo crec que això, que en 40-45 minuts...
0: No, fem una cosa.
3: Dos posa dos, entre dos quarts de 7 i tres quarts de 8 estem allà, eh?
0: Ara farem una pausa,
3: Va, d'acord.
0: Després de la pausa, esperem que el taxi de Toni García Ramón ja hagi sintonitzat com a mínim Catalunya Ràdio.
1: Exacte.
3: El taxista l'ha posat a 180, eh?
0: A 180 per la Diagonal.
3: A 180 vaig ara mateix, eh? D'acord?
1: Enterreu-me
3: al costat dels meus pares, d'acord?
1: Un Fórmula 1, tu.
0: Fem una pausa i jo crec que anant a 180 el tenim aquí en dos minuts. Ara venim.
4: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.
5: Energia per recórrer carreteres infinites.
6: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
8: Hi, I'm Madonna.
9: Ha fet de la provocació la seva bandera.
10: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
9: I de l'ambició, el seu motor.
10: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
9: Va desafiar les normes.
10: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
9: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
1: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
2: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, però sona, no?
3: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
4: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
1: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
4: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grulleres.
7: Moment, Xuriguera.
6: Tu vols fer d'aquest, eh?
7: Jo faig el personatge.
6: Bueno,
7: moment. Però no se sap greu.
6: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
7: Xuriguera,
6: amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
9: Todo el mundo.
10: Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
11: Ostras, qué bona. Està bé que entra, a més. Música de piscina, eh?
9: Taxi.
11: Aquagym, sí, home. Una mica d'Aquagym.
12: A veure, Toni García Ramon, actualitzem situació de cursa.
13: Bona tarda des de la Diagonal de Barcelona.
11: A quin punt estem?
13: Mira. Espera un moment, que ara t'ho dic. És que no veig. Estic a punt d'arribar a Francesc Macià.
12: Home, això ho narrarem en directe.
13: Sí, ho tenim
12: això
13: ja fet, està. Ja, ho tenim... Hem fet, amic, t'ho tenim a tocar.
12: Hem trobat la sintonia de Catalunya Ràdio, la ràdio?
13: No. Haig de dir que ha deixat de provar.
11: Ah, ha desistit.
12: Ha desistit el taxista?
13: Sí, jo tampoc he insistit. He cregut que ja es vull fer en càstig, tenint a mi el taxi.
12: Déu meu senyor. Estem fent la volta a la rotonda, ja?
13: No, encara no.
11: Un viatge que el taxista mai oblidarà, per cert. Se li quedarà gravat per vida. Home, un cop vaig agafar aquest sonat... Tot bé, Toni?
13: Sí, tot bé, estic aquí.
11: D'acord, segueixes viu, eh?
13: Us estic escoltant, m'endavant, foteu-li, va.
12: Doncs escolta, potser llegeixo la intro ja, eh?
13: Va, llegeix la intro, va.
12: Doncs vinga, va, que li dic al Jeroni que si... Vinga, Jeroni, torna-hi.
13: Vinga, va.
12: Van subornar el porter de la Sampdoria amb una caixa de sidra al Gaitero i 20 grams d'orenga, assegurant-li que era marihuana hidropònica, i el Barça va guanyar la seva primera Champions. Es van infiltrar al Comitè Olímpic Internacional amb pistoles automàtiques i un explosiu Semtex per fer levitar la Sagrada Família, i Barcelona es va convertir en la seu dels Jocs del 92. Li van regalar un dossier de 8.000 pàgines a un jove cuiner que es deia Ferran Adrià, i 2 mesos després naixia el Bulli. Van quedar per sopar amb Antoni Gaudí. Li van baixar a una església en un tovalló, li van tocar la careta i li van dir: «Collons, Antoni, fes alguna cosa de profit, va, posa't a currar». Al cap d'una setmana, Gaudí anunciava la construcció de la sala de família. Catalunya no seria el que és sense ells. De fet, jo estic presentant i dirigint aquest programa gràcies a la seva generositat. Per això, vull anunciar que a partir de la temporada que ve, aquestes dues persones passaran a cobrar el triple, o més del triple. I a més, els pagaré de la meva butxaca. També vull dir que en realitat aquestes entradetes plenes de faltes gratuïtes a Pepón Nieto, Los Javis, Iker Jiménez, Papá Cogote, Pacheco, El Niño Fumador, Popocho o Isabel Coixet han estat idea meva, i que Òscar Broch i Toni García Ramon no tenen cap responsabilitat. Toni García Ramon, Òscar Broch, bona tarda.
11: Bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Això de cobrar el triple, no sé si...
11: Ja, no ho veus clar encara.
12: No acaba d'estar... ho hem de negociar.
11: Perquè de la teva butxaca no es pot fer un, diguem, un arranjament amb Catalunya Ràdio.
12: Sí, un arranjament es pot fer, però de la meva butxaca...
11: Una extracció del teu salari que vagi directe als nostres comptes. Això no es fa amb una operació d'ordinador, eh? Te la faig jo, si vols, eh?
12: No, automàticament, cada mes, no?
11: Automàtica, cada mes. Com un Bizum.
12: Un bísum automatitzat.
11: Sí, sí, sí.
12: Ho mirarem. Toni, en quina alçada de la Diagonal ets ara mateix?
13: Ara, no, ara estem fent la rotonda, ara, amics.
12: Però què triga? Tres minuts al semàfor?
14: No arriben,
13: sí, tio. No semàfor. Directament, un embotellament, un atasco, com es digui en català, no recordo la paraula.
11: Un embussament.
12: Un embús.
13: Un embús. Molt bé, amics. Un embús, això, perdoneu.
12: Però ja... Volem saber quan entres al carril del lateral de la
13: Mira,
12: Diagonal.
13: Mira, ja estic. Estic veient.
12: Atenció, perquè s'ha pogut arribar veient. Toni García Ramon.
14: L'estic veient, eh?
12: Carrer de la Diagonal de Barcelona.
11: Acaben d'aturar-se.
13: Estic arribant, eh? Em voleu baixar-me del taxi, si m'hi deu ara per
12: a veure.
13: Per la finestreta, voleu que apareix un taxi?
12: A veure...
13: Darrere la furgoneta?
12: No. Sí, perquè... Sí, però jo és que m'ho tapa la columna.
11: Ara apareixerà, Francesc, ja veuràs.
13: Ara apareixeré. Segons per la porta, amics meus.
12: Bé, doncs, Toni García Ramon, que es presenta ni més ni menys que 20 minuts tard a la ràdio.
13: No, 20 minuts tard no mentim, eh?
11: Com? Ostres, i diu que no, tio.
12: Se't convoca menys 5.
13: No, mentida. La Dolors m'ha dit, pots passar un quart.
12: No, un quart no t'ha dit. A un quart no t'ha dit.
11: Però s'ha perdut.
13: Sí, potser m'he confós, però m'ha dit això.
11: No l'havien deixat a la porta de la ràdio?
12: Sí, però no sé. A veure si anat a RAC1. I feia la Diagonal al revés.
13: No, que estic darrere d'un bus. Ara em veureu. No us poseu nerviosos.
12: Darrere d'un bus?
13: Esteu tranquils,
12: d'acord? No veiem cap bus.
13: Sí, ara, mira.
12: Ah, és aquest Toyota?
13: Ara. Ara m'ho he sentit triomfant.
11: Arribant com si fos el president, eh?
12: Però un moment, que ara ha de pagar, clar, entenc.
13: Gràcies.
11: No paga.
12: Ah, no paga, baixa sense pagar.
11: No, aquest tarat no ha pagat res en sa vida.
12: Sí, que m'ho apunti.
11: Arriba corrents, a més. Feia 20 anys que no veia córrer.
12: Saludant-nos des del carrer i entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio per fer la seva secció a l'hora que, segons l'escaleta, s'havia d'acabar.
11: Sí, s'havia d'acabar i començar una altra secció i jo havia d'estar a casa perquè tinc coses a fer, evidentment. Tu també, Francesc, has de continuar amb el programa, l'equip també ha de continuar amb les seves coses i estem tots esperant a la diva Toni García Ramon, que ja està entrant per la porta.
12: La falta de respecte és inèdita.
11: És increïble.
12: Inèdita.
11: No.
12: I arriba i es troba el guionet aquí posadet i tal.
11: És horrible.
6: Escolta, Francesc, porta'm un gotet d'aigua.
12: Sí, ara, mira, el tens aquí, el got d'aigua.
6: Hòstia, aquestes ulleres?
12: Ah, clar, tu no m'havies vist. Clar. És que des de divendres
6: formo part del club.
12: Sí.
6: Jo no vull anar a l'oculista perquè no me les doni.
12: Doncs mira, jo hauria hagut de fer el mateix. Bé, a veure, volem acabar mirant el futur en aquesta secció, perquè ara comença la secció. Volem acabar mirant el futur i deixant un llegat, no?
11: Mira, el que volem fer avui, Francesc, per acabar, és, ja que hem parlat de paraules que existeixen i que no ens hem inventat nosaltres, per què no acabar amb unes paraules inventades per nosaltres que creiem que tenen molt de potencial i molt de futur per implantar-se a la llengua catalana?
6: Sí, volem introduir-les al llengatge quotidià català.
12: Exacte. O sigui, generar llengua.
11: Ara ho has dit.
6: Perquè què és aquest programa? Estaves a punt de dir. Què anaves a dir? Infumable, anaves a dir.
12: No. Inimitable.
6: Ah, d'acord.
12: Inimitable.
6: Doncs ho pensem i hem cregut que t'havíem de deixar aquest llegat.
11: Exacte.
6: Doncs que quan avui... diguis, quan d'aquí uns anys, d'aquí 10 anys, et diguin, escolta, hi ha aquest llegat.
12: Això va sortir de la tarda.
6: Sí, i tu algú et digui una paraula que direm ara i tu diguis, hòstia, això ho hem inventat nosaltres. I serà mentida, perquè ho he inventat però aquí jo. Però tu pots...
12: Me'n sentiré part, també.
6: Sí, tu pots ser part. Pagaré
12: el triple, me'n sentiré part.
6: Exactament, o quatre vegades més, pots ser un 5% responsable d'això.
12: Vinga, va, avui...
6: Sisplau, Broc, procedeix.
12: Nous conceptes.
11: Doncs mira, Francesc, sabem que t'agrada molt la música, que ets un melòman consumat, que el teu gènere preferit és la cançó de l'estiu, un fet que, a més, parla molt bé del teu paladar musical i de la teva cultura musical. De fet, els teus amics amb els quals he parlat em diuen que a casa teva sempre sonen Jordi Dan, Paquirrín i Zapato Veloz. Acostumen a ser els artistes que... Doncs, en honor al teu paladar musical de gran expert, Francesc, et dediquem aquesta nova paraula, una paraula que és hitacle. Vols saber què és un hitacle? Escolta això! Hitacle.

0: Fes ben bé, adéu.
1: Garriga, la penya per arriba.
2: La penya per arriba.
0: És veritat que he vist Catalunya i Garriga, la penya per arriba,
2: no acaba de quadrar gaire.
0: Hi ha certa dissociació cognitiva.
3: Francesc, però... això és l'avançament en primícia del que diuen que serà la cançó de l'estiu. És el tema La penya per arriba, sí, del grup melòdic Guns en Lumbàlgia. D'acord? Això és un hitacle. Això és un hitacle, Francesc. Ni més ni menys. La combinació de la paraula hit, d'acord, que és una paraula anglesa que referida sempre als èxits musicals, tot i que té més, més significats, i la paraula tamacle, que existeix en català, tot i que sigui col·loquial, i que refereix a una cançó que és bona. Doncs bé, nosaltres proposem la inclusió de hitacle perquè hi ha un matís respecte a tamacle. És a dir, tamacle és una cançó que és bona. Una cançó que és bona.
2: I un hitacle...
3: Però no ha de ser un no cal que sigui un èxit.
0: I un hitacle... Hitacle és una cançó que és un èxit, independentment de que sigui bona o no.
3: I que generalment és infumable. És a dir, generalment ha de ser molt dolenta, però és una cançó que té molt d'èxit i que se t'enganxa. George Dan és un expert en aquestes cançons. La barbacoa segurament és...
2: George Dan, tots són hitacles.
0: El tiburón, per exemple.
2: El tiburón.
0: Se la llevo, exacte.
3: Un hitacle ha de tenir una lletra que entenguin alumnes de primer de l'ESO. El seu radi d'acció, diguem que són les carpes d'estiu, les festes majors, els càmpings, els karaokes... I com hem dit, jo crec que si hem de buscar un tema que és icònic, aquest seria la barbacoa o qualsevol tema dels anys 80 de George Dan, tot i que alguns tenen ja unes lletres que són irreproduïbles.
2: Hitacle és el primer concepte que avui us presentem en exclusiva en aquest programa.
0: Correcte.
2: Segona paraula.
3: Sí? Segueixo? Sí, doncs vinga, va, anem amb el segon, perquè...
2: El Toni ha vingut aquí a...
0: No, perquè ara estic descansant. De tot aquest estrès d'agafar el tram al bus. Sí. No, no, de veritat, estic traumatitzat. I el tio que no s'havia trobat a Catalunya Ràdio.
2: Això m'ha semblat bastant fort, eh?
0: Anava, no, és que em anava a posar les emissores i em deia, és aquesta? I al final li he dit, si no he sent la seva veu i la meva en directe, no és Catalunya Ràdio.
3: Escolta, jo porto molts anys treballant a mitjans, és la primera vegada que faig una secció amb l'altre col·laborador col·laborant des d'un taxi. És a dir, no, no,
0: home, no, hem fet expressament, però que era una sorpresa de Francesc i meva.
2: És que volem innovar.
0: Per innovar, tio. De fet, l'any que ve...
2: Amb un taxi.
0: Serem sencera des del taxi. Sí, no. Els tres.
2: Sí, no, jo a un bus, tu a un taxi i ell al tram.
0: Hòstia, seria collonut. Els tres ofegant-nos.
3: Ai, que bé, que bé, que bé.
2: Bé, segona paraula.
3: Ràpidament, perquè és que jo crec que no existeix una paraula per definir aquesta acció i aquest subjecte sobre el que recau l'acció. És un verb i es pronuncia així. Memificar un subjecte, el memificat. I què és el memificat? És aquella persona que, sense buscar-ho ni voler-ho, es converteix d'un dia per l'altre en la persona més famosa del món gràcies a les xarxes.
2: O sigui, convertir-se en mem.
3: Convertir-se en mem, però no per una bona raó. Quan parles de memificar, són aquestes persones que és en contra de la seva voluntat i, sobretot, és perquè han fet una cagada enorme. Si hem de buscar la mare de les memificacions, hem d'anar a una senyora socorrista, un sí. cop, es va... Estem parlant ja això de principis del segle XXI, una senyora socorrista que es va equivocar a l'hora de barrejar productes químics
0: i gairebé es peta tota la gent d'una piscina.
3: Gairebé fulmina els veïns. Escolteu-la perquè segur que la recordeu.
4: Sí, vamos, que la liau parda, sabes? Que la liau parda.
2: Clar, la liau parda...
0: La liau parda, i això es fa servir de manera... És veritat que som vells i la gent jove que ens estigui escoltant dirà que és aquesta merda de la liau parda.
2: Sí, sí.
0: Però podeu buscar a YouTube la liau parda i segurament sabreu de seguida què és.
3: Jo diria que és una de les primeres memificades de la història.
2: Doncs aquesta mamificació, com a l'Esto Roja, no?
3: Exacte, sí.
2: Si s'ha tirat, o totes aquestes frases una mica de PM, també, no?
3: Sí, senyor.
2: Mamificar. Va, Toni, quina... No puc llegir el que m'ha explotat el guió que digui. No ho puc llegir, això. Jo no puc dir, és reputíssima. No ho puc dir.
0: D'acord, doncs digues quina merda ens has portat avui.
2: I tu, Toni... Ai, no. Sí, i tu, Toni, quina reputíssima merda ens portes.
0: Doncs m'agrada que em preguntis això, Chesky.
2: Ah, és el lo.
0: És una de les meves cançons favorites. Això ja diu un hitacle absolut.
2: És un hitacle.
0: I a més el vídeo és un tio... Vestit com que de casament, que no mou la boca. Per tant, és impossible que canti, a menys que sigui ventríloc.
3: Començo a pensar que m'han posat psicodèlics al cafè. Tinc la sensació. Perquè la secció està derivant cap a un...
0: La paraula, amics meus, és chesking.
2: Com?
0: Chesking.
2: Chesking, què vol dir chesking?
0: Chesking és quan et troleja Chesky Garriga.
2: Però si jo no us ho he fet mai.
0: Atenció, eh?
3: Vosaltres no, però...
0: Chesking... que ho volem posar de moda perquè quan us trolegi algú d'una manera molt bèstia podeu trobar un verb adequat que no sigui trolejar, és un tio que aparentment, no, tens una imatge immaculada, ets un tio maco, honest, sincer, senzill, però tots els que correm amb tu sabem una cosa, ens la pots fotre en qualsevol moment. Segurament, des de casa, penseu, això és impossible. Però tenim proves.
2: Fas nit a Atlanta, Sònia?
1: Vaig fer nit ahir a Atlanta, avui quan acabi el partit, com que aquí serà d'hora, ja marxaré cap aquí a Chattanooga.
2: No, però passa, Chattanooga. Passa pel Museu de la Coca-Cola.
0: Chattanooga, xutxo.
2: No, passa pel Museu de la Coca-Cola, de veritat. Està molt... A mi m'agrada molt.
0: Sí, Sònia, ni cas.
3: No, jo és el primer que faria, eh? Jo és el primer que visitaria el Museu de la Coca-Cola.
2: Hi ha unes màquines. Hi ha unes màquines.
3: El primer que visitaria.
2: Hi ha unes màquines. Amb una pantalla i li dius vull la Coca-Cola de Tailàndia. Coca-Cola amb el gust de Tailàndia.
3: Soc feliç, jo, ja.
2: Vull la beguda, no sé què, de Tombuctú. T'imagina't? Pum, i et surt la beguda.
0: Les coses que fan feliç a Xesca i Garriga.
2: Bé, això va passar.
0: Mireu aquí. Passar. Sí, això és.
3: Això és una trolejada.
0: Cesc Garriga fent-li un troleig tremendo. Fent-li un chesking, no? A la pobra Sònia Gelmà, que és, vull recordar, companya de feina.
2: Sí, sí.
0: Si li fa això a una companya de feina, enviar-la a un museu més decadent que el Museu de Cesc a les Rambles, imagineu el que passa després. Aquí teniu el resultat.
2: Sònia Gelmà, bona tarda. Posa música d'atenció, Enric.
0: Vas provar la Coca-Cola de Tailàndia?
2: No, un moment. Primer. Sònia Gelmà, has anat al Museu de la Coca-Cola?
5: Jo vinc aquí a reclamar els 30 dòlars que em van robar.
3: Indignada, eh? Sí, no. Atracament.
2: Diumenge 2 de la matinada.
3: Bona hora.
2: Rebo un missatge de Sònia Gelmà.
0: Que posa desgraciat.
2: Amb un vídeo del Museu de la Coca-Cola. Això és quan em vas entrar o quan vas sortir?
5: Quan vaig entrar, que et deia...
2: Amb tota la il·lusió. Molt bé.
5: Ja els pot valer.
3: Era feliç.
2: Sí. Jo li contesto... Ostres, quina responsabilitat, la meva, per haver-li recomanat i que em fes cas. I li dic, dilluns, fem crònica, i si no t'ha agradat, reclama'm. Resposta de Sònia Gelmà.
3: A veure.
2: En ma vida m'havien robat de manera tan descarada. No li va agradar.
0: Imagineu si li fa això algú que és carn de la seva carn, una persona de casa seva, no?, de la seva empresa. Quanta gent li pregunta a Chesky, escolti, la passa Francesc Macià, i seguint les seves instruccions acaben a Sant Feliu de Guíxols.
2: Imagina't.
0: Tampoc li deixeu mai el mòbil. És una cosa que es fa bastantes vegades amb el Broc i amb mi.
2: Sí.
0: Que és, si es plau, deixeu el mòbil, és urgent que se m'acaba la bateria de fer una trucada, i tens ho mires després i tens una trucada a Melbourne.
3: Te'l torno en 10 segons, eh?
0: Una hora.
3: Hora i mitja, hora...
0: Truques a aquell telèfon, i en aquell telèfon hi ha una senyora que no sap qui és, Cesc Garriga.
3: Però n'ha estat parlant dues hores.
0: Convertim el Chesking en una paraula que els nostres cunyats hagin de recordar. M'estan fent Chesking. T'estan trolejant de manera bestial.
2: Va, i l'última paraula.
3: Vinga, va, Toni, ràpid.
2: Últim concepte.
3: Dispara.
0: Capiputejar.
2: Capiputejar de...
0: Capiputejar de capipota, no? Que tu ja estàs pensant altres coses.
2: Home, capiputejar...
0: No, Chesky Garriga, no.
3: Capiputeja.
0: Capiputejar què és? Estem farts de branys, d'empanada d'on bigotes,
2: sí.
0: Del gelat de Fratelli Venuti Veri d'Itàlia Profunda.
2: Correcte.
0: Que en realitat són dos tios de Sant Lucas de Barrameda. Estem farts d'això.
3: Don Giovanni.
0: D'acord? Estem farts... Sí.
3: Don Giovanni, de la
0: Vinícius. Que quiere pixa. Pues això, amics, volem mandonguilles en sòpia, amb sípia, fricandó del bo, sí. I sobretot volem capipota.
2: Ara.
0: Aquí ens posem seriosos. Tenim els millors cuiners del món. Fem la millor cuina del món. I estem el 90% del temps menjant coses absurdes. El moviment Cap i Putejar reivindica la cuina catalana tradicional i ho farà per la força, per si cal.
3: Fricandonejar també entraria.
0: Home, i tant. Fricandonejar també ho seria.
3: M'agrada molt fricandonejar.
0: Però com que hi ha un programa que es diu Fricandó no sé què...
3: Ah, clar.
0: No ens interessava, però Cap i Putejar és completament nou.
3: És totalment nou, sí.
0: Per això vull anunciar, a compte d'aquesta paraula que aportem, no, a la llengua catalana, Cap i Putejar, recordeu, Albert, anar a menjar cuina catalana de veritat, anunciem avui que l'Òscar i jo deixem el periodisme i, sí, perquè formarem el nostre propi grup terrorista, que es dirà Com? Capipota o mort? Llavors estarem...
3: La llei del capipota.
2: No vull ni preguntar què és.
3: Saps allò de...
2: No vull preguntar què és.
0: Perquè això no està al guió, eh?
2: No,
0: això acaba d'inventar els carrers.
3: Saps allò de Pablo Escobar, de plata o plomo? Doncs capipota o plomo.
0: Capipota o mort.
2: Doncs aquesta ha estat la última aportació del diccionari.
0: Correcte. Avui passem.
2: Chesking i capipotejar.
0: Exactament. Avui passem a la clandestinitat. Clandestinitat, saps que no es menja bé, a la clandestinitat. Sí. Llavors, probablement no durarem molt i tornarem l'any que ve. Vés a saber com. Per cert, tu ens podries fer un bizum? Ara, Garriga, de, jo què sé, 50 euros a cada un.
3: Ha de pagar el taxi, ja. Jo veig que l'ha deixat a veure, tio.
0: He deixat el taxi aquí fora. Mira, i el tio m'està esperant, li dic que ara sortia.
2: Sí que està aquí amb els intermitents posats.
0: Sí.
3: Està traient una pistola, eh?
0: Sí.
2: Què és això? Que... Doncs mira,
0: porta un extintor.
2: Que tingueu molt bon estiu.
0: Gràcies.
2: Ja parlarem.
0: Gràcies, amics, petons a tots.
2: Teniu plantes?
0: Sí. Jo sí.
3: Jo tinc dues.
2: Doncs no...
0: Sospito que tinc una i sospito que és morta. Perquè ara mateix m'acabo de recordar que la tinc. No la riu gaire mai, perquè no me'n recordo
2: doncs,
0: que hi és.
2: Doncs escolteu bé el que ve ara. Escolteu bé el que ve ara. Quina musiqueta així.
0: Geroni s'ha animat, eh?
2: De plantes.
0: Sí, sí, molt bé.
2: És música de plantes.
3: Això per Geroni és heavy metal.
0: Això és molt bèstia per ell.
2: No, és que ens visita com de tant en tant el Xavier Miró, de Miró Garden Organic. Xavier, bona tarda.
6: Bona tarda, nois. Esteu aquí de Catxandeu, eh?
2: Estem aquí de hi ha rampa de sortida. Rampa de sortida.
6: El que fa la calor.
2: Clar, és que t'hem volgut portar, més enllà perquè el Toni i l'Òscar aprenguin alguna cosa, també els nostres oients tenen molts dubtes ara que s'acosten mesos d'estiu i les plantes a vegades ho passen malament. Passen malament els humans, però també les plantes.
6: Imagina't,
2: no? Aquestes temperatures... Pobretes.
6: És que no poden anar sota el parasol, saps? Es queden allà on estan.
2: Aquesta calor està matant molta planta?
6: Sí, que em mata, sí, de planta, sí. La veritat és que sí, les que no estan acostumades, sobretot, no en totes les plantes que plantem estan acostumades a aquest sol, no? Llavors les que no ho passen malament. I sobretot les noves, eh? Això ho parlem moltes vegades, quan plantes una planta nova, que la vas a buscar al garden, la plantes allà, pobreta, tal. Aquestes són les que més pateixen.
2: Mira, 93-201-7474, si algú té dubtes noves sobre com gestionar les plantes aquest estiu, què podem fer, què no... Teniu alguna consulta de plantes?
6: Jo tinc una.
0: El meu ficus, quants dies pot estar sense que jo li doni de veure abans de morir?
3: Si està mort, ja.
0: No, deixa'm un moment que preguntis, sisplau.
6: Amb el ficus, en general hi ha molts ficus, eh? Però el ficus és una de les plantes que t'aguantarà molt. Inclús quan la vegis seca, no la llencis. La retalles, li treus una mica les fulles seques, la talles un pam de terra i torna a brotar. Si et portes bé, clar. Si no,
0: és que avui dia l'hagués fotut a mar, ja, pobra, desgraciada.
2: Doncs mira, perquè... talla-li una mica
0: potser
2: les...
0: Potser fa 5 dies que no la rego.
6: Home, 5 dies està bé, segur que està viva. Segur.
3: Desconeixia aquesta faceta de jardiner del Toni, eh?
0: No, és que tinc una planta.
2: Ho has preguntat en sèrio, això?
0: Sí. Increïble. És que tinc una planta i la meva dona em va dir...
3: Estem en xoc.
0: Em va dir, aquesta planta és teva. Tu fas càrrec. No la reguen ni quan se'n recorda.
3: Com que és petits, meva, no?
0: Saps? Ja, clar, sí. Ah, no, d'acord.
2: Fantàstic. Si teniu dubtes, vosaltres, 93-201-7474. Tu tens alguna planta?
3: Mira,
2: alguna...
3: jo tenia un dubte. Tinc una planta que estava bé, però de sobte té com fulles punxegudes. Les fulles, a partir de les puntes, s'han començat a posar marrons.
0: Una planta carnívora tens.
6: La tens a dintre, fora...
3: La tinc a dintre.
6: Vas a donar...
3: A dintre.
6: Si la tens dintre, és més fàcil, si la punta està marró, és més fàcil per excés d'aigua que per falta d'aigua. És què et dic?
3: És excés d'aigua, aleshores. Hòstia, és que vale, d'acord. És d'aigua, la rego massa.
2: És el que no et passarà mai a tu, li passa a la planta.
3: Saps què passa? Sempre penso, l'he regat poc. No, en realitat, sempre penso, l'he regat poc.
2: Això ens passa molt, que ens pensem que no reguem prou les plantes i llavors les sobrereguem?
6: Sobretot les de dintre casa, saps? Perquè no s'assequen tant. A fora és diferent perquè s'asseca molt ràpidament amb el sol.
0: Jo que tinc una i només a dins.
3: Soc un desastre.
6: Hem de vigilar, hem de mirar les terres. Has d'escoltar el programa, ara. Queda't una estona i escolta.
3: Ara l'escoltaré.
2: A veure, gràcies, Toni. Ja,
0: no, a vosaltres.
2: Ara faig el bísum, perquè si no acabarà malament, això.
0: D'acord, no, jo, sí. Si a casa dic... Ara surto corrent i dic, no, el del cabell blanc...
2: És el director.
0: Sí, és el director, és Roc Garriga, i marxo.
2: Roc Garriga, va, tira, va. Ens veiem i parlem. A veure, si marxem de vacances, hem de fer moltes coses, així... a nivell de plantes, de dir, mira, les que tinc a fora, les guardo, no les guardo. He de buscar algú que me les vingui a regar sí o sí, perquè si no tornaré després de 15 dies i m'ho trobaré tot fet un cristo.
6: Clar, sí que és veritat. Aquest és el gran tema ara a l'estiu, els que aneu de vacances i de més. Home, si som... Mira, hem de diferenciar, Francesc, si són plantes que estan a fora, al terrat, que suposem que una mica és quasi la majoria, ara mateix, plantes que tens al balcó, al terrat i de més, una cosa molt fàcil que heu de fer, colla, és agafar les plantes i agrupar-les. En un lloc, un brívol del terrat.
2: Totes juntes.
6: Totes juntetes. Una a l'altra es fa ombra. Pensa que una de les coses que a vegades no som conscients i més perjudica les plantes ara a l'estiu és com s'escalfa la terra, eh? O sigui, no només el sol, que dius, no, és que el sol les crema. Bueno, el sol... sí que és veritat que les que no estan acostumades... Però, sobretot, és com s'escalfa la terra. Per tant, què fem perquè no s'escalfi la terra i, òbviament, que no s'assequi? Per tant, una de les coses és agrupar-les. Dius, mira, me'n vaig de vacances a 8 o 10 dies, o no sé què, o 4 o 5 dies, agafo totes les plantes, les arrambo en aquella paret que jo sé que, sobretot, a partir de les 12 del migdia no hi tocarà tant el sol, saps? Que sempre hi ha alguna paret a casa que dius, mira, aquí... A la tarda ja no hi toca el sol. Aquest és el bon lloc, perquè hi toqui el dematí sempre no està tan calent l'ambient com a la tarda, no? Per tant, agrupem les plantetes. Ara és un bon moment per posar plats a sota els testos. Cada vegada ho dubtem, posem, no sé si posem un plat o no. Sí, posem un plat. Per què? Perquè l'aigua que utilitzis de regar anirà al plat i la que quedi la planta la tornarà a reabsorbir. Saps? O sigui, és com si féssim un petit sistema de reg, de reserva d'aigua, no? què pots fer? Una altra cosa fàcil. Evidentment, sempre dic que, si vols, et pots muntar un sistema de reg, un gota a gota, tal.
2: Això ja és feina.
6: Però saps què et dic, Francesc? Mira, ara aprofito que no m'escolta ningú. Ai, sí, calla.
2: Esperem que algú sí.
6: No, però, clar, a mi em ve la gent i, ostres, em diuen, ah, però jo tinc el rec gota a gota, eh? Jo tinc el rec automàtic. Dic, i a mi què? El que no em dona informació és que tinguis el rec automàtic. El que sí que em dona informació és com l'utilitzes, el rec automàtic o el gota a gota, no? Perquè tu pots tenir un gota a gota, regues un minut al dematí i un minut a la tarda i t'asseguro que absolutament no fa res, no? Per tant, és molt important que consulteu com utilitzar el rec gota a gota. Sempre que us explico que és més important que quan reguem ens assegurem que quedi el substracte moll. Per tant, això té un altre... Mira, l'altre ho comentava amb un amic també, no? És millor posar més goters en un test, m'enrotllo molt en talles, si no, però més goters junts en un test i menys estona de rec, en aquest cas. Per què? Perquè quan poses més densitat de goters t'assegures més de que el substracte es pugui mullar. Si només en poses un en un test gros, et costarà molt de i el substracte, i la meitat de l'aigua, quan cau del gota a gota avall, surt per sota i es perd. Per tant, densitat de goters ara d'estiu, el més alta possible, regulem el temps just, o sigui, necessari, però just perquè es mulli tot el substracte, només, perquè tot el que sigui de més la perdrem, aquesta aigua ens sortirà per sota i la perdrem. I res, recordeu que una de les coses que perjudica molt és el sol directe a la terra. Pensa que hi ha plantes que jo a vegades em pregunto, no sé ni com són capaces de sobreviure amb el substracte cremant.
2: Però a veure, per exemple, marxem una setmana.
6: Sí.
2: Una setmana podem deixar-les i que no passi res? O... Quin és el límit de dir, aquí has de fer venir algú que et vingui un dia a fer una mica de regadeta, perquè si no et trobaràs un solar a casa, amb clar, alguna de les plantes. Quin és el límit temporal?
6: Clar, fixa, Francesc, dependrà molt, ja sé que sempre això és
2: depèn de quines plantes,
6: del
2: no?
6: Test, de la mida del test, sobretot, i després de l'espècie de la planta, val? Però bueno, si hem de posar un prunit, jo diria que a partir de 3 dies has de començar a avisar algú.
2: A partir de 3 dies?
6: A partir de 3 dies. Fins a 3 dies podríem fer aquests invents que et dic, ajuntar-les, posar escorça de pi sobre la terra.
2: Clar, a partir de 3 dies vol dir que tothom haurà de buscar-se algú, llavors, perquè la majoria de gent 3 dies els marxarà aquest estiu.
6: No, però després tens maneres. A part d'aquestes fórmules, diguéssim, gratuïtes i tal, tens maneres. Hi ha elements que tu pots afegir a la terra que t'aguantaran l'humitat, hi ha uns polímers, a més, que els pots barrejar amb la terra, i això fa que la planta et pugui durar mínim una setmana sense regar, per exemple, no? Lo del plat que dèiem a sota, no? Tu pots posar el plat a sota, a més, després hi ha els sistemes de rec, automàtics, o gota a gota, i després també una de les coses que a vegades us explico és que quan les arrambem, les retallem totes una miqueta, i al retallar la planta una mica, un 20% de la superfície de la planta, sigui un gerani, sigui un arbustet, el que sigui, aquesta planta tot això ho deixarà de veure. Entens? Llavors no consumirà tanta aigua. Vull dir que amb aquestes cosetes ja pots allargar una mica més.
2: Per cert, hi ha aquestes plantes de citronela i de lavanda que allunyen els insectes. Això és veritat?
6: Sí.
2: Serveixen? Van bé aquestes plantes?
6: Sí. El que no és fulminant, eh? Però sobretot, mira, hi ha una planta que m'agradaria ara també recordar-la, que és poc coneguda, que és el Cymbopogon citratus. És una planta que té un nom una mica lleig, però bueno, en anglès en diuen lemongrass, no? És una planta que per si sola no espanta els mosquits, però sí que la substància que té dintre és la substància de la qual s'extreu la citronela. O sigui que tu tens aquesta planta, la pots aixafar, te la pots menjar, pots fer infusions i aquesta serveix. Ara bé, la més usada és el gerani, que és el Pelargonium citronela, per exemple, que són geranis que fan olor de llimona, i aquests són realment molt eficaços sense fer res. La pròpia planta ja et fa olor. A més, la recomano molt, perquè és una planta que es fa molt maca, creix molt, floreix, et resisteix una setmana sense regar, per exemple, aquesta seria adequada. Francesc, la pots apuntar. I aquesta és una bona. Les aromàtiques, les lavandes i de més, també ajuden, Les olors aquestes fortes, però clar, no et pensis que posaràs una lavanda i no et vindran mosquits, O sigui, ajudarà una mica a controlar-ho. L'altra, el gerani aquest que et deia, el Pelargonium crispum també es diu, saps què passa? Que també els que m'escolteu i en teniu a casa i el deixeu créixer, aprofiteu, i la pròpia planta vas retallant els brots, i aquests brots els poses a dintre casa amb una tasseta amb aigua repartida per les habitacions, pel menjador, el que sigui, i a la planta no li fa res, a la planta mare al contrari, i en canvi tens l'olor d'aquesta de cítric tan agradable per la casa i els mosquits no els hi agrada, no?
2: Doncs són els consells del Xavier Miró. Ens podríem estar tota la tarda, i de fet ho hem de deixar aquí perquè tenim una urgència informativa que ara abordarem. En tot cas, ja sabeu, el Xavier Miró, que sempre ens ajuda a tenir en compte com cuidar les plantes i que l'estiu sigui el menys perjudicial clar. Possible per aquesta,
6: clar que sí,
2: per aquestes que plantes sí. que tenim a casa. Xavier, gràcies.
6: Moltes gràcies.
2: Fins a vosaltres. La
6: propera. Adéu.
2: Però és que a aquesta hora podem anar fins a la zona zero del terratrèmol de Veneçuela, a La Guaira. Allà hi ha arribat Catalunya Ràdio, allà hi ha arribat el nostre corresponsal, el Joan Biosca. Joan, bona tarda.
7: Hola, què tal, Francesc? Bona tarda.
2: Has aconseguit arribar en aquest punt de zona zero del terratrèmol sí. i no sé què ens pots explicar que veus ara mateix, quina és la situació.
7: Mira, fem ràdio. Jo li he enviat al teu sotsdirector a l'Arnau unes imatges, unes fotografies que les podeu posar a la xarxa, si voleu. Davant meu tinc un edifici a punt de caure. El del costat ha caigut. L'altre també. I em giro una mica cap a la meva dreta. Ara ve un camió de la policia veneçolana. I un campament de refugiats on cada vegada estan havent-hi més tendes, nadons, famílies, dones... És una situació devastadora. No sé si qualificar-ho de zona de guerra, però és una zona catastròfica, gent repartint aigua, ambulàncies, els militars veneçolans intentant posar ombra, motos que van amunt i avall, amb voluntaris amb mascaretes. Fa molta calor. Ara parlava amb una senyora que està en aquest campament, diguem-ne, bategem-lo, de refugiats o de persones damnificades, i em deia, jo li deia, i ara què? I em deia... Això, precisament, ara què? Perquè tenim por a un problema de salut, no? El còlera o malalties que puguin venir. Se senten molt desemparats. Agraeixen l'ajut dels voluntaris veneçolans, l'ajut internacional, que és molt, i si vols en parlem ara. Però hi ha moltes crítiques al desplegament dels equips d'emergència nacionals, en fi, a tot això en el context que coneixes bé tu també del chavisme, etcètera, etcètera, de la tutela dels Estats Units. En fi, és una situació... inenarrable, podríem dir.
2: Tu, Joan, has estat, ja portes molts anys al continent sud-americà i no les has vist de tots colors. Tu això és el més, no sé si impactant, que has vist, perquè n'has vist moltes i has cobert tot tipus de situacions, però no sé com ho calibres de tot el que has vist fins ara.
7: Sí, això em recorda molt el terratrèmol de Xile del 2010, que va ser devastador amb un tsunami, i em recorda molt les localitats de la costa del Pacífic de Xile que van quedar arrasades especialment pel tsunami, i em recorda molt el que estic veient. Penseu que som en un lloc que es diu Catia la Mar, que podria ser perfectament bé Lloret de Mar, podria ser Torredembarra, podria ser Sant Antoni de Calonge, que jo estimo molt perquè hi he estiuejat molts anys. Imagineu la primera línia de Lloret, d'aquestes localitats de la costa catalana, els edificis destruïts completament, ja han caigut, cauran en breu, gent sense llar, cotxes amunt i avall, ambulàncies, militars, policies... Un espai que era de lleure per gaudir de la vida, la felicitat, estiuejar, passar els caps de setmana. Ara és una zona d'horror, de drama i de no futur. També en parlaven uns voluntaris, uns nanos de la Universitat Central de Veneçuela, que han vingut amb una furgoneta i amb les seves mans, que això era una zona turística, no? I clar, això no se solucionarà ràpidament, i la gent s'ha quedat sense feina i vivien del turisme.
2: Joan, entenc que...
7: I són 14-15 quilòmetres.
2: Sí, perdona, perquè ara veig que tenim un cert delay, però volia preguntar, sentim de fons com camions, tot el que sentim és equips de rescat i gent treballant per recuperar-se, o queda algú fent vida normal en aquesta zona?
7: No, a veure, això és 14 quilòmetres de línia de costa completament destruïts. Arrasats, literalment. I a l'edifici que ha quedat en peus s'haurà de tirar a terra. Hi ha gent que encara busca persones en vida, no? Ja passen 5 dies. Ara em deia un altre voluntari, em deia que havia vist treballar els equips espanyols, em deia que venien, han estat fa poques hores aquí, amb uns sensors de calor, i que de seguida fan una anàlisi de si hi ha persones en vida o no, però... van d'un punt a l'altre ràpidament mirant les estructures, i el que hi ha ara doncs és tasques amb les mans, amb martells mecànics, com es pot, literalment com es pot. O sigui, l'ajut aquí, en aquesta zona on sóc jo ara, ja ha estat, però ara ja no hi és. O sigui, l'ajut internacional ja no hi és. El que queda són els voluntaris veneçolans que fan el que poden. I ara estan intentant assistir a les persones que s'han quedat sense llar, i el soroll que deies... són els cotxes dels voluntaris, els militars, els policies, les ambulàncies, els camions amb aigua. És tot un anar i venir de voluntaris acaba de passar un 4x4 pintat que posava wifi gratuito. Van amb una antena Starlink, que és la que estem fent servir nosaltres, perquè aquí no hi ha comunicacions de cap mena, i ofereixen comunicació gratuïta als damnificats perquè puguin familiars.
2: Doncs aquesta és la situació que ens explica el Joan Biosca, que acaba d'arribar. L'accés també tampoc ha estat fàcil, perquè és un país amb unes dificultats afegides ja polítiques conegudes. Doncs ara afegeix-li aquesta devastació absoluta, aquesta imatge de... del no-res, no? D'una zona de costa convertida en no-res, i amb aquests milers i milers de persones que ara mateix no tenen on viure, no tenen on dormir i segurament tampoc no tenen ni què menjar. El Joan Biosca, que ens farà les cròniques al Catalunya Nit, als butlletins, i segur que demà al matí de Catalunya Ràdio en podrem fer un bon, una nova bona fotografia. Joan, cuida't molt, vigila, i seràs... t'escoltarem amb moltíssima atenció.
7: Quan vulgueu, podem parlar sempre que calgui, i hem vingut aquí precisament per explicar el que està passant aquí, sobretot el que li passa a la gent, que és el més important.
2: Doncs això és el que farem a Catalunya Ràdio, escoltar aquesta gent que segurament amb un obrir i tancar d'ulls ho ha perdut tot. Farem una pausa, agafem aire, ara venim.
8: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona, Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
11: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Nadine Romero, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Garriga.
2: Al llarg d'aquesta temporada, des del setembre, hem anat seguint el teu procés de casament.
12: Sí.
2: A veure, digues hola, bona tarda, de nou.
12: Hola, bona tarda.
2: A veure, torna-ho a dir.
12: Hola, bona... Ui, cada cop pitjor, cada cop pitjor.
2: Per què tens aquesta veu?
12: A veure, tinc aquesta veu perquè cap de setmana ha sigut el meu comiat de soltera.
2: Sí, aquest cap de setmana has perdut la veu acomiadant, sí, la teva solteria.
12: Exacte, sí. Tot i que encara queden 3 mesos i mig per casar-me, però jo ja ho he fet.
2: Molt d'hora, tia.
12: Bueno, aquí això ja... no. Jo no ho he organitzat, això els meus amics.
2: Sí, tu no vas ni posar la data, eh?
12: Res. El que passa que ho van ajuntar perquè just n'he fet també 30.
2: Per molts anys.
12: Gràcies. Llavors, clar...
2: No ha anat malament, sembla,
12: no? No ha anat superbé. Mira, ha tingut de tot. Mira, m'han disfressat, s'han posat en conjunt, havia festa, havia... m'han fet proves, platja, piscina, un vaixell... No puc demanar més.
2: Escolta una cosa, però és que ja serà millor això que el casament?
12: Jo és que, mira, ara just no? estava dient... Bueno, per aquí tenim algú que diu que no, que ell ho superarà.
2: Ara me'ls presento.
12: Ara te'ls presento. No, és que ho estava pensant com del rotllo. Si això m'ha passat tan ràpid, imagina't el dia del casament. Perquè és que vaig arribar a casa i em vaig ficar a tope a plorar com del rotllo.
2: El casament és més curt, no són 3 dies.
12: Clar, és que encara és més curt, és una tarda.
2: Bé, et pots tornar a casar després, un altre cop.
12: Sí, podem fer una festa de després de la boda.
2: Exacte.
12: Clar, és que mai
2: a veure, qui ens acompanya?
12: Mira, tarda? Doncs, avui, com més l'última secció, molt sí, tristament, però molt contenta perquè m'heu acompanyat durant tot aquest temps, i tothom que ens ha escoltat en aquesta secció sap perfectament com vull la boda.
2: Sí, no hi ha dubtes.
12: No hi ha dubtes. Mai he dit on em casava i avui us ho dic com a exclusiva, així que tothom que ens està escoltant sabrà on em caso.
2: Atenció que no surti d'aquí, que prenguin nota.
12: Exacte, això és una exclusiva. I és que em caso a la masia de les Quingles. És una masia que tothom que m'ha escoltat sap que masia, jo sempre he volgut vaig una temàtica això. Així com de Crepúsculo. Sabeu que jo sóc molt cinèfala i m'agraden molt aquestes coses. Doncs era així una masia tota de bosc, amb un toc així màgic, i vaig dir, mira, a sobre està a prop de casa meva, què més vull?
2: Mira.
12: Què més vull? Està situada com a Calders. I avui m'acompanya l'Òscar Piedra, propietari del catering Hospi, que també és qui importa a mi el dia del casament, i nosaltres... L'Òscar és el que més va gaudir, ja us ho dic. Uh-huh. Encarregat de, doncs això, del catering del nostre casament i copropietari de la Masia Les Quingles. I la Marta, gestora de l'espai i responsable de comunicació de la Masia Les Quingles. I avui vinc aquí per fer-li preguntes a veure de com funcionarà això el dia del meu casament.
2: Clar, vosaltres, si això de casaments teniu els dits pelats, no? Bona tarda, tots dos.
13: Bona tarda.
14: Bona tarda.
2: Sí, el vostre tema són els casaments.
13: La veritat que sí. Jo tinc 50 anys i des dels 15 anys que estic fent casaments. Ara fa 20 anys que vaig fer la meva pròpia empresa. Però sí, en he vist uns quants.
2: Quants casaments pots haver gestionat?
13: No sabria dir-te, però... 2.000.
2: Buah, 2.000.
12: És molt, eh? 2.000. Són molt.
2: I què creus, Marta, que és el... Què fa especial un casament?
14: El que fa especial un casament, jo penso que és que els nuvis ens deixin també aquesta llibertat, no?, de dir, ostres, confio en aquest equip, vull que ells organitzin això i ens donin els rems del seu casament.
2: Clar, aquí pot passar una cosa, que la Nadine, que té idees molt clares, us pot venir a dir coses que vosaltres ja sabeu que no sortiran bé, o que no estan bé, o que d'una altra manera encara són millors. Us trobeu que heu de lluitar molt amb els clients de dir... No ho facis així, que nosaltres ho hem fet 200 cops i sabem que no surt bé, això.
13: A vegades passa, i quan passa que et donen una idea que se'n va molt de mares, intentem reconduir aquesta idea sense desvirtuar molt el que volen, però sí que portant-lo una mica...
2: Encarrilant-ho una miqueta.
13: Perquè surti bé. No perquè no vulguem fer, sinó perquè surti bé.
2: Perquè tu, Nadine, a veure, què els hi vols preguntar? Què t'inquieta?
12: No, a mi no m'inquieta res, perquè saps què passa? Que el dia que vam arribar allà ens van ensenyar la masia i ens van explicar com tot tan bé que em va transmetre com molta confiança. I tot el que li proposava em deien que sí... Pues endavant.
2: Si diuen que sí, endavant.
12: L'Òscar li va dir, mira, jo vull uns tancudos. L'Òscar sí. I em van dir que sí, doncs vinga, endavant, què més vols? Llavors, la cosa és, no em preocupa res, però sí que em preocupa més cap a mi de que jo no els estic com donant tant feedback com m'agradaria. És a dir, per exemple, ara m'han dit, Nadine, m'has de passar no sé què, no sé quantos. Jo crec que el problema sóc jo, saps?
2: I què t'està passant?
12: Doncs pues que vaig a tope, vaig a tope. Vaig a tope. Però a mi el que m'agradaria, per exemple, preguntar-los és, després de tantes bodes, quina cosa més surrealista o estranya us ha passat mai? Perquè, clar, jo no us puc assegurar que ens portem super hiperbé amb els meus amics.
2: Clar, un casament és un lloc on la gent veu, on la gent es passa una mica. Heu vist alguna cosa que diguis, però, a veure què és això?
13: Hem vist moltes coses. El que a mi em pot semblar estrany, potser a tu no. I...
2: Si a tu et sembla estrany, a mi em semblarà encara més estrany.
14: Home, hem vist coses abans de que la gent pagués i tot, perquè estàvem un dia al refrigeri a Benvinguda i estàvem a punt de començar la cerimònia i de sobte ens ve una noia i ens diu és que falta la iaia, i tothom mirant-se on està la iaia, on està la iaia, se l'havien deixat a la residència.
12: Ai, pobreta iaia!
2: És la iaia, la residència.
14: La feina va ser nostra, que per sort doncs, ningú es va enterar, ni els nuvis pràcticament es van enterar, vam fer tot el refrigeri de nou, els convidats allà tranquils, i vam seguir.
2: Us heu trobat mai allò com a les pel·lícules que a última hora no es vol casar un dels dos?
13: A mi sí. A mi va passar, sí.
12: Que fort!
13: No es va presentar el nuvi.
12: Oh! Això sí que em sembla de pel·li,
2: no es va presentar.
13: El nuvi.
2: I com veu... És a dir, com va ser allò?
12: Fent de psicòlegs.
13: Els pares de la núvia van venir, em van dir que havia passat el que havia passat, i, bueno, vam guardar tot el menjar, es va desfer tot el casament.
2: Però ja hi havia allà convidats?
13: Sí, sí, tothom.
2: Oh! I qui va anar a explicar-ho, això? Us va tocar a vosaltres?
13: Jo coneixia la família de la núvia, i va venir el pare, em va explicar tot el que havia passat, li vaig dir que no havia cap problema, que
2: home,
13: ho desfèiem tot.
2: No sé si l'altra persona no tenia cap problema.
13: Bueno, anys després vam casar la núvia molt feliç amb un altre xicot i tot va anar bé.
12: Ara, i va tornar al mateix lloc, la núvia.
13: Sí. Tinc moltes anècdotes de que nuvis o núvies les he tornat a casar amb altres parelles.
12: Al mateix lloc?
13: Al mateix lloc, amb el mateix cuiner. canvien de parella, però no canvien de cuiner.
0: Perdona, això
12: és que ho feu bé, eh?
2: Ja, però això és molt estrany, que t'hagis casat a un lloc i al cap d'uns anys et tornis a casar i vagis amb... Sí. Jo...
13: Nosaltres, com a càtering...
2: Ja que ets un convidat. No, em torno a casar. Ai, que bé, on? Al mateix lloc. Ah, em quedaria molt per allò, eh?
12: És raro,
2: bueno, si no, que sou, si és molt bonic. No, no.
13: T'agrada la cuina,
2: no,
13: i el preu?
2: No, no menys tinc, però... no sé, em sona una mica estrany. En tot cas, si us posen molt pesats els nuvis demanant coses...
14: Bueno, tenim a la Mireia, que és la responsable de protocol, que ella té molta paciència i aguanta tots els nuvis i fa moltes reunions amb ells i té molta psicologia per poder-los tirar endavant.
12: Clar, perquè és això el que dic. Moltes vegades estic segura que no només ho heu de fer amb els nuvis, sinó que també ho heu de fer amb segons quins convidats, amb els pares, o la típica mare o la típica sogra d'aquestes que són... Jo els hi dic mares o sogres piloto, sabeu? En plan, com que no deixen els seus fills estar, és com el rotllo. Diu, vols deixar gaudir la teva filla o el teu fill?
13: A mi m'agrada, quan tinc un pare o un sogre així, m'hi fico molt amb ell.
14: Me va la canya.
12: T'agrada la canya, no?
13: Sí, sí, els nuvis em donen les gràcies i tot, perquè a vegades me'l porto una mica cap a on jo vull,
12: clar, clar, clar,
13: i afluixa.
12: O sigui, t'ho agraeixen.
13: Sí, sempre.
12: Ah, pues gràcies, va bé saber-ho. Ja t'enviaré alguns.
2: Que tens problemes amb la sogra?
12: No, no, ni amb la sogra ni amb la mare. Jo dic per altres persones, que a mi no m'agrada que em toquin gaire.
2: Després de tants casaments... Us segueix emocionant veure parelles casar-se o ja esteu una mica a dir, mira, ja...
13: Sempre.
2: No,
13: sempre.
2: No m'ho crec. Sí,
13: sí. Sí? Ja et dic, porto 35 anys amb aquest ofici fent casaments i si no m'agradés, si no disfrutés, evidentment hagués tirat per una altra banda. Veig cada setmana cerimònies i hi ha la Mireia, hi ha la Marta, hi ha la meva filla, la Berta, i les veig plorant. Però què us passa?
14: Sí? Ens emocionem molt, sí, sí.
12: Ui, com no es vegi plorar la meva, ui!
14: Bueno, a la teva segona, dins. Sí, sí.
2: I clar, és un sector que ha evolucionat, no? Ha canviat molt.
13: Molt.
2: L'actitud de les famílies i de les parelles és la mateixa ara que fa 30 anys? Significa el mateix casar-se ara que fa 30 anys?
13: Mira, jo puc dir que amb aquesta trajectòria que porto, quan jo vaig començar a vendre, jo vaig passar d'ajudant a cap de partida, a cap de cuina i tal, i després ja vaig començar a vendre jo mateix els casaments. Jo en aquell temps, a l'any 92-95, que va ser quan vaig pujar de rango, jo parlava amb una parella per vendre-li, doncs, què era el menú, molta qualitat, que on fèiem això, on fèiem l'altre, i ara quan haig de parlar amb parelles haig de parlar més del que són floritures de decoració, espelmes, tools...
2: Que o sigui, és més important tot que el menjar.
13: Sí.
2: I abans el menjar era el més important.
13: Que després, el primer que et diuen és... He comido de puta madre.
12: Això és el que li importa més a l'Òscar, veus?
13: I les flors, ni les he visto.
2: Ja. Clar, les flors... tothom molt passat amb les flors i després ni les veus, no?
12: Bueno, jo he de dir que a mi m'emporten, les flors. Jo vull que siguin maques.
2: I el teu menú ja el tens definit?
12: Sí, sí, sí, vamos, la meva parella, l'Òscar, és el que més va gaudir.
2: I podem desvelar el menú o no?
12: A veure, podríem dir alguna cosa.
2: Alguna cosa.
12: Mira, nosaltres vam fer me'n recordo moltíssim, moltíssim, que vam fer com una anxova. Buah, està boníssima, i aquesta la vam ficar com a extra, perquè vam dir, això no... O sigui, els nostres convidats ho han de provar, és que està boníssima. De què és aquesta anxova? Perquè és que amb l'Òscar sempre ho diem. No sé què portava, només que és que la recordem tant, i això és el que volem que els convidats pensin.
13: És un nou aperitiu que hem fet aquest any, quan vas a dinar i tal, t'agrada un ingredient d'aquí, un ingredient d'allà, i tu com a cuiner t'hi fots una mica una palla mental i dius, això junt ha de ser bo. I vam fer això, vam fer una massa així molt, molt cruixenta, li vam posar una salsa que fem una maionesa japonesa, amb alga wakame i una bona anxoa damunt.
12: Sí, sí, boníssim.
13: I la poses a la boca i sents
2: gana.
13: Una miqueta tota aquella explosió de sabors,
12: sí,
13: de
12: sí,
13: color
12: sí.
13: Visual, que dius, buah.
2: Doncs això és el que viurà la Nadine, que avui ens ha vingut sense veu.
12: Ja, he vingut...
2: És fatal, eh?
12: Sí, fatal. És que, clar, em van disfressar de llangosta o de cranc, ara no sé com és, alguna cosa d'aquesta, una disfressa així, i vaig estar per tot Blanes fent de llagosta. Després me'n vaig anar a un vaixell.
2: I què fa una llagosta?
12: Bueno, feia així amb els d'esto, i em feien preguntar-li a la gent de la platja, perquè, clar, me'n vaig haver de ficar dintre el mar, i em feien preguntar-li, ets més de petxina o de llangosta?
2: Mare de Déu, senyor.
12: La gent em deia bastant petxina, eh?
2: La Nadine Cascàs, ho hem seguit aquesta temporada. I avui ens han acompanyat l'Òscar Piedra i la Marta Garcia de la Masia de les Quingles. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
14: Gràcies a vosaltres.
2: Nadine, que tinguis molt bon estiu.
12: Moltes gràcies, Garriga. Igualment.
2: L'any que ve et cases, però l'estiu que vagi molt bé.
12: Moltes gràcies. Adéu, adéu.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
16: Bona tarda, us informa Marc Güell. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a l'estat espanyol quan només falten 24 hores perquè s'acabi el termini de presentació. Tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable, la xifra duplica de llarg la previsió que esperava 500.000 sol·licituds. Des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerten de la saturació a les comissaries de policia per aconseguir fer l'últim pas d'aquest procés de regularització. Es tracta de la presa d'empremtes per tramitar la targeta d'identificació. Clint Claveguera, responsable d'estrangeria del col·legi, denuncia que ha estat un procés ple d'obstacles administratius.
17: És que és una situació una mica, diguéssim, surrealista, no? És a dir, s'inicia un procés de regularització i l'administració no està preparada a dia d'avui a la província de Barcelona per poder donar targetes identificatives a tothom.
16: Més notícia, Txell Vallespí.
18: Ja som 6 els morts en un tiroteig al nord d'Alemanya. També hi ha diversos ferits. Els fets han passat en un centre d'atenció de mares solteres a la localitat d'Estada, a 40 quilòmetres d'Hamburg. 4 dones i un home han mort al mateix centre on hi ha hagut el tiroteig i la sisena víctima ha mort a l'hospital on havia estat traslladada. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets.
16: El Tribunal Suprem dels Estats Units dona més poder a Donald Trump sobre el control d'agències governamentals. L'alt tribunal ha donat la raó al president nord-americà sobre l'acomiadament d'un membre d'un regulador independent malgrat les lleis federals destinades a protegir els seus llocs de treball. En canvi, li han tombat la destitució de la governadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Una altra sentència l'obliga a pagar 5 milions de dòlars a una columnista que el va denunciar per abús sexual i difamació.
18: El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz és ministra de Seguretat Social.
19: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
18: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal.
16: I més de la meitat de les dones s'encarreguen de planificar la neteja a fons de la casa, organitzar els àpats entre setmana i fer la compra del dia a dia. En canvi, això només ho fan una quarta part dels homes. Són dades que recull una enquesta de l'ús del temps de l'IDESCAT i l'Institut Català de les Dones. Segons aquestes dades, un 35% de les dones en edat laboral no treballen ni busquen feina perquè estan tenint cura de terceres persones. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per, d'aquesta manera, intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies. Tarragona, Manel Sastre.
20: Bona tarda. El patrullatge amb drons ja està dissenyat. S'aplicarà de forma immediata quan arribi l'autorització d'interior, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
21: Vigila d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
20: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
16: Els esports, Damià Aguilar, bona tarda.
22: Bona tarda. Ha començat el torneig de tennis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Estan jugant, juga de moment el número 1 mundial masculí, Jannik Sinner, contra Ketsmanovic. Estan disputant el 5è set, 5-2, a favor de Sinner, però serveix al serbi. La número 1 mundial, Sabalenka, s'ha d'enfrontar a la Sèrbia Kostovic d'aquí a mitja hora. Demà debuta Serena Williams. A les 7, partit de 16ens de final del Mundial de Futbol, Brasil-Japó a Houston. A 2:15 de la nit, Alemanya-Paraguai a Foxborough, Massachusetts. I a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc a Guadalupe, Mèxic. El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mónaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions. Els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions del grup de Pau Gasol. Demà se'n fa la presentació oficial. El Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol. També a la pretemporada l'Alavés i el Girona jugaran una amistosa el dissabte 25 de juliol a les Preses a la Garrotxa. I en ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE confirma Tadej Pogacar i la baixa de Marc Soler. El Caja Rural confirma els catalans Abel Balderston i Joel Nicolau.
15: Fins aquí les notícies.
1: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
4: No, te'n falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
4: Doncs som-hi, convocatòria.
5: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
4: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
4: Gemmarí Dongu.
1: Bruna Vilamala.
4: Damià Abella. Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
23: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
1: Al tot costa.
5: Momento, seguimos.
23: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.

0: amb ganes de
1: quants
0: acabar.
1: Capítols queden de la docu-sèrie?
2: Ja està, ara en queden dos perquè el públic els vegi. El juliol i a l'agost.
1: A l'agost?
2: Això...
3: tu veus una mala estratègia, jo també.
2: Li has de fer el senyor 3-4, Francesc, no parlis amb nosaltres.
1: Però és que em pensava que s'acaba el juliol.
2: Clar, és que seria,
3: seria lo normalíssim.
0: Amb un doble capítol al juliol, jo crec que estaria bé. No,
1: no
0: sé...
1: No pots.
2: Senyor 3-4!
0: Està demanat, jo crec.
3: Bueno, el senyor 3-4 si es posa a editar l'últim capítol, també, a correcuita, les dues últimes de juliol.
0: Clar, si estàvem gravant avui, potser no s'arriba.
3: No s'arribarà.
1: Editem-lo bé, editem-lo bé.
3: Clar, que quedi mago, que sigui un comiat bonic i ja està.
1: M'han dit que surt gent de la ràdio.
3: Tu.
1: M'han gravat avui.
3: No, ha sortit guapo perquè jo la teva escena me l'he perdut.
1: És que m'hauria hagut d'afaitar i no me n'he recordat i quan m'han dit aquest matí hem de gravar allò... Merda.
3: Ai, sí que tens la barba llarga.
0: Demana que et passin per Pospo.
3: No, una mica, m'estic fixant.
0: Que t'ho retallin una mica, et passin la navalla.
1: Sí, una navalla digital.
0: És molt gust, eh? Tu fas mai amb navalla quan vas a tallar-te els cabells?
1: Aquí al coll? De tant en tant.
0: Com el capitán Garfio.
3: Peter Pan, amb la gavina. Sí, és que quina escena, noi.
1: La pasteta aquella.
2: Molt, jo diria que és una de les escenes més importants del món audiovisual.
3: Del cinema.
2: No, jo crec que això t'ho deuen ensenyar el primer dia, comunicació
3: audiovisual. La tovallola, és que és.
2: Me'l vaig a mirar a YouTube.
0: Ganes que t'ho facin.
1: No, a mi m'agrada perquè hi ha el ritual de la tovallola, llavors.
0: Sí, que t'escalfen
1: una tovallola calenta, i oi, estàs allà aquells dos minuts.
3: Self-care.
2: Peter Pan, Garfi,
0: gavina. M'agrada molt quan li aixeca la cueta de la gavina per poder anar millor contrapel.
3: Li fa el senyor Smith, oi?
0: Sí.
3: Quina gran pel·lícula.
0: I la cueta amunt, i llavors pam, que no quedi res.
2: Ja ho tinc, ja ho estic mirant.
1: A veure, posa volum.
2: Ai, és que em sortirà en castellà.
3: Sí, segurament.
0: Bueno, sí, en català en aquella època no...
2: Això em sap greu.
0: No es doblava.
2: Ara m'estan sortint molts anuncis, perdona, és que va fatal.
1: Que no tens el YouTube Premium.
2: No sé ni com es fa. Jo també tinc... Ja començo a ser gran, també.
0: Aviam.
1: A veure, la posem en directe.
2: Són dos minuts d'escena, eh?
1: Des del mòbil de la Juliana.
2: A mi em fa molt feliç, això.
4: ...i una buena toalla caliente.
3: Mira, tovallola.
0: Tovallola. Com a relaxa, ella.
2: I llavors s'acosta a la gavina i se li posa el cap. I
0: es pensa que és un niu.
2: I tot són confusions. I aquesta música. Ara ja li posa la crema d'afaitar. L'altre que està ben sec i no veu que li està fent una gavina i no en Garfi.
0: Obre la navalla, l'esmola una miqueta.
2: Amb la sabata l'esmola.
0: Sí.
3: Però, què diu? Què diu?
2: Bueno, ell va xerrant.
3: Uf.
4: Que no le vamos a hacer, eh? Nos vamos
2: de aquí. Tira una mica de colònia, que a mi això em flipa. I aquí és on la gavina diu a mi el que m'han fet al cul no és natural. I se'n va pitant.
1: Doncs així passem les tardes a Catalunya Ràdio, veient vídeos de YouTube de pel·lícules vintage de Disney.
5: Això és molt seriós.
1: És molt seriós.
0: Quin any és això?
3: Home, fa 100 anys.
2: De quan no, les coses encara anaven bé.
3: Però tampoc falta tant pels 100 anys, eh? Perquè la Blancaneus segur que serà el 30 i algo, o el 20 i algo.
2: La Blancaneus és del 37.
0: La pel·lícula.
3: Mira, 90 anys.
2: I la Blancaneus és la primera pel·lícula que van fer a Disney amb la tècnica del color.
0: Del 53, Peter Pan es va estrenar.
3: Bueno, encara queda, Marta. Doncs estem al 70. Sí, 70.
2: La nina serà major d'edat, eh? Quan faci 100 anys.
1: Doncs bé.
3: També ho explicarà en Garriga, això, a Catalunya Ràdio.
1: D'aquí quants anys?
3: D'aquí 20 i algo. Quina edat tindràs?
0: Sí que t'hauràs jubilat, eh?
3: No, encara no, et faltaran dos... No podràs més. Estaràs ja...
1: Al límit.
6: Avui a la tarda de Catalunya Ràdio...
1: Bé, no crec que arribi el cas.
3: No, no, gent de 63 anys no parla així, tampoc.
0: Gràcies a Déu, no.
1: És veritat. El meu senyor, quants jardins uns
3: altres. Sí, uns quants.
2: Tant bé no ens podrem jubilar fins als 95, o sigui, sí que parlaràs així.
1: Aquí seguirem, veient-nos les cares cada dia i gaudint-ho com si fos el primer. Ara venim.
7: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
8: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.
9: Anys i anys!
10: Ho veus?
1: Okay.
10: L'anys i anys. Això és molt nostre.
1: Molt.
10: Tant nostre com dir... Posarem llum?
11: A la foscor.
10: O com dir... Aventureres? Aventurers?
1: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
1: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
10: Xxt, silenci.
11: Per nostre, el

0: Lala y Carlos, TV3, Washington.
1: O al Cataluña Radio.
2: Y al Mític, encara més, i encara més, i encara més.
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
0: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
3: Molt nostre.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
10: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
11: Ara mateix, sí, sí.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí.
13: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
12: Que no surti d'aquí.
13: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
14: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
15: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
16: Bona tarda, Roger. Últim dilluns de temporada.
15: Doncs tens tota la raó. Marta Montaner, molt bona tarda.
16: Molt bona tarda.
15: Ja recta finalíssima d'aquesta temporada.
16: Em fa pena, nois. I,
15: bueno,
16: ara sí. No, sempre, és veritat. Marta, a mi sempre em fa pena. Oi?
17: És que a mi em passa tota l'hora. Sí. És a dir, em fa una pena tremenda i paral·lelament necessito, però d'una manera desesperada, tenir vacances. Jo ja no aguanto un altre dilluns. A mi em fas venir el dilluns que ve, jo em moro.
15: Bueno, no són coses excloents, evidentment.
16: Tu què faràs dilluns vinent, Roger?
15: Dilluns vinent... A aquesta hora estaré assegut exactament aquí.
16: Quina barbaritat. Mm-hmm. Presentant la tarda de Catalunya Ràdio.
15: La tarda d'estiu amb la Marta del Cor.
16: Molt bé.
15: Sí, sí.
16: Si et fa il·lusió?
15: A la tarda, sí, em fa il·lusió.
17: Alguna sorpresa que ens puguis ja confessar? Per les oients més fidels que t'escoltarem tot l'estiu.
15: Em fa molta il·lusió que un any més hi hagi la Marina Porres i la Núria Joanico.
17: Ah, parlant del llibre.
16: Com a col·laboradores,
15: sí,
16: molt
15: sí,
16: bé.
15: Hi haurà molt llibre, eh? Hi haurà molt llibre, perquè també tinc una conversa amb en Gil Prat sobre Roca, que és l'escriptor del Joc del Silenci.
16: Ah, heu gravat coses, ja.
15: I hem gravat una conversa, ja es pot dir, sense problemes.
16: Molt
15: a l'escola
16: bé.
15: On vam anar tots dos. Fins a la llibreria on som clients nosaltres tots dos de Vic.
17: La muntanya de llibres.
15: Passar, exacte, i m'ho vaig passar
16: és
15: molt
16: maco,
15: bé.
16: Ell.
15: Ell és maquíssim.
16: Mm-hmm.
15: Sí. Saps aquesta sensació que quan porteu dos minuts parlant dius, crec que ja som amics, millor.
17: Que això també
15: entendre molt bé.
17: Teniu tant en comú.
16: Clar, és que
15: molt,
16: això t'anava a dir, que hi ha un univers aquí que és haver estudiat a la mateixa escola.
15: I només d'arribar vam quedar davant d'aquesta escola, que evidentment ja no hi ha alumnes, i ens vam trobar la directora que sortia de l'escola
17: ben
15: i ens
17: cofoia.
15: Va saludar a tots dos.
17: Clar,
15: i
17: clar.
15: Contentíssima, quina il·lusió que hagueu vingut aquí. I això ens va unir moltíssim.
17: Que bonic, molt bé.
15: Sí, tot
17: jo
15: anant
17: bé el dilluns que ve, hauré tirat ja el mòbil per la borda, no em busqueu.
16: Tu, Marta, si encara no hauràs marxat de viatge, si estarem fent plans com si no hi hagués demà.
17: Però Marta, a mi em canvia radicalment la vida.
16: Però no tiris el mòbil per la borda perquè jo et seguiré enviant coses.
17: Marta, contacta'm pel fixe.
16: Vale.
15: Tu, Marta, sí que estaràs uns dies més per aquí a la ràdio, eh?
16: Bueno, jo formaré part del teu
15: sí,
16: equip,
15: exacte.
16: Roger.
15: No sí, sé
17: bonic.
15: Si...
17: Sí, sí.
16: Clar, jo t'ajudaré amb el que... Jo formaré part de la pinya del castell.
17: A mi em podeu trucar pel que calgui, no vindré, però us puc donar... La
16: jo, sí que, jo sí que vindré.
15: Això potser hauríem de parlar més en privat de què podem fer i què no, però que no sigui un estiu de fer alguna nostàlgia, eh?
16: Bueno, Roger, ja ho parlarem, vale? Vale?
15: Vull dir per la gent que fa molts anys que sent la Marta
16: sí,
15: Montaner.
16: Sí, i que la gent que ve de l'XL i de tot.
15: Una
16: secció molt de col·leccionista i ja veurem què passarà.
17: S'haurien de poder arxivar totes en CD en un carpassà.
16: Sí. Si em demanes que repeteixi aquesta secció, reciclaré tal qual els guions,
15: evidentment.
16: Eh?
17: I que així segueixi sent, Marta.
15: Home,
16: tot i que sempre hi havia un Juli, dos punts, que la Juliana no hi serà.
17: Tu posaràs Marta del Cor,
15: no
17: dos punts.
15: No podrà fer la rèplica.
17: I hi haurà la Marta del Cor dient sempre m'havia volgut follar l'Aladín. Alguna barbaritat així.
15: Marta, has de saber que al 677-27-10-58 ens han arribat uns quants missatges felicitant-te pel teu discurs de la lliçó inaugural a la Pompeu aquest cap de setmana.
16: Ai, sí.
15: I ens han enviat fins i tot algunes fotos. Ens diuen, exclusiva, la més perfecta del Club de les Perfectes, pillada a la Pompeu Fabra aquest diumenge, fent la lliçó inaugural de la graduació de la Facultat de Comunicació. Marta, va ser un plaer escoltar-te. Ens va ressonar molt tot el que ens vas compartir, sobretot la sort de poder treballar amb els teus amics. Enhorabona i moltes gràcies. I se't veu a tu fantàstica en un escenari increïble, amb una pantalla gegant.
17: El món no és nou, no, Marta?
15: Amb càmeres. Sí,
16: hi ha prou d'aquest fashion shaming que em fas, de reciclar una mateixa peça de roba tantes vegades.
17: Em
16: perquè
17: sembla genial.
16: Era, jo vaig pensar, no has de cridar l'atenció perquè tu no ets el protagonista d'aquest dia. Necessitava una cosa com sòbria, una cosa elegant, i vaig pensar, aquest mono que tinc, que hi he portat 8.000 vegades, és perfecte per aquest moment.
17: Sí, sí, és que és perfecte.
16: Es graduaven els alumnes de periodisme, de comunicació audiovisual i de publicitat i relacions públiques. I des de la universitat em van demanar de fer aquest discurs de 10 minuts com de donar ànims, d'explicar una mica la meva experiència. I el discurs el vaig titular amb el nom del repte d'entretenir i la sort de treballar amb amics.
17: Tu creus que...
16: I vaig parlar tant de vosaltres.
17: Nosaltres, que anant bé, no ens hem ni mirat el vídeo del discurs.
16: El teniu a YouTube,
15: eh? A mi m'han dit que està a YouTube, sí.
16: Busqueu a UPF Graduació 2026 i és la 8a sessió.
17: Tu, Marta, creus que la Marta, que es va saltar la graduació en el seu moment...
16: Que sí, que va passar fa 10 anys, sí,
17: fa 10 anys, estaria orgullosa o sorpresa de saber que t'ha tocat fer aquest discurs.
16: Totalment, justament. Perquè jo a la uni no m'ho vaig passar gens bé. Pensar que no tornaria a trepitjar aquells terres, però sí. No se li pot dir que no a la Pompeu. Això ho sap tothom.
17: És
16: una relació molt tòxica.
17: La senyora, Pompeu de nom, Fabra de cognom...
16: No, és una relació...
17: I és la guai que li dius que no.
16: Molt tòxica. També em sentia molt impostora, havent de fer aquest discurs, i més perquè han comptat aquest any amb gent amb moltíssima trajectòria, amb gent com acadèmica, i sí que és veritat que busquen diversificar els perfils, però jo em sentia com una d'ells. L'únic que, clar, tinc 10 anys més i unes quantes canes també. Així que, bueno, sí, alguna cosa podia explicar-los i he rebut missatges de gent que agraeix que els vaig inspirar en certa manera i per això estem.
17: És que també és bonic que hi hagi discursos diversos, que no tot sigui part de la mateixa experiència.
16: I molts oients, i això em va tranquil·litzar moltíssim, perquè jo estava histèrica, estava molt nerviosa. I veure perfectes per allà va ser tota una tranquil·litat.
15: Hosti. Més missatges de WhatsApp, no sé si l'heu vist aquest, però ens diuen nens que de salsiologia s'estan dient que el tiririn, referint-se a en Risto...
16: Tiririn!
15: I la Natàlia i el Marge estan junts a Cuenca. Per favor, la gent ha de deixar de fer el ridícul.
17: Fins aquí
15: aquesta informació, que no va acompanyada de cap foto, perquè ens hem de creure aquesta persona que els ha vist, però si fos així, bueno, la història estaria bé.
16: Jo ho he reenviat immediatament a la Laura Fa, que és la periodista que més en sap d'aquesta carpeta, i m'ha dit que ho investigaria, que avui s'hi posava.
17: Que això vol dir que dimecres que graven Mamarazzis tindrem una resposta.
16: Suposo que sí.
17: Aviam, seria una mica gros que Risto Mejide tornés amb aquesta exnòvia, perquè et diria que de totes les seves exparelles més recents, entre les quals Laia Grassi, la Merche, la Grècia Casta, fins i tot, la que més ha deixat anar merda sobre en Risto i ha criticat i ha estat més oberta en aquesta qüestió és justament Natàlia Almarcha. Per tant, per part de tots dos, tant per en Risto com la Natàlia, en el fons, tornar amb l'altre públicament almenys és una humiliació. Estàs tornant amb qui tant t'ha criticat i estàs tornant amb aquell exnòvio que has assenyalat de narcisista en amunt. Llavors és una mica gros públicament això defensar-ho. No sé.
15: Bé, tot això d'una
16: persona... El cor no sempre obeix la raó, eh?
17: Marta, gairebé mai. Mm. Sí, jo poques vegades...
15: I sort n'hi ha, crec, que també et diré.
16: Home, en el cas d'en Risto,
15: no. En aquest cas, no. Però en altres casos, mira...
17: Però, de veritat, poques vegades han estat en la mateixa direcció el cor i el cervell. A mi normalment van per l'autopista en direccions oposades i quan passen per Girona saluden. I un tira cap a la Jonquera i l'altre cap allà. M'entén, de veritat, eh? O sigui, és espectacular.
16: Sí, perquè tu has fet algun Natàlia al marge algun cop a la vida, eh?
17: Tornar amb algun exnòvio?
16: Epa. Voler tornar.
17: No és veritat.
15: Voler, estem parlant de voler. Jo crec que tots ens ha passat de voler tornar amb algun ex en algun moment.
17: A mi m'ha passat que hi ha algun exnòvio.
15: Per què parles com?
17: Algun ex...
16: Sí, total, és que és el mateix.
17: A mi m'ha passat...
15: Ja em digues, perdona, digues.
17: A mi?
15: Sí. No, parla com vulguis.
17: M'ha passat, m'ha succeït, és veritat, ho he viscut en les meves pròpies carns, que algun exnòvio que jo hagi pogut criticar molt i molt i molt i molt, després resulta que el trobo tan i tan guapo. Però això... És que això a la vida ja se sap, que per molt guapo, bueno, més clar. Guapo ets, més dolent.
16: Però aquell missatge que ens havies dit a en Roger i a mi de no, jo és que aquest no el torno a veure mai més, el veig lleig, no me'l tornaria a follar mai més, de cop i volta passa una setmana o dues
17: hores.
16: I ens diu, ja l'he escrit.
15: No, i que l'ha de fer tu com a mi, que està al costat d'aquesta dia. Però
16: bueno, és que li hauries de treure el mòbil, sí. Li hauries de posar gran, com un plan parental.
17: La cosa bona és que com que jo ja no agrado a ningú, jo estic fora del mercat.
15: Prou ja. Amb lo guapa, intel·ligent que ets, Gordi, tot
16: Gordi,
15: el que ets.
16: Gordi, molt bé, Roger.
15: A més a més,
16: Roger, així, molt bé.
17: T'agrado a tu. Però jo, en tots aquests exnòvios que no s'han vist en altres, aquí
15: una
17: escric, em deixen en vist.
15: T'ompliria una llibreta de noms de nois que els agrades.
16: Mira, sí, jo també, una altra.
15: Imagina't.
17: Perfecte, per doncs tant, ja me la passareu perquè jo realment necessito els seus telèfons.
15: Anem pujant aquesta autoestima. Mira, missatges de més famosos que han estat vistos aquest cap de setmana per alguns oients nostres. Bon dia, perfectes, amb unes amigues fidels oients, però no de pitillo blanc. Hem anat a dinar a Calella de Palafrugell i tot passejant hem trobat la parella de guapos per excel·lència. L'Àlvaro Mel i l'Anna Castillo.
16: Que bé.
17: Em moriria si me'ls trobés.
15: Gaudidors de la Costa Brava. Te'ls pots trobar en qualsevol dia
16: d'aquests. Ells a fer un gelat, eh?
17: I jo estic comprant números perquè jo també m'estic movent molt per aquella zona.
16: Sola.
15: Què passaria si us trobéssiu pel carrer tots quatre, tots tres?
17: Jo diria...
16: No, tots quatre, perquè bueno, la Juliana si hi aniria amb un cosí.
17: Jo diria, amor, a l'Anna. Sí. I esperaria, igual que va fer Marta Montaner quan va estar l'altre dia amb la Melissa i li va dir carinyo, que l'Anna em preguntés... ens coneixem? I que ja ens féssim dos petons i xerréssim i jo li digués, Gorda, que sí, que vas venir al programa, tal...
16: L'Anna et coneix, però és que clar que et coneix.
17: Bé, no, o no, és igual, jo estic oberta.
16: I tant, i et posa like a tot.
15: Marta,
17: jo no necessito que ella em conegui. Jo em llançaria cap a ella, em conegui o no. He vist la sèrie, per cert.
16: T'ha agradat?
17: La de Si tiene que morir mucha gente, de la Victoria Martín. M'ha agradat, ja és distreta,
16: sí.
17: Però no és cap cosa, no?
16: No, és un 6.5, està bé, per passar l'estona.
17: Home, molt
15: per sota.
16: Però perquè no hi ha tant missatge, és més com...
17: És distreta, ja.
16: Sí, o com un retrat d'algunes relacions. Bueno, com aquesta cosa de res és tan perfecta.
17: La Macarena García està molt i molt bé.
16: Fa gràcia, la Macarena.
17: Bueno, totes estan molt i molt bé, però és que a mi m'agrada. A mi em funciona més i crec que l'hauria de tornar a mirar.
16: S'ha de tornar a mirar Cuento Perfecto. Sí.
17: És que un Cuento Perfecto... Tot i que jo crec que ara que estem millor que fa 3 anys, que és quan la vam mirar...
15: S'ha d'anar revisionant aquesta sèrie.
17: Crec que ens impactarà diferent. Perquè en aquell moment aquesta sèrie va ser un flotador en un naufragi.
16: Sí.
17: I ara ja no estem tan malament nosaltres. Estem en un moment vital millor. Tots. Una mica millor estem, família. Estem en un bon moment.
15: Jo parlo per mi, jo em veig bé. Sí.
16: Jo de tot, però...
17: Tu estàs igual, Roger. De fet, parlo per mi i la Marta, tu estàs igual.
15: Oh, i estàs parlant per mi, si dius com estic jo.
17: Tu no estàs igual.
15: Que el 2023?
17: Sí.
15: Jo estic millor. O sigui, estava molt bé, però estic millor.
16: Has anat a millor,
15: jo
16: sí.
15: Jo estic més feliç i em sento millor amb tot el que tinc. Per mi el físic és poc important.
17: No ho ha vinculat, Roger.
15: No, si et veus guapo, també.
17: No, al revés. Tu estàs més guapo i et veiem més guapo perquè estàs millor d'ànims.
15: Ah, això passa quan la gent està més feliç o fins i tot quan la gent està enamorada.
17: Oh.
15: Que dius, et veig molt més guapo, hi ha una il·lusió a la mirada. Sí, hi ha una cosa.
17: Hi ha un brillar a la pell que no hi ha cap sèrum del Sephora que te'l pugui donar.
15: Ni beguda de la...
16: Ni de l'Elisabeth Inaut.
17: Són 15 cunilingus plens d'amor al dia. Això és el que et dona.
16: Home, vols dir? Això és un punt d'accés.
15: Ja, potser...
17: Bueno, Marta, jo estava exagerant, però ja era una hipèrbole, era un recurs.
16: D'acord.
15: Un recurs.
16: És que jo mai sé quan és un hipèrbole i quan no, amb tu.
17: No. Màxim 4 cunilingus al dia, màxim.
15: No posem números, aquestes 5. Coses. Els que aguanti, perquè clar...
17: I aguantis.
16: Sí.
15: Bueno, que aguanti tothom.
16: D'una banda i l'altra.
17: Et pot fer mal, eh?
15: Bueno, és que hi ha un desgast físic
17: per les dues bandes.
15: Sí, clar. Sí. Bé, ens diuen l'Álvaro Mel i l'Anna Castillo, que estaven a la Costa Brava, estaven dinant els dos a la terrassa del restaurant Margarita, que és un 4,5. Marta apunta.
16: Apuntadíssim.
15: Molt contentes de convertir-nos en unes petites reporteres del cor. Gràcies pel programa. I un últim WhatsApp.
17: Però no ens han dit si els van veure enamorats, acaramelats. Per mi això és vital.
16: Ah, clar que sí.
17: Quina ràbia.
16: Clar que sí.
15: Bueno, que ara hi ha molts rumors, no? He vist que tothom s'està fixant en l'anell que estan regalant.
17: Ja ho vam,
15: ja vam
17: dir, ja ho vam
15: comentar
17: dir.
15: El dia que jo no hi era, ja ho veig.
17: No, o sigui,
16: no.
15: Jo hi era.
17: Nosaltres, abans de que comencessin aquests rumors, ja,
16: ja ho vam comentar fa molt de temps.
15: Però ara ens han tornat a enviar, jo he vist molts missatges.
17: Sí, però és que ella mateix.
16: Segueixen,
15: segueix,
16: sí.
15: Vale,
16: sí, que si la moticona sí, de l'anell, no sé què.
17: Per mi tot molt fluix.
16: Molt fluix.
17: Jo crec que aquests dos, tal com són, si es casen, hi haurà fut... És a dir, ho sabrem, del cert.
16: Sí.
17: Sense hipòtesis.
15: Parlant de parelles, un últim missatge. Ens diuen, hola, mis perfectes. Hola. Ahir vaig anar a l'assaig general de la inauguració del Festival Grec i, per sorpresa de tothom, va aparèixer la Badiel amb el Xurri a veure el seu pare actuar. Van estar tota l'obra, que són unes 3 hores, superacaramelats, fent-se mimitos, menjant-se l'orella. La Badiel traduint-li el que passava a l'obra, que era en català, el Noah. En fi, bastant monos.
16: Per mi s'obre un debat aquí, eh? Que si estàs veient el teu pare fent una obra de teatre i tu et poses a menjar-li els morros al teu nòvio, hi ha una línia incòmoda.
15: Jo t'ho compro perquè si dura 3 hores crec que hi ha moment de tot.
17: Jo, si ets la Badiel, què vols que et digui? Mm-hmm. No tinc res a dir.
16: Perfecte.
17: Et diré una cosa. Poques coses més romàntiques i més catalanes que anar al Grec.
16: Ah,
17: amb
16: sí.
17: Amb un ligue o amb un nòvio. Tu i jo anem al Grec, Roger, aquest dimecres.
15: Exacte.
16: Molt bé. En Marc Andreu, en Marc Andreu hi va avui, m'ha dit.
17: I què va veure?
15: L'òpera de Tres Rals.
16: La d'en Roc, potser?
17: La d'en Roc d'Esbatlana?
16: Sí. És avui?
17: No, domino tant no. El calendari del Grec. Nosaltres anem a veure un concert.
16: Molt bé.
17: El dimecres.
16: De quin grup?
17: Anem a veure un concert de Ciutat i el Carlos de Jacoba.
16: Ah, molt bé.
17: Us informarem.
16: Perfecte.
15: Molt bé. Tots molt els bé. Detalls l'endemà. L'òpera dels Tres Rals és l'espectacle que estaven veient, que es fa avui dilluns, dimarts i dimecres a les 9 de la nit al Teatre Grec, i són 3 hores i val 35 euros. Fem una pausa i de seguida un dels grans temes del dia, que tenim moltes coses a comentar, que és l'aniversari de l'Aitana d'aquest cap de setmana.
12: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
14: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
12: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
15: Un minut i 7:15. L'aniversari de l'Aitana, Marta, va començar dalt de l'escenari, precisament.
16: Una cosa, a l'Aitana, que és la persona, crec que, més important del nostre programa, no li posarem cinto jazz aniversari sí, amb en Carles convocat aquí.
15: Sí, se li demana a en Carles que li toqui.
16: Home, és que només faltaria.
15: Que li toqui,
16: a veure,
15: bé,
16: li hem dedicat en gran... Nando Jubany, no li dedicarem a l'Aitana.
17: En Carles no podia venir, a l'Aitana n'hem preparat tot un bloc comentant el seu aniversari
16: però
17: cada detall.
16: Però el més important és felicitar-la amb el piano, nois.
17: Marta, mira, tens sort que el Carles al final s'ha pogut muntar.
16: Home, em semblava una faltada, si no, eh?
17: Ara
16: sí.
17: De vermell ve avui en Carles per celebrar l'últim dia de temporada per ell, jo crec. Perquè crec que no hi ha més aniversaris fins al dimarts.
16: Doncs, a veure, deixa'm comprovar-ho.
15: Ho tenim apuntat al calendari, eh?
16: Ah, doncs mira, no, eh?
15: El proper quin és...
17: Carles, no bones vacances.
15: No?
17: On vas aquest estiu?
15: Avui és Jordi...
16: Jordi Cruz i Emilio Sacraia.
15: Sí, mira, imagina't. I dissabte que ve, Roger Escapa.
16: Que bé, mira, que tenim tot apuntat al calendar. Doncs sí, l'aniversari de l'Aitana va començar dalt de l'escenari perquè tenia show del Quarto Azul World Tour, que de moment encara no és gaire world, a Avilés, Astúries, i com sempre teníem tot de lloves oients del que no surti d'aquí, desplaçades al lloc dels fets, per enviar-nos una crònica. Mireu, ens van dir el divendres passat al 677-27-1058 hola, som unes amigues d'Olot que hem vingut a veure l'Aitana a Astúries. Uh-huh. I acabem de veure que avui a les 12 serà el seu aniversari. Estarem atentes. I efectivament, elles tenien bona intuïció i va haver una mica de sorpresa a l'Aitana pels seus 27 i la primera és que ella ja va anunciar al públic que havia viatjat a Astúries amb tota la família.
7: Ay, también me hace mucha ilusión que ha venido mis padres también a Avilés. Ha venido hasta mi suegra ha venido. Y también Ana y bueno, y Dani, que también está aquí, que se ha pegado una paliza. Porque, bueno, es mi cumpleaños a las 12 y quería también estar y que agradezco mucho la paliza que se ha pegado hoy. Está todos los días entrenando porque ya sabemos quién va a ganar a Fernanfloo, es una realidad.
16: Per tant, recopilant, teníem la Belén i en Cosme, pares de l'Aitana, també la sogra, per tant, la mare d'en Plex, la cunyada, que es diu Anna, Ani, jo soy Ani, oi que sí, algo així? I com no, ell mateix, en Plex, aquí l'Aitana, ja ha proclamat guanyador de la velada de l'any en aquest combat que l'espera d'aquí uns dies. Poc. Ella està molt dins de tot aquest univers com i a mi em fa mandra, una mandra.
11: També,
16: o sigui, em sembla com una passa enrere a mi tot això.
17: A mi no hi ha res que em sembli més hortera en el pitjor sentit possible en el món, però cadascú...
16: Cadascú sabrà. I bé, quan van ser les 12 de la nit, les nostres corresponsals ens van passar un vídeo d'aquesta gran sorpresa que l'equip de l'Aitana li havia preparat pels seus 27 que feia justament el dia 27 de juny. I això era un pastís amb espelmes i alguna aparició estel·lar.
18: Moltíssimes gràcies! Joder, ¿cómo lo habéis currado? ¿Y esto se come? Bueno. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.
16: Apareixia en Plex també portant-li el pastís, juntament amb la resta d'aquí, no? Ballarins, etc. Molt enamorats, nois. I més després de veure tot el contingut que s'han dedicat a xarxes aquest cap de setmana. Us trobeu bé, després d'aquest desplegament de sucre que hi ha hagut?
17: Vosaltres
16: sabeu... Han acabat amb les existències, aquests dos.
11: És increïble i fa molt que els dura. Això a mi em té despistat.
16: Un any i mig. Jo crec que encara estan dins del marge.
17: Sí, no és res
16: normal.
17: Però vosaltres sabeu del cert, perquè ha passat avui mateix, fa poques hores, mentre dinàvem, que jo avui he hagut de deixar de seguir una parella icònica, una perfecta d'aquest programa.
16: Ah, sí.
17: Dua Lipa.
16: Sí.
17: He deixat de formar part de la seva comunitat de més de 88 milions de seguidors. Mm-hmm. Ella suposo que m'enyorarà. Ja no formo part d'aquest col·lectiu.
11: No, no aguantaves.
17: Perquè ha publicat un recull de fotografies amb en Callum Turner de la seva... Com es diuen aquesta?
16: Lluna de mel.
17: La seva lluna de mel. Que jo, per mi, ha sigut el límit.
11: T'has fotut malalta, no?
17: M'he posat malalta. M'ha atacat dels nervis d'enveja, m'ha sortit de dintre
16: com
17: el
16: sempre,
17: monstre verd.
16: Com sempre, tot acabat anant sobre tu.
17: Marta, és el meu mòbil, és el meu Instagram, i efectivament sóc jo mateixa, amb els meus ulls, qui estic veient aquelles imatges, i puc decidir i triar si em vull exposar a tal situació.
16: Clar que sí.
17: A tal refregament a la cara, dient-me, mira que enamorats estem. Sí, m'estava aquí fent un jacuzzi, sóc milionària, estic molt bona, i el meu nòvio m'ha fet una foto dient "You look so beautiful, Dua." Clic. Doncs no, jo no vull veure això. I a l'Aitana està un pas, perquè és que tant de sucre m'embata.
11: Que bé que sàpigues identificar l'enveja.
17: Però tu
11: no et veus
17: com una sàpiga pura i dura.
16: No et veus una mica sàvia pensant això se'ls hi acabarà?
17: No, Marta, perquè...
16: Estan en el seu pic i això va de baixada, no? No penses això?
11: És que no és per sempre, clar.
17: Clar que ho penso, però és que a mi m'és igual que l'amor s'acabi. Jo això ja és un procés d'acceptació que he fet. A mi el que em dol és que, tot i que l'amor s'acabi, l'amor pot existir en la seva essència més pura, més romàntica, més fastigosament ensucrada, i aquestes noies ho estan vivint en l'explosió màxima.
11: El que puteja és que tu no ho estiguis vivint.
16: I et genera fumo.
17: Em puteja que jo no ho estic vivint, sí.
16: Bueno. Tornant una mica a l'Aitana i en Plex, perquè la Dua i en Callum estan molt bé, però ells dos també, déu-n'hi-do.
17: No sabria dir-te qui està millor.
16: No,
17: està allà, allà. És molt més rica la Dua Lipa, i això també sempre et fa tot més agraït.
16: Doncs l'Aitana, el mateix dissabte, dia del seu aniversari, va publicar un recull de fotos dient "Celebrant els 27 al meu lloc preferit, l'escenari. Aquesta gira està sent la meva preferida per sempre." I en aquest carrusel hi veiem fotos d'ella amb dos globus, un 2 i un 7 blaus. També una foto al backstage amb en Plex menjant-se els morros. També fotos amb els ballarins, etc. I a mi m'ha cridat l'atenció la felicitació que li va dedicar a la Juliana, els comentaris d'aquest post, dient...
11: Què li vas dir?
16: Milova per molts anys.
11: És meravellós.
17: També li vaig dir per privat, eh?
16: Ah, sí, et va contestar. Te'n recordes que fa un any ella et va posar like al comentari? O va passar alguna cosa?
17: Fa menys d'un any. Fa molt poc d'això.
16: Però no va ser el seu aniversari, llavors, evidentment.
17: No era el seu aniversari. Era un dia... Però això fa 3 mesos que li vaig dir "no estàs guapa ni res".
16: Ah.
17: Aquí vaig ser una professional.
16: Oh, sí, és que aquest comentari va estar molt ben tirat.
17: No està guapa... O sigui, no estàs guapa ni res, és vital que te'l digui un nòvio de tant en tant.
16: Està al nivell d'ahir, aquest cul.
17: Està
16: al nivell. Està al nivell. Però el que tothom estava esperant dissabte era la publicació que li dedicaria el seu nòvio, el youtuber Plex. Perquè anaven passant els minuts, nois. I algunes ja ens estaven posant nervioses. Perquè no hauria estat el primer cop que un nòvio falla una cita tan important per una de les nostres perfectes. O que ha fet alguna cosa a mig gas, també. Dient alguna cosa com, recordem, el poble mai oblidarà això, feliços 30, emoticona d'un pastís, @laurescanes.
11: No.
16: O sigui, s'han donat casos com aquests...
11: Quina meravella.
16: I a nosaltres això no ens ha semblat bé i ha estat motiu de bronca.
17: És l'home millennial de mitjana, eh? És això, eh? L'home
16: ni un t'estimo, eh?
17: L'home millennial de mitjana és això.
15: T'has d'esforçar molt perquè no et surti això, perquè els dits et van sols.
16: De fet, et diré 3 emoticones d'un pastís, 3 d'una corona, i encara haurem de donar gràcies pel cor blanc.
17: I després hi ha l'Arnau París, que va fer aquella dedicatòria preciosa a la seva dona.
15: Avançada,
16: no us conformeu amb menys.
17: Quina barbaritat va dir, que era molt bèstia.
16: L'haurem de buscar, eh?
15: Te'l busco.
16: No, és que l'hem de buscar immediatament.
17: El t'estimo aquell, te'n recordes que no era ben bé t'estimo?
16: I a part, quin greu, perquè jo vaig dir, ho recordaré tota la vida i, evidentment, no està sent així.
17: I també vam dir que
16: així.
17: Ho implementaríem quan tinguéssim l'oportunitat.
15: És que eren, en 3 paraules, deia una cosa tan
16: buscant.
15: Bonica.
17: Les deia molt i molt grosses i jo crec que sobretot era veritat, que és quan les coses són més gruixudes.
15: Sí que penja coses, no?
16: On és, nois?
17: L'Arnau París també té molta publi per fer, que ara ha de mantenir una família, aquest noi. Ha de dur molt plat a taula, que té 2 bessons.
16: Nois, on és?
17: I poc s'estrena Joc de Cartes, per cert.
15: Que penja 25...
16: Nois, però com van néixer les criatures? No fa tant.
17: No, però li va dedicar la
15: nova... No, per l'aniversari.
17: Ah, va ser ella a ell.
15: Ella a ell.
17: Ella a ell.
15: Ja es veia que un noi no podia escriure allò.
16: No, però ell no li va respondre amb un comentari que era...
17: Això.
15: No, ara pararem
16: tu.
15: No,
16: si és que ho hem de parar tu.
15: Com es diu ella? T'ho busco.
17: No me'n recordo. Merda. Busca etiquetats.
15: No,
16: Rais.
15: La Rais.
16: Rais,
17: no,
16: oi?
17: És genial.
15: Sí, la Rais.
17: Però com et tires
16: Rais Esteve?
17: No seràs la persona més guai del planeta.
16: Mira. Estem connectant ja, eh?
15: Déu,
16: ja sou
15: dins.
16: Em sap molt greu anar-ho endarrerint tot tant.
15: 7.669 seguidors i ara 70.
17: Pam, som dins.
15: Pum, ja el té.
16: Jo ho tinc ja, eh?
15: Vale, endavant, Marta. Il·lustra'ns.
16: La Rais el felicitava, fa 3 anys vam començar un present que és un regal, una ara de tinta i pell que aniré repassant perquè no desaparegui mai.
17: Claro.
16: Feliç 38è aniversari sent la 37a generació i primer sent el pare de la 38a. Podem flipar amb tot el que hem fet entre aquests 2 últims aniversaris perquè recordem que han estat pares de bessonada.
15: Ah, sí que és d'ell.
16: I l'Arnau li contestava al post.
17: Plorar, Marta. Wow.
16: És que jo també podria plorar. I en Joan Verdú fent aquella destrossa.
15: No, és una merda
16: el
15: d'en Joan Verdú ara que veig això.
16: És que...
15: és una autèntica merda.
16: Arnau. MHF, no?
15: Sí.
17: Perdona, l'aniversari de l'Arnau!
16: Sí, l'homenatjat.
15: És increïble.
16: I a part, 3 línies, eh? És que no fa falta més.
15: Calla.
16: Jo flipo cada dia que passo al teu costat. Gràcies per escollir-me, per fer-ho tot tan senzill, emocional, bonic i únic. Ara bé! T'estimo fort i clar.
15: És una barbaritat. M'estàs bramant aquí a l'estudi.
16: És que no n'hi ha per menys, eh? M'estic trencant, perdona.
15: No, està trencada de veritat, eh?
16: Ai, l'abraçaré.
15: Poli, vine aquí. Un moment de ràdio històric perquè... Escolta, no saps mai quan et brotarà l'amor i ens has tampat...
16: A mi m'està caient alguna llàgrima, també.
17: És que t'estimo fort i clar, perquè ningú ens pot dir això.
16: I perquè no ho recordava jo.
17: Marta, doncs per amnèsia pel trauma, perquè no es pot recordar una cosa tan bonica.
16: T'estimo fort i clar. Quina barbaritat.
17: Que bàrbaro.
15: Espero que per decència Joan Verdú esborri el comentari aquest i el torni a penjar 10 setmanes
16: després. No, et diré, s'ha d'esborrar Instagram i tornar a començar de nou.
17: És que Mark Zuckerberg, si fos una persona sèria, i hagués esborrat l'aplicació directament.
15: T'estimo fort i clar.
16: Doncs voleu saber com va felicitar en Plex l'Aitana?
15: Sí, sisplau.
16: No va fallar, eh? En Plex, que resulta que també es diu Daniel, per fer-lo una mica més humà, que si no sempre em sembla que estem parlant d'un robot o d'una aplicació, va publicar un recull de 18 fotos, wow, ni més ni menys, amb l'Aitana. I aquí ho vam viure com si al llarg d'aquest any i mig que fa que surten plegats els haguéssim pogut espiar per un foradet en els seus moments més íntims. Us diré que no hi ha una foto despullats de miracle. Perquè algun al llit sí. Però em penso que l'Aitana una mica de camisó, en Plex amb samarreteta...
17: Ells ja havien compartit alguna fotografia que feia olor de peixateria i estava perfecte,
16: sí,
17: que així fos, i jo ho agraïa.
16: I és que...
17: Et
16: diré bona senyal, saps?
17: Perdona, el dia que els genitals no facin olor de genitals, és el dia que t'has de preocupar.
16: Ah, jo t'estava parlant de la foto, però bueno, si tu vols parlar...
17: Parlava de la peixateria i potser et pensava que em donava suport en
16: que els cossos han de fer les olors que fan.
17: Que hi ha coses que no poden fer olor de roses, m'entens?
16: Sí, clar.
17: Si vols olor de roses, te'n vas a Granada, que hi ha uns jardins preciosos.
15: O la floristeria.
16: Sí, ja està. Doncs us diré que en aquest carrusel, molt selfie i també molt viatge. La primera foto d'aquest recull, sense anar més lluny, diria que és a Islàndia. Que és un país molt especial per l'Aitana, on va gravar, recordem, com oblidar-ho també, a Kureiri, aquella cançó de reconciliació amb el seu ex, Sebastián Yatra, i on ella, igualment, en aquests anys posteriors a la ruptura, ha decidit tornar-hi com una valenta per construir nous records i per reclamar una terra que havia de recuperar.
17: Això és vital, eh?
16: Perquè això no li pot regalar en Yatra. Vital, ha de reclamar-la com a seva, aquella Islàndia. I també, bueno, de la gent que viu allà, que això és el primer, evidentment. S'ha de tornar als llocs on has estat feliç. Doncs en Plex va felicitar la xicota amb aquestes 18 fotos i un text que deia: feliç dia a l'amor de les meves vides. En plural.
17: Que ja és romàntic, però clar, venim de lo de l'Arnau París, que
16: no té res a veure.
17: I una bellesa i una mirada especial davant de la vida que no...
16: Que estimo fort i clar. Okay. Bueno, i ja els arribarà. També l'Arnau té 10 anys més que aquesta gent. O 15.
17: Marta, i que cadascú estima la seva manera. Ja i ells ja s'entenen amb això, ja està bé.
16: Mira, perquè la publicació, l'Aitana la comentava amb dos missatges. Un d'ells deia: no estic plorant, emoticona de cara que plora. I un altre que deia: t'estimo infinit, amor meu, tu i jo, juntets per la vida.
19: Uau.
16: I tingueu paciència fins al final si teniu curiositat per veure quines fotos hi ha en aquest recull, perquè l'última, la 18a, és un retrat de l'Aitana a carbonet de quan era molt nena, et diria que gairebé un bebè, de potser 2 anys, amb el típic retrat que hi ha a casa dels teus pares. I una signatura que jo l'he ampliada i he pogut llegir sol solet. Entenc que ha fet aquí, vaja.
19: Sí,
16: la intuïció em diu que sí. Moníssima. I tothom ja sap que el món del retrat és difícil. No sempre queden bé aquests retrats.
19: Ah, no, hi ha gent que pensa que sap fer retrats i fa autèntiques bestioses.
16: S'han vist autèntiques destrosses. Sí, sí,
17: i de vegades... Sí, sí.
16: Sí, sí, sí. I bé, el tema, podríeu pensar, ja no es pot estirar més, no? L'Aitana ha fet 27 anys i en Plex se l'estima molt. Doncs jo ara no penso callar. I no penso deixar que la Juliana ara parli, jo què sé, de la Rosalia o l'Anna Mena.
17: Millor perquè no m'ho he preparat.
16: Ja podeu anar esperant, perquè encara no hem acabat amb aquest aniversari etern de l'Aitana Ocaña.

0: Ella va ser la reina de la festa perquè va organitzar una gran festa no sé on, de celebració dels 27. I llavors va penjar un altre carrusel ensenyant-nos com va ser amb aquesta cançó d'Ava de fons i amb el títol Una nit màgica. Una publicació que en Plex novament contestava dient princesa, coroneta. Llavors, en aquest carrusel hi veiem un jardí gegant, que no sé si és de casa seva, entenc que sí, no ho sé. Una taula llarguíssima, també molt menjar i molts convidats. Entre ells, una altra vegada, els seus pares, Belén i Cosme, la sogra, la cunyada, en Plex, evidentment, també les amigues de sempre, com la Violeta, la Marta... Juliana, la Valle, no.
1: Ep!
0: Que des que ja no és la seva assistent personal, jo crec que hi ha hagut una mica de distanciament, però suposo que comprensible, sí, sí, sí. I a mi em va xocar que la setena foto l'Aitana ens ensenyés un plat amb una cloïssa. L'Aitana més foodie, no? I etiquetés en aquesta foto de la cloïssa una persona que ens és bastant propera. Sintet.
2: En Sintet.
1: Home, amiguíssim d'aquest programa i de la família.
0: Qui és en Sintet, es preguntarà algú. No gaire gent, perquè tothom el coneix, però algú dirà qui és en Sintet, no? Doncs un cuiner i creador de contingut de Sant Sadurní d'Anoia, amic del programa i crec que oient també, que acumula més de 112.000 seguidors a Instagram. Doncs l'Aitana va etiquetar en Sintet a una cloïssa de la seva festa. I jo vaig pensar... Això està curiós. Això està curiós i mereix més investigació.
1: Home, és un crossover inesperat.
0: No calia fer gaire més recerca, només calia anar lliscant amb el dit a veure què ens deparava les properes fotos i, efectivament, a la 14 de 15 veig una imatge amb l'Aitana, en Plex, en Sintet i dues cuineres més, els tres amb davantal. I somrient a càmera.
1: I el Sintet amb aquest somriure que hauria de valdre diners. Uf,
2: la primera vegada que me'l va fer en directe...
0: No cal flash. Em
2: vaig fotre les ulleres de sol.
0: Ja ho il·lumina tot, aquest somriure.
1: I és d'aquestes persones que n'hi ha poques...
2: Tan bé.
1: Tan bé. És que té una bona energia.
0: És maco, eh? És una mica Arnau París, també. És aquesta escola de gent... Gent vitamina.
1: És gent que jo sempre he convidat al meu aniversari perquè brillen. I en Sintet sempre que ha vingut ha brillat.
0: Doncs us confirmo que en Sintet va cuinar el menjar de la festa dels 27 de l'Aitana. I no perquè hagi fet periodisme d'investigació, sinó perquè ell mateix ho confirmava i ho donava a fer en el post de l'Aitana, dient una sort d'haver pogut formar part del teu dia, tot de cors blaus, moltes gràcies, gràcies. I després compartia la publicació als seus stories dient molt feliç d'haver format part del teu dia, gràcies per la confiança per molts anys.
2: Quina meravella. Doncs jo he parlat amb en Sintet aquest matí.
0: Ja deia jo que teníeu relació.
2: Jo ahir al vespre, quan la Marta, que va ser la primera en descobrir això i ens ho va passar per WhatsApp, ja va dir s'hauria de parlar amb en Sintet. Jo dic, Marta, jo el conec una mica. Vaig enviar-li un DM d'Instagram. I li vaig dir això, que avui parlaríem d'ell i de la festa de l'Aitana i que si el podíem trucar en directe. I ell, que és la persona, això sí, més simpàtica i amable d'Europa...
1: Estem parlant d'un topo sòlid.
2: No.
0: Amable d'Europa.
1: No, topo sòlid de persona més amable d'Europa.
2: Europa. La resta no ho conec tant, però Europa segur.
1: Europa segur. Àsia, hauríem d'anar-hi.
2: I ell em va dir el nom més bonic que m'han dit mai a la vida. Us llegeixo el que em va contestar perquè li vaig demanar permís per si ho podia llegir amb antena i em va dir que
0: llegeix
2: podia fer...
0: Llegeix també el teu missatge, a veure com tires canya, tu.
2: Sí. Bonic, com vas?
1: Tu no has dit bonic a la vida.
0: A la vida.
2: Jo només dic bonic a la gent que es dedica a la gastronomia. En Quim del Bar Bocata li dic bonic i...
0: I potser només dius bonic quan vols un favor?
2: Sí, ja se'n veu d'una hora lluny.
0: Home, que se't veu venir, eh?
1: Per qui diu bonic?
2: Jo, al meu entorn...
1: Un geni, una màquina.
0: Soci.
1: Un soci.
2: Però és massa bèstia, un bonic és més
0: germà,
2: carinyós.
0: Germà, és que això és molt més teu, Julián. Sí.
1: Bonic.
2: Bonic, com vas?
0: Rei.
2: En Rei també està molt bé.
1: Reietó.
2: Bonic, com vas? Demà comentarem que has estat el xef de l'Aitana. És així, oi? Si et ve de gust, ens agradaria trucar-te per comentar-ho i expliques el que puguis. Si ho prefereixes, podem fer una nota de veu. Sense cap compromís, una abraçada i li poso un cor amb les mans. I ell contesta ràpidament, al cap de poca estona, i em diu, Roger, guapo. Sí, encara no m'ho crec, molt feliç. Si no ho sap greu, prefereixo no fer la trucada. Al final va ser un esdeveniment privat i vull mantenir la seva privacitat. Per tant, no és no. No s'ha d'insistir mai quan algú et diu que no, mai de la vida.
1: Ja tampoc en el periodisme, i menys d'aquesta mena, vull
2: dir. No,
0: ja està.
2: No, dir que no, ha quedat clar.
0: S'havia de preguntar, ella ha contestat això i ja està, ho acceptes.
2: Clar i fort. No vull parlar d'això.
1: Ja fem comentat les 18 fotos de carrusel de Plex i Aitana pública. Si no vol parlar, cap problema, ho entenem.
2: A tot això va passar una cosa, i és que en Sintet seguia escrivint.
0: Era un no, però.
2: I llavors jo vaig pensar, dic... O ha pillat una emprenyada de l'hòstia i ara em dirà qui t'has cregut que ets i me'n deixarà anar una, però a mi això no em ressonava.
0: No va amb ell.
1: En Sintet crec que no ha conegut mai la sensació d'emprenyo. Ell no ha tocat la prenda
2: de vida. No sent aquesta emoció.
1: No coneix la ira.
2: Doncs, evidentment, res més allunyat de la realitat, el que jo em pensava, perquè ell va decidir passar-me una crònica escrita d'allò que sí que podia explicar-nos. I que procedeixo a llegir perquè tenim el seu permís.
0: Que bé.
2: Només dir-vos que va anar tot superbé, que vam estar molt a gust, tant ella com la seva família, i vam fer-nos sentir com a casa. I ella és una absoluta perfecta, com dieu vosaltres. Supermaca i propera. Un 10. El que sí que us puc comentar és el menú que li vam fer. Unes quildes, croquetes de pollastre rostit i de pernil ibèric, unes broquetes de pollastre amb tres salses, wonton cruixent amb tàrtar de tonyina al bocat i salsa de mango picant, una vieira amb gamba vermella i salsa d'ametlles.
0: Era això la Cloïssa, doncs mira la vieira.
2: També vam posar unes amanides de tomàquets espectaculars d'un productor de la zona i una altra amb préssecs, mató i pernil ibèric. I vam acabar amb uns filets amb salsa de pebre i unes verduretes. I això és tot el que ens intenta
0: explicar. Quin bon menú!
1: Però és que ell cada vídeo que penja és espectacular. O sigui, és que és una bestiesa.
0: Però jo el que no sabia és que ell ja entrava a casa dels famosos.
1: Jo no sabia que famosos, però sabia que ell, vull dir-te, que més enllà de fer receptes per Instagram, que potser és el que veu la gent més immediatament, feia molts serveis de catering, etcètera.
0: Ho havia vist al Barboc, no? Algun cop al Barboc.
1: Sí, alguna vegada havia fet algun esdeveniment. Jo el que em pregunto, imagino que sí, és si això ho ha cobrat. Jo crec que sí.
2: No, vaja, jo posaria la mà al foc. Jo en un principi em pensava, perquè en Cintet va penjar uns stories de l'Aitana i etiquetava un compte que es diu Les Marqueses, que vaig dir, què passa aquí? Jo aquest matí he estat mirant i Les Marqueses es dediquen, és a dir, és una agència de comunicació i producció d'esdeveniments fundada pel català Àlex Agulló, que és un conegut empresari i relacions públiques de Barcelona, molt vinculat al sector de la comunicació, als artistes i als famosos. Perfecte,
0: dels
2: famosos.
0: És ell.
1: El PR. Si hi ha un PR al món,
0: és ell.
1: És ell.
2: Llavors, he vist que ell va ser qui va organitzar, en realitat, aquesta festa de l'Aitana, la taula i els convidats, i que tot estigués perfecte. I, de fet, li vaig preguntar en Cintet si ell havia estat contractat per Les Marqueses. I m'ha explicat que ell estava contractat directament per l'Aitana.
1: Això vol dir que a l'Aitana li han sortit reels a Instagram del Cintet. Ha dit, això fa una pinta que t'hi cagues. L'ha escrit per Instagram i ha dit, tu, vine'm a fer unes quildes.
0: Ell ha dit, who is Nando Jubany?
1: Però és que Nando Jubany...
0: Vull en Cintet.
1: Nando Jubany ja li fa un favor que no el truqui. Perquè sí, va passadíssim de curro, aquest jambo.
0: Bueno, en Cintet potser també.
1: Fixa't per això... No, i tant, sí, però no es pot superar Nando Jubany, Marta.
2: Bueno,
1: no,
2: és una nova generació, que pot ser un nou Nando Jubany que sigui el cuiner dels famosos.
1: Fixa't per això el somriure que es gasta en el món de la gastronomia.
0: Fixa't, estem parlant de dos somriures molt importants,
1: estem
0: eh?
1: Estem parlant de dentadura que brillen com perles.
2: Aquests fan una velada de somriures i tenim combat per estona.
1: No acaba. Només es pot acabar si ve Frank Lluís Giró i els desmunta.
2: Doncs bé, fins aquí la participació d'en Cintet a l'aniversari de l'Aitana, que des d'aquí també la felicitem i li desitgem per molts anys.
1: I tant, amor, t'estimem.
3: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
2: Jaume Miranda, molt bona tarda.
4: Bona tarda, com estàu?
2: Molt bé, i tu?
4: Una mica ressecosa, perquè venc d'un festival que ara comentarem.
2: Ah, clar, ja has vist coses en directe importants i que hem de comentar.
4: Exacte.
0: Has vist història, eh?
4: He vist història d'espop, exacte. Mm. Molta història, diverses històries, de fet.
2: Has estat al concert d'Anna Mena al País Valencià. On cantava?
4: A Torrent, que és un poble pròxim a la capital valenciana. Desconeixia absolutament, perdoneu la meva incultura, el poble. És un poble que està proper a Paiporta, sabeu?
0: I tant, molt bé.
4: Per allà.
1: Aquest fent països catalans a lo bèstia.
4: Absolutament total. Aquest festival se diu Big Sound Festival i és absolutament dadaísta. Es cartell, perquè hi pots arribar a veure en David Bisbal, Despistaos, en Juan Magán o en Rigoberta Bandini en el mateix escenari. I com dèiem, Nana Mena era una de les artistes més esperades des divendres nit, entre d'altres perquè era el seu primer concert després d'anunciar-se sa ruptura amb Nóscar Casas. I a pesar del context sensible, personalment vaig veure una Mena excel·lent, bé d'energia, bé de fum, bé de ventilador i melena, bé d'entrega vaginal. Això sí, fins que li va tocar cantar un dels seus temes més delicats. Lárgate.
2: Lárgate.
4: Largat és una cançó de desamor absolutament bàrbara, on diu coses com no está bien desearle la muerte a nadie, pero quisiera que te faltara el aire, abrirte el cora y sacarte mi parte. Un hit homicida que va publicar en octubre del 2025 i, per tant, seguia amb Nos Carcasses. I, per tant, també no anava dedicada a ell. Però amb la nova situació sentimental d'aquest parell, però és que Largat ha agafat una nova dimensió i quan havia de recitar el darrer vers de la cançó, Nana Mena va fer una parada tècnica per desmoronar-se i posar-se a plorar com una condemnada.
0: Uf, que difícil, eh?
2: Duríssim.
4: Home, és que és una pausa com de 25 segons. Mm-hmm. Se va viure com si separés l'univers.
0: Està trencada.
4: Sí, sí, està molt malament. He de dir que, tot i així, com se pot escoltar, fa una pausa per plorar, però vaja, que se podien veure les llàgrimes des de qualsevol punt del Big Sound, però aconsegueix reenganxar-se i acabar cantant des de revés de Largate i, de fet, com una absoluta folklòrica, que al final és Nana Mena, després, acte seguit, va cantar Un Paso de la Luna.
0: Dragon Khan. És que clar, tan panxa. Se siente tot, bien Un Paso de la Luna.
4: Era tot absolutes
0: sí.
4: Pujades i baixades. Més endavant, Nana Mena va donar ses gràcies en el públic per acompanyar-la en un dia especialment difícil per ella, de fet.
5: Pero quiero contar que estar aquí esta noche con vosotros, con todo este público, a pesar de que bueno, yo hoy no me encuentro en mi mejor día, está resultando realmente sanador. Muchísimas gracias.
0: La gent li està cridant des de l'escenari, pots amb tot?
4: Sí.
0: Bueno, clar, és que havia de ser, aquest concert havia de sentir-se com una abraçada també del públic que també desitja tot l'amor del món en un moment de ruptura.
4: I s'ha de dir que, a més, és perillós perquè un festival no és el teu públic fidel. Tot i així, com que Nana Mena és cap de cartell, va aconseguir que hi hagués molt de fandom, hi havia molt de gays and girls esperant únicament a Nana Mena, i a part és que la seva ruptura amb Nos Carcasses és cultura pop. Llavors és que inclús la meva veïna d'Estercer, que no mira Sa Cuore ni Sálvame ni res, sabia d'aquesta ruptura i també la volia abraçar, saps?
0: Vosaltres llegiu alguna cosa de la ruptura amb Nos Carcasses després d'aquest moment?
1: És que jo em pensava que havia sigut una ruptura així molt mútua i ara no les tinc totes.
2: Avui... És el que sempre es diu, que ha estat mútua i que ha estat de bon rotllo.
0: Amigable,
2: llavors,
0: sí.
2: És el que et venen.
4: Avui en el programa matinal de Vamos a Ver han dit que la ruptura hauria estat més liderada per part de Nos Car, que s'hauria desenamorat i li hauria anunciat Nana Mena. Ara, jo no sé quina
1: Clar, això també a mi em sembla la lectura fàcil al veure que Nana Mena plora i et sembla que podries la deixada, però tu també pots plorar molt i molt havent deixat.
2: Clar, ell no s'ha de posar de banda.
0: A part, la cançó de Largate no crec que sigui representativa de la ruptura, del tipus de ruptura que han tingut, perquè és una ruptura traumàtica, la d'aquesta cançó.
4: No,
0: molt,
4: clar, Largate
0: d'un amor molt tòxic.
4: Una relació tòxica. Jo crec que simplement perquè venia de cantar 7 cançons on havia entregat tot el seu cony a l'escenari i va ser com una baixada energètica que el teu cos al final se desfà una mica, no?
1: I que al final és una cançó de desamor que per molt bé que hagis acabat amb el teu exnòvio et remou coses recorda, quan l'estàs allà cantant.
4: He de dir que me va fer molta gràcia perquè Nana Mena, com a bona folklòrica que és, controla molt bé els tempos com de plorar. O sigui, jo no dic que no sigui autèntic el seu plor, però...
2: La ploradeta just abans d'acabar...
4: Just en el moment que toca, té un punt com a... per mi un poc performada.
0: És que és actriu, ella també. Recordo que ella ha sortit a Ídolos.
4: Sí, clar. Llavors, no sé, va fer separada on tocava i després, com dic, se va desensorrar per cantar Un Paso de la Luna.
2: D'acord, perquè amb les imatges és una plorada molt estètica.
0: Molt controlada, sí. No li queda fantàstic.
2: Mirant al públic...
0: Vull quan dir, no plores tu a casa no estàs així, no,
2: Va, jo guardo una cara que sembla un Quasimodo.
4: I a mi me penja un moc, saps?
1: Et va agradar el concert?
4: Me va agradar molt. Jo no sóc especialment fan de Nana Mena i me va agradar moltíssim i, a més, el Big Sound m'agrada molt també perquè defensa molt els caps de cartell femenins, perquè dissabte també hi havia a Lola Índigo.
1: Va cantar un clàssico?
4: Va cantar un clàssico.
1: Un clàssico.
2: Boníssima.
4: Sí, sí.
1: Cançons d'amor així s'han fet a la vida, eh?
2: Nois, el deixem aquí. Tornem demà a partir de la 6. Pausa ja. Gràcies.
6: Ja veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
7: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
8: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
7: D'altres temen el retorn del feixisme.
9: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
7: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
10: Ja disponible a la plataforma Trescat.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: A Catalunya Ràdio... Postdates. El bosc té mans i em tapa els ulls. De Mamut, d'Eva Baltasar. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
13: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
14: 10 segons per saludar el Costa.
15: Hola.
14: Clar, ja avui no tenim la Sònia, no?
15: No, està de vacances.
14: Per això la Juliana plorava avui.
0: Que li vagi molt bé.
15: Surt Gervà, entra Arbusar.
14: Doncs benvingut, Arbusar.
15: I tant.
16: Benvingut a la família.
13: Tot costa.
15: Acabada la primera fase del Mundial, encara no hem assistit a actuacions estel·lars dels representants del Barça. De fet, algun ja ha fet les maletes i tot. Segurament el més convincent ha estat Pau Cubarsí, titular indiscutible a l'eix de la defensa espanyola. De seguida ho comentem amb ell, aquí, al Tot costa.
13: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: 7 d'aquest dilluns 29 de juny de 2026, ja amb els setzens de final del Mundial en marxa i amb un autèntic partidàs en joc. Joan Fitó, bona tarda.
1: Bona tarda, Costa.
2: El Mundial al tot Costa.
0: I és que aquest Brasil-Japó, que acaba de començar, Joan, té pinta, tot i que la història dels uns i els altres no es pot ni comparar, de partit molt i molt igualat.
1: Sí, tot just portem un minut. Ara arribem al minut de partit. De moment, pilota, possessió per la selecció canarinha, per la selecció de Carlo Ancelotti, però, en principi, serà un dels setzens de final més equilibrat, més igualat, i que esperem, doncs, que sigui el més espectacular possible.
0: A l'alineació brasilera, òbviament, no hi és Rafinha,
1: no,
0: que continua lesionat. Alguna variació d'Ancelotti?
1: No, repeteix el mateix 11. Carlo Ancelotti, que va guanyar a Escòcia, amb Alisson a la porteria, Danilo, Marquinhos, Gabriel i Douglas Santos, 3 al mig del camp, amb Casemiro, Bruno Guimarães i Lucas Paqueta, Vinícius a l'esquerra, Cunha en punta i el substitut de Rafinha, el jove futbolista del Flamengo, Ryan.
0: Compte amb Paquetà, ara ho assenyalava l'Autet, s'ha posat la mà al darrere de la cuixa al primer minut de partit. De moment continua, però veurem si Ancelotti es veu obligat a fer un canvi del que fins ara ha estat un jugador indiscutible en les seves alineacions. Pel que fa al Japó, el més destacat és que Kubo continua sense poder jugar.
1: Sí, no ha jugat a Kekubo, alineació ofensiva, la que ja va fent el seleccionador japonès Moriyasu, amb tres centrals, dos carrilers molt llargs i amb tres futbolistes interessants, ho comentàvem amb l'Autet, amb Ito, amb Maeda i amb Ueda, amb punta d'atac per fer mal a la selecció canarinha.
0: Doncs empat a 0 en aquest inici de partit. 2 de la primera part, Brasil 0, Japó 0. Un partit que pel nivell que li suposem ens seguirà...
1: Aquestes ulleres d'Ancelotti em recorden a les del Garriga. Les noves del Garriga, no?
0: Bé, les noves és que no en tenia d'altres. És la primera vegada que porta ulleres al Garriga. Sí, bueno. Sí, està més jove el Garriga, diguem-ho així. A mi d'Ancelotti el que més m'està agradant és el seu aterratge al portuguès, que és un portunyol de manual. En fi, que Brasil 0, Japó 0, 3 de la primera part, i el Fitó, que serà els nostres ulls en aquest partit, que veurem si confirma les aspiracions brasileres o si confirma la condició de revelació o d'una de les revelacions del Japó en aquest Mundial. Obrim diari del Mundial amb el Roger Arbusà, Chattanooga. Roger, bona tarda.
3: Què tal, Costa? Bona tarda.
0: I benvingut, com dèiem ara fa un moment, fem rotacions a l'alineació de Chattanooga. Descansa Sònia Gelmà, entra de refresc Roger Arbusà. Tot bé l'aterratge al Mundial, Roger?
3: Tot molt bé, molt bé. Sí, adaptant-me. Fa molta calor aquí, Costa, avui. De fet, m'han dit que avui és el pitjor dia aquí a Chattanooga i ho he pogut viure, però tot molt bé. La Sònia m'ho ha deixat tot perfecte. Gran anfitriona i tot perfecte.
0: No dubto que tinguis més calor tu a Chattanooga que nosaltres a Catalunya, perquè si en tens més, directament ets a l'infern. Doncs amb el Roger, que d'aquí una estona ens portarà un protagonista de la selecció espanyola. Parlarem amb Pau Cubarsí, però abans ens fa el diari del Mundial.
2: Resultats.
3: Només un resultat d'ahir és el Sud-àfrica 0, Canadà 1, que va ser el primer partit dels setzens de final, un partit fins ahir inèdit, perquè era la primera vegada que es jugava aquesta ronda dels setzens en un Mundial, i un resultat històric també pel Canadà, que mai abans havia passat de la fase de grups. El Canadà, que s'enfrontarà al guanyador del Països Baixos, Marroc.
0: El primer partit dels setzens, la veritat és que va ser una oda al badall i se'l van acabar enduent els canadencs, com diu el Roger, amb aquest gol a ultimíssima hora.
2: Agenda.
3: Doncs més enllà d'aquest Brasil-Japó, que ara està en joc, en les pròximes hores dos partits més d'aquests setzens. A 2:15 de la nit, l'Alemanya-Paraguai, i a les 3 de la matinada aquest Països Baixos-Marroc, que és un dels partits més atractius, diríem, d'aquests setzens de final. I ja per demà, doncs, quedarà el Costa d'Ivori-Noruega, que serà a les 7, i el França-Suècia, que serà a les 11 de la nit.
0: Realment, per contrast amb el primer partit de setzens d'ahir, l'agenda d'avui és magnífica, amb aquest Brasil-Japó que tenim en marxa, després d'Alemanya-Paraguai, i estic d'acord amb el Roger, sobretot aquest Holanda-Marroc, que pel meu gust ens enxampa un pèl tard, però bé, en fi, no es pot demanar, no es pot demanar tot.
2: El protagonista.
3: Stephen Eustaquio, que és l'heroi inesperat d'ahir al Canadà, va ser qui va fer el gol de la victòria al temps afegit i que va classificar, com dèiem, la selecció canadenca als vuitens. És un jugador que hauria pogut jugar per Portugal perquè els seus pares eren portuguesos, el seu germà, de fet, va néixer a Portugal i ell, tot i que va néixer a Ontario, al Canadà, futbolísticament es va criar a Portugal, ha jugat pràcticament sempre a equips portuguesos i, de fet, ell és jugador del Porto. Aquesta temporada passada ha jugat cedit a l'MLS, a Los Angeles Football Club, i ahir va fer el gol més important de la seva carrera. Per cert que els pares d'Eustaquio van morir amb només un any de diferència, el 2023 la mare i el 2024 el pare, i per això ahir doncs, les seves llàgrimes després del partit.
0: Doncs déu-n'hi-do, quina història personal més dura, la del golejador canadenc, que per altra banda ha fet història pel seu país conduint-los per primera vegada als vuitens de final.
2: La notícia.
3: La mala maror que hi ha a la selecció del Paraguai abans d'aquest partit d'avui contra Alemanya, tot arran d'unes declaracions dures de l'exporter paraguaià José Luis Chilavert, que ha criticat la seva selecció i també el seleccionador. Ha dit de Gustavo Alfaro que ven il·lusions al poble i que és el més farsant del futbol mundial. Això ha dit Chilavert, tot això, abans d'aquests setzens i després que el Paraguai s'hagi classificat com a tercera en un grup per darrere dels Estats Units

0: de James, que va ser, si no m'equivoco, el màxim golejador del campionat, o, i que va ser un dels millors futbolistes, i que després, com a jugador de clubs, doncs, ha tingut un viatge més aviat discret, però en una Colòmbia que funciona molt bé, molt equilibrada, i que té un canvi de ritme de mig camp cap al davant considerable, interessant, que fins ara potser no ha agafat forma perquè no ha tingut prou contundència a la rematada. James té un vestit a mida i, per tant, un jugador que evidentment no està per encadenar esforços físics, que mai ha estat el seu potencial al treball sense pilota, doncs té llibertat, i així li han organitzat l'equip. Lorenzo li ha organitzat l'equip perquè jugui per darrere del punta, sigui Luis Suárez o sigui John Córdoba, a la banda esquerra hi ha Luis Díaz, que és qui genera, i t'he de dir que a Colòmbia li ha anat bé, perquè James ha aparegut amb la seva millor versió. Cada cop que la pilota passa per ell passen coses, és una mica el director d'orquestra de la fase final, té una bona elecció de la presa de decisions, entén bé el joc, és un bon soci pels davanters, i sobretot té un guardaespatlles, que és el que més em va impressionar, John Arias, un migcampista que juga a Palmeiras, que és un futbolista total. El partit contra Portugal és excepcional, és un jugador que té arribada, un jugador que pressiona dalt, que li tapa tota la banda dreta a James perquè James pugui descansar en fase defensiva, i que és un jugador que a més té arribada a l'àrea amb molt bon peu, un jugador que no coneixia gaire, que em va impressionar, i que és el Rakitic del Barça de Luis Enrique, el Davids del Barça de Ronaldinho, li podeu posar tots els paral·lelismes que vulgueu, però James li deu la vida a la selecció de Colòmbia, a John Arias, i la selecció colombiana que va estar molt contenta amb aquesta versió de James.
1: A tu, que sempre ponderes el col·lectiu, veig que t'ha seduït això de posar el col·lectiu al servei de les limitacions de les, sí, estrelles, eh?
0: Doncs mira, saps per què? Si vols, un dia ja en parlarem. Perquè si repassem totes les estrelles que estan en l'últim ball, hi ha seleccions que no ho han pogut fer o no han sabut. No ha sabut Egipte amb Salah, no ha sabut Senegal amb Mané de manera clara, no ha sabut Algèria amb Marès, tot i que ahir fes dos gols, no ha sabut Croàcia amb Modric, no ha sabut Bèlgica amb De Bruyne, i aleshores les seleccions que han aconseguit fer aquest vestit a mida i aprofitar el millor potencial de jugadors que durant l'any no tenen unes exigències altes futbolísticament, doncs trobo que són idees interessants, perquè estem veient el millor Messi i estem veient un notable James, quan aquestes alçades de vida futbolística potser alguns ja no ens ho esperàvem.
1: Clar, amb Messi té mèrit, però diguem que és el millor futbolista de la història, però és que, clar, és que James no jugava al Rayo.
0: Clar, és que James tampoc té la transcendència de Messi,
1: no, clar,
0: per Colòmbia.
1: No ha fet cap gol, James, no? Encara, o sí?
0: No, jo crec que no. Però no us ho estic escalant aquí.
1: La comparació és formal.
0: Sí, però li està donant, saps, aquell punt de talent, de sorpresa, d'una passada interior, d'una arribada, d'una combinació, de saber que és un soci, un còmplice fiable pels seus companys. És a dir, en el joc de rols, tothom sap que ell no desequilibrarà, qui ha d'estirar és Luis Díaz, que el davanter és qui ha de descarregar, que John Arias és el que ha d'ocupar més espai, i que ell és un soci fantàstic per qualsevol d'aquests companys per tenir aquell salt de qualitat en atac. Està jugant a Minnesota United, vull dir que tot el que és MLS fa la sensació que et permet anar jugant, estar en forma per quan arribi el Mundial, explotar la millor versió demà del seu seleccionador.
1: Doncs escolta, ara em renyaràs perquè no ja sé que no t'agrada avançar esdeveniments, però això pinta un Colòmbia-Brasil, Colòmbia-Argentina a quarts bastant clar.
0: Home, doncs mira, què m'has de dir? Dos vestits a mida?
1: Molt bé. Doncs aquell dia farem la tesi, el que no farem és comparar James
0: amb dos entrenadors argentins, Ves cert, que no siguin gestors de grup.
1: Ah,
0: tàctics, també.
1: A nosaltres ens agraden més els gestors de grup alemanys, però els argentins també ho fan bastant
0: bé. I he de confirmar-te que apassionant com Ancelotti canta l'himne del Brasil en portuguès,
1: Ancelotti és... Bueno, és igual, no diré el que penso d'Ancelotti. Em sembla un tio tan llest, però tan llest, probablement és dels personatges més llestos.
0: El fill no canta,
1: Perquè és bastant menys llest que Ancelotti, per això és el segon entrenador, si no seria al revés.

0: En fi, Ancelotti, que... Per cert, Ancelotti que continua empatant, Joan?
1: Sí, minut 12 de partit, segueix l'empat a 0. A veure, per parts, la primera, Lucas Paqueta està bé, està jugant amb normalitat, i la segona, Vinícius, ja ha anat
0: també
1: per terra.
0: Bé.
1: També està bé, ha anat per terra després d'una trepitjada bastant lletja de Sano, el turmell dret de Vinícius, que ha vist Sano la primera targeta groga del partit.
0: Merescuda. A diferència de la de Graf en el primer partit del Mundial, que per mi, i pel Joan Fàbregas també, allò era vermella, aquesta és a ras de terra, és una trepitjada, jo crec que la groga està bé, però la trepitjada que s'ha endut el jugador del Madrid, sí. Déu-n'hi-do. De moment porta el pes algú més que l'altre?
1: De moment Brasil és qui té la possessió, no aconsegueix trobar la profunditat necessària, ho ha intentat Bruno Guimarães fa una estona amb un bon xut de fora a l'àrea, no ha trobat porteria, el Japó s'ha estirat una sola vegada amb aquests primers 13 minuts, de moment domina, mana Brasil, ara ho intentava també Cunha, amb un xut que ha sortit fregant el pal, de fet l'ha tocat el porter japonès Suzuki, per tant, domina el Brasil, minut 14, segueix però l'empat a 0 entre Brasil i Japó.
0: Soc molt fan del porter del Japó, que si no m'equivoco juga al Parma.
1: Al Parma, sí. 23 anyets.
0: Molt bé, doncs, fans de Suzuki i en general de totes les motos japoneses, perquè enganyar-nos. Què et passa?
2: No, molt bé, molt bé. La tarda de l'humor.
0: No, perdona.
2: Sí, no.
0: De res d'humor, no. Estem aquí per fer un programa amb rigor mundialista. Ricard, abraçada, gràcies.
3: Adéu.
0: Sònia Olear, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Per rigor, el de la Sònia Oleart. Sònia, què ens expliques?
4: El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco. De forma definitiva, el davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros. Demà el club presentarà les noves equipacions de cara a la temporada vinent, en què apareixerà el logotip de la Fundació Barça al lloc del d'Agnur. D'altra banda, dimecres, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Barça.
0: Dies intensos, s'acaba l'exercici, després la Laia Tudel i el Salmurri ens explicaran si hem d'esperar una cosa per allò de, és que és 30 de juny i abans de 30 de juny havíem de fer això i allò altre, doncs ho sabrem amb els Tudurri, i també hem de parlar del futur de Ter Stegen, que, com ja vam apuntar dijous, sembla que va a camí de l'Ajax.
4: El Barça i l'Europa s'enfrontaran el 24 de juliol, a porta tancada en un amistós de pretemporada, en una hora encara per confirmar la ciutat esportiva del Barça, duel històric per a l'Europa, que 30 anys després jugarà contra el primer equip blaugrana. El Girona jugarà contra l'Alavés, un amistós de pretemporada també, el dissabte 25 de juliol, a les Preses, a la Garrotxa. És el quart amistós que confirma el Girona de cara a la temporada que ve. Enzo Maresca relleva oficialment Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City, signa per 3 temporades. Exacte.
0: Deixa'm dir que el mateix dia que el City ha fet oficial el que ja sabíem tots, el Chelsea ha fet oficial un comunicat, fotent-li una hòstia a Maresca, que l'ha deixat distret. En part, el Chelsea s'ha esperat avui explicar per què va acceptar la dimissió de Maresca per Nadal, una decisió que no va entendre ningú. De fet, ara fa pocs dies sentia Cucurella dir que no es va entendre perquè quan l'equip anava bé, doncs el Chelsea ve a explicar que Maresca els va comunicar abans de Nadal que el City li havia ofert-se el relleu de Guardiola i que ho volia acceptar, tot i que tenia contracte amb el Chelsea, i que, clar, el Chelsea es va veure obligat. Clar, no tindràs un entrenador que ja t'està dient que la temporada vinent vol ser un altre lloc i que es va veure obligat a deixar-lo, vaja, a acceptar-li la dimissió, i que ara Caixa Cobri rebrà indemnització del City i indemnització del mateix Maresca. I, francament, tot i que Maresca em sembla un gran entrenador, em sembla bastant poc seriós com ha gestionat aquest intercanvi. Vull dir que no estava entrenant el Binèfar, estava entrenant el Chelsea.
4: Robert Lewandowski podria anunciar aviat que el Chicago Fire de la MLS serà el seu nou equip, i els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria en l'Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup de Pau Gasol per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
0: Això va com en diferit, però el que ja hem batejat com el Pla Gasol ens l'explicaran demà. Què qui circa, Gasol i la seva empresa aportaran més de 50 milions a la a la Lliga F, que evidentment és una gran notícia, però que seria encara més interessant saber com es vehicula aquesta inversió.
4: En bàsquet, tal i com s'ha explicat al Catalunya Migdia, el Madrid es planteja destituir Sergio Scariolo. El Barça, Gruaita, ha confirmat oficialment que signarà pel Barça i diu que se sent molt atret per la idea de viure a la ciutat de Barcelona. Recordem que ha fet de mitjana 13 punts i 100 rebots aquesta temporada al Zalgiris.
0: Això d'Escariolo és de traca, traca, traca i mocador, eh? Vull dir, això és, si el fan fora li han de cascar 5 milions d'ecos. És impressionant. I això perquè han canviat de director esportiu. El director esportiu, que és el que hi havia abans, a bàsquet en diu manager, ja és el que es va carregar Escariolo el 2000, quan era el 2002, quan era entrenador del Madrid. És sensacional, sensacional.
4: Estan distrets.
0: Sí, no, ves, que no s'aguanta res allà. Ara, això sí, per calés, que no falti.
4: En ciclisme, 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE ha confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Tadej Pogacar encapçalarà l'equip sense això, sin Marc Soler, que recordem està lesionat. Avui ha començat el torneig de tenis de Wimbledon. Han passat Jannik Sinner, Rafa Jodar, Pablo Carreño i Tommy Paul.
0: Jodar serà el teu Bassols, ja ho veig.
4: Bé, ja ho hem parlat, no?
0: Sí, sí. Bueno, no, ho assumirem amb esportivitat. Rafa Jodar, sí, sí.
4: El quadre femení, Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro i destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se.
0: Serena pot fer el que vulgui, però bé, en fi, és una incògnita veure quin nivell ens oferirà. Segons quines llegendes, m'esperaré a veure-la jugar, però en fi.
4: El campió de MotoGP, Marc Márquez, deixa enrere el Gran Premi dels Països Baixos, del qual ha aconseguit sortir sense lesions, segons ha volgut destacar, i de fet es manté a 40 punts del nou líder Jorge Martín. I acabo amb un apunt d'hoquei patins, perquè el Barça ha fitxat Nico Ojeda fins al 2029, l'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades.
0: Aquesta és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
4: Avui entrevistem, com ja has explicat, a Pau Cubarsí, un dels millors centrals del Mundial. La pregunta és, el Barça hauria de fitxar un altre central aquest estiu? Sí o no? Podeu votar a Facebook, Twitter i a Instagram, a les xarxes del Tot Costa.
0: Gràcies, Sònia. Fito, com tenim el Brasil-Japó?
1: Ara ho intenta Vinícius per la banda esquerra, però segueix igual el partit quan arribem al minut 20. Brasil 0, el Japó 0. Li falta aquell punt de màgia que ens té acostumats la selecció canarinha. De moment, tot molt pla, sense ocasions clares. 20 minuts de partit a punt de la pausa d'hidratació. Brasil 0, Japó 0.
0: Doncs mira, més o menys com el Brasil-Japó, nosaltres també hi serem fins les 9, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Senyor Gerard Tautet, avui que ve flamenco a la Gerard. Bona tarda.
5: Sí. No, sí, flamenco no.
0: Ve rialler, amb ganes de passar-s'ho bé, que és l'actitud correcta.
5: Això sens dubte.
0: I sempre és aquesta la seva actitud, la de l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: Com esteu? Molt cap de setmana de Mundial. Heu aprofitat que bastant. Hi havia Canadà a Sud-àfrica per desconnectar.
5: Canadà a Sud-àfrica, jo vaig recuperar amb un resum.
0: Ah, sobre l'ha recuperat,
5: un resum, un resum. Ah. El resum.
6: Resum de quants minuts, a veure, Gerard?
5: Ahir a la qüestió a la vés, va fer un resum. Això, per tant, això. Em vaig aprofitar de la seva destresa.
0: Molt millor veure el resum. Exacte. De l'Agustí que en passar-se els 90. Exacte.
6: És que, perdoneu, però sort que ja ha passat aquesta fase de grups.
5: Sí, però ara venen bons partits, ho has dit
6: ara. Ara sí, ara
5: avui,
6: es posa.
5: Avui, el que estem veient des d'aquí.
0: Avui fa Mundial.
5: Exacte, sí. Avui fa Mundial.
6: I ara hora, no?
5: El d'Alemanya a les 10.
0: No, clar, la primera fase han estat no sé quants milers de partits i els podies anar seleccionant i avui...
5: Sí, sí.
6: Ara comença a fer pinta de Mundial, no? Una mica.
0: Com, perdó?
6: Comença a fer pinta de Mundial, sí, ara sí. Ja. Fins ara era una mica bé.
0: Continuarà havent-hi autèntiques atrocitats futbolístiques, però ja...
6: Estàs molt, molt específic avui.
0: Específic.
6: Atrocitats... Bé, ja. Serena, se t'entès tot? Ja, no, sí. bé.
0: No, però amb Serena em vull esperar perquè jo crec que se m'entengui bé. Crec que té dret a fer el que li roti. Només faltaria. Però...
5: Messi tampoc esperaves que jugués així, eh?
0: Ja, però és que Messi està competint.
5: No, sí, entenc.
0: Messi d'aquí es retira i d'aquí 5 anys decideix tornar, a mi em semblarà estrany.
5: Tampoc els volia comparar.
0: Com quan Jordan va decidir que tornava a jugar amb els Wizards. No cal, Michael. Ja els, et volíem recordar vestit del, dels Bulls, però escolta...
5: Jo el recordo jugant a golf i tot.
0: I a béisbol.
5: Imagina't. Sí, sí. I a béisbol, exactament.
0: Sí, és que ja tenim una, és que, una clar, edat.
6: Per cert, Chattanooga, 33 graus, aquí 31.
5: Que no és que així tant, l'Arbussà, que acaba d'arribar.
0: Però els 33, de, els 31 d'aquí són a l'ombra.
6: Jo he vist que, a part, allà fa núvol. Hosti. Ara mateix, és a dir...
7: Fa molta calor, nois.
0: Fa molta calor.
6: No et queixis, Arbussà, no et queixis, Vinga, a la vila, queixo, sí. No et queixis.
7: Sí que em queixo, sí.
0: Va, que abans d'entrar en matèria, hem de fer els honors.
3: Tot costa una dècada.
8: En un hotel aquí a la rodalia de Doha, som amb un mite de la selecció argentina, un campió del món, que jo crec que no necessita més presentació. Mario Kempes, bona tarda.
9: Hola, buenas tardes.
8: Tenemos a Argentina en semis. ¿El equipo actual tiene, según percibe usted, más presión o más ilusión?
9: Ilusión. Yo creo que más ilusión. Presión es fútbol. Es fútbol. El fútbol no, no existe. Aparte, si fueran novatos que juegan en los pueblos y que llegan a un mundial, no.
3: Tot costa una dècada.
0: Mario Kempes, l'estrella argentina en el primer títol mundial de l'Albiceleste al 78, després ho va ser Maradona, òbviament, al 86, i Messi al 22. Repetirà Messi al 26? Qui ho sap?
3: El Mundial al Tot Costa.
0: Moment per tornar cap a Chattanooga, on encara és l'hotel de concentració de la selecció espanyola, abans de marxar cap a Los Angeles per jugar dijous el partit de setzens contra Àustria. Em demana ara pas el Roger Arbussà, ja amb el protagonista que estàvem esperant.
7: Sí, doncs ja el tenim aquí, Pau Cubarsí. Què tal, Pau, com estàs? Bona tarda.
10: Bones. Bona tarda.
7: I felicitats, per cert, que és el teu sant avui, Sant Pere, Sant Pau. Sí. No sé si el celebres o te l'han recordat aquí, el sant.
10: No, aquí no, però a casa sí que me l'han recordat.
7: Molt bé. Escolta'm, vaig arribar dissabte jo aquí a Chattanooga i avui ha estat el meu primer dia aquí a la Baylor School i t'he vist el rondo, l'entrenament, i ha estat el primer dia en què he vist això de l'ha tocat, que parleu en català. Sí. Pensava que era cosa d'un dia, però veig que el català està ben present cada dia aquí a l'entrenament, eh?
10: Sí, sí, en el rondo sobretot. Ara s'han acostumat a dir l'ha tocat per vacilar una miqueta, però bueno, ja el anem entrant per aquí.
7: Jo crec que ets el millor jugador de la selecció espanyola fins ara en aquesta fase de grups, de moment en aquest Mundial. No sé si tu sents així o si més no, que ho estàs fent molt bé fins ara en aquests tres partits.
10: Bueno, em sento molt bé, em sento molt còmode. Al final sí que és una cosa llarga i que has d'estar concentrat al 100% tots els partits i tots els minuts possible, i al final jo intento millorar cada dia per estar així.
7: Costa, ja t'escolta des de Chattanooga, Pau Cubarsí.
0: Hola, Pau, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I et pregunto per això que et comentava el Roger. Opta, segur que coneixes el portal de dades, està inclòs en l'11 ideal de la primera fase. Vaja, no els diré tots, però hi ha Cubarsí, hi ha Messi, hi ha Mbappé, hi ha Haaland, hi ha Vinícius. Per tenir 19 anys no està malament.
10: No, la veritat que no està malament. Hi ha noms molt bons, però bueno, passo una mica desapercebut per allà.
0: Se t'escapa el riure, perquè el Pau Cubarsí fa poc més d'un mes a Barcelona ens comentava la il·lusió que li feia aquest seu primer Mundial. Ara que hi ets, és millor, és igual, és pitjor que el que havies imaginat?
10: No, la veritat que m'està sorprenent. Sí que era una cosa espectacular, però un cop ho vius, doncs la veritat que és un somni complert.
0: En què t'ha sorprès respecte al que t'havies imaginat, tot i que tu ja havies estat en competicions d'aquest estil, segurament no tan grans a nivell futbolístic, però havies estat als Jocs. Hi ha algun detall que t'hagi cridat l'atenció?
10: No, un detall com a tal no, però sí que una mica tot, saps? Estàs en un Mundial, estàs en la millor competició possible per un futbolista, amb 19 anys, és tot un somni, i poder estar aquí, poder estar disputant minuts i tenir la confiança del míster i de l'estaf, doncs la veritat que és un somni.
0: El Roger t'ha felicitat al Sant, i jo m'hi afegeixo. T'ha felicitat per ser en aquest 11 ideal de la primera fase, i jo també m'hi afegeixo, i sumo una tercera felicitació, que és per haver sortit viu de l'Espanya-Uruguai. Déu-n'hi-do, quina trompada, eh?
10: Moltes gràcies, primer de tot. I sí, al final va ser una trompada, però al final eren els minuts finals, i que quan estàs en el camp potser no vas amb tota en aquella pilota, tampoc passa res, una cosa del futbol, i ja em va demanar disculpes, així que cap problema.
0: Ahir Nico Williams explicava que una mica dolgut, lògicament, que s'havia lesionat per culpa d'una entrada que ell considerava fora mesura. Et va semblar que l'Uruguai anava passat de voltes o es comprèn per la tensió, pel moment, pel límit de l'eliminació?
10: Bueno, al final ells ho jugaven tot en aquell partit, així que havien de sortir amb totes les ganes possibles. Ja sabíem que era un partit molt competitiu, que havíem de treure tot, ho hauríem de treure tot, perquè era un partit de duels, que havíem d'estar concentrats al màxim. Jo crec que vam competir molt bé, sí que era un rival molt dur, però jo crec que nosaltres també vam estar a l'altura.
0: A tu t'expulsaran per últim home, però per una trompada així no, eh?
10: No, jo crec que no, tampoc m'agrada aquest tipus de trompades, sí que potser algun cop en caurà alguna sense voler, però al final tampoc és amb mala fe i ja està.
0: Deixa'm preguntar-te pel nivell de la selecció espanyola. Jo diria, no sé si coincideixes, que no esteu jugant tan fluids com en altres moments, però en canvi al darrere, 0 gols encaixats, concedint molt poques ocasions. Sembla, com et deia abans el Roger, que el bloc defensiu, més enllà del teu cas concret, és el que està funcionant més bé o més a gust de la Fuente.
10: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havíem de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, 3 porteries a 0, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
0: Ja sé que em pararàs als peus abans, però jo faig hipòtesi. 700 contra Àustria, això és així. A 8ens, en hipòtesi, us creueu en Portugal, i a quarts, Bèlgica, Estats Units... No és un molt mal camí per anar lluny. O n'hi ha de pitjors, bueno, t'ho dic d'una altra manera.
10: Al final, el futbol és el futbol, i ja saps que cada partit és un món, que tots et poden guanyar, et poden empatar o pots guanyar-los tu, i jo crec que ens hem de fixar en Àustria primer, que és el que podem jugar, és el que podem competir ara, i anirem per totes a guanyar-lo. I després ja ens fixarem amb el que vingui.
0: D'Àustria coneixes gaire futbolistes? És una selecció sòlida, ja ho hem vist en aquesta primera fase, però és veritat que no tenen grans noms.
10: Bueno, al final, com diuen, el futbol no juga amb noms, sinó que amb homes, i així que encara que tinguin noms o no, com per exemple l'Àlava al centre de la defensa, doncs tenen segur que jugadors de molta qualitat, que ara els estudiarem per tenir-los present.
0: Parlant d'Àustria, el seleccionador és Rangnick, que diuen que va ser l'autor material o l'autor intel·lectual del fitxatge de Flick pel Barça. Suposo que si te'l creus li donaràs les gràcies.
10: Sí, si me'l creu li donaré les gràcies, perquè la veritat que estem molt contents de tenir un entrenador com el Hansi en el nostre equip, però ara mateix només intentaré guanyar aquest partit, intentarem ser el millor possible i intentar passar de fase amb la selecció.
0: No és el teu cas, ja n'hem parlat, però fa la sensació que hi ha futbolistes importants de la selecció espanyola que o arriben massa justos després de lesió, per exemple el cas de Lamine, o semblen cansats per la temporada. Comparteixes aquesta sensació?
10: La temporada és molt llarga i no tothom pot arribar al 100%. Sí que hem tingut aquesta preparació aquests mesos abans de que comencés el Mundial per estar tots junts, per rebre'ns tots, que al final durant tot l'any no hem pogut estar junts perquè estem a diferents equips, i sí que alguns potser no venen de la millor forma, però al final han tingut aquest temps per recuperar-se i per estar al màxim i ajudar-nos.
0: La ment bé, eh?
10: Sí, Lamine, molt bé.
0: Va en progressió. Clar, el dubte és si tindrà temps de tenir aquell nivell que li coneixem durant el Mundial. Tu ho veus possible o què?
10: Sí, ho veig possible, perquè la veritat ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors. Cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
0: Abans parlàvem de defensa consolidada, Cubarsí està consolidat al central i Cucurella al lateral esquerre. Li fas gaire la guitza amb el fitxatge pel Madrid o què?
10: Sí, el vaig apretar una miqueta quan es va fer oficial, però bueno, cadascú té el seu camí en aquest món del futbol, que és molt gran, i també molt content per ell.
0: Apretar-lo, però sense negar-li la salutació encara, eh?
10: No, encara no. Al final en Marc és molt amic meu i sempre ho serà.
0: Ja hi arribarem. Escolta'm, si poguessis fitxar pel Barça un jugador d'aquesta selecció espanyola, tu tens clar qui seria?
10: Doncs la veritat que no hi havia caigut mai, perquè també som molts del Barça i crec que estem molt, molt complets, però potser sí que algun hi hauria.
0: Però no me'l diràs.
10: No, me'l quedo per mi aquesta vegada, va.
0: Va, t'ajudo. L'altre dia Gavi deia que Oyarzábal, com que encara de moment no tenim nou.
10: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran, sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar dalt.
0: Acabo preguntant-te què fas per matar el temps a la concentració. Mires gaire partits o et dediques a altres coses?
10: Intento desconnectar la majoria de les tardes, perquè tenim un billar a dalt i un ping-pong, i de vegades amb alguns del Barça o també amb alguns altres, doncs ens juntem allà per a desconnectar, per a jugar a billar i no també pensar molt en el futbol.
0: Sí, tu no ets del clan del golf, eh? Que crec, tinc entès que hi ha un grup que tira de golf. No, tu jocs de taula.
10: No. No, jo joc de taula com el billar, el golf no sóc gaire bo, no se'm dona gaire bé.
0: Si et pregunto si hi ha alguna selecció que t'ha sorprès, me'n saps dir alguna?
10: Bueno, sobretot jo crec que tothom, que ha sigut Cabo Verde, que al final també ens va empatar el primer partit, ha tingut una molt bona fase de grups i ha pogut passar.
0: Crec que l'última vegada que m'han parlat vaig preguntar per Messi, que quan va debutar en un Mundial tu encara no havies nascut. Ara ja sí. Només podria ser a la final. Entenc que motiu de més perquè et faci il·lusió trobar-te'l, no? O no?
10: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial. Nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc, que la gent estigui contenta i sobretot intentar competir-lo i guanyar-lo.
0: Perquè, escolta, és increïble que un tio amb 19 anys faci el que estàs fent tu, però no sé si és encara més increïble que un tio amb 39 faci el que està fent ell.
10: Sí, les dues coses són complicades de veure, però bueno, ja ho estem veient tots, el nivell que té a Messi, que l'edat que tingui, la veritat que és un jugador espectacular, per això és el millor de tots els temps i cada cop ho demostra més.
0: Des de la concentració espanyola a Chattanooga, el Pau Cubarsí en conversa amb el Tot Costa. Roger, alguna pregunta per tancar?
7: No, que m'han explicat des de dins de la concentració que fa moltes bromes en Pau, que sembla que sigui una persona molt tímida, un jugador molt tímid, però que escolta'm, que es deixa anar, que es fa amb tothom, només amb els catalans o amb els del Barça, i que és molt de la broma, que és molt, molt graciós i molt divertit.
0: Que ets una mica Piqué, que semblava el gendre perfecte i per dins una mica Torracollons, o què?
10: Bueno, això li deixo a la gent que pensi cadascú el que vulgui i jo intento passar desapercebut.
0: Doncs el Pau Cubarsí, que s'ho està passant bé i amb raó en aquest seu primer Mundial. Pau, moltíssimes gràcies, una abraçada i sort.
10: Moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé.
0: No hem volgut interrompre la conversa des de Chattanooga amb el Pau Cubarsí i amb el Roger Arbusà, però, Joan, hi ha notícia important al Brasil-Japó.
1: I hi ha sorpresa perquè s'ha avançat el conjunt japonès. Fa 5 minutets una pilota que perd Danilo, si no m'equivoco, a 3/4 de camp del Japó, recupera Sano, condueix molt bé el futbolista del Mainz 05 i un xut ras ajustat al pal dret d'Alisson, que s'estira el porter del Liverpool, no pot aturar el xut. Per tant, minut 36, en fa 5, que ha marcat el Japó. Brasil 0, Japó 1. Ara mateix Brasil i Ancelotti estarien eliminats.
0: Si no m'equivoco, el Brasil només havia encaixat gol contra el Marroc en el primer
1: correcte.
0: Partit.
1: Correcte, 1-1,
7: l'empat.
0: I exhibien com a la seguretat defensiva, com a gran valor, a falta de més...
7: Sí, els dos centrals, tant Gabriel com
0: Matías. Sí, no, són molt bons.
7: Sòlids i sí, altres sí, no, zones de Brasil estan pitjor per mi.
0: Clar, sí, efectivament. Com una mica com ara parlàvem amb Cubarsí, que de moment el més solvent d'Espanya és la seva defensa. En fi, ara parlarem del futur d'Espanya amb la nostra, en aquest Mundial, amb la nostra firma d'avui. Com esteu veient... Cubarsí com de moment el valor més sòlid del Barça en aquest Mundial?
6: Sí, sense cap mena de dubte. Crec que està fent una feina excepcional. No sorprèn, com a mínim a mi i a la gent que l'hem seguit, no?, aquesta temporada, on s'ha convertit en el líder de la defensa del Barça. però crec que parlem molt de Lamine i de tot el que està aconseguint i parlem de que és un jugador excepcional, però és que la feinada de Pau Cubarsí amb 19 anys crec que està completament fora de la normalitat. I a part, l'escoltes com parla, com el discurs que té, la seva maduresa futbolística també es tradueix en les entrevistes.
0: Un altre que és extremadament llest i abans de trepitjar una mina s'estima més.
6: Prudència.
0: Doncs, bueno, saps què? Jo sí que fitxaria un jugador de la selecció espanyola pel Barça, però no te'l diré.
5: Bueno, probablement ja ho farà, no? Sí, probablement ja ho farà d'aquí uns anys.
0: O no.
5: O no, tindrà un perfil més...
0: Que jo l'he comparat amb Piqué per una mica... Per punxar una mica gamberro, sí, però seria més Puyol. No m'agafaràs a mi en una entrevista dient una cara llotada que em compliqui la vida perquè jo estic per altres històries.
5: A mi m'agrada molt aquest perfil de centrals, a part, fins i tot en l'aspecte... Els periodistes no us donarà uns grans titulars, això. Comenceu-vos-ho a...
0: Ens n'hem fet a la idea.
5: Sí, que us n'heu fet a la idea, però a mi m'agrada aquest jugador, aquesta maduresa que parlava l'Anaïs. És molt difícil, com a central... ser consistent i ser regular i ser un 8,5-9 cada partit. Els entrenadors busquen això, la fiabilitat aquesta, i tenir-la amb 19 anys, ostres, és que és molt complicat. I més jugant un Mundial, ara veurem, ara, a mesura que vagi passant eliminatoris a Espanya, segurament li anirà tocant jugadors de més alt nivell en els marcatges.
0: Segurament però, no contra Àustria, però...
5: No, bueno, i Arnautovic, que Àustria, bueno, pot donar pel sac una mica, però sí, evidentment. Però es compenetra molt bé amb l'aport, és un nano molt intel·ligent, que interpreta bé quan surt i quan no, la línia la quadra molt bé, ho hem vist amb l'aport que no comparteixen equip, fins i tot doncs, amb Gerard Martín quan li ha tocat aquesta temporada, amb la sortida de pilotes, que m'agrada molt, i li valoro aquesta maduresa sent tan jove i aquesta consistència.
0: Aprofitant per portar-ho al nostre terreny, Cubarsí és indiscutible amb Espanya, almenys de moment, ho ha estat i crec que ho serà amb el Barça. Avui preguntem a la nostra audiència si Gerard Martín, amb Eric García, que encara no l'hem vist debutar en aquest Mundial, amb Christensen, que suposadament ha d'acabar renovant...
5: Eric, el comptes de central, eh?
0: Bé, com una possibilitat, no dic que hagi de jugar necessàriament de central, però, arribat al cas, pot jugar...
5: Sí, és
0: que
5: és
0: central,
5: és central,
0: tota la vida.
5: Central, exacte, sí. És central.
0: Més Araujo, que aquest sí que ja costa comptar-lo com a central. Creieu que el Barça, que està evidentment centrat en la recerca del nou, hauria de pensar també en portar un central aquest estiu?
5: Per mi un sí, perquè veig que intueixo que Eric jugarà més de lateral que central, però és una intuïció meva, això, pura i dura, de gustos o de criteris. Jo un central sí, però no em tornaria boig en qüestions de xifres, perquè per mi la parella Gerard Martín-Cubarsí, per mi sí és sòlida, cosa que a vegades amb Gerard Martín hi ha molts dubtes i se senten autèntiques barbaritats. Jo crec que aquesta parella, bàsicament, és ara mateix la titular, però buscar un altre perfil sí. Recordem que Christensen ha renovat.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
5: Exacte, per tant, Araujo sí
0: bé,
5: que...
0: Bé, sí, sí, no és oficial, perquè exacte. fa però, sí, molts mesos que...
5: Jo un central firmaria, però sense tornar-me boig. Un d'aquests que no t'alterés l'economia...
0: És
5: no
0: que
5: no sé si
0: diré més, si Christensen no oferís els dubtes físics que ofereix, jo ni m'ho plantejaria.
5: Jo tampoc.
0: A mi Christensen
5: però és que no
0: és fiable,
5: exacte, muscularment no és fiable, o l'esperit competitiu no...
0: Bé, més que l'esperit, diguem que hi ha jugadors que tenen la llinda del dolor més alt que Christensen.
6: Jo no fitxaria a cap central, perquè crec que ens hem deixat a Condé, que ja, a veure, no fitxaria cap central si no hi ha cap, òbviament, cap sortida. Mm. Si hi hagués una sortida, sí. Però crec que al final amb Cubarsí, Gerard Martín vas molt bé. I Eric García jo el veig més de central que de lateral, perquè sí, crec que si Condé no surt seguirà sent el lateral dret indiscutible del Barça i tens aquesta figura de Gerard Martín que és molt polivalent i que el pots anar movent. Crec que la prioritat és 100% el nou i si necessites algun central, doncs mira cap a baix a veure què...
5: Però tu creus que Gerard Martín, per exemple, l'Anaïs, ara deies que és més polivalent, jo el veig ocupant molt poc el lateral esquerre, Gerard Martín, ja.
6: Sí, perquè ja el tens ubicat com a central, mi, però és que en realitat mi. També el lateral esquerre el tens ben
5: exacte.
6: Cobert, Cancelo, se
5: perquè
6: suposa
5: Cancelo,
6: que...
5: A veure Valde com
6: apareix. A veure Valde si acaba fent una bona pretemporada i se'l recupera, perquè jo crec que Valde, ostres, li hem vist bones ratxes de partits.
0: L'any de la Lliga de Xavi,
6: va ser
0: Valde
6: increïble.
0: Fa un temporadot.
6: Llavors però... jo crec que recuperar-lo entra dins de les possibilitats, i més amb aquest estiu, que no haurà jugat Mundial, no? Que arribaran molts jugadors fosos, doncs crec que és un bon moment per reivindicar-lo. Jo, per mi, és el nou i, de veritat, la porteria. La porteria és una plaça que m'inquieta bastant.
0: Sí, però igual...
6: Ja sé que hi ha un fotimer de porters, però penso, ostres, Joan García, vale, perfecte, d'acord?
0: Sí, sí, jo estic
6: amb
0: tu.
6: A mi, Chesney, perdoneu, però no em genera cap tipus de...
0: A mi tampoc.
6: És més, t'he escoltat algun dia, Costa, que deies Ter Stegen, doncs, sincerament, a
0: després,
6: mi no, em genera més tranquil·litat.
0: El Salmo ens parlarà d'aquesta operació Ter Stegen. No, jo crec que en Ter Stegen marxant ja no hi ha ni una qüestió... ni una qüestió esportiva ni tan sols econòmica, hi ha una qüestió de que en Flick, pel que sigui, no el
11: jo
0: vol.
11: No el veig allà dins, tampoc, sí. Amb l'ecosistema allà dintre no
6: el veig com a segon. Però tu no creus que després d'haver marxat un any a Girona no haurà pres una mica de tot plegat?
11: No me l'imagino.
0: Després parlarem de Ter Stegen, no sigueu indisciplinats. Ara parlàvem del central. Hola de nou, Sònia Oleart.
12: Hola, bona tarda.
0: Avui preguntàvem, aprofitant l'entrevista amb Pau Cubarsí, si el Barça hauria de fitxar un altre central aquest estiu. La nostra Gerard Tautet diu que sí, Anaïs Martí diu que no. La nostra audiència què diu?
12: Doncs una mica com la taula d'avui.
0: Ni això.
12: 60% sí, 40%
6: home.
12: No.
6: Home, Déu-n'hi-do.
0: Guanya't el sí.
12: Sí, sí, sí, sí, perquè sí, sí, vaja, però vull dir que aquí també... Tu què penses, que sí o que no?
0: Jo tinc dubtes.
12: Deus?
5: No, mira.
12: Ja ve ser això, un reflex de la societat. El Damià diu, per aspirar a la Champions crec que és bàsic un central esquerrà a poder ser contrastat i un xic veterà per donar experiència a la defensa, però és complicat trobar aquest perfil. Íñigo va ser excepcional, però no és habitual trobar aquestes opcions al mercat, malauradament. El Macià diu, si Flick confia en Christensen i en Araujo o Cortés com a cinquè central, podríem donar una temporada més a la parella Cubarsí i Gerard Martín perquè s'acabin de consolidar. El Biel diu, si no es confia ni en Christensen ni en Araujo, doncs s'hauria de fitxar un central de confiança i cercar sortides per ells dos. El Pam Tomata diu, tenim 7 centrals, a no ser que Flick en vulgui un de concret, crec que cal reforçar primer altres posicions, el Nou i Rashford. El Danielín diu, amb Cubarsí, Eric, Christensen, Cortés i de moment Araujo, i pot jugar-hi també Gerard Martín, i Koundé clarament no cal. El Pere Alzina diu, si Christensen agafa la forma, és top, aleshores tindríem a Pau, Christensen, Araujo i Eric i Gerard com a opcions complementàries. Gerard va acabar, recordem, de titular. 5 centrals està bé, cal anar pel nou, sobretot un nou que no un interior com Julián, que no marca gols. I acabo amb l'Alfonso, diu, sí, clarament, si vol aspirar a guanyar títols necessitarà un altre central fiable per acompanyar o donar descans a Cubarsí, perquè Araujo no dona el nivell. Eric Flick el farà jugar més de lateral o de mig centre, Koundé 100% lateral i a Gerard Martín li falta encara experiència.
0: Doncs opinions per tots els gustos, com correspon a aquesta enquesta, bastant igualadota. 60% sí que fitxarien un central més, el 40% no. Fins ara, Sònia.
12: Fins ara.
0: Arribem a l'afegit del Brasil-Japó i continuen palmant els Ancelotti Boys.
1: Sí, la sensació és que li ha fet mal el gol del Japó al Brasil, perquè els últims minuts la possessió i les ocasions són pel conjunt japonès. No n'ha tingut cap de clara el Brasil des de que s'ha avançat el Japó al minut 29. Són 4 d'afegit. Veurem si és capaç de reaccionar Brasil. De moment, ben tancadet al darrere el Japó, intenta sortir a la contra. Un minut ara d'aquest afegit, en queden 3 per arribar al descans. Brasil 0, Japó 1.
0: Equip molt físic,
11: molt
0: el Japó.
11: Físic.
0: Eh?
11: Ara hem vist una acció fent una càrrega.
0: No, i abans una falta tàctica que no ha estat per històries.
11: El Japó ha fet una gran fase prèvia i a mi una sorpreseta avui contra el Brasil se'm posaria bastant bé.
0: A mi, juntament amb els Estats Units, és la selecció que m'ha sorprès més en aquesta primera fase, en positiu. En negatiu n'hi ha unes quantes a la llista.
11: Sí, exacte.
0: Molt bé, doncs 2 minutets ens queden per arribar al descans. De moment, Brasil 0, Japó 1.
3: La firma.
0: La nostra firma d'avui ve des de Charlotte. És el John Vaquero. Hola, John, bona tarda.
13: Hola, molt bona tarda.
0: Com estem?
13: Tot bé. Com esteu vosaltres?
0: Doncs bé, aquí, mira, gaudint d'aquesta que seria la primera gran sorpresa del Mundial. Evidentment, el Brasil té tota la segona part per capgirar-ho, però déu-n'hi-do com estan patint els d'Ancelotti. Amb el John volíem comentar què t'ha semblat la primera fase de la selecció espanyola, que ha estat una mica muntanya russa, inquietant contra Cap Verd, després més tranquil·litzadora contra l'Aràbia Saudita, i el partit contra l'Uruguai, depèn de qui se'l mira, en té una opinió o una altra. Quina sensació de general que has vist d'Espanya en aquesta primera fase?
13: Pues la veritat que per mi és una mica difícil treure conclusions definitives d'aquesta fase de grups. Crec que Espanya ha acabat primer a grup, no ha encaixat cap gol, i ha anat competint. Però sí que és veritat que la sensació és bastant diferent a el que vam viure a l'Eurocopa. Jo crec que a l'Eurocopa tenies la sensació de que Espanya estava un pas per davant de tothom. Dominava els partits, generava moltes ocasions, transmetia una confiança enorme. I en aquest Mundial, en canvi, hem vist una selecció més irregular i jo crec que guanyar contra Uruguai ens ha donat una mica de confiança i ara, com estem veient, no?, en Brasil, comencen els partits d'eliminatòria i jo crec que no és moment d'alarmar-se i a veure com avancem.
0: T'ho deia perquè contra l'Uruguai a mi em va fer la sensació que l'Uruguai de Bielsa planteja un context molt particular de partit, amb molta pressió, poca possibilitat d'imprimir ritme, però em va fer la sensació que Espanya, que va guanyar el partit, que és del que es tracta, però va tenir poca resposta, tenint en compte la qualitat que té del mig del camp en endavant.
13: Sí, estic molt d'acord amb tu i jo crec que es parla molt dels extrems, no? Però jo crec que una cosa que també és bastant clara és el mig camp. O sigui, ara mateix veus a Rodri, veus a Pedri, per mi Olmo ha de ser titular. Quan va jugar jo crec que és diferencial al mig del camp en aquesta selecció. I també hem d'esperar la millor versió de Lamine, Oyarzabal poder crear ocasions perquè faci gols i potser és una mica diferent la selecció aquesta de la d'Eurocopa, però també és veritat que és un equip amb molta experiència i té una identitat clara, no? I jo crec que veurem com va creixent la selecció. És l'únic que podem esperar.
0: Ara ho comentàvem amb el Pau Cubarsí. En teoria Espanya és claríssima favorita al duel de setzens de final contra Àustria. Després es trobaria el vencedor del Portugal-Croàcia, que aquí sí que sortiria un rival amb jerarquia, potser no en el millor moment, però amb jerarquia, i ja anant més lluny a uns hipotètics quarts, doncs els Estats Units, Bèlgica... Bé, no, el Pau Cubarsí, evidentment, no ha volgut entrar, però no sembla un mal camí per arribar lluny.
13: A veure, ja estàs a un Mundial, a qualsevol partit serà difícil. Però jo crec que ara que ens toqui a Àustria és un bon partit, és una bona oportunitat per demostrar el que volem ser i al final, si vols guanyar el Mundial, has de guanyar les millors seleccions. I jo crec que el camí, dins de tot, saps, no és que ens tocaria el següent partit contra França o Argentina. Llavors jo crec que en aquest sentit és una bona oportunitat per la selecció aquest següent partit contra Àustria i després segurament contra un molt bon rival com pot ser Croàcia o Portugal.
0: Acabo, Jon, tu que ets davanter centre, m'agradaria preguntar-te per Ferran Torres, que està rebent... Vaja, el pobre acostuma a rebre quan no té punteria, rep al Barça, ara està rebent a la selecció espanyola. Ell, que no és un nou pur o no és un nou original, per dir-ho així, a tu t'agrada com a nou?
13: A mi m'agrada molt. I jo crec que ha fet una molt, molt bona temporada al Barça. Sí que és veritat que em dona la sensació que és un jugador que necessita la confiança. I quan faci un gol, li cauran tots. I així va ser una miqueta durant la temporada amb el Barça també, no? O sigui, va estar amb aquesta sequia que li va durar un parell de mesos, després va ficar un gol i va canviar totalment. Llavors jo espero que l'altre dia l'ocasió que va tindre ho va fer tot perfecte. O sigui, és un jugador que entén molts vers espais, que treballa molt, però jo crec que contra Àustria esperem que faci un gol i que per mi també està al nivell d'Oyarzabal. O sigui, jo crec que si l'altre dia potser marca el gol aquell, dius, ostres, amb qui juguem? Juguem amb Oyarzabal o amb Ferran? Perquè jo crec que els dos són molt bons davanters centros.
0: Doncs la mirada, la firma del Jon Vaquero sobre el recorregut d'Espanya fins a aquests setzens de final i el que li ha de venir d'ara endavant al combinat que entrena, que dirigeix Luis de la Fuente. Jon, abraçada, gràcies.
13: Una abraçada molt gran, gràcies a vosaltres.
0: El Japó-Brasil, descans.
1: El descans, amb victòria de moment pel conjunt japonès, 0-1, s'ha avançat al minut 29 amb gol de Sano. Marxava Lucas Paquetá, visiblement coix al descans, segurament Ancelotti.
0: De l'altra cama. Jo diria que era de l'altra cama.
1: I un detallet, les càmeres ja enfocaven a Neymar, segurament és el més creatiu que té Ancelotti a la banqueta per sortir la segona meitat.
0: Ara,
11: compte amb el que dius, ara sortirà i
0: hemos venido a jugar. Si surt Neymar a la segona part, hi ha possibilitats que em deixi en ridícul. El Neymar que ha de canviar el partit és el que vaig veure un quart d'hora l'altre dia,
11: no quedaràs en ridícul.
0: Jo crec que els japonesos poden estar tranquils, però, en fi, la segona part
1: 0-1
0: per davant, i el primer gran partit dels setzents, que com a mínim està responent en emoció al que imaginàvem. Ara farem una pausa i parlarem dels altres duels d'avui, els setzents de final d'aquest Mundial.
3: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
18: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
20: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
21: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
22: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Bon dia!
25: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
26: Tranquils, que no ens avorrirem.
25: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
3: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
27: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
28: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
27: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
27: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
29: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
29: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
27: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!

0: 3 minuts i seran les 8 del vespre. Tenim el descans al Brasil-Japó. Guanyen els japonesos per 0-1. Roger, com dèiem, avui hi ha dos partits molt interessants entre la nit i la matinada d'aquests 16ens de final.
1: Sí, l'Alemanya-Paraguai i el Països Baixos-Marroc. El primer és el partit de l'Alemanya, a 11:15, partit que juga Boston, clara favorita Alemanya, de les millors fins ara, tot i que és veritat que ve de perdre Alemanya contra l'Equador. Veurem si Nagelsmann avui fa canvis o no. A priori sembla que no. I ho recordàvem a l'inici del programa, el bloc del Mundial, que el Paraguai ha rebut moltes crítiques. Només ha fet 4 punts en 3 partits, ha fet 2 gols i n'ha encaixat 4. I mentre...
0: Més que moltes crítiques, ha rebut les crítiques de Chilavert. Jo no crec que Paraguai estigui aixecat en armes contra el joc de la seva selecció, bàsicament perquè més o menys sempre juguen igual, però en fi...
1: Sí, també l'entorn una mica, perquè van començar molt malament contra els Estats Units, però és veritat que el que s'ha fet més viral i el que ha tingut més ressò són aquestes crítiques de Chilavert. Ha dit el Faro, el seleccionador, que, home, que Chilavert ha anat amb el franctirador i que hauria preferit, doncs, que això els hi hagués privat.
0: Doncs a veure com va aquest Alemanya-Paraguai. I més tard, jo crec que el gran plat fort dels 16ens de final entre Països Baixos, Holanda de tota la vida, i el Marroc. Dues seleccions que jo crec que clarament estan cridades, especialment el Marroc, a arribar bastant més lluny que els 16ens de final, i és evident que aquesta nit una de les dues seleccions farà les maletes. Per comentar aquest partit, però sobretot per analitzar les aspiracions marroquines, tinc en línia un home que és nascut al Marroc, que ha estat internacional marroquí, però que ha fet carrera en diversos equips del nostre futbol, començant des dels més modestos, el Sant Boià, el Barça C i el Barça Atlètic, després passant per l'Espanyol a primera divisió, i tancant la seva carrera al Girona i al Sabadell. Parlo del Mohamed El Yagoubi. Moja, bona tarda.
2: Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
2: Com va tot? Quant de temps,
0: doncs,
2: eh?
0: Moltíssim. El Moja en farà vell.
2: Te'n recordes,
0: home,
2: no?
0: I tant que me'n recordo, perquè quan el Moja començava al Barça C i el Gerard Tautet també.
3: Sí. Et saludo, Moja, com estàs? Sí. Una abraçada.
2: Hola, Jerry, què tal, guapo?
3: Com estàs?
2: Fenomeno, que alegria escoltar-te.
0: Doncs quan aquests dos personatges començaven al Barça C, servidor de vostès començava... Sí. Vaja, feia de becari, anava al darrere dels que després serien grans futbolistes. Moja, tu tot bé, eh? A què et dediques ara? A part de comentar el Mundial a DAZN, que evidentment et seguim en els partits del Marroc, ¿En qué mes estás?
2: Pues ahora esto, ahora estoy comentando los partidos, me llamaron no hace mucho y bueno, llegamos a un acuerdo y para poder hablar un poquito de fútbol, sobre todo, y dar mi punto de vista sobre la selección, ¿no? Cómo veía los partidos, qué idea tiene el míster o qué pensamiento, qué forma de jugar tiene. Y a día de hoy, pues bueno, esperando a ver si sale alguna oportunidad para volver a entrenar. Uh-huh. He estado entrenador y bueno, esperando a ver qué tal.
0: Doncs mira, a veure si algú mirant al Mundial diu calla, que busquem entrenador i fitxarem al Moja. Escolta'm, Holanda-Marroc, per història, per històries de Mundials i del futbol sembla increïble dir això, però jo diria que el Marroc és favorit.
2: Bueno, no lo sé. No, yo ya sabes que como deportista, pues creo que los partidos o los momentos hay que competirlos y hay que jugarlos. ¿Vale? Sí que es verdad que Marruecos viene de una dinámica muy buena, muy positiva, tanto en competiciones internacionales como mundiales, copas africanas, copas de África, etcétera, etcétera. Y a día de hoy tiene grandes jugadores. Sí que es verdad que tiene la posibilidad de contar con muchos jugadores que tienen ya un conocimiento del fútbol europeo y que muchos de ellos son nacidos o criados en estas tierras, ¿no? Y al final sí que es verdad que hay una diferencia muy amplia en el aspecto técnico, táctico y psicológico sobre todo, porque sí que es verdad que el aspecto técnico igual no tanto, porque el fútbol de calle ya sabes que es primordial para tener esa capacidad, esa alegría, ese saber estar y bueno, y ese riesgo, ¿no?, de poder probar cosas. Pero el resto, yo creo que ahora estos jugadores están muy bien nutridos y pueden competirle pues a Holanda, que bueno, no ha ganado, ha llegado a dos finales, si no recuerdo mal, con Cruyff, y la verdad que no fue capaz de ganar ninguna, ¿no?
0: Sí.
2: Pero haciendo un fútbol increíble. Así que yo creo que Holanda, por méritos propios y por historia, es favorita, porque Marruecos no ha llegado a una final todavía, pero ojalá, el sueño está ahí y esperemos que ver un buen partido sobre todo, claro, y que nos hagan disfrutar como lo han hecho hasta ahora, sobre todo a mí y a todo ciudadano marroquí y árabe, y creo que va a ser un buen partido.
0: Clar, és veritat que aquesta Holanda d'ara malauradament no té el talent, l'espurna, la qualitat tècnica de la de Cruyff. Sí que et vull preguntar per aquesta generació del Marroc, semifinalista a Qatar, guanyadora de l'última Copa d'Àfrica, d'aquella manera, però se suposa que guanyadora, i ara amb una nòmina de futbolistes que jo no sé si és generació espontània, és un bon treball formatiu de la federació, formatiu i fins i tot de recerca, de trobar jugadors formats a Europa però nascuts o amb arrels marroquines. On trobes la resposta per aquest canvi, per aquest salt de qualitat evident del futbol marroquí?
2: Bueno, como te he comentado antes, al final yo cuando he tenido la suerte de criarme en Barcelona, en el Sant Boi en este caso, del Llobregat, y bueno, tener ese fútbol de calle pero europeo, ¿vale? Digámoslo así. El fútbol marroquí o el fútbol en general, pues el fútbol de calle es yo creo que es primordial, ¿no? Ya lo decía Aymar, que creo que comparto ciertamente mucho en lo que comentó, que los que jugamos en la calle, que jugamos mucho, pues íbamos locos, y a lo mejor yo no era cercaños porque era muy malo, pero los que tenían calidad, pues no tenían miedo de hacer un caño cerca de su propia portería, ¿no? Y claro, y eso te lleva a jugar para ganar, pero tomando riesgos, tomando, bueno, una serie de variantes que hoy en día pues es difícil de ver. Claro, después te llevan a un club y ahí pues te van acomodando, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué al Barça, era una cabra loca. ¿Vale? Te lo podrá decir Gerard. Estaba dentro del rondo siempre, Gerard.
4: No, però eres el más rápido de todos. Després, más rápido de todos.
0: Després vas acabar jugant d'altres coses, però jo et recordo com un, sí, com un 10 finíssim.
4: Sí, que sí.
0: Amb canvi de ritme, amb desequilibri, vaja. Sí, sí.
4: Ara es treu mèrit, sí, però bueno, molt bo.
0: Potser...
2: No, bueno, teníem cosetes, sí, però sí que és veritat que la qualitat que tenien els nanos que portàvem anys practicant el futbol i la idea del Barça, pues era diferent a la que portaven la gent que arribàvem del carrer o d'equips que jugàvem, bueno, per disfrutar i per guanyar i bueno, per passar-ho bé, no? Això es nota moltíssim, no? I tu veies la capacitat que tenia, per exemple, el Gerard, no? A la sortida de balón, la perfilació, la intel·ligència, no? I, claro, caram. I això...
0: Paulín sopar, no?
4: Anem a sopar, moja.
2: No, però és veritat. Dic Gerard, perquè està aquí, però digui mil jugadors.
4: Sí,
2: no?
4: Sí,
2: que...
4: n'hi ha.
2: Que hem coincidit i cadascú amb el seu, no? Però sí que és veritat que es nota moltíssim. Aquest equip del Marroc, sí, com t'he dit abans, és que, Jordi, és futbol i juguen els millors. I el Marroc té, igual que qualsevol país, pues té grandíssims jugadors. Mm. Alguns arriben i uns altres per una cosa o per una altra no. Però hi ha molt de talent. Aquest talent va també, per exemple, jo penso que, i he viscut, gràcies a Déu, molts anys, per la capacitat mental, no?, que poden tenir els jugadors. I això, per mi, és si no el més important, pot ser una de les coses més importants, no?, que deu tenir el futbolista, no?, per tot. Ara mateix, pues, pensem que nosaltres quan jugàvem, Gerard, pues, no teníem redes socials, no teníem mòbils, i ha canviat molt. Ara els nanos tenen que estar molt, molt ben preparats. I, clar, jo no sé com funciona ara la història, però sí que és veritat que si un sap d'on ve, sap on pot arribar. Després arribarà o no, però tens que tenir els peus a terra com teníem nosaltres abans.
0: Doncs el Moja, el Mohamed El Yagoubi,

0: ha fet passar-nos de frenada. Ara em renyarà l'Agnès i també em renyarà el Fitó perquè ja ha començat la segona part del Brasil-Japó.
1: Sí, un parell de minuts d'aquesta segona meitat. De moment amb 0-1, encara victòria parcial del Japó. Ha fet un canvi Ancelotti al descans. No ha entrat Neymar. Ha marxat Lucas Paqueta. No he acabat de veure quina de les dues cames era la que anava a coix.
0: Les dues.
1: Però canvi molt ofensiu d'Ancelotti perquè marxa Lucas Paqueta, que és un migcampista, entra Endrick, que és un davanter. Per tant, ara mateix, 4 davanters al camp al Brasil, a part d'Endrick, doncs Ryan, Cunha i Vinícius.
0: Ara ens hi fixarem on juga Endrick.
1: Juga Endrick a la banda dreta.
0: Que és on està jugant el Lío.
1: Correcte, i Ryan l'ha tirat enrere.
2: No, i Vinícius per dins, perquè juga molt per dins. Vinícius, no,
1: sí, fa una mica el que vol.
0: Vinícius juga on li dona la gana.
3: Sí, exacte. Fa el que vol.
0: Bé, doncs amb 4 davanters i amb només 2 migcampistes, això també és molt d'Ancelotti, com les ulleres i com el Portuñol, intentarà aixecar aquest partit, que ara mateix té perdut. Avui fregant el rècord mundial, 10 minuts de retard sobre l'horari previst. Avui el patrocinen el Moja, el Gerard i el Fitó, que no para d'explicar-nos detalls d'aquest Brasil-Japó.
3: Sempre dels altres.
0: Agnès Marquès, bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
0: Avui vens amb un look molt així com molt estival, no molt formentera. Així tot blanc.
3: Bueno, dius, escolta, un sempre s'ha d'intentar posar en la millor de les situacions, encara que sigui venint a treballar.
0: Això mateix, sí. Ben pensat.
3: No, pels que ens estiguin escoltant, només vaig de blanc, res sí. més.
0: Sí, no, sí, home, però és com molt, sí, com molt d'anar per, jo què sé, per Menorca, no?
3: Per la tarda, sortir a la tarda...
0: Sí, a fer el passeig...
3: A fer
0: vespre,
4: la posta de sol.
3: Ja pot ser, ja pot ser.
0: Molt vaja, bé. A mi no m'hi veureu de blanc sencer ni a Formentera ni a Caldes de Malavella.
4: Però a Formentera sí, que t'agradaria.
0: Sí. Però,
4: aniria
0: però
4: bé ara mateix.
0: Fulla també m'agrada i no vaig amb aquest look tan estival que tampoc em quedaria bé. En fi, a les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
3: Doncs mira, aquest retard de 10 minuts ens ha permès tenir dades actualitzades que ens arriben de Venezuela. Oficialment la xifra de morts ara mateix és de 1.719 persones. És una actualització que va molt, molt lenta. Hem de tenir en compte que les Nacions Unides mantenen que la xifra de desapareguts supera els 50.000. I ara tenim sobre la taula una altra dada que ens fa la mida, la dimensió de la tragèdia. Hi ha gairebé 16.000 persones que no tenen casa, que han perdut casa seva. De Venezuela n'informarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, amb en Joan Biosca, que ha aconseguit arribar a la zona zero del sisme, que és allà on hi ha els centenars d'edificis a terra. Lògicament, a mesura que van passant les hores i els dies, l'esperança de trobar supervivents sota la runa d'aquests dos terratrèmols doncs, cada vegada és més difícil, però encara hi ha alguna història de rescat i en parlarem amb en Joan Biosca. Què més? Ampliarem també aquesta informació, que és que l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la SEPI, de la Societat Espanyola de Patrimonials, Belén Gualda, i una vintena altra de persones per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Per tant, aquí és un cas que agafa una nova dimensió. Aquest matí, aquesta empresària, Carmen Pano, ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Ampliarem, per tant, aquestes dues punts de notícia sobre el cas Leire i també posarem sobre la taula una altra xifra. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya. Recordeu que quan va començar el procés, el govern espanyol va posar sobre la taula una xifra molt, molt inferior. Va calcular que regularitzarien unes 500.000 persones. Doncs bé, les peticions arriba a 1.300.000. És tot un procés que s'ha de veure finalment en quantes s'acaben acceptant, etc. Però sí que la realitat, diríem, de les peticions queda molt, molt lluny de la imatge i de la xifra que es va donar en un principi. Amb el procés a punt d'acabar, juristes, també entitats, alerten del col·lapse per aconseguir cita a la Policia Nacional i denuncien que la falta d'hores disponibles ja ha aixecat el mercadeig de cites, que passa sempre també en aquest tipus de situacions, lamentablement. I per acabar, tindrem en Toni Padilla, avui amb contracrònica també del Mundial, amb el bon paper que estan fent les seleccions africanes. Que totes menys una...
0: 9 de 10 han passat a 16. És veritat que la primera de les 9 ahir se la van carregar, però vaja, sí, 9 de 10 moment... és espaterrant. Sí, sí.
2: Hi ha 3 europees fora. Que han quedat...
0: Clar, també n'hi ha més.
2: A la tele,
0: també n'hi ha més, però no, 9 de 10 és un registre històric.
3: Sí, i, a veure quantes passen aquesta d'ara.
5: Unes quantes menys.
3: Unes quantes menys, no? Fa la pinta.
0: Avui ho vol...

0: veurem amb el Marroc-Holanda, que és, Marroc és una de les més potents. A veure què diu el Padilla.
1: Què vas posar a la porra? No es pot dir.
0: Sí, tinc un 1-1 i passa Marroc a penals. Això no ho diu la porra, però...
1: Però...
0: Vull dir que la porra és un 1-1.
1: Traiem, aviam, sí,
0: la porra és un 1-1, però jo crec que passarà Marroc a penals. Marroc es va carregar a Espanya a penals al Mundial de Qatar.
2: Exacte, fa 4 anys. Sí. Sí, sí.
0: Per exemple.
1: Tot pot passar.
0: A les 10, Catalunya a nit, amb Toni Padilla, però sobretot amb Manel Elias i amb la formentarenca Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
1: A vosaltres.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: Amb Sonia Oleart, però abans, Arbusà, alguna cosa més des de Chattanooga?
4: No, res més, que abandonem ara la Villora School, que, per cert, Víctor Muñoz, del català de l'Osasuna, ara al Liverpool, s'ha entrenat ja avui amb el grup. No crec que el veiem dijous, però bé, bones notícies per De La Fuente.
0: Però és que, li cauen tots els extrems. Víctor Muñoz, sí, sí. Jeremy, Nico Williams, que fa pinta que sí, no torna a jugar al Mundial. En fi.
4: Sí, sí, per això que agrairà tenir Víctor Muñoz, no sé si dijous, però si passa temps, doncs avui tens. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de la selecció espanyola, que, insisteixo, dijous juga contra Àustria aquests 16ens de final. Gràcies, Roger.
4: Adeu.
0: Fitó, a punt. Vaja, jo l'he vist dins, de marcar Brasil.
5: N'ha tingut una claríssima la selecció canarinya. L'ha tret el porter del Japó, Suzuki, una bona centrada des de la banda dreta, remata enrere, cap al punt de penal, un jugador del Brasil, a la frontal de la petita. Crec que és Cunha, si no, Casemiro.
0: Ha rematat de cap.
2: Exacte, claríssim.
0: El porter de Japó ha rematat de cap. I la treu amb l'esquena. Hosti,
5: sí, sí.
0: És el joc dels disbarats, sí. Però no ha entrat.
5: Després de molts rebots ha estat Casemiro, qui ha rematat amb el cap, i dos rebots pràcticament a la línia. Ho ha intentat a la contra del Japó, el partit està bonic ara mateix, però està traient aigua el Japó, està colant molt el Brasil.
2: Lògicament, en aquests...
0: Si això continua així, acabarà 2-1, que és com res a la...
2: No et pensis, no.
0: El pronòstic correcte.
2: No.
5: De totes maneres, 9 minutets d'aquesta segona meitat, dues ocasions ja molt clares pel Brasil, però segueix guanyant el Japó. Brasil 0, Japó 1, minut 55 pràcticament de partit.
0: Ara sí, Sònia, què hem de recordar d'aquesta primera hora de Tot Costa Inoblidable?
6: Entrevista a Pau Cubarsí des de la concentració de la selecció espanyola, un Cubarsí distès, satisfet, adaptat, diu que està en un bon moment, que veu a Lamine i a Mal molt bé i que tant de bo es trobi a Messi a la final. Avui ja amb el Roger Arbusà, que la Gelma està de vacances, no sé si s'ha quedat per allà, però després de tants de dies segur que li vindria molt de gust fer un soparet amb Ral de Vinyó, la raça rústica de porc de casa nostra.
7: Que ben trobat.
0: Ben jugat.
6: Que us regala el primer que truqui, 93207474, un pack d'espatlla curada llescada, perquè la Sònia Gelma, si vol, pugui disfrutar-ho durant un bon àpat de pa, on sigui ara en aquestes merescudes vacances.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
0: No podrà trucar per aconseguir l'espatlla llescada de Ral de Vinyó, però mentrestant Casemiro va fent feina, eh?
5: Sí, perquè acaba d'empatar el Brasil. Una jugada que defineix el que és aquesta selecció brasilera, centrada de Gabriel Magalhães amb l'esquerra, des de la frontal de l'àrea, i remata pràcticament a un pam de la línia de gol Casemiro, que ara sí, Suzuki no hi pot fer res. El celebra Casemiro, per tant, ara sí...
2: El 6-7,
5: sí, el 6-7, sí, sí.
0: El gest el reconec, però exactament què vol dir?
5: No vol dir absolutament... No vol dir absolutament res.
2: Jo no.
0: No?
5: No, crec, jo tampoc ho tinc clar, però no vol dir res, però sí que està molt de moda el gest aquest amb les dues mans amunt i avall.
0: Em va fer gràcia perquè Márquez ho va fer quan va guanyar una cursa, però no tenia ni idea de què volia...
5: Doncs és exactament això.
0: I què volia dir? Bé, bon gol de Casemiro, molt de Casemiro, que és un excel·lent rematador de cap, i també molt bona la centrada enroscada al segon pal de Magalhães, el Brasil que ho empata.
5: Sí, sí, ho empata al minut 11 de la segona part, 1-1, gol de Casemiro, per tant, mitja horeta encara llarga per acabar de definir doncs, qui es classificarà.
0: No sé si la Sònia encara és per aquí. No, ha dimitit.
6: Sí.
0: Et faltava alguna cosa per explicar-nos?
6: No, res
0: del Popa,
6: més.
0: Ja està. Mira, doncs aprofito jo per explicar-vos que aquest dijous, el 2 de juliol, és la nit solidària del relat solidari, ja sabeu, aquest llibre que anualment una colla de periodistes del nostre país fan a benefici d'alguna entitat solidària. La d'aquest any, apadrinada per l'Eric García, és a benefici d'Avant Neurologia, i també anualment es fa una nit solidària amb actuacions. En aquest cas serà a la sala Almodóvar de Barcelona. Si voleu anar, els dos primers que truquin al 93-201-7474 s'enduen una entrada doble per la nit solidària del relat solidaris, valgui la redundància.

0: No, ara no podrem perdre de vista el Brasil-Japó perquè el Brasil està desencadenat.
1: L'acaba de tenir Vinícius, una jugada maquíssima per la banda esquerra. De fet, ha tirat un túnel a l'extrem del Real Madrid per marxar de la seva marca, ha entrat dins de l'àrea, un retall, i amb l'exterior del peu dret ha intentat superar Suzuki, però si no m'equivoco la toca i la pilota que va al pal. Ara veurem si la toca. Sí, sí, és una aturada de molt mèrit de Suzuki, que aconsegueix que la pilota vagi al pal, però Brasil, ara sí, sent Brasil, posant les coses molt complicades al Japó. Minut 58 de partit, 1-1, però la selecció de Carlo Ancelotti que pressiona, que ho està fent passar malament a la selecció nipona.
2: Se li farà llarg, eh, a Japó.
1: Sí, sí. Sí,
3: sí, sí.
2: Crec que sí.
0: A mi ja us dic que mitja horeta em sembla correcte per...
2: A tu també per la porra, ja per està satisfet.
0: Sí, sí,
2: satisfet.
0: A més, gol de Vinícius ja seria la quadratura
4: aquí
0: del...
4: Aquí has dit que passava als penals?
0: Marró.
4: No, marró. Ah, sí, marró. I aquí és... Has dit empat, no?
0: Clar, si passa penals és que han d'empatar.
4: No, però ho sé, però qui has dit que passava?
0: Marroc.
2: No, però
0: aquí Brasil 2-1.
2: 2-1 Brasil,
4: val,
2: sí.
4: Val.
0: Ara ja és molt evident que el Japó està traient aigua de la barca, no? Sí, sí. Tenen l'aigua al coll. Després d'una primera part en què han viscut i han competit més que bé. Mentre el Fitons vigila aquest partit, en línia, vaja...
2: Sí, sí.
0: No, correctíssima, sí, sí. De Casemiro en el gol brasiler. Obrim plana a Barça. Laia Tudel, bona tarda.
5: Vale.
0: Ramon Salmurri, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: He sentit abans el Salmurri que la Tudel, però ja actuant els Tudurri. Laia, demà, 30 de juny, per tant, tancament d'exercici a tot arreu, però, evidentment, també a Can Barça, també últim dia del mandat de Rafael Juste, perquè dimecres prendrà possessió Joan Laporta. Què hem d'esperar d'aquestes últimes hores d'exercici 25-26 pel que fa a matèria d'operacions pendents, etcètera, etcètera?
7: Mira, et diré que venen dies una mica complicats d'aquells que t'agraden per explicar l'actualitat econòmica del Barça. No dies complicats per l'economia del Barça, sí per explicar-ho.
0: Perquè... defensora de les causes feixugues. Ara.
7: No, però ara entendràs per què us ho dic, això. Doncs perquè últimament, quan tu fas consultes de l'exercici econòmic al Barça i de què ha de passar per tancar en positiu, de l'1-1 de la Lliga, tot això, les respostes diríem que són flexibles, que no hi ha res blanc o negre, d'acord? D'entrada, aquesta idea de que demà es tanca l'exercici econòmic és cert, com conceptualment, però vaja, també hi ha, aquí entra aquesta idea de tot és flexible perquè es tanca demà, però sempre els auditors donen uns dies, hi ha un marge per acabar de tancar operacions pendents. I per tant, la fotografia que tinguem a 30 de juny de l'economia o la situació econòmica o l'exercici del Barça, econòmic del Barça, no és la fotografia final. Això d'entrada. Llavors, poden quedar operacions pendents, com per exemple, i operacions que el Barça ja està treballant i que les necessita. Mm-hmm. Per exemple, els famosos milions que queden per ingressar dels seients VIP de New Era, que queden aproximadament uns 30 milions d'euros per cobrar, doncs s'espera, perquè ho està treballant el Barça, que aproximadament la meitat d'aquests 30 els pugui ingressar en aquest exercici econòmic. Això ho ha explicat avui el company Adrià Soldevila, el que t'hi jugues a la cadena SER, que ha parlat de que el Barça pràcticament tenia ja tancat aquest acord amb que cobraria aquests diners mitjançant una empresa de Singapur. Bé, doncs això és una de les qüestions que estan acabant de tancar. Un cop estiguin tancades, veurem si doncs, el Barça pot ingressar aquests diners. Una altra operació, per exemple, pendent, és una que fa dies que n'estem parlant, que és el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, que el Barça ha de cobrar 11 milions d'euros d'entrada perquè es queda massa acabar aquesta sessió i aquestes condicions a la sessió que tenia el Barça i el Mònaco per aquest traspàs d'Ansu Fati. I el Barça sí que espera demà fer oficial aquest, o que es pugui tancar ja aquest traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i cobrar aquests milions.
0: Però quan dius que demà s'acaba la sessió, vols dir que si no ho tanquen demà es trenca l'acord o no necessàriament?
7: No es trencarà perquè està molt avançat i estan negociacions. Es podria, o sigui, si el Barça es posés ferm amb això, diria, doncs bé, s'acaba aquesta condició i te'n demano més. No serà així, perquè està molt avançada.
0: Ah, clar, vols dir que el que estava estipulat era durant la sessió i que un cop vens si la sessió, el Barça podria posar unes altres condicions.
7: Bé, la clàusula acabava... Sí,
0: val, no, clar, no t'havia entès.
7: Però vaja, no estarem en aquest
0: escenari.
7: Vaja,
0: és que tampoc
7: dir...
0: més d'11 no ens en pagaran. Vull dir que...
7: No sé, però vaja, no, no. El Barça espera tancar-ho amb aquestes condicions.
0: Fitxar-lo.
7: Amb aquestes condicions. Llavors, si es tanquen aquestes operacions, realment ajudaran a l'exercici econòmic. Però tot això vol dir que si no es fan aquestes operacions es podria tancar un exercici econòmic en negatiu i que, per tant, podria ser que no tingués l'1-1 al Barça? Doncs sí i no.
0: Bravo.
7: Sí a la primera.
0: Ara, busquem el tall de Luis Enrique. Puede ser que sí i puede ser que no.
7: No, però ho explico molt ràpidament. Sí, vull dir que sí que es contempla dins el Barça l'opció de que l'exercici es pugui tancar en negatiu. I això... que, no, que l'exercici es tanqui en negatiu, no penalitzaria l'UAU.
0: Ah.
7: És a dir, tot i tancar en negatiu l'exercici, tant fons del Barça com fons de la Lliga ens han confirmat que no és una condició indispensable per entrar a l'UAU i que el podrien tenir de tota manera, que això és el que segueixen defensant i tenint clar des del Barça, que aquesta condició de l'UAU la tindran aquest juliol. Ara bé, el fet de tancar l'exercici en negatiu voldria dir pocs milions. Tampoc ara ens pensem que si tanques un exercici econòmic cada cop i volta doncs se te'n va molt. Mm. Això sí que ho condicionaria, però vaja, tampoc ens estem movent en aquest escenari.
0: Per tant, tot i que demà avanci el dia i no tanquem el tema Ansu, no cal que posem cap cronòmetre dramàtic en marxa enrere. Eh? No passarà res, l'1-1 està garantit.
7: Això és el que ens expliquen.
0: D'acord.
7: Tot i que insisteixo que l'operació d'Anso...
0: Fas bé de protegir-te amb això, és el que ens expliquen.
7: Expliquen
0: després
7: avui,
0: de 5 anys d'experiències.
7: Per això és que quan avui estava parlant de tot això, dic, mare meva, això m'està sonant. Però no, en general transmeten tranquil·litat, tant des del club com, insisteixo, des de la Lliga. En principi, el Barça ha d'estar a l'1-1. Una altra cosa és com es tanqui l'exercici. Però l'operació d'Anso sí que és cert que s'espera que es tanqui demà. Veurem l'operació de New Era, aquesta potser per més llarg.
0: Molt bé, doncs esperarem amb aquesta tranquil·litat suposada que ens transmet la Laia Tudel del calendari de la setmana. Sabem que demà a les 9, que dius, per fer-ho a les 9 pots fer a les 7, presenten la nova equipació de la temporada i dimecres ja presa de possessió. Tenim algun detall d'aquesta presa de possessió de la porta?
7: Quan dius a les 9, podria ser a les 10, perquè ho dius?
0: No, he dit a les 10, no, volia dir a les 7.
7: Ah, sí, sí, sí.
0: Va, però
7: sí,
0: a les 9 em sembla tardíssim per no poder fer... Jo és que ja l'he vista i, bé, tenia ganes de dir-hi la meva, però clar, si és a les 9 no em va bé.
7: Però tu sempre pots dir la teva.
0: No, però m'esperaré. Home, esperaré que l'ensenyin, igual la canvien.
7: Sí, bé, demà és la presentació, sí, d'aquestes presentacions de samarreta maques que fan al MACBA, del Museu del Centre de Barcelona, a les 9 de la nit, en un acte doncs, que serà, com sempre...
0: Maca és la presentació, no la samarreta, vols dir?
7: No. Bé, ja en parlarem.
0: Val.
7: Jo
4: vale, discrepo no t'agrada, una mica. No t'agrada la
7: sí, no li agrada les imatges
0: no
7: que ha vist. Les imatges que circulen, vaja, que algú les haurà pogut veure, són franges verticals blaugranes, més primetes i degradant una mica el color. Bé, ja veurem demà quina és la definitiva
0: i
7: com queda.
0: Això no és un degradat. A mi m'agraden els degradats i això no és un degradat.
7: No és un degradat,
0: però això en parlarem demà o fins i tot dimecres.
7: Sí, exacte. Això per una banda, i l'altra, la presa de possessió, doncs sí, és dimecres, al matí, a l'auditori, s'espera que sigui la presentació ja posada... de llarg, la presentació oficial de tota la nova junta directiva de Joan Laporta, que presentarà aquells 5 cares noves que ja es van anunciar durant les eleccions del Barça.
0: Molt bé, doncs dimecres sabrem, si no ho sabem abans, qui compondrà i en quins càrrecs aquesta junta directiva, que ja el Salmo ja fa dies que ens va explicant que aquí podem estar distrets. Salmo, Ter Stegen a l'Ajax, com ho tenim això?
6: Doncs negociació en marxa.
0: Crec que no hi ha cap novetat d'última hora, però l'Autet i l'Anaïs no volien parlar de res més que no fos Ter Stegen avui. Dic, doncs, posem-los al dia.
6: Bé, no era tant de Ter Stegen, no? El que...
0: No, exacte, és veritat.
6: Sobretot tu i l'Anaïs volia comentar, sí. Però bé, no
0: tinc res més a dir.
6: No entrarem. A veure, negociació en marxa. Negociació en marxa per la sortida de Marc-André Ter Stegen. Marxarà cedit a l'Ajax si res no es torça. L'interès de Mitchell i de Jordi Cruyff en Ter Stegen acaben de convèncer el futbolista i ara queda... el més complicat de tot, que és, diguem-ne, allò que paga cadascú, perquè Ter Stegen, com ja saps, té una fitxa molt alta, l'Ajax no la pot assumir tota, el Barça és conscient que haurà d'assumir una bona part, veurem què vol dir aquesta bona part, i si Ter Stegen renuncia o no a una part del seu salari, cosa que sembla realment poc probable.
0: Bé, doncs veurem com evoluciona. És que, clar, aquesta operació no puc evitar pensar que és evident que no el volem aquí, però que la palmada econòmica serà descomunal.
2: No, doncs com ho era amb la sessió al Girona.
0: La palmada econòmica era alta. Clar,
2: també.
0: Però el tema de Girona era mitja temporada, semblava així una mica per sortir del pas, i el Mundial... I... Clar, això és una cosa que sembla més estable i deixar-t'hi... Vaja, és que... Clar, no em puc imaginar què et pot pagar l'Ajax, que és un equip que aquest any...
2: Tampoc és un any...
0: Entrarà a Europa si hi entra...
2: Exacte. No són dels millors anys del
0: club. Això ja, sense anar a la part de l'Anaïs, que jo comparteixo, que és que jo crec que és un risc anar pel món amb més temps de segon porter, cosa que no vol dir que t'hagis de quedar a Ter Stegen, però clar... És que si l'has de pagar gairebé sencer...
4: És que quin sentit té haver de pagar pràcticament la fitxa d'un jugador per cedir-lo amb un altre quan tu no vas sobrat de talent en aquesta posició?
2: L'ecosistema al vestidor pot quedar més solventat.
6: Et pot sortir bastant més car quedar-te'l.
4: Jo és que crec que al final, amb totes les coses que...
0: Més car segur que no. Pitjor pot ser. Que et generi un escenari que no vols, indesitjat pot ser, però més car és impossible.
2: Jo aquí em poso a la pell de Flick, i penso que l'entrenador vol tenir un vestidor sa, un ecosistema competitiu, però i alhora, doncs, evidentment, Chelsea és un risc? Sí, us ho compro. Jo us ho compro, que és un risc. Però jo probablement el correria, aquest risc. No sé, abans de tenir un ambient una mica
0: promès dins el vestidor. El més important, tu el correries, i Flick és evident que també.
4: Sí, clar.
0: Flick ho fa amb totes les conseqüències.
2: Exacte.
0: Jo crec que ell assumeix que si et quedes sense Joan dos mesos com l'any passat, el que passa és que l'any passat t'hi vas quedar entre octubre i novembre. Si et quedes a l'abril, no és el mateix, però, escolta, a vegades, ves, qui no s'arrisca no pisca. Ell creu que per una banda el beneficia que Ter Stegen no hi sigui, i si tenim mala sort amb Joan Garcia, doncs prendrem mal. Això, Salmo, no fa pinta que s'hagi de tancar de manera immediata, o potser si la cosa, si quadren els interessos de les tres parts?
6: No descartis res. A priori et diria que no, perquè no deixa de ser... O sigui, la clau de tot això és quan està disposat a assumir el Barça. I això és el que marca, entre altres qüestions, el timing d'aquesta negociació. Jo crec que l'Ajax, pel que sé, té uns límits bastant clars i bastant marcats, i si el Barça doncs decideix que ho resol per la via ràpida, doncs haurà de fer una operació tipus Girona, o si en tot cas el Barça prefereix esperar, a veure què passa. No crec que sigui tant una qüestió de la voluntat de totes les parts, sinó de la posició del propi Barça.
0: Molt bé, doncs veurem. Pel que explica la Laia, no hi ha pressa en aquests termes de necessitem ingressar o tancar operacions, per tant el Barça pot pensar i pot calcular aquesta operació, que per altra banda sembla que va ben encaminada, perquè el més important, que és que el jugador l'accepta, sembla que és una prova superada. El Salmo, el que ja tenim col·locat, no de manera oficial, però serà així, és Lewandowski, eh?
6: Sí, fa tota la pinta que s'anirà a Chicago, ha acceptat la proposta de l'equip de la MLS. Dies enrere va anar a Chicago a conèixer les instal·lacions, a conèixer el club i a respirar també una mica la ciutat, i finalment ha acabat acceptant la proposta de Chicago Fire i s'unirà a la Lliga Nord-Americana.
0: Molt bé, doncs es trobarà amb Messi, amb Griezmann, no estarà malament.
4: Està fent volada.
0: La MLS d'aquest any, segons com, si el Barça no troba nou, potser ens haurem d'abonar a la MLS i tot per veure...
4: S'emporta la família sencera cap a Chicago, que era un d'aquells temes que dius, home, Aràbia potser no, però Chicago
0: sí. Chicago és una ciutat xula, eh? Tot el respecte no és Barcelona, però no s'hi viu
4: però
0: malament.
4: Però no és Aràbia.
0: I sobretot si tens el contracte de Lewandowski, segur que no s'hi viu, no s'hi viu malament. Per cert, abans d'acomiadar-vos, com que tenim de vacances el Barça reservat, Laia, em permeto fer-te una recomanació de podcast, en aquest cas de videopodcast. Vasos comunicants, el podcast que fa el Jofre Llombart, que en l'últim capítol parla amb Gabriel Martínez, el dircom del Barça.
7: Ah, he vist algun fragment a Instagram, m'ha sortit, sí.
0: És prou intel·ligent per no ficar-se en grans vessals, però parla una mica de tot. A mi em crida l'atenció la seva opinió sobre el community manager de l'Atlètic de Madrid. En fi, una miqueta de el Flick i el seu anglès i les seves expressions. Vaja, que és un personatge que normalment no l'escoltem perquè òbviament no fa declaracions, però que val la pena escoltar-lo. Tu has vist clips, jo te'l recomano íntegre. Ara que tens temps sense Barça reservat.
7: Sense reservat.
2: Sí. No, i tant, i tant que ho faré. Ja has donat festa a l'Organet.
0: Sí, hauríem de posar l'Organet, ja tens raó.
7: Sí, hauríem de portar algun pati reservat, encara que no hi hagi reservat, i que soni l'Organet i explicar alguna cosa.
0: Les portes del Tot Costa que estan obertíssimes a l'Organet, ja ho saps.
7: Sí, ja ho sé, ja.
0: Molt bé, doncs aquí estarem esperant l'Organet. Tudurri, Laia Tudel, Ramon Salmurri, gràcies.
6: Que vagi molt bé.
0: Fitó, com tenim el setge de Brasil?
1: Doncs ara mateix, a minut 73, segueix l'empat a 1. Brasil, que ho intenta, sí que és veritat que ha baixat un puntet aquest setge a la porteria del Japó. Ha fet canvis també el seleccionador japonès Moriyasu, però queda un quart d'horeta, una mica més. Brasil intentant capgirar el marcador. Brasil 1, Japó 1.
0: Abans de tancar, evidentment sense perdre de vista aquest tram final del Brasil 1, Japó 1, Sònia Oleart, hem de constatar, perquè avui s'ha fet oficial, que la Lliga F ha aprovat l'entrada de Pau Gasol com a inversor amb una injecció econòmica de 55 milions d'ecus.
3: Sí, la proposta ha rebut llum verda en una assemblea extraordinària en què han votat els 16 clubs i en què s'ha confirmat que la xifra total es repartirà en els propers 4 anys. No serà, però, fins demà, quan Pau Gasol i Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, presentaran l'acord entre les dues entitats davant de tota la premsa per donar-ne els detalls de com es concretarà tot això. Fins ara han explicat aquesta inversió té com a objectius el desenvolupament comercial de la competició, posicionament internacional, creixement i consolidació d'un model a llarg termini tant per la Lliga com pels clubs. La primera aposta de Pau Gasol, recordem, va ser a la Women NBA, la Lliga de Bàsquet Professional Femenina dels Estats Units. El món del futbol es va estrenar entrant a l'accionerat del Bay Football Club, un club de la Lliga Nord-Americana, que van fitxar, no sé si recordes, Alex Blaurana, Assisat Oshoala.
0: Per favor.
3: Sí, ara ja no hi juga allà. Ah. Però sí, va ser un dels primers fitxatges que van fer quan va entrar Pau Gasol. En aquesta assemblea també s'ha exposat l'evolució del creixement de les audiències de la Lliga F, que ha arribat als 7 milions i mig d'espectadors, amb un 11,2% d'increment respecte a la temporada anterior, i ara en els propers dies s'obrirà el procés de comercialització dels drets audiovisuals de la competició per les pròximes temporades, però vaja, no serà fins demà en què tindrem tots els detalls de amb què es concretarà tot aquest volum de diner que posarà aquests 55 milions l'empresa de Pau Gasol per tirar endavant aquest projecte.
0: Doncs,
3: i quina implicació tindrà ell, diríem, en el dia a dia.
0: Ara que ja sabem que aquests 55 milions es reparteixen en 4 anys, sí, que continua sent molts diners, però evidentment és més repartit, ara demà estarà bé saber en com es vehiculen aquesta inversió i en què pot incidir, que és el que interessaria en que la Lliga F deixi de ser el Barça, una mica el Madrid i para de comptar. Ara estava pensant aquest augment d'audiències, aquests 7,5 milions d'espectadors, m'agradaria saber quants corresponen a partits del Barça, que com a mínim a casa nostra, cada cop que es televisa un partit en obert per TV3 fa unes audiències extraordinàries, sigui Champions, sigui Lliga o fins i tot Copa de la Reina. En fi, que demà en parlarem, demà tindrem més detalls i més explicacions. Sònia, fins ara.
3: Fins ara.
0: Gràcies al Gerard Tautet i a l'Anaïs Martí. Si voleu, us podeu quedar a veure el final del Brasil, aquí no ens feu cap nosa.
2: Va, doncs potser sí,
0: Veus? Ja ho sabia.
2: Sí, si no, el cotxe ara m'ho perdré.
0: Ja ho sabia jo. Vinga, amb el Fitó pendent farem una pausa i mentrestant anirem parlant d'altres coses. Per exemple, a motos. Ara venim.
5: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia, amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
10: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: I les 9, moment per repassar el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, que ha tingut de tot. Canvi de líder, nou guanyador de Gran Premi, els germans Márquez fent bons resultats, encara que no hagin pujat al podi, informació de mercat. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marc Márquez va arribar a 140 punts de Bezzecchi i en surt a 40 punts de Jorge Martín.
2: Sí, sobretot per aquella fortíssima caiguda de Bezzecchi a la primera volta de diumenge, a 190 per hora, en un dels revolts més perillosos del calendari. Sicaus va passar per l'hospital i miraculosament està bé, però com deu estar del cap amb la mala ratxa que porta. Jorge Martín és el nou líder, fent tercer a Assen, al davant les dues Aprilia Trackhouse, amb Bogura i Raúl Fernández, i l'Aprilia, que és la millor moto, a falta que Marc Márquez recuperi la plena forma. Primera victòria d'aquest japonès. Ogura feia 22 anys de la darrera d'un japonès, aquell es deia Makoto Tamada, va ser l'any 2004 al Gran Premi del Japó. El que dèiem, els germans Márquez, d'entrada, una estratègia amb el pneumàtic tou que els va anar prou bé. L'Àlex va acabar a cinquè i el Marc setè, només que el Marc s'havia estat cuinant una cinquena posició i un contacte amb Dijan Antonio a l'entrada de la xicana li va impedir el final. Per explicar aquell incident, segons els comissaris, podeu fer memòria, recordeu aquell incident també de Rossi i Márquez el 2015, al mateix punt, en les mateixes condicions, amb la mateixa conseqüència, només que ahir Dijan Antonio va fer de Márquez i Márquez va fer de Valentino. I pel que fa al mercat, doncs els catalans Viñales i Rins amb un peu i mig fora de MotoGP. Viñales ha estat molt agressiu durant tot el cap de setmana amb els directius de la seva marca KTM, els quals acusa de fer-lo fora del Mundial. Falten anuncis, a partir d'avui no n'hem tingut cap, per tant, interpreto que a partir de demà o aquesta setmana en tindrem algun altre, i la pròxima cursa és la setmana que ve al Sachsenring, territori Márquez, serà la darrera cursa abans de les vacances.
0: Damià, és pitjor a efectes de Mundial sortir a 40 punts de Martín que a 40 punts de Bezzecchi?
2: No, jo crec que no canvia res.
0: No canvia, és igual de complicat o de s'equip.
2: És igual de complicat.
0: Molt bé, doncs el tro de Cervera, que ara té una fita nova, o la fita és la mateixa, 40 punts, però amb una cara diferent, o en aquest cas una moto diferent a la qual perseguir, segurament a Sachsenring la cosa anirà bastant millor.
2: Hauria de guanyar els 37 punts, claríssimament.
0: Molt bé, doncs...
2: No, vull dir que no hi ha una altra discussió possible. Després la realitat és una altra, però aquesta discussió no... O sigui, aquí no... Ni 32, ni 31, ni 25, 37.
0: Doncs no en parlem més. No cal ni que hi anem. Fins ara, Damià.
2: Fins ara.
0: No deixem les dues rodes, però ara sense motor. En ciclisme, Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
0: Ja hem entrat en setmana gran, de gran depart. Dijous farem un tot costa especial des de la presentació del Tour i de la gran depart al vell mig de la ciutat de Barcelona. I aprofito per recordar-vos que les tres primeres etapes d'aquest Tour es podran seguir per TV3 i també en paral·lel per l'antena digital de Catalunya Ràdio, entre altres amb la narració de l'Isaac Vilalta. Isaac, anem coneixent llistes o alineacions o equips que participaran en aquest Tour, i es confirma malauradament una notícia que vas avançar aquí a Catalunya Ràdio.
3: Sí, que el Marc Soler no hi serà. 8 edicions consecutives del Tour de França, havia disputat el de Vilanova, esperava fer la novena, però vaja, ho vam dir ja fa unes setmanes, teníem bona font, estava clar que el Marc no hi podria ser, i per tant Pogacar no tindrà Marc Soler, un fidel en les seves victòries, al seu costat. Per cert, l'UAE amb un equipàs, sense el Marc Soler, però al costat de Pogacar amb Del Toro, Velens, Magnolti, Adam Yates, Bermers, Nils Pòlit i Félix Groscharner.
0: Permet-me la salvatjada, ara em mataràs, però és que tenim Pogacar, si m'hi posessin a mi, que no sé pedalar, també seria un equipàs.
3: Sí, no, tens raó, però té grandíssims aspirants al podi en les etapes de muntanya, i té tractors, que si vols anar a una fira de tractors d'aquestes que fan per aquí al país, pots trobar-nos quants en aquest equip.
0: Per tant, Marc Soler no, sí que tenim algun català confirmat al Caja Rural, eh?
3: Sí, també havíem avançat que com a mínim n'hi hauria dos, i de fet n'hi haurà dos, el Joel Nicolau i l'Abel Balderston, a més de l'Àlex Molinar, que és neerlandès, a la fitxa, és neerlandès, però ell, la seva mare és catalana, ell bona part de la infància la va passar a Olot, ha tornat a viure a Olot, parla un català perfecte, per tant, dos i mig, diríem en aquest equip.
0: Un d'aquests catalans, ara l'esmentava l'Isaac, és el Joel Nicolau, que hi va fer segon al Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. El primer, el guanyador, també és català i respon al nom de Marcel Camproví i el tenim en línia. Hola, Marcel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encantat d'estar aquí.
0: No, encantats nosaltres de rebre el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta, superant el Joel Nicolau. Bé, és la teva primera victòria professional. Entenc que no t'ho esperaves, o sí?
1: No m'ho esperava, la veritat. Sempre intento confiar, no?, amb les meves opcions, sempre que faig una cursa, però el campionat d'Espanya és una carrera molt, molt especial, perquè al final el Caja porta 20 corredors, el Movistar 20 més, el Ken Farma també, i és molt tàctica, no? I nosaltres ja amb el Pinarello Q36 érem 4, i al final estàs en desavantatge numèric en un circuit com el d'ahir, però bueno, al final vam poder jugar les nostres cartes i el vam poder portar cap a casa.
0: Isaac, li vols fer alguna pregunta al Marcel?
3: Marcel, felicitats. No sé quin gust té guanyar-li al Joel Nicolau, perquè crec que sou bons amics, entreneu sovint junts, eh?
1: Així és. Allà a Andorra som veïns. I és un tio, un crac, em cau superbé, sempre sumem hores i suma molt. I per un costat superbonic, està disputant la carrera junts i poder-lo guanyar. I per l'altre també sabia una mica de greu, perquè va tenir un fill. I bueno, veure el problema de meta també em va saber greu.
0: Vols dir que a tu ella et cau molt bé, però tu avui concretament tu potser a ell no li caus tan bé, no?
1: No ho sé. No, jo crec que, no, jo crec que també s'alegra molt. Però sí.
0: Escolta, en perspectives de Tour, ara que entrem en setmana, en tens, quina situació tens tu en el teu equip?
1: Soc la primera reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran. I res, jo estic super, super motivat i al final jo soc de Barcelona, surt de casa meva, em conec les tres primeres tres etapes, com heu dit, al detall, i estic molt bé de forma.
0: Doncs, i és tonteria, coneixent-te també les primeres etapes, tenir-te de suplent, no?
1: No, perquè al final tot té un perquè. S'han pensat molt les coses, les preparacions, els rols per apujar el Tom. I ja s'ha compromès l'equip amb ser els corredors. No entenc que, si són circumstàncies difícils, no és que hi hagi cap corredor, diguem-ne, mig que el pugui substituir. Per tant, o sigui, entenc la posició de l'equip, encara que a mi em faria molta il·lusió i, evidentment, ells ho saben, no?
0: Isaac, remata-ho tu.
3: No, una curiositat, de quin barri ets de Barcelona?
1: Soc del barri Gòtic. Del centre, al costat de Jaume I, de l'Ajuntament.
0: Ah, doncs allà
3: ja és complicat, que allà surti
0: feina,
3: un ciclista.
0: Sí, això no va dir.
1: Exacte.
0: Quina rutina segueix un suplent? És a dir, tu podràs estar pendent del Depart gairebé concentrat per si passa alguna cosa, o estàs a casa teva i fas el que tu vols i podràs anar a veure la sortida com un aficionat? Com ho viuràs, això?
1: No vas amb l'equip, però sí que estic fent, diguem-ne, les coses molt bé a nivell de tot, descans, nutrició, si saps que algú està malalt, doncs no acostar-se gaire pel que pugui passar. I és una pena perquè em perdo la gran de part, perquè me'n vaig a competir, estrenar el maillot al Sibiu Tour, a Romania.
0: Ostres.
1: Però també em fa molta il·lusió al final poder estrenar el maillot.
0: Clar, evidentment. Ara toca lluir-lo. Sí, sí. Doncs
1: totalment,
0: mira,
1: totalment.
0: El Marcel Camproví, barceloní, del Raval, que hauria pogut veure passar, com qui diu, el tour, l'arrencada del tour des de casa seva, però ho canviarà per el gust de poder estrenar el seu mallot de campió d'Espanya de ciclisme en ruta a Romania. Marcel, doncs ha estat un plaer parlar amb tu i moltíssimes felicitats i a gaudir d'aquest mallot durant el proper any i esperem que siguin amb moltes més victòries professionals.
1: Moltíssimes gràcies. El plaer ha sigut meu.
0: Isaac, alguna cosa més?
3: No, que res, falta confirmar l'alineació, per exemple, del Q36.5, l'equip del Marcel Camproví, que com ens ha dit ell, d'entrada no hi hauria de ser, i falta confirmar també la del Movistar. Veurem si és finalment el Roger Drià, que també és de Barcelona, ell és de Vallvidrera, seria l'altre català que de moment tenim amb un interrogant per saber si participa en aquest Tour de França.
0: Molt bé, doncs serà setmana de ciclisme en vena, anava a dir aquí al Tot Costa, però en general a Barcelona i a Catalunya, com ho mereix l'ocasió, i l'Isaac Vilalta en serà protagonista. Gràcies, Isaac.
3: Una abraçada.
0: Una pausa i rematem. Hem de parlar encara de tennis i de bàsquet. Ara venim.
4: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
7: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
7: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Final del Tot Costa, Damià, per repassar la que és la primera jornada de Wimbledon.
1: Sí, el número 1 mundial, Jannik Sinner, ha sobreviscut en aquesta primera ronda, però ha hagut de disputar 5 sets contra el serbi Miomir Kecmanovic, el qual, en el cinquè, ha acabat vencent per 6-3. Ara s'enfrontarà el portuguès Nuno Borges. De la resta de partits del dia, doncs, que l'espanyol Rafael Hoder ha eliminat el britànic Félix Gil i que l'hongarès Urkas ha eliminat el noruec Casper Ruud. En categoria femenina, la número 1 mundial, Arina Sabalenka, s'ha desfet fàcil d'una sèrbia, Kostovic, 6-2, 6-3. Naomi Osaka també passa. També passa Jessica Pegula. Demà debuta Serena Williams contra 44 anys, contra l'australiana Maya Joint, i la Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
2: Doncs n'estarem pendents d'aquests dos debuts, de la catalana i de la tenista més llorejada de la història.
1: Per cert, qui guanyi 4,2 quilos. Individual, masculí o femení, 4,2 quilos.
2: Déu-n'hi-do, no està malament. I abans d'acabar amb el Brasil-Japó a l'afegit, empatant a un, ara ho rematem, Fito, però vull saludar, perquè la tinc en línia, un dels reforços més destacats de l'Uni Girona de cara a la temporada vinent. Ella és de Bescanó, ha jugat molts anys al València i ara torna a casa. Caral Casas, bona tarda.
3: Hola, molt bones.
2: Què tal, com estem?
3: Molt bé, de vacances.
2: De vacances.
3: De vacances està molt bé.
2: I tant, bé, i aviat tocarà posar-s'hi i ja no s'estarà tan bé, però tornaràs a jugar amb l'equip de casa, que suposo que és una il·lusió, no?
3: Sí, no, bueno, tot i estar de vacances sempre no es deixa mai d'entrenar, també ho hem de dir. Sí, la veritat és que molt, molt, molt il·lusionada, com tu dius, i molt, molt feliç de tornar a casa després de 20 anys.
2: Com s'ha gestat aquest retorn? Perquè tu a València, a part de que heu guanyat la Lliga aquesta última temporada, vaja, és que crec que dient que ets una institució em quedo curt. En quin moment prens la decisió de canviar el València per l'Uni?
3: Uf, no sé dir-te exactament el moment. No només va ser per part meva el fet de no seguir València, però bueno, al final el meu representant, bueno, jo, el ser de Girona, van mirar opcions, perquè tampoc ens deien res de València, i evidentment jo tenia ganes de seguir jugant, encara em veig amb ganes, sobretot, que és el més important, i també físicament em veig bé, llavors... evidentment l'opció de si de sortir a València era tornar a casa, la primera opció, evidentment per la plantilla, l'equip que hi ha, l'entrenador que hi ha, i perquè és casa, no? Al final era 100% la primera opció. Si no era possible, hauria de mirar altres coses, però ho tenia claríssim.
2: Dius l'entrenador, que serà el mateix, Roberto Íñiguez, però dius la plantilla, que no la coneixerà ni la mare que la va parir respecte a la temporada passada.
3: Bueno, al final, bueno, hi ha un bloc nacional que, bueno, al final són jugadores, el que jo he vist de plantilla, són jugadores que 100% ho donaran tot a cada partit, les ganes no faltaran, evidentment, com totes les temporades, doncs hi haurà altibaixos, hi haurà moments que bueno, doncs que seran més durs potser, però estic convençuda que tant les jugadores que han sortit a plantilla com l'entrenador, no hi haurà mai falta de ganes a cap partit. Llavors això és el primer punt, el primer pas, i crec que és bastant important.
2: L'Uni ha fet història aquesta temporada arribant a la seva primera Final Six a l'Eurolliga. Des del teu punt de vista, per on passen els objectius de l'Uni? Fer-se encara més fort a Europa? Recuperar l'hegemonia a nivell estatal?
3: Bueno, a nivell nacional, diguéssim que porta molts anys estant allà dalt, no? A lo més alt de la taula, i jo crec que aquest és l'objectiu principal, bueno, això, ser un dels equips temuts, no? Diguéssim, a la Lliga Espanyola, i evidentment el que han aconseguit aquest any amb el tema de la Final Six de l'Eurolliga ha estat fantàstic. I, evidentment, tant de bo, seria genial poder-ho repetir, cosa que és molt complicada, perquè al final l'Eurolliga és molt complicada, però bueno, si ho han demostrat aquest any, per què no fer-ho un any més, no? Llavors, bueno, jo crec que els objectius són aquests. Principalment la Lliga Espanyola, estar allà dalt, o inclús això, aconseguir títols, no? Lluitar-los almenys, almenys, i doncs això, si es pogués repetir seria fantàstic.
2: Doncs els objectius de l'Uni, que ara també passaran entre d'altres per les mans d'una gran del nostre bàsquet, la Caral Casas, que ha tornat a casa, i nosaltres avui volíem rebre-la com es mereix. Caral, gràcies, una abraçada forta i sort.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Minut i mig, i les 9, no hi haurà pròrroga al Brasil-Japó.
4: No, perquè a falta d'un minut per acabar el partit, Gabriel Martinelli ha fet el 2-1, per tant, Brasil es classificarà per als vuitens de final. Queden res, queden segons per acabar el partit. Brasil 2, gol de Gabriel Martinelli, Japó 1.
2: Veus, rodonet. Gràcies, Joan. Oleart, remata-ho.
5: El Lleida Ponent, format per Penyistes de Lleida, disputarà la propera temporada de la quarta catalana, un cop el jutge ha desestimat la petició del club lleidatà de mantenir-se a la Lliga Elit, on pertocaria per mèrits esportius arran dels problemes econòmics. I, sisplau, ja podeu recuperar l'entrevista que hem fet avui a Pau Covarsí, aquí al Tot Costa.
2: Gràcies, Sònia.
5: Adéu.
2: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornarem demà amb més esports, amb més Tot Costa. Fins aleshores, feu molta bondat. Lluís, al Brasil li ha anat d'un pèl, eh?
6: Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. La xifra de morts pel doble terratrèmol de Veneçuela puja a 1.719 persones. Segons l'últim balanç, també hi ha 5.000 ferits i 15.000 persones que han perdut casa seva. Milers de voluntaris i veïns de les zones afectades continuen esperant l'ajuda del govern i intenten ajudar en la recerca de desapareguts com poden. L'enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, ha arribat a la localitat de Catia la Mar, una de les més properes a l'epicentre del doble sisme.
2: Catia la Mar solia ser una localitat de la costa del Carib veneçolà a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, un espai idíl·lic, aigua turquesa i moltes palmeres. Ara és una zona devastada i arrasada. Voluntaris com en Daniel i la Paola, que s'han desplaçat fins aquí per ajudar els damnificats.
3: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Reclamen més ajut a les autoritats veneçolanes i ja tenen por, asseguren, de brots epidèmics. Les condicions en les que estan, en les que es troben, són precàries, amb molta por i molta angoixa.
1: Més notícies, Marc Güell.
5: El parlamentari republicà Carles Campuzano i el congressista Francesc Marc Álvaro presenten el seu nou projecte polític, Esquerra Democràtica. És una plataforma en què els promotors volen eixamplar l'electorat d'Esquerra cap al centre liberal. Barcelona, Àlex Giral. Robert, bona nit.
6: Bona nit. Sí, els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes, radicals i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica dels partits del procés. Francesc Marc Álvaro i Carles Campuzano.
7: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, i ho diem clarament. Però no renunciem a l'ideal.
8: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
6: La vocació d'Esquerra Democràtica és anar sempre de la mà dels d'Oriol Junqueras. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Gairebé 17.000 abonats d'Endesa de l'àrea metropolitana de Barcelona estan sense llum des de 6:15 de la tarda. La incidència afecta veïns de Barcelona, sobretot del barri de Sants, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà de Llobregat. Un cable proper a la subestació de Collblanc ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant un dels transformadors. Ara com ara, no hi ha cap hora prevista per restablir el servei.
5: Un home ha resultat ferit en un tiroteig aquesta tarda al barri de La Mina. La policia ha rebut l'avís a 6:15 de la tarda d'un testimoni que ha sentit diversos trets i quan els Mossos hi han arribat han trobat al terra restes de bales. Després dels fets, l'home s'ha dirigit al centre d'atenció primària amb ferides compatibles amb trets per arma de foc. Els Mossos han obert una investigació i estan buscant l'autor d'aquest tiroteig.
1: I els 6 morts en el tiroteig del nord d'Alemanya són treballadors d'un centre d'atenció i protecció de mares i infants de la localitat d'Estada. Les víctimes són 4 dones i 2 homes. La policia ha detingut el suposat autor dels fets, que és un home de 45 anys, i 2 persones relacionades amb ell. Segons els investigadors, el mòbil del crim seria una disputa per la custòdia d'una nena de 3 mesos.
5: Les motos estan implicades en el 30% dels accidents greus a Lleida, tot i que només suposen un 3% del trànsit. El Servei Català de Trànsit es planteja ampliar aquesta demarcació, les marques de traçat en revolts perillosos i aposta per la formació Lleida Pere Joan Álvarez.
9: Durant la presentació d'un estudi del RAC, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos que ja funciona a la Collada de Toses i el Moianès.
10: Tens la moto a la carretera, sembla que hi ha un interès per conduir la moto, i aquí ara estem parlant de la infraestructura, però nosaltres el que veiem és una necessitat important també de formar aquests motoristes.
9: Per Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
1: I ara els esports, Damià Aguilar.
11: Brasil és la primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Victòria dels brasilers 2-1 sobre el Japó amb gol de Martinelli al descompte. Partit disputat a Houston. A 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai, a Foxboro, Massachusetts. A les 3 de la matinada, Països Baixos, Marroc, a Guadalupe, Mèxic. El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions. Els clubs de la Lliga Femenina de Futbol aproven per majoria en l'Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros en 4 anys del grup de Pau Gasol. A la primera ronda del torneig de tennis de Wimbledon passen els dos números 1 mundials, l'italià Jannik Sinner, eliminat en 5 sets, el serbi Kecmanovic, la bielorussa Marina Sabalenka, ha eliminat la sèrbia Kostovic en 2 sets. En ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE confirma Tadej Pogacar. El Caja Rural confirma els catalans Abel Balderston i Joel Nicolau. I l'ala pivot letó Marcis Steinbergs es desvincula del Kitzanàs Manresa i fitxa pel Múrcia.
0: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
0: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
0: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
0: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles.
18: Jo.
17: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
18: Jo faig el personatge.
17: Bueno,
18: moment. Però no sap greu.
17: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
18: Ai,
17: Xuriguera. Xuriguera. Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
16: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
20: Els robots poden ser feministes?

0: Si sou d'una certa generació, us mireu els robots encara amb certa prevenció. Potser el robot que més estimeu és la Rumba, aquell que, us treu la pols a casa. Particularment, jo recordo una pel·lícula de finals dels 80, que es deia Corto Circuito, on un robot tenia el poder de llegir-se tots els llibres del món rapidíssim. I vaig pensar, quina meravella, tu! Des dels 80 ha plogut molt, ja fa anys que hi ha robots que serveixen per fer cirurgies, que ajuden a persones amb dificultats, però també hi ha tot un negoci de robots amb finalitats sexuals on els robots són humanoides i el client principal són homes. Si a l'enginyeria robòtica la majoria són homes que han començat a fabricar, què suposa que volen fabricar? Si les dones durant anys no han tingut referents, els hi fa por acostar-s'hi? Avui coneixerem una de les pioneres de la robòtica al nostre país, que és Alícia Casals.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

0: d'humans, però nosaltres avui volem parlar de robòtica. Hem convidat a l'Alícia Casals, que és enginyera industrial, informàtica també, catedràtica de la UPC. Ara està jubilada, aparentment, però ja us dic jo que no atura aquesta dona. I és presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. En els últims anys ha centrat la seva activitat en la robòtica mèdica per la cirurgia d'alta precisió. Alícia Casals, bona nit, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, bueno, tinc moltes preguntes.
1: Doncs endavant.
0: Et vam entrevistar en aquest programa fa 6 anys, ja al principi de Les dones i els dies, i ens deies que encara les dones eren minoria a la robòtica. Està canviant la cosa.
1: Encara.
0: Encara estem encara. Així, eh?
1: Sí, sí.
0: I què passa?
1: Molt exagerat. Bueno, les dones comencen a estudiar, sí, ciències, matemàtiques i tal, però la part més, bueno, o quan vas evolucionant i quan vas avançant a altres nivells de recerca i tal, doncs vas deixant-ho. Potser també...
0: Creus que ho deixen...
1: Que fa un cert respecte, una mica més... l'enginyeria més dura, potser, però, en canvi, té unes aplicacions tan àmplies, tan socials i tan... No? A part de les que són més industrials, més dures o més, inclús, si parlem de drons violentes, o no, o artístiques.
0: Sí.
1: Però poden fer altres coses totalment socials.
0: Meravelloses, no? De fet, per exemple, ara abans d'entrar comentàvem que és un robot social. Un robot social, per exemple, pot fer companyia a nens amb autisme. Per exemple, parlar amb ells, fer jocs amb ells, que d'alguna manera doncs, ells potser els hi costa tenir relació amb altres persones i, en canvi, amb un robot s'hi senten més còmodes.
1: Sí, i pots també... domesticar el robot, programar el robot de cara a que es comporti d'una manera i que orienti d'una manera sense tenir doncs, un moment que pot tenir la persona d'una reacció que no toca. I això pot ser molt més programat i molt més...
0: Clar, estem parlant, de, per exemple, per als nens autistes, per criatures, però també per persones adultes, potser en un futur...
1: La companyia, ara clar. Mateix, pel tema de companyies, és un aspecte important, és molt important. S'estan instaurant i cada vegada n'hi hauran més.
0: Sí.
1: De fet, els robots de companyia van començar al Japó amb la idea això de que hi hauria molta gent gran que, i que la soledat sabem que és un dels problemes de la gent gran. I van estar molt pensant quan aquí ni se'n tractava, no? No era un tema que ens preocupés, però ja que tenen també molt envelliment i no tenen immigració i tal, doncs era un problema, diguem, que mirant el futur preocupava. I es van estudiar molt, no? Des de l'aspecte estètic, des de l'aspecte psicològic, com les persones interaccionaven amb els robots, no? O com seria com la manera de que la persona no rebutgés, perquè en molts casos dius, no, un robot no, jo vull una persona. Doncs has de trobar un equilibri, perquè evidentment no és dir un robot substitueixi una persona, ja no la tenim mai més relacions amb persones, no? Sinó que veure com complementa, sobretot doncs, amb el que és més rutinari, el que és més constant, no?
0: Potser que et doni, per exemple, les pastilles que et prens cada dia, aquestes coses que necessites potser un assistent i que no necessites, en aquest cas, una persona. Això sembla ciència-ficció, i de fet jo crec que la ciència-ficció, no sé si ha fet bé o ha fet mal, perquè també la ciència-ficció se'ns ha dibuixat també com un món molt d'homes. I per tant, jo crec que em sembla que tu, quan vas començar a estudiar aquesta carrera o a imaginar-te que podies estudiar enginyeria i més tard robòtica, era més o menys l'any 72... I tu mateixa no t'ho creies que podries fer aquesta feina.
1: Sí, i entre altres coses la robòtica no existia, o sigui que no ho podia pensar ni existia, no?
0: Però per què pensaves? Perquè era allò, bueno, els enginyers és una cosa d'homes? Hi havia aquesta idea encara?
1: Sí, per descomptat. Estàs que estem parlant fa 50 anys.
0: Sí, no passa res.
1: I la mentalitat era molt diferent. I jo mateixa, Vull dir que
0: veus tu... Tu vas pensar, si estudio això no trobaré nòvio.
1: No.
0: Ja en tenies, eh? No, has fet cara de ja en tenia.
1: No, el vaig trobar estudiant, precisament.
0: Ah, d'acord.
1: Estudiant enginyeria el vaig trobar. No per les relacions, sinó pel que veus al costat. I inclús l'educació al col·legi, les nenes tenien ja una educació que potser les ciències tampoc les tractaven tant, perquè com que et dedicaries a la casa i tot, doncs... Sí. Però ja ho vius amb naturalitat, perquè és el que veus al teu entorn, no?
0: Clar, tu per això tenies una família,

0: on sí que hi havia homes que havien estat enginyers.
1: Sí, tinc oncles que són enginyers, el meu avi que era enginyer, però no ho sé, no veig molta influència perquè tampoc era el dia a dia i el constant, no era la vivència, no?
0: Perquè vols dir que no parlaves gaire amb el teu tiet de si feia, o amb el teu avi si feia no, tal o qual, no?
1: No.
0: Si tu eres la neta, amb les nenes no es parla de màquines.
1: No sé de què parlaven ells, però... Ja. Bueno, en aquell temps també hi havia molta separació entre els grans i els petits, no és com ara que hi ha molt més diàleg, i era més tractar-te de nena.
0: Clar.
1: I no...
0: I no parlar d'enginyeria, ni molt menys, no? Però com quan ho dius a casa, per exemple, que vols dedicar-te a l'enginyeria, què?
1: Doncs satisfacció.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí. A casa era com... Perquè l'enginyeria és difícil i és com un repte important. No, molt bé, en aquest sentit. Ni em van inclinar per una cosa ni per l'altra, però això doncs, era...
0: Clar, però sí, m'imagino en aquella facultat de minories poc, devíeu ser 5 o 6 per classe.
1: Bueno, també les classes, la classe de 200 potser n'hi havia 4 o 5, però a la classe de 40, les classes de pràctiques, moltes vegades et trobava sola.
0: Ja. I quina impressió et va fer allò?
1: Pues em va fer la impressió de passar d'un col·legi de nenes a un col·legi de nens.
0: M'he colat.
1: Quasi, quasi.
0: I com...
1: Però bé, molt bé.
0: Molt bé, perquè clar, has tingut tota una trajectòria fantàstica, però m'imagino que certes pors, també cert sentiment de...
1: No, un cop vaig decidir, vaig entrar, veus que l'entorn és diferent, i és diferent realment, no?
0: Sí.
1: I et sents ben tractada... Et sents diferent i això també fa que potser la intensitat de la relació que tens amb els companys no és la mateixa, no? Perquè...
0: Vols dir que potser en certes converses tu no hi entraves o tenien un altre món o què?
1: Bueno, no, si hi ha una conversa no hi ha problema, però clar, normalment fas grupets i parles i tot, i bueno, no sé.
0: Vols dir que estàveu a part les noies, potser, parlant entre vosaltres, o no?
1: Tampoc, perquè no les veies gaire.
0: Clar, no les veies, d'acord. Te les havies de pintar l'oli.
1: Les veia. Sí. La que les veia, no? Però vull dir que clar, tenia molta més companyia masculina que de dones, no?
0: Però aquí, per exemple, ens expliquen moltes vegades a la ràdio que fins i tot ara, a les noies que estudien enginyeries, en una classe on eminentment hi ha homes, els hi costa, per exemple, fer preguntes. Perquè se n'enriuen, perquè no les tracten tan bé, perquè es troben alguna vegada algun professor que no els tracta de la mateixa manera que tracta els altres companys. Sembla molt antic, però això estic parlant d'ara, eh? Vull dir, això ens ho han explicat aquest últim any estudiant joves, no? Llavors, no sé, tu, clar, en aquella època potser tenien més respecte.
1: Sí, jo crec que respecte. Sí que alguna vegada amb algun professor jo que dius senyor Casals, perquè clar, no...
0: Quan et parlaven de senyor, a tu?
1: Bueno, en el moment que dius de la llista avui parlarem, pregunto a no sé qui, doncs et dius senyor Casals, si està ple d'homes i només hi ha una dona, doncs penses Casals és un... No?
0: És un senyor.
1: És
0: sí.
1: Un senyor, no? Sí, al sortir jo va ser com estrany, però no sé, jo sóc bastant... no sé, diria impàvida o el que sigui, que potser reaccions que pugui tenir un altre o percepcions, que potser hi ha hagut aquesta relació diferent i tal, però potser no l'he notat.
0: Perquè tu estaves pel número allà.
1: Sí, no...
0: No estaves per perdre el temps.
1: Vull dir que de vegades inclús et diuen ui, mira, ha passat això, i dius ai, és que ni me n'hi he donat o ni li he donat importància, no?
0: El que passa que sí que ens comentaves que potser síndrome de la impostora o tenir por de no fer-ho igual de bé que els teus companys,
1: bueno,
0: això sí que ho havies tingut.
1: Però això passa sempre no amb la carrera, sinó amb qualsevol cosa, no?
0: Sí.
1: Per exemple, si
0: és un tema d'inseguretat.
1: Si un dia aparques malament... el dona tenia que ser, saps?
0: Sí. Però tu t'han dit, dona, que havies de ser si el robot era d'una altra manera o què?
1: No.
0: Ah, d'acord.
1: Això no.
0: No, però sí que hi ha com inseguretat en moments.
1: No sé, no em sento com a inseguretat o dir... No, sí, no pots fallar, ho has de fer bé.
0: Exacte, no pots fallar.
1: Perquè si no, serà perquè ets dona.
0: No pots fallar mai si ets dona. Va així,
1: sí,
0: eh?
1: Això sí.

0: Parlant amb Alicia Casals, enginyera industrial i especialitzada en robòtica, com arriba la robòtica a la teva vida i, sobretot, quina era el primer imatge que tenies sobre la robòtica, tu? Perquè, clar, si venies com jo, que només coneixies el cortocircuito, quin era?
1: La robòtica era de ciència-ficció, però tampoc potser es parlava tant de robots, no?
0: I com hi arribes? Què és el que t'agrada o en aquell moment t'emociona i dius, jo vull anar cap aquí?
1: M'ho porta el grup de recerca on estàs, no? Nosaltres estàvem treballant en el càmping d'informàtica, electrònica, processat d'imatge, i va ser el company, el meu cap, que va intuir que la robòtica, que encara no existia, d'alguna manera existia al Japó,
0: Tu vas estar al 1990 a l'equip on va ser els primers a estudiar robòtica a Espanya.
1: Sí, sí, sí.
0: 1990, eh?
1: Vam començar una mica abans. Sí. Allà, a esbrinar què era, no? Inclús, doncs, vam començar a fer els primers cursos al Col·legi d'Enginyer, que feien els cursos de postgrau, quan encara la robòtica no existia, clar, però es començava a parlar, no? Hi havia els primers robots a la SEAT i aleshores la gent necessitava aprendre que era un robot, no? I nosaltres també, perquè tampoc no teníem encara prou coneixement, no? I per tant, vés a buscar llibres, perquè no hi havia internet, clar, vés a buscar llibres, a veure algun llibre que parli de robòtica i anem entrant en el tema i aprenent i ensenyant, perquè era el que demanava la societat en aquell moment, no?
0: Clar, tu ara has parlat de la SEAT, que la gent s'imagina en aquells robots, aquelles màquines, aquells braços,
1: exacte,
0: que van allà a posar les rodes i tal. Jo has vist que soc superespecialista en robòtica, clarament, però després vosaltres vau anar a buscar usos terapèutics i mèdics a la feina que fèieu. Exacte. Llavors, per exemple, doncs, les laparoscòpies, no? Per veure l'estómac, per operar, per fer doncs, operacions de traumatologia. Això és amb el que heu estat treballant tots aquests anys.
1: Sí, sí, de fet, vam començar, clar, pensant en la indústria, perquè tampoc altra cosa no s'ocorria, però sí que quan vam començar a veure l'aplicació de la tecnologia en l'àmbit doncs, de la discapacitat, que va ser el primer, vam començar a treballar per una persona cega, a fer-li un teclat específic, quan només hi havia Braille, però havíem de fer una adaptació perquè treballés a la Facultat d'Informàtica, precisament. Aleshores es va obrir una mica aquesta idea de dir, bueno, si estem treballant amb robòtica, no podem fer robòtica en aquesta línia. I llavors vam començar per fer un robot assistencial que era un braç que ajudava una persona a menjar, una persona tetraplègica, una persona que no pot utilitzar els seus braços.
0: I aquesta idea
1: va ser el començament.
0: Clar, i aquests objectius o aquestes idees també, com d'ajudar els altres, aquí dius que és on hi ha més dones en el món de la robòtica, quan hi ha dones en el món de la robòtica, moltes van cap aquí. Eh?
1: Sí, sí. De fet, jo donava classes de robòtica a la Facultat d'Informàtica, quan vam fer un màster de bioenginyeria on hi havia robòtica mèdica, doncs vaig veure en canvi l'aula. De la proporció d'homes i dones que hi havia.
0: De sobte hi havia moltes dones,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Clar, no n'hem parlat encara, però, per exemple, hi ha robots sexuals, això és un altre món, però, clar, jo sempre penso que molts, com que és un món d'homes, habitualment, són els que s'han dedicat, per exemple, a crear robots sexuals. Però si igual que passa amb la intel·ligència artificial, les dones no hi som en aquesta intel·ligència artificial que es crea, si en la robòtica no hi som, també és perill. Hi ha un perill de que allò que creem no ajudi les dones.
1: Evidentment. I en tots els equips és bo que hi hagi persones dels dos sexes perquè ens complementem, no? I evidentment.
0: Clar, ens complementem i també perquè si no estarem fent
1: una visió, no?
0: Sí, sí, i robots a lo millor sí per mirar un estómac, però no robots per doncs fer una cirurgia d'un úter, no?
1: Sí, clar. Sí, sí.
0: Això us està passant, ja veieu aquest biaix, per exemple, en ciència o què?
1: Sí, bueno, potser ja s'ha fet molt primer, potser uns dels primers també eren robots que operaven la pròstata.
0: S'han operat abans la pròstata que,
1: no, diria que, sí,
0: que les vagines, eh?
1: Potser diria que sí.
0: Potser fa sí, pinta sí, de que
1: no, sí. Els primers que he arribat, perquè no m'hi havia plantejat, ara m'ho planteges tu, però sí, quan vaig veure uns dels primers robots allà en el camp de la cirurgia era per
0: la pròstata.
1: Sí, sí. I bueno, després ja han sortit, perquè amb la periscòpia, quan hi han començat aquestes tècniques, ja s'obre el camp i, en principi, un robot doncs ja pot fer una cosa o l'altra, no? Sí que...
0: Al final, tu, la màquina pot fer de tot, però sí que és curiós que primer es comencés amb les pròstates, que és el que passa molt sovint en el món mèdic. Tu has muntat una empresa que... De fet, n'has muntat tres d'empreses, i no sé si tot això també ho vas tenir en compte, o sigui, quan has anat fent els teus projectes. Ara en tens una, sobretot, que és la Rob Surgical, que és, em deies que treballen 50 treballadors.
1: Sí.
0: O sigui que no t'has quedat només en el món de la universitat, sinó que has volgut muntar empresa.
1: En el moment... Bueno, una mica t'hi trobes, eh? Jo diria que moltes coses no ha sigut tant una cosa que et programes que faràs, sinó que en un moment donat veus que el que estàs fent té aquesta possibilitat, no? Clar que pots dir, no, jo ja estic a la universitat, tinc la meva feina i no m'embolico, que és una opció... O l'altre que dius, ostres, si hi ha qui ha fet això, que és tan xulo, pues, m'agradaria veure-ho realment, que no es quedi aquí al laboratori, sinó que estigui fent servei de veritat.
0: I hem d'entendre que l'Alicia Casals era la directora d'aquesta empresa? O la fundadora, directora?
1: Bueno, som un equip.
0: La colla,
1: Sí.
0: I ja, quantes...
1: Una mica.
0: I hi ha més dones o no a l'empresa? O costa?
1: Com
0: també.
1: Sempre, depèn de les àrees.
0: També, eh?
1: No, hi ha més homes. Però sí, no, hi ha algunes dones, però són majoritàriament homes. Quan es tracta això de mecànics electrònics, informàtics, majoritàriament. Mm-hmm. Sí que hi ha unes quantes dones, però majoritàriament homes. O la part més d'administració, la part més... Sí, és on hi ha més
0: homes. És així, eh? Encara estem amb aquests esquemes.
1: Sí, i és... Bueno, però és perquè... Ja ve d'abans. O sigui, el fet és que no en trobes. Perquè moltes vegades, inclús, no, quan vols fer un projecte, no, demanaves un projecte, finançament per un projecte, et diuen, ja has tingut en compte de posar dones? Dic, però és que no en trobes en el nivell que necessites. Per què? Pues perquè s'han caigut pel camí per un motiu o altre.
0: Però un motiu o l'altre, que pot ser la conciliació, és a dir, que volen ser mares, potser, perquè jo no sé si a tu, per exemple, la qüestió de ser mare... Si creus que en algun moment et va tallar la carrera o va ser difícil.
1: Jo no? Estava disposada a tallar la carrera, eh? Però, bueno, al final ho vaig compaginar. Però vull dir que en el moment aquell, que tenia una prioritat de tenir fills, el que passa que era l'època que dèiem a les superwomans, i al final t'espaviles i fas una mica de tot, no? I vas seguint, però...
0: Però clar, moltes, a lo millor, potser sí que van voler tirar per aquest camí.
1: Pogut,
0: i llavors vol dir que la seva carrera se menor.
1: Hagués pogut ser.
0: Ja.
1: Hagués pogut ser perfectament. Perquè realment, si a mi em fas triar, hagués triat doncs, ser mare. I el que passa, bueno, també estàvem en un moment... Clar, de vegades comparem amb ara, estàvem en un moment de creixement a la universitat. Sap? Ara... potser tenia el problema diferent de soledat, perquè era un grup petit, estàvem creixent i potser les dificultats que vaig trobar és que tens poca companyia per anar tirant endavant, sobretot perquè vam començar amb la facultat d'informàtica, que era nova, que no hi havia gent. I anava
0: creixent. Però soledat en quin sentit? Parles de
1: pocs companys.
0: D'acord.
1: De pocs companys, perquè era un centre nou i encara doncs, amb un creixement. Però era amb creixement. O sigui, el meu problema no era competir, sinó, no tant
0: mantenir-te.
1: Competir, sinó tenir amb qui parlar, compartir més, no?
0: De però tot. Clar, és...
1: Que a vegades ho compares amb els temps actual, que és com molt més competitiu, que si no fas això així, si els altres et passaran al davant. En aquells moments era més... quan tingui aquests mèrits, podré arribar aquí.
0: Clar. O sigui, que potser a dia d'avui, si fossis enginyera ara, t'haguessis quedat pel camí.
1: Potser m'hagués quedat pel camí perquè... clar, que també la meva educació i els meus conceptes eren diferents. Vull dir, ara penso diferent. No sé si fos ara jo, amb aquest món més competitiu, seria més lluitadora en aquest sentit de dir, jo haig d'arribar aquí.
0: Clar, o potser hauries decidit no ser mare per no tallar la teva carrera. Que crec que també és una aposta que fan moltes dones.
1: També. No sé si ho hagués fet, no crec, però... no crec, però podria ser.
0: Mai se sap.

0: Parlant amb Alicia Casals, aquesta enginyera especialitzada en robòtica, la seva primera tesi doctoral, l'any 78, era sobre com reconèixer objectes. M'imagino que ara ho veus i...
1: Sí, fa riure.
0: I et fa riure, no?, pràcticament, amb tot el que has fet fins ara i amb tot el que ha evolucionat aquest món,
1: evidentment,
0: sobretot.
1: Amb el que ha evolucionat, perquè el que llavors era una proesa, ara és allò que amb el telèfon apretes un botonet i surt. O molt millor, i surt molt millor.
0: I ara ja estem veient intervencions a distància, em refereixo a intervencions quirúrgiques. Tu has pogut veure, m'imagino, coses molt importants que fa uns anys no ens podríem ni imaginar, oi?
1: Mm-hmm. Efectivament.
0: A veure, fes-nos una mica...
1: D'entrada, quan vaig començar a estudiar, ja no m'imaginava la robòtica. Ja no m'imaginava. I quan vam començar en robòtica... ni t'imagina... Vull dir, la robòtica era això, la fàbrica, fent cotxes o fent... Uh-huh. O muntant electrodomèstics. No t'imaginaves que entraria en el món mèdic, que entraria en el món especial, potser una miqueta més, però en molts altres àmbits. Parlar d'un robot social, un robot que et faci companyia, un robot que ajudi en l'operació, això és que no hi cabia en el cap, no?
0: I clar, parles de tota aquesta època, d'aquest món acadèmic, on tu vas haver de lluitar i no fallar mai, perquè, com dèiem, això eres de les poques dones. Vas sentir a vegades allò que hi havia a la lupa sobre teu a l'hora de... aquí parlo de la investigació i del moment aquest de la universitat, perquè el món de la universitat sí que encara hi ha el senyor catedràtic, que és el que ocupa, jo crec, molt espai en les càtedres i aquí sí que és difícil, vull dir, que és difícil trobar un lloc.
1: Sí, bueno, jo penso que depèn de l'entorn que et trobis. A la universitat potser hi ha hagut menys que a l'entorn industrial. Aquesta diferenciació sí que hi ha molta gent que s'hi ha trobat. Jo m'he trobat en un entorn que no m'ha posat pegues en principi, almenys visuals, no? M'he sentit tractada com una altra.
0: Però suposo que també estàs amb altres noies més joves. Ara, per exemple, a l'empresa de robòtica i et deuen explicar potser coses que s'han trobat.
1: Sí, trobes de vegades i et sorprèn perquè dius, pues la meva vida ha sigut diferent, no? Perquè, perquè l'entorn ha sigut diferent, perquè la història ha sigut diferent i potser per com m'ho he pres jo. No? Tant per la manera de ser com per... M'he tornat, diguem, si vols, feminista amb el temps, perquè abans...
0: No, no, no, que això no t'ocupés.
1: Jo et diria que he passat de que quan em vaig casar la il·lusió de fer el primer dinar al meu marit el primer dia i que no entri a la cuina perquè jo sóc la senyora de la casa... I ara arribo a casa i què hi ha per sopar? Vull dir que ha anat canviant volatinament, però ha anat canviant... No?
0: Bueno, aquest és el trajecte de moltes dones, no?
1: Però la meva era això, jo sóc la senyora a la casa i jo faig aquestes coses, no? I el senyor farà el que li toca al senyor. Yeah. Vull dir que jo mateixa anava amb aquesta mentalitat i d'alguna manera penso que ho tenim una mica dintre tots, no? Ara, clar, ara es parla, abans no es parlava, no? D'això de les dones, de preocupar-te per les dones.
0: I igualment tu estàs, per exemple, agraïda, no? M'imagino del canvi, agraïda a totes les que van venir després i les que han fet revolució.
1: Clar, jo penso... De vegades dius, bueno, estàs aquí, estàs entre tants homes. Dic, pues jo no, com que no he trobat impediments, clar, de vegades penso, ostres, això és gràcies a que les que hi havia abans s'han vestit d'home per anar a la universitat, perquè si no podien entrar. S'han fet això, han lluitat contra no sé què, han lluitat... I jo, pues, ho he anat fent, però no m'he sentit que lluitava, no? Segurament ha sigut, però no m'ho he sentit massa.
0: Ho has anat fent. Potser sí que hi havia gent que et tenia enveja, no? M'imagino, també.
1: Hi havia gent que o enveja o dir que fa aquesta aquí, però com que el meu entorn no ha sigut així, doncs ja
0: ha sigut compensat. Ho has pogut saltar d'alguna manera.
1: Sí.
0: Clar, la presència de dones en aquest món encara és molt elevada a la resta d'Europa que aquí, o la cosa s'està equilibrant en el món de la robòtica? Estem aquí especialment fumudes o va tot arreu?
1: No, en general a tot arreu, perquè de vegades busques i penses, has de fer un comitè, has de fer d'allò, i penses en dones per tot arreu, i també costa, no estem pitjor que altres llocs.
0: Clar. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt que ens explicaves, que és que tu vas començar potser a interessar-te per l'enginyeria per unes ganes d'entendre com funcionaven les coses, com funcionava el món. Potser aquí també hi ha una feina de la pedagogia a les escoles, no? Per què no creem en aquesta curiositat de pensar un cotxe no va sol? Com, per què un cotxe treu fum? I per què un cotxe pot aconseguir tal velocitat o què li passa quan l'aconsegueix, etcètera, no? Potser hem de començar a fer-nos les preguntes més bàsiques.
1: Sí. O potser és una mica genètic, perquè la meva mare, per exemple, que va ser mestressa de casa, la germana gran d'11 germans i, per tant, ha estat tota la vida fet de mare des de que era joveneta, sí, i després amb 5 fills, en el fons tenia vocació d'enginyera.
0: Sí, com ho saps, això?
1: Perquè li agradava, i quan podia se n'anava amb l'avi, amb el seu pare, sí, i que li expliqués coses i tal, no? I realment... I per tant penso que igual hi ha alguna cosa...
0: Hi ha una llavoreta aquí genètica.
1: Que m'ha passat.
0: Sí, eh?
1: Que m'ha passat...
0: Però recordes alguna anècdota ella... de la teva àvia dient... aquesta sopa té menys centímetres cúbics que l'anterior?
1: Jo no, no.
0: Faig
1: no,
0: broma.
1: No. Què va, què va. No, en absolut. Ja dic, no veia l'enginyeria a la vida quotidiana, si no era... Dius, bueno, i el que veiem per fora, dius... De màquines que veus, el que veiem era únicament els cotxes, perquè dintre les fàbriques tampoc sabíem què passava, no? Vull dir, ara tens molta més visió del que passa, però vaig triar enginyeria també dintre d'un desconeixement enorme d'on anava.
0: Però també és un permís per somiar, no, l'enginyeria? Perquè a més estem parlant del robot, que encara a dia d'avui ens sona una cosa molt, molt del futur. Portem ara ja 50 anys treballant-hi pràcticament, amb robots, hem arribat a fer unes coses, estem al principi del camí.
1: Sí.
0: I per tant això hauria de ser engrescador, no?, per molta gent.
1: Sí que ho és, sí que ho és. Sí. Bueno, ja es veu ara, i els nens a les escoles fem l'aula de robòtica i fem robòtica, no?, perquè és, ja es veu que... Ja, és bo, perquè també és un mitjà que et permet entrar a la tecnologia d'una manera divertida, no? No una màquina avorrida, sinó...
0: Sí, aquesta fama que teniu els enginyers i les enginyeres de ser un rotllo i superavorrits i tal, mentida, eh?
1: Mentida. De vegades et dius, sí, et semblen que som uns caps quadrats.
0: Es veu clar la telecogresca, no?, que porteu anys fent-la i és imbatible, és la festa més bèstia que hi ha dels universitaris.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: A mi em van, un dia que tenia tota la pissarra plena, em van entrar a la classe uns vestits de romans i em van borrar tot el que hi havia escrit.
0: Sí.
1: De la telecogresca. Ja. Em sembla que era el dels primers anys que es feia.
0: Escolta, i quan, ara que estàs jubilada, perquè clar, això no ho pots deixar, o sigui, aquesta passió per la robòtica no es deixa d'un dia per l'altre, què fas a casa? També fas invents o què? T'hem d'imaginar, bueno, inventant coses?
1: Segueixo... una mica... Bueno, vull seguir veient com evoluciona tot, menys fent, però sí, veient.
0: Però l'empresa encara hi estàs una mica vinculada, oi?
1: Sí, però ja estic més des de la part de govern i de decisió, no? Ja estic treballant.
0: Com portes el tema de l'autoritat, que és un tema també fumut per les dones, de vegades?
1: Bé,
0: com el portes amb bé, eh?
1: Em sento respectada.
0: Molt bé. Doncs, Alicia Casals, moltíssimes gràcies per aquest viatge per la robòtica que ens has fet. Necessitem dones per la robòtica,
1: I
0: oi?
1: Tant,
0: perquè
1: tant.
0: Tu els hi donaràs feina,
1: no,
0: oi?
1: I a més, de vegades potser hi ha una certa recança perquè dius... és això, fer màquines i tot, i dius, si té una part social i d'aplicacions impensables, que dius, és molt maco.
0: Doncs Alicia Casals, enginyera industrial informàtica i catedràtica de l'UPC i, evidentment, una de les masters commanders d'aquesta empresa que es diu Rob Surgical, on ara totes les dones de Catalunya estan enviant currículum, ho saps, no?
1: Sí.
0: Moltes gràcies. Bona nit.
1: Adéu.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Hi, I'm Madonna.
3: Ha fet de la provocació la seva bandera.
4: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
3: I de l'ambició, el seu motor.
4: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
3: Va desafiar les normes.
4: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
3: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
7: Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
6: On es va assajar, això?
7: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
8: Imagina't, és una visió.
7: Va deixar els faros oberts, i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, de sobte va marxar.
6: Als Estats Units això acaba amb trets.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.
9: Tot fa la mateixa olor de sempre.
10: Cinema.
11: Estem en una situació crítica.
10: Sèries.
12: This is the most dangerous period I've ever seen.
10: Documentals, plataformes.
13: Vinga, va, selfie i marxem.
10: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
14: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
15: Memoritzeu la cara del nostre home.
10: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
14: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
16: Jo em quedo aquí. No tiré res. Em quedo aquí.
5: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
17: Tell my mom, don't tell my dad. I've been driving down to LA with my...
0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
18: Mira, ja ho deia al principi del programa, que tu te'n recordes d'una pel·lícula, Irene Pujadas?
19: Quina?
18: És una pel·lícula una mica vintage per tu. És de finals dels 80,
19: aviam,
18: que es deia Cortocircuito, que hi havia un robot que podia llegir llibres superràpid i es podia llegir tots els llibres del món superràpid. Clar, passava les pàgines així i ho sabia tot.
19: Epa!
18: I jo vaig veure allò i vaig dir, jo vull un robot d'aquests... O sigui, jo vull ser aquest robot.
19: Tu vols ser aquest robot, no vols, exacte, que llegeixi per tu, tampoc.
18: No, jo vull ser aquest robot, em va semblar meravellós.
19: Yeah.
18: Perquè anava dient, oh, ai, sí, ja sé com s'acaba, ui, no sé què, ara...
19: Però ho disfrutava o no?
18: No ho sé, això, li hauríem de preguntar, era un robot. Irene Pujadas, escriptora, ja ho sabeu, aquesta dona fantàstica que ve de tant en tant a recomanar-nos llibres.
19: Llibres, teca.
18: Que heu de llegir tranquil·lament, apassiguadament, sota un llimoner, si voleu, aquest estiu, sota una figuera.
19: Exactament, sí. Avui portem una tria de llibres per llegir durant aquests mesos, que això em fa gràcia perquè no t'he deixat de ser una manera de romantitzar l'estiu, no? Com si encara tinguéssim estius d'aquests de tenir dos mesos de temps.
18: Però tenim aquest somni, no?, d'aquells estius de quan érem petits que comptàvem formigues. Això ja s'ha acabat, però, o no, diu Ferran Badia que no s'ha acabat, que vingui aquí a l'estudi que ens ho expliqui. Està content perquè ve de fer vacances una mica. I bé, però la gent normal allò té una setmana, dues, i corrent, i els nens, i no sé què, la Carmanyola i tal, i no és tan
19: penedili. Sí, totalment, però jo crec que igualment s'ha d'aspirar a tenir, no? Bueno, a mi m'agrada tenir com coses de... d'aquella gent amb aquest estiu. Total, que portem quatre llibres que són per quatre tipologies d'estius diferents que podríeu passar. Un estiu seria... O sigui, són quatre llibres. Un, per gent que se'n vagi de creuer, o per gent que treballi en creuers, o en el sector del turisme, o en coses similars. Un, per gent de ciutat que se'n vagi a pobles. Un, per gent que, efectivament, tingui el plaer d'avorrir-se sobiranament durant molt de temps i experimentar el pas del temps. I un altre, per gent que es quedi a Barcelona.
18: Mira, canviem música perquè així jo podré tossir, que és el que faig últimament.
20: I'm a cruise ship designer.

0: Comencem pels creueristes, aquesta gent que tenen diners, però després agafen virus estranys. Jo no vull dir res.
1: Exacte. En cas que penseu en anar de creuer, en cas que sigueu d'aquesta gent fascinant i estranyíssima que se'n va de creuer...
0: Has vist aquella pel·lícula del Triangle de la Tristor?
1: Sí, bueno, meravellosa pel·lícula.
0: D'acord, per gent que va de creuer a l'estiu.
1: I, de fet, hi ha un altre llibre molt mític sobre la vida dels creuers, que és una crònica del David Foster Wallace, que es diu Una cosa suposadament divertida que no tornaré a fer...
0: No li va anar bé amb ella.
1: Que no li va anar gens bé. Bueno, el llibre és meravellós, s'ha de dir, però avui us en porto un altre. Es tracta de la novel·la L'Odissea, de Lara Williams, publicada a Angle Editorial i amb traducció de l'Albert Pijuan.
0: Escolta, un títol ambiciós, L'Odissea, jo em pensava que em parlaries d'Homer, però la cosa és d'anar-te'n al cap de setmana de creuer. O al cap de setmana o els dies que tinguis.
1: Sí, L'Odissea explica la història de la Ingrid, que és una dona que treballa en un creuer de luxe enorme, d'aquests que tenen 40.000 botigues i piscines amb tobogans i spas i cinemes i casinos per dins, no? D'aquests llocs completament fastuosos. I el tema és que el cap del creuer és una mena de gurú que parla com si tot ell fos una mena de manual d'autoajuda i que obliga els treballadors a fer coses cada cop més xungues per demostrar el seu compromís amb la feina.
0: Escolta, està pintant bastant bé la cosa. Per cert, que no ho he dit, 932017474, si algú ens vol recomanar un llibre per aquest estiu, perquè nosaltres tots som orelles i tots som llibretes per apuntar. Que sigui bo, que sigui bo el llibre. O sigui, no, nosaltres penseu que tenim dos dies de vacances, volem aprofitar-ho bé, això. Escolta, aquesta novel·la del creuer, què?
1: L'Odissea. És una novel·la guapíssima que toca diversos temes. D'una banda, doncs això, no? La vida dels creuers des de la perspectiva dels treballadors, que al final és una feina estranyíssima, com extremadament monòtona, no? I llavors també doncs, aquesta mescla de saturació i de buidor, que són aquests no llocs absolutament capitalistes, no? I això, també hi ha com molta crítica a una cultura del treball quasi religiosa.
0: Però la cultura del treball de les persones que han anat allà i estan de vacances o dels que pobres estan treballant allà fent d'hostesa i de cambrers.
1: Dels que estan treballant a dintre, és a dir, com el cap, que és aquesta mena del cap del creuer, que és aquesta mena de gurú estrany, els fa fer com proves per demostrar que ells estan com compromesos per treballar, no? Llavors, aquí es genera com tota una dinàmica molt, molt xunga.
0: Una mica treballador del mes del McDonald's,
1: Exacte.
0: Escolta, la protagonista, què tal? Com és aquesta protagonista?
1: I la protagonista és aquesta noia que es diu Ingrid, que és un personatge molt interessant perquè sempre està com basculant una mica entre la submissió i la ràbia. És una novel·la amb molta ràbia femenina que sempre és un tema que ens interessa
0: això
1: molt, no? Com aquesta barreja de a vegades és molt submisa i de cop i volta té com uns prontos bastant importants. És una novel·la molt fosca que sovint frega com el grotesc i a més la Lara Williams és com molt bona també com caracteritzant tots els espais del creuer, les feines que han d'anar fent els treballadors, no? Per exemple, un dia han de fer manicures, un altre dia estan a la botiga de souvenirs, han d'anar fent les diferents feines.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Ja m'he cansat, jo, ja. Ja m'he cansat.
1: És una molt bona novel·la,
0: de veritat. I tot això t'estàs marejant o no?
1: No t'estàs marejant, però t'estàs empatxant. Sí que hi ha com una cosa... T'estàs empatxant i alhora et sents buit per dintre. La Lara Williams, l'escriptora, és una escriptora anglesa de Manchester i us la recomano moltíssim. És una dona que escriu molt i molt bé, que construeix personatges femenins molt ambivalents, molt interessants i també ha escrit altres llibres, però traduït diria que només en té un altre, que és una novel·la que va publicar a Blacky Books, que es titula Les Devoradores, que va d'un grup de noies que fan com vida normal, però cada X temps queden per fer un banquet de menjar absolutament grotesc i excessiu, i és una novel·la bastant interessant, també.
0: Doncs escolta, ens encanta aquesta dona, Lara Williams, Angle Editorial, aquesta novel·la que es diu L'Odissea, no confondre amb la d'Homer.
1: Exacte.
0: I és això, agafar un barco i que passin coses
1: passant
0: mentre
1: coses.
0: Estan les ungles.
1: Exactament.
0: Quina por. I jo...

0: yes, no. Yes, de vilofàstics on descobreix.
1: No ens cansem mai de sentir Guillermina Mota en aquest programa.
2: És que és una dona meravellosa.
1: I escolta, mira, saps que avui hi ha hagut un moment de telepatia que tu desconeixes?
2: Per
1: aquest
2: què?
1: Llibre del que em parlaràs ara, sí? Que es diu No vingueu al poble a reposar de Marc Camps.
2: Sí.
1: Jo el vaig veure i vaig dir, ostres, m'agradaria portar aquesta dona, perquè fa bona pinta aquest llibre.
2: I tant.
1: Doncs resulta que la cosa es va traspaparar, no hi vaig pensar més, i vull rebre un correu que em diuen, ei, escolta, que t'agradaria convidar la Marc Camps. I jo, ai, no, ho sento, no me'n recordava més, però ja acabem aquesta setmana el programa, tal, tal. I després veig que tu em parlaves.
2: Mira, doncs escolta.
1: M'has salvat la papereta.
2: Escolta, perquè em meravellós.
1: Em sap molt de greu no haver portat la Marc Camps. Ens haurem de portar-la al setembre.
2: I tant.
1: Esperem que no agafi cap creuer i que torni al setembre.
2: A ella estaria molt bé portar-la al setembre, però mentrestant, durant els mesos d'estiu...
1: Avui, exacte. Ara la podem començar
2: ara,
1: a llegir.
2: Ara la recomanem, exactament.
1: I així fem club de lectura.
2: Exactament. Aquesta recomanació seria per la gent de ciutat que fugi a algun poble, especialment dedicat als barcelonins que pugin cap a terres gironines i empordaneses. Es tracta d'un llibre que es titula No vingueu al poble a reposar, de l'escriptora i periodista Marc Camps, i publicat a edicions de la L Geminada.
1: I escolta, t'anava a preguntar si era ficció o no era ficció, però ja l'he obert i ja veig aquí Guillem Terribas, que és el llibreter de la 22.
2: Sí.
1: I ja començo a veure aquí aquestes coses i dic, home, doncs no sembla que sigui...
2: Però, ficció.
1: Ficció, però mai se sap.
2: Es tracta d'un llibre de no ficció molt literari, perquè realment és un assaig, és una carta d'amor de la Marc Camps a la seva terra, això és així. I és un llibre en què Marc Camps, que ella és de Salrà, escriu sobre el seu tros de món, especialment les Gavarres i la zona que vindria a ser com l'Empordà del Gironès, Salrà, Bordils, Flaçà, i analitza com la seva zona i una mica com l'Empordà en general han estat ocupats per gent de ciutat que va als pobles a desconnectar, a connectar amb la natura, a descansar, i que bàsicament compren segones residències o s'instal·len al poble sense tenir en compte ni les tradicions ni les maneres de fer del poble i de la gent que hi viu.
1: Sí, sí, com els expats i com mil coses.
2: Exacte, sí, de fet hi ha un moment molt interessant.
1: De fet, jo crec que l'Empordà en aquest sentit pateix bastant.
2: Pateix moltíssim, sí, sí. I ella aquí, de fet, aporta com moltes dades al respecte, per exemple, sobre els problemes d'habitatge. I hi ha un moment bastant interessant en què explica que quan algú compra moltes cases en un poble vell i fet malbé de l'Empordà, diguem, en el passat, la gent sempre deia, oh, estan salvant el poble, no? Quan en realitat, si això passés a la ciutat, que un sol propietari concentrés mogollon de pisos, seria clarament una cosa terrible, no? Llavors, bueno, és interessant perquè la Marc Camps és una escriptora molt intel·ligent, amb molta sensibilitat i textura a l'hora d'escriure, i aquí barreja, d'una banda, doncs, moltes cites literàries sobre la seva zona del món, inevitablement Josep Pla hi té un paper importantíssim, i jo crec que ella fins i tot s'amara una miqueta en el seu estil, i llavors hi ha moltes anècdotes sobre la història de les Gavarres i una mica de crítica a aquest èxode urbà que està matant els pobles i posant-los una miqueta a la sordina, només perquè no volen tenir postals on anar a passar el cap de setmana.
1: Ara la frase crec més repetida, gràcies també a l'Estrella d'Am, és que ens anem a l'Empordà aquest cap de setmana, ens
2: clar,
1: anem a l'Empordà aquest estiu.
2: És que s'entén completament l'odi, és així.
1: Jo no vull dir res.
2: I llavors...
1: Escolta, i quina, a part de temes que toca, o sigui, quines qüestions surten també en el llibre?
2: Clar, d'una banda, és això, és una carta d'amor de la Marc Camps a la terra on viu i una defensa d'aquesta terra, i llavors parla de coses com molt concretes, per exemple, doncs, problemàtiques com el fet de tallar accessos públics de camins perquè els nous propietaris els volen fer privats, una mica la folclorització de lo rural, no? Fins i tot de parlar de paraules que a ella li semblen objectes, com la idea de món rural, la idea de territori, o el tema dels veïns que es queixen pel soroll de les campanes, que, per exemple, aquest capítol és guapíssim, perquè ella explica que...
1: Li ha agradat, ho veieu, que li ha agradat.
2: Sí, sí, m'ha agradat molt. Ella explica que a Salrà, per exemple, l'any 1936, el comitè antifeixista va retirar les campanes i un camió amb les lletres de la CNT i la FAI les va portar fins a Granollers per convertir aquestes campanes en munició, no? I que en aquella època el president del comitè antifeixista era un tal Josep Vilert i Quintana I la cosa és que a dia d'avui és justament el net d'aquest home el qui vol recuperar el toc de campanes manual al poble, no? I llavors també parla molt d'on s'han fet les campanes de cada poble, de l'ofici de fondre campanes i d'una escola de campaners que s'ha creat a la Vall d'en Bas. Vull dir, hi ha com detalls realment molt interessants. No us espereu gens un llibre pamfletari, perquè no ho és, sinó que és un recull d'història i d'històries molt ben trebat i molt ben detallat, que justament demostra perquè cal preservar el caràcter de tot aquesta, de cada zona del món, bàsicament.
1: Jo crec que No vingueu al poble a reposar, tant de bo el pogués escriure també gent de diferents parts de Catalunya, perquè jo crec que al Delta de l'Ebre ara podríem parlar també d'això,
2: sí,
1: d'aquesta gentrificació que hi ha, etcètera. No?
2: Sí, de fet, ella també parla en algun moment com del, no, de la pugna Catalunya Vella, Catalunya Nova, i com al final les dues Catalunyes que diguem
1: estan fumudes pel mateix.
2: Sí, sí. Doncs... No vingueu al poble a reposar, molt recomanat.
1: Meravellós, Marc Camps, No vingueu al poble a reposar. Al setembre haurà de tornar a venir perquè ens haurà d'explicar aquí en directe. Mare meva, quina afanyada, se m'ha acumulat això.

0: Ara ja hem guillotinat tots els pixapins que van als pobles, i no només pixapins, perquè jo crec que en el cas de l'Empordà, de fet, hi ha gent de Barcelona que hi ha anat, però sobretot jo crec que hi ha molt estranger que s'estan anant a viure allà,
1: estan comprant cases. Sí, clar, amb Girona, amb el ciclisme,
0: tot plegat. Perquè només cal agafar un dia l'AVE Barcelona-Girona i som les úniques d'aquí del Rostoll, eh? Vull dir, sí, sí. És bèstia. Escolta, aquí estàs una mica pesadeta, t'he de dir, eh? Em vols el tornar tercer... a recomanar una novel·la que ja em vas recomanar?
1: El tercer llibre que... Sí, sí, i aquí estic i no pararé. Estem en directe.
0: Sí,
1: el tercer llibre
0: sí, que... Sí, sí, és que t'ho dic així, ja.
1: Sí, ja, he decidit que volia insistir, realment. El tercer llibre que us recomano seria més per un estat d'esperit concret, que seria el de monotonia absoluta. És per aquella gent que pugui tenir 2 mesos en què oblidi que existeix el pas del temps.
0: Exacte, o sigui, comptar formigues de veritat, oi?
1: Exacte.
0: Per aquests que compten formigues, els encantarà El volum del temps.
1: Sí, es tracta d'una novel·la que es diu El volum del temps, de l'escriptora danesa Solveig Vale, publicat a Anagrama i amb traducció de la Maria Rosic. I és, bueno, és un llibre meravellós en què, bàsicament, la protagonista es queda atrapada a un 18 de novembre. Ella es desperta un 18 de novembre, fa la seva vida, es desperta l'endemà i torna a ser 18 de novembre.
0: Però, perdona, això és la vida de la rutina. Per què l'hauríem de llegir l'estiu?
1: Perquè l'estiu hi ha com aquesta cosa, que pots perdre prou el temps com per fixar-te en els moviments petits de les coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I,
0: sí.
1: I perquè és un projecte de 7 llibres. És a dir, aquesta escriptora ha escrit El volum del temps 1... i escriurà El volum del temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre parlant d'aquesta protagonista que es queda atrapada el 18 de novembre. És una novel·la molt filosòfica, a la Montse li genera bastanta angoixa, com quan en vam parlar en el seu moment, el 18 de novembre passat, que vam fer un especial sobre aquesta... Un especial, una secció.
0: Sí, un especial.
1: sobre aquesta novel·la, en vam parlar.
0: No, et dic una cosa, els 7 volums no me'ls llegiré, però algun caurà.
1: Jo crec que per insistència et llegiràs el primer.
0: Demà vaig a la llibreria i me'n compro un.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara m'enganxaré i veuràs tu.
1: En tot cas, això és un projecte molt interessant, amb moltes implicacions filosòfiques. Realment veus aquesta protagonista movent-se pel temps, movent-se per l'espai sense temps, perquè sempre estan al mateix temps.
0: El dia de la marmota.
1: I veiem com intenta continuar formant part de la humanitat, no? Encara que n'estigui expulsada, en certa manera. El volum del temps, apunteu-lo.

0: I pels que no podem sortir de casa, que potser ens haurem de quedar a Barcelona amb clau i forrellat, què?
1: Exacte. Pels que us quedeu a Barcelona, o en aquest cas, els que visqueu a Barcelona, sigui perquè esteu treballant, perquè no podeu marxar enlloc, o perquè no voleu marxar enlloc, perquè l'estiu a vegades realment és terrible. La gent als aeroports, la calor, les implicacions ètiques de tanta mobilitat, vull dir que Barcelona és terrible, però si tens algun refugi climàtic tranquil i controlat, pots estar-hi ben a gust, també. I en aquest cas, en cas que us quedeu aquí, podeu fer una mica d'exploració local i llegir El Raval a deshora, de la Júlia Bacardit.
0: Que és una recopilació de cròniques, que aquesta col·laboradora del programa fa a la revista Núvol, i és una manera de veure la ciutat que ja coneixem, però d'una altra manera.
1: Exacte. La Júlia Bacardit té una capacitat completament innata i molt ben entrenada per xerrar i fer-la petar amb gent de tota mena, i en aquest cas ella explora diversos personatges del que ella descriu com la perifèria del centre, que és El Raval. I llavors, doncs, hi trobareu tota mena de personatges. En cap cas són unes cròniques escèptiques i neutrals, sinó unes cròniques molt sobre la vida de la vida, que diria Catherine Mansfield, que hi ha en aquest barri, no? Com tota la gent que hi ha, els croissants del forn de la plaça del Pedró, els drogues, perdularis, batusses policials, persones concretes que han arribat aquí o que fa generacions que hi són, i gent amb qui la Júlia comparteix taula de bar o un banc a la Rambla del Raval o una trobada a la matinada.
0: El Raval a deshora, de Júlia Bacardit. Moltíssimes gràcies, Irene Pujades. Jo et volia recomanar un llibre, però un altre dia. Ho deixem aquí, les lectores
1: aquí,
0: i oients del programa. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem parlant del llegat culinari de les nostres mares i àvies amb l'Anna Vilaró del restaurant Can Vilaró, que és una meravella, això. Demà a les 9 de la nit. No, és que anàvem molt pillades.

0: La gran quantitat d'edificis enrunats han desbordat la capacitat de les autoritats i dels equips d'emergència que busquen supervivents a Veneçuela. Encara hi ha més de 50.000 persones desaparegudes. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, és ja a la zona més afectada, la de La Guaira, i ha comprovat com els voluntaris intenten suplir les mancances com poden.
1: Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
0: La xifra provisional de morts ha pujat aquesta tarda a 1.719 i a més de 5.000 persones ferides i gairebé 16.000 han perdut completament la casa.
3: Catalunya nit. El cas Leire ha agafat avui una nova dimensió amb una vintena més de persones imputades. La més rellevant, Belén Gualda, l'actual presidenta de la SEPI, la Societat Industrial de Participacions. D'altra banda, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros. Era el preu per negar que havia entregat milers d'euros, 90.000 en efectiu, a la seu del PSOE. Tot plegat, més munició per al Partit Popular.
4: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El nombre de persones que han demanat la regularització extraordinària a Espanya ha superat de molt les previsions. Es parlava de 500.000 i han sigut més d'1.300.000. Demà acaba el termini per presentar la documentació i caldrà veure quantes persones reben finalment el permís de residència. Pedro Sánchez ha insistit que el resultat serà positiu per al conjunt de la població.
5: Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: I atenció, perquè aviat potser ens acostumarem a veure un element nou a les platges catalanes. De moment s'implantarà a Tarragona. S'ha autoritzat que la Guàrdia Urbana utilitzi drons per controlar el bany.
6: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
0: És dilluns, dia que el Toni Padilla ens porta històries del Mundial que ens fan aprendre futbol i també moltes altres coses. Avui ens parlarà de l'èxit del futbol africà en aquesta primera fase del torneig. 9 de les 10 seleccions del continent han passat de ronda. I això malgrat casos com el del Congo, on el futbol ha estat motiu d'alegria, però el país està afectat per la guerra, la pobresa i també el brot d'Ebola. Avui, per cert, el Brasil s'ha convertit en la segona selecció classificada per als vuitens de final, patint perquè el gol de la victòria l'ha fet al minut 95.
3: Amb Toni Padilla, també amb els nostres corresponsals, farem la volta al món.

0: La lletra d'aquesta cançó, La volta al món, d'Adam Peralbo i el Comboi, és una de les 10 que opten al Premi Cerverí. Ho explicarem en el Temps de Cultura, que avui ens porta a la inauguració del Festival Grec. Arrenca l'edició número 50 amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos.
1: Faré la volta al món.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de Catalunya Ràdio ha pogut arribar fa unes hores, a una de les zones més afectades del doble sisme. Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit.
1: Ets Joan a la localitat de Cati a la Mar, un municipi costaner de vacances que era idíl·lic, però que ara mateix és la imatge de la destrucció.
2: Sí, imagineu-vos Torredembarra, Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Lloret de Mar, Blanes, el municipi de la costa catalana que més us agradi. Completament arrasada la línia de costa, edificis turístics, apartaments de cap de setmana d'estiueig, els que no han quedat ensorrats i cauran en més o bé hauran de ser...
1: No podem seguir amb claredat aquesta connexió amb el Joan Biosca. Intentarem recuperar-la de seguida que puguem. Sí que podem escoltar, però, dos testimonis que ha recollit el Joan d'aquesta feina desesperada que els voluntaris estan fent tan bé com poden mentre veuen que l'Estat, el país, és incapaç d'assumir la magnitud d'aquesta tragèdia. Això és el que li deien al Joan aquests testimonis.
3: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
1: Crec que hem pogut recuperar el Joan Biosca perquè sento soroll de fons. Joan, les tasques de recerca no s'aturen, eh?
2: Sí, Manel, comunicacions complicades. Penseu que no hi ha línies fixes, no hi ha llum, no hi ha telèfons mòbils, no hi ha missatges de text. Estem intentant fer aquesta connexió amb una antena d'aquestes Starlink. Uh-huh. Si no és per aquest sistema, no podríem estar fent aquesta comunicació. Sí, les tasques, se direu, una grua de fons, estan intentant aixecar vigues d'un edifici aquí a Cati a la Mar, que es creu que encara podria haver-hi persones en vida, i és que després de 5 dies es complica, diuen els experts, però els veïns de Cati a la Mar no volen tirar la tovallola. Han passat per aquí els equips internacionals de recerca i també d'ajut, però han marxat a altres punts, potser més crítics, però ells insisteixen, i també parlàvem amb un altre veneçolà voluntari que ha vingut aquí a ajudar com podia.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
2: Més de 430 edificis es calcula que han caigut en aquesta zona de la costa del Carib veneçolà, i també molt a prop d'on estem fent aquesta connexió ja s'està muntant un campament, no sé si dir-ne de refugiats, de veïns afectats, de víctimes dels terratrèmols, escenes de nadons plorant, fa molta calor, som al Carib veneçolà, i hi ha molta por, Manel, a epidèmies i també a brots de malalties.
1: Sí, efectivament, aneu tots amb mascareta, oi, aquí a la zona aquesta més afectada, eh?
2: Sí, perquè la pols que hi ha de tota la runa, de remoure les restes dels edificis, i fins i tot també en algun moment, jo no ho he notat massa, però ho ha dit un dels metges que està per aquí ajudant, que també hi ha olor a cossos en descomposició.
1: Doncs aquesta és la situació ara mateix, després d'un viatge molt llarg i complicat. Tenim el Joan Biosca explicant-nos aquí a Catalunya Ràdio com estan avançant aquestes tasques dramàtiques per intentar trobar persones sota la runa. Gràcies, Joan, bona nit.
2: Bona nit.
0: Catalunya nit.

0: Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
1: Que mentrestant les comissaries de la Policia Nacional on s'estan tramitant els documents necessaris estan col·lapsades.
2: Sí, l'últim pas del procés de la regularització demana registrar les empremtes dactilars a les comissaries i un cop fet això es pot aconseguir la targeta d'identificació per estrangers, el TIE. Però el problema és que el nombre de persones que estan en aquesta fase supera de llarg les places que la Policia Nacional obre en cita prèvia. Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona, explica per què aquest coll d'ampolla.
3: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIEs. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual cosa hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
2: Demà està previst que el president espanyol, Pedro Sánchez, participi en una jornada sobre migració, juntament amb alguns ministres, però aquesta tarda ja ha assegurat que el procés de regularització repercutirà a les arques de l'Estat.
4: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
2: El govern espanyol va preveure al principi del procés que més de 500.000 persones es beneficiaran de la regularització.
5: Gràcies, Cèlia, d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat. Se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que ha començat avui a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Ens ho explica des de Girona, la Núria Paraire.
6: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
7: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
6: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Oscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
8: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
6: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
1: Doncs bé, parlant de processos de regularització, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio, Feijóo ha assegurat que el president espanyol ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, el líder popular està desesperat. Els sentim a tots dos.
9: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
10: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.

0: A punt d'arribar a un quart d'onze, el cas Leire agafa una nova dimensió avui. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda. També unes altres, una vintena més de persones, 24 en total en concret, per les presumptes irregularitats de contractes públics d'aquesta causa. I ho fa a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que veu com a sospitoses algunes operacions en les que al darrere hi hauria Santos Cerdán, Txell Vallespí.
1: La nova llista d'investigats pel cas Leire és llarga i a noms destacats. El jutge Pedraz cita la presidenta de la SEPI, l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques, i també càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies com Enusa, Mercasa o Forestalia. Pedraz investiga suposades irregularitats en contractes públics

0: i comissions il·legals. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEP i Vicente Fernández i l'administrador Anchón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI.
1: El govern espanyol ha volgut treure-li ferro, mentre tot això ha passat el dia, Txell, en què l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant el jutge Santiago Pedraz que la van intentar subornar perquè no digués que havia entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
0: L'empresària ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. També apunta que l'advocada, que s'ha querellat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Avalos i de Koldo. I mentre això passava a l'Audiència Nacional, al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la Comissió d'Investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el Partit Popular l'havia citada perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama.
3: Doncs bé, aquest vespre el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades.
4: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
1: El cas és que el Partit Popular també té el seu propi cas de corrupció als jutjats, el cas Kitchen, que ja està a la recta final. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per a l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per a l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia.
3: En clau estrictament política, avui Junts ha negat tenir nous vincles amb el Partit Popular. De fet, avisa que no pensen deixar enrere el procés, mentre que els partits d'esquerres no s'ho creuen i sí que veuen un acostament entre les dues formacions. Els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen als juntaires que han de girar full. Àlex Giral Robert.
5: Sí, en la seva estratègia d'apropament a Junts, els populars han instat un cop més la formació independentista a donar per tancat aquest cicle polític. Els de Puigdemont, però, ho han descartat i reiteren que la via és la de trobar un substitut per a Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que entre els socialistes s'està començant a valorar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la cap de files dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
5: En canvi, com apuntaves, el bloc de l'esquerra no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP, a qui la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
9: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
5: Els socialistes sostenen que si de veritat el PP vol passar de pantalla, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
1: I en clau econòmica, avui el govern espanyol ha anunciat que està decidit a anar retirant la rebaixa d'impostos a la benzina per als consumidors progressivament fins a eliminar-la del tot a l'octubre. Per als professionals, això sí, es mantindrà. Considera que ja se n'ha obtingut l'efecte esperat, que era frenar la inflació estancada en el 3,2% els últims mesos. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
10: Bona nit. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Els pagesos i els transportistes mantindran l'actual rebaixa fiscal. Una decisió que, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha pres per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
11: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
10: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat a frenar els preus.
11: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
10: I és que la inflació es manté en el 3,2% per tercer mes consecutiu, una situació que permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 0,4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, impulsat pel consum privat i la inversió, i preveu que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. La presentació del quadre macroeconòmic engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, tot i no tenir, a hores d'ara, el suport parlamentari suficient per tirar endavant uns nous comptes públics.
3: El mateix govern, via decret, ha aprovat avui que els treballadors públics puguin accedir a la jubilació parcial fins a 3 anys abans, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades l'any passat quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat ara al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir.
1: El govern espanyol ha anunciat també per aquest juliol un gran paquet de mesures en matèria d'habitatge, Rafael de Ribot.
12: Doncs sí, l'executiu ha avançat que hi haurà algunes que serviran per mobilitzar l'habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Sainz, destaca la pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%, la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga extraordinària dels lloguers i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus, entre d'altres. Tot això s'inclourà en un decret, com dèiem, que haurà de convalidar el Congrés.
13: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
12: Caldrà veure què hi diuen aquests grups. De moment n'ha parlat el portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, que troba a faltar coses en el paquet de mesures que s'ha anunciat avui.
14: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
12: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi pugui acollir tots els llogaters.
3: Sis minuts i arribarem a 11:15 de la nit. El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ara està ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutjat de Mataró que porta la investigació. El jove, a qui diversos testimonis van veure com calava foc, ha de fer un tractament psiquiàtric i, posteriorment, haurà de tornar a compareixer als jutjats. A Mataró, Marta Vallès.
15: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de 2 hores s'havia fet la detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Ahir va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
16: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi no es tornarà a passar a disposició judicial.
15: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer un tractament psiquiàtric i quan els metges consideren considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a detenir i portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellex. El Codi Penal contempla penes de 3 a 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
1: I en relació als focs, avui ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet, bona nit.
17: Hola, bona nit. Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar que on és, i un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
18: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 tenen dos minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
17: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
19: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
17: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
3: El govern ha autoritzat la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. D'aquesta manera es vol acabar amb els salts de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el d'ara fa uns dies que va acabar amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
20: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
21: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
20: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
22: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
20: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
3: Fem ara una pausa per la publicitat, res, minut i mig, i de seguida reprenem el Catalunya Nit amb la Crònica Internacional.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
25: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
26: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
6: Jo faig el personatge. No se sap greu.
4: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre... Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estella que una mica més i mates un noi del públic.
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
24: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passa un minut de 11:15. El Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament que el mandatari de la Casa Blanca va ordenar de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. El període de sessions de l'alt tribunal nord-americà acaba ara i avui s'han conegut decisions importants judicials que afecten a Trump, Ignasi Abad.
1: Sí, com per exemple aquesta que deies, amb la decisió presa pel Suprem, l'alt tribunal acaba amb la jurisprudència vigent els últims 90 anys des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar sense motiu els màxims responsables d'agències governamentals adscrites a l'administració, que teòricament són independents, sense haver-ho d'argumentar. En aquest context és destacable, però, l'excepció que fa el mateix Suprem amb la Reserva Federal, que és un òrgan que considera, podríem dir, doblement independent o que ha de gaudir d'una independència protegida, no? A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, que sí que, diguem, el seu acomiadament queda avalat per aquesta decisió, l'alt tribunal rebutja la decisió que va prendre Trump de fer fora la governadora de la FED, de la Reserva Federal, Lisa Cook, pràcticament fa un any. Ella està lluitant als tribunals justament aquest acomiadament i ara, per tant, tindrà via lliure per fer-ho. Un altre revés judicial que ha rebut el president avui mateix, el Suprem rebutja el seu recurs contra la condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll. Ell el van condemnar per abús sexual i va recórrer aquesta sentència, l'ha perdut i haurà de pagar 5 milions de dòlars a la seva víctima. Finalment, el màxim òrgan judicial dels Estats Units està prenent moltes decisions, demà encara se n'esperen més. Continuarà permetent, per exemple, els vots per correu perquè puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells del sobre on s'ha dipositat la bústia, diguem, és del mateix dia dels comicis. Una derrota pels republicans que havien impugnat aquesta decisió, especialment significatiu a pocs mesos de les eleccions de mig mandat.
2: Ens fixem ara en el que ha passat a Alemanya, concretament al nord-oest del país. En un tiroteig hi han mort 6 persones i diverses han quedat ferides. Els fets han passat a la ciutat de Stade, això és a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. Berlín, Jordi Regàs.
3: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
4: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
3: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.

0: Andy Barman, que probablement serà el primer ministre del Regne Unit, proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el país. Barman també ha promès mesures per reindustrialitzar el Regne Unit, més habitatge públic o una reforma de la prestació de serveis essencials. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde. Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
2: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
1: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
2: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
1: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal. Això en un discurs ple de referències a la ciutat que Burnham ha governat durant prop de 10 anys. L'anomenat rei del nord vol agafar el model Manchester per transformar el Regne Unit.
3: I aquest és el so d'una de les multitudinàries manifestacions anti-immigració que han tingut lloc a Sud-àfrica i que es preveu que tinguin una rèplica demà a gran escala. Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit. Si és la data límit perquè han fixat els grups xenòfobs perquè els immigrants en situació regular abandonin Sud-àfrica, voluntàriament, ho diem entre cometes, perquè els culpen dels problemes econòmics del país, també del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Avui eren centenars els immigrants que marxaven del país per por que les protestes de demà desfermin una onada de violència.
5: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
6: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
4: L'executiu sud-africà ja va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i han posat també en alerta màxima la policia. Sentim Tami Ntuli, és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
7: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
4: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent ja a Sud-àfrica, darrerament també amb víctimes mortals i diversos països, com per exemple Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia, ja han optat per repatriar centenars dels ciutadans.
0: Gràcies, Txell. I un apunt per tancar la crònica internacional i és que la conservadora Keiko Fujimori ha guanyat les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima al 50,1% dels vots, o que és el mateix, 49.000 vots de diferència per a favor seu.

0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica.
1: És una associació que vincularan el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors asseguren que cal fer autocrítica del procés per restaurar la confiança de la gent en els partits i no caure en populismes.
2: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés. Però no renunciem a l'ideal.
3: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
1: En l'acte de presentació aquest vespre a Barcelona hi ha assistit la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany i altres membres de la direcció.
4: El govern comença els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer. Era una reivindicació històrica del territori perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
5: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Ara la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova la Barca. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
6: Balaguer és l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
5: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via, amb un format 2+1, però finalment s'apostarà per 4 carrils.
0: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya ni en casos excepcionals, tot i que la DGT ho ha autoritzat.
1: El govern espanyol ha aprovat una modificació de la norma que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que permet habilitar el voral per la circulació de motos a una velocitat no superior als 30 km per hora i en cas de necessitat. Tot i això, el director del Servei Català de Trànsit, que és qui té l'última paraula en l'aplicació d'aquesta norma a Catalunya, ho ha rebutjat. Ramon Lamiel n'explica els motius.
7: Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
4: Més d'11.500 abonats d'Endesa de l'àrea metropolitana de Barcelona continuen a hores d'ara sense llum pel tall que pateixen des de 6:15 de la tarda.
1: Aquesta incidència afecta veïns de Barcelona, sobretot del barri de Sants i les Corts, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà. Un cable proper a la subestació de Collblanc ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant un dels transformadors. Els treballadors d'Endesa continuen fent maniobres a la subestació per alimentar els clients per vies alternatives. Es preveu que el servei es vagi restablint de forma progressiva.
8: Catalunya nit.

0: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo. Anem cap al Grec a veure com estan en aquesta primera funció. Marta Vives, bona nit.
1: Bona nit. El muntatge inaugural del Grec sempre és la prova de foc del festival i enguany la celebració dels 50 anys demanava alguna cosa que també fos una declaració d'intencions i avui, nit d'estrena, també de reivindicacions. Per exemple, quan una Marta Pazos, de broma damunt l'escenari, ha reclamat a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que retorni el paral·lel a les vedets. Això, una estona després que la Marta Pazos, de veritat, a micròfons de Catalunya Ràdio, digués la intenció d'aquest espectacle.
2: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2000 años todavía siga en pie y siga congregando a tantas personas, porque es de las poques coses que hacemos en comunidad.
1: I de fet, l'Òpera dels Tres Rals és una celebració del teatre perquè la posada en escena és espectacular. 12 intèrprets, orquestra en directe sota la batuta de Dani Espasa i perquè té un missatge clar, un clam a l'autenticitat i a no rendir-nos en una escenografia tota grisa on destaquen les puntes de color. És per això que la tria d'aquest clàssic del cabaret més macarra ha tornat amb força a un festival que ja el va acollir el 2002, ara però sota la mirada de Marta Pazos. Brecht i Weil no decepcionen ni amb la contundència del seu discurs voraç contra el capitalisme i el nazisme que tant en ressona avui en dia. Estem just a la mitja part. De moment ja hem comptat un defalliment a causa de la xafogó i moltes picades de mosquit. Però hem entrat de ple en aquesta història que ens submergeix entre dos mons aparentment antagònics, com són el de l'alta cultura, l'òpera, i la de la més underground, el cabaret. Al teatre grec s'hi respiren aires de celebració amb la música de Kurt Weill.
3: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
4: Y dale, dale, con
5: I ara cap al cinema, perquè les directores i guionistes de Chavalas, Marina i Carol Rodríguez Colás, estrenen divendres als cinemes Hermanos. La Montse Pujol ja l'ha vist i ha parlat amb les dues cineastes.
6: Hermanos ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colás afegeix que com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
7: Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills d'emigrants, nosaltres som d'emigrants nacionals, de gent blanca, ara per als protagonistes de la nostra nova pel·li són fills d'emigrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
6: I Carol Rodríguez Colás explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
8: Vam parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que vam trobar dos dels nostres protagonistes els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
6: A Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
7: I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis i intentar esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquestes adolescents en la pel·li s'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de classe treballadora i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
6: Marina i Carol Rodríguez Colás han treballat juntes a Chavalas, com hem dit, que va guanyar la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga, i Hermanos, però ara han explicat que els seus pròxims projectes aniran per separat. Marina Rodríguez Colás farà una pel·lícula sobre com viuen les persones persones grans de més de 80 anys i Carol Rodríguez Colás vol fer un film de ciència-ficció.
0: És dilluns, de fet és l'últim dilluns de la temporada regular i ara hi posem la mirada de la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
4: Aquesta nit em permetreu que estigui una mica més melancòlica que de costum, perquè marxem de vacances i us dic adeu i gràcies. I també, ai, perquè és el meu aniversari. Una data escandalosa, que diria Pla. Però si voleu que us digui la veritat, fer anys és una alegria. Estic sana, em va tot molt bé, no puc ser més afortunada. El que em posa melancòlica, com us deia, és aquesta arribada de l'estiu on tu has de passar bé per nassos. I si no marxes de viatge no sé on, i ho has d'ensenyar, eh? Ets un infeliç. I has de tenir un cos de cine, i molts amics, una casa no sé on, una parella, nens ideals. Has de fer i tenir moltes coses, vaja, a mi em sembla esgotador. I estareu amb mi, que, a veure, hi ha qui es burro tota la vida, però en general, quan fem anys, se'ns van trair les tonteries. I només volem estar tranquils amb els qui estimem. Oh, sol, que s'està de meravella. I no ens cal enfaristolar-nos de tenir més que el veí. Jo us desitjo un estiu senzill, calmat, ben lluny de la gent cool, ben arrecerats en la sobretaula i la cultura i el silenci.
5: Doncs felicitem a la Marta Riezo, la retrobarem la temporada que ve, i David Ubach, bona nit.
9: Bona nit.
5: Escoltem la primera de les veus del món de l'esport. Avui Pau Cubarsín, declaracions al Tot Costa, parla de Lamine Yamal.
10: Ell s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa, o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
9: Parlant de Lamine Yamal, que ha estat titular en els dos últims partits de la selecció espanyola, només no ho va ser en el primer. Dijous, torn per als setzens de final a la selecció espanyola contra Àustria, Cubarsí, un dels nou catalans al combinat espanyol. Avui, més partits de setzens, s'ha jugat fa una estona al Brasil 2, Japó 1. Molts patiments per als brasilers, que s'han classificat amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya 0, Paraguai 0, minut 18 i mig de joc, i a les 3 de la matinada hi haurà el Països Baixos Marroc. Us afegeixo un apunt del Barça. Ja és oficial que Robert Lewandowski fitxa pel Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. És el seu nou destí, un cop desvinculat del Barça.
5: Chicago Fire.
9: Fire, no Bulls, eh? Chicago
5: aquest
9: Fire.
5: No el coneixia, aquest no el coneixia, veus? Molt bé, gràcies, David.
9: Fins demà, a vosaltres.
5: Falten 11 minuts per les 11 i, de fet, continuarem parlant del Mundial de Futbol, perquè avui ens visita, com cada dilluns, Toni Padilla. Bona nit.
11: Bona nit, com esteu?
5: Doncs bé, aquí... pendents
11: quina
5: energia,
11: de...
5: eh? Sí, sí, caram, ja està bé.
11: És l'energia del Mundial.
5: Acabar amunt, clar que sí. Escolta, ara ho dèiem, aquí hi ha alguns equips que han anat patint, per exemple, el Brasil, però ha passat. Tu avui per això ens vols destacar el paper dels equips africans d'aquesta primera fase del Mundial, eh?
11: Sí, hi havia 10 seleccions africanes classificades per la fase final d'aquest Mundial i 9 han aconseguit superar la fase de grups. És una fita mai vista. De les 10 seleccions, només una, Tunísia ha punxat i va quedar eliminada, però les demés han aconseguit superar torn, i molt meritori, assumint que, per exemple, algunes d'elles eren realment seleccions modestes, com Cap Verd, que era el grup d'Espanya,
5: i
11: va sorprendre que van perdre d'Uruguai. Per tant, és un Mundial, de moment, amb molt ritme africà, nou a la segona ronda, tot i que una, de moment, ja ha caigut, que és Sud-àfrica, eliminada ahir per Canadà.
5: Alguns oients deuen pensar, home, clar, però han ampliat amb 48 equips, això potser ha jugat a favor dels africans, o què?
11: Sí, no. És a dir, l'ampliació de seleccions a la fase final permetia que hi haguessin 10 seleccions, 10 seleccions africanes, 9 fixes i una a través de playoff, però llavors t'has de classificar per la segona ronda. De fet, Àsia, que també era molt beneficiada i tenia més seleccions que mai, de les 9 seleccions asiàtiques, només dues han aconseguit superar la fase de grups. Japó, ja eliminada per Brasil, i llavors l'únic supervivent que queda d'Àsia és Austràlia, que tots sabem que geogràficament és Oceania, però competeix futbolísticament com si fos asiàtica. Per tant, té molt de mèrit el que ha fet el futbol africà.
5: Doncs va, cap al futbol africà, i de totes les seleccions, aquí ens agrada posar-hi context, tu li poses avui a la República Democràtica del Congo, que quan en parlem aquí els informatius és perquè... acostumem a parlar de guerra, de violència, de pobresa...
11: Estic molt content. Necessito la samarreta de la selecció del Congo. La selecció que ara mateix necessito que guanyi el Mundial. La República Democràtica del Congo, la gran, no la Congo-Brazzaville.
5: Sí, tu vas amb el Congo, eh?
11: Sí, a mort. A més, jugaran contra Anglaterra, que hi havia sent un Congo l'any menys. Més perquè és una selecció d'un estat que ha patit molt. No és el primer cop que juguen un Mundial. El 1974, Alemanya, fa molt de temps, van jugar-lo. Llavors es deien Zaire, perquè òbviament era l'època de la dictadura de Mobutu Sese Seko, aquest dictador sanguinari que amb el suport dels belgues i la CIA va dominar aquest estat, li va canviar el nom, es deia Zaire. En aquella primera participació en un mundial no van aconseguir cap punt en una època en què el dictador feia servir molt l'esport per justificar-se, aquest doncs, sport washing que es diu, no? Recordem que un dels combats de boxe més importants de tots els temps, aquell duel entre Muhammad Ali i George Foreman, es va fer a Kinshasa, la capital del Zaire, en aquell moment, perquè Mobutu va voler-ho. Doncs un any després, la selecció debutava un mundial, es va classificar, però el primer partit el va perdre 9-0 amb Iugoslàvia. I el que s'explica és que Mobutu personalment va trucar a la concentració alemanya, va dir, si torneu a perdre per més de 5 gols contra el Brasil, potser no veureu mai més els vostres familiars. Els va amenaçar, els jugadors, que torturarien tant els familiars
5: com
11: els
5: futbolistes.
11: Van quedar 3-0, van perdre, van salvar la pell, però van jugar sota molta pressió, van passar molt malament, i és una història tràgica del futbol mundial.
5: Perquè els torturaven?
11: Alguns d'aquells jugadors van acabar sent torturats per ser opositors, per no obtenir bons resultats. Malauradament, el futbol té històries tràgiques. L'Iraq, que també ha tornat aquest any un mundial, havia debutat el 86 i la meitat de l'equip va ser torturat per l'Hussein, Uday Hussein, el fill de Saddam Hussein, que era el president de la federació. Doncs el fill va torturar fins i tot personalment a jugadors. És a dir, molt dur. Per què ens agraden a vegades el mundial? Doncs perquè veus que terres que pateixen poden tenir alegries. Per exemple, actualment al Congo té diferents focus de violència. Al sud, al Kasai, hi ha violència, però sobretot la zona dels Grans Llacs, la zona del nord i sud de Kivu, a la frontera amb Ruanda, hi ha una guerra, hi ha una milícia amb el suport del govern de Ruanda que té ocupades moltes ciutats, entre elles la ciutat de Goma, una de les més grans, on està prohibit portar la bandera congolenya, i aquests dies hem vist com la gent surt al carrer amb la bandera del Congo, per tant, celebrant el futbol i convertint-m'ho en una eina d'oposició política. És un estat fallit, que porta molts anys passant-ho malament, i les imatges d'aquesta gent que normalment ha de fugir, ha d'emigrar, doncs tenint una alegria gràcies al futbol és bonic.
5: Clar, a més, deia abans, en parlem per guerres, pobresa, darrerament també pel brot d'Ebola que estan patint.
11: Sí, és una terra molt rica en diamants, en mines, en vegetació, i justament per això doncs, sembla ser que és maleïda, no en té sort, tothom hi fot cullerada. Hi ha moltes guerres, i de fet l'autor dels gols de la classificació, el Joan Buissa, ho explicava així.
12: El meu missatge a l'afició és donar gràcies, ja que vagis on vagis, hi ha aficionats que ens animen. Estimen el nostre país, estimen el que representem i la nostra selecció. Significa molt per nosaltres defensar aquest equip. No és fàcil viure al nostre país, tenim violència, tenim una guerra a l'est del país. Cada cop que portem la samarreta, pensem en ells, en la nostra gent. Seguim endavant per ells, volem la pau i pensem molt en ells. Venim de lluny, venim del no-res, i ara som aquí, a un mundial. És molt especial, especialment per la gent que ens segueix a casa i amb el canvi horari ens segueix a les 2 de la matinada.
5: Quin missatge, eh?
11: Sí, és això, és que va ser una guerra molt oblidada, perquè porta tants anys que sembla que no interessa a ningú, però cada dia moren centenars de persones a la República Democràtica del Congo amb una sèrie de conflicte bèl·lic que no s'atura i que les grans potències occidentals miren cap a una altra banda. Això ha provocat que bona part dels futbolistes són criats també al futbol europeu, perquè són fills de gent que va fugir. Molts són nascuts a Bèlgica, molts són nascuts a França, alguns al Regne Unit. El mateix autor dels gols, el Joan Buissa, va néixer a un barri, una banlieue molt humil de França, ho va passar molt malament, fet una història personal increïble. El 2021, ell és pare d'una criatura i un dia una dona, sembla ser que amb problemes psicològics, intenta segrestar el nadó. Ell s'hi oposa, defensa la seva filla, i la dona li llença àcid a la cara, als ulls, i va provocar que durant 6 mesos no tingués visió. Va estar a punt de perdre la visió, òbviament era el final de la seva carrera futbolística, per sort se'n va sortir, i ara és el gran heroi marcant els gols que han permès que la República Democràtica del Congo passi la fase de grups i sigui la rival d'Anglaterra.
5: Recordo que aquí al Catalunya Nit, quan hi havia la Copa d'Àfrica, que també s'ha jugat fa pocs mesos, vam parlar d'un aficionat congolès amb l'Èlia Borràs, la nostra col·laboradora, que es va fer famós perquè reivindicava la figura de Patrice Lumumba, el líder independentista assassinat, veient el partit vestit com ell i fent la figura d'estàtua amb un braç alçat. Com li ha anat?
11: Doncs mira, es diu Michel Kuka Mbolandinga, el coneixen com a Lumumba Bea, que en llengua local vol dir Lumumba viu, i és cert que és un aficionat que té una gran semblança física amb Patrice Lumumba, i per això va començar a anar als partits de la selecció imitant una estàtua d'aquest líder, recordem el gran líder de l'independentista que va aconseguir la independència del Congo respecte a Bèlgica. persona molt d'esquerra, socialista, assassinat pels serveis secrets belgues amb la col·laboració de la CIA. Això és clau. Per què? Perquè si hagués entrat al territori dels Estats Units, hauria estat reivindicant la figura d'una persona assassinada pel govern dels Estats Units, o amb la col·laboració del govern dels Estats Units, i molt d'esquerra. Llavors, què ha passat? No li han donat el visat. No ha pogut anar a veure aquests partits, però com el Congo va jugar un partit dels tres a Canadà, sí que va poder anar allà. A Canadà sí que va poder anar, però amb el partit contra Anglaterra no hi podrà anar, ho mirarà des de Kinshasa, des de la capital, perquè el govern de Donald Trump no vol que entri una persona que reivindica una figura molt incòmoda. Recordem que Patrice Lumumba, escollit democràticament primer president del Congo, va ser assassinat i el seu cos encara no ha aparegut.
5: Doncs, com sempre, històries que ens fan veure el futbol d'una altra manera. Toni Padilla, bon estiu.
11: Bon estiu.
5: La temporada que ve hi tornem, no?
11: Jo encantadíssim.
5: El renovem. Home, doncs, renovem, si no... Sí, oficialment.
11: Ja ve, mira, com els futbolistes renovant, no?
5: Va, queda firmat.

0: Que la nit farà molta calor.
1: Es veu que sí.
0: Això és un missatge del Néstor Gómez. Bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Doncs sí, una altra calorada intensa tindrem aquesta propera nit, la cinquena nit tòrrida consecutiva, la que esperem a la façana costanera, i no només a l'àrea de Barcelona, que aquesta nit no ha baixat el termòmetre al centre de la ciutat dels 27 graus. Doncs espera que aquesta propera nit sigui tan càlida o més que la que hem tingut aquesta darrera, i s'espera que des de l'Alt Empordà fins al Baix Penedès, és a dir, tota la Costa Brava, tota la costa central i part de la Costa Daurada, doncs tinguem aquestes temperatures que costarà molt que el termòmetre baixi dels 25 graus. Sense cap mena de dubte, una nit de mal dormir, i si volem apaivagar aquesta calor, doncs ens posem a ballar, o com a mínim, o almenys hem de sortir fora a la fresca, o no sé què hem de fer, però o aire condicionat, que aquesta seria l'altra solució. I tot això en un darrer dia de mes de juny, que estarà encapçalada pel sol, amb algunes nuvolades, això sí, a partir del migdia, les que creixeran al Pirineu, que, igual que avui, sí que deixaran alguns ruixats i algunes tempestes. No seran tan fortes. Avui han deixat 71 litres a Santa Coloma de Farners, i bàsicament tots ells en una hora. I això sí, l'efecte clar d'aquest aiguat ha provocat que la màxima de Santa Coloma de Farners saltés dels 36 graus als 18. És a dir, una bona refrescada amb aquestes tempestes. I seria l'únic sector que tindrà, diríem, unes temperatures agradables allà on plogui, perquè la resta del país, el mes de juny, s'acomiada amb unes temperatures encara més altes que les d'avui. Un petit repunt el que tindrem demà, amb aquestes temperatures de 35-36 graus, i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè no es descarta que s'arribin als 40 graus a Móra d'Ebre i també a Tortosa. Afortunadament, de cara a els primers dies de juliol, dimecres i dijous, les temperatures es normalitzaran per aquestes dates.
0: En doncs resum, en
1: esperem
0: resum.
1: En juliol,
0: sí,
1: eh?
0: En resum.
1: Candeleta.
2: Només els primers dies, perquè després tornen a pujar, però sí. No ho dic.
0: Doncs en resum, anava a dir, desitgem bona sort a tothom per aquesta nit.
1: I tant.
2: Efectivament.
0: Sí, gràcies.
1: Que vagi bona molt bé, Néstor.
2: Adéu. Bona nit.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que s'està jugant a Boston, Massachusetts, l'Alemanya, Paraguai. És el tercer partit dels setzens de final del Mundial, mitja hora de la primera part, de moment, empat a 0 entre Alemanya i Paraguai. No hi ha gols, hi ha hagut més oportunitats per als alemanys, més domini dels alemanys, però de moment empat a 0 en aquest tercer partit dels setzens de final del Mundial entre Alemanya i Paraguai. Aquesta tarda s'ha jugat el Brasil 2, Japó 1. El Brasil ha començat perdent i ha fet el gol de la victòria al temps afegit, o sigui que la selecció brasilera d'Ancelotti ha patit contra el Japó, alguns ja ho preveien. El Japó s'ha avançat a la mitja hora de joc de la primera part amb un gol de Kaisho Sano. La primera part ha estat equilibrada, però a la segona part el Brasil ha augmentat el ritme i Casemiro ha empatat abans del quart d'hora de la segona. El Brasil ha tingut opcions i al temps afegit Martinelli, el jugador de l'Arsenal, ha fet un molt bon gol per donar la victòria al Brasil i classificar-la per als vuitens de final. I aquesta matinada hi ha un partidàs. És a les 3 de la matinada, aquí a Catalunya, però és un dels plats forts d'aquesta eliminatòria de setzens de final. El partit entre els Països Baixos i el Marroc, que jugarà a Monterrey, a Mèxic. Com es viurà un partit a les 3 de la matinada a Terrassa, a la ciutat de Saibari, el golejador marroquí? Doncs anirem a Terrassa per comprovar-ho. Pau Cubarsí ha passat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio, és un dels millors centrals del Mundial, de moment, escollit en l'11 ideal de la primera fase per Opta. Ha dit que està gaudint molt de l'experiència del Mundial i que fitxaria per al Barça un jugador de la selecció espanyola. Aquí, doncs ara li preguntarem al Roger Bosà, perquè Pau Cubarsí no ha volgut explicar-ho al Tot Costa. Potser el Roger Bosà té alguna pista. A la concentració de la selecció espanyola avui han vist entrenar per primera vegada Víctor Muñoz, l'extrem barceloní que acaba de fitxar pel Liverpool. Ha jugat aquesta temporada a l'Osasuna, era mig propietat del Madrid, ha fitxat pel Liverpool i havia anat convocat al Mundial. Ha anat convocat al Mundial, però de moment no ha pogut debutar per culpa de les lesions. Potser hi arriba a temps. De moment s'està entrenant. Espanya jugarà dijous a les 9 contra Àustria en els setzens de final, a les 9 del vespre, hora catalana. Els partits de dimarts dels setzens de final seran a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega. Això demà, eh? Demà dimarts, a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, en ple club de la mitjanit, França-Suècia. I de matinada, Mèxic-Equador. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: el Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial de dilluns a divendres a les 11 per recollir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del dilluns 29 de juny, és el dia 19 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu, ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és als Estats Units des de fa uns dies seguint el Mundial. Roger, com estàs?
1: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: On pares?
1: Ara mateix a Chattanooga, un altre cop.
0: Bé,
1: de fet, no m'hi he mogut, eh? Hem anat a la Baylor School avui, al centre d'entrenament de la selecció espanyola, que també és Chattanooga, és a les afores, i ara sóc a l'hotel.
0: I el dia ha estat profitós a Chattanooga?
1: Per tu? Sí, perquè hem parlat amb un jugador de la selecció espanyola, que és del Barça, és català, Pau Cubarsí. Ara el sentirem, ara en parlarem, però bé, hem estat amb ell i l'hem tingut al tot costa.
0: No ens ho diguis ara. Ens podràs resoldre la incògnita sobre quin jugador de la selecció espanyola, que no juga al Barça, fitxaria per al Barça Pau Cubarsí? Ha dit que en tenia un al cap, però que no preferia no dir-ho públicament. Després, a veure si has pogut treure-li, d'acord? També Vinga. Tenim amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: L'Andy Franco és a la producció, el Salva Pou és a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central i tenim l'Andrea Martínez. I també hi ha el Joan Fitó. Joan, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més enllà del Mundial han passat més coses aquest dilluns. Per exemple, Lewandowski és de fa una estona oficialment nou jugador del Chicago Fire de la MLS.
4: Sí, jugarà als Estats Units al tram final de la seva carrera. Després de deixar el Barça aquest estiu als 37 anys, firma Lewandowski per dues temporades amb el Chicago Fire i no serà el primer jugador del Barça que hi jugui allà.
0: Saps quin va ser
4: no,
0: el primer?
4: No, m'has posat la trampa i ho estava buscant ara, portava 10 minuts buscant-ho.
0: Risto Stoikov.
4: Imagina.
0: Fa uns quants anys. El Barça i l'Europa, Joan, jugaran un amistós aquest estiu.
4: El 24 de juliol, a porta tancada, en una hora encara per determinar, i a la ciutat esportiva Blaugrana. És un duel històric per l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça.
0: Que no fos l'última vegada aquella final de la Copa Catalunya que li va guanyar l'Europa al miniestadi del Mas. Tu encara no jugaves a l'Europa fa 30 anys.
3: No, ja m'hagués agradat, però encara no.
0: Però potser és aquest partit, no?
4: Segur.
0: Recordes que li van guanyar, crec que va ser el miniestadi, una final de la Copa Catalunya al Barça de... al sí, Barça de Fajal, crec que va ser. O sigui, no faria 30 anys,
4: sí,
0: però
4: gairebé. Sí, fa 30 anys jo en tenia dos.
0: Doncs... I l'Àlex Dalmas encara no jugava a l'Europa.
3: No jugava, però no en tenia dos, tampoc.
0: No. Alguns més, no? La Lliga F, la Lliga Femenina, ha aprovat la inversió de més de 50 milions d'euros del grup inversor que lidera Pau Gasol.
4: I demà en coneixerem tots els detalls, però la idea és impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
0: Enzo Maresca és oficialment el nou entrenador del Manchester City.
4: Signa per 3 temporades. Avui el Chelsea, paral·lelament, ha fet un comunicat, paral·lelament al comunicat del Manchester City, explicant tot el sarau amb Maresca, perquè l'italià n'era l'entrenador, va comunicar al desembre que volia marxar al City, el Chelsea el va acomiadar. Tot plegat, acabat amb Xavi Alonso al Chelsea i Maresca sent el substitut de Pep Guardiola.
0: Això és que Maresca al desembre sabia que Guardiola marxava.
4: Sí, va comunicar al Chelsea que volia ser el relleu de Pep Guardiola i el Chelsea el va acomiadar.
0: I han hagut de pagar una indemnització important,
4: sí,
0: uns quants milions d'euros, eh? Em sembla que hi ha llegit 17 milions d'euros, que és una barbaritat.
4: Una bajanada, sí.
0: Sí, sí. Farà bé Maresca al City o la petjada de Guardiola és massa profunda, Ricard, Àlex?
5: Jo crec que ho farà bé, però la petjada de Guardiola és massa profunda.
0: És massa profunda, no?
3: Estic d'acord, home. A mi em sembla un bon entrenador, Maresca, però és que estem parlant del que, almenys per mi, és el millor entrenador que he vist mai.
0: Aquesta, atenció aquesta, el Madrid de bàsquet vol fitxar Pedro Martínez com a entrenador.
4: Sí, és notícia de fa pocs minuts, notícia que avança en diversos mitjans de Madrid. Pedro Martínez pagarà la seva clàusula al València, 1 milió d'euros, per canviar València per Madrid. Hi ha hagut canvis en l'estructura blanca, doncs bé, sembla que l'aposta és el tècnic de Badalona, que deixarà València per aterrar a Madrid. El Madrid, per cert, també vol a Jaime Pradilla, que té una clàusula d'1,5 milió d'euros, per tant, calés de Madrid a València.
0: El Tour, la Grande Part, ja és aquí i els equips comencen a confirmar integrants per començar dissabte amb la crono per equips pels carrers de Barcelona.
4: El nom principal és el de Tadej Pogacar com a referència, favorit a guanyar el seu 5è Tour de França. Avui l'UAE, el seu equip, ha fet oficial el 8 titular amb noms potents com el de Yates, que acompanyarà en Pogacar, però sense Marc Soler, que està lesionat. De moment, dos catalans confirmats per córrer el Tour, Abel Balderston i Joel Nicolau, tots dos amb l'equip Caja Rural.
0: Avui ha començat Wimbledon.
4: I ho ha fet amb una quasi sorpresa, Xavi, perquè Jannik Sinner, que ja va caure estrepitosament a Roland Garros, ho recordaràs, ha fregat el desastre avui. 5 sets contra el serbi Kecmanovic. Finalment ha pogut remuntar Sinner, perdia 2-1, però ha acabat accedint a aquesta segona ronda. Demà torn per a Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
0: I la Federació Catalana de Futbol ha celebrat avui l'Assemblea de Clubs.
4: Amb un ampli suport de 415 clubs assembleístes, la Federació ha donat suport a les modificacions reglamentàries i al nou pla de competició per a la pròxima temporada. Una trobada celebrada aquest vespre a Sant Cugat del Vallès ha estat la d'avui, l'última assemblea de Joan Soteres com a president de la Federació Catalana.
0: Plega final de temporada. Això és el Club de la Mitjanit, cada nit mundial de dilluns a diumenge a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio i sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: En joc, l'Alemanya-Paraguai a Boston, empat a 0 al minut 39 de la primera part, Joan.
1: Sí, de moment, clar domini de la selecció alemanya, 80% de possessió per als de Nagelsmann, però sense ocasions molt clares. Destaca, sobretot, avui, de l'11 d'Alemanya, la suplència de Jamal Musiala, que havia estat titular als tres primers partits, avui s'ha quedat a la banqueta.
0: I Sané encara és titular.
1: Sané encara és titular, sí, sí.
0: Sané és una obsessió,
1: sí, sí.
0: Una gran convicció, més que obsessió, de Nagelsmann, perquè els primers partits no va estar gaire encertat, però l'ha mantingut sempre al 11.
1: Avui ha apostat per Undaf, el davanter centre, sí. I juguen Sané amb Havertz i Wirtz a les mitges puntes, s'ha quedat fora Musiala.
0: Ricard, Àlex, com esteu veient aquesta primera part de l'Alemanya-Paraguai?
2: Per mi molt decebedora, Alemanya. Potser el pitjor partit, molt encallada, guanyant el mur paraguaià, que avui sí que ha sortit el millor mur paraguaià. Ja és el quart partit i ja està tot greixat, no? Com el primer partit contra els Estats Units. El partit que imaginàvem, l'oportunitat més clara per mi del Paraguai al primer minut,
0: sí,
2: en un córner.
0: Sí, sí.
2: I Alemanya està ballant-se permanentment. O sigui, fa una pinta

0: també el temps afegit. Àlex, tu com estàs veient Alemanya i Paraguai?
1: Encallada, i em dóna la sensació que Alemanya ha anat de més a menys, no? Ja a l'últim partit de la fase de grups ja la vaig veure també una mica trepitjada, sobretot a l'hora d'atacar, que és el que em fixo jo més, amb les seleccions que han de ser dominant, i aquesta part no m'està agradant. Sí, m'ha agradat que Nagelsmann ha tocat sistema, no? Com deia el Joan, ha sortit amb doble punta, i per tant està atacant diferent, està fent aquesta sortida de 3, està fent l'amplitud amb Virs a una banda, Sané a l'altra, intentant atacar amb un de Big Havers, però de moment li està faltant creativitat. Jo no crec que tardi massa.
0: Gol de Paraguai, Joan.
2: Sí, gol de Julio Enciso, una bona jugada per la banda dreta de Paraguai, centrada de Matías Galarza, molt tensa la centrada, posa el cap a Julio Enciso, el jugador de l'Estrasburg, i fa el primer de la selecció del Paraguai. Al minut 42 salta la sorpresa perquè perd una de les favorites per guanyar el Mundial, perd Alemanya 0, Paraguai 1, 42 de la primera, gol d'Enciso.
0: Bona centrada des de la dreta, molt tensa, com deies, i apareix al punt de penal Enciso per rematar de manera seca, no ha pogut fer res Neuer. I al minut 42 de la primera, Ricard, Àlex, que de moment sí, Paraguai sí. Aconsegueix la sorpresa.
3: Mira, una altra pilota aturada, és un córner i després una segona jugada. En les dues accions de pilota aturada que ha tingut el Paraguai ha quedat perill. En primer minut, molt bé l'acció de 2 contra 2 i molt desatesa Alemanya la defensa, perquè hi ha dos jugadors al voltant d'Enciso que ve de cara al punt de penal. El Paraguai fent el partit perfecte, el que havia de fer, i Alemanya estavellant-se contra un mur. Si la cosa pintava 0-0, imagina't amb 0-1, Alemanya ha de trobar recursos, i per mi el pitjor és que un Dafja és al camp. És a dir, que...
0: Tenen el davanter del Newcastle, que és Tantanal, que juga molt bé a futbol. Sí, i que si Paraguai encara fa més ferma la seva defensa, són centímetres per poblar l'àrea.
2: Enciso, que és l'únic jugador de l'11 de Paraguai que juga a Europa. La resta juguen fora d'Europa. Enciso juga a l'Estrasburg, Brasil, Argentina i a la MLS la majoria, però Enciso és l'únic que juga a l'Estrasburg.
0: El seleccionador del Paraguai...
2: Gustavo Alfaro, argentí.
0: Aquest ja fa temps que corre per la selecció sí. paraguaiana, diria.
3: I tant.
0: Argentí, has dit, eh?
2: Sí.
0: I de nom, Gustavo Alfaro.
2: Gustavo Alfaro, 63 anys, argentí.
0: Molt bé. Doncs a veure com continua aquest Alemanya 0, Paraguai 1, a punt d'arribar al descans. De moment, hi ha sorpresa en aquest partit dels setzens de final, perquè cauria Alemanya contra Paraguai, que sempre és un rival molt, molt dur, i quan es posa per davant, ni t'ho explico. Aquesta tarda també ha tingut un rival molt dur, el Brasil, amb el Japó. Alguns ja ho preveieu. El Brasil ha guanyat 2-1 al Japó, a Houston. El partit ha estat emocionant, el Brasil s'ha endut un bon ensurt, però ha sabut reaccionar, que també té mèrit. Primera part, equilibrada, gol del Japó a la mitja hora. A la primera part, el Brasil li ha costat molt atacar bé. A la segona part, la cosa ha canviat. El Brasil ha augmentat el ritme. Casemiro ha empatat de cap abans del quart d'hora i el Brasil ha continuat atacant. S'ha lesionat Casemiro i Paquetá, són lesions musculars. Ara mirarem de saber quin és l'abast. I el temps afegit, quan pintava pròrroga, molt bona passada de Bruno Guimarães a l'interior de l'àrea per Martinelli, que fa un molt bon control i encara una definició de més qualitat. En algun moment, Àlex, Ricardo, ha pensat que el Japó es carregava el Brasil?
3: Sí, jo pensava que estava obert, que es carregava, no? Perquè estic d'acord amb tu que m'ha agradat molt la reacció del Brasil de la segona part. O sigui, crec que el partit li penjava d'un fil. La primera part havia estat molt equilibrada i s'havia jugat el que havia volgut el Japó. Li havia tret espais i el Brasil li costa molt contra espais reduïts. Vinícius no podia córrer, no podia rebre amb avantatge. I el Brasil se sentia incòmode, però crec que ha reaccionat molt bé, perquè com li passa a Alemanya ara, quan una favorita està contra les cordes en una eliminatòria és quan es veu la capacitat que pot tenir per competir. I Ancelotti crec que encerta amb els canvis, apareixen els migcentres arribant des de la segona línia, molta centrada lateral, fan mal de seguida al Japó, i la segona part del Brasil m'agrada molt. Fins i tot amb l'1-1 aconsegueixen tenir l'ambició d'anar-hi. Una cosa que m'ha agradat molt del Brasil els últims dos partits és la pressió alta. Vinícius, Matheus Cunha, d'una recuperació de Tanaka, sobre Tanaka, neix el 2-1. El Brasil està trobant elements que no formen part de la seva identitat històrica, i crec que la segona part és un avís per navegants, perquè el Brasil no té molt talent, però comença a saber què vol, i Ancelotti està connectant amb els jugadors del Japó. Crec que s'ha espantat una mica, ja li ha passat en els anteriors mundials, i ha faltat atreviment a la segona part, perquè, clar, ha tirat enrere

0: per mi massa aviat, quedaven massa minuts.
1: Els han empès, no, també? O sigui,
0: Sí, però fixa't els canvis. Els canvis són dos carrilers que eren extrems per dos carrilers que eren defenses, un central, el canvi al mig camp entre Tanaka, que és un mig centre recuperador, Machino apareix com a segona punta, que era un jugador més aviat per despenjar pilotes. O sigui, tots els canvis han estat allò de protegir-nos i abrigar-nos perquè així fem patir el Brasil. Però el Brasil ja havia canviat de marxa, ja tenia altres recursos.
1: Àlex?
2: Sí, per mi, Brasil de dues cares, eh? Una molt limitant a la primera i una bona a la segona. Jo a la primera part sí que he pensat que el Japó tenia serioses opcions de tirar endavant, eh? Per mi, Ancelotti ha plantejat molt malament el partit a la primera part, i a la segona ell mateix ho ha corregit, no? Sabeu que em fixo molt en la manera d'atacar i més en els equips que han de ser dominant. L'atac posicional del Brasil ha estat un drama, la primera part. És a dir, no té cap sentit que els extrems vagin per dins i qui faci l'amplitud siguin els laterals davant d'una defensa de 5.
1: Més estàtic que posicional, eh?
2: Sí, sí, estàtic, posicional, em refereixo a camp contrari.
1: Sí,
2: no?
1: És sí,
2: a dir,
1: Vinícius
2: el teníem per al carril de dins, Douglas per al carril de fora, a la dreta passava exactament el mateix amb Ryan a dins i Danilo per fora, i el Brasil no ha trobat la manera ni de fer mal, i després Japó jo crec que sortia amb molta facilitat. Aquesta pressió que diu el Ricard, que estic d'acord, sí, que ha millorat molt des de l'entrada de Cunha, a la primera part ha funcionat poc.
1: Ha trobat bé la pilota al Japó a la primera part i li donava sentit al joc.
2: Sí, sí, sí, i ha jugat fluid, i ha tingut un parell de xuts, més enllà del gol, que el gol amb Danilo una passada cap a dins no es pot fer mai de la vida, però la segona part ha canviat absolutament la pel·lícula, entre altres coses. Primer, perquè hi ha hagut els canvis, no? Com deia el Ricard, Cunha ha anat al mig del camp, diguéssim, ha entrat Hendrik, però sobretot per el canvi aquest de posicionament. Ha passat a atacar amb els extrems per fora i els laterals en els carrils de dins. I fixa't que la primera part hi ha una dada que és brutal, que és que Vinícius i Ryan no han fet ni un sol 1 contra 1, ni un sol intent de 1 contra 1 en tota la primera part.
1: Perquè estaven molt per dins, no? O sigui, no rebien de cara, sí, sense, sí, avantatge.
2: Sí, sí, si repasseu el partit veurem a Vinícius per al carril entre el lateral i el central, per dins, i Douglas a l'exterior. I en canvi la segona part ha estat absolutament canvi radical, els ha canviat de carril, és a dir, ha fet l'error que et deia, jo crec que l'ha corregit, i entre els dos han fet 7 regats bons, superadors, i 10 centrades. Ara ho deia el Ricard, el primer gol arriba amb una centrada, el segon arriba amb una pressió, però és perquè ha enfonsat literalment el Japó, i a mi m'ha agradat també la segona part, tot i que evidentment el component del tot o res doncs ha fet que acabés patint.
1: Si és que el que passa és que quan una defensa és molt tancada i et deixen atacar per fora, el que és preferible és que qui pugui atacar, si et deixen atacar per fora, és el jugador que tingui més qualitat, i normalment tenen, correcte, més qualitat els extrems que els laterals.
0: I més en el cas del Brasil.
1: I més en el cas del Brasil. És que això, molts equips s'encallen i el que has de buscar és quan al Barça li passa això, la mina ha de jugar el més obert possible, perquè rebrà més vegades i amenaçarà sobretot a la defensa rival, que haurà d'anar a buscar-lo. Si rep Koundé, doncs el risc, faig el paral·lelisme amb el Barça perquè la gent que ens escolta segurament el té més present, el risc és inferior, que si rep Koundé obert, que no passi, si rep Lamine. El que passava avui amb la banda esquerra del Brasil, si rebia el lateral ben obert o si ha rebut, com a la segona part, Vinícius, que déu-n'hi-do el Mundial que està fent Vinícius. A mi m'està convencent força.
0: Sí, sí, notable. Avui, com dèiem, a la primera part no ha aparegut per una qüestió de context, però a la segona ja s'ha desinhibit, s'ha alliberat, ha fet una molt bona jugada que li ha aturat Suzuki amb una mà fantàstica. Però sí, sí, bé, és que jo crec que les grans estrelles
1: estan complint. El notable
0: te l'estan traient gairebé,
1: sí,
0: totes.
1: Sí, sí, Àlex, Vinícius és el jugador més desequilibrant d'aquest Brasil.
2: Absolutament, i jo et diria que entre els tres més desequilibrants del món, no? Té la capacitat de generar per si sol, és a dir, podríem parlar de molts jugadors importants, de Haaland, etcètera, etcètera, però dels pocs que tenen capacitat de rebre emparat i generar, et diria Vinícius, Lamine, Dembélé, poca cosa més.
1: I no està fent el tonto, no li estic veient gestos típics de Vinícius, que estem ja farts d'aquesta manera
0: no
1: de comportar-se.
0: Perquè no s'està frustrant, no?
1: Pot ser.
0: Perquè jo crec que com
1: però ets molt centrat en el joc. Bé,
0: sí, sí, jo crec que no està entrant en la frustració. Està molt positiu perquè tinc la sensació que se sent còmode.
1: Joan, descansa l'Alemanya-Paraguai.
3: Sí, amb victòria parcial de Paraguai. S'ha avançat amb gol d'Enciso al 42. Ho ha intentat després del gol, un parell de corners, però sense acabar de definir. Per tant, de moment, sorpresa, el descans. Perd Alemanya, Alemanya 0, Paraguai 1.
1: Roger Arbusà, com s'ha seguit a la concentració de la selecció espanyola en territori nord-americà, Chattanooga, Tennessee, el Brasil-Japó?
4: Mira, no s'ha seguit massa, eh? Sí que el teníem posat allà al Media Center, al centre de premsa de la selecció espanyola, però no s'ha seguit especialment. Sí que he sentit algun crit amb el gol del Japó i del Brasil, l'1-1, i també el de la victòria, eh? Però és que la gent tenia molta feina i realment li han fet poc cas a aquest partit.
1: O sigui, no has percebut ganes d'eliminació d'una selecció gran que
4: no,
1: pot ser potenciar
4: no
1: el rival de
4: no
1: la
4: massa,
1: selecció
4: no
1: espanyola,
4: massa.
1: Eh? En aquest cas.
4: No.
1: Has pogut trobar l'abast de les lesions de Casemiro i Paquetá?
4: Sí, mira, Casemiro té molèsties a l'adductor, està sí. pendent de proves, encara no li han fet.
1: L'han canviat el temps afegit.
4: Sí. A la selecció brasilera esperen que només sigui una sobrecàrrega, veurem, i Paquetá sí que pot ser més greu. De fet, ell ha marxat plorant, he vist unes imatges que ell pràcticament plorava. Són molèsties darrere la cuixa, el bíceps femoral, i sí que podria ser més preocupant, però vaja, que també està pendent de proves i veurem com està.
1: Ancelotti ha parlat després del partit, ara el sentim, ha dit que ha vist força bon nivell del seu equip, de la seva selecció aquesta nit.
5: Tenemos muchos recursos, no banco, no campo, es bon que los jugadores individualmente están a un bon nivel, trabajan juntos.
1: A bon nivell veu els seus jugadors i el seu equip Ancelotti, que se'l notava satisfet després d'aquesta victòria. Pel que heu comentat, Ricard i Àlex, o sigui, s'han d'extreure des del punt de vista brasiler més conclusions positives per la reacció que no pas negatives per la primera part, que ha estat massa plana.
0: Per mi sí. Per mi el Brasil va resolent algunes qüestions i tot i que encara es fan usos com el que ha explicat l'Àlex a la primera part, crec que ha crescut molt en algunes assignatures. Mateus Cunha li ha donat molta vida, la pressió funciona, Vinícius està sent molt intuïtiu i jo crec que el Brasil va sumant confiança i autoestima, perquè tot això que ha passat avui, això és una injecció de confiança.
1: Sí, sí, ets capaç de superar una dificultat important.
0: L'estrès de sentir-te contra les cordes, que és el que li passa a Alemanya, i veurem si Alemanya és capaç de seguir el mateix camí.
1: Sí. Àlex, Mateus Cunha, avui volies parlar aquesta nit de Mateus Cunha, és molt específic. Si fa un gol als vuitens sí. de final, tenim l'espai Mateus Cunha al club de la mitjanit. T'ho garanteixo, t'ho prometo.
2: D'acord. És que jo crec que hi ha hagut un abans. Parlem de molt d'Olisee, que hi ha hagut un abans i un després des de que Olisee ha ocupat aquesta posició de mitja punta. Jo crec que hi ha un abans i després en Brasil des de que entra Mateus Cunha, que avui, a la segona part, l'hem vist més mitja punta que no nou.
1: Uh-huh. I al Japó, com es deu haver viscut aquell gol a la mitja hora de partit que els avançava? Deuen haver criat el gol, els japonesos?
3: Era tard, allà.
1: Era tard, sí, era de matinada.
3: Sí, de matinada.
1: A veure, podem establir comunicació ara amb el Japó, amb un català que hi viu i treballa gràcies al futbol, al Japó, és el Marc Vilajosana. Marc, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: I gràcies per atendre'ns a aquesta hora, que és per tu. T'has quedat despert per veure el partit del Brasil-Japó?
6: Així és, sí. Aquí ja puc estar, ara és un quart de cinc, però sí, era necessari veure aquest partit.
1: El Marc Vilajosana és d'Ullastrell, havia jugat al planter del Barça, i des de fa un temps, des de quan ets al Japó?
6: Doncs mira, ara fa tot just 15 mesos, poc més d'un any.
1: Un any i escaig, ara farà
6: sí,
1: un any i mig.
6: Any i escaig.
1: I al Japó estàs fent de responsable d'una acadèmia de futbol a Osaka, és així, oi?
6: Així és, exactament. Porto tota la part de metodologia d'aquí d'una acadèmia, de metodologia Econo, aquí a Osaka, a Japó.
1: I t'has quedat despert per seguir el Brasil-Japó, per obligació o per devoció?
6: No, per devoció. Al final, igual que m'he quedat a veure el Japó, també he vist diferents partits al Mundial. Evidentment, amb la diferència horària és complicat. Imagino que també igual que aquí a Catalunya. Sí. Però bueno, sí, tots els que intento veure, la veritat és que encara n'he pogut veure bastants.
1: Avui anaves amb el Japó contra el Brasil, entenc.
6: Anava amb Japó, sí. Al final ha sigut a últim moment un mal resultat, però la veritat és que ha sigut un bon partit.
1: L'has vist guanyat, el partit pel Japó, a la primera part, sobretot?
6: Sí, home, jo sincerament tenia clar que Japó podria competir, perquè al final sí que he vist molts partits de la selecció japonesa, el havia vist prèvi al Mundial i tenia clar que podria competir, però al final sí que és cert que el pes de l'escut o de la història de Japó en aquests moments claus la veritat és que es nota i això sí que ja Japó no ho té a dia d'avui.
1: El Brasil té aquesta història, aquesta jerarquia, i ha imposat aquí aquest pas sobretot a la segona part. Escolta'm, et consta si al Japó, a tot el país, tu ets Osaka, però a tot el país s'ha seguit el partit molt moltíssim, tot i les hores de matinada?
6: S'ha seguit, sí, em consta que sí. També és cert, s'ha de dir que, de fet, aquí al Japó no és, el futbol no és l'esport principal, ni tan sols, és el béisbol, però sí que està en un constant creixement, el país està invertint molt en futbol, i dintre de les possibilitats, la veritat és que s'ha seguit molt. La gent, molts dies, hi ha dies previs amb samarretes, ja des d'abans de començar el Mundial, i la veritat és que l'expectativa de fer un bon paper era alta aquí al Japó.
1: Tu deies que esperaves que plantegés molta resistència al Japó contra el Brasil, que plantés molta cara, i tenies la sensació que la gent al Japó també s'esperava aquest paper contra el Brasil, o hi havia certa sensació d'inferioritat?
6: Jo, sincerament, amb la gent que havia parlat, sí que creien, evidentment, sempre hi ha aquesta petita esperança de donar sorpresa, sí que eren conscients de que, evidentment, no eren favorits, però de fet van jugar, havien jugat un partit de previ al Mundial, 3 o 4 setmanes abans del Mundial, i havia guanyat Japó, aquí a Japó havien guanyat 3-2, i crec que aquest partit, sincerament, els hi ha passat factura, perquè crec que des d'aquest partit Brasil els ha pres una miqueta més en sèrio i el factor sorpresa no ha pogut ser en aquest cas.
1: Els hi ha faltat ben poc. Escolta'm, els japoneses i japoneses tenen la fama, potser és un tòpic, de ser molt respectuosos, no és un tòpic, és així.
6: És així.
1: No se la veu. S'han sentit gaire celebracions de matinada amb el 0-1 del Japó a la mitja hora de joc?
6: Cap ni una, la veritat. Ni quan hi ha hagut el gol, ni... Sincerament, ja no ho esperava. Sí que he pensat, dic, aviam si hi haurà alguna... Jo què sé, algun crit, algun petard, però evidentment no. No, això aquí ja bon es porta.
1: Quina hora era de la matinada?
6: En el moment del gol, mira, devia ser prop de les 3 de la matinada.
1: I la gent, tot i que seguís el partit, s'ha pogut contenir per no fer una celebració respectuosa, eh? Molt típic.
6: Segur que sí.
1: Molt típic japonès. Escolta, Marc, demà treballes
6: segur
1: o què?
6: Segur que sí. Demà treballo. Sí. Tard, perquè treballo de tardes, però demà toca.
1: Doncs podràs descansar.
6: Tinc temps, sí.
1: Descansa. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
6: Perfecte.
1: I que continuïs feliç, et veu feliç al Japó, eh?
6: Estic bé. Està sent una bona experiència, tant a nivell professional com personal, i la veritat és que l'aprofitaré al màxim fins que duri.
1: Gràcies, Marc. Bona nit.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Marxem un moment i quan tornem mirarem cap al pròxim gran partit del Mundial. Alemanya està perdent contra Paraguai al descans.
3: 0-1.
1: 0-1.
3: Sí.
1: I d'aquí a unes hores, una mica més de 3 hores, un altre gran partit.
7: El Mundial, el Club de la Mitjanit.
8: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
11: 4 de gener de 1933.
10: I el número de la sort, el
11: 6.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Som el dia.
13: Som la nit.
14: Som dos programes amb el mateix objectiu.
12: Saber què està passant,
13: què ha passat
14: i també per què ha passat.
12: Tant a casa
13: com al món.
14: Què ens fa diferents?
12: El ritme.
13: El ritme.
14: El ritme.
12: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
13: Perquè al Catalunya nit som pausa.
14: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: A tot hora
13: i a tot arreu.
7: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Som diferents.
7: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Un minut per sobre de 11:45 de la nit. Aquesta versió, Salva, és diferent a la clàssica del Dai Dai de Shakira, que és la cançó del Mundial. És novetat d'avui, però és la mateixa cançó, és una versió més tecno, no? Més discotequera. Doncs aquesta matinada d'aquí a unes hores, a les 3, a Catalunya, a Monterrey, a Mèxic, a jugar al Països Baixos Marroc. Un dels plats forts dels setzens de final d'aquesta nova eliminatòria que estem descobrint en aquest Mundial. Ahir crec que ja vau comentar, Ricard i Àlex, que veieu més opcions gairebé per al Marroc que per a una selecció més històrica com els Països Baixos de Ronald Koeman, oi?
0: Jo vaig dir 60-40.
1: 60-40 pel Marroc. I l'Àlex, no recordo el percentatge?
2: Jo vaig dir 55 per Països Baixos.
1: Ah, mira, encara. Però va ser l'únic, d'ahir al Club de la Mitjanit que li va donar un percentatge superior als Països Baixos que no pas al Marroc. El partit... És d'aquells partits que teniu moltes ganes de veure aquesta nit?
0: Tantes que intentaré quedar-m'hi.
1: Sí?
0: Sí. Mira que no ho he fet gaire, he recuperat al matí, però aquest em fa la sensació que he de fer l'esforç.
2: Sí, igual. Per mi és el gran partit d'aquests setzens, no? Després ens aniran sorprenent, esperem que positivament, però per mi és el cara a cara més igualat i el de dues seleccions que cada una d'elles podria ser campiona perfectament.
1: Us imagineu un partit a l'estil de la primera part del Brasil-Marroc, que Marroc tenia la pilota, dominava, i el Països Baixos, amb Koeman a la banqueta, que ja sabem que és una mica més reactiu, sense tenir gaire problema per cedir la possessió, el domini a la selecció del Marroc?
0: Sí, potser sí. Jo també m'imagino un partit bastant obert, d'anada i tornada. Crec que a Holanda li interessa una mica el caos i a Marroc li interessa una mica més d'ordre. Veurem qui s'imposa. Mm-hmm.
2: Jo imagino, jo la possessió bastant més igualada que aquell dia, no? Aquell dia tinc la sensació que Brasil va seguir una mica el pla d'Ancelotti, no? De guardar-se en bloc mig per poder sortir, amb Igor Thiago a dalt... I en canvi crec que aquests Països Baixos crec que estan amb la fletxa cap a dalt. Crec que a l'eix central amb Van Dijk, amb De Jong i amb Gravenberg crec que tenen més capacitat per tenir la pilota i que li discutiran al mig del camp del Marroc, que és sensacional.
1: Pinta apassionant aquest Països Baixos Marroc a les 3 de la matinada. Intentarem seguir-lo. Novetats d'últimíssima hora als dos equips, a les dues seleccions, Joan Fitó.
3: Doncs mira, la prèvia, respecte de tots dos entrenadors, Koeman diu que el Marroc és el pitjor rival que els podia tocar en aquesta ronda. Ha parlat de duel tàctic. A l'altra banda, Mohamed Ouahbi ha assegurat que no es conformarà a competir, diu que no volen només competir, sinó que l'objectiu és eliminar els Països Baixos. El Marroc baixa coneguda tot el Mundial d'Abde, la resta tots disponibles, igual que els Països Baixos. No té baixes Koeman, però sí que hi ha un dubte, que és que Gakpo ha perdut un fill que esperava,
1: sí.
3: Ha optat per quedar-se al Mundial, per tant, podrà jugar el partit, però amb aquest punt de tristesa que li queda després de perdre un fill, estava la seva dona de 5 mesos embarassada.
1: Sí, em sembla que l'esperaven pel setembre, sí. Un cop dur,
3: sí, és un cop
1: està dur. Molt avançada. Sempre és dur, però quan avancen les estacions, doncs sí, encara és més cruel. Hi haurà un canvi a la selecció alemanya, entrarà Goretzka. Goretzka, per reforçar el mig del camp, recordem el resultat, el descans en aquest partit entre Alemanya i Paraguai.
3: Que perd a Alemanya per 0-1. S'ha avançat al 42 de la primera meitat Paraguai amb gol d'Enciso. I com deies ara, intentarà Nagelsmann canviar el rom del partit. Entrarà Goretzka, veurem per aquí.
1: Veurem si li funciona. Joan, tu ets de...
3: Jo de Terrassa.
1: De Terrassa. I sí. El golejador de la selecció del Marroc en aquest Mundial, que es diu Ismael Saibari, és de...
3: També de Terrassa.
1: Nascut a Terrassa.
3: Sí.
1: I va viure fins als 6 anys. Quina relació manté Saibari amb Terrassa?
3: A veure, ell... hi va néixer, però va marxar molt ràpid. La família era d'Almeria, va aterrar a Terrassa per qüestions laborals, per tema de feina, i als 6 anys van trobar feina, el pare va trobar feina a Bèlgica i van haver de marxar. Sí que és cert que Saibari va començar a jugar a futbol al Camp Parellada, un club de barri de Terrassa, un club que ara mateix està tercera catalana, i és on Saibari, que ara el tenim al Mundial, doncs va fer els seus primers passos jugant a futbol.
1: I no era l'únic de la família que va començar a jugar a futbol
3: no,
1: a Terrassa?
3: No, perquè tenia un germà gran, la Cram, que... A veure, això s'acostuma a dir, ho deien dels germans Rubio, que el bo era sí. el gran, el que no va arribar, però et deien, les llengües que coneixen la família Saibari, deien que el germà bo dels dos era la Cram, que a dia d'avui juga, però juga a la quarta divisió de Bèlgica.
1: A veure si ho descobrim. A Terrassa ens espera el Sharaf Dinar Belave. Sharaf, bona nit. Sharaf, bona nit. A veure, quina relació tens tu amb Ismael Saibari?
15: Fa molts anys, la família de Saibari, quan vivia aquí en Camp Parellada, érem vicinos, molt amics del padre, hablamos de vez en cuando, y la verdad, para mí es un honor ver a un niño de un barrio que se llama Camp Parellada, ha podido triunfar, ha podido llegar lejos y ha podido disputar en la Mundial.
1: Sharaf, tu més o menys tens l'edat de Saibari, d'Ismael?
15: No, que va, jo soc molt major, 45.
1: Tens veu de jove, tens veu de jove.
15: Gràcies,
1: eh? Escolta'm, o sigui, el coneixes des que va néixer, pràcticament.
15: Sí, venga, te puedo contar, porque para mí, claro, yo he visto al hermano que se llama Akram, que está unos 4 años, 3 más mayor que Ismael, y jugaba muy bien el fútbol. Incluso le fichó la DAM siendo jugador de Benjamín en Camp Parellada. Después, pues, salió el Ismael, no sé, cosas también de la vida, ¿no? Pero la cosa curiosa que yo, cuando eran pequeños, no puedes ver Ismael sin pelota en la mano o en el pie. Tienes que ver o en el campo o en el parque. Siempre está con la pelota en el pie. Aparte, la madre de los dos siempre venía a animarlos.
1: ¿Eh? I tu l'has seguit tots aquests anys quan s'ha anat convertint
15: sí,
1: en futbolista d'elit?
15: Sí, hablamos, porque también un amigo mío es amigo del padre y este amigo se ha ido a vivir en Bélgica. O sea, estamos en contacto.
1: Ell va marxar molt jovenet, molt, nen, 6 anys, Ismael.
15: No, sí, molt petit, sí.
1: Molt petit, però ja li veia, tu el veies jugar a futbol i pensaves, ostres, aquest noi juga molt bé, o era millor el seu germà? Això diuen a Terrassa, que el bo era el germà.
15: Sí, porque era pequeño, sí, porque el Ismael era más pequeño que la Akram.
1: Sí, 4 anys, no?
15: Sí, entonces el otro jugaba bien, estoy diciendo que en aquella época que no había tantos medios como ahora, y he venido a buscarlo desde la DAM. Este barrio da un montón de jugadoras y jugadoras buenas, ¿eh? Porque Vicky Lozada también es del barrio, ¿no? La ex capitán de la selección sí. Del Barça. Alberto Luque.
1: Albert Luque, sí. Camp Parellada, Terrassa, sí.
15: Bueno, son de, no, yo hablo del barrio de Camp Parellada.
1: Sí, del barrio de Camp Parellada, Terrassa, sí. A Saibari l'esteu seguint, i al Barroc l'esteu seguint molt intensament en aquest Mundial.
15: Sí, mucho, claro, hombre, muchísimo.
1: I quan va fer-li el gol al Brasil, el primer dia, es va celebrar moltíssim allà, o què?
15: Hombre, a ver si hace otro hoy a Holanda, ¿no? De la Holanda.
1: Sí, tu et quedaràs a veure el partit, és a les 3 de la matinada.
15: Home.
1: Sí?
15: No, sí, claro que sí.
1: I demà treballes o no, Sharaf?
15: Sí,
1: també. A quina hora entres?
15: Sí, a las 8.
1: A las 8, o sigui, aquesta nit no dorms, pràcticament.
15: Bueno, no pongáis el programa para que no me escuchan por si me quedo dormido o algo.
1: Ah. Sharaf, no et preocupis, home, que valdrà la pena. Tu ets nascut al Marroc?
15: Sí.
1: La teva selecció és al Marroc, evidentment.
15: Bueno, el Marroc i una mica també a Espanya.
1: Ah, sí? Per Ramin?
15: Sí.
1: Però vaja...
15: Hombre... Sí. Tú piensas que también tengo familia aquí, mis hijos nacidos aquí, entonces, bueno, ya...
1: Ya te entenc,
15: bueno,
1: ya te entenc.
15: Bueno, quieres o no, pues te coges un poco de cariño también, ¿no?
1: Clar. Escolta'm, però fins on t'arribes a imaginar el Marroc en aquest Mundial? L'últim al Qatar va arribar a semifinals. Ara fins a on?
15: Sí. Si guanyem hoy, va a ser más fácil llegar más lejos. Si no, pues claro, porque también os tocó con una selección fuerte que es Holanda.
1: Sí.
15: Escolta, hay dos jugadores que están con España que son de Tarrasa también, ¿eh? Lo sabes, ¿no?
1: Marc Pubill.
15: I Dani Olmo.
1: I Dani Olmo, sí, sí. Bon examen m'estàs fent, Xaraf.
15: Sí.
1: Sí, sí. I al Marroc hi ha un altre noi que es va, que va, va néixer i va créixer a Vic, a Manlleu.
15: Sí, el Meimoni. Sí. No, el Meimoni sí, que se nació en Vic y jugó 3 años en el pueblo antes de marcharse a Alemania. También tenemos a Xavi Riad, que nació en Mallorca, pero sí. La mayoría de su familia son de Terrassa.
1: Ets orgullosament terrassenc, eh? Doncs intenta aguantar aquesta nit per seguir el partit.
15: Sí, no, si m'ha parlat de Sabadell, Xavi Riad jugó un any en Sabadell, en el juvenil.
1: Escolta, ets una enciclopèdia del futbol terrassenc, eh? Ja ho veig.
15: Home, sí. Al final el futbol uni tot el món, no? És un idioma, no?
1: Ets la pura demostració. Xaraf, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit.
15: A vosotros, disculpa el tempo, de verdad.
1: No, no, gaudeix molt del partit entre la teva selecció, el Marroc i els Països Baixos. Sort!
15: D'acord, i la pròxima vegada parlem en català.
1: Vinga, et prenem la paraula, gràcies.
15: Sí, que vas bé, adéu-siau.
1: Adéu. El coneixes de Terrassa, tu, el Xaraf?
3: Sí, hem coincidit alguna vegada a Terrassa, sí, sí.
1: El Joan ja ho dèiem, que és de Terrassa.
3: Doncs... Sí, allà, bueno, el pavelló de Can Parellada de bàsquet i el camp de futbol estan enganxats, jo sóc de bàsquet, ell de futbol, i alguna vegada ens hem trobat
1: molt bé,
3: allà.
1: Molt bé, com continua l'Alemanya-Paraguai?
3: Doncs exactament igual, acaba de començar la segona meitat, ha fet un canvi Nagelsmann, ho comentàvem, ha entrat Goretzka, se'n va en Metge, per tant, canvia la sala de màquines, 4 minutets mal comptats d'aquesta segona meitat, segueix perdent Alemanya 0, Paraguai 1.

0: Aquesta cançó es diu Kids, és de MGMT, és un superèxit de fa ja uns quants anys. Kids són nens, i Paco Bercy encara és un nen, 19 anys, però actua com un veterà al Mundial. I aquesta tarda ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Roger Bosà, tu l'has tingut molt a prop, com l'has vist?
1: Doncs l'he vist molt content pel somni que està complint, per com ho està fent, que ho està fent molt bé. Ell se sent bé, ho ha dit. I l'he vist alegre. A més, ja m'han dit que allà dins de la selecció espanyola, la concentració, l'estan veient diferent, més deixat anar, molt rialler, molt bromista, desencadenat, m'han dit fins i tot. I venia de fer una altra entrevista a Cobercí al diari Marca, i ha agraït moltíssim fer-la amb nosaltres, perquè ha pogut parlar en català, i així que l'he vist molt més tranquil, i de fet m'ho ha dit, que ve a parlar en català perquè vinc a parlar en castellà, i m'està costat molt.
0: Li costa, eh? Li costa expressar-se amb naturalitat en castellà, no és la primera vegada que passa, i crec que ho havia explicat públicament en alguna concentració de la selecció espanyola. Ha dit que pensant en el Barça fitxaria algun jugador de la selecció espanyola, oi?
1: Sí, en Costa li ha preguntat si fitxaria algú pel Barça i ell té clar que sí, però s'ho ha volgut guardar per ell. I després en Costa li ha preguntat per Oyarzábal, ha tret el nom d'Oyarzábal, que jo crec que anava per aquí, eh? Xavi no m'ho ha dit després, no m'ho ha volgut dir. Jo crec que va per Oyarzábal, és que si no, no em surten els números. Potser Grimaldo, ara que Cucurella ja no pot fitxar pel Barça. No ho sé, jo crec que sí que és Oyarzábal, tot i que quan en Costa li ha plantejat, ell ha defensat Ferran.
2: La veritat que no hi havia caigut mai, perquè també som molts del Barça i crec que estem molt, molt complets, però potser sí que algun hi hauria.
3: Però no me'l diràs?
2: No, me'l quedo per mi aquesta vegada, va.
3: Va, t'ajudo. L'altre dia Gavi deia que Oyarzábal, com que encara de moment no tenim nou.
2: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran, sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar a dalt.
0: Cobercí no va arribar a coincidir amb Messi al Barça, és que va debutar en 16 anys i encara era nen infantil quan Messi va plegar l'any 2021, però clar, Messi és el Mundial. El camí de la selecció espanyola i el de l'Argentina no es podran creuar fins a una hipotètica final. Roger, què està veient en Messi en aquest Mundial, Pau Cobercí?
1: A veure, Cobercí flipa també amb el que està fent Messi. És que es porten 20 anys de diferència, eh? Són 20 anys i a mi m'explota el cap pensar que es poden trobar, a més en una final, passaria el mateix amb Lamine, a més que tindria una càrrega simbòlica encara més grossa. Cobercí al·lucina amb el que està fent Messi, però clar, és que també al·lucinem tots amb el que fa Cobercí. Ell ho porta amb normalitat, li agradaria, diu a Cobercí, trobar-se amb Messi, però ell el que vol, per sobre de tot, és guanyar aquest Mundial amb Espanya.
2: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc, que la gent estigui contenta i sobretot intentar competir-lo i guanyar-lo.
0: És Pau Cobercí aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio amb el Jordi Costa i el Roger Arbosà des de Chattanooga. Què us està semblant de moment, Ricard, Àlex, el Mundial de Pau Cobercí? Tan destacat, l'estan destacant moltíssim a nivell de premsa que segueix la selecció espanyola.
4: Bé, jo crec que en general l'equip espanyol en defensa ha estat millor que en atac i ell, doncs, a la seva manera, silenciós però efectiu, sense equivocacions, molt conscient del que necessita l'equip d'ell, donar velocitat a la sortida de la pilota i el defensa guanyant duels, que és una cosa que és gairebé obligatòria.
0: Empata a Alemanya.
5: Sí, una centrada des de la banda esquerra que ha pentinat molt bé Kai Havertz des de la frontal de la petita. El porter no s'esperava que la pentinés Havertz i acaba al fons de la xarxa. Per tant, reacciona la selecció alemanya, reacciona el conjunt de Nagelsmann. Minut 54 de partit, 9 de la segona. Alemanya 1, gol de Havertz. Paraguai 1.
0: No és el primer gol de Havertz en aquest Mundial, diria que és el quart. Mira la classificació de golejadors del Mundial. És bon gol, la centrada està, crec que és de Florian Wirtz des de l'esquerra, que m'ha canviat l'estil de les que fa Fermín al Barça, i la pentinada de Havertz amb tota la intenció del món s'anticipa, pentina la pilota i la clava a tocar del pal. De moment, el canvi de Goretz, que no sé si ha incidit gaire o no en el joc, però Alemanya ha aconseguit empatar aquest partit contra Paraguai
5: És el tercer gol de Havertz, en va fer dos contra Curaçao.
0: El primer dia, sí, el dia de la golejada d'Alemanya, en va fer dos Havertz. Doncs avui aquest el més tercer. Important, el de Kai Havertz, el davanter de l'Arsenal, que no sé si algun dia havia explicat que el van oferir al Barça quan era juvenil. I era juvenil de Leverkusen. Busevich, us recordeu de Busevich? Aquell sí, croat que ara sí, estava al Hajduk Split. Doncs era com vistaire del Barça a la zona de Centre Europa i el va recomanar, venia pràcticament de franc, però clar, no es van atrevir a fer el pas. Era un nen, 17 anys, sí, sí, o sigui, però vaja, després ha tingut carrera Kai Havertz. Àlex, a tu què t'està semblant el Mundial de Pau Cubarsí?
6: Brutal, brutal. Mira, el que hem de ressaltar primer de tot és que només hi ha dues seleccions que no han encaixat de moment, és Mèxic i Espanya. I això, com deia el Ricard, ja parla molt bé defensivament de la selecció espanyola i, per tant, d'una línia que potser moltes vegades no és la que mirem més. Cubarsí ha jugat tots els minuts, això no és casualitat. Em sembla que és un escollit per com entén el futbol, per com el veu des del punt de vista mental, com entén cada situació. Mira, avui mirava, quan m'has dit que tractaríem aquest tema, i de les 294 passades que he intentat, només n'ha fallat 5. Ha fet 16 recuperacions i la sensació que ha estat endollat i connectat sempre. A mi em sembla un central que quan juga a la dreta és insuperable, i l'únic que penso en clau Barça és que, sisplau, a Flick no li passi pel cap una altra vegada doncs canviar-lo de perfil, perquè a l'esquerra també ho fa molt bé, però a la dreta és immillorable.
0: Sí, de fet, aquesta temporada del Barça va haver-hi alguns moments de dubte, sobretot abans de la consolidació de Gerard Martín en el perfil esquerre dels centrals. A partir d'aquí, Cubarsí va recuperar el seu nivell i la solidesa que en els dos o tres primers mesos de temporada no va tenir. Heu vist algun central de nivell superior a Cubarsí en el que va de Mundial?
4: Difícil, així, de cop al bot.
6: A mi m'està agradant molt el Mundial de Van Dijk, també.
0: I el però... de Bèlgica, què va recomanar el primer dia?
6: I el de Bèlgica, que ha jugat els dos últims partits i Bèlgica ha anat cap amunt, eh?
0: Sí.
6: Però no arriba al nivell de Cubarsí. Jo diria que no hi ha cap que estigui per sobre de Cubarsí. Com a molt Van Dijk, jo crec que està similar, però vaja, no.
0: Més novetats a la selecció espanyola, Roger Rosà. Luis de la Fuente ha dit que Nico Williams no està lesionat.
1: Sí, diu que al final no, que es pensaven que estava lesionat i que no, que és una sobrecàrrega, ho ha dit a Ràdio Nacional Espanyola. La mateixa Federació Espanyola, de fet, va dir que era una lesió a l'adductor de grau moderat i el jugador va dir que era dels pitjors dies de la seva vida. Quan va saber que estava lesionat, la informació que tenim o que teníem és que eren dues setmanes aproximadament, però avui De La Fuente en aquesta entrevista ha dit que no és una lesió, que no podrà jugar dijous, això segur, però vaja, que pot ser que el puguem veure després perquè és una sobrecàrrega només.
0: O sigui que si Espanya aconsegueix superar Àustria dijous a les 9 del vespre en aquest partit de setzens de final, Nico Williams potser sí que està disponible per jugar als vuitens o bé contra Portugal o bé contra Croàcia. Marcos Llorente ha estat titular en dos dels tres partits fent de lateral dret. Avui ha fet roda de premsa, oi?
1: Sí, li han preguntat per la seva relació amb Lamine Yamal dins del camp. Això n'hem parlat força aquests dies, de com s'ha de relacionar amb Lamine Yamal, si el perjudica, si no, com és jugar amb ell, quines diferències també hi ha entre jugar a l'Atlètic de Madrid o jugar amb la selecció espanyola. I ell ha explicat tàcticament què ha de fer i què no ha de fer, també, perquè Lamine Yamal tingui més avantatge.
7: Lamine també és un jugador que tampoco necesita mucha ayuda, a veces incluso es peor porque le estás llevando un jugador más para que le defienda, ¿no? Y a veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que él se juegue el uno contra uno y no atraer también al que te está defendiendo a ti hacia él y que ya sean dos para frenarle, ¿no? Entonces, pues en esa búsqueda de que sea lo mejor para él porque es el jugador que marca las diferencias y bueno, pues hay momentos en los que hay que subir, momentos en los que no, que hay que dejarle más espacio para que juegue ese uno contra uno y momentos que sí son para doblar, entonces pues hay veces que se elige subir o no.
0: Àlex, això ho has comentat tu més d'una vegada, sí, al voltant del lateral que acompanya Lamine Yamal, però fins i tot ho has comentat, i crec que en negatiu, respecte a Marcos Llorente, quan han coincidit a la selecció espanyola, que a vegades s'hi apropa massa a Lamine Yamal.
6: Per mi sí, per mi va ser molt evident, sobretot davant de Cap Verd. L'última titularitat tampoc ho va fer del tot bé, i es nota que probablement deuen haver tractat aquest tema, eh? Per mi és un jugador, és el lateral de més nivell, que té la selecció, és un jugador amb unes possibilitats enormes, però que encara li falta una mica aquesta comprensió del joc, i està bé que ho digui. Això és la teoria i després la pràctica s'ha d'aplicar, no? És a dir, ell té capacitat de doblar per dins i per fora, però s'ha de fer en el moment on Lamin realment ho necessita, que és quan té ajudes defensives, quan no, acostar-se, com deia, doncs és perjudicial. I quan no te li acostes, és important donar-li una opció de passada, que això Marcos Llorente moltes vegades no ho fa.
0: A mi em costa d'entendre que Eric García, que Arbu, està entrenant tots els dies com a lateral dret, eh?
1: Sí, sí, sí, De La Fuente l'està provant de lateral. La idea inicial potser era més de central, perquè se'n van dur quatre, Cubarsí, Laporte, Pubill i Eric. Els laterals drets eren Llorente i Pedro Porro, però pel que sabem aquests dies, el prova de lateral dret. No ha jugat cap minut, però sí que sabem que pel cap de La Fuente passa aquesta idea, que jugui de lateral, tenint en compte més com de bé es relaciona amb Lamine Yamal.
0: Ricard, tu creus que acabarem veient en aquest Mundial a Eric García algun minut i algun minut al lateral dret a prop de Lamine?
4: Si no hi ha accidents, crec que no.
0: No, eh? Perquè
4: jo crec que De La Fuente té les coses bastant clares de quin és el seu grup, quin és el seu equip, i Pedro Porro i Marcos Llorente han estat apostes molt sòlides. I jo crec que a Eric li resol temes al lateral dret, li resol l'eix de la defensa si hi hagués un accident fins i tot al mig centre, però crec que el veu com una alternativa, com un complement. Està bé el que diu el Roger, que vagi focalitzant a la banda dreta, que és on potser té més problemes, no? Perquè on pot aportar més si els laterals no se'n surten amb aquesta química amb la mitja mal. Però crec que el Mundial o és molt llarg i hi ha algun accident, o si no, potser Eric té, si té minuts, puguin ser pocs i testimonials.
0: Roger, el partit contra Àustria, qui té més opcions de jugar al lateral dret? Marcos Llorente, Pedro Porro o Eric García? Tu què creus?
1: Jo ara mateix veig més a Marcos Llorente.
0: A Marcos Llorente, repetint. Tot i sí, que les dues experiències, vaja, a mi no m'han convençut gens, però vaja. Us deixo marxar, que acabarem fent la prèvia dels partits de demà dimarts amb el Joan Fito i seguint aquests minuts de l'Alemanya Paraguai, que de moment va a empat a un. Gràcies, Roger, fins demà.
1: Adeu.
0: I gràcies també al Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, una nit especial mundial al Club de la Mitjanit, aquí a Catalunya Ràdio. Fins demà.
4: Bona nit, Xavi.
6: Fins demà, bona nit.

0: Partits de setzens de final de demà. Abans, continua empat a un, Alemanya-Paraguai, eh?
1: Sí, minut 62, Alemanya 1, Paraguai 1.
0: Partits de setzens de final de demà, dimarts, al Mundial, a les 7 de la tarda. Hi ha el Costa d'Ivori-Noruega. Amb quina última hora per als dos equips,
1: doncs,
0: Joan?
1: Mira, tots dos han sumat 6 punts a la primera fase. A Costa d'Ivori només un dubte, el lateral dret Wilfred Singo, que va patir molèsties musculars. A Noruega, en principi, tornaran tots els habituals. Van descansar contra França, per tant, veurem a Haaland a l'11. Únic dubte, el de Julian Reyerson, lateral del Dortmund, també amb problemes musculars.
0: I veurem Diomandé, aquest extrem iborià, un dels jugadors preferits, sí, sí, de l'Àlex Dalmas, i una de les sensacions de la primera fase del Mundial, amb una capacitat de desequilibri molt i molt important. A les 11, a aquesta hora s'estarà jugant el partit, estarà en el descans segurament. A les 11 de la nit demà hi ha el França-Suècia.
1: Sí, la principal novetat és la de Didier Deschamps, el seleccionador francès, que va perdre la seva mare fa uns dies, va tornar a França per poder-la acomiadar contra Noruega. Guy Stéphane va ser el tècnic francès, però ja torna a ser a Nova Jersey amb l'equip. Marcus Thuram no jugarà, és baixa per lesió, també és dubte, i això és un problema per Deschamps. N'Golo Kanté, amb problemes musculars, per tant, veurem si el migcampista francès, doncs, pot jugar demà contra Suècia.
0: Va veure quina davantera utilitza demà Didier Deschamps, Mbappé,
1: Olise, Dembélé, Olise, sí, sí.
0: I hi ha el tema de Doué i de Barcola. Thuram, has dit que...
1: Thuram no jugarà, és
0: Thuram
1: baixa.
0: No baixarà, no jugarà. I demà de matinada, la matinada de dimarts a dimecres, a les 3 de la matinada, com el partit de avui entre els Països Baixos i el Marroc, hi ha el Mèxic-Equador, una de les tres anfitriones.
1: Sí, i una de les seleccions preferides també dels aficionats. Evidentment, demà jugaran a l'Estadio Azteca. Raúl Rangel, si no hi ha una novetat gegant, tornarà a ser el porter. Recordaràs que Aguirre va donar, sí, l'opció al Memo Ochoa, va jugar 12 minutets contra la República Txeca. En principi, el porter titular és Raúl Rangel i tornarà a jugar. Demà, com et deia, partit a l'Estadi Azteca, pràcticament 90.000 persones, que són les que hi caben, la majoria mexicans, esperant, doncs, el que serà una cita importantíssima per ells, perquè tenen un Mundial a casa.
0: Sí, però tenen un rival complicat com és Equador, que va guanyar
1: Alemanya sí,
0: a la tercera jornada de la fase de grups quan s'ho estava jugant tot, i que imposa un ritme infernal als partits. Tenen un físic privilegiat, sí, sí, els equatorians. És un partit interessant, aquest, eh? Potser no tant com el d'aquesta matinada, però també serà interessant el partit de demà a la nit entre Mèxic i Equador. Gràcies, Joan.
1: A tu.

Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. I avui el Salva Pou ha escollit We Are One, la cançó oficial del Mundial del Brasil del 2014. Ara fa 12 anys que van tirar endavant el raper nord-americà Pitbull, la cantant Jennifer López i la cantant brasilera Claudia Leite. We Are One. Aquesta és la cançó, va ser la cançó oficial del Mundial del Brasil l'any 2014.

Aquí ho deixem. Bona nit i que descanseu si és que no us quedeu a veure. De moment, l'Alemanya 1, Paraguai 1. Alemanya 1, Paraguai 1. De moment ha aconseguit empatar Alemanya. I a les 3 de la matinada, aquest Països Baixos, Marroc. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest mateix dilluns, el president del Partit Popular Espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals a través de l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Ho ha dit en una entrevista a Es Radio.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
4: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anxón Alonso.
1: Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa. Un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes, el Daniel, ha explicat a 3CAT Info que la situació és crítica.
5: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja del 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix 49.000 vots de diferència amb el seu rival. La presidenta electa diu que és conscient que governarà un país dividit políticament.
6: Vivimos este resultado con gran responsabilidad. Y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
1: La Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà diàriament amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. Es tracta d'una eina autoritzada pel govern arran de la mort de 3 joves a la platja de la Rabassada. El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que els drons ajudin a reduir un problema endèmic.
7: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.

0: Inauguració oficial aquesta nit del Festival d'Estiu de Barcelona, el Grec, que aquest any celebra 50 anys d'història. El festival ha estrenat en l'emblemàtic Teatre Grec de Montjuïc la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill.
1: L'obra dramàtico-musical de Brecht i Weill té direcció musical de Dani Espasa i un repartiment encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. El muntatge és una crítica marxista al sistema capitalista i Marta Pazos ha explicat a Catalunya Ràdio per què volia tornar a posar en escena aquest espectacle al Grec.
2: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2000 años todavía siga en pie y siga congregando a tantas personas, porque es de las pocas cosas que hacemos en comunidad.
0: I els esports, nova jornada del Mundial de Futbol amb classificació partida pels vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens amb un gol a temps afegit del partit.
1: Ara hi ha un partit en joc a la segona meitat, en concret al minut 72, Alemanya 1, Paraguai 1.
0: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati a Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs.
1: En paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem segur que, tal com ha avançat 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, a l'Alcaja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderstone i Joel Nicolau.
1: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
6: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
7: Per orelles fines i cors oberts.
6: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
7: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
6: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, en falta una.
8: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora bien lo bonito, atacantes.
9: Marc Crosas.
8: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarí Dongu.
8: Bruna Vilamala.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
8: Ilia Sánchez.
5: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
8: al tot costa.
10: Momento, seguimos.
5: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.

0: Avui he decidit afegir un altre nou article a la meva bossa personal, tant si vaig a treballar, a comprar, o quedo per fer un dinar amb les amigues o un sopar romàntic de cap de setmana. Aquesta última setmana de la temporada, en què els termòmetres estan assolint màxims sense demanar permís a ningú, he incorporat una tovalloleta petita, que deu fer un pam per un pam i mig, que està col·locada en un lloc ben visible al costat del ventall. Fa molts anys ho vaig veure durant un viatge al Japó. Als llocs turístics venien les tovalloles amb els emblemes dels temples i vaig pensar, aquests japonesos són uns exagerats. Com carai hem de comprar una tovallola de souvenir? Fins que vaig veure com tots els homes de negoci, sobretot, tocats i posats, amb el seu vestit, amb les tovalloles al coll perquè eviten que la suor segueixi el seu camí avall i entri per dins les camises regalimant des de la cara. I quan una cosa és útil, doncs es canvia d'opinió i no passa res. I avui aquesta mini tovallola ja ha sortit de la bossa. Primer mentre esperava l'autobús, a la parada, perquè, tot i buscar l'ombra, la calor m'anava perseguint. Quan ha arribat al bus m'he assegut, m'he eixugat la cara, que ja estava suada, tot i que feia poca estona que havia sortit de la dutxa, i després el ventall i l'aire condicionat del transport han acabat de fer-me sentir còmode fins que he arribat a destí. Després de camí de tornada, he decidit anar fent visites estratègiques a botigues i supermercats que he utilitzat com a refugi climàtic i, de passada, comprar iogurts i quatre coses més. I la tovalloleta, us ho asseguro, ha estat l'enveja d'uns quants que s'han adonat avui de la seva gran utilitat. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 11 minuts, última nit de dilluns a dimarts de la temporada

0: surt el Risto Mejide, i van portar una persona de la banca. I es veu que va haver-hi una polèmica, i aquí em surt que, i jo no sé parlar l'anglès i ho diria malament, però ho de la tragèdia, és I d'Inés, M de moble, M de moble, E d'Enric, D de dia, I d'Inés, A d'Antoni, T de Teresa, E d'Enric. Després separat, és E d'Enric, D de Dinamarca, G de Girona i E d'Enric. Això és Immediate Edge, llegeixo així, però ja dic, no sé anglès. Doncs aquest programa, per, aquest programa, aquí amb aquest programa van, va sortir dient en, que, a veure, dient en Risto Mejide, no ho sé, perquè jo no tinc tele ni el vaig veure, però per saber a veure si això que hi ha de veritat, perquè es veu que és un sistema que la IA et fa com unes inversions a borsa o no sé a on, però més o menys t'indica on pots invertir i ella ja t'ho fa tot. I, bueno, i aquí hi ha una sèrie de comentaris que la gent es forren. Vaja, vull dir, es treuen diners a punta pala. Voldria saber si algú em pot informar sobre això, quan hi ha de mentida, que suposo que tot, i si hi ha alguna cosa que és veritat.
1: Gairebé m'hauria de tornar a escoltar, Lourdes, per acabar d'entendre tot el que acabes d'explicar, perquè no ho havia sentit mai, ni aquest programa, ni que hi hagués una, hi ha un programa que et faci guanyar diners, i realment, si algú en té més dades, jo sí que he pres nota de l'Immediate Edge, si algú sap de què està parlant, i si realment això és una altra enganyifa de les grosses, com probablement deu ser, o no, doncs mira, el 93207474, i que ens tregui de dubtes, especialment a la Lourdes, que és qui ha fet aquesta pregunta. Va, que ens truca el 93207474, l'Anna, des de Mallorca. Bona nit, Anna.
2: Hola, soc no Joana.
1: Ah, Joana.
2: Sí, Joana, sí.
1: Perdona, doncs no mira, l'Anna... Ai, l'Aina...
2: No, l'he dit jo malament. És que no me surt molt bé el català i potser l'he dit malament.
1: Que
2: jo.
1: No, dona, és perquè no ho entès malament l'Aina i he posat Anna.
2: Ja,
1: Anna,
2: igual,
1: ja
2: sí,
1: està.
2: És igual.
1: Joana, sí. Com estàs?
2: Bé, bé, i tu?
1: També, sí. també. Bé.
2: Molta de calor. Aquí fa molta de calor.
1: Ja m'ho penso, eh? Ja m'ho penso.
2: És horrorós, ja. És horrorós.
1: Perquè no, a més teniu dormir, més humitat, no? També?
2: Sí, tenim molt d'humitat, sí.
1: Mare
2: sí.
1: Meva.
2: Aquí, bueno, jo no sé quin estiu no tocarà passar aquí.
1: No ho sé.
2: No sé. Jo me moriré, me pare.
1: No, dona, no.
2: Escolta, mira.
1: Digues.
2: Ahir, estava mig dormida quan me vaig, quan me, hi havia, no sé si era una doctora o una senyora que deia d'un prebiòtic que anava bé per la psoriasis i varen donar crec un nom
1: la doctora Bou, sí, la Lola Bou, sí.
2: Que estava mig dormida. Jo només que tenc un poquet de psoriasis en els cols dret,
1: sí.
2: Però de fa més de 30 anys.
1: I només amb un, eh?
2: Que el tinc. Mm. I només un en escolt dret tenc com un si per un ciuró, o si un ciuró, saps que és un ciuró, no?
1: Sí, bé, i tant, ciuró. Sí, una cosa...
2: Sí, a vegades s'han anat i a vegades surt, però sempre el tenc. I m'he comprat de totes les... Ara la darrera pomada que em va comprar me va costar res, una cosa petitona, 60 euros.
1: Mare meva.
2: A la farmàcia, que la va cercar en el YouTube.
1: Sí.
2: I que deia molt bé. I bueno, no
1: t'ha fet res.
2: I jo estava mig dormida quan va sentir algo d'un probiòtic. Jo mai m'he tomat de probiòtic i jo no sé si vas sentir mal, vas escoltar malament o si me podeu dir...
1: Clar, va ser una conversa que vam tenir amb la doctora Bou, però la podem... A veure, tu, o la pots recuperar o, si no, l'Aina intentarà buscar-t'ho. Perquè sí que hi ha un moment que parlem de diferents malalties, de la pell i tractaments i tal, i sí que em va fer referència i recordo que va dir un nom estrany, però no em vaig prendre nota.
2: Sí, però... algo de pro. Començava per pro, però...
1: Sí, sí.
2: Que tu no me'l pots dir. No, perquè
1: això és de la conversa que vam mantenir ahir, i clar, no és una cosa que jo tingui en el guió, sinó que ho va dir ella.
2: Clar, sí, vale.
1: Llavors, o tu t'ho tornes a escoltar o ara l'Aina intentarà, perquè ja l'estic veient amb els cascos posats, que vol dir que està intentant escoltar-ho, a veure si pren nota d'aquest medicament i aleshores te'l diem per antena.
2: Vale.
1: D'acord, Joana?
2: I de molt bé.
1: Molt bé, perfecte.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, que vagi
2: adéu,
1: bé.
2: Adéu, Marta.
1: Adéu, bona nit.
2: Adéu.
1: En Francesc, des de Granollers, bona nit.
3: Bona nit.

0: Mira, he sentit aquesta senyora pel comptador vostre, contestador, i això és una estafa.
1: És una estafa, això de la Immediate
0: Edge. Sí, això és una estafa. Mira, t'explicaré. Jo tinc Instagram i Facebook, i ja fa setmanes que jo vaig fer un vídeo alertant d'aquesta estafa. Mira, no, aquestes altres. Són de països latinoamericans, sí, que es fan passar que Déu t'enviarà calés, que si Déu t'aprovar papers, tot això són estafes. Ojo, que ningú no apreti ni el cor vermell ni l'enllaç que et diuen, perquè et treuen els calés de les cartilles i dels bancs i de tot.
1: Mare meva.
0: Vale? I això vaig fer un vídeo alertant. Ningú en fot cas. Alguna senyora gran que foti això, que tingui mòbil i apreti això, li trauran tots els calés i després s'aixemarà solenats amb uns enllaços, que després els que tinguin enllaçats amb el mòbil, també els familiars o qualsevol d'això els hi trauran. Bé, ah, i ara aprofitant això del terremoto aquest, també, si poses amén, també no sé què, també et treuen calés, posant amén.
1: Amén?
0: Això, sí, sí, posant amén, sí, sí. Surten gent latinos que s'han inventat això del terremoto. I jo ho veig cada dia.
1: Ah, d'acord, ja sé. Que volen recollir diners per Venezuela.
0: Ningú,
1: i... Clar, clar, sí, sí.
0: Que ningú faci res d'això. Que ho ignori totalment la gent gran i no gent gran. Són estafes. Aquesta una, dos. Aunque sigui tard, felicitar els Peres, de tot Catalunya.
1: Sí, senyor.
0: Que vaig tard. I a tu, felicitar-te per la primera gran temporada de la nit dels ignorants.
1: Carai, molt bé, gràcies, carai, escolta'm.
0: I espero que l'any que ve ho superis i que passis un bon estiu. No sé on vas de vacances, espero que et diverteixis, que t'ho passis bé.
1: Procurarem descansar i procurem fer una mica de tot.
0: I després, sí, personalment, et convido a la inauguració de la meva exposició del dia 21 d'agost a Can Barbany.
1: Molt bé.
0: Vale,
1: ja estaré treballant, tu, ja estaré treballant. Ja, no m'ho recordis.
0: Jo obro el dia 1, que és un dissabte d'agost, i la tancaré el 16 de setembre. I és la posició més visitada de tota la Festa Major.
1: Molt bé.
0: A Can Barbany.
1: A Can Barbany, aquí a Granollers, eh?
0: Sí, és una botiga de 131 anys. Aquesta botiga la va fundar el senyor Joan Barbany, que va jugant amb el Mano Granollers a 11, que jugava al camp municipal del carrer Girona en aquella època.
1: Carai, vale?
0: I abans de vindre aquí jugava amb el Barça. I va vindre aquí, i el seu germà, l'Eduard Barbany, tenia l'altra botiga de Camp Barbany a la plaça de Porxada, al costat de l'Ajuntament, i també hi es moria. I ell, a l'altre germà, havia jugat amb bola 11, amb bola 7, a la pista Tetuán, que ja no existeix, amb descobert, i jugava el seu germà allà, amb bola sec, quan d'això. I els seus germans ja no hi són. I, bueno, i el fill que porta la botiga, pues, aquest ha sigut entrenador i tot. I que és una família molt, molt coneguda.
1: Perfecte.
0: I això, i, bueno,
1: molt bé, Francesc, doncs gràcies per tot. Moltes gràcies. I gràcies per la recomanació del tema de l'estafa. Que vagi molt bé, bon estiu.
0: Sí. Vale.
1: Gràcies, adéu-siau. La Irene, des de barri de Sants, a Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit, Marta, i tothom, vostès, tots la gent que escolta. Mira, jo truco per despedir-me, que sento que ara aquesta setmana s'acaba, perquè com que hi ha dies que no ho sento, perquè m'adormo.
1: Per si un cas avui es despedeix, no?
2: Sí, sí. I llavors m'hauria de saber quan torna a començar, perquè la trobaré a faltar.
1: Ai, dona, no. Jo també us trobaré a faltar una mica, ja us ho dic ara, eh? Però tornem, mira, tornarem el diumenge, crec que és 30 d'agost. Diria que és 30.
2: Sí.
1: Diumenge a la nit. Que ja seria per nosaltres dilluns 31... Tota la programació comença el dia 31, però nosaltres com que sempre comencem abans, perquè anem a les 12 de la nit. Punti sol l'agenda, diumenge 30 d'agost, has d'estar a les 12 de la nit a escoltar la ràdio. A veure quina n'expliquem.
2: Pues moltes gràcies.
1: Irene, però
2: molt interessant la seva posada. I bueno,
1: doncs moltes gràcies. Gràcies. Jo li recomano que no es perdi l'últim dia. que procuri no dormir-se, perquè farem, farem una festeta. Llavors, uns aquí i els altres des de casa.
2: Que, està bé, ho vaig sentir l'altre dia.
1: Sí,
2: que
1: sí, no se la perdi, no se la perdi.
2: Que és dijous, eh?
1: És dijous a la nit, correcte.
2: Vale.
1: D'acord?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Irene, bona nit.
2: Bona nit a tothom.
1: Adéu-siau.
2: Bona nit, Marta.
1: Adéu, adéu. Hi ha gent que ja s'ha acomiada per si un cas els altres dies s'adorm, perquè dic, home, l'últim dia no us adormiu, que si no, tot el que estem preparant, qui ho escoltarà? No, no pot ser. A veure, altra gent que ens heu deixat missatges al WhatsApp del programa, però en format escrit, diu l'Encarna. Voldria saber si algú l'han operat de cataractes a Sant Rafel, que entenc que és l'hospital. En Manel, des del Vendrell, diu, soc professor de secundària jubilat. Els darrers 13 cursos vaig ser professor en un institut de Vilafranca. Aquest curs se celebra el 50è aniversari del centre, Institut Alt Penedès. Diu, el pròxim dimarts, dia 30, hi ha un dinar d'aquesta celebració en un restaurant de Vilafranca. Doncs bé, i ara ve la queixa. A professors jubilats, que vàrem ser molt actius en el centre, no ens han convidat a participar, es queixa el Manel. Diu, és una queixa que vull fer pública perquè no correspon a una institució pública com aquesta. Doncs, Manel, queixa feta. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, diu, la meva anècdota del dia. Vaig néixer, ens diu el Lluís, el 1950, i avui, a l'Avinguda Diagonal, a prop de Catalunya Ràdio, una noia estava fent enquestes i m'ha preguntat, tens més de 35 anys perquè pugui fer-te unes preguntes? I ens diu que va néixer l'any 50. Diu, jo no he sabut què contestar, mala vista o piloteig? Pregunta el Lluís. Per cert, que abans que ens trucava la Joana des de Mallorca parlant del tema de la psoriasis i això que va dir la doctora Bou a l'entrevista d'ahir, i ho ha trobat i m'ho ha escrit aquí amb un missatge que diu psoriasi, els probiòtics estan molt estudiats, com a únic tractament no, Joana diu, però són un bon complement. La doctora Bou no va dir cap nom concret. De fet, hi ha una pregunta que va fer sobre la psoriasi una oient i va dir que havien recomanat un complement alimentari que es diu Probiasor, que això devia ser, Joan, el que devia sentir. Un complement alimentari que es diu Probiasor. Però vaja, abans de prendre res, trobo que hauries de consultar-ho amb algú, perquè aquestes coses s'han de fer. 93207474, gràcies a l'Aina, perquè s'escolta l'entrevista i he anat a buscar aquest tros mentre estava atenent les trucades. Vull dir que tenim dues mans i dues orelles i una boca, però a vegades fent tres coses alhora. La Núria ens truca des de Sant Andreu a Barcelona. Bona nit.
3: Sí, jo també truco amb temps per desitjar-vos bones vacances.
1: Carai,
3: com bé dit l'Aina.
1: Molt bé.
3: I que condeixin, que passen molt de pressa.
1: Sí, però saps què passa? Que m'hem passat molt de pressa tota la temporada. Llavors, ja. No espero que no em passi tant de pressa l'estiu, perquè si no, malament rai, eh?
3: Doncs ja. espera't, que encara serà pitjor.
1: Ah, sí? D'acord, gràcies. Ja.
3: Les vacances passen volant.
1: Sí, és veritat. Però a mi la temporada, senyal que m'ho he passat bé, també m'ha passat volant. Vull dir que...
3: Home, és que, sincerament, no és per fer la pilota. Però una temporada molt maca.
1: Ai, que bé. Anava a dir, em pensava que anaves a renyar. Home, sincerament, dic, ai, què dirà ara?
3: No, home, no.
1: Doncs molt bé, jo me
3: n'alegro. I aquest noi que hi ha hagut ara, ai, com es diu, m'ho ha dit l'Aina?
1: El Domènec. El Domènec, sí.
3: També és maquíssim.
1: Molt maco, i tant. Som un gran aquí.
3: Li vaig dir tot.
1: Molt bé, molt bé.
3: Dic, Verge Santa del Roser. Bueno, Catalunya Ràdio és Catalunya Ràdio.
1: Sí, senyora, i ja està. Molt bé.
3: Ja, que us ho passeu molt bé.
1: Núria, moltes gràcies.
3: I fins la tornada.
1: Molt bé, però que continuem la setmana, eh? No ens deixis, eh? Que continuem tota
3: no,
1: la setmana.
3: No, jo ho seguiré escoltant.
1: D'acord, molt bé. És
3: el
1: per
3: que
1: si
3: passa
1: cas.
3: És
1: avui ja ens
3: que...
1: desitges bon estiu.
3: Exactament.
1: Perfecte.
3: Per si no puc.
1: Molt bé. Gràcies, Núria.
3: A vosaltres.
1: Bon estiu, una abraçada.
3: Un petonàs. Adéu. Adéu.
1: La Isabel, des de Barcelona, bona nit.
4: Hola. Escolta, mira, era per preguntar a veure si algun ignorant ho sap, perquè... Jo, tot i anant amb 60.000 metges, ningú m'ho ha tret. Jo tinc el síndrome sec.
1: Sí.
4: El síndrome sec, sí. Jo sempre tinc els ulls secs, doncs sempre bueno,
1: sí.
4: La boca seca,
1: sí,
4: que
1: sí, sí.
4: Sempre contínuament tinc que estar bevent aigua o amb un caramel o amb alguna... Però sempre tinc que tindre alguna cosa a la boca perquè m'estimula la saliva.
1: Sí.
4: Jo pregunto a veure si hi ha algun ignorant que sàpiga alguna cosa, perquè jo ja li dic.
1: Ho ha provat tot i no funciona res. Sí, sí.
4: Totes les especialitats. I qualsevol metge que va, li dic, escolti, vostè sap què podria perdre.
1: No et diuen res. No, no, no. Sí. Algun altre oient ho ha preguntat una vegada i van dir un petit remei que ara no recordo, sí. Però segur que algun ignorant se'n recorda i ens el pot recordar. Isabel, d'acord?
4: Doncs jo, com estic escoltant la ràdio fins a l'última hora, doncs ho tindré.
1: Molt bé.
4: Però mai, avui és l'últim dia.
1: No, no, no. Tota la setmana. Fins dijous a la nit estem aquí.
4: Ah, fins a dijous.
1: Sí, sí, sí.
4: Doncs a veure si tinc sort.
1: I algú t'ho... Perfecte, sí, sí.
4: Molt bé.
1: Isabel, moltes gràcies. Bona nit.
4: A vostè. Adéu-siau. I bones vacances.
1: Gràcies, igualment. Adéu.
4: Adéu.

0: Illes de Pau.
1: A veure, en aquesta última Illa de Pau de la temporada us proposem viatjar, però d'una manera peculiar. Sortirem del Segrià i acabarem voltant per tot el món. Seguirem en Lluís, un veí de Sudanell, de 68 anys, que va deixar una feina estable que no el feia feliç per poder tenir més temps per fer el que l'apassiona, viatjar en moto tot sol. En Lluís ha visitat 4 continents, sempre a dues rodes i buscant especialment els deserts, i s'ha enamorat d'Àfrica. Allà s'hi ha jugat la vida, però alhora ha après a buscar-se la vida sense wifi i sense visa. I ha viscut moments incomparables. Diu que passar una nit al desert amb la panxa buida i el dipòsit buit, però contemplant les estrelles, és pura felicitat. En Lluís li ha explicat per què viatja i com viatja la nostra companya Judit Perpinyà.
2: Lluís, com és que un dia decideixes abandonar el que molta gent pensarà que era un carmelet de feina de funcionari i decideixes posar-te a vendre motos i cotxes?
3: Bueno, pues molt senzill. Tu t'agrada que parlem d'Illes de Pau? Pues jo buscava una Illa de Pau a la meva vida. Mira, jo tenia un empleo que tothom envejava, menys jo. Llavors un dia vaig decidir que passem la vida embargant a la gent i subastant-los i béns i fent els expedients administratius de premio, pues no és el que jo volia per la meva vida. Primer era funcionari, depenent de la Diputació. Després vaig passar a ser funcionari de la Tesoreria General de la Seguretat Social de Madrid. Perquè nosaltres estem en un departament que encara existeix, que és molt temido, que es diu URE, Unidades de Recaudació Ejecutiva. Quan t'arriba una carta de la URE, t'agafa la cagalera. Perdona l'expressió. Doncs pues jo era funcionari d'ells.
2: Tu un dia dius, d'això en tinc la pipa plena d'embargar
3: sí,
2: la gent.
3: Sí, estava fins als collons. Ai, perdona, que sou molt mal parlat. Mira, jo arribava el diumenge a la tarda i la meva companya, no m'agrada la meva dona, perquè les dones no són de ningú. Va acompanyar-me de... T'està canviant la cara. Dic, sí, ja penso que dilluns he d'anar, que tinc un tio que li he d'anar allà, li fotre el cotxe o... i em canviava la cara. I llavors acabes vivint amargat. Sí que molta gent fa d'això el seu modus vivendi i era el meu, però un dia vaig decidir que no hauria de fer això. I em vaig dedicar a una altra cosa que fins llavors era la meva passió.
2: Quina era?
3: Les motos.
2: Anar amb moto, arreglar motos?
3: No, arreglar també, perquè no sóc mecànic, però seré mecànic. No, viatjar en moto. Viatjar amb moto. Que és de ser la meva passió tota la vida, de ben petit. No sé si és un gen de naixement, si ho vaig néixer agafat un manillar, no ho sé, però de ben petit, sí. Si primer vaig començar a l'assiento del darrere, i quan vaig poder, il·legal, doncs ja vaig començar en moto sense carnet, uns anys, com això ja prescrit ja es pot dir, i llavors quan jo vaig sense carnet, doncs en moto, sí. M'apassionen en moto.
2: A tu l'etiqueta que millor et defineix és aventurer?
3: No, en absolut, no m'ho diguis, no. Saps que és un aventurer? Un aventurer és aquella persona que té en una família amb un sou de 1.000 euros amb 6 fills. Aquella és l'aventurer. I no m'agrada. M'ho diu molta gent i no m'agrada. Jo sóc un motorista i un viatger. M'agrada viatjar. Per mi viatjar és una escola, una universitat.
2: On t'has anat del món?
3: Bueno, he anat a 4 continents. He anat pues, a Europa, per allà es comença, a Àfrica, la meva estimada Àfrica. M'encanta Àfrica. Àsia, Amèrica, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud... Me falta Austràlia.
2: Sempre que viatges has estat en
3: sí,
2: moto?
3: Sí, sí, sí.
2: Si convé portar la moto a destí i agafant-la
3: no,
2: des d'allà?
3: No, o llogo allà, o depèn. Les compro, les vull comprar i vendre. Fem totes les formates que pugui bé, sí, sí.
2: No t'agrada l'etiqueta d'aventurer? Ens ha quedat
3: no,
2: clar.
3: No.
2: Però va ser una aventura, també, fer de motorista dels càmeres de la Vuelta Ciclista a Espanya o de motorista del casament de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín
3: sí,
2: a Barcelona?
3: Va ser una aventura. Una aventura maca. Durant 11 anys jo vaig treballar a la Vuelta Ciclista a Espanya portant els càmeres de televisió espanyola. Durant un dia vaig rebre una trucada perquè hi havia la boda de la infanta Cristina, penso que es deia, no?
2: Sí,
3: i Urdangarín aquí a Barcelona.
4: Mientras el vehículo que conduce a la infanta doña Cristina hacia la catedral sigue avanzando por la montaña de Montjuïc.
3: I buscaven, sobretot, 4 o 5 motoristes per portar els càmeres. Tot el que vegueu en moviment, pues, se grava des d'una moto, no? I bueno, em van llogar a mi, i primer els vaig dir que no, i després van pujar el caché, i pues, al final, és com a bon català, els vaig dir que sí. Lo de la infanta i la boda aquella és per fer un llibre, eh? De les comèdies que hi havia per allà dins, clar, portàvem una acreditació que ens permet accedir a tot arreu. I, bueno, hi ha uns anècdotes importants. Qui portava la moto era secundari. A la Volta a Espanya, no. Allà era una escola molt dura i exigent.
0: Estamos contentos de haber empezado antes para que puedan seguir esta bonita etapa de montaña en la Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos.
5: Exactamente 64 corredores lo que hay en este grupo donde va el líder.
3: La gent se pensa que allò tot és jauja. No, els motoristes encara avui, i alguns han saltat el Tour. A mi també van venir a buscar el Tour, però que estava encara com a funcionari no em van donar vacances ni vaig poder anar, no? Que va ser del top, em va sardant molt. Però bueno, allò era una escola de motorisme. Rodar ports de muntanya, ploguent, o el temps que fos, pit avall, entre cotxes, entre ciclistes, sense tocar ningú, amb el tio de darrere de peu com un pal, no és fàcil, no és fàcil.
2: Allà també vas aprendre coses?
3: Allà vaig aprendre molt, la vida s'aprèn contínuament, però allà vaig aprendre molt, molt, molt. Allà vaig aprendre solidaritat entre els motoristes, mos deixàvem un pam, i fotíem una moto al mig. Llavors el ciclista era sagrat. No vaig tombar mai un ciclista. Una vegada, per no tombar ciclistes, vaig cometre un error, potser el segon any, així que era una mica perdillo. Estava canviant-me, que estava ploguent a bots i a barrals, i vaig parar la moto en un lloc inadequat. No vaig valorar lo ràpid que venien els ciclistes i vaig ser enxocat en la meva moto. Jo al veure, me vaig adelantar, vaig tirar la moto, la vaig petegar a la cureta i no va passar res.
2: De totes maneres, aquí dius que vas aprendre moltes coses perquè n'aprens sempre, dius, però no seria la teva illa de pau haver fet no. Les curses ciclistes o no. Haver fet el casament de la infanta. Quina és la teva illa de pau?
3: Viatjar en moto. Sol pels deserts, conec molts deserts, molts, i també per un lloc que a mi m'apassiona, un continent, que és Àfrica. Els deserts... Sí.

0: Explica'm en algun que hagis anat.
1: Deserts. Jo he anat, comencem per Àsia Central. El desert del Gobi, a Mongòlia. He estat al desert de Núbia, a Sudan. He estat al Wadi Rum, a Jordània. He estat al Sahara, per descomptat, un munt de països, Argèlia, Túnez, a Marroc. Després he estat al desert de Utah, als Estats Units. A veure, me'n vull deixar cap. El de Cape, és el que es diu, a Iran. El de Akakus, el del Murzuk, els oasis d'Ubari, a Líbia. Potser me'n deixo algun.
0: I què tenen els deserts d'especial?
1: Els deserts enganxen, els deserts són màgics. Mira, viure al desert... Per mi, la gent que viu al desert té tot el meu respecte. Allà aprens molt, perquè tu, si vols aprendre, has d'anar en llocs on les cultures viuen en un medi inhòspit. Perquè han d'aprendre. Perquè si no aprenen i no s'adapten, desapareixen. Vale? Nosaltres ara vivim en una ciutat en què tot és fàcil. Saps per què? Nosaltres no ens adaptem a res. Adaptem tot a nosaltres. Com? Paganini. La ciutat et diu, tu no pensis. Tu paguem i jo ho faig per tu. I als deserts no. Allà pagar no val res. Sempre dic que a mi m'agrada viatjar molt als llocs on ara es diu fora de les zones de confort. Per a mi, una zona de confort és on és, on funciona la visa i el wifi.
0: És a dir, tu busques llocs sense visa i sense wifi.
1: T'has despavilat, tu.
0: És a dir, tu busques viatjar sol, en moto, sí, amb les condicions més extremes, que seria un desert, perquè allà aprens com en lloc del món.
1: No t'ho pots imaginar. Allà, un error pot ser fatal. Però, en canvi, aprens coses que no sabies que tenies tu. Ho minimitzes tot. Conceptes com el concepte problema, allà té un altre significat. Hosti, me vull comprar l'iPhone 9 que ha sortit. És que aquest cotxe més maco que ha sortit ara me'l vull canviar. Tinc un problema. No, un problema no és això. De vegada, al desert, un bon amic, un viatger que venia amb mi, em va dir... Que era doctor. I em va dir, Lluís, gràcies per fer veure el desert, per ensenyar-me aquesta cultura, aquesta gent que viu aquí, en lo mínim, de lo mínim, de lo mínim. I em va dir, saps què he entès? Que saps què és un problema? Un problema és el que hi ha en una planta d'oncologia infantil d'un hospital. Allò és un problema. A més, són gilipollares. Des d'ara aprens això. Al desert, moltes vegades, veus nòmades pastors, que quan s'acaba la pastura al ramat van a un altre lloc, i a un altre lloc, aquí comprem un pis, comprem una casa i tal, ens arrelem, ells no s'arrelen. Ells saps que tenen hospitalitat, tenen uns valors. A mi no m'han fotut mai cap malifeta. A mi m'han robat la cartera una vegada, saps on? A la muntanya Montjuïc. Allí me la van fotre. Però allà m'han fotut mai res, al contrari.
0: T'has sentit acollit sempre?
1: Totalment, jo he dormit amb ells, he dormit dins en Jaimes de Berevers, m'han ajudat, he tingut problemes i ells han estat per mi, sense res a canvi, eh? Ai, gent que tenia poqueta cosa, gent que pobres tenien lo mínim de lo mínim de lo mínim. Però t'ho donen tot, ho comparteixen. Sí, és una altra cultura. Un punt de vista de les coses molt diferent. Jo el recomanaria a molta gent. Fer un viatge i anar a conèixer un desert, ¿vale? És que la gent pensa que el desert no hi ha res. El desert pares a pixar i apareix un paio. Sí, és així. Hi ha gent, viu gent. Passa que la gent s'adapta. He vist coses una vegada. Ens van fer una foguera, uns nens. Argèlia, al desert, la meva companya de vida, també és motorista. I teníem fred a la nit. El canvi tèrmic del desert és molt gran, llavors a la nit fa fred. I ens van fer una foguera i em van fer una lliçó. O sigui, fent una foguera, em van fer una lliçó. Em van fer una foguera amb dues penques de palmeres seques. Nosaltres com l'havíem fet? Pues hem fotut les penques allà, hem fotut foc. Als 15 minuts només ha hagut.
0: Sí.
1: Ells hi van ficar un trosset. Quan s'anava pagant quasi del tot, un altre trosset. Una lliçó. I vaig dir, mira, tio, aquella foguera va durar. Allí vam estar un parell d'hores.
0: És per coses com aquestes que t'agrada anar.
1: Aprens coses. Vaig estar en un càmping, entre comilles, en unes cabanyes de palla, i com que allà bufa sempre el vent, van fer un sistema perquè la sorra no entrés dins. Saps com? Un petit laberinto.
0: Perquè no pogués passar l'aire canalitzat.
1: Es queda. Mira, en un altre oasis d'Argèlia, que es diu Inxalà, més al sud, hi ha moltes dunes i són mòbils, dunes que el vent es fa cal. Llavors, com que van tirant, es mengen les cases, es mengen edificacions, i desapareixen. Aquella gent se queden sense casa. Però ja no tenen màquines, res, per llimpiar-ho. Llavors, 20 anys després o 30, aquella gent s'ha mort, i els hereus i tal, doncs ja hi havia unes lleis que regulaven la propietat d'aquelles cases 20 anys després, quan sortirien.
0: Que emergirien de la sorra una altra
1: vegada. Clar, perquè la sorra va corrent, i llavors la casa torna a quedar. I no es tombe, perquè ho fan poquet a poquet, i són d'adobes, són fortes i tal.
0: A tu et fascinava, això?
1: És maco, home, això.
0: I has viscut coses boniques, tu, al desert.
1: Molt bonic. I dures, també.
0: I coses, ara anava a dir, coses dures?
1: estat a punt de quedar-me alguna vegada i tal, però bueno, això passa tot arreu. El capellà del meu poble, amb tot el meu respecte, que no té ni moto ni carnet, que no li passa mai. Però a mi sí, no? He viscut coses molt boniques. Pensar que he fet amistats. Una vegada em vaig quedar, i s'han quedat sense benzina, perquè allà tens una benzinera i no hi ha benzina. És que Àfrica és així, no? Llavors vam estar 3 dies vivint a casa d'un senyor que ens va veure allà parats, ens va portar a casa seva, ens va ficar allà, doncs, molt humil, dormint al terra, i enviava, tenia diversos fills. Cada dia enviava un fill, anava tornant a la benzinera perquè quan arribés la benzina al camió ens avises a nosaltres. Això t'ho fan aquí a Espanya? No. Això hi ha mil coses. T'explicaria pues, coses que no em venen, donar-me aigua, aixopluc a casa moltes vegades, ajudar-me a reparar la moto, he tingut averies, anant sol.
0: Has tingut por?
1: Ara m'has fet una pregunta important. Saps què és la por? La por és un pegamento que t'empega el terra i no et deixa avançar. He tingut por, clar. La por, a vegades, també és un mecanisme de defensa, no? Que fa que no siguis extremadament agosarat, llavors siguis imprudent, saltis la barrera, no? Sí, sí, clar que tinc por. Però la por la tens més després, quan és recapacitat. En aquell moment, no ho sé, això t'hauria de dir un metge, no sé si és l'adrenalina que generem o què, en aquell moment no he tingut por, quan he tingut un problema gordo. He tingut necessitat de solucionar-lo. Després he tingut por.
0: Quin és el teu viatge sol top?
1: Vale, quan vaig fer 50 anys, vaig fer un viatge per Àfrica. Vaig cruzar de Ciutat del Cabo al Cairo, del Cairo a Lleida, sol, en moto.
0: Tu dius a vegades que has comès alguns errors, segurament perquè anaves acompanyat. Quan anaves sol, n'has comès menys.
1: Correcte.
0: Com s'explica
1: això? Sempre t'ho dic, això, sí, és molt senzill. Quan vas acompanyat, et relaxes més i comets més errors. I aquella tensió i aquells reflexes que tu tens a flor de pell quan vas sol, quan vas acompanyat, els rebaixes. I això fa que cometis més errors. A més, hi ha dues formes de viatjar pel món. En grup o en tot el món, o sigui, sol. Al món hi ha gent, tu estàs sol quan tu vols. No m'he sentit mai sol. Jo he dormit sol al mig del desert, davall d'una aloneta en la meva moto, apoyada allà en el cavallet, i em foto allà al davall, i era l'home més feliç del món. I no em feia falta pastilles per dormir, eh? Dormia com un nen petit, veient el cel com una formatgera entre els estels. Hosti, aquí la gent... vienen les làgrimes de Sant Jaime, no tots cap a la muntanya a veure-ho. Allà en veus 200 en una nit, cada nit. El que no he fet una nit al desert no sap de què estic parlant. La Via Làctea, la gent no l'he vist mai. L'he vist
0: allà sí.
1: Desenes de vegades. Tot un xorro d'estels. Ja, és brutal. Fots allà a dormir. Si hi ha alguna cosa, passo, sopes. Si no, pues no sopes. Ja aire.
0: A Àfrica hi vas trobar un amic amb qui encara tens contacte?
1: Sí, un anglès. Un anglès poliomielític que feia 5 anys que voltava sol pel món en moto. I ens vam trobar a Nairobi, per circumstàncies. I vam compartir viatges i encara mantenim ell. Va tenir una vida bonica complicada. I llavors va aparèixer a Lleida a casa meva, amb la moto. Vam estar junts a casa, evidentment. Això és la màgia, de viatjar sol. Això, quan vas en grup, et tanques amb el grup, no passa mai. Quan viatges sol, sí, perquè... Hòstia, t'obres. Home, si no ets un tio que ets un talós, que no dius res a ningú, no? No és el meu cas.
0: No te n'han passat de verdes i de madures a Àfrica, sí. Segur que sí.
1: He corregut riscos. Pues, va acudir en mi aquest amic meu d'anglès, que vam estar junts una setmana. I ens van sortir uns elements prop de Somàlia. Saps que Somàlia pues, va ser un país complicat, encara ho és avui. Llavors, allí hi havia molts mercenaris que anaven a luchar a Sudan. Vaig cruzar a Sudan també, a Sudan. Va haver guerra fins que es va partir, no? Bé, doncs molts anaven a luchar per pasta. I quan hi anaven, com que anaven caminant, com sigui, doncs tot el que trobaven arrasaven. Si convé pelaven un tio, bueno, gent sense escrúpols, no? Molts d'ells, inclús, drogats. Allà hi ha una droga que aquí no coneixeu gaire, que es diu cat. És com unes fulles de coca, però unes plantes allà a Somàlia, al nord de Kenya, Etiopia, que es diu cat. I van tots flipats, amb les boles aquí a la boca, amb les baveres verdes. Hi ha un tio flipat amb un fusell, peligro. I, bueno, doncs, sí, ens van parar, tindrem moments d'usos. Però, bueno, van tremolar les cassoletes dels genolls unes hores després. Ni va sortir bé, resumim-ho així. Mira, la major part de vegades que els europeus, en països maldits del tercer món, tenen problemes, és culpa nostra. Per la nostra prepotència, pels nostres complexos de superioritat i per una falta d'humilitat. T'explicaré un cas. A Mozambic, jo anava en la moto sol, meu rotllo, veig un poblado i un foto pel mig de les cabanyes en la moto. Ah, collons. Van sortir els machetes a la mà. Llavors em vaig donar compte que l'havia cagat. que el que havia de fer és aparcar la moto abans, baixar, treure amb el casco, saludar-los i cap problema. Bueno, pues va estar a punt de dir un problema. Sí, sí. I Àfrica te fot unes cures d'humilitat. Mira, Àfrica mai et deixa indiferent. O t'enganxi o no et tornes mai més.

0: Cada dia, en un dia, pots estar al cel i a l'infern. En un dia. Pots estar al matí, això em passava. Pots estar al matí pletòric, t'aixequis jo amb bon esmorzar, no sé què, tal i qual. Durant el dia t'has perdut, t'has fotut amb un merder, t'has espatllat la moto, estàs suant com un berro, t'has quedat sense benzina, sense aigua, i a la nit tens un bon lloc. És una muntanya russa, una muntanya russa.
1: Algú pot pensar, jo ja l'entenc, que viatjar sol és una escola, però algú també dirà, cal anar amb moto? Es pot viatjar sol, anant en cotxe, anant...
0: Les sensacions que et dona conduint a moto no te les dona cap cotxe. Tu estàs en contacte amb la natura, tu sents les coses, olores les coses, sents el fred, sents la calor, estàs hiperactiu. Mira, amb un cotxe, quan ara pugem amb un cotxe, els cotxes que hi ha avui en dia, no, fiquem la temperatura, la musiqueta, la climatització en bisona, que no m'entres mai, aquestes tonteries, l'assiento al nostre d'allò, llavors tots els nostres reflexes se baixen, se rebaixen, i ens relaxem. Sensacions poques, no sé que portis un cotxe d'alta gama, no? Que fas el cabellet per ahí. Val, amb una moto, la conducció de la moto és molt activa, està sempre en marxa. Llavors, els que hem anat tota la vida en moto, i això m'ho va dir un doctor, tenim uns reflexes superiors al resto de la gent. No soc superior, tinc algú que es pensa que és aquest paio. No, a veure, entenem-ho bé, Però com que estem contínuament en alerta, però els reflexos els tenim molt més bons. I tenim un àngul de visió, tu amb un cotxe no te'n donaràs compte. El teu àngul de visió s'acaba els dos muntants del vidre.
1: Sí.
0: Amb la moto no. La pantalla del casco fa més de 180 graus, més del que giren els ulls. No tens topes.
1: Lluís, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Viatjar sol amb moto, especialment en deserts i per l'Àfrica, és l'illa de pau de Lluís.
0: És la gran illa de pau i d'ensenyament.

0: Doncs la darrera illa de Pau, abans de vacances, justament algú que la seva illa de Pau és viatjar sol i amb moto. Ara passant 2 minuts de 3:15 de la matinada, temps per oferir-vos el darrer capítol. També aquesta setmana ens repetim una mica, però tot és l'últim del Tercera Generació.
1: Tercera Generació.
0: Últim capítol de l'espai Tercera Generació, a la nit dels ignorants. Les últimes 3 setmanes hem conegut el projecte intergeneracional de salut que uneix la gent gran de Sallent i els alumnes del PFI d'Esports de l'Institut Llobregat. N'hem parlat amb una de les usuàries, l'Eugènia, de 78 anys, i els joves David i Joan, de 17, el professor responsable de l'assignatura, en Xavi, i la infermera del CAP de Sallent, l'Ester. Totes les parts valoren positivament aquest projecte de fer exercici físic al Parc de la Salut per fer moure els usuaris, reduir la soledat no desitjada i fomentar els vincles socials amb els més joves. L'Institut espera que el curs que ve es pugui tornar a repetir la iniciativa, diu en Xavi.
2: Home, espero que sí. No sé qui hi haurà, però espero que sí. Ja portem 3 anys doncs, fent aquest projecte i quan arribo al setembre i sé que continuo, doncs el que faig és posar-me ja en contacte amb l'Ester i les persones del CAP que se n'encarreguen per engegar-ho doncs, tan aviat com sigui possible. És més, nosaltres també ens posem, bueno, fem reunions cada final de curs doncs per any a any anar millorant. Tema horaris, tema que vingui més gent, tema doncs, poder millorar-ho tot. Si plou, què fem?
0: Aquest PFI de l'Institut de Sallent dura 1 any i permetrà que els alumnes puguin encarar el seu futur com a estudiants.
2: Sí, això del PFI són uns graus de formació professional que duren només 1 any i que representa que és un curs pont per treure's un títol equivalent a la ESO, que és l'educació obligatòria. Llavors, amb això doncs, els permet o encarar-se al món laboral o poder fer un cicle formatiu, com bé han dit els alumnes.
0: Ara ja, amb el curs acabat, esperem que la nota que els ha posat en Xavi, el David i el Joan hagi estat satisfactòria, com ells demanaven. Tots dos tenen molt clar com han de continuar les seves vides els pròxims mesos.
3: Bueno, a l'estiu, disfrutar una mica de les vacances. Si sorgeix algun treball o algo, bueno, pues estar-hi i aprofitar-lo per fer uns diners i bueno, després a l'hivern un grau mig d'electromecànica.
4: Jo doncs aquest estiu treballar, entrenar i per allà al setembre un grau mitjà d'esports.
0: Fins ara, en Joan i en David han compartit aula a Sallent, municipi on viuen. Però el curs que ve, on hauran d'anar a estudiar?
3: Jo m'inscriuré aquí al de Sallent i a la Satània Manresa, perquè bueno, també ens han recomanat inscriure'ns a més d'un lloc per ser precautius.
5: Per ser un cas, no en treu en un lloc, però...
3: Clar, per tenir més oportunitats.
4: Jo, en teoria, aniré a Sant Joan de la Vilatorrada, que està al costat de Manresa, i si no m'agafen allà, doncs aniré a Manresa a la Joviat.
0: I aquesta gent jove que encara no teniu carnet de conduir, quan heu d'anar als altres pobles a estudiar, com ho feu?
3: Bueno, hi ha els autobusos que, bueno, treus la targeta de la T-Mobilitat, que és bastant assequible, perquè, bueno, pagues 40 euros cada 3 mesos, i bueno, et serveix com per viatges il·limitats per aquí amb la companyia de l'Alsa. És molt còmode i bueno, a vegades sí que és veritat que els horaris fallen bastant, sol ser a les tardes, per sort, però al matí va bastant bé.
4: El mateix, que el mètode de transport més fàcil quan ets menor i no tens carnet de conduir ni moto ni res, doncs serien els autobusos.
0: I després d'aconseguir els vostres graus, voldreu treure-us el carnet de conduir?
3: Sí, bueno, estaria bé, no? Per poder ser més independents i no tingué que dependre tant de si l'autobús vindrà o no, si em pot portar l'amic, el pare, la mare... I això, al final, és una mica més independització perquè ens hem fet grans.
0: I tu, David?
4: Jo estic en ell, diguéssim. Estic traient el carnet, ja.
0: Tu t'estàs traient el carnet de...?
4: Conduir, del cotxe.
0: De cotxe?
4: Sí.
0: I quan el tinguis... tindràs un cotxe a prop per poder-lo fer servir o te l'hauràs de comprar?
4: Bueno, per això he de treballar aquest estiu per comprar-lo.
0: L'Eugènia ja ens ha dit que l'any que ve vol continuar anant al Parc de la Salut de Sallent a fer exercici amb la gent jove. Als seus 78 anys procura fer moltes activitats perquè, malgrat que té la família a prop, a casa, tota sola, no s'hi sent gaire còmoda.
1: Tinc els fills a prop i els nets també. I no estic sola, però sí.
0: Però a vegades s'hi sent.
1: A les nits. De dia no, tinc els nens i estic molt bé. Però a la nit quan arribo a casa i faig moltes activitats, faig labors, faig moltes coses al casal. Però quan arribo a casa...
0: La casa li cau a sobre.
1: Tot a sobre. I per això també em va molt bé. Al dematí ja penso, ai, mira, dilluns ja tinc d'anar a gimnàs. I ja... I vaig fent.
0: No li agrada la nit, ni tampoc admetre que la vida un dia s'acaba. Tot i que la seva neta li ha donat una lliçó que recordarà sempre.
1: Home, a mi em fa molta por la mort. En principi, veig que això es va acabant. Això és com un centímetre que vigiles i vas vigilant i ja arribes. A mi em fa por la mort. Però l'altre dia la meva neta, que té 10 anys, jo li vaig dir, dic, em fa molta por morir. I diu, àvia, diu, això és un cicle de vida. I vaig quedar ben distreta. Veus, ella ja, no sé, va dir, esclar, naixem, vivim i morim. Ho tenia clar, jo no ho tinc tan clar.
0: Però està clar que, tot i que un dia o un altre tots marxem, cada vegada hi ha més persones centenàries. Escolteu què en pensen en Joan i en David.
3: Bueno, és algo que a tothom li agradaria, no?
4: Sí, jo m'imagino els 100 i 120.
0: 120? Sí. Sí que et va la marxa. I què, continuaràs fent esport?
4: No? Sí, jo crec que podria arribar fàcilment als 100.
0: Ells ho tenen força clar, però l'Ester, la infermera, no tant.
6: No sé, els que tenim ara centenaris han passat moltes coses, eh?
0: Això.
6: I la selecció natural també és important. Ells ho tenen tot molt més fàcil i... Jo ja parlo per mi que passo a la meitat, no? I no sé jo si arribaré als 100 anys.
0: Ara bé, si voleu una recepta fàcil i entenedora de com hem de viure per arribar a fer 100 anys i considerar que hem tingut un pas feliç per aquest món, escolteu les reflexions del Joan i en David.
3: Sí, bueno, l'important és ser feliç, riure i sempre estar content. Perquè quan estàs amargat, al final et pots acabar trobant malament i sempre que l'estat mental sigui positiu sempre ajuda molt. I hi ha gent que, de fet, el meu tiet també, quan va passar pel càncer i tot això, com que era un tio molt positiu i això, estava sempre content, doncs és com que va canviar alguna cosa. Uh-huh. Ho va retrasar bastant.
0: I tu, David, creus que tens sentit de l'humor?
4: Sí, jo crec que... Has de ser feliç, has de valorar tot. I jo valoro els meus dies, quan arribo a casa per la nit, els valoro pensant si aquell dia m'he rigut molt o no. I si veig que m'he rigut molt, doncs sé si sóc feliç o no.
0: Doncs vinga, cada nit abans d'anar a dormir, veure el termòmetre del riure com l'hem tingut. Però avui, abans d'arribar a la 1 de la matinada, si voleu riure, podeu riure, perquè això és gratuït. Però tenim pendent una cosa, que és que la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, ens va demanar, per una nit com aquesta, poder escoltar una cançó que es diu, intentaré pronunciar-ho bé, Yagan Koch, de Charles Aznavour, per celebrar el seu aniversari, així que per molts anys, i aquí tens el teu regal.

Un regal per la Maria Rosa, que ens ho demanava perquè és el seu aniversari, sí que per molts anys, però un regal per tots els oients, perquè quina cançó tan bonica del Charles Aznavour ens ha fet escoltar. O sigui que el regal ha estat per tots, moltes gràcies. Va, que arribarem a la una de la matinada i us dic avui per última vegada, us recordo, vaja, perquè ja ho he dit fa uns quants dies, que dijous a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant i que volem que sigui una festa. Per això ens hem decidit a fer el programa en públic per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. Evidentment, aquell dia podeu continuar trucant al 932-0774-74, com sempre. Però, si encara voleu venir, tenim encara alguna plaça, poquetes, perquè hem omplert bastant. Podeu escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir i, molt important, necessitem el nom complet i el número del DNI. Si al final hi haguessin més persones que cadires, doncs fem un sorteig, però si no, demà tanquem ja i amb la decisió de les persones que hagin demanat de voler venir, doncs l'Aina us comunicarà a cadascú de vosaltres doncs que us esperem el dijous a les 12 de la nit per celebrar aquest últim programa de la temporada. Res, que arribem a la una de la matinada, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius, però no marxeu a dormir, perquè ens queda la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, amb més respostes i més coses per explicar-vos, com sempre. Així que, fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent viva sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3Cat Info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots aquells que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE.
1: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui el 2,6% aquest any.
3: Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran.
1: El videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Els analistes creuen que GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar així les xifres de l'última entrega. La Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà diàriament amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit.
3: Es tracta d'una eina que ja ha autoritzat el govern arran de la mort de tres joves a la platja de la Rabassada. El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
4: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
3: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada.
1: Esports, nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 els setzens amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya-Paraguai. A la segona part de la pròrroga el resultat és d'empat a un gol.
3: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. En paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal i com va avançar a 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
7: Jo.
6: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
7: Jo faig el personatge.
6: Bueno,
7: moment. No se sap greu.
6: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
7: Ai, veureu-te! No!
6: Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola, li has fotut tan fort que has saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: una de la matinada. Ui, que dono un cop al micro i tot. Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara mateix hi tenim en David, que ens truca des de Rialp. Bona nit, David.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Està bé que riguis només començar la conversa. Està molt bé, això.
1: Sí.
0: Està molt bé.
1: Bueno, estem bé. Estem bé després d'aquests dies de... Està calor tan intensa.
0: I... Ostres, sí. Aquí a muntanya també, durant el dia deu ser horrorós, eh?
1: És fotut.
0: És fotut
1: perquè...
0: La nit ja no tant, però de dia...
1: Bueno, i aquests dies... La setmana passada, sobretot, va ser de dia i de nit.
0: Sí, de nit també? Aquí no refresca ni la nit? Mare meva, anem bé.
1: No, jo he dormit amb les portes de casa oberta i les finestres i no.
0: Mare meva.
1: No hi havia manera.
0: Ja. Bueno.
1: Però bueno.
0: Ja està, ja que... ho passarem, no passa res, ho passarem.
1: Sí, tenim un riu aquí al costat.
0: Per això, escolta'm, si no, escolta'm, de peus cap al riu i se't passa el fred, ai, la calor, se't passa la calor.
1: Sí, perquè és curiós, perquè la temperatura de l'atmosfera és altíssima, és molt forta, però pots al riu i l'aigua està gelada.
0: Ja, sí, sí.
1: És curiós.
0: Però m'encanten aquestes aigües tan fredes a mi. Jo sóc d'aigua freda, és xulo. Està bé. Les aigües que són fredes a mi m'agraden. Hi ha gent que li agraden més calentonetes, però a mi m'agraden fredes. Molt bé, David.
1: També.
0: Doncs escolta'm, què ens volies desitjar? Bon estiu o què?
1: Bueno, us volia, primerament, donar-vos les gràcies per aquest any de programa.
0: Que bonic.
1: Primer any del programa que suposo que ha sigut un repte per tots vosaltres.
0: És un repte, sí, sí, però l'hem fet amb molt de gust, o sigui que tornarem a finals d'agost.
1: Jo crec que l'heu fet amb molt bon fer.
0: Que bé.
1: O sigui, l'heu fet molt bé, crec que ha sigut molt maco. I res, que a l'octubre us enviaré la peça que tinc.
0: Molt bé, doncs.
1: Perquè vaig ser protocol.
0: Això és bon senyal. Si tens feina, és bon senyal.
1: Bueno, sí, feina. Això ho vol dir. Aquí estem molt bé, al Pallars. I a més, ara, aquesta setmana, ens ha arribat el Guardiola, aquí al poble.
0: Ah, sí? A veure si ens estaràs fent una exclusiva, ara. David, a veure, explica'ns. Què fa el Guardiola aquí?
1: El Guardiola vindrà, però no sé si vindrà avui o demà.
0: Ja.
1: Però cada any a Rialp es fa un campus de futbol.
0: Ah, clar, sí, sí, sí.
1: Per nens petits.
0: Sí, i llavors bé.
1: Que volen ser futbolistes. Mm-hmm. I ho promociona amb Pep Guardiola i suposo que molta més gent, no? Perquè he vist aquí en Ricardo Cremada i, bueno...
0: Clar. Doncs el tindreu per aquí i encara portarà més gent. Vull dir que si tenies poca feina encara en tindràs una mica més.
1: No, però és curiós que... No sé, que és maco, no?, que vinguin aquí... jovent i tinc les seves il·lusions i tal.
0: Clar.
1: I després només volia fer una petita reflexió d'aquelles que poder no toquen, però avui crec que la tinc a fer.
0: Digues.
1: Amb tots els aspectes del món, amb tothom, eh? Com pot ser que a dia d'avui, de la manera que tots som conscients de que la vida val el que val i que tots som el que som, vull dir, som el que fem, no que els altres diuen que som, ni la persona és el que fa a la vida. Llavors cadascú fa el que fa per les situacions en concret, no per les obligacions o per les circumstàncies. Com pot ser que un tio com el Pat O'Donnell i entri en un país, se'n pot dir, indiferentment que fos un dictador no fos un dictador, no? Com a Venezuela, no? Arriba allà, a fer l'home, el portem a una presó, molt bé, tots contents, i a dia d'avui aquesta gent està endissats a la mà de Déu.
0: Sí, sí, sí, sí. Com pot ser? Tu ho has dit.
1: Com pot ser això?
0: Sí, sí, ara, ara,

0: ets. Sí, sí, tota la raó, David, tota la raó. En fi.
1: Bueno, penso que és una mica trist.
0: Però està bé que ho hagis dit. Aquestes coses també s'han de dir. Doncs, David,
1: vale,
0: moltíssimes gràcies.
1: Però a partir d'aquí també no vull acabar amb aquest dol. Us felicito per tota la companyia que m'heu fet tot l'any i ens veiem aviat.
0: Sí, senyor. Doncs aquí t'esperem, David. Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. Bona nit.
1: Adéu.
0: En Ramon, des de Bonastre, bona nit.
2: Bona nit, Malta. Aviam, volia fer un parell de preguntes, però una, de fet, pràcticament me l'han contestat el primer que ha trucat.
0: Sí.
2: Perquè cada dos per tres m'estan entrant al mòbil missatges que si fiques 10 o 30 euros, al cap d'una hora tens 300 i al cap d'un mes tens milionat.
0: Sí, i tant, i tant.
2: Això, digue, això ara és una estafa, però descarada. Vull dir, era saber si algú, per resultat, ho havia provat o alguna cosa, però, bueno...
0: És una estafa. És una estafa, ni cas, Ramon, ni cas.
2: Sí, no, no, ja.
0: T'ha quedat clar.
2: I en acabat volia preguntar una altra cosa. Tinc el... A veure, aquí ens estic, hi ha molta calç a l'aigua.
0: Sí.
2: I suposo que és això. I del vàter al vàter, que entre la cisterna i, diguéssim, la part de baix, doncs deu estar embossat el forat que hi ha o alguna cosa, i surt molt poca pressió, i costa molt de deixar.
0: Sí.
2: A veure si alguna manera... O, clar, si se tindrà de desmuntar el vàter o tindrà de comprar un. De que això es pugui desembossar.
0: De treure la calç de tot això.
2: Dels forats que diguéssim que comuniquen entre la cisterna i la part de baix.
0: Entre la cisterna i la part de baix, d'acord.
2: Sí,
0: doncs a veure si hi ha algun manetes que ens ho sàpiga dir, Ramon.
2: A veure, potser hi ha algun producte o sí, alguna cosa, però... Va, això és una cosa que no es pot netejar perquè està dintre el vàter.
0: No, està clar, està. Està a la part... Sí, ja l'entenc. Doncs a veure si algú ens sap respondre això, Ramon.
2: D'acord, i bones vacances.
0: Moltes gràcies, sí, igualment. Molt bé. Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu.
0: Doncs va, que tenim manetes que saben fer de tot, segur que també saben arreglar el que demanava el Ramon. Ara és un quart de dues de la matinada i demana pas la Sílvia Andrés.
3: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
4: A Barcelona, el juliol és sinònim de festival grec. El teatre, la música i la dansa es converteixen en els protagonistes de les nits d'estiu de la ciutat condal. Enguany, el grec commemora una xifra rodona. Fa 50 anys. Hem parlat amb la directora del Festival Grec, Letícia Martín, per saber com ha plantejat una edició tan especial.
5: Des del primer moment, la responsabilitat de tenir els 50 anys va ser un repte, perquè jo volia que per un costat no afectés de part dolenta la programació, o sigui, que el fet de ser l'aniversari no es mengés tota la resta de la programació, però no podíem ignorar tampoc. Doncs trobar l'equilibri entre l'aniversari i el fer una edició amb totes les seves característiques d'una programació, un festival d'estiu que dura un mes.
4: La directora del festival afirma que al teatre grec ens esperen moltes emocions.
5: No m'arrisco massa si dic que qualsevol de les nits al teatre grec és venir sense dubtar a tenir una nit molt especial, sigui de dansa, tant amb el Pelo com amb Teresa Kessmaker, com amb Tau Dans, sigui teatre. L'estrena la fem a l'Òpera de Tres Rals de la Marta Pazos i el Dani Espasa i serà una nit molt especial. El repartiment és un somni. Tenim concerts molt especials, des del Raül Refri fins al Gerai, el Sebastián Tellier.
4: La programació del festival s'expandeix des de la muntanya de Montjuïc a tota Barcelona amb 99 espectacles. Els 50 anys del festival es commemoren amb uns curtmetratges sobre els orígens, una festa i un espectacle molt especial a la Sagrada Família, Arrels de Llum.
6: Unter Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht.
4: El grec 2026 ja fa els seus primers passos. L'obra inaugural és l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht. El muntatge està dirigit per Marta Pazos, amb Dani Espasa com a responsable musical. Marta

0: Pazos presenta els elements claus de l'obra.
1: En el que la música, el cuerpo, la palabra y la imagen hablan de el poder del dinero, de la violencia y del deseo con una lucidez que sigue siendo absolutamente contemporánea, ¿no? La obra fue escrita por Bertolt Brecht en 1928 y ahí nos invita a mirarnos de frente y a preguntarnos también hasta qué punto las estructuras que Bertolt Brecht denunció siguen gobernando hoy en nuestras vidas.
0: La Marta Pazos explica com es fer un muntatge al Teatre Grec.
1: És un espacio muy especial y la puesta en escena y la escenografía han querido recoger y dialogar mucho con este espacio y con su arquitectura.
0: Centrem ara l'atenció en el veritable solista del festival, que s'erigeix com orgullós protagonista de les nits de juliol a Barcelona. Sense ell, el Festival Grec no seria el Grec. I aquest no és un altre que l'amfiteatre que dona nom al festival.
2: No, I don't worry about the weather.
0: Volíem saber més coses del teatre, recordar una mica la seva història, però també teníem curiositat per saber com es cuida i com es manté. Hem enfilat cap al Teatre Grec de Montjuïc, on ens esperava Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUP.
3: Que el Teatre Grec és un d'aquests secrets, una d'aquestes joies que tenim a Barcelona, que molts coneixem, però no tothom. No tothom coneix aquest petit secret, aquest petit racó, que és una part fonamental del teatre que s'ha fet a la ciutat i a Catalunya en els darrers 50 anys. És un espai únic que, com tot el que hi ha aquí al voltant a Montjuïc, doncs ha tingut una història singular, d'alts i baixos, però que sí que és veritat que ara fa 50 anys, a l'any 1976, quan els actors i les actrius d'aquesta ciutat ocupen aquest teatre per reivindicar no només el teatre, sinó la cultura i el paper de la cultura en la transformació del nostre país, doncs neix un festival, i és el festival que en els últims 50 anys ha significat aquest teatre, que en té gairebé 100.
4: Benvinguts al primer vestíbul. En nom dels companys i propi, moltes gràcies.
5: El Roig i el Blau, 1985.
4: Com ha estat això, tan joves?
3: Com totes les coses que ens envolten ara aquí on som, Montjuïc va ser urbanitzat el 29 amb l'exposició del Universal del 29, amb el Palau Nacional, amb tots els palaus firals, amb el poble espanyol, amb les fonts màgiques, amb l'estadi olímpic i també amb aquest teatre d'inspiració grega que formava part de la urbanització de la muntanya, de la conquesta de la ciutat. Hi van haver-hi estadis, palaus i també hi va haver-hi teatre grec. Em ve al cap, no?, doncs tota la inspiració classicista d'aquells anys, no? És a dir, si busquem les columnates que hi ha per tot Montjuïc, tot el projecte de Le Forestier, hi ha elements d'inspiració clàssica, i un teatre grec és un element d'inspiració clàssica, no?
0: El Teatre Grec el van dissenyar i construir l'any 1929 els arquitectes Ramon Reventós i Nicolau Maria Rubió. Està situat en una antiga pedrera de la muntanya. Esteve Caramés fa aquesta reflexió.
3: Per tots els veïns aquí de la Satàlia i del Poble Sec, aquests que tenim aquí al davant, això és un parc. Això, el Teatre Grec, és un parc, de fet, és Parcs i Jardins qui el conserva tot l'any com a parc, que igual doncs, que els Jardins de Forestier, és forma part del parc.
2: El cel és blau de tanta part.
3: Té unes instal·lacions que no és només la part que veiem, que és aquest amfiteatre tan bonic, sinó que també és el seu subsol, els camerinos, el túnel que hi ha sota, no? I que és una part, aquesta sí que totalment desconeguda.
5: Santa Joana dels Escorxadors, 2004.
6: Mauler, no s'hi troba ni un sol bou a Chicago, ens has de concedir una pròrroga.
7: Tot segueix igual com estava, Mel.
6: Jo me'l carrego.
0: L'amfiteatre hiverna per florir de nou al juliol amb tota la seva majestuositat, tot i que també al llarg de l'any acull algun acte concret. L'amfiteatre és, en certa manera, un espai viu que cal cuidar.
3: Tenim moltes infiltracions d'aigua. Com sabeu, el parc doncs, té moltes aigües freàtiques i quan plou doncs, hi ha moltes infiltracions d'aigua que van cap a baix i tenim molta humitat aquí en aquests espais. Hi ha molta humitat. I aquesta humitat també fa doncs, que tota la paret de rocallosa que hi ha al fons de l'escenari i que tots qui hem estat aquí veient teatre o dansa doncs en un moment o un altre doncs hem quedat mirant-la, més o menys vegetació segons els anys, doncs aquesta paret rocallosa també té moltes infiltracions d'aigua. Evidentment, doncs ara els tècnics de Parcs i Jardins doncs abans que comenci el festival venen, la miren, l'asseguren que tot estigui conforme i que tot estigui bé, però hem de conviure amb l'espai natural que és aquest parc. La part que no es veu, en aquesta part de camerinos, doncs home, nosaltres sí que hem de tenir cura doncs, de les instal·lacions, de tot l'any, de les cadires, no? Cadires que estan allà sota, que estan guardades durant tot l'hivern i que, clar, que pateixen d'aquesta humitat i que després quan arriben aquí a l'estiu i les traiem amb la calor, doncs es dobleguen molt perquè hi ha hagut tanta humitat que aleshores es dobleguen i aleshores la gent es queixa molt que, ostres, aquestes cadires van molt enrere, no? Però bueno, perquè hi ha hagut aquesta humitat i ara aquesta calor de tot l'any, no? Jo crec que la cosa més important que té aquest amfiteatre és que és un espai clàssic, és un espai obert, però que és un espai que s'adapta a tots els projectes que tenim, no? Justament aquest darrer any, des del setembre passat, el servei de bar està obert tot l'any, no? I això també doncs, ha millorat molt la conservació, perquè el fet doncs, que hi hagin uns serveis que es donen durant tot l'any, doncs també fa aquest manteniment sigui més curós.
7: Si voleu tornar a veure les vostres dones, els vostres llits, les vostres...
5: Jerusalem, 2019.
7: Ja podeu agafar els vostres avisos, les vostres reunions, els vostres reformatoris, les vostres pallisses, la vostra salut pública i la vostra puta seguretat social. Ho empaqueteu tot i us ho foteu pel cul, m'heu sentit?
0: Però si parlem del teatre grec, hem de parlar dels meravellosos jardins que ens donen l'entrada. Uns jardins construïts també en motiu de l'exposició universal i dissenyats per l'enginyer francès Nicolas Forestier.
3: Els jardins del teatre grec són gestionats pel Departament de Parcs i Jardins. Nosaltres, els de Cultura, els de l'Institut de Cultura, venim aquí ara a muntar el festival, però aquí està tot l'any fent el manteniment del jardí en ell mateix, són els jardiners de Parcs i Jardins, són una continuació dels jardins de Forestier que tenim just aquí sobre, no? Però és que doncs el que són és una terrassa meravellosa sobre la ciutat, no? Ara mateix estem doncs aquí mirant la Sagrada Família a través d'un carrer de la Satàlia amb una imatge bucòlica de Barcelona, no? Jo crec que molta de la màgia d'aquest espai és que continua sent uns jardins i un teatre molt pels barcelonins i les barcelonines.

0: Esteve Caramés és el director de programes de l'ICUP, però volíem saber, més enllà de la faceta professional, quin era el seu primer record personal al teatre grec.
1: I jo era un nen, crec que, no sé si l'any doncs 86 o 87 vaig venir a veure el Mikado de Goll de Gom, i jo era un nen petit que em portaven els meus pares al teatre amb els meus germans, i veure el Mikado i aquella bogeria que van fer els de Goll de Gom va ser com, mare meva, i tot això, no? I jo sempre ho he dit, jo m'he enganxat al teatre de petit sempre quan em portaven aquí al teatre grec. Als meus pares els agradava, i el record, és veritat que és un record molt, molt, molt infantil i molt llunyà, però que jo crec que és un debut molt important, i sí, i de repente doncs, un dia et trobes treballant a l'Institut de Cultura i muntant aquest festival, no?
0: Esteve Caramés té un record molt especial del Mikado, però també hem volgut saber com recorda aquelles nits una de les creadores de l'espectacle i de la companyia, Anna Rosa Sisquella.
2: La nit que vam estrenar nosaltres el Mikado al Teatre Grec va ser una nit màgica. El fet de tenir el fossat obert amb una orquestra de 24 músics i una companyia de ratllant els 20 actors era emocionant, ens endinsava amb el món de l'opereta, d'una opereta clàssica anglesa conegudíssima al món anglosaxó, que aquí a Barcelona no la coneixia ningú. La imatge de veure el teatre grec dempeus durant bastants minuts des de l'escenari és molt emocionant.
0: Deixem els records per tornar al present. Aquests dies la calor és intensa i tot indica que haurem d'aprendre a gaudir del teatre a l'aire lliure amb altes temperatures. Aquest és un tema que ocupa l'equip municipal.
1: A l'Ajuntament hi ha un pla clima que està atenent doncs, totes aquestes onades de calor a totes les esferes de la ciutat, i estem treballant ja doncs, amb escenaris d'onades de calor més fortes de cara als propers anys, no? I estem prenent mesures al curt, al mig i al llarg termini, no? I justament és un espai adaptable, no? I no ens plantegem doncs, tapar aquest espai, és un espai obert i com així va ser dissenyat, però sí doncs, protegir-lo doncs, pels assajos, pels muntatges, no? I per les nits.

El Teatre Grec de Barcelona és una cita obligada per a totes aquelles persones que estimen les disciplines artístiques. Així que no se m'acut millor manera de tancar la primera temporada d'abans de l'estrena que amb aquest festival. Fins al 31 de juliol, el Grec de Montjuïc us espera. I si m'ho permeteu, abans de marxar de vacances, uns agraïments. Marta, mil gràcies, de veritat, per la confiança. Gràcies també a l'Albert Jodar i l'Oriol Fidalgo per donar forma i afinar aquests muntatges musicals. A tots vosaltres, oients, bon estiu.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
2: Catalunya Ràdio.
0: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Com es diu el teu fill?
8: Es diu Fortià.
7: Fortià, ja hem acabat.
8: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació
7: familiar. Home, s'ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
9: Moltes gràcies.
7: Adéu.
8: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia.

0: Va, que ara passen pràcticament 4 minuts de 2:15 de la matinada i és el moment de repassar tot allò que l'Aina Grau ha decidit que s'ha de destacar del que va passar la setmana passada amb la festa entremig, el Domènec, la Romagosa, tot plegat. Vinga, aquí tenim el resum.
1: Bona nit, Marta. La setmana passada et vam cuidar al jardí els dos dies que vas fer festa. El Domènec te'l va regar ben regat, però vigila, que és dels que pot arribar a enlluernar les oients.
2: Vaig a posar-me a dormir i vaig a tocar, que tindràs per l'ocasió de parlar amb el senyor Domènec.
3: Doncs moltes gràcies, Fina.
2: Sí, i per la seva professionalitat, que el segueixo en d'altres programes, que l'he sentit alguna vegada.
3: Ah, doncs moltes gràcies.
1: Això sí, les floretes hi seran sempre que tingui bona connexió.
3: Val.
2: Sí?
3: Doncs sí, sí, val, perfecte, queda anotat.
4: Hola?
3: Sí, sí. Hola? Hola, Marina?
4: Hola.
3: Sí.
4: S'ha tallat?
3: No, nosaltres t'estem sentint perfectament.
1: Abans dels problemes de connexió, la Marina, que trucava des de Barcelona, havia fet aquesta pregunta sobre l'uniforme de les infermeres.
4: Recordo que hi havia les infermeres, anaven amb uns trajes que la veritat que era molt bonic, i a més tenia nines jo que tenien el vestit de la còfia, amb el molt elegant.
3: Mm-hmm.
4: Fins aquí, després el recollit al cabell, que sempre ens han dit que tenien que anar recollides de cabell. Però ara, des de quan es va canviar per l'actual uniforme?
1: Respon Blanca Virós, del Centre de Recursos d'Informació i Infermeria del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
5: No hi ha una data exacta en què les infermeres dels centres assistencials de Catalunya deixessin d'utilitzar la còfia. No va ser un canvi sobtat, sinó un procés gradual, que va dependre de cada hospital i de cada escola d'infermeria. I és important entendre la còfia no només com un símbol, sinó com un element més dins dels sistemes que les infermeres han utilitzat tradicionalment per recollir-se els cabells per motius higiènics. Durant els anys 50 i 60 formava part de l'uniforme tradicional. Però a partir dels anys 70, amb la transformació dels estudis d'infermeria i una nova manera d'entendre l'organització hospitalària, els uniformes van començar a canviar. El canvi d'uniforme va estar impulsat per les reivindicacions i la lluita de les infermeres per aconseguir una indumentària més còmoda, pràctica i adequada a la realitat assistencial. La còfia va anar quedant com un element històric o cerimonial. Així, entre mitjans dels anys 70 i principis dels 80, la còfia va anar desapareixent de la pràctica habitual, tot i que alguns centres la van mantenir durant més temps. Més enllà de l'uniforme, la còfia forma part de la memòria de moltes infermeres. Si voleu conèixer aquestes vivències en primera persona, al repositori Preservem la memòria hi trobareu testimonis de professionals que expliquen què va significar per elles portar còfia i tot el que representava dins la seva trajectòria.

0: Envolver.
1: Canviem de tema i parlem de tropezones en castellà, entrebancs en català, si parlem d'una cosa física. La Maria Josep, des de Torrelles de Llobregat, demanava com es diuen els tropezones que trobem al gazpacho. Ella en diu trossets de verdures, però no sap si és correcte. La Montserrat, des de Vallcarca, li va donar aquesta resposta.
2: Els tropezones té una traducció al català que m'encanta.
3: A veure.
2: És entrebancs.
3: Ah, gazpacho amb entrebancs. Boníssim,
2: sí,
3: eh?
2: Ja va sortir. Fa molts mesos va sortir. Perquè vaig estar a punt també de trucar, però ja va algú i ho va dir-ho. Entrebancs.
1: Des del Departament d'Assessorament Lingüístic de 3CAT ens expliquen que diccionari en mà seria rostes o crostonets de pa, en el cas que sigui paturrat o fregit. Si ens referim a trossos de verdures, l'ideal seria dir-ne dauets o trossets de verdures. Referim a trossos de verdures, l'ideal seria dir-ne dauets o trossets de verdures.

0: Si una cosa va tenir de bona la setmana passada va ser la resposta a una pregunta pendent des de fa mesos sobre els jugadors de golf. L'Àngels, des de Lleida, volia saber per què porten només un guant. Respon la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona amb l'assistència del seu consogre.
1: Els que són dretans,
2: sí,
1: es tenen que posar el guant a la mà esquerra, perquè quan s'agafa el pal de golf s'agafa amb la mà esquerra. És la que porta el guant. I la mà dreta es posa a sobre de la mà esquerra. Per què és així? Perquè quan li dones el cop a la pilota, si la mà rellisqués del càlcul que tu has fet, la pilota es pot desviar entre 20 i 30 metres.
0: A més a més, la Maria Rosa ens va explicar quants pals porta cada jugador a la bossa.
1: A una partida de golf, cada jugador porta una bossa amb 14 pals i cada pal té la seva utilitat. Com, per exemple, n'hi ha un que és quan tens un arbre a prop.

0: La cantant Olivia Rodrigo va ser l'última d'aparèixer a la samarreta del Barça en un clàssic de futbol. Sobre els seguidors blaugrana va demanar al Josep Lluís des del barri d'Horta i va respondre la Núria des del barri de Sant Andreu.
1: Per què els seguidors del Barça se'ls diu culers?
2: Jo tinc 75 anys, el meu pare era molt culer i m'havia explicat que l'antic camp del Barça, a les graderies a dalt, resulta que des del carrer es veien els culs. Els culs no, vestits, però vull dir...
3: Sí, sí.
2: I llavors, per això, els hi van començar a dir culers.

0: Acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Patrícia, des de Barcelona.
1: Jo visc en un edifici a l'Eixample. El meu pis dona a un pati interior de l'Eixample i des de fa cosa d'un any es va aprovar a la comunitat de propietaris doncs, fer una obra de rehabilitació de la façana. Van comentar que començarien el setembre passat. No sé ben bé el per què no va començar. Després van dir el gener. La persona on tenien que posar els andamis, que és el primer pis, diguem, es va posar malalta per un tema d'operació i tal, i tampoc va començar. Total, que han començat ara el 1 de juny. La primera pregunta seria, ningú ens ha comunicat que aquesta obra començava l'1 de juny. Em refereixo a que amb les calors que estan fent, doncs hem de tenir tot absolutament tancat, tancat i barrat, perquè fan pols, tiren pedres, sorolls, a part de que han posat un andami amb la tela aquella, aquí no passa l'aire ni... Per un altre cantó. Jo vaig fer una obra fa 30 anys d'ampliació, diguem, del balcó, allò que fas que amplies una mica el menjador, mig metro, No estem parlant d'una terrassa ni res, mig metro de balcó, amb alumini i tal. I tinc un aparell d'aire condicionat penjat al balcó, de fa també molts anys.
2: Sí.
1: I ara rebem, abans d'ahir, un mail de l'administrador que ens diu que abans del dia 29 hem de treure tant la carpinteria d'alumini com l'aparell d'aire condicionat.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Sí.

Doncs sí, hem d'ajudar a donar-hi resposta perquè no ens queden gaires dies, sinó haurem d'apuntar coses que han quedat pendents, que són importants per començar la temporada. I clar, ens agradaria resoldre cosetes abans d'acabar-la. Però vaja, cada cosa al seu temps. Ara, d'aquí 2 minuts, arribarem a 3:15 de la matinada i tenim capítol de preguntes contestades.

0: Doncs va, parlem de cementiris amb música d'Isaac Albéniz, un dels personatges il·lustres que hi ha enterrats al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, perquè mesos enrere en Joan des de Lleida demanava quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan s'emporta el registre. I qui respon és Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona.
1: Al cementiri de Montjuïc es porta a terme un registre de totes les persones difuntes que hi han estat enterrades des de la seva inauguració, que va ser el 17 de març de 1883. Sabem que el primer difunt va ser en Josep Fontrodona i Vila, inhumat el 19 de març, per tant, dos dies després. Ara bé, tot i que es poden consultar en els arxius, el registre no es va començar a informatitzar fins a la segona meitat dels anys 80. Per tant, es fa difícil poder saber amb exactitud el número total de difunts que han estat enterrats al cementiri. Per tenir una referència, podem dir que el cementiri disposa de més de 156.000 sepultures i que en cada sepultura hi ha una mitjana de 6 o 7 difunts enterrats. A més, s'han de comptabilitzar els difunts enterrats en fossa comuna, que era una pràctica antiga habitual, i des de l'any 1990 també s'ha de dir que es va començar a incinerar els difunts, per la qual cosa també es custodien les cendres en columbaris cineraris, en jardins d'inhumació de cendres, espais d'espargiment, etc. Per tant, podríem dir que s'han inhumat aproximadament 1.300.000 persones difuntes al llarg d'aquests 143 anys que té el cementiri de Montjuïc.
0: Uh-huh. Doncs encara una altra pregunta relacionada amb aquestes instal·lacions, perquè l'Aleix, des d'Esparreguera, volia saber d'on ve la tradició de posar xiprers als cementiris. I també ens ha contestat l'Adrià Terol.
1: La tradició de plantar xiprers als cementiris ve de l'antiga Grècia i és una combinació de simbolisme religiós, pràctic i també cultural. I això s'ha consolidat sobretot a la Mediterrània, però també s'ha estès a altres parts del món. En termes religiosos, es pot dir que la forma apuntant cap al cel fa que, ja des de l'antiguitat clàssica, es relacionés amb la idea d'ascens, d'eternitat i també de connexió entre la terra i el cel. És per aquest motiu que en el món grecorromà el xiprer estava vinculat al dol i als espais funeraris. A més, el fet que el xiprer sigui un arbre perenne, doncs, per tant, que no perd la fulla, es va interpretar com a signe de vida eterna i resurrecció. També el xiprer té un sentit pràctic, i és que és un arbre molt adaptable al clima mediterrani, és resistent a la sequera i, per tant, doncs, té un baix manteniment. A més, les seves llargues arrels creixen en vertical, no pas de manera superficial, per tant, no malmeten tant les làpides, les criptes o el paviment. I en tot això també cal destacar un sentit arquitectònic i paisatgístic que també tenen els xiprers. Celestí Barallat va ser un botànic de referència de la Barcelona de la segona meitat del segle XIX, també membre de la Junta Fundadora del Cementiri de Montjuïc, i va ser qui va escriure el llibre Principis de Botànica Funerària, l'any 1885, i és allà on ell ja remarcava que el xiprer tenia un sentit moral simbòlic, però també estètic. I ell així ho deia, doncs, de les espècies vegetals en general, no? Però concretament, per Barallat, el xiprer era un arbre estructural del model de cementiri-jardí que ajudava a definir visualment i també espiritualment l'espai funerari. Per tant, li donava una funció compositiva i també paisatgística, ja que era un element d'ordre fonamental i també donava un marc arquitectònic a les sepultures.
0: Doncs trobo que ens ha fet un màster l'Adrià Terol, moltíssimes gràcies, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, doncs per la doble resposta que li hem demanat aquí a la nit dels ignorants. Va, que abans hem posat una cançó perquè ens havia demanat una persona, però tenim encara cançons pendents que ens heu demanat en un llistat i procurarem, abans d'acabar temporada, de posar-les totes. Avui li toca el torn a aquesta, que la va demanar ja fa uns dies la Fina de Nou Barris, i és l'Ellaman Jesús, del Rafael.

Doncs vinga, amb el Rafael encarem la recta final del nostre programa d'avui, aquella que jo aquesta setmana apreto córrer cada vegada.

0: conte per anar a dormir.
1: Apreto córrer perquè l'Anna Maria Ricard aquesta setmana ha fet de les seves i ha triat tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents, que va ser el meu primer llibre de contes de fa 10 anys. I avui ella ha decidit que llegirà el conte que porta per nom Helena.
2: M'he deixat les ungles llargues. Des de fa mesos, què dic mesos? Des de fa anys, des de fa una eternitat que me les mossego. I ara tot d'una han crescut, no es trenquen, me les puc llimar, i fins i tot m'he hagut de comprar alguna pintura per poder mostrar al món que sóc una dona amb les ungles cuidades. I si em pregunten com ho he fet, la veritat és que no puc contestar. Mira que havia ideat tota mena de propòsits anys enrere per aconseguir aquest objectiu, però no hi havia manera de complir-lo. En qualsevol situació acabava amb les mans a la boca, a la feina, mirant la tele al sofà, conduint, mentre esperava que sortís el meu fill de l'escola. Fins i tot era capaç de tombar una truita a la francesa mentre em mossegava les ungles de la mà dreta. Però ara no, i n'estic molt orgullosa. I ves per on aquest canvi radical a la meva vida exterior m'ha donat forces per deixar el meu home. Me l'estimo molt, sí, però ara he decidit que amb aquestes ungles tan boniques necessito sortir amb les meves amigues cada cap de setmana per sentir aquelles pessigolles de quan estàs a punt de lligar-te a un tio i saps perfectament que només et durarà una nit. M'agradaria clavar suaument les ungles pintades a l'esquena de tots els homes que no he tingut des que em vaig casar de ben jove. No es poden fer aquestes coses. On vas a parar casant-te amb 23 anys, tenint un fill als 25 i mossegant-te les ungles fins i tot quan tenies contraccions? Ja n'estic tipa. Demà, quan anem a dinar, com cada dissabte, al suquet de l'Almirall, després del deliciós arròs d'en Quim, de l'ampolla de Chardonnay, que no suporto, i ell ho sap, que aquest vi blanc no m'agrada, però sempre acaba demanant el mateix. I després de decidir, davant del diari, quina pel·lícula anirem a veure a la tarda, li diré que el nostre matrimoni s'ha acabat. I li diré de la millor manera possible, com si fos el final inesperat d'una bona pel·lícula europea. No sé com s'ho prendrà, perquè em sembla que el pobre no té cap intenció de sortir-se'n sense mi. Però el nostre fill ja és un adolescent que fa la seva vida, jo em faig gran, i ell ja és grandet per aguantar tot sol el seu avorriment i la peculiar manera que té d'entendre i viure la vida. Les ungles llargues m'han donat la força necessària per trencar amb un present que s'esmicolava als meus peus i que jo no volia veure fins ahir. No n'he parlat amb ningú. No ho he consultat amb cap amiga ni a cap psicòleg, ni tampoc m'han tirat les cartes en un d'aquests llocs plens d'espelmes i amb una pudor d'encens que em fa vomitar. No ha calgut fer tom sobre el coixí per veure a través de les meves mans que el meu futur, al costat d'aquest home bo, però poc tendre, nerviós i una mica agonies, fort i sa, planificador fins a tenir el nínxol net i polit per si mai passa res, seria un futur de pedra. I he decidit que aquest home que no surt de casa si no ha esmorzat cereals i un cafè sol, no ha fet el llit i no ha estès la tovallola de les mans per trobar-la ben seca al vespre, haurà de quedar-se sol a la casa de Vallvidrera perquè una servidora deixarà d'una vegada aquesta maleïda carretera de revolts que em separa de la civilització per llogar-me un pis a la mateixa Rambla de Catalunya. Vull sortir al carrer i sentir soroll de cotxes i veure passar els turistes pel meu costat, escoltar parlar la gent i deixar la calma a les postes de sol i els pocs veïns que fins ara teníem de costat per trobar-me carretades de persones al meu voltant. Vull botigues obertes a tota hora, de les que pots entrar i sortir sense que ningú et pregunti si t'atén. Buscaré un piset amb una habitació de convidats per si el Marc un dia hi vol fer cap, però a aquestes alçades segur que prefereix passar la nit al pis compartit d'estudiants que té a Vic fins que acabi la carrera, fins i tot durant els caps de setmana. Baixaré al centre de Barcelona, tornaré a anar cada dia al gimnàs després de la feina, quedaré amb les amigues i recuperaré les que havia perdut per culpa del meu exili a Vallvidrera. I deixaré de patir per si els porcs senglars de la punyeta se'n fiquen dins del jardí i m'esguerren la gespa o els trobo nedant a la piscina. No em calen ni més jardins ni més piscines. Sortiré cada cap de setmana. Tornaré a esquiar. Em compraré una moto perquè ningú no em dirà que ja no tinc edat d'anar com una boja per la ciutat. Em pintaré les ungles cada 15 dies d'un color diferent. Em compraré roba cenyida i escots vertiginosos. Recuperaré l'aire fresc a l'estiu i l'escalfor dels cossos d'altres homes a l'hivern. Vull comptar-los amb els dits de les mans i que en poc temps n'hagi perdut el compte. En faré una llista tan llarga. Recuperaré la il·lusió de la improvisació, dels riures al cinema i deixaré les agendes tancades d'oci amb mesos per avançat i no triaré més pel·lícules que em facin plorar. Deixaré de pagar per veure futbol. Cantaré Barbra Streisand fins que em quedi afònica. Esmorzaré dreta a la cuina. Soparé amb una safata davant de la tele una simple amanida verda. I em taparé amb la manteta per veure la meva sèrie preferida, que no serà Joc de Trons ni cap zombi horrible regalimant sang. D'evadir-me el suquet, reina. La seva veu m'ha tornat a la terra i de l'ensurt m'ha caigut el got d'aigua. Quan l'he recollit, m'he clavat un cop amb la pota de la taula de la cuina i m'he trencat un ungle. Merda! I l'he començat a rosegar. Quin plaer tan gran! Sec al sofà per veure amb ell un nou capítol de Joc de Trons, en pijama, sense tapar-me amb la manta i sabent del cert, que 5 minuts després m'hauré quedat adormida d'avorriment mentre la Khaleesi fa o diu no sé què a no sé qui. No hi ha qui l'entengui, aquesta sèrie.
1: Ai, quina cosa és estranya. Quina cosa, que bé que ho fa l'Anna, eh? És que ho fa tan bé que només per això val la pena. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Que no tinc les ungles llargues, eh? No tinc les ungles llargues. Me les tallo, no les tinc llargues. Arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que nosaltres acabem aquí la nostra edició darrere del darrer dilluns de la temporada de la Nit dels Ignorants. Que no vol dir que demà no tornem a estar aquí a la mateixa hora, evidentment, i que espero que truqueu al 93-201-7474 per fer preguntes, encara per dir respostes, per intentar anar tancant coses que encara han quedat pendents i que ens agradaria el màxim possible de resoldre abans que acabi la temporada. I sobretot, si voleu venir, fins demà teniu temps d'enviar els vostres noms, cognoms i DNI a labustiadignorants@catradio.cat, perquè demà tanquem la convocatòria i ja direm a cadascú si podeu venir a la nostra darrera edició i aquest programa diferent i especial que muntarem l'últim dia. Així que descanseu i fins demà a les 12. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil. Dels 20 cèntims actuals es passarà als 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho ha justificat per la baixada del preu del cru.
2: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
1: Les bonificacions sí que es mantindran per als pagesos i els transportistes. A més del paquet de mesures per fer front als afectats de la guerra, el Consell de Ministres ha aprovat el quadre macroeconòmic en què millora les perspectives de creixement, que ara espera que siguin del 2,6% a final d'any, mentre que les dades del mes passat confirmen que la inflació s'ha estabilitzat al 3,2% per tercer mes consecutiu. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Quim Balaguer.
3: Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'un 1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris.
1: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent de la crisi.
3: 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. La policia ha detingut el suposat autor dels trets, que havia acudit per una reunió sobre la custòdia de la seva filla de 3 anys.
1: La 50a edició del Festival Greca arrenca amb una nova versió de l'òpera de 3 rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nahual Bet, Miriam